0: a la província andalusa d'Almeria. De moment no se saben la circumstància de les morts, però alguns dels cadàvers els han trobat aquesta nit dins dels seus vehicles en una pedania pròxima a Los Gallardos. Per ara no se sap si han mort cremats o per asfíxia. El conseller de Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia ha explicat que 150 dotacions dels bombers treballen per contenir les flames i que a les pròximes hores s'espera que s'incorpori les tasques d'extinció la unitat militar d'emergències. Les flames ja han destruït algunes vivendes aïllades, com relatava aquest testimoni.
1: Aquí era Gallardo.
2: Bueno, ya esa casa ya hasta luego.
1: Allí se ha comido la casa, tío. Sí. Allí había un cortín.
0: Cap a quarts 11 de la nit s'ha elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la gran complexitat de l'incendi, que avança per un front molt ampli i sense control. També ha començat l'evacuació dels habitants de nuclis propers al foc, que els han traslladat a recintes habilitats per passar-hi la nit. A banda dels 6 morts, hi ha una altra persona ferida per cremades i 5 més deteses per intoxicació pel fum. Repàs ara altres informacions amb la Carola Gil.
3: Estabilitzat l'incendi de Guimerà, que havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar l'autovia A2 i a confinar més de 20.000 veïns de Tàrrega i diverses localitats properes. Josep Joan Bellostes, inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
4: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs l'incendi, d'una noble estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest retén no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
0: L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Tindria entre 36 i 38 diputats, uns 4 o 6 menys que ara, els mateixos que guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
5: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
3: El BBVA i el seu expresident Francisco González s'asseuran al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental.
0: La col·laboració ciutadana ha permès identificar la dona que va aparèixer morta el mes passat al Segre, a Lleida. Es tracta d'una dona espanyola de 50 anys. La identificació ha estat possible després que els Mossos han difós aquest dijous una recreació de l'aparença física de la dona feta amb intel·ligència artificial, una iniciativa poc habitual en la policia. Fins ara no se l'havia pogut localitzar en cap registre de persones desaparegudes ni en cap altra base de dades policials. El risc de mortalitat i de problemes de salut durant les onades de calor és més alt en 39 municipis de la demarcació de Barcelona.
3: És una de les conclusions d'un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Entre els municipis metropolitans amb més risc hi ha l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona i Sant Boi, afectats sobretot per les nits tropicals i un parc d'habitatges dens i envellit. També hi figuren ciutats de l'interior com Manresa o Cardona, més exposades a temperatures extremes diurnes. L'estudi proposa mesures com un fons climàtic provincial per permetre que els habitatges de renda baixa puguin accedir a refrigeració o adaptar l'urbanisme de les ciutats poc protegides de la calor. Ho explica Eva Vilaseca, investigadora d'Hidra.
6: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem un sistema públic que ens protegeixi de la calor. Necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima.
0: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final amb gols de Mbappé i Dembélé a la segona part.
3: Cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França amb triomf d'etapa i lideratge per a l'eslové després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després de 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus amb ascensió al Tourmalet on ha atacat.
7: Fins aquí les notícies.
8: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
7: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
8: DJ Trapella.
9: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
7: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
10: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
11: La cinta de Möbius.
10: I revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses.
11: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
10: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
11: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
12: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: A les 8 del vespre roden els plats i la bola de miralls i arrenca una nova pista de fusta. L'espai de bany de la Ràdio Inquieta. Saps on trobar-nos? A migdia, els servidors de streaming? Sempre. A Trescat Cultura i a la FM, a les 8 en el nou horari, en el nou espai. Dilluns a dijous, sempre hi som. I els caps de setmana, repeticions. La tria del millor d'un repertori que cada tarda intenta el disjockey de confiança de la Ràdio Inquieta sigui únic i exclusiu, fent de menys a més. Un viatge sonor a través de la música de ball que més ens agrada. I qui ens ho havia de dir que tornarien els empleguets? Toro i Moi reinterpreta el seu últim disco.

La reflexió de Toremoa és molt clara. Per què, si vam créixer amb l'emplàguet de Nirvana, no podem recrear-ho? El disco All Heart ara es diu Under Threat i és el All Heart Unplugged, aquest CDR on Chas Beard, en l'original, feia els seus raps. Aquí canta, deixant que el repertori sigui bonic. I això ho vaig descobrir-ho? Com no? Tafonejant pel món. Un vídeo imitant a Morrissey.

10 anys té aquesta peça i jo la descobrí aquest estiu perquè algú posava el videoclip, un videoclip que paròdia o homenatge a la ciutat de Los Angeles, el mític vídeo de Morrissey, Whatever I Want, amb la veu de T-Pain, i aquest duet de Los Angeles clàssics, amb diverses S's, moltes X, i que heu d'anar a buscar el nom complet a la nostra web. Lano Feco, I Want, sempre volem més.

0: puc veure la cara de Shane LaFontaine escoltant aquesta peça, movent el cap i dient sí. Això és el que li agrada al Mickey. Psicodèlia, bongos baixos, ball imparable. El projecte Lano Feco, el projecte de Rob Mac, un veterà de l'escena britànica que debuta amb aquest àlbum Novels Music. All I Want. Tot el que volem, ho volem ara i ara mateix. I si ho demaneu, aquí ho teniu. La música de Vall d'Icat, de la pista de fusta.
1: L'art d'hier, d'aujourd'hui o de demain.
2: Aquesta és la pista de fusta d'Icat amb Miqui Puig. Kraftwerk.

0: The Cure, Marquis de Sade, Propaganda.
1: Va ser un dels darrers discs clàssics de la temporada. Les reedicions dels discos del mític Pete Shelley, Many a Time, un dels molts dubs que podies trobar en aquesta col·lecció de tracks avançats a una època. Això és dels 80, dels principis dels 80, i avui en dia són actuals.

la reedició de l'any 2025 del mític disc XL1 de Pete Shelley. L'home dels bascocs, que el 83 amb Martin Rushent va revolucionar el món de la música. La fama se la van portar Human League, però aquí ja pots veure com hi havia totes les llavors d'aquell so de Martin Rushent. El baix increïble d'aquest Many Time Dub és del mestre Barry Adamson. Tot va lligant. Lliga la tarda, lliga la pista i lliguen les peces. Una cançó que m'ha obsessionat a l'estiu. I ara una novetat. Resident Evil Vision, Downward. Aquí sí que anem ja directament a trencar vidres.

darrere l'àlies de Res, la canadenca Isabel Resacedet. Amb All Vision agafen les computadores i les expremen com si posessin en una liquadora tot de videojocs dels anys 80 i 90 per extreure aquest so. Don't Worry. Música gens amable. Ja al moll de l'os d'artistes novells que tenen clar que volen fer soroll. Adam Swing diu que això és another. Miqui Puig et diu que hi ets, a la pista.

espai a l'espai que em fa Lluís Imperial, el meu amic de Mallorca, Adam Swing, i aquest Another, gravant per un segell minúscul de París, France, anomenat Cascada. I aquesta peça on l'electrònica i el pop poden casar-se de la mateixa mà i semblar que són cosins germans. I ara un clàssic de clàssics, un clàssic de les raves, el Woman Cry de Shaboom, en la visió, en revisió, que DJ Snake em va fer i que ha sentit avui en

0: 99, que en realitat són 3, Special Awareness, Ricardo Villalobos i aquesta increïble de DJ Snake. A l'àlbum es deia Mecha Funk. El Woman Cry es va convertir en un èxit underground de les raves britàniques i llavors ja d'arreu del món. És ara aquesta revisió increïble de DJ Snake, que ens ha deixat a tots amb el pas canviat i amb ganes de més. Shaboom Woman Cry 1999, amb una visió d'ara mateix. Coses que sents aquí, a la pista de fusta.
1: You make me want.
2: Pista de fusta.
1: You make me cry.
2: Dance Club.
1: You're falling for me.
2: Trenca malucs.
1: I like your intensity.
2: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
3: Get up. Get it on, get it on, get it on, get it on. Get up.
0: I ara una de pop francès contemporani.

La Grande Dame és un transformista, un ballarí queer de França, que amb aquest bouche-à-bouche, amb els increïbles vagars, crea una peça irresistible, addictiva, contemporània i gens amable. No pas per anar a les Olímpiades. Segueix la tarda les novetats a Iroto, I Want You, quan vulguis un nom, feixa Sam. O busca la 3CAT Cultura a la plaça.

apunta't el nom. Això és quilòmetre zero. Es diu Nairoto. I aquest I Want You, un lloc on les guitarres, els sintetitzadors, desformats i els ritmes tancats, fan un espai únic. És un goig rebre cançons d'artistes locals. Poguer-los apunxar i dir orgull de quilòmetre zero. El que està en forma és Orion Agassi. El que ha fet amb aquest OA de DJ City, remesclant-lo i portant-lo al seu terreny de l'electro norteny, és mel en boca. Orion Agassi torna a casa, en aquest cas, amb el seu vestit de remixer.

una de les peces de Peggy Rom, la música del berlinès DJ City, portat a la follia electro d'Orion Agassi, el del nord d'Espanya, traient punta i esmolant les seves eines electròniques. Un dels discos que més ha sonat aquest estiu al plat de baix de casa, el del menjador, el del relax, és un àlbum anomenat Ghetto Blasters. És un altre músic de quilòmetre zero. Kextellian, el seu Ghetto Bangers, amb peces tan boniques com aquest 3, 2, 1, Boogie Remix, material fet a casa, al costat, a Hospitalet,

June.

0: ovació, tots d'en peus, que Extellien des d'Hospitalet amb un disc que es diu Ghetto Bangers. Va sortir el febrer, però el sents ara. La música arriba quan arriba. Agafa-la i importa-te-la. El disc editat per el segell de València AXE Records. Els nostres amics de K Vinyl Store, que editen meravelles com aquesta de Extellien i aquest One 3-2-1 Boogie Remix. Si no has pillat el sampler, torno al setembre. T'ho explicarem.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta.

0: Pista de fusta.
1: Cada tarda hi ha ball, cada tarda hi ha party time. Quan no és un d'hospitalet és una novetat. Quan no és una mica de house, és tecno. Quan no hi ha precisió, hi ha ganes. I sempre hi ha pressa de no poder-nos perdre. La descàrrega de ritmes. Squat. Death with the record.

la escola francesa. Es diuen Skuart, són un duet de productors que fan baixos gruixuts, tallen i enganxen samplers i ens els llencen a la cara com qui llença un boomerang. Death with the record. Definitivament, amb els discos, la vida ens ha canviat a tots. Atkey, Maynard's, Martin Bothwell. Aquí ja ens hi posem una mica més seriosos i això fa olor a una Europa totalitarista.

Els alemanys, ell diqui, i aquest Mein Herz, el meu cor. Martin Bodova li posa aquesta veu. Us diré que demà hi torna a haver-hi Pista de Fusta, que Miqui Puig us estima molt i que us vol sempre al meu costat de dilluns a dijous, amb bones notícies i amb males notícies. Bad news, Haraddy, bon guest. Així ens acaba la pista, però sabeu que sempre hi som. A 3Cat Cultura, a l'aplicació per mòbil o tauleta, on te desitgis sentir-nos. La Pista de Fusta t'estima. Sigueu feliços, balleu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Ja són 12 les persones mortes en l'incendi forestal que ha començat aquest dijous a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, les autoritats de la Junta d'Andalusia havien anunciat la mort de 6 persones en una pedania pròxima a Los Gallardos, però posteriorment el Servei d'Emergències ha informat que s'han trobat els cossos de 6 persones més. Alguns dels cadàvers els han trobat a l'interior dels seus cotxes, però no se sap si han mort cremats o per asfíxia. Les imatges que arriben de l'incendi mostren com les flames avancen sense control per un front molt ampli i amenacen nuclis habitats. Les autoritats han elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la complexitat de l'incendi. També ha començat l'evacuació dels habitants de nuclis propers al foc, que els han traslladat a recintes habilitats per passar-hi la nit. La protecció de les zones habitades és ara per ara la preocupació dels bombers.
2: Defendiendo la barriada del final del río. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
1: A través de Twitter, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el de la Junta d'Andalusia, han expressat el seu condol per la mort d'aquestes 12 persones en aquest incendi a la província d'Almeria. Repassen altres informacions, Carola Gil.
3: L'onada de calor continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana que ve. El Meteocat preveu una petita treva demà i dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, però, la calor s'enfilarà de nou amb màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar un nou episodi excepcional de prop de 12 dies consecutius d'onada de calor.
1: Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de cara a aquest divendres. Són 27 menys que aquest dijous pel risc extrem d'incendi. Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes. També es mantenen tancats 9 espais naturals, als quals s'hi ha incorporat el de Montmell-Marmellà i el de la Serra de Montsant.
3: Telefònica porta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un contracte milionari adjudicat per la Generalitat a una empresa que fa servir tecnologia de la xinesa Huawei. Segons ha avançat el País, Telefònica denuncia que l'administració catalana no va respectar el procediment d'adjudicació perquè va permetre a CirConnecta, la proposta guanyadora, presentar fins a 4 cops una documentació que no estava ben formulada.
1: El grup Volkswagen anuncia una reducció de la producció i que deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment per centrar-se en els segments que resulten més atractius pel mercat. En un comunicat, l'empresa assegura que les mesures faran la companyia més resistent. L'empresa no ha traduït quina afectació pot tenir aquesta decisió en la plantilla del grup.

0: Bonnie Tyler, la rockera britànica de veu esquerdada i potent que va triomfar als anys 70 i 80, ha mort aquest dijous a Portugal. La cantant estava ingressada en un hospital després d'estar en coma induït.
1: La cantant, que era coneguda per aquest It's a Heartache, va ser un dels seus grans èxits. De fet, el seu principal hit va arribar al 1983 amb Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 Premis Grammy i 3 Brit Awards.
0: Esports, la selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final amb gols de Mbappé i Dembélé a la segona part. Aquest divendres, en el segon partit de quarts, juguen Espanya contra Bèlgica.
1: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany de Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça.
0: A Wimbledon, la final femenina de dissabte serà íntegrament txeca. A les semifinals d'aquest dijous, Carolina Muchova i Linda Noskova han superat les semifinals. Muchova s'ha imposat a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets i Novoska, mentrestant, ha derrotat la ucraïnesa Marta Kostyuk en 2 parcials.
2: Fins aquí les notícies.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui és dia de fer programa especial i aquest senyor que heu sentit serà el protagonista des d'ara i fins al final del programa. Hi ha retorn de Jaume Pla, nou àlbum, com sabeu, aquest Banderes per Daltònics, i del que n'hem extret aquesta primera cançó, que es diu Un petit racó de pau per cadascú. I la veritat és que ha estat un retorn celebrat, sobretot per aquells que són molt seguidors, ha omplert hi algunes sales, i a mi em venia de gust avui retre el particular homenatge a un dels grans lluitadors de la música del nostre país, com és Jaume Pla Masoni. Des de la Bisbal d'Empordà farem un recorregut avui per la seva extensíssima discografia, i ho farem amb cançons, diguem, de la primera fins al final. Ho farem així per ordre cronològic. Abans, però, de començar, vull recordar-vos que teniu encara la disponibilitat per demanar les vostres entrades pel concert Delicatessen, dimecres de la setmana vinent, dia 22, Antiga Fàbrica Estrella d'Am, amb la Thalia Cedec i amb el Ferran Orriols. O sigui que a partir d'aquí, tots aquells que vulgueu, entreu a la pàgina web i podeu aconseguir les vostres invitacions. Dit això, comencem el 2003 amb aquell primer àlbum de Seven Songs for a Sleepless Night, i en el que Masoni cantava les seves cançons en anglès.

Aquesta cançó es deia Ocean, d'aquest primer àlbum, com us deia, del 2003. Un masoni que va començar des del primer moment i continua encara ara vinculat al segell també de la Bisbal d'Empordà, tot i que ara fincat a Barcelona, Bank Rover, en el que naixien, jo crec que gairebé en paral·lel, també la proposta artística de San Josex, un altre artista dels que també hi vam dedicar un programa un dia, igual que estem fent avui a Masoni. Un primer disc en anglès que no tindria continuïtat perquè a l'any 2006 arriba per mi un dels millors àlbums d'Amazoni. Ja us dic ara que d'alguns em posaré dues cançons i d'altres només una. Però els tres primers que tinc n'he de posar dues perquè no puc seleccionar-ne només una. Per tant, aquí teniu No tinc temps i Perduts en la boira. Ens vam emocionar l'altre dia a Vic tornant a escoltar algunes d'aquestes cançons en directe.

perduts en la boira i no tinc temps, no tinc temps, que diu, entre altres coses, permeteu una petita anècdota, això de somiant que perdo avions, i vam coincidir un dia el Jaume Pla i servidor de vostès a l'aeroport de Palma, i ell no el perdia, però jo quasi sí que el vaig perdre. I em vaig recordar el moment de la cançó. I allà justament em va dir, estic preparant un disc nou, aquest Banderes Paradaltònics, que ens dona peu avui per fer un recorregut a través de l'obra d'Amazoni. Us deia, disc Esgarrapada, del 2006, possiblement per mi un dels millors àlbums d'un Masoni que després del 2007 va publicar, no sé si dir la seva gran obra mestra, però un d'aquells àlbums que té tantes i tantes cançons extraordinàries, i no les posaré totes, perquè, per exemple, d'aquí hi ha una cançó magnífica que es diu La granja de la Paula, que no el posaré, és una versió, però sí que he triat dues de les millors cançons d'aquest disc. Si els dits fossin xilòfons, títol tremendíssim, 2007, les cançons que he triat són El riu i la millor cançó d'Amazoni, sense cap mena de discussió, Se'm moren les plantes.

Se'm moren les plantes. Té certs aires de bossa nova, aquesta cançó. S'ha de dir que Masoni és un d'aquells músics que un té la sensació, sense saber-ho, eh? He parlat unes quantes vegades amb ell, però tinc la sensació de que és un bon melòman, un tipus que escolta molta música, que té moltes bones influències i que intenta, doncs, si més no, reflectir-les d'alguna manera o d'una altra en els seus àlbums. Insisteixo, si els dits fossin xilòfons, gran obra mestra, 2007 de Masoni, i saltaríem al 2009 amb un altre àlbum també molt celebrat i que serà l'últim del que escoltarem dues cançons. Després ja anirem una per una, perquè si no se'm tirarà el temps al damunt i em passarà el de sempre. El 2009, Masoni va publicar Euphoria 5, Esperança 0. S'ha de dir que jo crec que una mica induït també per com li ha anat sempre la carrera a Masoni, el fet d'haver sigut per mi un tipus d'aquests que ha fet cançons extraordinàries, però que no ha estat mai un dels que han ocupat així com els llocs més preeminents o els pòdiums on hi ha, doncs, el capdamunt de les llistes, etc, etc, ni dels que hagi tingut més públic en els seus concerts. Potser una mica venia d'aquí això de l'Eufòria 5, tota la que vulguis, però Esperança 0. D'aquí, doncs, Eufòria i Ei, que surt el sol. Masoni avui aquí al Delicatessen Dicat FM.

Dues cançons seguides d'aquest Eufòria 5, Esperança 0 del 2009, Eufòria i Ei que surt el sol. A partir d'aquí és una qüestió de temps, del temps que tinc, perquè si no, no arribaré al final. I he volgut agafar una cançó de cada un dels discos, tot i que el 2010 va publicar el 1331, que són versions en acústic de les cançons que ja havia publicat fins al moment. Aquest me'l saltaré i aniré al 2011 fins que la mort ens separi. Aquí també hi ha moltes cançons extraordinàries, la veritat és que moltíssimes, però a mi la que més m'agrada és aquesta, es diu Per primer cop. Aquí tenim un Masoni més acústic, més íntim. 4 i 3 i 2 i 1 i...

Estem avui fent un informe d'Amazoni, el Delicatessen. No vull caure en el tòpic aquell de que els primers àlbums de l'artista van ser els millors. Hi han coses extraordinàries. En molts dels àlbums posteriors, els 3-4 primers que hem escoltat, i us he intentat seleccionar algunes d'elles. Però sí que és cert que els tres primers per mi tenen com algo especial. 2013, Sacrifiqueu a la princesa, un Amazoni que segueix buscant el seu lloc, tot i que el seu lloc és el que el porta a la seva pròpia creativitat. A vegades sent més acústic, a vegades sent més experimentador, fins i tot introduint alguna mica d'electrònica. En aquest disc, en aquest Sacrifiqueu a la princesa, hi ha moltes cançons interessants. Jo m'he quedat amb aquesta que es diu La promesa.

Això era la promesa d'Amazoni. Avui estem fent un recorregut cronològic a través de l'obra de Jaume Pla. Hem dit que al principi de tot va començar amb un primer àlbum, un primer disc cantat en anglès que es deia Seven Songs for a Sleepless Night, i justament ara ens tocaria anar cap al que seria la segona part, en certa manera, d'aquest àlbum. Publicat el 2016, Seven Songs for a Endless Night, en el que totes les cançons tornen a ser en anglès i en el que hi ha una col·laboració, que és la que us he triat, aquest Never Push a Sailor al costat de la Núria Graham.

5 minuts em queden per acabar el programa. Ja tenia 3 cançons. Em quedava passar per el Cançons Robades. Em quedava passar també per el Desig Imbècil i per Ludwig, que són els 3 últims àlbums abans d'aquest Banderes per Daltònics. Us deixaré amb el que entri. M'agranes molt, el crim de les germanes Amanita i del Ludwig no crec que entri absolutament res. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Ens retrobem dilluns. Thank you.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Almenys 12 persones han mort en l'incendi forestal que ha començat aquest dijous a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, les autoritats de la Junta d'Andalusia havien anunciat la mort de 6 persones en una pedania pròxima, però posteriorment el Servei d'Emergències ha informat que s'han trobat els cossos de 6 persones més. Alguns dels cadàvers els han trobat a l'interior dels seus cotxes. Segons la Junta, tot fa pensar que les víctimes intentaven escapar de les flames per alguna ruta alternativa durant el procés d'evacuació, però han quedat atrapades pel foc. Les imatges que arriben de l'incendi mostren com les flames avancen sense control per un front molt ampli i amenacen nuclis habitats. Les autoritats han elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la gran complexitat de l'incendi. Un miler d'habitants dels nuclis més propers al foc els han traslladat a recintes habilitats per passar-hi la nit. La protecció de les zones habitades és ara per ara la prioritat dels bombers.
2: Defendiendo la barriada del final de Lubrín. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
1: Les primeres hipòtesis apunten que el foc hauria començat per culpa de la caiguda d'un cable elèctric. I aquí a Catalunya ha quedat estabilitzat l'incendi de Guimerà, a la comarca de l'Urgell, que havia revivat aquest dijous després de cremar més d'un centenar d'hectàrees. Els bombers també treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana, a Navarcles, el Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. L'últim informe de Copernicus, el Servei Meteorològic Europeu, confirma que aquest juny ha estat el més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, amb una temperatura per 3 graus per sobre de la mitjana del període 91-2020. A escala mundial ha estat el segon juny més càlid. L'escalfament excepcional del mar ha afavorit una intensa onada de calor al Mediterrani i a la costa atlàntica després d'un altre episodi de calor al maig. L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. En guanyaria, tindria entre 36 i 38, uns 4 o 6 menys que ara. Aquests mateixos els guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb uns 26 escons. Esquerra, però, quedaria frec amb l'Aliança Catalana, que puja amb força i fa el sorpasso a Junts. L'extrema dreta de Sílvia Orriols replega vots de Junts i també de Vox. I el setge judicial contra les clavegueres del PSOE en l'anomenat cas Leire apunta ara a qui va ser cap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano. La unitat operativa, central operativa de la Guàrdia Civil, ha demanat permís al jutge per buidar el telèfon de Serrano i saber fins a quin punt estava implicat en les gestions que feia l'exmilitant socialista Leire Díez per intentar boicotejar causes judicials que perjudicaven el PSOE. La UCO situa José Manuel Serrano en una reunió a la seu del PSOE que hauria marcat el començament de tota l'activitat de la trama. La plataforma experimental d'aerogeneradors marins que està previst al Golf de Roses es podrà desmantellar si té un impacte sobre les espècies marines protegides, ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. Girona, Núria Paraire.
3: Si els aerogeneradors afecten aus marines i cetacis com el dofí mular, s'hauran de prendre mesures correctores, però si no són suficients, s'hauran de desmantellar. Així consta en l'informe ambiental favorable que emet el Ministeri per a la Transició Ecològica. La plataforma de proves està pensada per tenir 3 aerogeneradors marins de diferents empreses perquè provin la seva tecnologia. Ara, però, amb l'informe ambiental favorable del Ministeri, se supera un tràmit important i es preveu que la plataforma de proves pugui estar acabada a finals de l'any 2027.
1: Esports. França és la primera selecció classificada per les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2 gols als quarts de final, amb gols de Mbappé i Dembélé al segon temps. Aquest divendres es disputa el segon partit de quarts, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Bèlgica. Cop d'efecte de Tadej Pogačar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per l'eslové després de la 6a etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus, amb l'ascensió inclosa al Tourmalet, on Pogačar ha llançat l'atac definitiu.
0: Fins aquí les notícies.
4: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
5: En el capítol anterior...
6: La família Borrell Bracs ha passat la nit del 5 al 6 de març del 2009 segrestada a casa seva, a la Roca del Vallès. El pare és el director d'una oficina de Caixa Catalunya de Mollet i els assaltants volen els diners que hi ha a la caixa forta de la sucursal. Són almenys 5 atracadors. Uns parlen brasiler i uns altres espanyol amb accent argentí. I coneixen molt bé les rutines de la família. A casa dels Borrell Bracs, la cuidadora dels avis és brasilera i la seva filla surt amb un dels nois Borrell, el Lluís. A primera hora del matí, 3 dels segrestadors s'han endut el pare al banc i la resta de la família s'ha quedat a casa amb els altres dos. El Lluís i el seu germà Albert estan lligats boca terrossa i els segrestadors els apunten amb una escopeta. Estan esperant que el telèfon soni a les 8. Serà la trucada clau per saber si l'operació ha anat bé i si ja tenen els diners, o ha fallat alguna cosa.
7: I en aquell moment jo me'n recordo que sentia... Jo estava, com que estava estirat cara a terra, sentia el cor, perquè saps que és aquell moment. O s'acaba tot, o s'acaba tot de tot. O sigui, s'acaba la situació o et foten un tret. Ostres, potser són els últims segons de la teva vida.
8: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Què us passaria pel cap si penséssiu que esteu vivint els últims segons de la vostra vida? No ho sé, eh? Jo potser pensaria que el següent capítol de Crims parlarà de mi. Fora conyes, tornem a la Roca del Vallès, on hi ha una família segrestada esperant a veure si el seu pare aconsegueix robar la sucursal bancària que ell mateix dirigeix i donar els diners als segrestadors. Aquesta història, que va passar al març del 2009, va portar cua i molta feina als investigadors. I tindran un paper molt important la telefonia mòbil i la casualitat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
9: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
6: Crims. Per què matem?
9: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
6: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
8: És divendres 6 de març de 2009 i falten pocs minuts perquè siguin les 8 del matí. A l'avinguda de Caldes de Mollet del Vallès encara hi ha poc moviment. Al número 16 hi ha la sucursal de Caixa Catalunya que dirigeix el Josep Borrell. És un barri humil, de blocs de pisos de 4 alçades com a màxim. Al davant hi ha una escola que obrirà a les 9, i llavors sí que el carrer s'omplirà de criatures, pares i mestres. Abans de les 8, el Josep, i ha obert la caixa forta, n'ha tret els diners i els ha posat en bosses de plàstic corporatives de Caixa Catalunya. Quan sortia al carrer per entregar-les als segrestadors, ha arribat un treballador de l'oficina i el Josep, nerviós, li ha dit cridant que anés a la sucursal del costat, a la número 130, perquè hi ha una baixa i l'ha de suplir. La tensió és màxima. El Josep només té al cap la seva família, que està retinguda a la Roca del Vallès, la seva dona, els dos avis i els dos fills, el Lluís i l'Albert. Encara li ressonen les paraules que li ha dit un dels segrestadors quan sortien de casa.
10: Acuérdate que me quedo con tu familia.
8: El Josep sap que si alguna cosa surt malament, els segrestadors que s'han quedat a casa són capaços de tot. Lídia Oriols.
11: I això que el Josep no ha vist que el Lluís i l'Albert han quedat lligats i estirats boca terrosa i que a aquella hora, quan falten pocs minuts per les 8 en punt del matí, el segrestador més violent els està apuntant amb l'escopeta retallada. Aquest que sentirem ara és el Lluís Borrell, un dels fills.
7: No saps com acabarà, perquè jo m'imagino que no ha de ser fàcil anar al banc, obrir la caixa forta i treure els diners. No ha de ser una cosa molt, molt fàcil, no? I en aquell moment allà, estant apuntat amb una escopeta, ho veus molt difícil. Però també veus difícil que una persona tingui aquesta facilitat de disparar-te, no? Era un moment que no tenies res al cap. Simplement esperar que passés el temps i cada vegada que senties el telèfon tenia que ser una cosa bona o una cosa dolenta. I estaves en aquella... a veure què contesta. I esperar, i esperar, i esperar, i aquella hora i mitja es va fer eterna.
8: A la Roca, segrestadors i família Borrell Bracs estan cada cop més neguitosos. Mentrestant, a Mollet, el treballador de l'oficina que ha arribat abans d'hora s'ha aturat en sec en sentir l'ordre del seu cap perquè vagi a l'altra sucursal. Ha girat cua i ha marxat, obeint l'ordre. S'ha adonat de la situació? El Josep no les té totes. Va carregat amb les bosses de plàstic plenes de diners i no sap si el treballador ha notat alguna cosa estranya. Si no fa el que li han demanat, aquest empleat tan matiner que ha arribat abans d'hora a treballar pot posar en risc tota la família.
7: Imagina la situació, no? I l'home de seguida gira, no li posa cap impediment ni cap... i gira cua i se'n va i no se n'adona de res.
12: Això es veu que era una cosa normal, que de vegades passava, que al matí potser feien alguna reunió, etc. i llavors algun treballador s'havia de desplaçar a la sucursal aquesta propera. El treballador no va sospitar res i se'n va anar cap allà, mentre ell anava amb les bosses, amb els diners, per donar-los als atracadors.
8: El sergent Ivan Moncusí, dels Mossos d'Esquadra, va ser l'encarregat de dirigir la investigació. L'anirem sentint durant tot el relat. Continuem. El treballador ha marxat sense sospitar res i el Josep i els segrestadors respiren alleujats. En canvi, a la Roca del Vallès, la tensió ha arribat al punt més àlgid.
7: I tothom en silenci, notes el nerviosisme de tots, tant nosaltres com els dos que estaven esperant la trucada, i de cop, a les 8 o pocs minuts per les 8, se sent el telèfon. No he sigut mai religiós, però en aquell moment, no sé per què, vaig estar parlant a la meva manera, no? Però amb la Verge de Montserrat, ja et dic, no he tingut cap educació religiosa en la meva vida, no? I sí que li vaig dir que si tot anava bé, que aniria a Montserrat i faria la caminada fins a la cova de Vall, la faria descalç. I me'n recordo que sentia el cor, me'l sentia... Jo no recordo haver sentit les pulsacions d'aquella manera. I sí, i se sent, ja tenemos el dinero, tenemos el dinero, i pengen. I els dos comencen a fer una celebració com si haguessin marcat un gol, comencen a dir, ja tenemos el dinero, no sé què. I li diuen a la meva mare, li diuen, mira, hem deixat un mòbil a la cuina. Fins que no toqui aquell mòbil, vosaltres no us podeu moure de les habitacions, perquè us estem vigilant des de fora i si sortiu al carrer ja sabeu el que passarà.
11: La Roser, els avis i els dos germans, el Lluís i l'Albert, respiren alleujats. Finalment, el batec del cor comença a normalitzar-se. Estan tots exhausts, tant físicament com psicològicament, i segueixen al peu de la lletra les instruccions dels segrestadors. Es queden molt quiets esperant que soni el telèfon que els assaltants han deixat a la cuina.
8: A Mollet del Vallès, el Josep també ha rebut instruccions dels atracadors.
10: Tienes media hora. En media hora te llamaremos por teléfono y te diremos dónde está tu familia.
8: Això el posa més nerviós encara. Els atracadors no han mogut la família de lloc, però a ell li volen fer creure que sí i li fan entrar més por al cos. Amb tot, tenen un detall, entre cometes, amb ell.
12: Li van donar 30 euros perquè pogués agafar un vehicle, un taxi, el que sigui, i llavors doncs, els atracadors van marxar.
8: Però al Josep no li caldrà agafar cap taxi.
7: Quan el meu pare entrega els diners i marxa al cotxe negre, hi ha la gran casualitat que passa amb el cotxe una la companya seva, que està buscant lloc per aparcar. I ell, de seguida, li explica no, tot el que ha passat.
12: La Míriam, que era la sotsdirectora, l'agafa amb el seu vehicle i el porta fins a la Roca.
8: En l'únic que pensa en el Josep i la seva companya de feina és arribar el més aviat possible a la Roca i 25 minuts més tard hi arriba.
11: Com que no sap què es trobarà a casa per no posar en risc la Míriam, el Josep li demana que s'esperi a l'oficina de Caixa Catalunya del poble, que està al mateix carrer. Ell puja corrents les escales i obre la porta.
7: Sentíem el meu pare que pica a l'habitació que estàvem, preguntant si estàvem bé, si estàvem allà. I clar, en aquell moment jo i el meu germà ja ens vam aixecar, ens vam deslligar, no sé com ens vam deslligar, perquè mira que portàvem de cinta americana, i vam aconseguir deslligar-nos, vam obrir el meu pare.
8: Els segrestadors s'han passat la nit fumant puros, bevent whisky i menjant-se el conill que tenia preparat la Roser per sopar. Si aquesta nit la família Borrell Bracs ha tingut la sensació que no passaven les hores, a jutjar pel panorama que es troben a casa, sembla que els segrestadors no han tingut gaire temps per avorrir-se.
7: La casa estava totalment com si hagués passat un huracà. Me'n recordo la imatge de la cuina del menjar, de la imatge de la taula de la cuina. Estava tot de coses de casa. És que no sé què dir-te. Tot el que hi havia als calaixos dels meus pares, els calaixos de la cuina, els calaixos del... Tot allà, com si fos un mercadillo. El monedero de la meva mare, tot allà, les targetes, tot com si fos un escorcoll policial. Tot molt arreglat. El que també va quedar gravat, que quan es van fumar els puros, els van apagar a la paret. I durant un temps, abans no vam pintar, evidentment, però durant un temps hi havia la marca dels puros al costat de la porta on ens van tenir retinguts.
8: Però a part de regirar-ho tot, també s'han endut unes quantes coses.
7: Es van demanar els mòbils, es van endur el portàtil, els ordinadors, les quatre joies que tenia la meva mare. Que et dic, hem sigut una família molt humil i ma mare mai ha sigut de portar moltes joies ni d'ostentar molt. Doncs li van agafar pobre, li van agafar les quatre joietes que tenia. Van tenir compassió amb el meu germà, que no li van robar una medalla que la meva iaia li havia donat. I li volien treure, i li van dir, hòstia, no, sisplau, que és... I li van tenir compassió i li van agafar. I una cosa molt curiosa també, jo tinc una col·lecció de cotxes de Fórmula 1 en miniatura. En aquell moment en tenia 60. I quan amb el meu germà vam anar cap a la cuina, que he explicat que he vist la taula tota d'allò, al posar el cap al menjador vaig veure que havien posat tots els cotxes amb una bossa de basura per emportar-se'ls, i o se'ls van deixar o vés a saber què. Però em vaig trobar tots els cotxes a dins d'una bossa de basura.
8: Els segrestadors els havien dit que havien deixat un telèfon a la cuina i que no podien sortir de les habitacions fins que no sonés.
12: Finalment es va veure que no havia un telèfon, no havien deixat cap mena de telèfon damunt de la cuina i per tant, no podien trucar enlloc els atracadors.
8: El Josep demana als seus fills que vagin ràpid a l'oficina de Caixa Catalunya a dir a la Míriam, la sotsdirectora, que estan bé i que no es preocupi. I llavors truquen a la policia.
12: El dia 6 de març és quan es rep una trucada a Mossos d'Esquadra, en què a l'època estàvem parlant del 088, no? Era una trucada d'emergències, que era tan bon punt que nosaltres vam entrar a treballar, que entràvem sobre aquesta hora a les 8:30, que ja vam anar directament cap al lloc dels fets. Però nosaltres ens desplacem als llocs. Primer ha arribat unes dotacions policials de Mossos, dotacions uniformades, que són les primeres que estan 24 hores al carrer i arriben a auxiliar a la família, etc. No, hi havia familiars que estaven allò en estat d'angoixa, no?, d'ansietat, per tot el que havia passat de tota la nit retinguts. A més, hi havia dos avis d'avançada d'edat.
8: Els Mossos acordonen la zona. La família està en xoc i els agents saben que no és el moment d'interrogar-los. Els investigadors comencen a treballar amb la informació bàsica que obtenen en un primer moment a través del Josep. Els atracadors són almenys 5 i van amb un Seat León de color negre que té els vidres tintats. Aquesta informació es trasllada de seguida a tots els cossos policials, per si se'ls pot interceptar en algun control de carretera. Però hi ha dos inconvenients.
12: Que tot això no és com avui dia, no? No és fer un WhatsApp, no? A l'època has de fer el document, l'has d'enviar, se rep a la sala de coordinació interpolicial, val? Es valida, llavors se reenvia, es fa difusió i fins que amunt li arriba i algú li comunica, no? Perquè la persona, potser, que està allà pues, fent control de documentació a la Jonquera, doncs potser ningú li ha comunicat aquesta informació perquè està la tenen a l'oficina, diguem, no? A vegades, clar, has de tindre en compte l'estona que fa que ha passat el fet fins l'estona que se't comunica a tu. I aquest decalatge de temps, doncs això pot fer que puguis dir, bueno, aquesta persona igual ja ha agafat l'avió i ha marxat. Vinga, a dir, en aquest cas, doncs, si el decalatge de temps, doncs, fiquem el cas que ara no tinc, el cronograma horari, però si ens avisen a nosaltres, fiquem el temps a les 8:30, no?, que arribes al lloc, unes primeres informacions, tranquil·lament ja són les 9, i si l'últim contacte de les víctimes amb els atracadors ho situem més o menys com són les diligències a les 7:50, doncs és que ja estem parlant d'una hora i 10, no? Llavors, doncs, amb una hora i 10 dona molt. I si vas amb un vehicle i vas ràpid, tranquil·lament pots estar a Lleida, per dir alguna cosa, no? Llavors, que lo més fàcil és sortir per la Jonquera.
8: El segon inconvenient és que els atracadors van caricaturitzats. Recordem que quan surten de casa dels Borrell Bracs per anar a la sucursal bancària de Mollet, es treuen el passamuntanyes i es posen perruca i bigoti. I també que s'emblanquinen la cara. Això fa que la policia, en aquests primers moments, no sàpigui ben bé quines fesomies ha de buscar, perquè les poques descripcions que pugui obtenir seran falses i no s'ajustaran a la realitat. Els investigadors tenen poques esperances de poder-los localitzar de seguida. Mentrestant, una ambulància trasllada la família a l'hospital, on se'ls fa un reconeixement mèdic.
7: El meu avi li van posar una fèdula en el dit. No sé si li va torçar o no tenia gran cosa, però sí que anava bastant temps amb el dit, amb la fèdula. La meva mare li van donar cops a la cara, tenia morats. El meu germà tenia el trau aquí i jo tenia l'esquena, que tenia un mal d'esquena. Per això no va ser res, però un mal d'esquena que déu-n'hi-do.
8: Cap al migdia, el Josep, el pare, ja ha sortit de l'hospital i va a declarar amb més calma. El Josep explica als Mossos que una cosa en la qual es va poder fixar quan el portaven de la Roca a Mollet és que el conductor duia una jaqueta amb una bandera del Japó. Aquest detall tornarà a sortir, ja veurem quan. Després del pare, aniran a declarar l'Albert, el Lluís i la Roser. A mitja tarda, i després de passar per comissaria, el Lluís torna a casa.
7: Recordo que arribo a les 5:30, 6 a casa. En cap moment havia plorat, però el moment que arribo a casa i entro al meu quarto, i entro a la meva habitació, em ve la imatge de quan em tiren que em tiren com si fos un sac de patates. I en aquell moment sí que em derrumbo i començo a plorar sense parar i allà vaig treure-ho tot. Però fins a aquell moment, tipus, no ho vaig acceptar, no ho havia acceptat, no m'havia donat compte del que havia passat. Però quan obro la porta de la meva habitació i em ve aquella imatge, em toco de peus a terra, no? I dic, sí, ha passat. No era una pel·lícula, ha passat, i per sort estem tots bé i ho podem explicar.
13: I'm ready, my lord.
0: Crims amb Carles Porta.
8: Han passat 12 anys des d'aleshores i la distància emocional que dona el temps fa que el Lluís ara es pugui expressar amb tranquil·litat. Però la situació límit que van viure els va deixar seqüeles. Després en parlarem. Ara continuem amb el relat. A partir de les declaracions de la família, els investigadors comencen a treure les primeres conclusions. Des del primer moment tenen clar que els atacants no són professionals.
12: La manera de preguntar, de repetir en molt, que lo sabemos todo, sabemos los horarios, sabemos que en la caja fuerte hay dinero y son todo billetes de 500, ¿vale? O sigui, tota la manera de narrar, d'explicar de com donaven les ordres, etc., veus de que no és un grup de dragadors professional, d'acord? Que tot és clar, amb templança, val? Vull dir, les ordres clares i directes, no repetitivament, no allò d'insistir, lo sabemos todo, lo sabemos todo, lo sabemos todo, no, vull dir, un atracador professional sap el que vol i diu les coses una vegada i les explica correctament i ja està. Però no està tota la nit això de ara et deia que jo ho sé tot i que sé on tens els diners i que tal, vull dir, aquest matxaca constant, no, que és per infundir la por. Val? Però per què? Perquè tu també estàs nerviós i no saps com fer-ho i com salvar la situació.
8: Recordeu que el matí del dia 5, abans que comencés el segrest, una persona va trucar el timbre de la porta de casa dels Borrell i va preguntar per un tal Jordi, quan en realitat es referia el Josep.
12: Un professional no va a trucar el timbre. Val? Llavors, són coses de que tinc la voluntat de fer-ho, no tinc les capacitats o habilitats d'un professional per fer-ho bé, però com que tinc nassos, sé que ho podré fer. No? Llavors, això és el que ja et diu, que dius, tampoc no pots anar a buscar un gran grup de professionals que es digui això, que tampoc no teníem casos similars, vull dir, no pots trobar cap mena de patró, no? Però sí que ja et diu que no són professionals i que, per tant, pot ser qualsevol que tingui la capacitat de dir, jo això ho faig. Val? Llavors, per tant, aquí ja és diferent a l'hora d'enfocar la investigació.
8: Els Mossos intentaran que no se'ls escapi cap detall. Ja veurem si ho aconseguiran.
11: Comencen fent una inspecció ocular a fons del domicili dels Borrell Bracs.
7: La científica, amb el pols d'identificació d'impremta, també m'han comentat que la casa estava tota com a les pel·lícules, no?
11: Troben un objecte que pot ser determinant.
12: Un tros de guant de làtex que portaven els dolents.
11: El tros de guant de làtex l'ha trobat el Josep i és d'un dels assaltants. Els Mossos l'envien a la policia científica perquè l'analitzi i miri si hi ha empremtes o restes d'ADN.
8: També fan la inspecció ocular dels cotxes del pare i la mare, els dos Citroën Xara Picasso. I aquí troben un altre objecte que també pot ser important per resoldre el cas.
12: En un dels vehicles, que és el quan se'n van al banc a robar i porten la Picasso, en aquella Citroën Picasso es troben unes ulleres de sol. Són unes ulleres de la marca Aptonia. Ulleres que en aquell moment està comercialitzant Decathlon i es fabriquen ad hoc pel senyor Decathlon.
8: Aquestes ulleres també es porten a analitzar per buscar-hi empremtes o ADN. Com que trigaran uns dies a saber-ne el resultat, de moment comencen a rastrejar les ulleres.
12: Té un número de sèrie. Parlem amb Decathlon Espanya. Decathlon Espanya ens diu que sí, les fabriquen per ells exclusivament, però que aquell número és el model de la ullera i que no pots dir, no té un número específic concret. Però parlem amb ells. Arribem a un punt de dir, d'acord, una opció d'una línia d'investigació, quina serà? Vale. Pues mirarem totes les ulleres que s'han venut. Totes les ulleres que s'han venut a Espanya. De totes les ulleres que s'han venut a Espanya, doncs, com podem saber qui les ha comprat? Clar, el que hagi pagat amb targeta. O el que hagi passat la seva targeta de fidelitat de client.
8: Us imagineu quantes ulleres s'havien venut d'aquell model? Uns quants milers. Saber una per una a qui s'han venut totes les ulleres és possible, però és una feinada. I els Mossos són conscients que potser no els aportarà res. De moment, doncs, aparquen aquesta via i ja s'hi posaran si no troben cap altra pista més prometedora. Els investigadors parlen amb els dos germans, l'Albert i el Lluís, i amb la mare, i entre tots tres els donen detalls importants, per exemple, sobre el cotxe negre que van utilitzar els segrestadors.
12: Llavors tenim una matrícula, que la matrícula només coneixíem un parell de lletres. Val? La familiar és la que dona les dues lletres i el fill també ho va dir quan ell va veure aquest vehicle, al matí recordava que podia tindre aquest parell de lletres. No se sabia la numeració i les lletres eren la G, la F i l'última lletra no se sabia. Per tant, només teníem dues lletres de tota la placa matrícula.
8: És possible localitzar un Seat León de color negre només amb dues lletres de la matrícula?
12: Tu pots demanar una sèrie de combinacions a la Direcció General de Trànsit que apareguin doncs, aquestes dues lletres. I el mateix, sortirà una quantitat ingent de matrícules. Després hauries de fer la discriminació de que estiguin doncs, muntades en un Seat León. Però, a més, jo miraré també. M'interessa amb les meves pròpies bases de dades saber quins vehicles Seat León estan sostrets i si hi ha matrícules que tinguin aquestes dues lletres que estan sostretes.
8: En aquell moment, el model de Seat León que fabrica Seat és l'FR, el més esportiu, però els Mossos dubten que el cotxe que porten els segrestadors sigui aquest model, perquè l'FR no té els vidres tintats.
12: Parlem amb Seat Espanya per veure, venga, de tots aquests models, quins s'han venut. I llavors, bueno, obtenim una llista de tots els models venuts a Espanya. dels FR i el que nosaltres pensem que no pot ser fer.
8: I passa el mateix que amb les ulleres del Decathlon.
11: L'any 2008, SEAT va vendre a Espanya més de 32.000 vehicles SEAT León. Els investigadors poden arribar a rastrejar què ha passat amb cadascun d'aquests vehicles venuts i saber quin és el propietari i on està el cotxe. Però és una xifra molt elevada que comportarà moltes hores de feina i abans de posar-s'hi s'estimen més buscar per altres canals. De moment se centraran en els sistemes de videovigilància, a veure si alguna càmera ha gravat alguna cosa. Estem al 2009.
12: En aquella època no estava tan instaurat com avui dia, que tothom té una càmera i està gravant, sinó que principalment només podies trobar sistemes de videovigilància, sucursals bancàries o una benzinera. I per comptar, avui dia gairebé totes les botigues tenen un sistema de videovigilància, a l'època no. I també hem de recordar que a l'època tots aquests sistemes eren de VHS, val? Que eren cintes i que, per tant, doncs, s'havien d'anar canviant, etc. Vinc a dir... El tema aquest de les cintes, de les dificultats que després moltes vegades no trobes unes imatges de qualitat, i això també és un hàndicap. Per exemple, els bancs en aquella època estan obligats a guardar els 15 dies, darrers dies de gravació. Però, tot i que a l'època doncs, els bancs tenien diguem, uns alts moviments de diners, però, per exemple, la matèria de seguretat no feien una gran inversió. Llavors et trobaves que aquelles 15 cintes, que era una per cada dia, que gravava 24 hores, doncs clar, feien no se sap quants anys que doncs cada dia, avui poso la del dia 1, la del dia 2, la del dia 3, 15, torno a començar el dia 1, i per tant, com tots sabem, els que som de l'època de les cintes de vídeo, que amb el temps doncs ja no es veu molt bé, ja no enregistra bé, no grava bé.
8: La sucursal bancària de Mollet del Vallès.

0: la targeta del director i saber pues, qui és, com es diu, etc.
1: Els investigadors hauran de visionar 336 hores d'imatges. Ho aniran fent mentre tenen oberts altres fronts, com el dels bitllets.
0: Moltes sucursals, doncs en aquella època, usaven bitllets esquer. El bitllet esquer no és res de l'altre món que dels bitllets que tu poses allà t'apuntes les numeracions. Llavors, doncs, el director de banc tenia doncs, un document en el qual diu que doncs, aquest bitllet de 100 euros o de 500 euros amb número de sèrie tal està doncs, posat en la caixa i aquest serà el bitllet d'escar. Per dir, si algun dia m'atraquen i algú s'emporta doncs, el feix de diners i la policia l'atura, doncs, si entre aquests bitllets hi ha aquest bitllet amb aquest número de sèrie, doncs vol dir que aquests diners provenen d'allà. Llavors això doncs, és un dels bitllets d'escar. Si el detecten en algun lloc, bueno, doncs, potser em pot aportar o em pot obrir una línia d'investigació.
1: Un altre dels fronts oberts serà el dels objectes de la família que s'han endut els atracadors, sobretot els mòbils del Lluís i de l'Albert.
0: Jo vull saber si des de que s'ha sostret li han posat alguna targeta SIM diferent. Val? I vull saber si la targeta SIM que ja portava, que era de les víctimes, si s'ha introduït en un telèfon diferent. Per tant, vull saber si és així o no. Després també que m'interessa saber, com que m'han dit que han estat trucant per telèfon, vull saber totes les trucades entrants i sortints d'aquests telèfons, per si els han utilitzat els dolents mentre han estat tota la nit o quan han marxat.
1: Però deixant de banda els mòbils del Lluís i l'Albert, com diu el sergent, els segrestadors s'han intercanviat moltes trucades durant tota la nit i sobretot durant el matí del dia 6, mentre ha durat el robatori de la sucursal de Caixa Catalunya. Per tant, la policia té dos punts de referència, la Roca del Vallès i Mollet del Vallès. Amb el corresponent permís judicial, els Mossos es posen en contacte amb les operadores de telefonia.
0: Jo demanaré que vull saber tots els telèfons que amb aquesta franja horària estan inscrits en els repetidors que donen cobertura en aquella zona. De les operadores, que si en aquell moment teníem l'operadora que era Vodafone, Movistar, Yoigo i Orange, val? Eren les quatre operadores.
1: Les operadores trigaran dies a donar aquesta informació als Mossos. Mentrestant, els investigadors recorren a les seues fonts d'informació habituals.
0: Informadors que tu puguis tenir, que coneguis, doncs que tu li dius, escolta, mira, hi ha aquest fet, què saps, què diu el carrer, alguns que estan a presó, doncs, escolta'm, si tens alguna informació o algú t'explica alguna cosa, etc. Perquè tot això, quan arriba al coneixement del món criminal, doncs sempre hi ha algú que diu, ostres, o a mi m'ho van proposar i jo vaig dir que no, o, ostres, això ho ha fet, o de la manera de que ha passat això ho va fer fulano. O un em va dir una vegada de que volia fer una cosa similar i tal. I, per tant, d'aquí doncs, pots treure altres informacions que també després s'haurà de verificar i comprovar.
1: De tota la informació que ha recopilat la policia, hi ha un element que de seguida es converteix en la principal línia d'investigació.
0: En aquest cas, havia el Lluís, que el Lluís explicava que l'accent era brasiler, val? Era un portuguès per un accent brasiler, i ho va tindre molt clar. Per què ho tenia molt clar? Perquè havia una senyora que era la que netejava o ajudava els avis a la casa i aquesta senyora era brasilera. Aquesta senyora era brasilera i tenia una filla, la qual era la xicota d'en Lluís. Llavors, per això, ell coneixia també l'accent. Per tant, ell, la credibilitat que té en aquest sentit, és un 100%. Llavors, va analitzar una quantitat ingent de dades, d'informacions, de gent que està empadonada, de les nostres bases de dades de delinqüents, val? Per mirar doncs, d'on puc treure un brasiler.
1: La policia té sobre la taula el cens de brasilers a la Roca i a Mollet i també a poblacions veïnes, però centra les sospites en l'entorn de Lluís i la seva xicota.
0: Clar, tu m'estàs dient brasiler, m'estàs dient que la teva xicota és brasilera, m'estàs dient que la dona que està a casa és brasilera. Una vegada analitzat això, et pots plantejar el dubte de dir, clar, i si ha facilitat informació o ha dit que aquí hi ha diners o aquí qualsevol cosa, i jo no dic que sigui voluntàriament, però potser de manera involuntària tu has pogut dir, pues aquesta família té diners i ell és director i molts calés, etc.
2: Em trucaven molt sovint preguntant-me detalls i qui és fulano, i aquest el coneixes? Em van fer una llista de tots els brasilers que coneixia i si podia ser que indiqués algun que si d'aquests... diguéssim que és un, quin diries que... Qui et fa sospitar? I va passar tot l'abril i cap al maig va arribar un dia que també van demanar per interrogar la meva... la que era la meva parella en aquell moment.
0: Perquè

0: un dolent tria fer aquest delicte, val? Normalment perquè tens una vinculació amb el lloc, una vinculació amb la Roca o una vinculació amb Mollet del Vallès. Normalment, tu, quan vas a fer un fet d'aquestes característiques, és perquè coneixes el lloc, o te l'has estudiat, o l'has treballat.
1: Per més que al Lluís li costi de creure, els investigadors no descarten que els atracadors segrestadors siguin persones del cercle d'amistats brasileres del Lluís i la seva nòvia. El Lluís assegura als Mossos que l'ambient dels brasilers amb qui es relaciona és molt familiar i que posaria la mà al foc per tots ells. Però els investigadors insisteixen i interroguen la nòvia i algun dels amics brasilers.
2: No van trobar res, perquè és que no hi ha res a trobar.
1: Abans de continuar, recapitulem.
3: Els investigadors tenen clar que els segrestadors són amateurs per la seva manera d'actuar. Els assaltants portaven guants de làtex i el Josep, el pare, n'ha trobat un tros que la policia ha portat a analitzar. En un dels cotxes s'han trobat unes ulleres de sol que comercialitza únicament Decathlon. També s'han portat al laboratori. Una altra línia d'investigació és el Seat León dels assaltants i dues lletres de la matrícula. També miren sistemes de videovigilància que hagin pogut gravar alguna cosa. De moment, els investigadors estan visionant 336 hores d'imatges de la sucursal de Mollet. Els bitllets també poden donar pistes. Entre els diners robats hi ha bitllets esquer, és a dir, bitllets que estan identificats amb un número de sèrie. A més, els segrestadors s'han endut el telèfon mòbil dels dos fills. Com que les víctimes els han sentit que trucaven tota la nit, la policia ha demanat a les companyies telefòniques el llistat de les trucades que s'han fet des dels mòbils del Lluís i l'Albert, per si els segrestadors els han utilitzat. També han demanat tots els números de telèfon que apareixen als repetidors que donen cobertura a la zona de la Roca del Vallès i de Mollet del Vallès. D'altra banda, tenen l'ull posat en els brasilers que estan censats en aquestes dues poblacions i en localitats del voltant. Seguint la pista brasilera, els investigadors han interrogat la nòvia i les amistats del Lluís, però no n'han tret res. Mentrestant, no perden l'esperança que algun dels confidents de la policia, de dins o de fora de la presó, els pugui donar alguna pista.
1: Amb tots aquests fronts oberts, els primers resultats arriben a través de la matrícula del Seat León de color negre.
0: Estàvem parlant abans de fer cerca en les bases de dades, doncs això, nosaltres quan ja mirem, trobem, clar, una denúncia i que hi havia una matrícula sostreta. I que això era una matrícula que era la 2035GFM. I per tant dius, bueno, si més no, jo sé que el 4 de febrer de 2009, sobre les 6 de la tarda, doncs a la zona de Rubí van sostreure aquesta matrícula.
1: Els que teniu una memòria privilegiada ja us hauran sonat les lletres G i F, que són les úniques que recordava Lluís. La matrícula s'havia robat el 4 de febrer del 2009 i el segrest va passar el 5 de març. Hi ha un mes de diferència. Fixeu-vos que el sergent diu que es va sostreure una matrícula, no un cotxe.
3: La hipòtesi és que els segrestadors podrien haver col·locat aquesta matrícula al Seat León per confondre la policia.
1: A principis d'abril, un mes després del segrest, la policia ha visionat les cintes de les càmeres de la zona que podrien haver captat alguna cosa. Recordeu que els fets van passar al 2009, fa 12 anys.
0: Les entitats en aquell moment tampoc no és que tinguessin una gran inversió en seguretat. La seguretat tampoc no era una cosa primordial. Llavors passava el que passava, no? Què trobaves? Càmeres mal ubicades, que no enfocaven res, doncs imatge de mala qualitat, les càmeres també eren de mala qualitat, a més si tenies sistema d'UVHS i anaves repicant les càmeres. Per tant, doncs al final, bàsicament, no van aportar res. Van ser càmeres que no van poder extraure cap mena d'informació.
1: El sergent Moncusí parlava de les càmeres d'entitats bancàries properes a la que va ser robada, però de les 336 hores de la càmera de videovigilància de la sucursal afectada, tampoc se'n va treure cap informació valuosa. Només un fet curiós.
0: L'anècdota és de la càmera del banc. Sí que finalment nosaltres fem una extracció d'alguns fotogrames perquè s'observa el director, no com entra, com surt, sobretot el dia dels fets. Els altres dies no es pot apreciar bé perquè està molt, molt, molt deteriorada i, per tant, no podia visualitzar res. Però sí que és anecdòtic que quan narra el senyor Josep, no?, que bé, arribem al banc i estem esperant uns 25 minuts, no?, fins que jo ja baixo i vaig a fer pues, tota l'operació, pues, mentre estan esperant a dins del vehicle, que fins i tot ella explica que, tot i portar els vidres foscos, van ficar un parasol al darrere perquè així hi ha contrallum, que no se'ls pogués veure, etc. Doncs passa un vehicle de Mossos d'Esquadra, no? Una dotació policial, doncs passa per allà. Llavors, són aquelles anècdotes de... Doncs que també ells ni es van donar compte, vinc a dir, quan nosaltres també després se detenen a uns dels autors i parles, dius, ningú es va percatar, i el senyor, ho dic per l'estat de nervis, i el senyor Josep, que estava dins del vehicle, tampoc es va percatar que passava doncs, un vehicle, una dotació policial uniformada, no? Doncs va passar fent la seva ruta, no va veure res anormal i se'n va anar, no? Però vinc a dir que a lo millor tu pots veure una miqueta de mira, no? M'arriba l'ajuda, però estàs tan ficat en la teva missió, que és doncs, anar a buscar els diners, salvar la família, etc, que no estàs ni percebent el que t'envolta.
1: Ni el Josep es va adonar de la presència d'una unitat de Mossos d'Esquadra, ni els agents es van adonar que en aquell cotxe hi passava alguna cosa estranya. En aquest cas, la sort va estar del costat dels segrestadors. You want
4: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Ready, my lord. Amb Carles Porta.
1: Més coses. Què ha passat amb les empremtes que es van trobar al domicili dels segrestats?
0: Les empremtes que es van revelar eren de la família. Cap era dels dolents.
1: I el tros del guant de làtex que portava un dels segrestadors?
0: Mirant empremtes del guant de làtex i es va mirar de fer la cerca d'ADN. No es va portar enlloc. Tot va sortir negatiu.
1: Als investigadors no els està funcionant res. Arriba el resultat de les anàlisis de les ulleres que s'han trobat dins d'un dels dos Citroën Xara Picasso de la família i que comercialitza Decathlon.
0: D'aquelles ulleres es va buscar també doncs, empremtes, va sortir negatiu, es va buscar ADN i va resultar negatiu.
1: De moment, tot són males notícies per als investigadors. Sàpiguem què passa amb les dades de les operadores de telefonia. Primer, amb les trucades rebudes o emeses pels telèfons dels fills de la família segrestada.
0: Tampoc no s'observa cap trucada que haguessin pogut fer els atracadors. Això parlo dels telèfons de les víctimes. Se'ls hi mostra amb ells visualitzen la relació de trucades, etc., i no identifiquen cap telèfon com a normal.
1: Ara falta saber quins són els telèfons que els repetidors de la Roca del Vallès i de Mollet del Vallès van enregistrar els dies 5 i 6 de març del 2009. Dins la franja horària del segrest estaven connectats en aquests dos repetidors 14.223 telèfons. Així que els investigadors van haver de treballar amb tot aquest volum de dades que no estaven informatitzades fins a arribar a observar això que ens explica ara el sergent Moncusí.
0: Aquí sí que sortien molts telèfons que estaven en els dos llocs. Per tant, havien moltes coincidències de que tenies doncs, un telèfon que ara el tinc en un repetidor i després el tenia a l'altre. Després d'anar netejant i anar descartant, doncs es quedava que havia un telèfon que apareixia en els dos repetidors i que aquest telèfon, analitzat tot el flux de trucades que havia realitzat doncs, el dia dels fets, veies que seguia el patró dels fets.
1: I quin era aquest patró dels fets?
0: El patró de trucades, en aquest cas, era... Hi ha un telèfon que és el telèfon principal que rep moltíssimes trucades, val? Però, clar, que interactua amb altres quatre telèfons. Llavors, observant tot el flux de trucades, dius, aquest telèfon pot ser de la persona que estigui a fora vigilant o pot ser, potser, de el cap, no? El que més interactua, el que més mana, no? Però, dius, truca a la resta, llavors podria ser aquest que estigués a fora o podria ser el que manés. Però veus que hi ha un telèfon que és el que sempre doncs, es truca amb la resta.
1: Els investigadors han trobat un fil per estirar. I, a més, observen que dos dels cinc telèfons que han assenyalat com a sospitosos fan dues trucades que els criden l'atenció. Una és a un fix que té una numeració molt llarga.
0: Resulta que és un telèfon de fixa d'Argentina, que això ja ratifica doncs, que és les sospites de que podia haver algú que era un argentí.
1: I l'altre lloc on truca l'altre telèfon és aquest.
0: És un restaurant de menjar mexicà.
1: Els investigadors contactaran amb el restaurant, però abans fan una altra gestió.
3: Consulten si a la base policial de dades hi consta algun dels 14.223 telèfons que els han facilitat les companyies.
0: I a les nostres bases de dades sí que hi ha un telèfon que consta. ¿Vale? Aquest telèfon que ens consta és fruit de una identificació, dic, per lo important que per nosaltres a vegades també són les identificacions. En aquest cas és una identificació que fa en un control de pas policial i doncs es fa aquesta identificació i un dels identificats és un tal Sydney. I aquest Sydney, doncs, en la seva identificació, doncs, que a part de mirar la documentació, etcètera, tot això, doncs se li anota el seu número de telèfon i s'anota doncs, el seu domicili. I llavors aquí és quan ens coincideix aquest telèfon.
3: La persona identificada en un control rutinari es deia Sydney Alves de Mata i la identificació era força recent perquè la fitxa policial s'esborra automàticament després de 6 mesos si l'individu no té antecedents. A l'historial diu que el Sydney és portuguès i també hi apareix al seu domicili.
1: La identificació del Sydney serà crucial. De les 5 línies de telèfon que es van estar comunicant entre elles durant tota la nit, l'únic titular a qui poden posar nom i cognoms és el Sydney. I això gràcies a una identificació casual. És un detall important, i ara veureu per què. El jutjat no pot autoritzar cap escolta telefònica a cap línia si no se'n sap el titular. Si no són independentistes, és clar. Així que el dia 6 de maig de 2009, els investigadors demanen punxar només el telèfon del Sydney i el jutjat hi dona el vistiplau. 8 dies després, el 14 de maig, els Mossos senten una conversa que els fa pensar que van pel bon camí.
0: Cap al 14 de maig sí que en una de les trucades s'està parlant d'aconseguir documentació, val? Aconseguir posar algun NIE fals.
1: I el dia 20 de maig, 2 mesos després del segrest, se sent aquesta conversa que consta al sumari i que hem dramatitzat.
5: Ha llegado más pronto.
6: Ha llegado a las 7:45. Algunos días llega más temprano y otros más tarde. He ido con Víctor y ahora lo estoy esperando para poder seguirlo hasta su casa.
5: Tenemos que salir antes, porque a las 3 tenemos que estar en el sitio.
6: Sí, sí, de acuerdo.
5: Estoy trabajando en Mollé y mi jefe no tiene dinero y no sé si podré cobrar. Lo que tenemos que hacer es robar porque trabajar no lleva a ningún sitio. No podemos parar con el tema.
1: Els investigadors interpreten que el Sydney i el tal Víctor estan vigilant un home per saber a quina hora arriba a la feina i també a quina hora marxa, possiblement a les 3 de la tarda. Amb tot, no saben si estan sobre la pista correcta. A la fitxa que ha quedat a les bases policials hi diu que el Sydney és portuguès i els investigadors estan buscant brasilers i argentins. Si, com sembla, aquesta gent està vigilant algú, els Mossos no poden badar perquè potser preparen un altre segrest com el de la Roca.
3: Doctor Àngel Cuquerella, hi ha un fet que crida l'atenció, que és que després de cometre l'atracament, de tenir els diners de l'oficina bancària, donen 30 euros, els atracadors donen 30 euros al Josep perquè pugui agafar un taxi i tornar a casa, un cop ells ja tenen el botí.
7: Bé, jo crec que una situació similar pot semblar fins i tot sarcàstica o irònica, no? És a dir, hi ha un component aquí que gairebé està fregant, no? la sornegueria o el victimitzar secundàriament amb aquesta persona perquè ja pagar-li un taxi em sembla curiós, no? Bé, jo crec que això formaria part d'un control final, és a dir, quan mirem delictes o mirem situacions individuals o grupals, sempre avaluem, no?, respecte a les capacitats del subjecte, el pre, el peri i el post-crim, no? És a dir, com funciona la gent abans, durant i després. Home, si després, fins i tot, hi ha aquesta mostra, diguéssim, de control extrem, no?, que és facilitar la marxa d'un dels membres del grup victimitzat, jo crec que ja, diguéssim, el que denota és un control total de la situació, no? Això en primer lloc. I l'altre, bé, jo crec que una persona que és capaç de fer aquest gest, realment, o un grup similar, no volen causar lesions greus o poden amedrentar, però la realitat o l'objectiu real, no l'aparent, el real, no és fer mal. Si cal, probablement el faran. Però l'objectiu real és, com diuen a Sud-amèrica, no, matar segrestos, doncs el benefici econòmic, no? Tot això està molt estudiat, aquella zona. I si l'obtenen, no tenen per què anar més enllà. És a dir, aparentment no és un grup violent, tot i que probablement aquest tipus de grups, si calgués, aplicarien la violència instrumental, freda, calculada, però com que no ha calgut, diguéssim, el premi final és aquest, no? El deixar marxar les víctimes fins i tot amb un control de la situació final que sorprèn, no? Sorprèn perquè pràcticament sembla que ridiculitzin la pròpia víctima, no? Facilitant-li la marxa d'aquesta manera.
8: Què passa amb una persona que ha viscut l'experiència que potser està vivint els últims segons de la seva vida?
7: Home, amb situacions de risc vital, amb situacions de risc per la integritat greu, no? Física, psicològica, sexual, econòmica de la persona, el que és més freqüent és que pugui aparèixer un trastorn per estrès posttraumàtic, d'acord? És a dir, no complexa, perquè la situació és la que és i, per tant, l'estímul és claríssim, però habitualment podria aparèixer, tot i que s'ha de comprovar, trastorn per estrès posttraumàtic. Tot això depèn de la personalitat, insisteixo, és molt important, de la personalitat prèvia de les persones victimitzades, d'episodis traumàtics anteriors i de la unió o de la cohesió com a grup que tindran després d'aquesta experiència, no? Si hi ha una resolució ràpida i després d'aquest episodi són capaces les persones que formen part d'un grup similar reeixir i, per tant, donar-li la volta a la situació, probablement, diguéssim, no fan un relat dramàtic del que ha passat, probablement se'n sortiran amb menys seqüeles o amb cap seqüela per sobre de grups que o ja havien estat victimitzats o viuen d'una manera molt més dramàtica la mateixa situació, no?
8: És habitual recórrer, per exemple, a la religió sense creure-hi? Per exemple, el Lluís diu que no és religiós i que no sap per què en aquell moment, quan l'estaven encanonant, va estar parlant a la seva manera amb la Verge de Montserrat.
7: Bé, la religió, la religiositat, és un tret o és un tarannà que tots tenim. Tothom creu en alguna cosa, ni que sigui amb ell mateix o amb ella mateixa, no? Per tant, creences irracionals en tenim tots. Quan hi ha una situació crítica, tendim a perdre la racionalitat crítica per nosaltres, per la nostra supervivència, pel nostre futur, no? Tendem a perdre la lògica, la racionalitat, i ens decantem cap a la fe. Clar, quan hi ha una situació tan crítica, jo crec que el que fa és aflorar el pensament màgic, no? Com el nen que s'amaga darrere la cortina i així ja no el veuran, doncs el pensament màgic és, si faig no sé quins moviments amb la mà tindré sort, si faig no sé quant, doncs si tot va bé, me'n vaig a la cova, això voldrà dir que he compensat tot aquest patiment que ara estic passant, no? Bé, és pensament màgic, pensament, diguéssim, preadult, però que funciona com a clau ardent, diguéssim, al qual ens agafem, i que en aquell moment sí que pot ser una solució emocional compensadora, no racional, però en aquell moment ens fa tirar endavant, no?
1: Queden detalls per esbrinar que potser seran importants. Saber de qui és el número de telèfon argentí, parlar amb l'amo del restaurant mexicà que apareix a les trucades. Al proper capítol sabrem si els policies tindran sort i on porta tot plegat. Aquest cas encara ha de donar moltes voltes. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
4: Crims. Guionistes, Lídia Oriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Ja són 12 les persones mortes en l'incendi forestal que va començar ahir a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, la Junta d'Andalusia havia informat de la mort de 6 persones en una pedania propera al municipi. Hores després, però, els serveis d'emergència van localitzar 6 cossos més, fet que eleva el balanç provisional a 12 víctimes mortals. Les autoritats no descarten que la xifra augmenti en les pròximes hores, tant pel que fa als morts com als ferits. Això ho ha explicat a Televisió Espanyola l'alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes.
2: Se habla de unos 12 fallecidos, por lo menos 7 u 8 personas también heridas, que están, como podéis comprobar, es un fuego que parece ser que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo al pueblo de Veda.
1: Alguns dels cadàvers els han trobat a l'interior dels seus cotxes. Segons la Junta, les víctimes intentaven escapar de les flames per alguna ruta alternativa, però han quedat atrapades pel foc. Les imatges que arriben de l'incendi mostren com les flames avancen sense control per un front molt ampli, amenaçant nuclis habitats. A més, prop d'un miler de persones han estat evacuades i han passat la nit en pavellons habilitats per acollir-les. Les primeres hipòtesis apunten que l'incendi el podria haver originat la caiguda d'un cable elèctric. Fins ara, l'incendi forestal amb més víctimes mortals d'aquest segle a Espanya era el de Riba de Saelices, a Guadalajara, l'any 2005, on van morir 11 membres dels equips d'extinció. Repàs ara més breu altres notícies. Carola Gil.
3: Gràcies a la millora de les condicions meteorològiques, els bombers han pogut estabilitzar l'incendi de Guimerà, a l'Urgell. El foc, que ahir va tornar a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar d'hectàrees i va obligar a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Avui també continuaran les feines per controlar els altres incendis dels últims dies a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sant Manat, l'Anoia i Gavà.
1: Tercera nit de bombardejos sobre l'Iran. Les autoritats de Teheran han informat d'un atac sobre una instal·lació militar al sud del país, tot i que els Estats Units han negat haver atacat l'Iran novament després de 2 dies de bombardejos previs que van causar 14 morts. El Wall Street Journal i la CNN informen avui que Israel ha transmès a Washington informació del seu espionatge, alertant que l'Iran prepara un nou pla per assassinar Donald Trump.
3: L'últim baròmetre del CEO pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Obtindria entre 36 i 38 diputats, uns 4 o 6 menys que ara, els mateixos que guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició, amb fins a 26 escons. Esquerra quedaria frec a frec amb Aliança Catalana, que fa el sorpasso a Junts i passaria de 2 diputats a tenir-ne entre 23 i 25.
1: El català continua en retrocés, però encara té marge per remuntar. L'últim informe de Plataforma per la Llengua alerta que l'ús habitual del català ha caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys d'un 20% dels catalanoparlants mantenen la llengua quan l'interlocutor parla castellà o bé és estranger. Espanya inutilitzarà la pistola que el president turc, Recep Tayyip Erdogan, va regalar a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN, celebrada aquesta setmana a Ankara.
3: L'insòlit regal va causar perplexitat a la majoria de delegacions occidentals. És un revòlver plenament funcional, amb 6 bales, que Turquia produïa als anys 90 i que es considera una peça de col·leccionista. L'arma que va rebre Pedro Sánchez ha viatjat fins a Espanya com amb la comitiva presidencial i està custodiada al Ministeri de l'Interior. Serà inutilitzada i després s'arxivarà com una peça de col·lecció. El primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ho prenia amb humor.
4: No estem per tirar coets ni de lluny, però no està tot perdut, és reversible.
5: It's not what I expected. It struck me that my gift
6: no és el regal que m'esperava. M'ha sorprès. M'ha sorprès que el meu regal de xarop d'auró no estigués a l'altura del revòlver. Després he pensat que, d'acord, que això ha d'anar cap al Museu de la Guerra. War Museum.
1: Esports, França s'ha classificat per disputar les semifinals del Mundial de Futbol després de derrotar el Marroc per 2-0 amb gols d'Mbappé i Dembélé a la segona part. Avui es juga el segon partit de quarts entre Espanya i la selecció belga.
3: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès ja el club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça.
0: Fins aquí les notícies.
7: Com més calor fa,
8: més fresca et fem la tarda.
7: Les millors tardes d'estiu
8: són les que es passen en bona companyia.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
7: Tu, deixa't sorprendre.
0: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
8: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Sí, res de bo.
0: Avui sí que serà bo. Bé, la Julia Roberts.
1: Oh, carai, la de Hollywood?
0: No, home, no, collons, no crec que hi hagi vol directe de Hollywood a GURB, saps què vull dir? Bé, la Mercè Montalà, la seva dobladora.
1: Ah, molt bé. I què més farem?
0: Bueno, farem allò dels gossos, que a mi no m'agrada gens. Bé. I després l'Arnau i la Laia ens parlaran d'una cançó creada durant un viatge en moto, no sé quin rotllo ens fotran. Ja. I dedicarem el capítol a l'aspiradora.
1: A l'aspiradora?
0: Sí.
1: A què aspira aquest programa?
0: Va, xt, calla, ojo, que arriba el jefa.
2: Déu vos guard.
3: I visca el ball!

0: Piacenza.
1: Una de les primeres coses que s'inventen, més o menys semblant a una aspiradora, és el que el seu inventor l'any 1876 va anomenar escombradora de catifes.
2: Escombradora de catifes?
1: Sí.
2: Així, en català, eh? Era català l'inventor?
1: Home, no, és un invent d'un paio americà.
3: Collons d'americans.
1: Sí, noi. Un tal Melville Beazel, que la va inventar per regalar-li a la seva dona. Que, hòstia...
2: Ja.
1: Que, o sigui, regalar-li una aspiradora a la teva dona ja és molt masclista. Sí, sí. Però inventar-te-la... Hòstia, és d'un nivell molt gros, no?
2: És una altra època. No pots valorar-ho,
1: no,
2: això.
1: No. Això passava a finals del segle XIX i era una cosa molt rudimentària, una mena d'hèlice que s'accionava amb una maneta. O sigui, tu havies d'anar fent girar una maneta
4: Sí, però almenys no es havia d'enxufar, Peyu?
1: Ah, sí.
4: Vull dir que les d'ara van amb aquell llamp de cable, me cago...
1: Hòstia.
4: Vés a aspirar allà, collons. Vull dir, puc arribar a tres carrers i jo aspiro,
1: Hi ha molt de cable, allà.
4: Hi ha molt de cable.
1: I se recull molt ràpid, allò.
4: Sí,
5: molt.
1: Cal que sigui tan potent, allò.
4: Et pot buidar un ull, aquell cable.
1: Bueno, és que a mi...
5: Vull dir... La puetada aquella final que et fa...
4: Sí.
1: Dóna la sensació que el motor que porta el de recollir el cable és més potent que el de l'aspirador.
2: A mi m'ha estirat a vegades.
1: És que te pots deixar els turmells?
2: Sí.
1: Pots deixar els turmells allà. En fi, l'aspiradora elèctrica la inventa un altre americà, a la que s'enxufa, aquesta del cable.
3: Collons d'americans.
1: Sí, tu. En James Spangler, el 1906. Coneixíeu aquest?
2: L'Spangler.
1: Era un conserge asmàtic que cada vegada que li tocava netejar la moqueta de l'edifici estava a punt d'anar-se'n a l'altre barri per culpa de la pols. O sigui, o inventava l'aspiradora o es moria.
2: A veure, si l'alternativa és morir-te a l'aspiradora, també te l'invento jo.
1: Sí, exacte. El pobre conserge, quan va solucionar els seus problemes d'asma, ja en va tenir prou i va vendre la patent a l'home d'una seva cosina.
4: Malament, home, no te la venguis, burro, Sparler!
1: Mira,
4: hòstia.
1: El cosí era d'Anglaterra.
3: Collons d'anglesos.
1: I es deia William Hoover. Va crear The Hoover Company, una empresa que va tenir el monopoli de les aspiradores durant bastants anys i que també és coneguda per idear la pitjor campanya de màrqueting de la història.
4: Això m'interessa.
1: Atenció. De cop i volta, la marca d'aspiradores Hoover comença a tenir competidors, com la coneguda Dyson. Aquesta la coneixeu, la Dyson, no? Baixen les vendes en picat i això es transforma en un gran estoc d'aspiradores per vendre. Hòstia, ara no venem.
2: Anem allà ple, sí.
1: I aquí se'ls acut una campanya d'impacte per treure'ls les aspiradores de sobre. Per cada persona que compri una aspiradora o algun electrodomèstic per més de 100 lliures, regalaran dos vols gratis d'anada i tornada a qualsevol destí de la Gran Bretanya.
2: Cago en Déu, Fel, comprem-ne una!
1: Ja va ser això ja va ser. No està passant.
2: Home, però...
4: Sí, però tot mano.
1: Sí.
4: Anar-nos a Gran Bretanya?
2: Sí, a qualsevol punt, eh?
1: Va passar als anys 90, això.
4: Però...
1: Ara ja no podeu, S'ha acabat la campanya.
2: Era molt bona oferta, això.
1: La campanya resulta ser un èxit i buiden tot l'estoc d'aspiradores. Llavors és quan s'envalenteixen i milloren l'oferta. Qui compri una aspiradora per més de 100 lliures tindrà dos vols internacionals d'anada i tornada.
4: Cago en Déu, Xuri! Comprem-ne una!
1: No es pot. La resposta de la gent va multiplicar per 10 la prevista. 300.000 persones van comprar aspiradores. Que ja es veu que no hi ha tanta gent que vulgui aspirar.
4: No, ja es veu.
1: Això són 600.000 vols internacionals que havia de regalar Hoover als seus clients. La gent es gastava 100 lliures i havien de regalar vols valorats en 600 lliures.
4: Quin cervell, eh?
1: Aquella reunió...
4: Qui el va parir, eh?
2: Hòstia, això, si va passar als anys 90, que ara deu saber viu aquest home.
1: El que ho va fer-ho?
2: Sí.
5: El podria contractar? Jo crec que el van matar.
4: Si el van matar.
2: El van aspirar.
1: No? Com a mínim deu estar a l'atur perquè l'empresa, evidentment, va desaparèixer amb milions de pèrdues. Com a bona empresa d'aspiradores, va ser absorbida per un dels seus competidors. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: El primer intent d'aspiradora el va inventar un senyor per regalar-li la seva dona, no?
1: Sí.
0: Sí, això pot semblar una bestiesa, però encara és més bèstia la publicitat que es feia al segle XX per vendre aquests aparells. Només us posaré un exemple.
1: Ai.
0: Una aspiradora Philips.
2: No diguis marques.
0: Per què no? Si és Philips, què he de dir? Ara no me'n surt cap.
3: Era una altra època.
1: És Philips com podia haver sigut una altra.
0: Exacte. L'anunci compara la potència de l'aspiradora amb la potència dels motors d'avió.
1: Ah.
0: A l'anunci es veu una hostessa de vol netejant l'avió, la moqueta, el passadís, els seients, mentre una veu en off va destacant les qualitats de l'aspiradora. El comentari de qualitat arriba quan el pilot surt de la cabina, veu l'aspiradora i, com era d'esperar, ell ja sap a qui li regalarà l'aparell. Escolteu.
4: Una limpieza a fondo y eficaz en todos sus detalles, turboaspiradores Philips, potencia rápida y silenciosa. Justo lo que mi mujer necesita. Turboaspiradores Philips, la última palabra en potencia.
0: I la dona contenta, que devia estar.
3: No, és més romàntica,
1: és molt més ben maco.
0: És que vengo de la Xina i t'he comprat una aspiradora.
3: Per Sant Jordi.
0: Hòstia,
3: en vez de l'arròs, una bona aspiradora.
0: Ni llibre, ni res.
3: Molt bé que va quedar aquest pilot.
1: Déu-n'hi-do. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui estic perdut, Peyu. Pot ser sàvia per conèixer, però al mateix temps, sense que molts ho sapiguem, ja és una boja coneguda. Dobladora de les millors actrius de Hollywood com Julia Roberts i actriu de sèries tan nostrades com El cor de la ciutat o Nissaga de poder.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Mercè Muntalà!
2: Visca!
1: Què tal, Mercè?
6: Meravellada.
1: Sí? Per què?
6: Perquè em feu riure molt.
1: Ah, sí? Bueno, mira, ja està bé que algú rigui, escolta.
6: Sí, sí.
1: Què has esmorzat avui?
6: Què has esmorzat?
1: Sí.
6: Pa torrat.
1: Mira.
6: Amb una miqueta d'oli i pernil dolç.
2: Ah, dolç, eh?
0: Bueno. Un clàssic.
2: Dolç. És el meu esmorzar.
1: Sí?
6: Dolç i cafè amb llet. Sí. Dos.
1: També? Sempre fas això?
6: Sí.
1: Sempre?
6: Normalment, sí.
1: Molt bé. Has de saber, Mercè, avui és el moment en què segurament en la meva vida, si no fa un giro molt estrany, estaré més a prop de la Julia Roberts, no? És la teva actriu preferida? Perquè, clar, no sé si et canses també de doblar algú, no?
6: No, mai. No, no al contrari. Julia Roberts, a més, està tenint una trajectòria professional meravellosa.
1: Hòstia, no para, aquesta dona.
6: I està creixent molt bé.
1: Sí.
6: Crec que els projectes que escull a mesura que va passant el temps són molt, molt interessants.
2: Tot el contrari que a mi.
1: A qui et doble, tu?
3: La seva dona, a vegades.
1: Perquè com funciona això, Mercè? Vull dir, quan tu comences a doblar Julia Roberts... No sé com t'arriba la proposta, si recordes el primer dia que la vas doblar.
6: Sí.
1: Sí?
6: Sí, perquè és que és un cas molt especial. El destí és el destí i a vegades l'atzar també hi juga. Perquè quan jo començava a fer doblatge, que feia ambients, feia la cambrera, feia la veu dels altaveus...
1: Aleshores, jo havia fet això. Bueno. Al principi vaig començar a fer doblar i quan diu ambients vol dir gent que passa de fondo.
6: Exacte.
1: Jo recordo haver fet ambients de Terratrèmol, la pel·lícula del Clint Eastwood,
6: sí.
1: I llavors anava a passar i em deien que fes per aquí, no, més caixes, més caixes. Sí. Que...
6: Jo tenia un problema molt gran perquè quan em tocava fer la megafonia dels aeroports, sempre havia de dir American Airlines, i em feia uns lius que em moria. El cas és que en aquell moment, cap al 85, 80 i alguna cosa, s'estava doblant Corrupció en Miami.
1: Val.
2: Ui.
6: Aleshores, sí. Aleshores, jo estava allà, com tots els que començàvem en aquell moment, i dirigia el senyor De Vicente, que era boníssim. Uh-huh. El senyor De Vicente tenia una peculiaritat, que era quan anaves a fer una pel·lícula amb ell, sempre et deia, mira, yo no he entendido nada, pero tú doblas a este.
1: Hòstia santa, ni papa d'anglès?
6: Era meravellós, no, ni papa de l'argument. Claro. Esto es muy raro, yo no he entendido nada, mira que la he visto, mira que la he gustado, pero bueno, es igual, tú doblas a esto. El tema està en que... Bé, em truca Muntalà, i jo entro i diu, mira, dobles aquesta noia. I aquesta noia era la nòvia del Don Johnson, que tenia, 2 takes, 3 takes, i era la Julia Roberts.
1: Hòstia.
6: Aleshores, jo, la primera vegada que la vaig doblar era una convocatòria d'ambients, amb la qual no tenia cap importància, no sabíem on aniria allò.
1: Clar.
6: Ni la carrera d'ella ni la meva. I
1: heu anat creixent juntes,
6: diguéssim. Juntes.
1: I ara et podries negar a fer Julia Roberts? O firmes algun tipus de contracte? Un cop ets Julia Roberts, ho has de ser de per vida?
6: No.
1: Depèn
6: de la coherència de les distribuïdores,
1: clar,
6: del director que li toqui portar aquella pel·lícula. Normalment es respecta,
1: sí,
6: i més quan l'has doblada. Jo la doblo des de Magnolias de Acero.
1: Sí.
6: Aleshores, quan l'has doblat ja moltes vegades, normalment es respecta, però res és teu.
1: No, però es pot morir la Julia Roberts, també.
6: Home, i jo.
1: I tu, també.
3: Sí, clar. Qualsevol dels que
6: som aquí. Sí, clar.
0: I us heu conegut mai?
6: No.
1: O sigui, sí, és...
0: No, eh?
6: No. No, i crec que... Bueno, home, sí, no? Són actrius que t'agraden, i sobretot, ja et dic, respecto molt la seva evolució com a actriu.
0: Bueno, perquè heu evolucionat juntes, vull dir que també ha de ser interessant, no?, conèixer
6: molt
0: una persona que has crescut amb ella.
6: Sí, el que passa és que... Sempre he considerat que la nostra feina, fins i tot a la ràdio,
1: sí,
6: cada vegada necessitem més difusió i la imatge juga un paper important perquè ens hem de donar a conèixer,
1: sí,
6: i perquè és una manera de reivindicar també la teva feina, no? De totes maneres, el que no se't vegi també té molta màgia.
0: Clar.
1: Sí.
6: I sobretot amb doblatge. Perquè ara qui ens estigui veient dirà: "Oi, mira la Montalà".
1: Bueno, i que ja ets la veu de la Julia Roberts, no? A mi em passa a vegades a Antena 3, que et descol·loca molt quan veus una...
6: Un canvi de veu.
1: Hòstia, jo veia una pel·lícula un dissabte a la tarda d'un maltractador i de cop i volta la veu d'en Bart Simpson. On te va, aquest senyor? No te quedaràs con mi hija. I la veu d'en Bart Simpson, hòstia, no, perd tota la credibilitat, no? Mercè, ha passat un fet, una cosa, que jo tenia la imatge d'haver vist Pretty Woman en català.
6: Sí.
1: No hi és.
6: Sí.
1: No hi és.
2: Yes, no hi és.
1: No hi és.
6: No l'he doblada?
1: No, senyora.
6: Oh.
1: Pretty Woman, en català, no existeix.
2: Oh, jo em pensava que
3: l'havia vist.
1: Ho hem consultat.
6: Eh que sí?
1: Jo tenia la imatge... Hòstia, l'han fotut a TV3 20 vegades. Pues no, ho hem consultat, aquesta casa, al servei de documentació, no està doblada al català.
3: Ai, clar.
1: Llavors, si no et sap greu...
6: Sí.
1: Podríem fer un trosset, ni que sigui.
6: Home, i tant.
1: Sí? Mira, hem preparat una escena.
6: A veure.
1: Tu fes de...
6: Jo sabia que havia de portar les ulleres.
1: Home. Això és per tu, aquí tens el guió.
6: A veure.
1: Llavors, tu fes de Julia Roberts.
2: Jo de què faig?
1: Tu no faràs de res avui.
6: El director.
3: No fa de Richard Gere, Churiguera?
1: No ho faré jo.
2: Però Richard Gere, Churiguera, saps?
6: El concert, ja.
1: Jo faré de Richard Gere, perquè és l'única oportunitat que tinc a la vida de fer de Richard Gere. No l'aprofito ara, o no. És l'escena on Richard Gere li regala a Julia Roberts un collaret, no? Un collaret que val una pasta rufa.
6: I tant.
1: Com que hi ha molta gent que ens escolta per la ràdio, Arnau, si no et sap greu, tu fas com l'audiodescripció, perquè sapiguem per on passem. Si tenim una mica de música sensual, perquè és una escena, bueno, una escena que...
3: Sí,
1: ja que havia de fer Richard Gere, l'he triat.
3: Sí.
5: Apareix la Julia Roberts vestida amb un vestit vermell espectacular.
6: Com em veus?
1: Et falta alguna cosa.
6: Doncs t'asseguro que dins d'aquest vestit no hi cap res més.
5: En Richard t'agafa una capseta.
1: Potser hi ha alguna cosa aquí, però no vull que t'emocionis, només m'ho han deixat.
5: Li ensenya la capseta que conté un collaret espectacular i quan la Julia intenta agafar-lo, en Richard li tanca la tapa per enganxar-li el dit de broma. Tots dos riuen.
6: De veritat que t'han deixat aquesta preciositat a la joieria?
1: Sóc molt bon client.
6: Si el compressis, quant costaria?
1: Un quart de milió.
6: Uau! Un quart de milió de dòlars? On anirem?
1: És sorpresa.
6: Si m'oblido de dir-t'ho després, vull que sàpigues que avui m'he divertit molt.
1: Gràcies.
3: Oh, que maco! Bravo! Peyu, m'ha passat això que t'ha passat a tu en TN3.
1: Què?
3: O sigui, la Julia Roberts amb en Peyu. saps? No veia en Richard Gere.
1: En Richard no l'has vist.
3: No, jo he vist en Peyu, eh? Yeah. Se creu, eh?
1: Se
3: creu.
1: Et costa posar-te dins la pell del personatge quan dobles? Perquè quan fas teatre hi ha molts més elements, no?, que t'ajuden a entrar al vestuari, però allà estàs tu sola amb un micròfon, no?
6: No, realment no. No, perquè de seguida veus, tu tens la idea de la pel·li, no? I la idea en general del teu personatge.
1: Sí.
6: Però es tracta, sobretot, és l'empatia, sobretot és la capacitat emocional que tu tinguis d'entendre el que està passant per aquell personatge, no? Sí. Per aquella persona, per el personatge que s'està interpretant.
1: Però és fred l'ambient, on ho estàs fent? És un estudi de doblatge,
6: sí,
1: no tens
6: però
1: públic. No tens...
6: Sí, però tenim la capacitat, estàs en una pantalla molt gran, sí. Estàs absolutament abduïda per allò. Mm-hmm. Estàs entregada, entres emocionalment, entres al moment, i després ja també són anys d'experiència.
1: Sí, home, sí,
2: clar, és feina, clar. Això és feina, professional.
1: Sí.
6: De seguida t'hi poses.
1: Has doblat a banda de Julia Roberts. Digue'ns a qui més has posat veu, perquè la gent es faci una idea. A banda de Julia Roberts hi ha moltes més actrius a les que has doblat.
2: Clint Eastwood?
1: No, home, no.
6: Oh, m'encantaria. Vaig fer una de Harry el Sucio, però la feia amb ella. Sí, era meravellós. Doncs m'agrada molt doblar Ned Benning.
1: Sí.
6: Cada pel·lícula que ve d'ella és una petita joia.
1: Jo vaig dir que sí, però no conec cap actriu, eh?
6: Vale, pues,
1: ja t'ho abans.
6: La Ned Benning és la dona, sí, del Warren Beatty.
1: Home, i tant,
6: home,
1: ara sí.
3: Veus?
6: Veus?
1: No sé pas qui és.
6: Meravellosa.
1: No sé pas qui és, de veritat.
6: Michelle Pfeiffer.
3: Hòstia.
2: Aquesta sí, Peyu.
1: Sí, aquesta sí.
6: Aquí tens una debilitat.
3: Aquí sí que jo... Com ho diu la Michelle Pfeiffer? Que digues...
6: La Michelle Pfeiffer parla una miqueta més.
3: Que digues faixedes, no es ve més després.
6: Sí.
2: Castellà?
3: Sí, sempre he vist en castellà.
6: Faixeda, ens veiem després.
3: Vale, marxo.
1: Escolta, hi ha algun personatge que hagis doblat i que no t'agradi? Això pot passar, també, no? De dir, hòstia...
6: Sí, però
1: és feina, també t'hi adaptes,
6: és, no? És feina, són pel·lícules d'aquestes que no arriben en lloc. De fet, tema de drets, en Baïsque, les pel·lícules que donen més rendiment... i és una conya allà entre la professió, són les del diumenge, aquestes alemanes.
1: Ah, sí?
6: Sí, aquestes de
1: sobretaula, de sobretaula.
6: Sí, sí.
2: La del gos aquell.
1: La d'en Hachiko.
2: Què?
1: Aquesta també surt en Richard Gere. Hachiko.
2: Ah, no sé.
6: Ah, no, però aquesta és cinema.
1: No, aquesta és bona.
6: Aquesta és cinema. Aquesta és bona. No, bona. Són aquestes de...
1: Sí.
6: De Desapareció la maestra o Mi amor volverà mañana.
3: Normalment en fan dues, aquestes. Sí. I tu mires el començament de la primera, m'adormo, i veig el final de la segona.
1: Sí. Sí.
3: Bueno, i em lliga, eh?
1: A vegades t'encaixa, eh?
3: Em lliga, eh?
6: Sí.
3: Es collonut, encaixa.
6: Sí.
1: Has doblat Gladiator, també.
6: Oh.
1: Què?
6: Meravella.
1: Sí?
6: Una de romans.
1: T'ho vas passar bé.
6: La meva pel·li preferida, una de les meves pel·lis, és Espartaco. I aleshores, quan ja va tocar doblar la primera...
1: Sí.
6: Sigui, per favor, una de romanos. Sigui, vaig anar absolutament entregada...
1: Bueno, com sempre, no?
6: Sí, però en aquella ocasió em vaig vestir.
1: Què vols dir?
3: Sí?
2: De romana?
6: Sí.
1: Oh! Ah, sí?
6: Us ho juro.
1: Vas anar a doblar?
6: Me'n vaig anar a casa Peris.
1: Sí.
6: I em vaig vestir de romana.
1: Hòstia, home, és una imatge ben maca, eh?
6: Sí.
1: Vestida de romana.
6: Vaig entrar a la sala, que a més estava amb el Buixaderes,
1: sí,
6: que ell feia el
1: Russell Crowe. Russell,
6: i res, vaig entrar i vaig dir... Ave! I el Buixaderes es gira i diu... Anda que no.
0: Com lo sèrio que és.
6: Que ho sembla.
0: Sí.
1: Mercè, no sé com portes el català. Suposo que doblant també és una cosa en què us fixeu molt, no? Amb la pronunciació...
6: No, és una... I a més hi ha molta exigència per part dels lingüistes.
1: Sí.
6: Fem un munt de teics, reteics, perquè se t'ha escapat una liaison, perquè has dit una vocal malament, o sigui, és...
1: Són curosos amb això.
6: Molt, molt, molt, molt.
1: Com està el doblatge en català? Ràpid i curt, diguéssim.
6: Ràpid i curt. Doncs podria estar molt millor si per part de qui dona i reparteix la feina, fa licitacions cada 4 anys, TV3...
1: Sí. I... Cuidado, que som a TV3.
6: És igual,
1: ai.
6: És el que hi ha. Les licitacions es dona sempre al postor més barat.
1: Ah, sí?
6: I el més barat vol dir que no pot pagar el conveni tal i com està... si accepten aquell preu. Amb la qual cosa és una lluita que portem des de fa bastant de temps de lluitar per una professió digna, perquè es pagui el que correspon i sobretot perquè una empresa pública ha de respectar els convenis que ja estan establerts i perquè així la qualitat del doblatge, que no del català, però sí del doblatge, milloraria molt, perquè hi ha doblatges que són infumables.
0: Sí, últimament és terrible.
6: I saps d'on ve, depèn de la veu que escoltis, saps de quin estudi ve. I això em sembla indignant. I volem lluitar ara perquè trobo que la televisió és una eina bàsica, i ara que tenim tants problemes, per reivindicar la nostra llengua, per parlar-ne bé, no per fer paraules estranyes ni coses rares, perquè també t'haig de dir que quan doblem en català els noms fan coses molt estranyes.
1: Sí que és veritat.
6: Per exemple, no sé...
1: Arnold Schwarzenegger.
6: No, però ja no només és Arnold Schwarzenegger, és que igual és Arnold Schwarzenegger. No sé, hi ha coses que jo a vegades penso, sí. Escolteu, jo crec que els lingüistes es queden per la tarda per veure aquesta pel·li i pixar, es pixen al veure.
0: Mira, mira, ho ha dit.
6: O sigui, no pot ser. Però, independentment d'això, és una eina. És una eina brutal per reivindicar la nostra llengua. Aleshores, no, em nego rotundament que no paguin el que hagin de pagar. I lluitarem.
1: Vinga, va. A veure si el president de la Generalitat de Catalunya et fa cas. No sé com vas de presidents de la Generalitat.
6: Bueno, no se sap mai.
1: Com que els americans se'ls saben de memòria, aquí intentem que la gent també se'ls sàpiga.
6: Ah!
1: És una petita prova. Jo començo pel 133, eh?
6: Sí.
1: Hi ha 133, és Salvador Illa, aquest te'l regalo. I anem al 132 i me'ls vas dient.
6: Bueno, a veure si te'n surts. Dels noms.
1: Provem-ho, Mercè. Tot
6: fatal.
1: 133, Salvador Illa.
6: Sí.
1: 132.
6: I quin era el 32? I quin era? Sí.
1: No t'atabalis, sí, perquè hi ha molta gent que s'encalla.
6: No, Esquerra.
1: Sí. Es deia Esquerra, ella, directament.
6: És d'Esquerra.
1: Sí.
0: Com es diu?
6: És que per...
2: Bueno, has dit el Mercè.
6: Fatal. Si vaig anar, ens va invitar allà...
3: Doncs aquest.
6: Aquest.
2: Ja és correcte.
6: El tronxer.
1: Anem a donar-la per bona.
6: Sí. Ja ha treballat molt per un bon doblatge, eh?
1: Mira, les coses com siguin.
6: Sí.
2: La primera vegada que es diu una cosa bona d'aquest home.
6: Ara, pues, trobo...
3: Potser no parlem del mateix, perquè no he dit el nom, eh?
6: Sí, que no és molt alt.
1: Vinga, passem aquest penal, diguéssim. 132, 131.
6: 131? 131? Qui hi havia quan vam fer un cop d'estat? No?
1: Hi va haver un entremig, eh?
0: Sí.
6: Ah, un entremig?
2: Sí.
6: No era el Puigdemont?
1: No!
6: Qui era?
1: Bueno, prou, perquè no podem donar més coses per vàlides, ja.
6: Qui era?
1: Quim Torra.
6: Ah,
1: i el que t'ha saltat primer, Pere Aragonès.
6: Pere Aragonès.
1: Ara sí.
6: Sí, sí, els conec a tots. Jo el que recordo és que estava molt indignada perquè no havia votat a cap.
1: Mira.
6: Ni tu tampoc.
1: No. Mercè Montalà, moltes gràcies per venir a passar una estona a la Renaixença.
6: Al contrari, a vosaltres sou meravellosos, m'encanta on esteu.
1: Sí?
6: Sí, i sou estupendos, no tinc res més a dir.
1: Gràcies.
7: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Ho fem en català perquè ens entengui tot el món.
2: A veure, avui no parlàvem de l'aspiradora?
3: Encara de rato que no s'ha dit res de l'aspiradora.
1: Un moment, nois, ara hi anem. Arnau, es pot fer música amb una aspiradora? No.
5: A veure, no ho he provat, però si fos possible de fer-la amb una aspiradora, hauria de catalogar-se dins de la família dels instruments de vent.
1: Com la trompeta, diguéssim.
5: Sí.
1: La gralla. Sí,
5: com la gralla, exacte, en efecte. I parlant de vent, avui parlem d'una cançó que va esdevenir un himne per diverses generacions i que va marcar l'inici i la fi de la carrera musical del seu autor. Parlem de Raimon.
8: Oh. El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans...
5: Publicada el 1963, El vent és l'emblema del cantautor de Xàtiva, Raimon. Una cançó directa que va interpel·lar aquells que creien que un món millor era possible i necessari.
9: Amb una veu incisiva i poderosa, tres acords rescats amb una guitarra i un missatge de fortalesa existencial, Raimon va ser capaç d'aconseguir allò més preuat en una cançó de música popular. Que passés de les seves mans a les de la gent i tothom se la fes seva.
1: Home, se
9: les seves mans...

0: però els seus plans de futur passaven per estudiar història i la música era poc més que una afició.
1: Doncs sí, de fet era un moment d'ebullició pel jove Xativí, perquè la universitat li havia obert les portes a noves idees, a nous autors i a noves mirades sobre el món.
2: I al principi has dit que la va fer, bueno, la Vespa, has dit alguna d'una Vespa.
0: Sí, el 20 d'octubre del 1959 feia un viatge de Xàtiva a València anant de paquet d'una Vespa que conduïa un amic seu.
2: Ha de ser molt avorrit, això.
3: Dos amb Vespa. I perillós. Sí. Té unes rodetes petites.
2: Hòstia, sí.
3: Com plou, és molt puto, allò, eh?
2: No hi he anat amb Vespa quan plou, no hi he anat.
0: De fet, era tan avorrit que en un moment d'aquest trajecte Raimon va tenir un instant d'il·luminació en notar el vent colpejar el seu rostre. Veus. Aquella sensació de resistència incansable contra una adversitat va ser el desencadenant de la idea.
1: Quan va ensenyar per primera vegada aquella cançó, aquella primera composició als seus companys a la universitat, no us ho creieu, però cap d'ells es va creure que fos una cançó pròpia. Quina confiança, eh?
4: Sí.
2: Molt maco. Mireu què he fet, això no ho has fet tu.
4: Burro, va, calla, burro.
0: Farsant. Bé, doncs, sorpreneu-vos, perquè ells no podien entendre que era una cançó original en valencià perquè no eren capaços de concebre que es pogués fer aquella música original en la seva llengua. I, de fet, si pensaven això, era lamentablement perquè en el seu entorn hi bufava un altre vent huracanat. El vent, la cara al vent, el cor al vent. A poc, la cançó va anar-se fent més coneguda entre els joves universitaris de València i Raimon va començar a cantar-la fora de la universitat i fins i tot va publicar-la poc després.
1: I gràcies a l'ambigüitat poètica de la lletra, la peça va superar la censura i va sortir a la venda sense cap impediment.
0: La peça va ser llegida per molta gent com una metàfora política sobre la dictadura i va acabar convertint-se en un veritable himne de la resistència antifranquista.
1: Així que, de manera inesperada, la carrera musical de Raimon va començar l'any 1959 amb aquesta cançó.
0: I el 2017 va tancar el cercle amb un concert de comiat al Palau de la Música Catalana, acabant amb la mateixa peça que l'havia començat. Avui enriquim el nostre esperit musical recordant El vent de Raimon. Música mestra.
2: Ara, ara, ara.
0: Tres acords, eh?
5: El vent, la cara al vent.
2: Sí, aquesta la sé.
0: El cor al vent. Sí, segona frase ja no.
2: El cor, el vent.
3: Costa
2: les mans. Les mans. Les mans.
4: Ara ve el dit petit, el vent.
3: Els ulls.
2: Sí. No ho feu mentre aneu amb la Vespa, això.
0: No. Una música amb una capacitat expressiva profunda. No li cal gran exhibicionisme tècnic.
2: No.
0: Ell s'expressa més aviat des del punt de vista de la veritat d'allò que diu, d'allò que transmet. D'allò que comunica, vaja.
3: I posa ganes.
0: És més difícil, a vegades, això que dominar tècnicament l'intèrpret.
2: Què vols dir, que no té tècnica?
0: Té una tècnica peculiar i personal.
2: Val.
4: Toma.
0: Com els grans músics i grans intèrprets.
2: El vent, Arnau Tordera, Laia Gluck, moltes gràcies.

0: una mica de Queen, no?
1: Home, i tant, I Want to Break Free, un autèntic himne de Queen. La banda britànica va fer una paròdia de la sèrie Coronation Street al videoclip d'aquesta cançó. I allà hi apareix una imatge icònica de Freddie Mercury amb perruca, una pitrera ben generosa, un bigoti i passant l'aspiradora per tota la casa.
2: Millor ho hem fet tots, eh, un dia.
0: Sí, a casa. A vegades tan valentones.
2: Estem a una festa aniversari. Saps? Allò, fotré un playback a la família que a veure si es pixaran de riure.
3: I el pare què?
2: Quan ho veus al cap dels anys, la mare que em va parir. Ojalà hagués tingut febre aquell dia.
0: El guardes, aquest vídeo, Fel?
2: No, vaig cremar.
3: Que de rolar.
4: Va cremar la càmera.
2: Però no m'ho puc treure del cap.
0: A fer una mica de Queen i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.

0: Avui passejarem en Bitxo, un Jack Russell molt espavilat.
1: Aviam, en Bitxo?
0: A veure.
1: A veure si és... Oh, que és maco!
2: Ah, no.
1: Jo, de veritat, us prometo que en tenia un idèntic.
0: I són un nervi o no?
1: Sí, fins que es va morir, sí.
3: Calipo, no?
1: Calipo, es deia
3: Calipo.
1: El meu gos.
3: Calipo?
1: Sí. Es deia Calipo, perquè jo mirava malalts de tele,
3: sí,
1: que tenien un gos que es deia Magnum. Ja. I pensava, quan en tingui un, li posaràs Calipo.
3: Mare.
1: I així es va ser.
3: Tu, escolta, Mercè, i per què? Està vinculat a l'actor, això?
0: El què, el Jack Russell?
3: Aquest és aquell que feia pel·lícules de pistoleros, no?
0: Quin nano.
1: Russell Crowe.
3: Ah, això.
1: Gladiator.
3: Gladiator.
1: Ah, de cinema anem més o menys igual.
3: A mi em sonava d'algú.
0: Va, us explico. L'Emma del Figaró ens adverteix que si li dones menjar, en Bitxo serà el teu fidel company. Quan vegi que les coses van maldades, ens abandonarà sense cap mirament. Això de la fidelitat del gos, aquí no ho portem
1: això
0: bé.
1: Tothom.
3: A mi això tothom. Em fa pensar en el meu fill. De moment,
0: quants anys té?
3: 16.
0: Ja et puc entendre.
3: Per això...
0: Sí, sí. A part d'endrapar, en Bitxo té una altra obsessió. Revolcar-se per tot arreu. I si el lloc on es revolca fa pudor d'animal mort, o si hi ha algun cadàver descomposant-se, molt millor.
1: Això tothom, també.
3: El meu fill també ho fa.
0: Vols dir?
1: Fa la pudor.
0: Sou una colla de porcassots.
3: Sí, sí.
0: A ell li agrada molt l'olor de cadàver.
1: Bueno, ja està bé, ja està bé.
4: En plena Segona Guerra Mundial, els nazis han tingut un avanç imparable i han penetrat fins a les portes de Moscou i de Leningrad, les dues ciutats més importants del nord de Rússia. Ara mateix, però, tots els esforços estan centrats al sud del país, en una ciutat anomenada Stalingrad.
1: Stalingrad. Hi heu estat mai?
3: No.
4: Adolf Hitler s'ha obsessionat a conquistar aquesta ciutat que porta el nom del seu rival, Iósif Stalin. Stalingrad es convertirà en l'escenari bèl·lic més sanguinari de tota la Segona Guerra Mundial. Som a les portes de l'hivern de 1942, un hivern que tindrà un paper fonamental en aquesta macabra història.
1: Avui passegem el gos per la batalla de Stalingrad.
5: Ja es veu que no.
0: No.
5: Ja es veu que no anem bé. Hòstia.
1: L'aviació alemanya ha convertit els... Bueno, un moment.
6: Això l'explicar, collons? Això l'explicar? És com estàs fotent nerviós a mi tot, eh?
1: Tira. L'aviació alemanya ha convertit els carrers de Stalingrad en una muntanya de runa.
5: Ja m'ho pensava.
1: És gairebé impossible fer dues passes sense entrebancar-se. La quantitat de runa que hi ha dificulta qualsevol moviment. Fins i tot el nostre gosset, en Bitxo, el Jack Russell, li costa moure's. Sort que és un gos petit i pot passar entre les pedres.
5: El mataran.
1: Tot procurant no caure, ens acostem fins al port fluvial de la ciutat. Stalingrad té sortida al riu Volga. Allà l'exèrcit soviètic està concentrant les seves forces.
6: Vinga.
1: Després dels bombardeigs i de deixar-ho tot rebentat, els alemanys han entrat amb la infanteria i han aconseguit controlar més del 80% de la ciutat. Stalingrad està a punt de caure a les seves mans. Stalin ha estat informat que la ciutat que porta el seu nom està a punt de ser derrotada. És llavors quan ha dictat la famosa Ordre 227.
6: Sí.
1: Ni un pas enrere.
6: No me'n recordo.
5: Això és com el 155, però amb rus.
1: Sí.
6: I el ni un pas enrere també ho dèiem.
1: També, si la 227 és ni un pas enrere, les 226 anteriors, què deien exactament?
5: Es anaven col·locant, ara una mica a la dreta, ara un pas a l'esquerra, fins que arriben a un pas enrere.
1: Molt bé. Cap soldat ni cap civil rus pot fugir de Stalingrad. Cal defensar-la fins a la mort.
5: Vinga.
7: El gloriós camarada Stalin ha ordenat no fer ni un pas enrere. Cal enfrontar-nos a la tirania dels enemics de la mare pàtria.
8: I això ben bé què vol dir?
7: Doncs que hem de fer front als nazis que estan envaint la ciutat. Soldats del gloriós exèrcit roig, a partir d'ara és victòria o mort!
8: I això ben bé què vol dir?
7: La ciutat no serà evacuada. Lluitarem fins a la mort.
1: Ho has entès, ara, o no?
8: No, però tira, Peyu.
1: La ciutat no serà evacuada. els soldats russos que l'estiguin defensant s'hi hauran de quedar fins a les últimes conseqüències.
0: Escolti, senyor comissari, això vol dir que les dones podem anar tirant, no? Vull dir, ja podem marxar de la ciutat, o no?
1: Cap soviètic podrà sortir de Stalingrad, ni soldats ni civils. Els oficials soviètics han pensat que si els civils es queden a la ciutat, els soldats lluitaran amb més valor per defensar-los dels nazis. De fet, les dones tindran un rol molt important, ja que seran incorporades a files.
7: Les dones sereu incorporades a l'exèrcit. Ara us donaran un rifle.
0: Aquí, a mi?
7: Sí.
0: No, jo ara he d'anar a lluitar.
7: Però
0: jo no he disparat mai cap arma, però no puc, no puc. No sé com es fa, com se fa això.
6: No sé, jo no vaig
5: si anar a l'anir. Em mires, eh?
6: Que m'emmerdes a mi, eh, Mercè?
5: No em mires, eh?
1: Aquest con li tocava fer la mili, es va fer el boig.
6: Sí, sóc segur, eh?
5: I vaig ser insubmís.
1: La cosa es complica de mala manera. La ciutat està envoltada per les tropes alemanyes. L'única manera de tocar el dos és travessant el riu Volga amb una barca. En Bitxo, el nostre gosset, es veu obligat a quedar-se i amagar-se sota la runa. Fugir no és una opció. Avui ens ha tocat un passeig ben difícil.
6: Pobre.
1: Els soviètics ho veuen molt fotut. Parar els peus a la màquina de guerra alemanya és molt difícil, però els comissaris polítics han tingut una gran idea per si algun soldat es vol fer enrere. A la rereguarda han col·locat uns soldats que tenen ordres de disparar contra els seus propis camarades si volen fugir.
5: A veure, tots aquests homes que hi ha aquí darrere, qui són?
6: A mi em foten més por aquests d'aquí darrere que no pas els nazis, ja t'ho diré.
7: Tots aquells que retrocedeixin moriran.
6: Veus?
7: No hi haurà pietat per als covards ni als traïdors.
1: És que un rus emprenyat, car de por, eh?
5: Sí, doncs.
6: Tu te'n recordes de Rocky?
1: Rocky.
6: Aquell rusal?
1: No. De Rocky recordo...
6: Rocky 4.
1: Jo les pel·lícules les recordo molt poc. En general, totes. Rocky recordo que pujava unes escales corrent.
6: Allò és la primera, Peyu.
1: Unes escales corrent.
6: Sí.
1: És tot el que recordo.
6: Sí.
1: Ja està.
6: Doncs mira la 4, que és del millor que s'ha fet en cine.
1: És la que surt el rus gros.
6: Sí.
1: Ja ho miraré. Els soldats i els civils russos que estan atrapats a dins de la ciutat estan entre l'espasa i la paret. Només tenen una sortida, defensar-se tan bé com puguin. Si aquella ha de ser la seva tomba, val més morir lluitant. Només evacuen uns quants civils que són tractats de manera diferent. Són obrers amb feines especialitzades, feines que tenen més valor que les dels obrers normals i corrents.
6: A veure, que jo, o sigui, jo sóc un obrer especialitzat. Aquí, camarada comissari, aquí.
5: Tu, però tu? Sí. Tu? Especialitzat? Sí. De què collons has de ser un obrer especialitzat? Tu ets igual que els altres.
6: No, senyor, jo sóc especialitzat,
5: Què collons? Especialitzat de què?
6: Jo cal que marxi de la ciutat perquè sóc massa valós per morir aquí. Vull dir que la mare pàtria em necessita en un altre lloc.
4: D'acord, camarada. Vale. Deixeu-lo pujar a la barca.
5: Gràcies. Un moment. Aviam. Gràcies. Camarada Mària, pàtria.
6: Sí.
5: Per què ell pot marxar i jo vaig de quedar aquí, saps?
4: Perquè el camarada és un obrer especialitzat.
6: Toma.
5: Però especialitzat... Aviam, camarada pàtria. Especialitzat en què?
6: Doncs
5: veure.
6: Jo sóc especialitzat en... Bueno, collons, et foto un reguitzell de coses. Jo sóc especialitzat... Jo, vull dir, ben... És que no n'has de fotre res, jo, del que sóc especialitzat, camarada.
5: Home, si tu ets especialitzat, jo també sóc especialitzat.
6: Sí, especialitzat.
5: Jo sóc molt especialitzat.
6: Tu ets especialitzat en tocar-me els collons. Això ets especialitzat, tu. Va, marxem, que vindran els alemanys.
4: Marxem, camarades. La resta. Recordeu què ha dit el nostre líder.
5: Ara.
4: Heu de lluitar fins a l'última gota de sang.
0: Des de la barca,
1: ho diu el fill de puta.
0: Sí. Escolteu, a veure, jo no volia dir res, no?, per no molestar, però jo també sóc una obrera especialitzada,
5: Ah, mira, ara tothom...
0: No, és que a mi allò de la sang m'ha espantat, tu.
5: Ara tothom serà especialitzat.
6: Sí, jo parlo anglès,
5: Els russos no n'hi havia cap d'especialitzat, eren tots.
6: Sí, sí, quina colla.
1: Jo sóc dissenyador gràfic.
6: Sí, doncs vinga. A la barca, però dalt de baix de la barca.
1: Els soviètics han de triar les bales alemanyes o les bales dels seus propis companys. L'assalt ha començat. La infanteria alemanya entra en acció i conquesta la ciutat barri per barri, casa per casa. Els russos, civils i soldats, es defensen com poden. Comença la que els alemanys anomenen Rattenkrieg.
5: Què és?
1: No sé, perquè no sé alemany.
5: Vale.
1: Vol dir guerra de rates.
6: Oh, collons.
1: Rattenkrieg, de fet, es diu, em sembla.
6: Rattenkrieg.
1: És una guerra urbana brutal, amb combats cos a cos. A vegades els russos i els nazis es disputen una casa en ruïnes durant dies. Arriba un moment en què els soviètics es troben envoltats per totes bandes. Els nazis estan a punt de capturar tota la ciutat. En aquest punt de la història, els soldats russos reben un missatge dels nazis. Si canvien de bàndol, rebran menjar i beure. Molts dels soldats ho accepten. I en Bitxo ja fa estona que ens mira malament. Ell també està pensant si canviar de bàndol.
2: Camarades, Camarades, camarades, mireu quin pinflet m'he trobat. Diu que si canviem de bàndol tindrem menjar.
5: Diuen que els alemanys ens tractaran millor i que tenen menjar de sobres.
3: Sí.
5: Jo estic canviant, pensant-m'ho, eh?
3: Que vols canviar de bàndol?
5: Home, i tant.
0: No, però voleu dir... No, no, a veure, a mi el menjar alemany, què voleu que us digui? No m'agrada...
5: Hi ha un Frankfurt.
0: Xucrut.
5: I un Frankfurt.
0: Xucrut és alemany?
3: Hòstia, sí que és alemany.
5: Com si el rus fos tan bo de menjar.
0: No, a veure, tampoc, però és que... És que... Mira, a mi és el que m'han donat tota la vida, saps?
5: O en saladilla russa.
0: Ai,
5: sí, a
0: vegades.
3: Doncs jo no sé què fer, eh? Nosaltres hem fet un jurament a la mare pàtria, però, hòstia, clar, és que...
1: Les condicions dels soldats russos són extremes. Els cadàvers s'amunteguen per tot arreu. De la runa dels edificis en surt una pudor molt difícil de descriure. Una barreja de carn en descomposició, combustible i fusta cremada.
3: Veus?
1: Bueno, de les tres que he dit, n'hi ha dues a mi que m'encanten.
5: Sí, sí.
1: La fusta cremada i el combustible a mi m'agrada.
0: Ets d'aquests?
3: A mi la carn en descomposició m'agrada.
1: També?
3: Hòstia, no, obrir la nevera i trobar un bistec passat? Un fàstic.
0: Fa molta il·lusió quan tornes de vacances.
3: Unes esnifades.
1: Sí?
3: Oh.
1: I el pollastre també, perquè el pollastre canta fort, eh?
5: Sí, sí, sí, sí, canta.
3: Sí, sí, sí. Hasta me'l refrego pel nas.
5: Ah! Ah!
1: A falta de menjar, en Bitxo ha trobat una distracció per fer-se passar la gana. És una mica desagradable, això sí. Recordeu que al gosset aquest li encantava revolcar-se sí. pels llocs on feia pudor de mort.
5: Ja, però...
1: Doncs Stalingrad és el lloc perfecte. Hi ha putrefacció a cada pas. Mentrestant, cada cop hi ha més desertors que creuen la terra de ningú per rendir-se als alemanys.
2: Ep! Va, aquest! Aquest nano no és el del megàfon.
9: Encara sou aquí? Fugiu abans no sigui massa tard.
0: I totes aquelles promeses sobre la mare pàtria?
5: La mare,
0: no ens havíem de quedar fins a defensar la ciutat fins la mort, o què?
9: No, deixeu-vos de ximpleries. És millor col·laborar amb els nazis i salvar la vida.
1: Hòstia,
0: què diu?
1: Hòstia, quin traïdor.
5: Quin traïdor.
1: Déu, pensava que només ho fèiem els catalans,
3: no,
1: això.
3: No.
1: Hòstia.
5: Com el veia venir,
3: Mutifler, jo, aquest? Ets un mutifler.
5: El veia venir.
1: Els últims dies de novembre del 1942 són especialment freds, amb temperatures que arriben a 25 graus sota zero.
5: Guarda, em va parir.
1: Aquestes condicions extremes són precisament les que faran girar la truita.
5: Hòstia, piulots.
1: Tot es congela i els cadàvers deixen de fer pudor.
0: Ah, mira.
5: Ah, mira.
1: El riu també es glaça.
5: Ah.
1: Els russos poden obrir una carretera sobre el gel per fer-hi entrar menjar i beure pels soldats que defensen la ciutat. També arriben reforços.
5: Ah, carai. Pep.
1: Com que els bombardejos alemanys van destruir la ciutat, ara els nazis es troben que han de lluitar entre la runa. No estan acostumats a lluitar així.
5: Ah.
1: Per altra banda, els russos aprofiten la runa per amagar franctiradors. Les franctiradores russes s'han mostrat molt efectives i àgils movent-se pels edificis destruïts.
0: Al final jo no canviaré de bàndol.
5: Ah, no? Com és això, Mercè?
0: Es veu que ho faig tan bé, això de disparar.
5: Ah, és el personatge. Ah, perdona. Sí.
1: Què t'ha passat?
0: Mercè.
5: Mercè. No, jo encara no he matat a ningú, eh? Mira que em portem de dies i encara aquí no... És que no me surt.
0: Mira, a veure, doncs és ben senzill, eh? Tu carregues,
5: sí.
0: Tu apuntes al nazi,
5: sí.
0: Que és molt fàcil perquè porten com una creu a la gorra,
1: sí.
0: Apuntes allà
5: va,
0: i fot-li.
5: N'he matat quatre de la Creu Roja.
1: És l'altra creu.
5: Era l'altra creu, eh?
1: És l'altra creu.
5: Moga, és que no serveixo ni per la guerra.
0: M'han dit que em donaran una medalla i tot, eh?
1: Mira, és que alguns parlen de 300 alemanys morts per una sola franctiradora russa.
3: Imagina't, eh?
5: Home, mirant,
0: un dia, un bon dia el té tothom.
1: També hi ha una mica de propaganda soviètica, eh? Però vaja.
5: Com... A mi, una medalla també m'aniria bé, a mi.
1: Tu vols una medalla?
5: La Creu de Sant Jordi, alguna cosa.
1: Aquesta ja te la...
0: Algun
1: aquesta.
0: Torneig de,
5: sí.
0: Home, de petanca.
3: Jo que sóc especialitzat, pla, me'n mereixo una medalla.
1: Com més baixen les temperatures, més bé lluiten els russos. En canvi, els alemanys s'estan morint de fred, literalment. Fins ara portaven la iniciativa, però ara s'han vist paralitzats per un hivern duríssim. Els nazis s'estan quedant sense munició ni provisions.
5: Mira'ls.
1: I compta amb això que direm ara.
5: Ui.
1: Els soldats alemanys estan tan desesperats que comencen a menjar-se els gossos salvatges que volten per Stalingrad.
0: No, home, no.
1: Fins i tot s'arriben a menjar els cadàvers dels seus companys.
0: Això pinta molt malament pel Bitxo, eh?
1: En Bitxo, pobret.
0: Què?
1: En Bitxo fa estona que l'hem perdut. L'últim cop que l'hem vist tenia intencions de saltar a l'altra banda de la trinxera i canviar de bàndol. La batalla de Stalingrad acaba amb una ofensiva russa sense precedents. Envolten la ciutat i els alemanys queden atrapats en el seu propi parany. Els russos, sense saber com, acaben de guanyar el combat. Atenció, eh? Oi, hi ha gent aplaudint els russos allà darrere.
3: Sí, sí, sí.
1: Bueno, millor que els nazis, ja
3: sí,
1: està.
3: Sí, no.
1: Bueno, no, que llavors ens critiquen a Twitter i diran no, que vosaltres sou pro-russos i tal.
3: Clar.
1: Nosaltres expliquem.
3: No ens mullem, eh?
1: No ens mullem.
3: No em penso mullar amb aquesta guerra, jo.
1: No, hòstia.
3: Que tinc canalla i tot plegat.
1: Amb la Segona Guerra Mundial no et pots mullar.
10: No, no vull mullar.
5: No, no t'immerdis.
10: No m'immerdo.
5: No t'immerdis.
1: Els números de la batalla. 91.000 alemanys fets presoners. 2 milions de morts entre soldats dels dos bàndols i civils russos. Alguns experts la descriuen com la batalla més sagnant de la història de la humanitat.
0: A veure, tot això jo ja et dic que és terrible, eh? Però què se n'ha fet del bitxo? Jo...
1: El gosset, eh?
0: Sí. El se l'han menjat, no, els nazis?
5: Però que pot acabar bé.
0: Se l'han menjat els russos?
5: Ai.
0: Qui se l'ha menjat? És que clar...
1: El bitxo, el Jack Russell...
5: Sí.
0: Era petitó, però tendret.
1: Ha desaparegut en combat.
10: Hòstia.
1: Amics meus,
10: no.
1: En bitxo és mort.
0: No!

0: Durant els moments més crítics de la defensa de Stalingrad, en Bitxo s'ha espavilat pel seu compte per buscar menjar. No sabem si ha canviat de bàndol, però és molt poc probable que hagi sobreviscut a la passejada. Els combats diaris, els bombardejos i la fam dels alemanys feien que viure a Stalingrad sent un gosset fos gairebé impossible. A hores d'ara, deu ser a la panxa d'algun nazi.
1: Sí, sí. Quin final tan trist.
0: Sí, noi. Sí, noi.
2: Quina manera d'acabar el programa, tu.
0: Sí. El que hi ha.
1: Sí, sí. També ja ens ho podíem esperar, eh?
3: Això ja ho deia.
1: És que, esclar, amb la merda de guerra... Jo no em vull mullar. He dit merda, però no em vull mullar.
0: Fins aquí a la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
4: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Són les 6.
1: Dotze persones han mort en l'incendi forestal que ha començat aquest dijous a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, les autoritats andaluses havien anunciat la mort de 6 persones en una pedania pròxima a Los Gallardos, però posteriorment el servei d'emergències ha informat que s'han trobat els cossos de 6 persones més. Les flames avancen sense control i s'ha elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la gran complexitat de l'incendi. Ha estabilitzat l'incendi de Guimerà, que s'havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar unes hores l'autovia 2 i a confinar més de 20.000 veïns. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a aquest divendres, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a 9 espais naturals. Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport segons l'últim baròmetre del CEO. Junts perdria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició, darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien el segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada 4 escons. L'Audiència Nacional l'envia a judici al BBVA, al seu expresident Francisco González i 14 persones més, entre ells exdirectius del banc i comandaments policials, per haver encarregat a l'excomissari Villarejo espiar empresaris, periodistes i polítics. Tercera nit consecutiva de bombardejos sobre l'Iran. Les dues primeres jornades d'atacs han causat 14 morts. Teheran ha respost aquest dijous amb atacs contra països aliats dels Estats Units. Centenars de milers d'iranians han acomiadat l'ayatolà Ali Khamenei, enterrat a Mashhad, 4 mesos i mig després de la seva mort en l'inici de la guerra. Un revòlver i 6 bales de munició. Aquest és l'insòlit regal que el president turc Erdogan ha lliurat a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN encara. L'intent de promocionar la indústria armamentística turca ha provocat un mal de cap logístic per tornar a casa bona part dels líders. L'arma del president del govern espanyol està custodiada pel Ministeri d'Interior i serà inutilitzada.
0: Esports.
1: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final, amb gols d'Mbappé i Dembélé al segon temps. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Al davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. I cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per a l'eslové després de la 6a etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus, amb ascensió al Tourmalet, on ha atacat. Pel que fa al temps, divendres tindrem un matí assolellat, però amb més núvols al terç oest i a la tarda tornaran a créixer les nuvolades i tindrem ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la calor intensa fluixarà transitòriament, però igualment divendres tindrem moltes màximes per sobre dels 35 graus i les més altes rondaran els 40.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Almenys 12 persones han mort en un incendi forestal que ha començat aquest dijous a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, les autoritats de la Junta d'Andalusia havien anunciat la mort de 6 persones en una pedania pròxima a Los Gallardos, però posteriorment El Servei d'Emergències ha informat que s'han trobat els cossos de 6 persones més. Alguns dels cadàvers els han trobat a l'interior dels seus cotxes. Segons la Junta, tot fa pensar que les víctimes intentaven escapar de les flames per alguna ruta alternativa durant el procés d'evacuació, però han quedat atrapades pel foc. A banda dels 12 morts, hi ha altres persones ferides per cremades o ateses per intoxicació pel fum. Les imatges que arriben de l'incendi mostren com les flames avancen sense control per un front molt ampli i amenacen nuclis habitats. Les autoritats han elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la gran complexitat de l'incendi. El conseller de Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia ha explicat que 150 dotacions dels bombers treballen per contenir les flames i en les pròximes hores s'espera que s'incorpori a les tasques d'extinció la Unitat Militar d'Emergències. Un miler d'habitants dels nuclis més propers al foc els han traslladat a recintes habilitats per passar-hi la nit. La protecció de les zones habitades és ara per ara la preocupació dels bombers.
2: Defendiendo la barriada del final del Ubrí. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
1: Les primeres hipòtesis apunten que el foc hauria començat per culpa de la caiguda d'un cable elèctric. Fins avui, l'incendi forestal amb més víctimes mortals d'aquest segle a Espanya era el de Riba de Saelices. L'any 2005 a Guadalajara, amb 11 morts. A Catalunya, l'incendi més tràgic dels últims anys va ser el 2009 a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, quan 5 bombers del grup d'actuacions forestals es van veure envoltats per les flames dins del parc natural dels Ports, sense possibilitat d'escapar-se'n. Els bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que ha revifat aquest dijous al vespre. El foc, que ha tornat a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i ha obligat a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Lleida, Júlia Albacar.
3: El foc va començar dimecres al vespre i es va poder estabilitzar hores més tard, però este dijous a la tarda ha tornat a revifar i s'ha tornat a activar l'incendi. Ha afectat una àrea de 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir són 328, de les quals 260 corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la regió d'Emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
4: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest reten no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
3: L'avanç de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos que han treballat als dos flancs.
1: Mentrestant, els bombers continuen treballant per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana i que continuen estabilitzats. Són els de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Els bombers asseguren que, tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
5: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
1: Davant de situacions com aquestes, amb incendis simultanis, els principals sindicats del cos es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions en la salut dels bombers i Antonio del Río, de la UGT, assenyala mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
6: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
7: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no estava preparada, i amb manca de pis i amb manca de recursos.
1: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. L'onada de calor continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana vinent. El Meteocat preveu una petita treva demà i dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, però, la calor s'enfilarà de nou amb màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi excepcional. Ho explica a 3CAT Info Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
8: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
1: Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de cara a aquest divendres, 27 menys que aquest dijous pel risc extrem d'incendi. Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estiu en aquestes zones. Segons Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, les restriccions es mantindran previsiblement durant tot el cap de setmana.
9: És possible que el que fem segurament sigui graduar una mica la situació que tenim amb els plans, però ja sapiguent que segurament haurem de tornar a pujar perquè la situació segueix complicada per la setmana que ve pel que fa a la calor.
1: També es manté tancat l'accés a nou espais naturals, entre els quals s'hi han incorporat el de Montmell Marmellà i el de la Serra de Montsant. L'últim informe de Copernicus, el Servei Meteorològic Europeu, confirma que aquest juny ha estat el més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, amb una temperatura 3 graus per sobre de la mitjana del període 1991-2020. A escala mundial ha estat el segon juny més càlid. L'escalfament excepcional del mar ha afavorit una intensa onada de calor al Mediterrani i a la costa atlàntica, després d'un altre episodi de calor al maig. Aquesta situació facilita la intensitat dels fenòmens meteorològics extrems i, sumada a la sequera persistent, també eleva el risc d'incendis forestals, especialment a la península Ibèrica i al sud de França.
0: 3CAT Info.
1: El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO, que situa Aliança per sobre de Junts, que cau amb força, i molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giral Robert, el més destacat del CEO.
10: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
11: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
12: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren en Esquerra Republicana.
10: Aliança avançaria Junts.
11: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
12: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
11: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
10: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
11: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
10: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
11: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Ell és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols, i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
10: La independència guanya suports.
11: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
10: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
11: És el que diu un de cada 3 encastats en totes les franges d'edat, però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança, el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
1: El BBVA i el seu expresident Francisco González s'asseuran al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials, per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental. Madrid, Àngels Lafuente.
13: La causa que jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris, polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs presumptament il·legals va cobrar més de 10 milions d'euros. Segons una resolució prèvia, la contractació de Villarejo i d'altres comandaments policials es va fer amb el vistiplau de Francisco González, fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. Villarejo es va aprofitar de la seva posició especial dins la policia per posar en marxa una estructura empresarial i aconseguir contractes amb el BBVA. La Fiscalia demana 173 anys de presó per a Francisco González i 174 anys per a Villarejo i reclama una multa de 181 milions d'euros a l'entitat basca. El jutge ha fixat en 1.200.000 euros les responsabilitats civils dels acusats i els adverteix que s'embargaran els seus béns en el cas que no dipositin aquesta fiança en el termini de 3 dies. A partir d'ara, els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i proposar les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral.
0: El temps.
1: Gemma Puig.
14: Tot i que continuem immersos en aquesta segona onada de calor, aquest divendres i dissabte afluixa transitòriament la calor intensa. Això no vol dir que no faci calor, però no tindrem aquests valors tan disparats. La nit i matinada hem mantingut aquests valors tropicals cap a comarques interiors, fins i tot nit tòrrida en alguns trams de la façana litoral. En un matí de sol, amb més núvols, aquest divendres cap al terç oest, fins i tot amb alguna gota, durant el matí de forma aïllada cap a aquest sector, i serà a partir del migdia i la tarda quan creixeran nuvolades i tindrem ruixats, tronades, localment una mica més significatius, molt concentrats cap a l'extrem nord de l'Alt Pirineu. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, seran altes, però no tant. Moltes màximes encara superaran els 35 graus i les més altes tornarien a tocar els 40 graus cap a ponent. Dissabte també fluixa una mica la calor, però aquest descens transitori dura poc, perquè a partir de diumenge i sobretot la propera setmana les temperatures tornaran a pujar i sembla que entre dimarts i dimecres tornaríem a tenir un punt àlgic d'aquesta segona onada de calor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim plana internacional, tercera nit de bombardejos sobre l'Iran. Les autoritats de la República Islàmica han informat de l'atac sobre una instal·lació militar a Bushehr, al sud del país, aquest dijous al vespre. Els Estats Units, però, han negat que hagin atacat l'Iran novament aquest dijous després de 2 dies de bombardejos. El president Donald Trump ha parlat amb Benjamin Netanyahu per coordinar-se en diversos fronts, segons ha informat l'oficina del primer ministre israelià. Hores abans, el ministre de Defensa, Israel Katz, ha dit que el seu exèrcit està a punt per atacar l'Iran si fos necessari. En qualsevol cas, la tensió a la República Islàmica està a flor de pell després de 2 nits consecutives de bombardejos nord-americans que han causat 14 morts. L'Iran ha respost aquest dijous amb atacs contra bases militars i interessos nord-americans en països del Pròxim Orient i l'Orient Mitjà, com Jordània, Kuwait, Qatar i Bahrain. Per tot plegat, passava el dia que l'Iran ha enterrat l'aiatolà Ali Khamenei.
15: Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad.
1: Centenars de milers de persones han acomiadat el líder suprem iranià assassinat en un potent bombardeig a Teheran el 28 de febrer, el dia que els Estats Units i Israel van iniciar la guerra contra l'Iran. En la processó funerària s'han vist pancartes en què es demanava la mort de Donald Trump. Un revòlver i 6 bales de munició, aquest és l'insòlit regal que el president turc Recep Tayyip Erdogan ha lliurat a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN a Ankara. Es tracta d'un revòlver Gumusei, un tipus d'arma que Turquia produïa als anys 90 i que es considera una peça de col·leccionista, un obsequi que ha provocat un autèntic mal de cap a tots els líders i als serveis de seguretat. En el cas de l'arma que ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha viatjat a Espanya i està custodiada pel Ministeri d'Interior. Serà inutilitzada i després s'arxivarà com una peça de col·lecció. Altres líders han optat directament per deixar les armes a les seves ambaixades encara perquè siguin inutilitzades i alguns també han optat per donar l'arma a un museu. El primer ministre canadenc, Mark Carney, en feia broma així.
16: It's not what I expected. It struck me that my gift of
17: no és el regal que m'esperava. M'ha sorprès. M'ha sorprès que el meu regal de xarop d'euró no estigués a l'altura del revòlver. Després he pensat que, d'acord, que això ha d'anar cap al Museu de la Guerra.
1: El d'Erdogan és un regal que ha despertat perplexitat no només per les complicacions logístiques que ha generat, sinó també pel simbolisme, perquè ha estat una cimera marcada pels debats sobre la guerra d'Ucraïna, la d'Iran o el reforç de seguretat de l'OTAN. És, doncs, la particular forma d'Erdogan de promocionar la indústria de defensa i armamentística turca. A casa nostra, els Mossos d'Esquadra detenen un professor jubilat de 74 anys acusat de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Com a mínim, l'han denunciat 6 noies. Girona, Laia Claret.
18: L'home ajudava nois i noies d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien la classe a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. L'arrestat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà. Ara la policia investiga si hi pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós.
1: Aquest dijous els Mossos han detingut un home per la mort d'un jove en ple carrer a Cubelles. Tots dos vivien en un assentament de persones sense llar que hi ha davant del cap de la població. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
19: Ha passat a les 11 del matí quan l'home de 57 anys presumptament hauria clavat diverses ganivetades a un jove amb qui compartia la zona de tendes de campanya que s'ha creat davant del cap i del cementiri. Uns veïns han sentit crits i han avisat la policia que ha trobat l'home malferit i ha acabat morint allà mateix. La policia local ha pogut detenir el sospitós de la mort. Feia setmanes que hi havia problemes de convivència a la zona i els veïns reclamaven una intervenció de l'Ajuntament. Es va fer una reunió fa pocs dies amb la intervenció policial i dels serveis socials. Segons informa Ràdio Cubelles, l'Ajuntament havia reconegut un problema de vulnerabilitat extrema i sense llarisme.
1: Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Es tracta d'una dona espanyola d'uns 50 anys. Per intentar saber qui era, els Mossos havien fet una recreació amb intel·ligència artificial i l'havien difós, una iniciativa poc habitual en la policia. Això després que no la localitzessin en els registres de persones desaparegudes ni tampoc en els canals policials estatals i internacionals. La dona portava una camisa rosa, malles blaves i bambes negres. El cos es va trobar el 3 de juny sense cap document en una zona urbana del riu Segre, a Lleida. Segons els investigadors, es tracta d'una mort violenta, però no descarten cap hipòtesi. It's a heartache. Nothing but a heartache. It's... Mor als 75 anys Bonnie Tyler, la rockera britànica que va triomfar als anys 70 i 80. A la cantant gal·lesa la van operar d'urgència fa més d'un mes en un hospital de Portugal, país on residia per un intens dolor abdominal. Estava ingressada a la unitat de cures intensives en estat greu. It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal èxit va arribar al 1983 amb Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 Premis Grammy i 3 Brit Awards.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El català segueix en estat d'emergència, però té futur. Així ho assegura Plataforma per la Llengua en el seu últim informe presentat aquest dijous. L'organització veu alarmant que l'ús del català hagi caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels parlants el mantinguin davant d'un interlocutor castellanoparlant o estranger, una tendència accentuada entre els joves. El president de l'entitat, Òscar Escuder, admet que la situació del català empitjora, però sosté que és reversible i demana als catalanoparlants que no amaguin la llengua.
20: Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny, però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, Iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
1: Plataforma per la Llengua reclama a les administracions un requisit lingüístic estricte a la funció pública, especialment a la sanitat i la judicatura, i passar a les sancions reals als comerços que incompleixin els drets del consumidor. També demana blindar l'escola i collar més les plataformes de streaming.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. A Boston, els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final. Tot i que el porter marroquí Bono li ha aturat un penal a Mbappé al minut 28, França ha fet valer la seva superioritat al llarg del partit, amb gols al segon temps d'Mbappé mateix al minut 59 i de Dembélé al 66. El defensa del Barça, Koundé, ha estat titular a la defensa francesa. I a falta de 15 minuts, Mbappé s'ha fet mal al turmell i ha demanat el canvi, tot i que apunta a molèsties lleus. Aquest divendres, torn per a la segona eliminatòria, d'on sortirà precisament el rival de França a les semifinals. Serà qui guanyi el duel entre la selecció espanyola i Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parat un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente, el blaugrana Dani Olmo.
21: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
2: Mundial a banda, parlem del Barça.
0: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. Ara l'operació queda pendent de l'acord entre clubs. De fet, per afrontar aquesta i altres operacions, el club blaugrana ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon al novembre. Sense deixar el Barça, el tècnic del femení Pere Romeu ha firmat aquest dijous la renovació fins al 2028. Romeu ha demanat reforços per contrarrestar les sortides d'Alexia, Salma, Ona i Mapi. Sentim, doncs, aquestes declaracions de Romeu en l'acte de la firma.
22: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva i al mig del camp tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva i portar un atacant més en recanvi de Salma.
2: Pel que fa a l'Espanyol, presentació aquest dijous del tercer reforç estival blanc i blau, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo.
23: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo el partido.
2: Així es definia un Moscardo que arriba cedit pel Paris Saint-Germain i s'ha exercitat amb el grup en el primer dia d'entrenaments de l'equip blanc i blau aquest dijous. A l'Espanyol femení, mentrestant, s'ha anunciat la incorporació de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol i firma per una temporada.
24: Espero ayudar mucho al equipo con minutos y sobre todo con goles, que es lo más que puedo dar al club. Mucha garra, tener un grupo muy bueno y sobre todo ganar todo lo que podamos.
2: Més futbol.
0: 3Cat Info.
2: A la segona divisió, reforços al Girona i al Sabadell. El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista castellà Ivan Morante, de 25 anys, que arriba lliure del Burgos i firma fins al 2029. El Sabadell, per la seva banda, ha incorporat el migcampista penedesenc de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat contracte fins al 2028. Sanz prové del Nàstic de Tarragona. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: 3Cat Info.
2: I del cop d'efecte de Tadej Pogačar al Tour de França amb triomf d'etapa i lideratge per a l'eslové després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnia-Guedra, als Pirineus. Quan quedaven uns 5 quilòmetres pel cim del Tourmalet, uns 43 d'etapa aleshores, Pogačar ha seguit l'acceleració del seu company Isaac del Toro, ha marxat en solitari i ha anat incrementant diferències fins a l'arribada.
25: Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estava amb el bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa i jo ja estava nerviós. M'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
2: El danès Jonas Vingegaard, del Visma, ha arribat segon a 2:38 de Pogačar. I a 2:57, un grupet amb el Toro, Ayuso, Seixas, Evenepoel i Lipovic. A la general, Pogacar recupera el mallot groc ara amb 2 minuts i 42 segons de marge respecte de Vingegaard, que és segon. El torneig de tenis de Wimbledon, d'altra banda, la final femenina de dissabte serà íntegrament txeca. I és que les semifinals d'aquest dijous, Carolina Muchova i Linda Noskova han superat les semifinals. Muchova s'ha imposat a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets. Noskova, mentrestant, ha derrotat la ucraïnesa Marta Kostyuk en 2 parcials.
0: Són 6:45.
1: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Estabilitzar l'incendi de Guimerà, que s'havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar unes hores l'autovia 2 i a confinar més de 20.000 veïns. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport, segons l'últim baròmetre del CEO. Junts perdria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien el segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada 4 escons. A partir d'ara us explicarem que la Guàrdia Civil assenyala l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, com un dels ideòlegs de la trama per desactivar investigacions contra l'entorn del president espanyol. Els agents asseguren que també va col·locar Leire Díez a Correus i demanen l'Audiència Nacional autorització per buidar-li el mòbil. I Volkswagen reduirà la seva producció un 25% i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment. L'empresa ho ha fet públic en un comunicat en què no s'explica si això tindrà conseqüències en els llocs de treball, però en què s'afirma que aquesta estratègia persegueix assegurar el futur industrial del grup Alemanya. I també us explicarem que un incendi de gran magnitud deixa almenys 28 morts en una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang. De moment, no se saben les causes del foc i es preveu que el nombre de víctimes pugui ser molt més elevat. I en esports, què destaquem, David Ubach?
2: Que el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça.
1: Pel que fa al temps, divendres tindrem un matí assolellat, però amb més núvols al terç oest, i a la tarda tornaran a créixer les nuvolades i tindrem ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la calor intensa fluixarà transitòriament, però igualment divendres tindrem moltes màximes per sobre dels 35 graus i les més altes rondaran els 40. Els bombers han tornat...

0: el protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
1: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest reten no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
0: L'avanç de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos que han treballat als dos flancs.
2: No ens movem de Lleida perquè aquest dijous ha estat el vuitè dia d'aquest any que s'ha arribat als 40 graus. És el mateix nombre de dies que es van registrar durant tot l'estiu passat i tot apunta que aquest mes se superaran. En la darrera dècada s'ha disparat el nombre de dies per sobre dels 40 graus a Ponent. Tornem a Lleida.
0: Durant tot l'estiu passat, a Lleida es va superar els 40 graus 8 dies. En el que portem de juny i juliol ja s'ha arribat a esta xifra i tenint en compte que l'onada de calor serà persistent, la setmana que ve possiblement s'acabarà superant. En la darrera dècada, solir estes temperatures ha estat cada cop més freqüent, com explica Armando Álvarez, cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida, que hi posa xifres.
3: Des de 1941 fins 2014 n'hi ha 18 dies de 40 graus. Des del 2015 fins ara, 53.
0: Això s'hi suma que fa exactament dos mesos que a la ciutat no hi ha plogut i que este 2026 és un dels anys més càlids registrats a Lleida.
3: El segon hivern menys fred, la primavera més càlida i el segon juny més càlid. I estos dies de juliol ja veus com van. Total, que la primera meitat de l'any ja és la més càlida.
0: Un dels pocs rècords que encara no s'ha superat és el de més de 4 dies seguits a més de 40 graus.
2: De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a aquest divendres, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a nou espais naturals. De fet, el risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat les entitats de lleure educatiu a reformular les seves activitats. Fins al 19 de juliol hi ha previstes 500 activitats i d'aquestes només el 3% estan afectades pel Pla Alfa. Tot plegat fa que les acampades i les rutes s'hagin de traslladar a nuclis habitats. Ho ha explicat a 3CAT Info la directora general de Joventut, Clara Quirante.
4: De manera coordinada amb Protecció Civil, activem sempre que hi ha una situació de risc doncs els canals de comunicació estables amb les federacions per tal d'avançar-nos i reduir al mínim els riscos. D'aquesta manera, les entitats poden adaptar les seves activitats en el cas que sigui possible o cancel·lar-les.
2: El director general adjunt de Fundesplai, Carles Xifra, assegura que han hagut de readaptar algunes colònies.
5: Hem tingut afectacions en quatre tandes d'activitats de lleure. Una ruta d'un esplai que ha estat acollit per un municipi tal com tenia l'esplai previst en el seu pla B i les altres tres tandes d'acampaments han estat reubicats en altres instal·lacions de Fundesplai.
2: El sector admet que la situació els limitarà en alguna ocasió la durada dels campaments. Seguim parlant de calor perquè 39 municipis de la demarcació de Barcelona tenen més risc de mortalitat i de problemes de salut pública durant les onades de calor. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Entre els municipis metropolitans hi ha l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona o Sant Boi, on el principal problema són les nits tropicals i un parc d'habitatges dens i envellit. També hi apareixen ciutats de l'interior com Manresa, Cardona o Artés, més exposades a temperatures diurnes extremes. L'informe diferencia les actuacions necessàries més immediates de les que requereixen més temps. A curt termini, planteja ampliar la xarxa de refugis climàtics, facilitar l'accés a la refrigeració i protegir les persones més vulnerables durant les onades de calor. A llarg termini, proposa rehabilitar habitatges, incrementar el verd urbà i crear fons climàtics provincials per concentrar les inversions als municipis amb més risc. Eva Vilaseca és una de les investigadores d'Hidra.
6: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar una

0: ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
1: El perfil de persones que estan més exposades són dones grans, soles, de renda baixa i d'entorns vulnerables. Rubén Martínez, director de l'àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'Hidra, recorda que l'aire condicionat és necessari i que alhora no pot ser l'única resposta.
2: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta, es tracta és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fonts renovables, no alimentar i gastar calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
1: L'estudi conclou que protegir-se de la calor continua depenent sobretot de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que entre les de renda alta la xifra arriba a 7 de cada 10. També alerta que l'accés a sistemes de refrigeració més eficients i a l'autoconsum en plaques solars continua concentrant-se en les llars amb més recursos.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En clau política, el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO, que situa Aliança per sobre de Junts, que cau en força i molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giralt Robert, el més destacat del CEO.
4: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
5: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
6: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
4: Aliança avançaria Junts.
5: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
6: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5.
5: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
4: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
5: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
4: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
5: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Illa és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols, i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
4: La independència guanya suports.
5: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament. I el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
4: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
5: És el que diu un de cada 3 encastats en totes les franges d'edat. Però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
1: La Guàrdia Civil demana permís al jutge per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat pel cas Legre. Els investigadors sospiten que va formar part del nucli de les clavegueres del PSOE i que va intervenir perquè Correus contractés l'exmilitant Leire Díez. En un informe, la Unitat Central Operativa, l'UCO, apunta que Serrano i Leire parlaven de manera habitual, tant abans com després d'haver estat a Correus. Segons els agents de la les converses en poden sortir pistes sobre les suposades comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, però també fins a quin punt l'excap de gabinet de Sánchez estava implicat en les gestions fetes per Díez i el seu entorn per desactivar causes judicials al voltant del govern espanyol. De fet, la Guàrdia Civil el situa en la reunió a la seu del PSOE amb què s'hauria iniciat l'operació, juntament amb l'exmilitant socialista Santos Cerdán. Amnistia Internacional denuncia que la Fiscalia està posant traves a la investigació judicial sobre l'espionatge a polítics independentistes amb el programa Pegasus. L'entitat Pro Drets Humans assegura que el Ministeri Públic no està fent prou per esbrinar quin paper hi va haver en els serveis d'intel·ligència espanyol i l'empresa d'Israel que comercialitza el software amb què suposadament es van infectar els dispositius de 65 persones de l'òrbita independentista. Virginia Álvarez, membre de l'ONG.
7: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
1: I en clau econòmica, el grup Volkswagen reduirà la seva producció i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment. Així ho ha comunicat la direcció al Consell de Vigilància. L'empresa no ha concretat si això tindrà conseqüències en els llocs de treball i els centres de producció. Berlín, Jordi Regàs.
8: El grup Volkswagen reduirà la seva capacitat de producció dels 12 milions de vehicles actuals a 9 milions. Aquesta és una de les principals decisions que s'han fet públiques aquest dijous en un comunicat de l'empresa, després de la reunió del Consell de Supervisió amb la direcció del grup. A més, Volkswagen reduirà els models que posa a la venda a la meitat. La idea és concentrar-se en aquells que tenen més èxit al mercat. Amb aquestes mesures, el grup automobilístic alemany espera millorar la seva posició en un mercat al qual, tal com ha qualificat Volkswagen, es troba en una fase molt exigent de transformació. El comunicat, de moment, no parla del tancament de fàbriques i tampoc de la reducció de llocs de treball, que és un dels aspectes que s'havia especulat. De fet, s'havia parlat que hi podria haver una retallada de 50.000 llocs de treball suplementaris als que ja s'havien anunciat aquest any, al mes de març.
1: Almenys 28 persones han mort en un incendi de gran magnitud que ha afectat una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang, a la província de Fujian. De moment no se sap què ha provocat el foc, però les autoritats ja alerten que el nombre de víctimes mortals podria ser més elevat. Pequín, Francesc Canals.
9: Flames sense control i una immensa fumarada negra s'enlairava de la fàbrica de calçat sinistrada, malgrat la presència de gairebé 200 bombers. Es podia veure en imatges de la televisió xinesa. Alguns dels empleats de la factoria havien quedat atrapats a la teulada. Conscient del potencial desestabilitzador d'aquestes tragèdies impròpies d'una potència, el president xinès Xi Jinping ordenava arribar al fons de les causes perquè no torni a passar. De fet, era la primera notícia que s'entenia en el fortament controlat aparell de propaganda del règim, perquè, efectivament, eren paraules de Xi Jinping que recollia el presentador del principal informatiu de la televisió central xinesa, sense imatges. El sentim.
10: Xi Jinping ha remarcat que aquest any s'han produït accidents laborals importants al país. Les autoritats pertinents n'haurien d'extreure lliçons importants.
9: Si eren paraules d'així, volia dir que el nombre de víctimes, que no es deia, havia de ser alt. Passava no fa gaire amb una mina de carbó, ara la indústria del calçat. Són recordatoris tràgics dels diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix i amb raó de robots, però que alhora encara viu força vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, a la província de Fujian, a la costa continental enfront de Taiwan. La localitat és el centre de la indústria del calçat xinesa, d'on es calcula que surt el 20% de la producció mundial del sector.
3: El temps.
1: Gemma Puig.
11: Tot i que continuem immersos en aquesta segona onada de calor, aquest divendres i dissabte afluixa transitòriament la calor intensa. Això no vol dir que no faci calor, però no tindrem aquests valors tan disparats. La nit i matinada hem mantingut aquests valors tropicals cap a comarques interiors, fins i tot nit tòrrida en alguns trams de la façana litoral. En un matí de sol, amb més núvols, aquest divendres cap al terç oest, fins i tot amb alguna gota, durant el matí de forma aïllada cap a aquest sector, i serà a partir del migdia i la tarda quan creixeran nuvolades i tindrem ruixats, tronades, localment una mica més significatius, molt concentrats cap a l'extrem nord de l'Alt Pirineu. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, seran altes, però no tant. Moltes màximes encara superaran els 35 graus i les més altes tornarien a tocar els 40 graus cap a ponent. Dissabte també fluixa una mica la calor, però aquest descens transitori dura poc, perquè a partir de diumenge i sobretot la propera setmana les temperatures tornaran a pujar i sembla que entre dimarts i dimecres tornaríem a tenir un punt àlgid d'aquesta segona onada de calor.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
1: Telefònica porta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un contracte milionari de la Generalitat amb una empresa que fa servir tecnologia de Huawei. Segons ha avançat el País, la companyia denuncia que l'administració catalana no va respectar el procediment d'adjudicació perquè va permetre a Circonecta, la proposta guanyadora, presentar fins a 4 cops una documentació que no estava ben formulada. El Tribunal Català de Contractes del Servei Públic ja va paralitzar el procés per la mateixa reclamació de Telefònica. El contracte de 127 milions d'euros està destinat a interconnectar més de 5.000 seus públiques amb una operadora pròpia. L'Agència Tributària de Catalunya podria assumir l'any que ve algunes gestions relacionades amb l'impost de la renda. Aquesta és la intenció del govern, que creu que podria ser un primer pas de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. Al davant queda un camí complex, segons la consellera d'Economia i Finances, que serà gradual i que Alicia Romero no s'aventura a dir quan es culminarà.
12: Ara, si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no? Ells no estan tancats i hem de, doncs, fer-ho també amb solidesa, però sí, la nostra idea és que cada any anem guanyant i anem, diguéssim, avançant amb aquesta gestió tan complexa, amb el coneixement del propi impost, i, en fi, el govern d'Espanya en aquest sentit està obert a això, que sigui així, i a vegades les coses són més lentes del que ens agradaria, ja ho sabeu, però anem pel bon camí.
1: De moment, en la campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració, un 25% més que l'any passat. La plataforma experimental d'aerogeneradors marins, que està prevista al Golf de Roses, es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines protegides. Així ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. Girona, Núria Peraire.
13: Si els aerogeneradors afecten aus marines i cetacis com el dofí mular, s'hauran de prendre mesures correctores, però si no són suficients, s'hauran de desmantellar. Així consta en l'informe ambiental favorable que emet el Ministeri per a la Transició Ecològica. La plataforma de proves està pensada per tenir 3 aerogeneradors marins de diferents empreses perquè provin la seva tecnologia. Va amb cert retard per la forta oposició d'Ajuntament i veïns. Hi ha un estudi pioner de la Universitat de Girona i l'Institut de Ciències del Mar, l'estudi Biopaís, que alerta de la seva afectació en la biodiversitat. Ara, però, amb l'informe ambiental favorable del Ministeri, se supera un tràmit important i es preveu que la plataforma de proves pugui estar acabada a finals de l'any 2027.
1: Les empreses del sector dels cereals que treballen al Port de Tarragona han de tancar els magatzems mentre no facin les feines de càrrega i descàrrega i els camions hauran d'estar coberts amb lones. Són les mesures restrictives aprovades per reduir l'alimentació disponible pels coloms que abunden a la ciutat. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Parlem d'una autèntica plaga. De fet, es calcula que n'hi ha uns 17.000 a tota la ciutat. Una de les principals fonts d'alimentació que tenen són els cereals, molt presents a la zona portuària. Tant el port com l'Ajuntament fa temps que es coordinen per fer front als coloms. Santiago Castellà és el president del port.
15: Els magatzems de gra, de cereal, no poden estar oberts. S'han d'obrir només quan entrin i surtin camions a descàrrega. Per tant, hem de regular que tinguin un tipus de cortines i de portes que evitin que entrin coloms a dintre a menjar. Els camions han d'anar en lones tapats.
14: El de Tarragona, de fet, és el més important de l'estat pel que fa al trànsit de cereals. A banda, en les futures concessions per a nous operadors del sector, es vol que un 70% del transport de gra es faci amb unes cintes de transport cobertes que impedeixen precisament l'accés dels coloms. Al mes de febrer, l'Ajuntament ja va aprovar un pla de xoc que afectava sobretot el centre i la part alta.
16: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
17: Jo no mesuro res. Som un equip.
1: La Villarroel, l'estrena Primera Llei de Newton, un text d'Edu Manzanares que reflexiona sobre l'empatia i les desigualtats als centres educatius. Inclòs dins de la programació del GREC, es podrà veure fins al 2 d'agost. Protagonitzen el text Anna Saún i Daphnis Balduz. Marta Vives.
18: La Primera Llei de Newton, el principi de la inèrcia, és la que diu que les coses tendeixen a quedar-se com estan, a no canviar. Ens ho explica Daphnis Balduz, un dels intèrprets.
19: Que si tu no mous fitxa, una mica, les coses no canvien, no? O sigui, les coses només canvien quan tu acciones, quan tu apliques alguna força perquè allò es mobilitzi.
18: El muntatge que ha escrit Eu Manzanares parla de desigualtat, de classes socials, d'oportunitats de justícia, de frustració i també d'empatia. Anna Saún és una de les protagonistes.
20: I l'empatia, sobretot, no? Perquè penso que el valor de l'obra és que també et poses en la pell de l'altre constantment.
18: I ho fa transpirar en veritat. Probablement per això els professors espectadors del muntatge se senten reconeguts en els debats que planteja el claustre i amb un equilibri perfecte entre la comèdia i la realitat social més dura, pròxima i reconeixible. 6 actors sobre escena, magnífics, fan creïble els seus personatges, malgrat els tòpics i la paleta de colors. Més oportuna que mai, aquesta obra que parla de quin ha de ser el paper dels professors, la relació amb les famílies, les necessitats especials i les reivindicacions. El teatre intel·ligent és un bon catalitzador perquè les coses canviïn i aquest muntatge n'és un bon exemple.
3: Trescat Info. Trescat Info.
1: La Filmoteca de Catalunya explora la mirada femenina en el cinema a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026 en el marc del 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona. La mostra revisa la influència que els feminismes han exercit en el camp del cinema i la creació videogràfica en el context català. La mostra revisa fins al 29 de novembre temes com el treball, el barri, la família, l'educació i la política, entre d'altres. Uns àmbits que serveixen per articular l'exposició en nous espais. Ho explica la comissària Alexandra Laudo.
21: I aquests són els mateixos temes que es van tractar i que es van debatre a les primeres jornades de la dona, no? Que es van celebrar el 76 al Paraninf, a la Universitat de Barcelona. Per tant, hem agafat aquell programa i l'hem plantejat com un criteri entorn al qual organitzar com un conjunt de fragments, un conjunt de peces audiovisuals fetes a partir de fragments, tant de pel·lícules com de peces de videoart, com de documentals televisius.
1: Per dur a terme la mostra, la Filmoteca ha revisat el seu arxiu i quina ha estat la influència del feminisme en el cinema català i la creació videogràfica, un fons on hi conviuen cineastes de diferents generacions, des de Pilar Miró fins a Eugènia Balcells, passant per Judit Colell o Maria Ripoll.
3: Esports.
1: Amb en David Ubach.
22: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. A Boston, els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final aquest dijous. Tot i que el porter marroquí Bono li ha aturat un penal a Mbappé al minut 28, amb empat a 0, França ha fet valer la seva superioritat al llarg del partit, amb gols al segon temps d'Mbappé mateix, al minut 59, i de Dembélé al 66. El defensa del Barça, Koundé, ha estat titular a la defensa francesa, i a falta de 15 minuts, Mbappé s'ha fet mal al turmell i ha demanat el canvi per precaució, ja que només té molèsties lleus. Aquest divendres torn per a la segona eliminatòria, d'on sortirà precisament el rival de França a les semifinals. Serà qui guanyi el partit entre la selecció espanyola i Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parlat un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente, el blaugrana Dani Olmo.
23: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
22: Mundial a banda, parlem ara del Barça.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
22: El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. Ara l'operació, doncs, queda pendent de l'acord entre clubs. Sense deixar el Barça, el tècnic del femení, Pere Romeu, ha firmat aquest dijous la renovació fins al 2028. Romeu ha demanat reforços per contrarrestar les sortides d'Alexia, Salma, Ona i Mapi.
24: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva i portar un atacant més en recanvi de Salma.
22: Pel que fa a l'Espanyol, presentació aquest dijous del tercer reforç estival blanc i blau, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo.
25: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición, por los compañeros, por el club. Va a guerrear y pelear por todo partido.
22: Moscardo arriba cedit pel Paris Saint-Germain. I a l'Espanyol femení, mentrestant, s'ha anunciat la incorporació de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol i firma per una temporada. Més futbol encara.
3: 3CAT Info.
22: A la segona divisió, reforços al Girona i al Sabadell. El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista castellà Ivan Morante, de 25 anys, que arriba lliure del Burgos i firma fins al 2029.
0: Es un proyecto que se adapta mucho a mi estilo de juego. Me han hablado súper bien del club, de la ciudad, y creo que es un paso adelante en mi carrera y que tengo muchas ganas de darlo.
22: El Sabadell, per la seva banda, ha incorporat el migcampista penedesenc de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat contracte fins al 2028. Sanz prové del Nàstic de Tarragona. I afegim que aquest dijous s'ha presentat la nova etapa de Lleida Club de Futbol, el nou projecte que començarà competint a quarta catalana, la categoria més baixa del futbol català, neix amb la voluntat de preservar i fer créixer el llegat de l'històric Lleida. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
22: Cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França amb triomf a la sisena etapa i lideratge per a l'eslové. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnia-Gedra, als Pirineus. Quan quedaven uns 5 quilòmetres pel cim del Tourmalet, uns 43 d'etapa, Pogacar ha seguit l'acceleració del seu company Isaac del Toro, ha marxat en solitari i ha anat incrementant diferències fins a l'arribada.
2: Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estava amb el bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa i jo ja estava nerviós. M'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
22: El danès Jonas Vingegaard del Visma ha arribat segon a 2.38 de Pogacar. A la general, Pogacar recupera, com dèiem, el mallot groc, ara amb 2.42 de marge respecte de Vingegaard, que és segon. El torneig de tenis a Wimbledon, la final femenina de dissabte, serà íntegrament xeca. I és que a les semifinals d'aquest dijous, Carolina Muchova i Linda Noskova han superat les seves rivals. Muchova s'ha imposat a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets, 6-2, 1-6 i 7-6. Noskova, mentrestant, ha derrotat la ucraïnesa Marta Kostyuk en dos parcials, per un doble 6-4. En bàsquet, el Barça treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra, segons ha pogut saber 3CAT Info. L'Ale Blaurana té una clàusula de rescisió per sota del milió d'euros i ha rebut l'interès de clubs com el València i el Panathinaikos. D'altra banda, el club blaurana negocia la incorporació de l'entrenador Alexander Sekulic, tècnic fins ara del Dubai. I d'altra banda, un cop ja desvinculat del Barça, Nicola Provitola ha rebut l'oferta del Joventut i sembla que, tot i tenir una oferta superior d'Eurolliga, el jugador es planteja acceptar-la.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
5: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Vinga, aquest divendres, molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Les temperatures han baixat una micona respecte a ahir. Tenim ara mateix 17 graus a Girona, 24 graus a Oliana, 25 a Falset. Unes temperatures que, insistim, han baixat una mica i això ha fet reduir un pèl, només un pèl, el risc d'incendis. Dit això, més de la meitat de Catalunya continua tenint un risc molt alt o extrem de foc forestal. Hi ha una bona notícia pel que fa als focs de les últimes hores. És que els tornem a tenir tots estabilitzats. També el de Guimerà, a l'Urgell, que ahir a la tarda es va reactivar, va obligar a confinar 21.000 persones, però aquest incendi torna a estar estabilitzat. La pitjor de les notícies, la notícia tràgica de les últimes hores, ens arriba des d'Almeria. 12 persones han mort en un incendi a Los Gallardos. 12 víctimes mortals, la majoria de les quals els haurien trobat dins dels seus cotxes. De seguida ho ampliem, però abans parlem, com sempre, aquesta hora amb el Tomàs Molina. Tomàs, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: L'onada de calor dona aquesta petita treva que ja deies, sí, però compta amb la setmana que ve.
1: Correcte. Dimecres, dijous de la setmana vinent seran un altre cop. Al voltant de dimecres, sí, dimarts, això ballarà potser una mica, però serà més sobretot dimecres que ens tornarà a posar en una situació d'alerta, però avui la bona notícia és que ja no tindrem temperatura de 40 graus, o almenys això és el que esperem. Després de 4 dies amb temperatures per sobre dels 40, avui, en principi, no n'hi hauria d'haver cap, serà un dia un altre cop de sol, potser amb algun rossedet a la tarda, potser cap a la comarca d'Osona, poqueta cosa, i un dia tranquil, un cap de setmana també de temperatures més normals per l'època, i per tant, doncs, aprofitem aquesta situació i passem menys per l'ombra del que passaven dies enrere.
0: Tot i això, el que dèiem, el risc d'incendis, sí, continua sent alt, eh? Vull dir que no fem disbarats, diguem-ne.
1: Correcte.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Una abraçada. 7 i 3 minuts. I el que dèiem, el pitjor balanç amb el qual ens hem llevat avui, 12 persones mortes amb un incendi a Los Gallardos, Almeria. És el balanç més tràgic en un incendi forestal a Espanya de les últimes dècades. En un primer moment s'havia parlat de 6 víctimes mortals, algunes de les quals, com dèiem, s'havien trobat dins els seus cotxes, però aquesta matinada el balanç ha pujat fins a 12. 12 persones que han mort en aquests incendis. Segons la Junta d'Andalusia, possiblement intentaven escapar de les flames durant el procés d'evacuació. El foc podria haver començat per la caiguda d'un cable elèctric i, arran del vent, arran de la calor, es va escampant més ràpidament. Avui ho explicarem, aquesta situació d'Andalusia, perquè, evidentment, ens remet a tot el que ens han dit els bombers aquesta setmana. Si us recordeu, l'incendi de les Gavarres, els bombers van ser especialment insistents en que la gent no agafés el cotxe, que ja sabem que és una mica contraintuïtiu, deien, però a mesura que s'acostin les flames, el més segur és quedar-se dins de casa. En fi, veurem com tenim el risc d'incendi a Catalunya. De moment, les notícies són bones, toquem fusta, tots els focs actius estan estabilitzats, actius però estabilitzats, però el que va passar ahir a Guimerà és una mostra que estabilitzat no vol dir, ni de lluny, que ja no hi hagi perill.
2: L'incendi d'una noble estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. A hores d'ara ja treballant 19 vehicles de bombers i prioritzem el treball sobre aquests flancs. Podríem dir que el CAP en aquest moment està aturat.
0: Dit d'una altra manera, un foc que la nit de dimecres semblava en vies de control, ahir va revifar empès per la marinada i va fer confinar més de 20.000 persones, per exemple, a Tàrrega. A primera hora de la nit, per segona vegada, els bombers l'han tornat a donar estabilitzat, s'hi ha seguit treballant durant tota aquesta matinada, igual que amb els focs de Sentmenat, de Navarcles, que també continuen actius però estabilitzats, el que sí que s'ha donat per controlat és el foc d'Aiguamúrcia. Els incendis, les altes temperatures que continuen sent els protagonistes d'aquestes últimes hores, però l'altre gran tema del dia que avui abordarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio és la sacsejada política que ha suposat l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. Bàsicament, per la pujada d'Aliança Catalana que passaria d'una forquilla de 23 o 25 diputats. Superaria Junts, com dèiem ahir, tot just coneixíem aquestes dades. Aliança superaria Junts i li disputaria la segona posició de les forces polítiques al Parlament, Esquerra. L'extrema dreta catalana s'alimenta tant de votants de Junts com també de Vox.
3: Per primer cop, ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
0: És el que deien des del Centre d'Estudis d'Opinió, ho deia el seu director, Juan Rodríguez Teruel. Avui ho analitzarem amb més deteniment amb el politòleg Oriol Bartomeus i també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Recordem que els socialistes seguirien guanyant les eleccions, però perdrien fins a mitja dotzena d'escons. I avui parlem també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el ministre d'Exteriors, amb José Manuel Álvarez, bàsicament per entendre què ha passat. Què ha passat perquè Donald Trump passi de dir que Espanya és un soci terrible a dir que tots són flors i violes. Des de Podem ja acusen directament el meu govern espanyol d'haver haver inflat la despesa en defensa per la porta del darrere. I hem de parlar d'esports, hem de parlar del Mundial.
4: Vinga, Denis Ballon, a Kylian Mbappé!
0: França es converteix en la primera selecció classificada per la semifinal del Mundial, 2-0 al Marroc, amb gols d'Mbappé i de Dembélé. Per cert, que hi havia molta, molta precaució per possibles aldarulls arran d'aquest partit. De moment no consta que n'hi hagi hagut grans incidents a cap de les principals ciutats franceses. Recordem també que el desplegament policial a ciutats com París o Marsella ha estat majúscul. En qualsevol cas, França jugarà a les semifinals del Mundial. Contra qui? Doncs ho sabrem avui. Serà contra el guanyador de l'Espanya, Bèlgica, que juga avui a les 9 del vespre. Així comença aquest divendres. Encarem la recta final de la setmana. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
5: El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: 7 i 6 minuts avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Marc Batallé i Sònia Andols, però de moment... Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
6: Bon dia.
0: El que dèiem, 12 morts.
7: Almeria, Andalusia, en l'incendi forestal que s'ha declarat aquest dijous en un paratge del municipi de Los Gallardos. Molts d'ells, moltes de les víctimes, les han trobades al seu vehicle, segons el 112 d'Andalusia, que ha enviat 150 dotacions dels bombers a la zona per intentar contenir les flames.
8: Segons la Junta d'Andalusia, tot fa pensar que les víctimes intentaven escapar de les flames per alguna ruta alternativa. Durant el procés d'evacuació ja han quedat atrapades pel foc. Hi ha 1.000 persones evacuades, segons els bombers.
9: Defendiendo la barriada del final del río. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
10: Les primeres hipòtesis apunten que el foc hauria començat per culpa de la caiguda d'un cable elèctric.
0: Estabilitzat.
7: L'incendi a Guimarà, a l'Urgell, gràcies a la millora de les condicions meteorològiques. El foc, que hi va tornar a créixer, atiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes.
0: Coneguem l'última hora amb el Pere Joan Álvarez. Pere Joan, què tal? Molt bon dia.
11: Hola, bon dia, Frederic. Doncs una quinzena de vehicles dels bombers treballen encara aquesta hora en un incendi que van poder estabilitzar ahir cap a les 10 de la nit. També ahir, a última hora, es va aixecar el confinament en les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon Riambau, un confinament que va afectar 21.000 persones. Sí que es manté la restricció de mobilitat a la zona de l'incendi. Estem parlant d'un foc que es va declarar dimecres al vespre, que hores després van poder estabilitzar i que ahir al voltant de les 6 de la tarda va revifar pel flanc dret. Les flames han calcinat en aquesta represa unes 167 hectàrees que, sumades a les del dimecres, superen ja les 300, una part important de les quals a l'espai protegit de Granyena. Podem sentir l'inspector cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes.
12: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi dona noble estabilitzat. Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest retén no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
11: Els bombers han comptat, per cert, amb la col·laboració inestimable dels pagesos que han fet tallafocs amb els tractors. Recordem que l'incendi va obligar a tallar fins i tot unes hores pel fum, l'A2. Nosaltres, la unitat mòbil de Catalunya Ràdio, segueix al centre de comandament aquí al Parc de Bombers de Cervera.
0: Gràcies, Pere Joan. Tornarem després per veure l'última hora. Fins ara.
11: Bon dia.
0: Denuncien.
8: Els sindicats del cos de bombers, que en aquesta situació d'incendis simultanis treballen al límit, reclamen més inversions.
0: Oriol Pujador.
13: Es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions a la salut dels bombers. I Antonio del Río, de la UGT, diu que hi ha mancances materials enmig d'un augment de plantilla.
14: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
15: En unes instal·lacions que no estaven preparades, en una escola que no estava preparada, i amb manca de pis i amb manca de recursos.
13: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Més calor.
10: L'onada de calor continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve. El Meteocat preveu una petita treva avui dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol.
7: I ara ho deia el Tomàs Molina, a partir de diumenge i a partir de la setmana que ve, la calor que s'enfilarà de nou amb màximes que tornaran a superar els 40 graus en molts punts del país. Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de 22 comarques pel risc extrem d'incendi.
0: Seria Forment.
6: Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi excepcional, segons Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
16: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
6: Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estiu en aquestes zones. També es manté tancat l'accés a nou espais naturals, als quals s'ha incorporat el de Montmell, Marmellar i el de la Serra de Montsant. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més mortalitat.
8: El risc de mortalitat i de problemes de salut durant les onades de calor és més alt en 39 municipis de la demarcació de Barcelona. És una de les conclusions d'un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona.
10: L'estudi proposa mesures com un fons climàtic per demarcacions, per permetre que els habitatges de renda baixa puguin accedir a refrigeració o per adaptar l'urbanisme de les ciutats poc protegides de la calor. Ho explica Eva Vilaseca, investigadora d'Hidra.
17: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem un sistema públic que ens protegeixi de la calor. Necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima.
0: Aliança Catalana.
7: Avançaria Junts, que s'enfonsa i es disputaria la segona posició amb Esquerra, que creix respecte a les eleccions d'ara fa dos anys.
8: El PSC guanyaria les eleccions del Parlament, tot i que perdria diputats. Això, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió.
0: Txell Ballestí.
18: El baròmetre del CEO dibuixa un Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada. El PSC seria el partit més votat amb fins a 38 escons, entre 4 i 6 menys que ara. Són els mateixos que guanyaria Esquerra, que obtindria fins a 26 diputats i pujaria fins a la segona posició. Frec a frec quedaria Aliança Catalana, que creix amb força i fa els sorpassos Junts. L'extrema dreta de Sílvia Orriols absorbiria un 28% de vots dels de Puigdemont i un 23% de Vox. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
3: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
18: Junts s'enfonsaria de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara hi en tindria entre 16 i 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5. Amb aquest escenari, Illa, que és el líder preferit per presidir la Generalitat, només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. Txell Ballestí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passant, falten dos minuts per arribar a un quart de vuit, el votant socialista.
10: Vox vol convèncer el votant del PSC de cara a les municipals de l'any que ve.
7: El partit d'extrema dreta busca aprofitar les hores baixes de Pedro Sánchez per créixer a Barcelona i Rodalia, on ja concentra la major part del seu electorat i on Aliança Catalana ho podria tenir més complicat per irrompre en força.
0: Més detalls, Àlex Giral Robert.
8: Vox intentarà arrossegar antics votants socialistes apel·lant a la seguretat als barris, el rebuig a la immigració i la prioritat nacional i amb crides a combatre la traïció de què culpen el PSOE i el PSC.
19: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo.
8: I és que les municipals del maig vinent l'extrema dreta vol ficar la banya a la primera i a la segona corona metropolitanes i a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. El partit ja hi ha anat encenent els ànims amb manifestacions en resposta a conflictes vinculats amb immigrants. Així preveuen presentar llista unes 200 poblacions catalanes confiats que, almenys a l'àrea metropolitana, Aliança no els furtarà vots. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Novetats del cas Leire.
8: Sí, el setge judicial contra les clavegueres del PSOE, l'anomenat cas Leire, apunta ara a qui va ser cap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano.
10: Luco apunta que Serrano va facilitar que Correus contractés a dit Leire Díez i que tots dos parlaven de manera habitual tant abans com després d'haver estat a l'empresa.
7: Per això la policia ha demanat ara permís al jutge per buidar el telèfon de Serrano per buscar-hi pistes sobre les suposades comissions que la trama s'hauria embutxacat i per saber també fins a quin punt estava implicat en les gestions que feia l'exmilitant socialista per intentar boicotejar causes judicials que perjudiquessin el PSOE.
0: I atenció a això, Banda de lladres.
8: Inèdita topada entre l'Església i el govern espanyol. El president de la Conferència Episcopal, José Luis Argüello, va participar ahir en una jornada que portava per títol El col·lapse de la democràcia i va deixar anar frases com aquesta.
20: Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones. Y a las pruebas me remito.
10: Unes paraules que s'ha pres molt malament la Moncloa, tant que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha enviat una carta a Argüello en què li retreu la falta de moderació, respecte i el partidisme cap a la dreta, i es pregunta què li semblaria si un membre del govern qualifiqués l'Església com una banda d'agressors sexuals?
0: Déu-n'hi-do, aquests intercanvis entre el govern espanyol i la Conferència Episcopal serà un dels temes que abordarem avui a l'Àgora. Mentrestant, ni un minut més.
7: És la campanya impulsada des de fa un mes pel sindicat majoritari Metges de Catalunya, arran del conflicte laboral dels metges de tot l'Estat, que està tenint, segons el Departament de Salut, un impacte del 2% en l'activitat quirúrgica extraordinària.
8: Una xifra que us avança Catalunya Ràdio i que el sindicat considera totalment allunyada de la realitat.
0: Mònica Mas, molt bon dia.
1: Bon dia. Es calcula que el 30% de l'activitat quirúrgica total es fa fora de la jornada laboral ordinària dels metges i es paga a part. I és el que estan deixant de fer alguns facultatius adherint-se a aquesta campanya. El director del CatSalut, Alfredo García, assegura a Catalunya Ràdio que ara per ara la campanya ha afectat el 2% d'aquestes operacions i que si es manté fins a finals d'any podria arribar al 15%.
21: És un impacte relatiu. Estem parlant d'unes 4.000 intervencions quirúrgiques, això és l'activitat de 3 dies de feina. Pensa que operem pràcticament mig milió d'intervencions quirúrgiques a l'any. És un impacte molt petit, que només s'ha generat al llarg d'alguns dies d'aquest mes de juny i que està barallat amb l'impacte de les vagues que s'han convocat a nivell estatal.
1: En canvi, el Sindicat Metges de Catalunya ho xifra entre un 15 i un 20%. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Viticultors.
10: Els pagesos de la vinya de la Terra Alta, el Priorat i el Penedès fan una marxa de tractors per protestar per la nova crisi que hi ha a les vinyes, la dels excedents de raïm.
0: Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
22: Hola, bon dia. La tracturada porta per lema "La vinya diu prou" i afegeixen "No podem assumir aquesta crisi". Els pagesos reclamen mesures estructurals per fer front al fet que hi ha molt més raïm del que s'acabarà venent en aquesta collita i això és, entre d'altres motius, per una baixada del consum mundial de begudes alcohòliques. Els cellers estan fent menys compres de raïm i vi base per elaborar els seus vins, caves i escumosos en general. La marxa té prevista la sortida de Gandesa i passarà per Falset i Vilafranca, on hi ha la seu de l'Incavi, abans d'arribar a Sant Sadurní al migdia. Des de Vilafranca, Montse Gent arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A judici.
7: El BBVA i el seu expresident, Francisco González, s'asseuran finalment al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, bàsicament exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo.
8: Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
23: La causa que es jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs presumptament il·legals va cobrar més de 10 milions d'euros. La contractació de Villarejo es va fer amb el vistiplau de Francisco González, fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. La fiscalia demana 173 anys de presó per a González i 174 anys per a Villarejo i reclama una multa de 181 milions d'euros a l'entitat basca. Els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Alba Pagès.
10: L'exconsellera declara avui davant el jutge pel retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de Covid.
0: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
24: Vergés explicarà la seva versió dels fets després que l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la seva mà dreta, Carmen Cabezas, es desvinculessin completament de la decisió de prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys davant dels col·lectius essencials més joves d'aquesta edat. Tots dos, a més, van penjar les responsabilitats d'aquest ordre a l'exconsellera i al seu gabinet. La seva defensa, però, intentarà enfortir la tesi que el retard es va produir per l'endarreriment en l'enviament dels censos per part dels guàrdies civils i els policies nacionals. A banda de Vergés, avui també declaren l'exsecretari general de Salut, Marc Ramentol, i qui era director del CatSalut durant la pandèmia, Adrià Comella. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlem del Cruïlla.
7: La banda nord-americana Pixies ha tancat la segona jornada del Cruïlla amb un repàs a les cançons que van crear el gènere indie.
0: Des del festival, Marc Ruiz.
25: Black Francis surt de negre, com sempre, amb una guitarra acústica i sorprèn. Cada concert canvia el repertori i aquesta nit ha arrencat amb Cactus del Surfer Rosa, un dels puntals de la seva discografia. Han estat generosos amb els fans i han interpretat cançons de l'època heroica. Vamos, que avui sona gairebé com si l'hagués escrit Mogwai, Go Away, Wave of Mutilation, Bone Machine... Es troba faltant portar, això sí, Kim Deal al baix. Però el so dels Pixies és rodó, potent, perfecte per èxits com Isla d'Encanta, Here Comes Your Man, The Baser i, esclar, Where Is My Mind. Avui, nova dosi de guitarres amb Dan Peralbo i el Combo i The Black Crowes i de veterania amb David Byrne. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. I fit, noves dramatúrgies.
8: 16 espectacles teatrals, sessions musicals i sopars, entre altres activitats, un l'eix de la programació d'aquest Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que se celebrarà entre el 2 i el 5 de setembre.
10: L'obrirà l'espectacle de cabaret Bomba Va, de Glòria Rivera. Enguany, el festival parteix de la premissa El talent torna, tal com subratlla Joan Negrier, responsable de la Sala Trono, que organitza el festival.
2: Companyies que ja van estar al FIT, companyies que ningú coneixia a Tarragona o que el públic del FIT no coneixia i que tornen a casa amb les seves noves propostes. Creiem que és important i que és l'obligació d'un festival com aquest de donar a conèixer companyies desconegudes pel gran públic.
0: 7 i 21 minuts, anem als esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: França, primera semifinalista del Mundial, després de guanyar 2-0 al Marroc.
4: Mbappé fins i tot es va permetre fallar un penal al minut 28, amb empat a 0 al marcador. A la segona part, França va dominar clarament el partit amb gols d'Mbappé i Dembélé.
5: Somos un equipo, un país que tiene una historia en el Mundial. Al final, tienen que saber la historia del país y como la presión que representa el jugar para Francia, porque tú tienes que ganar sí o sí, si no, los otros que están aquí nos van a matar. Pero es así. Y también, claro, tenemos jugadores de calidad, pero jugamos como un equipo.
0: Aquesta nit, Espanya i Bèlgica busquen també un lloc a les semifinals.
4: Els francesos que ja han fet la feina.
5: Me da igual un poco, porque semifinal es siempre un partido difícil. Si es España, es España. Si es Bélgica, es Bélgica. Vamos a ver.
4: I és que aquesta altra plaça de semifinalistes decidirà a partir de les 9 de la Fuente, seleccionador espanyol.
9: Sabemos que el mejor Lamin en lo ofensivo, que es lo más vistoso y lo que más se valora, está por llegar. Todavía no ha dado ese paso de brillantez del nivel que estamos acostumbrados a que ofrezca. Lo va a ofrecer.
0: I atenció, perquè el Barça ha arribat a un acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.
4: Davanter de 24 anys, li queda un any més de contracte, si bé el Barça transmet al club alemany que descarta renovar el jugador, que vol jugar al Futbol Club Barcelona, i l'operació queda pendent de l'acord entre clubs. De fet, per afrontar aquesta i altres operacions, el club blaugrana ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels pròxims anys. El Tour, cop d'efecte de Pogacar, triomf d'etapa i lideratge, va deixar clavat Vingegaard, ara lidera el Tour, 2 minuts i 42 segons sobre Pogacar. Avui etapa ideal per l'esprint, en final a Bordeus. A Wimbledon avui tothom pendent d'aquest Sinner Djokovic de semifinals a partir de les 4 de la tarda. Pere Romeu, que firma la renovació amb el Barça fins al 2028 com a tècnic del femení, i el nou llei de club de futbol que comença a caminar, nou projecte, començant des de baix de tot, a quarta catalana, la categoria més baixa del futbol català.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
12: Què et passa?
26: Que no em tanca la maleta.
12: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
26: Bé, si trec uns quants banyadors...
12: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
29: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
30: El 28 de març del 2004.
29: I el número de la sort, el...
30: 4.
29: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Des que va començar el Mundial, cada dia a aquesta hora repassem algunes de les històries dels campionats del món. França s'ha classificat per les semifinals, ho dèiem ara amb el Robert Prat. És molt, molt diferent de com van anar les coses fa 16 anys al Mundial de Sud-àfrica, quan la selecció francesa Bol va tocar fons.
1: I arribava amb un equip ple d'estrelles, però arribava també envoltada de molta mala maror. Havia perdut l'anterior final contra Itàlia, recordem, la del cop de cap de Zidane. Les coses no havien anat gaire millor a l'Eurocopa del 2008. I també arribava amb una crisi interna per un canvi de capità dictat, ha dit, per un controvertit seleccionador, Raymond Domenech, entre altres coses, un entrenador que feia les convocatòries guiant-se pels signes del zodíac i les cartes astrals per saber si els jugadors eren o no compatibles entre si. El Mundial 2010 arrencava amb un decebedor 0-0 contra l'Uruguai, el primer partit, però el drama arribava al segon.
2: C'est un faux! C'est un faux! Le Mexique qui mène 2-0 face à l'équipe de France. Cuatro que blanco, c'est dramatique.
1: Un 2-0 contra Mèxic. A la mitja part, el nou titular, el davanter titular, Anelka, es va quedar al vestidor, no va tornar a sortir al camp. I l'endemà, el motiu el vam trobar a la portada que ja ha passat a la història de l'equip.
3: Je te parle de la une de l'équipe demain. T'es au courant? Je, non. C'est va te faire enculer, c'est le fils de pute. T'es sûr, enfin.
1: Ho explica qui era el cap de premsa de la seleccionador de la selecció al documental L'autobús. Es publiquen els greus insults que Anelka hauria proferit al seleccionador i que van acabar amb el davanter expulsat de la concentració. Una crisi que es va convertir en tema d'estat.
4: Les événements qui ont été rapportés ce matin par la presse sont exacts. Ils sont inacceptable.
1: Inacceptable, això ho definia l'aleshores primer ministre Nicolas Sarkozy.
4: Inacceptable.
0: El que passa és que encara quedava un partit i la selecció seguia a Sud-àfrica.
1: Sí, la crisi no va fer més que augmentar. El següent entrenament els jugadors es planten i després de saludar els aficionats que eren al camp d'entrenament, pugen i es queden a l'autobús. I qui llegeix el comunicat en representació dels jugadors de la premsa és, paradoxalment, el mateix seleccionador Domènech.
5: Leur oposición a la decisión prise per la Federación Francesa de Futbol d'exclure Nicolas Anelka. En conséquence, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance.
1: Una crisi que va acabar amb diverses sancions de futbolistes i que va obrir un debat nacional sobre identitat, sobre racisme també, o sobre el paper dels futbolistes en el si de la societat.
0: I de la televisió amb la Mariola Cubells, avui el nou capítol judicial en la guerra judicial pel Rosco. De passar per l'Abra.
6: Ahir Mediaset va anunciar una demanda contra A3Media per a la FETA, la prova que substituís al Rosco en Passapalabra. Sembla una mesura tan desesperada, tan rabiosa, tan patètica, que dona una mica de pena veure a Isa Cadena a Telecinco, que durant anys es va burlar d'Antena 3 dient-li la cadena triste. No entenc que en lloc d'això no posen en marxa d'una vegada el concurs amb la prova del Rosco perquè tenen els drets.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie El Arquitecto.
7: L'extraordinària història del darrere de la construcció de l'Arc de la Defensa de París. Un professor d'arquitectura danès totalment desconegut acaba fent-se càrrec del projecte monumental. Però el que li dona més guerra no és la creació arquitectònica, sinó la burocràcia, la política i les grans institucions. Un pols entre l'art i el poder, dirigit per Stéphane de Moustier, amb un repartiment de luxe encapçalat per Clitz Bang i una estètica molt acurada que li va valer 2 Premis César. Des d'avui la teniu a Filmin.
0: I arribarem a 2:15 amb algun dels protagonistes d'aquest any a la Jovany i companyia.
8: Soc la Rosalia.
9: Jo pregunto una cosa. A què ve ara el paripé aquest?
8: Un besito.
9: I ala, adeu.
8: Va estar guapo, eh?
1: Bueno.
8: Sí o no? O sea, no us gustó ahí con la Pili.
10: Rosalia, bon dia. Com estàs? No? Bé?
8: Bueno, pues aquí, ¿no? Digerint una mica tot lo d'ahir, ¿no? I vau veure lo del cotxe, ¿no? Sí. Estava guapo el cotxe ese, el Nissan GTR blanco.
1: Sí, sí, sí, veure, el Nissan GTR, ¿no? Sí, sí,
8: el cotxe d'aquí. Bueno, con el rosario. Bueno, con uno como este nos íbamos por ahí de botellona a San Esteban, ¿eh? Abrías el maletero y pum, pum, pum,
10: sí,
8: pum.
10: Sobre el nou disc, Rosalía, hem vist una imatge teva vestida com de monja, ¿no? Sí. Fins i tot diuen que podries col·laborar amb l'Escolania de Montserrat.
8: Sí, sí. Bueno, es que estic en una fase así como más, o sea, no sé, motomami. Sí. Era todo más así como con las motomamis, ¿no?
1: Sí,
8: y tal.
1: Sí.
8: Y ahora pues estic en un punt como más espiritual, yeah. ¿No? O sea, lux.
1: Sí.
8: ¿Qué es lux?
1: Lux.
8: No, bueno, lux es
1: llum.
8: Lux es como llum,
1: sí,
8: ¿no?
1: Sí, sí, sí, lux. Es exactamente eso.
8: La llum es como, o sea, yo para mis fans, sí. Voleu que toqui el violí.
1: Bueno,
10: sisplau, endavant.
1: Bueno, a ver, tú.
11: sí. Ara mateix Rosalía està tocant el violí. No sabia
10: bé, que és el violí. Sí.
8: Sí.
11: Saps tocar el violí, Rosalía?
8: Sí, sí, vaig fer classes de petita, no? I puc tocar i cantar. Allora, espera, espera. Que no hi ha ningú més que ho faci, eh?
11: No, no, no. Això...
0: Amb això arribem a dos quarts. Dos quarts de vuit.

0: Deixem enrere una matinada tràgica pels incendis, en aquest cas Andalusia. 12 persones han mort a Almeria en un incendi forestal. 12 víctimes mortals en un incendi a un paratge del municipi Los Gallardos. Les primeres informacions apunten que les víctimes haurien mort atrapades per les flames dins dels seus cotxes, perquè diversos d'aquestes persones mortes s'han trobat dins dels seus vehicles. La protecció de les zones habitades és ara per ara la prioritat dels bombers.
1: Defendiendo la barriada del final del río. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
0: 150 dotacions dels bombers treballen per contenir les flames. A les pròximes hores s'espera que s'incorpori la unitat militar d'emergències. Aquí, l'incendi de Guimerà, l'Urgell, afortunadament, torna a estar estabilitzat gràcies, en bona part, a la millora de les condicions meteorològiques. El foc, que ahir va tornar a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i va fer confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Després d'una setmana amb molts incendis, molts d'ells simultanis, l'inspector dels bombers Oriol Corbella avisa.
2: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: Aquest cap de setmana tindrem una petita treva, però l'onada de calor continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve. Per això Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis pel risc extrem d'incendi. I en clau política, l'endemà de saber que, segons el CEO, l'Aliança Catalana superaria Junts en escons, avui us expliquem que Vox es proposa com a objectiu captar votants del PSC a Barcelona i Rodalia, aprofitant, diuen, la debilitat de Pedro Sánchez. I en els esports, Robert Prat.
3: França és la primera semifinalista del Mundial, 2-0 davant el Marroc, gols d'Mbappé i Dembélé. Aquest vespre les nou, Espanya i Bèlgica busquen una altra plaça a les semifinals. El Barça arriba a un acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Adeyemi. Falta tancar l'operació amb el seu club.
0: Gràcies, Robert. I pel que fa al temps, aquesta calor, Tomàs Molina?
4: Avui serà un dia amb temperatures una mica més baixes que les d'ahir. En principi, no s'haurien de superar ja els 40 graus en lloc del país. Si ho fa, seria en algun lloc molt i molt puntual, amb un dia marcat en general pel sol, per les tronades, potser també aquesta tarda, que podrien afectar àrees del Pirineu, fins i tot algun punt de la comarca d'Osona, serien localitzades, no pas de gaire importància. Un dia de sol, un dia d'estiu, un dia encara amb aquest perill d'incendis elevat, però una miqueta menys que no pas dies enrere, i aquesta situació es mantindrà també durant el cap de setmana. Dissabte i també diumenge seguirem parlant bàsicament de sol, menys risc de precipitacions, com a molt algun ruixadet a l'interior de les comarques gironines, i temperatures que mantindrien una certa tendència a la baixa. Malgrat tot, la setmana vinent tornarem a parlar de temperatures altes, per tant, no podem abaixar la guàrdia respecte al perill d'incendis.
0: Gràcies, Tomàs. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Sílvia Andrés, bon dia.
5: Bon dia. Destacar que els primers trens de la línia RL3 es fa amb servei alternatiu de carretera en totes dues direccions. Més coses, el tren que

0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una mica més d'una hora, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Marc Bataller i Sònia Andolf. Passen 4 minuts de 7:45, moment de fer un cop d'ull a la premsa. I comencem amb les opinions més destacades. Des de la redacció del matí, Pol Foradada, Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui amb varietat de temes a les portades, entre els quals, evidentment, l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió.
3: Aliança supera Junts i s'acosta a Esquerra, titula el diari Ara. Aliança superaria Junts i seria tercera força rere el PSC i Esquerra, és la portada del periòdico.
4: Una enquesta que també apareix a l'editorial de l'Ara, titulada L'ombra que projecta el creixement del diari.
3: I on s'explica que l'auge del partit de Sílvia Orriols és una molt mala notícia per al catalanisme, perquè trenca els consensos que ens han fet forts com a país.
4: I es posa els ulls també en Junts, que haurà de calibrar, diu el diari, la nova situació, perquè és evident que l'estratègia actual no els està funcionant.
3: Pel que fa als incendis, la premsa fa referència a la revifada de Guimarà a l'Urgell.
4: I a l'alerta per calor, que durarà una setmana més.
3: L'editorial de La Vanguardia parla d'emergència, de salut pública, lamenta que les altes temperatures són un risc greu per als més vulnerables.
4: I que la nova amenaça climàtica exigeix l'execució de plans de protecció globals.
3: Altres temes de portada, Sinfonia al costat del mar, una foto de portada al periòdic amb més de 30.000 persones a la platja de Barcelona.
4: I Nostàlgia dels 90 al Cruïlla, on veiem el grup Suet reivindicant la música de l'última dècada del segle XX.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista i escriptora Llucia Ramis?
5: Llegim a VilaWeb que la crisi climàtica i la calor extrema amplifiquen la desigualtat social. Així ho conclou un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona amb el suport de la Diputació, que alerta que l'accés als sistemes de refrigeració continua estretament vinculat al nivell d'ingressos. Només el 39% de les llars amb menys de 1.000 euros mensuals en tenen, mentre que la xifra supera el 72% en aquelles amb ingressos per damunt de 3.000 euros. L'estudi identifica 39 municipis com a prioritaris per a les polítiques d'adaptació climàtica, com són Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Cornellà, l'Hospitalet i Sant Boi de Llobregat, o també Manresa, Cardona i Artés. Els investigadors recorden que l'estiu del 2022 es calcula que 1.772 persones moriren per la calor a Catalunya, 1.327 a l'àrea de Barcelona.
6: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
7: Troba el teu lloc amb Parklink.
8: Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
4: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
5: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
6: Al pati no hi ha càmeres, ni focus. Però aquí van començar l'Aitana, la Clàudia i totes les campiones que ens fan somiar. I ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les jugadores. Només a Bacus.
7: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
8: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: 5 minuts i 3 quarts de 8, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Moment de fer un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Andrés i el Francesc Soler. Russell Crowe s'instal·la a viure, temporalment, a Cunit.
12: L'actor australià és aquests dies a casa nostra pel rodatge de la pel·lícula The Last Druid. Crowe ha de gravar diversos indrets de Catalunya i ha triat Cunit per viure durant aquestes setmanes. Ho llegim a Diari Més, que explica que l'estrella de Hollywood aprofita els descansos del rodatge per gaudir de la gastronomia de la zona. Entre les visites més comentades trobem el sopar que ha fet al restaurant El Valer a Calafell. L'actor, que té fama d'esquerp, s'ha deixat fotografiar amb el personal de l'establiment. Se'l veu amb una barba força poblada i amb un somriure d'orella a orella.
11: Un altre amb fama d'esquerp és Donald Trump, que té una persona que recull les seves restes biològiques quan està de viatge oficial.
13: Cada vegada que el president dels Estats Units fa una visita d'estat, ho fa rodejat d'un nombrós equip, assessors, personal mèdic, seguretat, el que es desconeix Xia fins ara, és que també hi ha una persona que es dedica específicament a recollir i protegir totes les restes biològiques generades pel president. Segons el diari britànic The Guardian, es tracta d'un protocol especial de seguretat que té com a objectiu impedir que governs estrangers puguin accedir a aquestes mostres i obtenir informació sobre l'estat de salut del president nord-americà.
11: En fi, els pisos de la Costa Brava, intocables.
12: En els últims 5 anys, cada vegada és més car comprar-se un pis a l'Alt i al Baix Empordà. Les poblacions més cares són Calonja i Sant Antoni, Palamós, Roses i Tossa de Mar. Per fer-nos una idea, un pis de 80 metres quadrats passaria ja dels 300.000 euros. Ara, qui busqui preus més baixos a la platja ha d'allunyar-se molt de la Costa Brava. Les tres localitats més barates per comprar-se un pis són Lepe, a Huelva, La Unión, a Múrcia i Amposta, a Tarragona. Ho llegim al Punt Diari.
11: I David Attenborough, nominat a l'Emmy.
13: Sí, als seus 100 anys, el prestigiós naturalista i divulgador britànic és l'home més gran que ha estat mai nominat als Premis Emmy. Attenborough, que és un rostre i una veu lligats als excepcionals documentals sobre la naturalesa. El Regne Unit és un dels personatges més estimats i venerats pel país, gairebé al nivell de la desapareguda reina Elisabet II. Entre els seus admiradors destaquen l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, el cantant Billie Eilish o el príncep Guillem d'Anglaterra.
11: I aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb el Francesc Soler i l'Albert Duran.
13: Avui trobem a moltes portades de la premsa del món fotografies de la pistola i bales que el president turc Recep Tayyip Erdogan ha regalat als caps d'estat i de govern presents a la cimera de l'OTAN. L'italià El Corriere della Sera explica que va ser recollida per personal autoritzat en l'ús d'armes i registrada com la resta de regals que rep Giorgia Meloni. Al britànic The Guardian hi llegim: què fa un líder mundial amb una pistola i 6 bales? I explica que el regal va provocar més d'un mal de cap entre els equips de seguretat dels mandataris. A l'edició digital de Le Monde, com era d'esperar, futbol. França-Marroc, els blaus es classifiquen per a les semifinals del Mundial gràcies al seu atac contundent.
14: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que el grup automobilístic Volkswagen anuncia una retallada de producció i la supressió de la meitat de la seva gamma de models. La plantilla ha expressat el seu temor que hi pugui haver acomiadaments massius. Per la seva banda, l'economista diu que l'Aràbia Saudita vol inundar el mercat amb petroli barat a través d'un oleoducte que esquivi l'estret d'Hormuz. Els experts consideren que això podria ser el començament d'una guerra amb els Emirats Àrabs pel mercat del petroli. Finalment, On Economia explica que el 26% dels catalans utilitzen cada dia la intel·ligència artificial, segons les dades de l'enquesta del CEO. Els homes la fan servir més que les dones i les persones amb estudis superiors molt per davant dels que només tenen educació primària.
15: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
11: La premsa esportiva, Robert Prat.
16: En França, que entra a les semifinals com a gran favorita amb la victòria davant el Marroc per 2-0.
17: Choisis

0: París, París, una França que no dona treva, publica el Mundo Deportivo amb un Mbappé que qualifica de geni. Mbappé i Dembélé lideren l'atac més temible i amb més recursos del Mundial. L'Esport també diu que és Mbappé qui expulsa Marroc. La Vanguardia sentencia que aquesta França té un poder absolutista i que exerceix de favorita des del minut 1 davant un Marroc molt cohibit. El periódico diu que França crema el Marroc a la foguera i espera Espanya. Pel diari Ara, França es cruspeja el Marroc amb una voracitat que espanta. El periódico parla de l'Espanya-Bèlgica d'aquesta nit. Un partit trampa a dos passos de la final. Per l'Esport, avui és el gran dia per trencar la històrica barrera dels quarts de final. El Mundo Deportivo demana que Courtois no aturi la festa. Pel diari Ara, Lamine Yamal és imprescindible i marca les diferències al Mundial, encara que no estigui al 100%. La Vanguardia també explica que el fitxatge de l'extrem Adeyemi pel Barça obriria la porta de sortida a Bargi i permetria a Lamine Yamal començar a jugar pel mig. L'Esportiu diu que Pogacar ho aposta tot pel groc, un Pogacar que pel periòdico esmicula el Tour de França, el Tourmalet, i sotmet a Vingegaard.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
2: I ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
3: La infanta Sofia ha fet el seu primer discurs oficial. Per un dia ha deixat de ser l'eterna secundària i déu-n'hi-do. No ho direm massa alt, però és molt més espontània que la seva regia mare. A sobre, la seva dicció supera per golejada la del pare i la germana. Sofia ha sorprès tothom demostrant que és molt més Ortiz que Borbó. Ara que ja posats a fer, algú hauria de canviar la forma amb què la vesteixen i maquillen. Sempre va amb una roba que li va una o dues talles més grans. Però el pecat estilístic més greu de tots són les sabates planes de nyigui-nyogui que li posen. De fet, més que unes sabates de princesa, són unes sabates que podria perfectament portar un personatge de les pel·lícules de Tim Burton.
2: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Va, qui fanys avui?
4: Aquesta dona que és inconfusible.
5: No, Estela, d'on tu ets? Tu pil, jo sé...
4: Segur que l'ha reconeguda.
2: Home, i tant.
4: És la glòria de Modern Family, o més ben dit, Sofia Vergara, que fa 54 anys. A la festa d'aniversari també hi anirà Isidre Fainé, president de la Fundació La Caixa, en celebra 20 més, 74. Una altra convidada és l'actriu Fiona Shaw, la tieta Petúnia de Harry Potter, que posarà 68 espelmes al pastís. Albert Boadella, fundador dels Juglars, ja en fa 83. No sé si li agradarà compartir protagonisme amb tanta gent. I per últim, la banda sonora de la celebració serà de Neil Tennant dels Pet Shop Boys i de Jason Orange de Take That. Home. Tots dos també van néixer el 10 de juliol.
2: I el santoral, Mireia.
4: En el santoral d'avui se celebra principalment Sant Cristòfol, patró dels conductors i viatgers, molt oportú per un divendres de juliol.
2: Exacte.
4: També Sant Alexandre, Amàlia i, atenció, apunta,
2: va,
4: Secunda i Secundina.
2: Felicitats a les Secundes i les Secundines. Gràcies, Mireia Isart. Ara mateix passen 2 minuts a 3:15 al matí de Catalunya Ràdio. Cada matí a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
6: Soc l'Aga Talos Santos, de la llibreria Isop d'Olot, i jo us vull recomanar Somnanang de l'Eterna Primavera, de l'Astrid Lindgren i la Lupe Estevez, que edita Coquinos. I per què? Perquè és un llibre que barreja la tendresa, la transgressió, l'originalitat de tota l'obra de l'Astrid Lindgren amb unes il·lustracions delicades, meravelloses, amb una barreja de fotografia i il·lustració que fa la Lupe Estevez, que mai havíeu vist res semblant. És un llibre que jo el recomano especialment per llegir en família, perquè és un llibre que ens omple d'esperança, que ens planteja que la situació pot ser molt difícil, però que si nosaltres volem i estem disposats a buscar la felicitat trencant les normes, saltant-nos el que calgui, la trobarem.
2: Passen 3 minuts de 3:15, això és el matí de Catalunya Ràdio, i aquests són els sons del matí.
7: Els sons del matí.
8: Manca de pis i manca de recursos.
9: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300.
10: Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi excepcional.
11: No era normal tenir tantes onades de calor, i enguany ja anem per la segona, i a més molt llargues i molt intenses.
12: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem un sistema públic que ens protegeixi de la calor.
13: Ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana.
14: Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones, y a las pruebas me remito.
15: A El so dels Pixies és perfecte per èxits com Isla d'Encanta, Here Comes Your Man i, esclar, Where Is My Mind.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Sorpasso.
16: Italianisme d'ús internacional equivalent a avançament no recollit al DIEC, però sí, per exemple, a l'ESD en política, especialment en un procés electoral, fenomen pel qual un partit n'avança un altre que anava al davant. És exactament el cas que explica l'últim CEO, que on s'assegura que Aliança supera Junts i, de fet, s'acosta molt a Esquerra. Si us superen els estrangerismes, sapigueu que també està acceptat en castellà, anglès i francès.
2: Treva.
16: Sessió temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra per conveni dels seus caps, especialment si és de llarga durada. No és una guerra, però gairebé el que ens ha declarat la calor. Això sí, entre avui i dissabte tindrem un petit descans amb temperatures, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, calcem-nos de nou.
2: Melanconia.
16: Bilis negra, però ens quedem amb la segona excepció. Tristesa vaga, ombrívola i duradora. Es pateix de melanconia i es pot intentar trobar-hi remei, l'antídot, anant a festivals com el Cruïlla. Ahir s'hi van poder veure i gaudir els Pixies, Sweat i Garbage. I per unes hores, milers de persones van poder viatjar 30 anys al passat.
2: Posem-hi ara tres xifres amb el Francesc Soler. 800.
17: És el nombre d'immobles buits que té l'Estat, dels quals 63 són a Catalunya, gairebé tots a les comarques de Tarragona. La majoria d'aquests immobles són antigues residències de funcionaris, herències de comissos o expropiacions.
2: 4.
17: És el nombre de mesos que les persones que han de rebre rehabilitació s'han d'esperar per ser atesos. La falta de metges i l'envelliment de la població són les principals causes d'aquest retard. Les persones amb problemes lumbars, cervicals o d'artrosi són els més afectats.
2: I 39.
17: Són els municipis catalans on el mal estat dels habitatges i les rendes baixes de la població agreugen encara més els efectes de la calor. Entre aquests municipis hi ha Manresa, Cardona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona o Sant Boi.
2: I ara tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, dos bombers caminant per una carretera porten unes pales a les mans i tenen la cara totalment tapada per protegir-se del fum. I és que al marge de la carretera cremen rostolls i arbres amb flames que superen l'alçada dels bombers.
18: Imatge a Los Gallardos, Almeria, un foc que ha deixat per ara 11 morts. Fins ara havíem dit 12, però la Junta acaba d'actualitzar el balanç a 11 víctimes mortals, tot i que és un balanç que avisa que és provisional. També hi ha 8 ferits i 1.400 desallotjats. Les primeres informacions apunta que moltes de les víctimes haurien quedat atrapades en els seus vehicles mentre intentaven fugir de les flames.
2: A la segona imatge, una foto on s'hi veu una capsa oberta. És una capsa elegant, pel que es dedueix que es tracta d'un regal, i com que està oberta, es pot veure què hi ha dins. I el que hi ha dins és una targeta amb la bandera de Turquia i un revòlver.
18: Un revòlver d'època, un Gamsay 357 Magnum. El controvertit obsequi que Erdogan ha donat als assistents de la cimera de l'OTAN aquesta setmana que s'ha fet encara. A la capsa també hi ha bales, hi ha un equip de neteja i una carta que eximeix qui porti aquesta arma dels controls d'exportació. Tot i això, alguns dels líders mundials van deixar el regal a Turquia. Pedro Sánchez la va donar al Ministeri de l'Interior perquè la Guàrdia Civil la inutilitzi.
2: I la tercera imatge del dia ens l'envien des de la Xina i veiem una enorme extensió de terra plena d'aigua, també de fang. Pequín, Francesc Canals, què més hi veus?
19: I veiem a vista de dron la immensitat del territori xinès i com el sud del país ha quedat submergit pels efectes del tifó Maysak. Només emergeixen tímidament de l'aigua groguenca en quilòmetres i quilòmetres les copes dels arbres i alguna teulada de cotxe. Balanç oficial de morts per ara, unes desenes i centenars de milers d'evacuats en unes inundacions habituals en aquest espai-temps sud de la Xina en estació de pluges, però cada dia més extremes a causa del canvi climàtic, al qual el país contribueix com a primer emissor mundial de gasos d'efecte hivernacle.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. Un grup d'aficionats alemanys comença una recollida de signatures per demanar que s'excloguin els futbolistes d'origen africà o musulmans de la selecció nacional del país. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. La recollida de signatures es pot fer online, diu la notícia, però també es pot fer en algunes de les carpes que aquest grup d'aficionats col·locarà a diversos indrets del país. Segons la notícia que ara circula, els impulsors d'aquesta iniciativa volen fer una gira per tot el país per recollir signatures a grans ciutats i també a pobles de tota Alemanya. El seu objectiu és recollir-ne més de 30.000, que són el número mínim que el Parlament alemany preveu per obrir un debat a la cambra. La campanya és clara, recollir signatures per demanar que els futbolistes amb orígens africans i musulmans no tornin ni tampoc puguin jugar amb la selecció alemana. La iniciativa s'ha activat després que el futbolista en Jonathan Tah, de mare alemanya i de pare marfileny, fos qui fallés al penal decisiu contra el Paraguai, que va suposar l'eliminació d'Alemanya del Mundial.
2: I això és real o és fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
0: El sentit de l'humor també pot ser una eina educativa per afavorir entorns d'aprenentatge més positius i resilients. La doctora Andrea De Carlos, professora del Departament d'Educació i Humanitats de la Universitat CEU Abat Oliva, ha rebut una menció honorífica per la seva recerca sobre el paper de l'humor en l'educació primària. El treball destaca com aquest recurs pot contribuir a generar un ambient educatiu més proper, resilient i favorable al desenvolupament de l'alumnat.
21: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
20: Doncs bé, la notícia que ara circula i que diu que un grup d'aficionats alemanys comença una recollida de signatures popular per demanar que s'excloguin futbolistes amb orígens africans i musulmans de la selecció del país és una notícia falsa, afortunadament. El que no és fals és que l'error del futbolista Jonathan Tah als penals va aixecar una campanya d'odi contra ell a xarxes socials. Va ser tan sorollosa aquesta campanya que la pròpia Federació Alemana de Futbol va fer un comunitat, una agraïen i acceptaven les crítiques, però condemnaven l'odi i qualsevol altra forma de discriminació.
2: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
2: 5 minuts per les 8. Deixem enrere una matinada tràgica a Andalusia amb almenys 11 morts en un incendi forestal.
16: El foc ha afectat un paratge del municipi Los Gallardos, Almeria, i segons les primeres informacions, algunes de les víctimes haurien mort atrapades per les flames dins dels seus cotxes. La protecció de les zones habitades és ara per ara la prioritat dels bombers.
22: Defendiendo la barriada del final del río. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
2: Aquí els bombers estabilitzen aquesta nit l'incendi de Guimarà gràcies a la millora de les condicions meteorològiques.
23: I segons han informat fa uns minuts, també donen per controlar l'incendi del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia.
2: L'onada de calor, però, continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve.
16: El Meteocat preveu una petita treva demà i també al cap de setmana amb temperatures una mica més baixes, però per sobre del que és habitual al juliol. Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de 22 comarques pel risc extrem d'incendi.
2: I un altre dels temes del dia. Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, Aliança Catalana superaria Junts per Catalunya en escons.
23: Joan Rodríguez Teruel, director del Centre d'Estudis d'Opinió, també destaca això.
13: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
23: Avui al matí també us expliquem que Vox es proposa captar votants del PSC a Barcelona i Rodalia, aprofitant la debilitat de Pedro Sánchez.
2: L'exconsellera Alba Vergés declara avui davant del jutge pel suposat retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia.
16: La fiscalia acusa els exresponsables del Departament de Salut d'haver discriminat aquests cossos en el procés d'immunització i reclama fins a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació, mentre que les acusacions populars en demanen 15.
2: I la campanya Ni un minut més del Sindicat Metges de Catalunya té un impacte del 2% en l'activitat quirúrgica extraordinària, segons calcula el Departament de Salut.
23: Una xifra que us avança Catalunya Ràdio i que el sindicat considera totalment allunyada de la realitat.
24: Un altre dia estiuenc, avui amb temperatures que sembla que quedaran per sota dels 40 graus. Avui no hauria d'haver-hi cap temperatura màxima que superés aquest valor. Fins i tot creiem que quedaran per sota en tot el país. En un dia de sol, potser amb algunes nuvolades, amb algun ruixat fins i tot en àrees del Pirineu, possibilitat de tempesta, més probable cap al Pirineu Oriental, també fins i tot la comarca d'Osona, però sempre fenòmens localitzats. Al cap de setmana, la mateixa tendència, dominat pel sol, potser les tardes amb algun ruixat alguna tronada al Pirineu Oriental i temperatures que es mantindran sense canvis. Per tant, amb una calor, diguem-ne que moderada, a l'espera d'un altre cop pujar les temperatures la setmana vinent. Per tant, alerta, hem de continuar amatents amb aquesta situació de perill d'incendis elevat.
2: I el trànsit, com el tenim, Clàudia Serra?
25: Doncs a aquesta hora encara retencions a la B23 des de Molins de Rei, sentit sud, cap a l'enllaç a l'A2 per un vehicle avariat que talla un carril. Precaució també a la C33, entrada a Barcelona, i a densitat per un accident. Els vehicles ja són al voral i a aquesta hora, com és habitual, densitat també a la ronda, sobretot en sentit Llobregat.
2: Mm. Aquests dies estem demanant que dediqueu cançons. Al Manu li hem donat vacances, però ho podeu fer igual. A 636-360609, enviant una nota de veu al 636-360609, una nota de veu com aquesta.
1: Hola, bon dia, Catalunya. Soc el Xavi de La Floresta i la cançó que volia dedicar és a Les Criades, de Roba Estesa, una de les millors coses que li ha passat al panorama musical català, i la volia dedicar a les dues dones de la meva vida, a l'Anna i a la Gaia. Us estimo.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon divendres. Comencem el matí amb una bona notícia. Torna a estar estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que ahir es va complicar i va revifar arran de les condicions meteorològiques. Unes condicions que han millorat una mica i que també han portat a donar per controlat l'incendi del Pla de Manlleu, Aiguamúrcia. Aquestes condicions, insistim, han millorat i que han permès, per exemple, tornar a donar aquest foc de Guimerà per estabilitzat i s'ha pogut aixecar el confinament a les 21.000 persones que es veien afectades, bàsicament de Tàrrega i de poblacions pròximes. Aquesta és la millor notícia del matí. La pitjor, 11 persones que han mort a Andalusia. 11 persones que han mort en un incendi a Almeria, en un incendi forestal que s'ha declarat en un paratge del municipi de Los Gallardos. A molts d'ells els han trobat dins dels cotxes. I és per això que la principal hipòtesi és que fugien de les flames i l'incendi els va sorprendre i no se n'han sortit. Com a mínim 11 persones mortes. El risc d'incendi a Catalunya, insistim que les condicions han millorat, però el risc d'incendi a Catalunya continua sent màxim en molts punts del país. De fet, l'onada de calor continuarà ben bé fins a mitjans de la setmana que ve. Es preveu una petita treva, però les temperatures continuen sent altes. Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, hem de seguir amb aquesta situació, amatent en aquest perill d'incendi, però sobretot també amb aquest temps més tranquil i amb temperatures relativament més baixes. En principi, avui ja no hauríem de superar els 40 graus en lloc del país. Durant el cap de setmana, tampoc. Sí que hem d'esperar de cara a la setmana mirant una pujada de les temperatures, però de moment avui i el cap de setmana, en conjunt sol, temperatures altes, però no tant com la setmana passada, i a les tardes potser algun ruixat al Pirineu.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Vuit i dos minuts, i el que dèiem ara, la notícia de la matinada és Andalusia, Almeria. Com a mínim 11 persones han mort en l'incendi forestal que s'ha declarat aquest dijous en un paratge del municipi Los Gallardos. Pol Foradada, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: En un primer moment s'havia parlat de 6 víctimes mortals, però aquesta matinada el balanç ha pujat a les 11, com a mínim.
2: Sí, moltes d'elles s'han trobat els seus vehicles. Segons la Junta, probablement intentaven escapar de les flames durant el procés d'evacuació. El foc podria haver començat per la caiguda d'un cable elèctric i es va escampar ràpidament empès pel vent que bufa a la zona. Hi ha 1.000 persones evacuades, més de 1.000 persones evacuades segons els bombers.
0: A aquesta hora podem saludar el periodista de Canal Sur Ràdio, Pepe Plaza. Què tal, Pepe, com estàs? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs l'última hora que us podem contar és que a aquesta hora, en principi, tornaran els medis aeris a treballar a la zona. És una zona molt abrupta, molt escarpada, de la tierra de los filabres, i és molt complicat el treball en aquesta zona. Fins i tot el conseller de Presidència, Sanitat i Emergències, Antonio Sanz, ens ha comentat que era impossible que amb màquina passada pogués entrar a treballar. De fet, el flanc de la zona esquerra és on no s'ha pogut actuar durant tota la nit. Hi ha hagut gent treballant, en concret 21 retens de l'Infoca, a més de 150 bombers, camions i tècnics d'operacions de medi ambient. Diguem-ne que d'aquestes 11 persones, en un primer moment s'havia fet un desallotjament del municipi de Vedat, i aquestes 11 persones no han agafat el camí que s'havia demanat des del pla operatiu. És a dir, un vehicle amb 4 persones, que en principi és un cotxe britànic, perquè està al volant a l'altre costat, han anat per una rambla i han mort, i les altres 11 persones se'n trobaven caminant per un camí i havien abandonat el seu cotxe. En quant a les hectàrees afectades, podem dir que són en aquests moments més de 3.150 hectàrees, i que continuen treballant els efectius, val? Apuntar aquesta entrada dels mitjans aeris a partir d'aquesta hora.
0: Aquesta és l'última hora que ens arriba des d'Almeria, del Pepe Plaza, periodista i company de Canal Sur Ràdio. Pepe, moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta.
3: Gràcies.
0: Aquesta és la situació ara mateix a Almeria, amb aquestes 11 persones mortes, com ens deien ara mateix des de Canal Sur Ràdio. Algunes d'elles han intentat fugir per un camí que no és el que els havien recomanat els bombers, i d'altres, sorpresos per les flames, suposadament, pel que ens explicava, han abandonat el cotxe i també han abandonat el cotxe, han continuat caminant, i aquí doncs és quan no se n'han sortit. Insistim que el balanç ha anat movent-se, perquè aquesta matinada ens havien parlat de 6 persones mortes, després han dit 12, i l'últim balanç, ara fa ben pocs minuts, és de com a mínim 11 víctimes mortals. Aquesta és la situació i aquesta és la pitjor de les notícies amb la qual ens llevem i que afecta, com dèiem, Almeria. A Catalunya, la bona notícia és que tornem a tenir tots els focs, com a mínim, estabilitzats. Per tant, no n'hi ha cap fora de control. Això inclou l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, que ahir la tarda va tornar a preocupar perquè va revifar després que s'hagués donat per estabilitzat abans d'ahir. S'ha aixecat el confinament de 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes, la qual cosa és molt simptomàtic que la situació, afortunadament, ha millorat. Anem al centre de control d'aquest incendi per conèixer també l'última hora amb el Pere Joan Albrecht i el Ramon Dalmau. Pere Joan, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Frederic. Doncs 25 vehicles dels bombers continuen treballant en aquest incendi que ahir al voltant de les 10 de la nit van donar per estabilitzat. També es va aixecar el confinament d'unes 21.000 persones dels municipis de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granyanella. Això sí, continua restringida la mobilitat a la zona. Recordem que estem parlant d'un incendi que es va iniciar dimecres i que després de donar-lo per estabilitzat, ahir a la tarda va revifar. És per això que avui cal controlar, cal estar molt amatents que amb la mar i nada a la tarda no torni a fer-ho. Ho deia l'alcalde de Cervera, Jan Pomés, que s'ha desplaçat fins aquí, fins al centre de comandament avançat de Cervera, al parc de bombers de la capital de la Segarra.
5: Sobretot a les de la tarda, amb aquesta marinada, quan torni, que és la que pot acabar revifant aquests incendis. I això és el que ara estarem treballant. Han estat treballant tota la nit, estaran treballant tot el dia, amb menys efectius, però estaran treballant sobre terreny els efectius necessaris per poder-lo controlar, o sigui, acabar-lo de donar-lo per extingit, i d'aquesta manera ja que no revifi aquesta tarda.
4: Els equips d'extinció també s'hi han afegit els pagesos amb els seus tractors que han fet tallafocs, un incendi que, recordem-ho, fins i tot ahir a la tarda, durant unes hores, va obligar pel fum a tallar l'autovia A2.
0: Des del centre de control d'aquest incendi, Ramon Dalmau, Pere Joan Álvarez, mil gràcies, abraçada forta.
4: Bon dia.
0: La bona notícia, insistim, que el foc de Guimerà a l'Urgell ja està estabilitzat. També l'altra bona notícia d'aquestes últimes hores, de fet fa ben pocs minuts, és que el foc d'Aiguamúrcia ja està controlat, la qual cosa és un pas més, evidentment. Per tant, la cosa va raonablement bé. Dit això, en els últims 35 dies, a Catalunya han cremat unes 3.000 hectàrees. O si voleu, dit d'una altra manera, ha cremat un 75% del que es va cremar durant tot l'estiu passat. Amb el que portem d'estiu, i estem tots junts començant el juliol. Ha cremat un 75% del que va cremar tot l'estiu del 2025. Això, entre d'altres coses, com ens explicaven aquí ahir al matí de Catalunya Ràdio, tensen els bombers que literalment han de prioritzar un incendi per damunt de l'altre perquè no es pot arribar a tot arreu. Els sindicats ja avisen que o això es canvia, o s'hi posen diners, o la cosa es tornarà insostenible. Oriol Pujador.
6: Es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions a la salut dels bombers. I Antonio del Río, de la UGT, diu que hi ha mancances materials enmig d'un augment de plantilla.
7: La falta de personal implica que el servei, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
8: En unes instal·lacions que no estaven preparades, en una escola que no estava preparada, i amb manca de pis i amb manca de recursos.
6: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Tot això, evidentment, directament relacionat amb el que dèiem amb el Tomàs Molina només començar, les altíssimes temperatures d'aquests dies. Unes temperatures que han baixat una mica respecte a ahir, i això ha fet que baixi un pèl el risc d'incendis, però més de la meitat del país continua tenint un risc molt alt o extrem de focs forestals.
2: De fet, l'onada de calor continuarà fins com a mínim mitjans de la setmana que ve. El Meteocat preveu una petita treva, entre sobretot avui i demà dissabte, amb temperatures una mica més baixes, més semblants al que tocaria una primera quinzena de juliol. Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de 22 comarques pel risc extrem d'incendi.
0: Aquestes altes temperatures tenen conseqüències en moltíssimes coses. El risc d'incendi segurament és la més preocupant, és la que representa un perill més imminent, però no només. També té conseqüències en els treballadors, que no tenen altre remei que fer la feina a l'aire lliure. En aquestes últimes hores, la CGT, el sindicat CGT, ha denunciat que dos treballadors de Parcs i Jardins de Barcelona han tingut cops de calor en aquestes últimes setmanes. Dos treballadors han tingut símptomes de cops de calor perquè els havien fet treballar a l'aire lliure en unes de les condicions que no serien les recomanables. De fet, la CGT diu que no s'estan prenent prou mesures preventives. Roger Santaló.
9: El sindicat creu que els dos casos es podrien haver evitat i alerta que la majoria de vehicles amb què treballen no tenen aire condicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que Parcs i Jardins no vol adaptar la flota i ho han denunciat a Inspecció de Treball.
10: Si al final no volen fer aquesta inversió, nosaltres el que volem és que aquests vehicles es paralitzin. Nosaltres estem per donar un servei al ciutadà, però els hem de protegir.
9: L'Institut Municipal de Parcs i Jardins diu que han modificat horaris i tasques per prevenir riscos i que estan invertint per aconseguir que més de la meitat de vehicles de la flota tinguin refrigeració. Recorden també que han proporcionat polseres als jardiners per detectar quan corren risc, però la CGT avisa que no van funcionar amb el darrer treballador que va patir un cop de calor dimarts passat. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho explicàvem ahir, aquesta onada de calor afecta, a banda dels treballadors de Parcs i Jardins o dels treballadors de neteja municipal, com és el cas, també afecta els missatgers a domicili. Ja explicàvem que a França hi ha dues empreses, que són Uber Eats i Deliveroo, que han decidit no repartir paquets al migdia per protegir aquests repartidors. Clar, això ens ha fet preguntar què passa aquí. Aquí les plataformes és veritat que han deixat d'oferir el servei, però només en moments tremendament puntuals.
2: Per exemple, algunes plataformes van optar per tancar l'aplicació, però només molt poca estona i en zones molt delimitades. Per exemple, Uber Eats dimecres durant uns minuts a l'Empordà. Per la secretària nacional de la UGT a Catalunya, Reyes Solaz, és clarament insuficient.
11: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol. És un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
2: Així ho deien declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara sobre la calor, un estudi ha confirmat una gran evidència, que és que la pobresa és el principal factor de risc quan hi ha temperatures extremes.
2: És una de les conclusions d'un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'estudi proposa mesures com un fons climàtic provincial per permetre que els habitatges de renda baixa puguin accedir a la refrigeració.
12: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem un sistema públic que ens protegeixi de la calor. Necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima.
2: És el que deia Eva Vilaseca, investigadora de l'Hidra.
0: Escolteu al matí de Catalunya Ràdio. En 3 minuts arribem a 8:45.
13: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Anava a dir dos minuts i un quart de nou al matí de Catalunya Ràdio. Evidentment, la calor, els incendis, tot el que afecta aquestes altes temperatures és el gran tema del dia, però l'altre tema del dia, que avui comentarem a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, és la sacsejada política enorme que ha suposat l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i que ahir explicàvem en directe amb el cap de política de la casa, amb el Raúl Flores, poc després de les 11, literalment minuts després de conèixer-la. Bàsicament per un motiu: la gran pujada d'Aliança Catalana. No només puja, sinó que avançaria junts i es disputaria la segona posició de forces polítiques del Parlament amb Esquerra. El PSC guanyaria unes hipotètiques eleccions al Parlament, tot i que perdria diputats. El que dèiem, avui en parlarem a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, però val la pena entrar en detall d'aquestes dades, Txell Vallespí.
1: El baròmetre del CEO dibuixa un Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada. El PSC seria el partit més votat amb fins a 38 escons, entre 4 i 6 menys que ara. Són els mateixos que guanyaria Esquerra, que obtindria fins a 26 diputats i pujaria fins a la segona posició. Frec a frec quedaria Aliança Catalana, que creix en força i fa els sorpassos junts. L'extrema dreta de Sílvia Orriols absorbiria un 28% de vots dels de Puigdemont i un 23% de Vox. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
2: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
1: Junts s'enfonsaria de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara hi en tindria entre 16 i 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5. Amb aquest escenari, Illa, que és el líder preferit per presidir la Generalitat, només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Txell. Aquestes són les dades, que avui comentarem d'aquí uns minuts a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, amb la Milagros Pérez Oliva, l'Arturo Puente, el Marc Bataller, la Sònia Andoff. També tornarem a parlar amb l'Oriol Bartomeus, el politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de l'Autònoma, a qui ahir ens feia una lectura d'urgència poc després de conèixer l'enquesta. Avui ja més en fred la continuarem abordant. Però avui també a Catalunya Ràdio tenim una informació que afecta una de les formacions polítiques que hi ha en aquesta enquesta, que és Vox. Vox s'ha posat com a objectiu, us expliquem avui, convèncer el votant del PSC de cara sobretot a les municipals de l'any que ve. La tesi que hi ha a les files del partit d'extrema dreta és que Pedro Sánchez està molt tocat pels casos judicials que l'envolten i que un dels partits que se'n pot beneficiar és precisament Vox. Àlex Giral Robert.
3: Vox intentarà arrossegar antics votants socialistes apel·lant a la seguretat als barris, el rebuig a la immigració i la prioritat nacional i amb crides a combatre la traïció de què culpen el PSOE i el PSC.
4: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo.
3: I és que les municipals del maig vinent l'extrema dreta vol ficar la banya a la primera i a la segona corona metropolitanes i a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. El partit ja hi ha anat encenent els ànims amb manifestacions en resposta a conflictes vinculats amb immigrants. Així preveuen presentar llista unes 200 poblacions catalanes confiats que, almenys a l'àrea metropolitana, Aliança no els furtarà vots. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Parlant de Vox, avui el diari El País destaca tota portada que el partit ha rescatat, ha recuperat un negacionista de l'Holocaust.
5: És l'historiador Fernando Paz. El 2019 Vox es va veure obligat a prescindir-ne com a cap de llista per Albacete a les eleccions generals després que transcendís que qüestionava els judicis de Nuremberg i defensava les teràpies per a gais. La comunitat jueva espanyola el va acusar de negacionisme de l'Holocaust. Ara Vox l'ha recuperat perquè participi en el campus juvenil de la família europea de Vox, que el partit promou als seus canals oficials.
0: Això trobem avui a la portada del diari El País, però a Madrid hi ha un altre tema. A Madrid es comenta molt aquest enfrontament entre els bisbes i el govern espanyol. Tani Tàpia, com estàs? Molt bon dia.
6: Què tal? Bon dia.
0: La conferència episcopal i el govern de Pedro Sánchez no és que hagin tingut mai, diguem-ne, bones relacions, però això ha pujat de nivell, perquè hem sentit el president dels bisbes parlant de banda de lladres, referint-se al govern, i el ministre Bolaños preguntant què passaria si els qualifiquéssim a vostès, els bisbes, de banda d'agressors sexuals. Déu-n'hi-do. Aviam, explica'ns com ha anat tot això, Tània.
6: Doncs mira, l'origen d'aquest xoc el provoca unes declaracions de Luis Argüello, que és el president dels bisbes, en un acte on el tema era el col·lapse de la democràcia. Va dir això.
7: Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones, y a las pruebas me remito.
6: No ha agradat gota a la Moncloa. L'encarregat de les relacions amb l'Església, Félix Bolaños, li ha enviat una carta on li retreia que havia fet comentaris polítics ofensius i injustos i li preguntava què li semblaria si el govern afirmés que l'Església sencera és una banda d'agressors sexuals. A la carta li recordava que les seves relacions s'han de guiar pel respecte i la moderació i l'acusava de partidista en favor de la dreta i l'extrema dreta. I rematava amb una cita d'allò 14 que en la recent visita a Espanya va demanar mesura als dirigents polítics.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, justament, parlem amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, serà aquí al programa d'aquí aproximadament una hora. Aquests són els principals temes del dia i de seguida repassem els bàsics del matí.
8: matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalleu origen.
10: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Les Serps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesSerps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesSerps.com.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
12: Fes la jugada mestra amb els nostres preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a 9,79 € al quilo, o la llonza de porc origen Espanya, a 4,89 € al quilo, fins al 13 de juliol.
13: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
14: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
13: A més, té un 98% de carn.
14: És natural que es noti, oi?
13: Doncs sí, natural.
15: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
16: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
17: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
1: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia els per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
5: Un quart i 5 minuts de nou, els bàsics del matí, amb Pol Foradada, Sílvia Comet i Marc Jurado. Molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Notícia que us avança Catalunya Ràdio. La Conselleria de Salut, d'alguna manera, relativitza l'impacte de la campanya Ni un minut més, amb què el Sindicat Metges de Catalunya anima a aturar l'activitat extraordinària, és a dir, l'activitat fora de la jornada. El departament diu que aquesta campanya ha afectat el 2% de l'activitat quirúrgica extraordinària. El sindicat diu que és bastant més. Mònica Mas, bon dia.
7: Bon dia. Es calcula que el 30% de l'activitat quirúrgica total es fa fora de la jornada laboral ordinària dels metges i es paga a part. I és el que estan deixant de fer alguns facultatius adherint-se a aquesta campanya. El director del CatSalut, Alfredo García, assegura a Catalunya Ràdio que ara per ara la campanya ha afectat el 2% d'aquestes operacions i que si es manté fins a finals d'any podria arribar al 15%.
8: És un impacte relatiu. Estem parlant d'unes 4.000 intervencions quirúrgiques, això és l'activitat de 3 dies de feina. Pensa que operem pràcticament 500.000 d'intervencions quirúrgiques a l'any. És un impacte molt petit, que només s'ha generat al llarg d'alguns dies d'aquest mes de juny i que està barallat amb l'impacte de les vagues que s'han convocat a nivell estatal.
7: En canvi, el Sindicat Metges de Catalunya ho xifra entre un 15 i un 20%. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Gràcies, Mònica. I una altra notícia del dia. Torn les protestes dels pagesos, en concret els de la vinya de la Terra Alta, el Priorat i el Penedès. El Priorat i el Penedès fan avui una marxa de tractors per protestar per la crisi dels excedents de raïm. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
9: Hola, bon dia. La tracturada porta per lema La vinya diu prou i afegeixen no podem assumir aquesta crisi. Els pagesos reclamen mesures estructurals per fer front al fet que hi ha molt més raïm del que s'acabarà venent en aquesta collita, i això és, entre d'altres motius, per una baixada del consum mundial de begudes alcohòliques. Els cellers estan fent menys compres de raïm i vi base per elaborar els seus vins, caves i escumosos en general. La marxa té prevista la sortida de Gandesa i passarà per Falset i Vilafranca, on hi ha la seu de l'Incavi, abans d'arribar a Sant Sadurní al migdia. Des de Vilafranca, Montse Gent arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I sobre l'esvoranc del Putxet, a Barcelona, les primeres inspeccions als edificis dels voltants no detecten cap afectació.
10: Segons el Departament de Territori, la primera ronda d'inspeccions dels immobles afectats per aquest esvoranc no ha trobat res que suposi un risc per a l'estabilitat dels edificis. Això sí, les revisions seguiran, però per ara es manté el pla que els veïns desallotjats puguin tornar a casa de manera esglaonada a partir de demà dissabte.
5: I en la crònica judicial, una de les previsions destacades d'avui, l'exconsellera Alba Vergés declara pel suposat retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia. Cristian Roldán.
11: Vergés explicarà la seva versió dels fets després que l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la seva mà dreta, Carmen Cabezas, es desvinculessin completament de la decisió de prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys davant dels col·lectius essencials més joves d'aquesta edat. Tots dos, a més, van penjar les responsabilitats d'aquest ordre a l'exconsellera i al seu gabinet. La seva defensa, però, intentarà enfortir la tesi que el retard es va produir per l'endarreriment en l'enviament dels censos per part dels guàrdies civils i els policies nacionals. A banda de Vergés, avui també declaren l'exsecretari general de Salut, Marc Ramentol, i qui era director del CatSalut durant la pandèmia, Adrià Comella. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Encara parlant de judicis, una altra de les novetats, el BBVA i el seu expresident, Francisco González, seuran al banc dels acusats.
10: El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, que són exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials pel cas Villarejo. Se'ls acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental.
5: I una més, avui declara com a investigada l'exdirectora del CNI, dels Serveis Secrets Espanyols, Paz Esteban, pel cas Pegasus. Declara davant de la jutge que instrueix la querella per suposat espionatge a l'exdirigent d'Esquerra i excàrrec del govern, Sergi Sabrià, amb aquest programa, el famós Sistema Pegasus. Ho dèiem abans, eh? D'aquí uns minuts al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà el ministre d'Exteriors, el ministre José Manuel Álvarez. Amb ell comentarem, per exemple, el canvi d'opinió de Donald Trump sobre Espanya a la cimera de l'OTAN i, evidentment, la situació molt delicada a l'Orient Mitjà. fa de l'enterrament a l'Iran del seu líder suprem, Ali Khamenei, que va morir, recordem, per un atac dels Estats Units. Aquests actes funeraris s'han tingut lloc, s'han desenvolupat en ple rebrot del conflicte.
2: El funeral ha durat 7 dies i es calcula que hi han participat uns 10 milions de persones. A les últimes hores no consten grans enfrontaments entre els Estats Units i l'Iran després que Donald Trump donés per acabada la treva.
5: I el Wall Street Journal parla d'un possible pla de l'Iran per assassinar Donald Trump.
3: Segons diu el diari, Israel ha informat la Casa Blanca d'una informació recollida pels seus serveis d'intel·ligència que apunta que Teheran estava valorant un nou pla per assassinar Trump. Just ahir, el president dels Estats Units va parlar del conflicte amb Benjamin Netanyahu.
5: I atenció amb això, perquè Espanya inutilitzarà la pistola que el president turc, Recep Tayyip Erdogan, va regalar a tots els líders quan va acabar aquesta cimera que dèiem de l'OTAN, que s'ha fet aquesta setmana encara.
2: L'insòlit regal va causar perplexitat a la majoria de delegacions occidentals. És un revòlver plenament funcional, amb 6 bales, que Turquia produïa als anys 90 i que es considera una peça de col·leccionista. L'arma que va rebre Pedro Sánchez ha viatjat fins a Espanya amb la comitiva presidencial i està custodiada al Ministeri d'Interior. Serà inutilitzada i després s'arxivarà com a una peça de col·lecció.
5: 4 minuts i arribarem a 8:45 i us expliquem al matí de Catalunya Ràdio. L'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona té ingressada una nena de 2 anys de Gaza amb una malaltia cardíaca congènita per operar-la quan passi l'estiu. La criatura és un dels 20 menors palestins malalts que el govern espanyol ha evacuat de la franja de Gaza en un avió militar, via Jordània, per atendre'ls en diversos centres mèdics espanyols. L'operació humanitària està coordinada amb l'Organització Mundial de la Salut i també amb Brussel·les, amb la Comissió Europea. Això ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el doctor Ferran Rosés, que és el cap de Servei de Cardiologia Pediàtrica de la Vall d'Hebron.
6: Té una malaltia congènita greu que implica que necessitarà cures de forma avançada en el nostre centre, que serviran per preparar-la per poder ser operada en els següents mesos. La nena va arribar estable, va arribar amb la seva família i la vam atendre a l'Hospital de la Vall d'Hebron la setmana passada.
5: Aquesta és una de les notícies que us expliquem avui. També us expliquem una notícia de la nit, que és un incendi a la Xina on, de moment, han mort 28 persones. Un incendi en una fàbrica de sabates. Pequín, Francesc Canals.
12: Que la Xina conegués l'incendi en paraules de Xi Jinping, el principal informatiu del dia a les 7 del vespre, ja implicava que la situació era greu. Un preu significatiu en víctimes, deia així, sense precisar. Una tragèdia que evidencia els diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix, amb raó, de robots, però que alhora encara viu molt vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, una localitat al sud del país que és el centre de la indústria del calçat xinesa, d'on es calcula que surt el 20% de la producció mundial del sector. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
5: Gràcies, Francesc. I passem de la Xina a Alemanya perquè Volkswagen reduirà la seva producció i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix ara. Això tindrà segur un impacte en els llocs de treball, però de moment, Jordi Regàs, Berlín, encara no sabem quin.
13: El grup Volkswagen reduirà la seva capacitat de producció dels 12 milions de vehicles actuals a 9 milions. Aquesta és una de les principals decisions que ha fet públiques el grup automobilístic en un comunicat de l'empresa. A més, Volkswagen reduirà els models que posa a la venda a la meitat. La idea és concentrar-se en aquells que tenen més èxit al mercat. El comunicat no parla del tancament de fàbriques, tampoc de la reducció de llocs de treball, que és un dels aspectes amb els que s'havia especulat. De fet, s'havia suggerit que hi podria haver una retallada de 50.000 llocs de treball suplementaris als que ja s'havien anunciat aquest any, al mes de març. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I els Mossos han identificat la dona que va aparèixer morta el passat... que va aparèixer el mes passat al Segre, al riu Segre. Per identificar-la, van difondre una imatge generada amb intel·ligència artificial. Com és aquesta imatge, Maria Costa?
14: En la imatge, la dona duia la roba que portava posada, una camisa rosa, malles blaves i bambes negres. Els Mossos van optar per recrear la imatge MIA, una iniciativa poc habitual en la policia, després que no aconseguissin localitzar-la en els registres de persones desaparegudes ni tampoc en els canals policials estatals internacionals. El cos es va trobar el dia 3 de juny, sense cap document, en una zona urbana del riu Segre, a Lleida. Segons els investigadors, es tracta d'una mort violenta, però no descarten cap hipòtesi. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I encara alguna cosa més de les últimes hores, com la detenció d'un professor jubilat de 74 anys acusats de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva, a Torroella de Montgrí, Laia Claret.
15: L'home ajudava nois i noies d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien la classe a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. L'arrestat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà. Ara la policia investiga si hi pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I alerta amb això, sabem que un de cada 3 conductors agafa el cotxe sota els efectes dels medicaments.
3: Ho diu un estudi de la Fundació Mapfre que apunta que s'infravaloren els efectes dels fàrmacs en la conducció. Els accidents per conduir sota els efectes de medicaments representen entre el 5 i el 10% dels sinistres de tot Espanya.
5: Doncs ja que parlem de mobilitat, fem un cop d'ull ara mateix a la informació de servei. Comencem doncs, justament per això, pel transport públic. Sílvia Andrés, què tal? Molt bon dia.
16: Bon dia. Recordar que els primers trens de la línia RL3 es realitza amb servei alternatiu de carretera en tots dos sentits. El tren que havia d'arribar a l'estació de Sants des de Lleida Pirineus a les 8:37 ho farà 20 minuts més tard a la capital catalana. Les línies 1, 2 i 3 de tram van recuperant les freqüències de pas habituals després que un comboi s'ha avariat de bon matí. Pel que fa a l'aeroport de Barcelona, el vol compartit de KLM i Delta cap a Nova York, que havia de sortir a les 11, ho farà a les 2 del migdia.
5: Gràcies, Silvia Andrés. Anem a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
17: Hola, bon dia.
5: Punts vermells a aquesta hora?
17: Mira, el punt més complicat segueix sent la B23 de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat en sentit sud cap a Barcelona, on recordem hi ha un vehicle avariat que talla un carril des de primera hora del matí.
5: I punts taronja?
17: Tenim més densitat, com és habitual, a les entrades de Barcelona. Destaca la C33 i la C58 cap al nus de la Trinitat. També les rondes en trams intermitents, sobretot sentit Llobregat. Però podem dir que està sent un matí amb força tranquil·litat. Això ja acostuma a passar els divendres, que acostuma a haver-hi menys retencions que els altres dies.
5: Concentren per més tard les retencions, no? Llavors les tenim més tard.
17: Al migdia, sobretot.
5: Sí. Gràcies, Clàudia. Fins ara.
17: Bon dia.
5: Adéu.
18: Bon preu Esclat Online. El supermercat de proximitat us ofereix el temps.
5: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, molt bon dia.
19: Molt bon dia.
5: Encara altes temperatures, una mica menys, però altes, encara.
19: Hem d'agafar-nos allò que podem i agafem-nos a que avui, en principi, ni avui ni al cap de setmana, les temperatures estaran als 40. És a dir, que no veurem 40 ni avui ni als caps de setmana, amb sol en conjunt, amb algunes nuvolades aquesta tarda de nou, amb algun ruixat en àrees del Pirineu, fins i tot potser comarca d'Osona, l'interior de les comarques gironines, però bàsicament un dia més tranquil, amb situacions però encara de perill d'incendis elevat.
5: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
19: Fins ara.
20: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
21: Esclat. Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
23: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
5: Passen 3 minuts de 2, quarts de 9, de seguida la informació esportiva, però abans un parell de punts de l'actualitat cultural que passen, evidentment, pel Festival Grec.
24: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No. Conflictiu no és un terme adient.
25: Jo no mesuro res. Som un equip.
5: Així sona Primera Llei de Newton, a l'espectacle amb text d'Edu Manzanares que ha estrenat la Sala Villarroel dins el Grec, sobre un tema molt d'actualitat perquè és sobre l'educació, sobre les escoles, Marta Vives.
26: La primera llei de Newton, o el principi de la inèrcia, és la que diu que les coses tendeixen a quedar-se com estan, a no canviar. Daphnis Baldus.
25: Que si tu no mous fitxa una mica, les coses no canvien, no? O sigui, les coses només canvien quan tu acciones, quan tu apliques alguna força perquè allò es mobilitzi.
26: El muntatge...

0: Grier és el responsable de la Sala Trono, que és qui organitza el festival.
1: Companyies que ja van estar al FIT, companyies que ningú coneixia a Tarragona o que el públic del FIT no coneixia i que tornen a casa amb les seves noves propostes. Creiem que és important i que és l'obligació d'un festival com aquest de donar a conèixer companyies desconegudes pel gran públic.
0: I del teatre a la música.
2: Nois, tinc una mala notícia.
3: Què dius? Què ha passat?
2: El cargol ja no treu banya.
3: No,
2: l'ha matat un marroquí.
3: Papa.
2: Un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
3: L'ha aixafat?
2: L'ha aixafat.
3: L'ha aixafat.
0: Això que sentiu és Naïm Escà, després de revolucionar les xarxes amb reinterpretacions de cançons populars, ara fa el salt definitiu a les plataformes i avui publica les primeres 5 cançons. Montse Pujol.
4: Cançons com El cargol ja no treu banya, En Mohamed ha matat en Patufet o Som joves catalans, temes que han generat un fort impacte a TikTok i s'han convertit en virals. Són cançons que formen part de la memòria infantil de Catalunya, que ha reformulat des de l'humor i la sàtira per trencar estereotips. Ho explica Naïm Escà a Catalunya Ràdio.
5: Fet amb racisme, una mica d'humor. La gent quan veuen que t'ho prens malament i ho pagues posant amb la mateixa moneda, doncs ho segueixen fent perquè saben que t'han fet mal. Però tu, en canvi, si te'n rius d'aquestes coses, és com que ja no tenen què respondre.
4: Naïm Escà va començar a penjar vídeos a TikTok dins d'un cotxe amb els amics. Ara acumula gairebé 70.000 seguidors a TikTok i té vídeos amb més d'un milió de reproduccions. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse. Però si parlem de música, hem de parlar del Cruïlla.

0: perquè no estava previst o no estava tècnicament anunciat, però actuaran avui els Arts de Bogotà. S'havien anunciat, però amb un pseudònim. El programa sortia Bigger Splash, que és com es diu el seu nou disc, i ahir el festival va confirmar que els Bigger Splash són els Arts de Bogotà que actuen avui.
1: Preparados coches, gasolina y faros. Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando.
0: Dos quarts i mig de nou, anem als esports, va.

0: Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem del Mundial, parlem de Lamine Yamal, que encara no ha esclatat en aquest campionat del món, condicionat en molt bona mesura per la lesió. S'espera veure la seva millor versió en aquesta fase decisiva del Mundial.
1: De fet, aquesta nit, en aquest Espanya-Bèlgica, a les 9, en aquests quarts de final, hi ha en joc una plaça a les semifinals. És el mateix seleccionador espanyol De La Fuente qui assegura que la millor versió de Lamine arribarà.
2: Sabemos que el mejor Lamine en l'ofensivo, que es lo más vistoso y lo que más se revalora, está por llegar. Todavía no ha dado ese paso de brillantez del nivel que estamos acostumbrados a que ofrezca. Lo va a ofrecer.

0: Avui, per tant, tenim aquestes semifinals del Mundial, Espanya-Bèlgica, a les 9, als quarts de final, perdó, quarts de final a Espanya-Bèlgica, a les semifinals, ara sí, espera, o a Espanya o a Bèlgica, els espera França, que amb una plàcida victòria davant del Marroc es confirma com la gran favorita a guanyar aquest Mundial.
1: Victòria molt plàcida, amb un 2-0, sense fissures, es va imposar França als marroquins des del primer minut, un Marroc tímid, molt tan...

0: tancat. Mbappé fins i tot es va permetre fallar un penal al minut 28 amb empat a 0. I a la segona part, gols d'Mbappé i Dembélé. Un Mbappé que és el gran líder de la selecció.
1: Claro que me siento bien. Es un equipo, un grupo para quien tengo mucho cariño. Son muchos jugadores en este equipo que son amigos, que conozco desde muchísimos años. Tengo también los jugadores joven, claro, que me ven un poco como un jugador más viejo. So yo tengo que dar el ejemplo al equipo. Well, I got my heart up in a beautiful
2: man. I should have known better when I took the risk. A banda del Mundial, hem d'explicar al Robert que el Barça ha arribat a un acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.
0: Que no vol dir que sigui fitxat. Acord amb el jugador, davanter, 24 anys, i queda un any més de contracte, no vol renovar, vol jugar al Barça. Ara, l'operació queda pendent de l'acord entre clubs. De fet, per afrontar aquesta i altres operacions, el club blaugrana ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon el novembre. El nou llei de club de futbol comença a caminar, nou projecte començant des de baix de tot, a quarta catalana, la categoria més baixa del futbol català. Andreu Ratés n'és el responsable.
3: Hem superat les expectatives, la ciutat s'hi ha volcat, han vingut unes 500 persones a l'acte, ens hem quedat sense aforament disponible degut a l'èxit d'inscripcions i la veritat és que estem molt, molt, molt contents. Les percepcions i els inputs que estem rebent són molt positius.
0: El Tour, cop d'efecte de Pogacar, triomf d'etapa i lideratge, va deixar clavat Vingegaard, va perdre 2 minuts i mig, ara lidera el Tour amb 2 minuts i 42 segons sobre Vingegaard. Avui, etapa ideal per l'esprint, final a Bordeus, a Wimbledon pendents d'aquest Sinner Djokovic de semifinals a les 4 de la tarda. L'altra semifinal la jugaran Zverev i Ferri. La final femenina demà, dues tenistes xeques, Muxova, Noskova. I Pere Romeu firma la renovació amb el Barça fins al 2028 com a tècnic de l'equip de futbol femení.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Arriba la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia. Com una escombra Dyson V15 Detect Fluffy amb tecnologia làser per 579 euros. Ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
8: Molt honorable!
9: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
10: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
8: Ho veieu?
11: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
12: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
13: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
12: I se't transmet el fred a la mà?
13: Suposo.
12: Oh.
14: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
17: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
18: Sona bé.
17: 4,3 litres de consum al 100.
18: Sona Qashqai e-Power.
17: I el 0% TAE.
18: Sona que estreno un Nissan.
17: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
19: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
20: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
21: No ho comparteixo.
20: El que he dit...
21: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
20: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
22: Cuba va ser el símbol d'una utopia. Avui és la imatge d'una promesa fallida.
23: Se parece mucho a un país de posguerra. Las cosas se caen solas.
24: Los hospitales. Destruidos. No hay medicamento.
25: Me estamos esperando siempre que se vaya la luz y no sabemos cuándo vuelve.
26: El 90% de la población vive en la pobreza.
27: El comunismo es hambre y miseria, ¿oye?
22: 30 minutos. Cuba, la fi de la utopia. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Qui diu que l'estiu no passa res?
1: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
0: El mercat del Barça de Flick.
1: La sortida del Tour des de Barcelona.
0: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
1: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
0: La recomposició del Girona segona.
1: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
0: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
1: El sol o a l'ombra.
0: Escolta el Tot Costa.
2: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
3: Rere què deia la I, però...
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
2: Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punès Arturo Puente, el periodista Marc Bataller i l'analista de l'Institut Català Internacional per la Pau, Sònia Andolt.
27: I de què hem parlat fins ara, Pol?
0: Doncs bastant del que farem per arrencar l'àgora, sí. Del sí. CEO, d'aquesta irrupció de l'Aliança Catalana que passaria de 2 a 20 i tants escons al Parlament, de la patacada de Junts, d'aquells dies que els agoristes s'ho estan fent a sobre.
27: Ja es notava. A més, veia avui, que avui és 10 de juliol, avui ja fa 16 anys de la manifestació aquella per defensar l'Estatut després de la retallada del Constitucional. Vull dir que ha passat unes quantes coses.
9: Sí, des de llavors. I estem allà mateix.
27: Vinga, doncs ara comencem. Evidentment estem molt pendents dels incendis, eh? I continuem al matí de Catalunya Ràdio molt pendents dels incendis, no només de la situació a Catalunya, que està notablement millor, afortunadament, sinó d'aquest incendi a Almeria, que aquesta nit hem conegut que ha deixat 11 víctimes mortals. A les 9 s'actualitza el balanç i s'actualitza una mica el panorama. També ens en farem ressò i també en parlarem. Però un dels temes que, com dèiem, només començar avui el programa, ha sacsejat l'actualitat política, és aquest sondeig del Centre d'Estudis d'Opinió, que ahir explicàvem tot just conèixer a les 11 amb el cap de política de la casa i que deixa diversos titulars que val la pena comentar. Aviam, Pol, d'entrada, primer titular. Si avui se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya, almenys un de cada quatre diputats serien d'extrema dreta.
0: Sí, perquè Aliança Catalana i Vox, tot i que Vox perd votants cap a Aliança Catalana, cap a Sílvia Orriols, però tots dos partits pugen ara al Parlament, hi ha 13 diputats d'aquestes dues formacions ultres i podrien passar una forquilla d'entre 35 i 38 diputats d'extrema dreta. Aliança, que ara en té 2, passaria a tenir-ne entre 23 i 25, superant clarament Junts i fins i tot disputant la segona posició a Esquerra Republicana. Vox, que ara en té 11, en guanyaria 1 o 2 i empataria també amb el Partit Popular.
27: Un altre titular de l'enquesta, patacada de Junts, perdria la meitat dels diputats que va treure ara fa tot just 2 anys.
0: Si ara en té 35, va quedar segon a les eleccions del 2024, ara en trauria entre 16 i 18. Més enllà d'això, algunes dades de l'enquesta que poden també haver encès les alarmes al partit de Puigdemont, un 28% dels seus votants ara diuen que escollirien la papereta de Sílvia Orriols. I només un 50%, només la meitat, els que van votar Carles Puigdemont ara fa 2 anys, diuen que ara tornarien a votar Junts. El 50% electoralment es considera una xifra molt baixa, és amb diferència el partit que menys votants aconsegueix retenir.
27: I si mirem a possibles majories, l'actual, per tant, la que surt de la suma de PSC, Esquerra i Comuns, sí que podria arribar als 68, però no els té garantits.
0: Si agafem la part alta de la forquilla, aquest tripartit sí que suma, per la part baixa no. El mateix passa amb la majoria independentista, però és una majoria que a hores d'ara és impossible d'imaginar-se perquè no ens podem imaginar Aliança Catalana pactant amb Esquerra o amb la CUP. Sí que la independència torna a ser notícia en aquesta enquesta perquè a la pregunta del referèndum què votaries, independència sí, independència no, el no segueix guanyant, un 51% dels vots, però el sí puja fins al 45%, és la xifra més alta dels últims anys.
27: Gràcies, Pol, fins ara.
0: Fins ara.
27: Aviam, Déu-n'hi-do. Arturo.
7: Bueno,
27: sí. Embolica que fa fort.
7: No, molts titulars, jo crec que és bàsicament això, el que tots vam veure, una enquesta que hem de recordar que era molt esperada, perquè no havien sortit les anteriors dues onades per problemes de la contractació, diguem així.
27: Sí, senyor.
7: No, per resumir-ho ràpid, eh?
8: Problemes tècnics.
7: Podríem, sí, bueno, expliquen això, que va haver un problema en la contractació de qui havia de fer. En fi, jo sí que tinc la sensació que, evidentment, Aliança viu un moment dolç, també Vox, per cert. És molt interessant, jo crec, les transferències de vot, perquè veiem un Junts que té tot el diagnòstic de tots els símptomes del gran malalt, poca retenció de vot, una valoració de líder, un coneixement alt i una valoració baixa, no funciona gaire, i això, fugues cap a una mica cap a totes les bandes. És veritat que a Junts se li va molta gent cap a Aliança, molta gent, el 28%, ja ho dèiem, però se li va un 12 cap a Esquerra i té fugues cap a totes bandes. Això és el diagnòstic del partit que està atravessant una crisi. I Aliança viu l'altre efecte, l'efecte contrari. És capaç de aguantar o d'aconseguir vot de diferents llocs, està en un moment de gran valoració de la seva líder, està en un moment on la gent repetiria, qui va votar repetiria, és veritat que té dos descons, només faltaria. Però, clar, capturen una fotografia en un moment donat. Veurem si això es consolida en el temps, eh? Jo crec que és massa ràpid per veure si es consolida. Dit això, sí que és veritat que anem cap a un escenari polític on el clivatge, és a dir, allò sobre el que parlarem a les eleccions, això que ens dividirà com a votants, és l'eix extrema dreta, no extrema dreta. I aquí podem entrar. Hi ha una dada que m'ha semblat molt rellevant, la problemàtica sobre els temes que més li agraden a l'extrema dreta, Aliança i Vox, que són la immigració, la inseguretat i totes aquestes coses, no apareixen molt alts en els problemes de la gent, quan a la gent li preguntes pels seus problemes reals, no? Pels seus problemes en el dia a dia. Vull dir que, malgrat això, el clivatge polític serà extrema dreta i no extrema dreta. I aquí jo crec que hi ha una dada que és molt interessant i que crec que també que ha passat una mica sota el radar. És a dir, tenim una extrema dreta que puja molt forta, que ve sobretot de les dretes, que ve sobretot, és a dir, és un problema, és un gran fracàs de la dreta tradicional, però és veritat que el govern d'esquerres no està donant, està quedant-se una mica per sota de els escons que solia tenir, que fins i tot podrien no donar majoria absoluta. És evident que no hi ha alternativa. Ara mateix el Parlament, per molt que PSC, Esquerra i Comuns no donguin 68, no? Es quedin 67, en fi, això no hauria de donar cap problema en principi, perquè no hi ha alternativa. Però sí que diu que les esquerres, tant a Catalunya com al govern central i d'altres llocs, no? Ajuntaments, etc., no sé si estem responent, si estan responent molt bé als problemes que té la gent. No sé si està responent d'una forma que estiguin gaire forts, aprofitant, diguem, de la crisi d'aquestes dretes tradicionals.
27: Ja, Marc.
10: Sí, per començar, que hi hagi una forquilla de 35-38 diputats d'extrema dreta és una molt mala notícia, crec, pel país. Aquí és la suma de Vox i Aliança. I agafant el que deia l'Arturo, històricament, de què anava la política? És l'època de Pujol, era dreta o esquerra? Recordem-ho, Pujol o tripartit, aquest eix. L'època del procés, independència sí, independència no. Ara serà extrema dreta sí, extrema dreta no, o jo diria democràcia sí o democràcia no. És un dels eixos que ja veurem segurament a les eleccions municipals, veurem a les eleccions espanyoles, veurem a les eleccions catalanes. I després hi ha aquest tipus de votants que Aliança agafa de Vox, que és més o menys un 23% de votants que venen de Vox, que podria sorprendre, entre cometes, però si et mires allò, els budells de l'enquesta no acaba de sorprendre del tot, perquè els votants que ara mateix, segons aquesta enquesta, donarien suport a Sílvia Orriols, només un 55% dels seus votants defensen l'estat propi. Això fa, fixeu-vos-hi, que en el Parlament Orriols no parla molt d'independència. Mm. Gairebé no ha presentat cap moció en aquest sentit. Parla molt més de seguretat, parla molt més d'immigració, perquè sap que té una frontera bastant important amb Vox. Independentistes, ella ja es considera que ho és i que, per tant, no ho ha de demostrar. Seu tipus d'independentisme. Però, per contra, intenta fer moltes més polítiques anti-immigració i tema de seguretat. I després, també el que deia l'Arturo, o sigui, sorprèn que el primer problema sigui l'habitatge. No és que sorprengui, sinó que aquests partits, sobretot, van per seguretat i immigració. No parlen d'habitatge. Heu sentit parlar, Orriols, d'habitatge? no he sentit a parlar. Ara és el principal problema de la ciutadania.
27: I després, amb diferència.
10: Amb diferència, però molta diferència. I després, dos apunts més. Un, el PSC continua sent el partit més votat, però pateix un desgast, no ens enganyem, perquè avui en dia governar significa desgastar-te. És cert, ho vam veure amb Esquerra, ho vam veure, ho estem veient a la Moncloa amb el PSOE. I després, dos, el tema d'Esquerra, que aconsegueix una petita revifada respecte als diputats que havia tingut abans, i segurament per dos motius. Un, l'efecte Rufián, no ens enganyem, a Madrid. I dos, que també es valida aquesta estratègia que està intentant seguir Oriol Junqueras des que ha tornat a la presidència, una mica de pal i pastanaga, és a dir, de dir, aprovo pressupostos i em presento com un partit responsable pel bé del país, però d'altra banda intento collar la Moncloa o el PSOE per intentar aconseguir l'IRPF i el finançament. I de moment les enquestes diuen això. Ara, recordem, és una enquesta, marca tendència, queda molt per les eleccions catalanes.
27: Tònia.
11: Sí, per no repetir-me una mica amb el que deien els companys, que estic d'acord. Jo crec que una de les coses que més canvia és que ja els resultats d'aquestes enquestes ja no els podem veure com tradicionalment els analitzàvem, sinó que el marc en el que tot això passa és un marc tan diferent i tan canviant que jo ja no crec que els politòlegs en general estiguin molt segurs ja del si el trasbàs de vot és tan automàtic com abans podíem saber-ho. I després coses que dèieu vosaltres, per exemple, l'Arturo deia, les esquerres ara no estan responent als problemes de la gent. I és cert, però crec que, per exemple, també els està castigant molt no respondre als problemes interns. O sigui, que no s'hagi sabut gestionar. El votant d'esquerres és un votant més de valors i que premia o castiga moltíssim que ni te'ls creguis tu mateix, no? I per tant, tots els casos que estem veient i com
27: està fent la gestió del PSOE... El PSOE és l'exemple clar, Madrid.
11: Clar, es castiga moltíssim, no? L'altra cosa que em semblava interessant, i ho dic amb això del Marc que estava intentant dir, és els principals valors que la gent posa com a prioritats potser ens sembla que no casen amb els partits que volen votar, no? Com dèieu, habitatge, seguretat, migració. Clar, és que el marc en el que ara tot això passa és un marc en el que hi ha tants inputs, tantes pressions, tantes campanyes per modular els interessos de la gent, que si tu preguntes pel carrer, sortia, no? Habitatge, migració, seguretat, molt bé. Quin problema tens? Habitatge està claríssim, que el tenim la majoria. Llavors, per què no es vota els partits que tenen un discurs més clar i més sòlid amb habitatge? Per diferents raons, eh? Perquè no han sabut demostrar quan han governat que després realment tenien solucions, per diferents raons. Però tu preguntes migració, seguretat i altres dels temes, i a lo millor la gent no té clar ben bé com li afecten. Però el cultiu general és tots hem d'estar amoïnats per aquests temes concrets, no? I hi ha totes aquestes processos d'identificació de problemes que es fan des d'alguns partits, però també des de sectors empresarials, sectors polítics, que fan que estiguem una mica despistats entre valors i com es plasmen després en intenció de vot.
27: Mila, com ho veus tot plegat?
12: Sí, bueno, molt semblant a com ho veuen els meus companys, òbviament, perquè coincideixo força amb tots els anàlisis que s'han fet. Jo crec que Catalunya sempre s'ha anticipat. S'ha anticipat en marcar tendències que després hem vist en altres països i en altres llocs. Bàsicament, la composició del taulell electoral o del taulell polític, diríem, del mosaic de forces polítiques. Aquí sempre ha estat més fragmentat, ha estat dividit per múltiples eixos, i això ha donat una complexitat a la política catalana notable i una conflictivitat en alguns moments també notable, i això hem vist com s'ha després repetit a la resta d'Espanya, apareixia a l'ultradreta, apareixien diverses esquerres nacionals, perifèriques, etcètera, etcètera, no? Jo crec que el que marca l'enquesta del CEO és com una nova època de política a Catalunya en la que hi haurà no només aquests dos eixos que tu dius tu, democràcia sí, democràcia no. Jo crec que aquest és un eix que anirà més en els propers anys a tot arreu, i a Europa ja ho està anant també, però hi haurà la varietat dels eixos que hi haurà sobre els que ha de triar la gent farà que la situació política sigui cada vegada més inestable, perquè el que marca aquesta enquesta és un horitzó d'ingovernabilitat o de dificultats per governar i un altre de volatilitat del vot. És a dir, que gent de Vox pugui passar a Aliança Popular tenint en compte els antagonismes que tenen en
27: catalana,
12: matèria...
7: Aliança Popular a Catalunya la va fundar el mateix avi del candidat a l'Aliança Catalana. Vull dir que tampoc no seria...
27: No,
12: però em referia a Aliança Catalana. Són aquests lapsos que te venen de la història de la política, no? És bastant increïble, no?, que dos partits que, clar, comparteixen l'ideari d'extrema dreta, culpar l'emigració, etc, però tenen una divergència fonamental sobre a quin nacionalisme es declaren de vots, diríem, no? Però, tot i així, hi ha trasbassament de vot, perquè hi ha un eix que permet el trasbassament. De la mateixa manera que pot haver-hi trasbassament entre socialistes i Esquerra, entre Esquerra i Junts, entre Junts i Socialistes i Partit Popular... Inclús en Partit Popular, clar, que també està vendint.
7: Sí, també.
12: Imagineu-vos, no?
7: És que és perquè l'eix nacional, no?, sí, de sobte ha desaparegut. És a dir, mai no desapareix del tot.
12: No desapareix del tot.
13: Suporta la pujada de l'independència.
7: Sí, però... Sí. Sí,
12: però no és trasllada.
13: Sí,
7: pues que quan no és un tema... Clar, quan és un tema molt polaritzant, la gent tendeix a polaritzar-se, quan no està sobre la taula, ara mateix tothom sap que no hi ha una opció d'independència...
12: O sigui, hi ha més recolzament a l'independentisme, com a quan li preguntes vostè recolzaria l'independentisme, que a partits que defensen la gent independentista.
13: I després hi ha el problema dels pactes, que és el que dèiem abans, perdona, Artur, que hi ha gent, o fins i tot gent propera a Junts, que suma tots els partits i dius l'independentisme suma.
7: Clar.
13: És impossible que la CUP i Esquerra vagin amb Aliança Catalana al Parlament. I a altres llocs. Completament impossible. I si em deixes afegir una dada més d'aquest transvasament entre Vox i Aliança, l'enquesta també diu que Orriols és la segona candidata favorita per als votants de Vox per ser presidenta de la Generalitat.
12: Clar, òbviament.
27: Portàvem temps sense parlar de política.
14: Sí, és veritat, és veritat.
12: És suggerent el que diu l'enquesta. És la qüestió aquesta de les motivacions per les quals la gent se sent representada per una força política i, pel mi, el problema que hi ha, que és d'articulació d'un discurs de l'esquerra que sigui capaç de mantenir expectatives de creixement per l'esquerra. L'esquerra està perdent, o sigui, en aquesta enquesta baixa Comuns, baixa els socialistes, fins a 4 diputats. Sí. Vull dir que aquí hi ha un problema. I aquesta manca de concordància entre el que preocupa la gent i les preferències que expressa en relació a qui pot resoldre aquests problemes demostra que hi ha una confusió enorme i que no es vota en funció dels problemes. Es vota en funció de marcs mentals, de marcs ideològics o de marcs... I llavors aquí és més difícil també intentar... que l'esquerra intenti articular un discurs que... Perquè ara predomina el desgast sobre la il·lusió d'un programa que pugui ser compartit.
27: Justament, sobre això que deia ara la Mila de què s'ha d'agafar l'esquerra o què s'ha de mirar a l'esquerra d'aquesta enquesta del CEO, saludem el president del grup parlamentari del PSC, el Ferran Pedret. Senyor Pedret, què tal? Molt bon dia.
15: Hola, bon dia.
27: No sé si comparteix aquesta lectura que ara fèiem, de dir que també s'han d'agafar lliçons perquè és evident que hi ha un desgast per les forces que governen ara mateix.
15: Oh, sens dubte, les esquerres sempre tenen coses a aprendre de les enquestes i del que no són les enquestes, de la pròpia experiència de govern, de les polítiques públiques que s'apliquen, com funcionen i fins a quin punt serveixen per assolir els objectius que, en general, les formacions d'esquerres compartim, que és combatre no només els efectes, sinó també les causes de les desigualtats, no? Però, en fi, ha estat molt interessant sentir-los.
27: El que passa és que el que volia preguntar és, aquest desgast que té el PSC en aquesta enquesta entra dins del que vostès preveien o és superior?
15: Nosaltres no estem preocupats, sinó al contrari. El que veiem és una enquesta que el que assenyala és que l'acció de govern compta amb una valoració positiva, per sobre de la que havia estat el promig dels darrers anys pel que fa al govern de la Generalitat de Catalunya. Veiem també que en resposta espontània la ciutadania de Catalunya expressa una preferència molt clara per Salvador Illa com a president de la Generalitat. Veiem en general bons indicadors, també nivells de suport al PSC tant a les eleccions al Parlament de Catalunya com en unes hipotètiques eleccions generals en el cas de Catalunya. evidentment aspirem a millorar aquestes, aquest grau de suport, però vaja, ens situa com l'eix central i vertebrador tant de l'esquerra del país com de les forces catalanistes del país, com per seguir en aquest eix que vostès estaven situant del front democràtic del país.
27: El que passa és que és veritat que, com vostè deia, el president Illa continua sent apareixent en aquesta enquesta com el líder que la gent diu que és el seu, diguem, la seva principal aposta per ser president, però aquest suport també va a la baixa. Per això li demanava si aquest desgast és superior al que vostès preveien o si veuen alguna relació amb tots els casos judicials que envolten Pedro Sánchez, si creuen que això també els perjudica. Miri,
15: tot pot ser... Al final, en les enquestes, sempre hi ha fluctuacions en els nivells de suport i, al final, també és veritat que estem governant ja des de fa 2 anys i que hi ha aquestes circumstàncies en la política espanyola, però també en el conjunt de la política europea internacional, que tenen efectes. Al final, una de les coses que estem veient amb aquesta enquesta i amb altres que indicaven la mateixa direcció de creixement de les forces d'extrema dreta és que Catalunya no viu aïllada de les grans corrents que travessen el conjunt del món, i especialment del món occidental, en el sentit de forces reaccionàries que revifen, replegaments identitaris, etc. Nosaltres estem absolutament disposats a combatre-ho, no només a combatre els discursos d'odi, a combatre els arguments de l'extrema dreta, sinó a combatre-ho amb polítiques públiques i amb organització des dels barris i des de les viles i pobles del país.
27: El Ferran Pedret és el president del grup parlamentari del PSC. Senyor Pedret, moltes gràcies i molt bon dia.
15: Gràcies a vostès.
27: Deixeu-me dir que també havien demanat si Junts volia donar la seva visió d'aquestes enquestes i han dit que de les enquestes doncs no s'estimen més no parlar-ne. En fi, Arturo, que et devia la paraula.
7: No, molt interessant tot el tema. Jo volia posar l'accent sobre el tema de si l'és nacional, no? Ja hem dit esquerra dreta, hem dit democràcia extrema dreta, tot i que no deixa de ser una forma de veure l'ex esquerra dreta, no? A mi sí que em sobta, una forma de parlar, que hi hagi aquesta desaparició de l'ex nacional. Crec que tenim moltes coses, tenim molts símptomes que aquest ex nacional ha desaparegut. Una és precisament això, no? Que l'Aliança Catalana és capaç d'anar a buscar vots, doncs, fins i tot al PP, fins i tot, no? En votant tradicional de dreta espanyolista, podríem dir. Però és que una altra és la notícia que explicava avui, és que Vox surt a robar-li vot al PSC. I és una tendència que estan, no? Rodríguez Teruel, el director de CEO, fa temps que diu, no? Diu, compte perquè Vox i PSC a Catalunya, Vox i PSC a Catalunya, compte perquè tenen frontera.
11: Podríem
7: pensar que és una cosa estranya, no? Però té molt a veure amb això, no? Té molt a veure amb que, de sobte, només hi ha un eix, no? Que és l'eix esquerra-dreta.
11: Però per entendre, Arturo, el que estàs dient és que ha desaparegut com a motiu del votant per decidir el partit o com a interès?
7: Com de les dues coses, no? Sí. En realitat.
13: Jo l'interès no ho veig tant,
11: és
13: Arturo.
11: No em quadra amb allò de... O sigui...
7: Vull dir, jo...
13: No em quadra amb que pugi aquesta defensa de la independència.
7: Jo crec que és precisament
13: un símptoma. A mi no m'acaba de quadrar, que la gent...
7: És precisament un símptoma. És a dir, quan...
13: Jo no ho veig tant.
7: Quan una cosa està molt exacerbada, la gent tendeix a posar-se una mica més... No? És a dir, dir que ets independentista, quan això no significa res, direm-ne, quan no té cap efecte en la pràctica...
13: Però això no és cert. Tira 20 anys enrere... quan només un o dos partits defensaven la independència i el suport a la independència era mínim.
7: Perquè no n'hi havia.
13: Vale, però era mínim. Però la teva manera amb què estàs dient, que ser independentista ho pots dir-ho perquè saps que no s'aconseguirà...
11: Però parleu de coses
7: marginadament
11: diferents. O sigui, l'eix nacional, volia entendre l'Arturo si era situar-se com a...
7: Com d'important per tu és el català.
11: És Catalunya,
7: clar,
11: no?
7: I com això afecta a l'hora de triar la papereta. Si hi ha gent...
11: No necessàriament suport independentisme, no. Si jo soc de dretes, votaria Vox o votaria Aliança. Si soc d'esquerres, votaria PSC, votaria... No?
7: Si hi ha gent que està mirant entre si agafa la papereta de Vox o d'Aliança, o de PP, Aliança, o de PP... No sé què, vol dir que l'eix nacional no està gaire actiu. És a dir, jo crec que això és bastant... És bastant evident. No em volia atascar gaire en això, perquè no em sembla que sigui tampoc tan interessant. Sí que crec que a l'hora de veure què està passant a Catalunya, per què hi ha un de cada tres diputats podria ser d'extrema dreta, un Parlament així, també no ho hem vist tant, n'hem vist, de moltes extremes dretes, no ho hem vist tant. Vull dir, és una pujada molt forta. Crec que a Catalunya hi ha problemes... És a dir, hi ha una onada reaccionària a tot el món... no? Estem parlant de Donald Trump, estem parlant de Putin, estem parlant de moltes coses, però que hi ha alguns elements propis de Catalunya que jo crec que té molt, que tenen molt a veure i que molta gent ha volgut veure, pues, que si en el procés, que si tant... Jo crec que venim, estem en un moment on la politització per part dels favorables a la democràcia està molt baixa. I en canvi, no, hi ha molta gent polititzant-se en Marx, molt d'extrema dreta.
11: Aquí és on comparteixo totalment. L'altre no és que no comparteixi, sinó que volia entendre el que estaves intentant dir. Però sí que comparteixo que jo crec que més que trasbàs de vots per un tema ideològic, jo crec que hi ha una atracció de certs líders i de certs lideratges que capitalitza tot aquest enfado, tot aquest desgast i ràbia contra un sistema que no està sabent donar resposta a molts grups de la ciutadania. I amb això sí que potser a Catalunya és molt més atractiu votar una persona com Sílvia Orriols que una persona, bueno, un partit com Vox, que d'entrada tens diferents líders i que no han sabut generar aquesta, fins i tot, il·lusió, no? Sílvia Orriols acaba capitalitzant una il·lusió d'alguns sectors catalans, d'algú que torna a fer uns comentaris molt polaritzats cap a un costat, però en un sentit, no? Amb catalanisme i com d'orgull, de tornar a recuperar, a perdre les vergonyes, no sé, certes coses. Crec que és més amb aquest sentit de lideratge.
7: Però no és tan... Sònia, una cosa.
11: No,
7: però no és tan... És a dir, jo no tinc la sensació que Aliança Catalana estigui extremant molt la cosa aquesta de l'orgull nacional.
11: No, però el que dic és
7: que
11: molta gent li treu el tipus de lideratge de Sílvia Orriols, desacomplexat,
7: que si veiem una mica el titular de l'altre dia a l'ABC, que l'has molt comentat, de Jordi Aragonès, una mica era... tots junts, vull dir, l'Europa blanca, l'Europa, sí, blanca, tots junts contra el califat.
13: No, no, és que és un discurs molt perillós el que està fent Aliança. A vegades, certs... Sí, digues, Sònia, és que
11: no.
13: Anava fent així gestos amb la mà que no havia acabat, eh?
11: No, acabo, que crec que per això també és el mateix fenomen, salvant totalment les distàncies, eh? Però Gabriel Rufián, o sigui, són tipus de lideratges que atreuen gent que normalment no votaria aquell partit.
13: Però són molt diferents, eh?
11: Sí, sí. Aviam, home, òbviament.
13: Només faltaria...
27: Ara vaig al mar, però abans, la Mila. Que se'm desendreça això. A més, com aquest estudi és una mica més gran, costa una mica més.
12: No, a veure, jo crec que ens podem escarrassar el que vulgueu a interpretar les enquestes. Però a hores d'ara jo crec que ni els politòlegs que tenen eines... molt acurades, cada vegada més acurades, per interpretar les opinions de la ciutadania, s'hi acaben declarant en aquests moments.
11: No, ho he dit al principi, jo.
12: I per tant...
11: No ens aclarim encara.
12: No podem. És que no podem. Per què? Perquè no controlem... Perquè l'electorat s'ha atomitzat moltíssim. L'electorat està variant constantment de posicions i es mou unes vegades per interessos, poques, personals, perquè si es moguessin realment per interessos, la concordància entre les preocupacions i el vot seria molt més gran. Clar. I es mou per altres factors que tenen a veure amb claus ideològiques, claus sentimentals cada vegada més, que són molt difícils de mesurar. I llavors la gent es pregunta per què Rufián té tanta tirada a la resta d'Espanya. Pues segurament un bon analista de la psicologia social diria que per la seva autenticitat més que per les propostes que pugui fer, perquè a hores d'ara tampoc no se sap quina seria el programa d'una força de lo que ell està pensant. Per tant, per què té tanta tirada Rufián quan no tenim ni un programa del que defensa? Defensa una idea d'unitat de l'esquerra, etcètera, etcètera, no? I o la mateixa Orriols. Orriols, per què guanya vots? Probablement perquè és clara, per l'autenticitat també. I per tant, porta a treure... Però aquí el problema més gran per mi és com els problemes de la gent... Com estem en una situació en el que la gent té por, la gent està desorientada, el que predomina és la desorientació política, la gent està saturada d'informació i està saturada d'inputs, i al final acaben votant avui una cosa o dient que votaran una cosa i demà poden dir la contrària.
13: Sí... Oriol crec que representa l'antisistema.
12: Bueno, molts.
13: Aquest tipus de lideratges, no? Allò que als anys 70 representaven les esquerres o el mateix comunisme, o l'anarquisme, l'antisistema, és el que està representant Oriols. A mi el que em preocupa, a vegades, és aquest blanquejament de la figura d'Oriols, que diem, el seu gran lideratge. No ens enganyem, és un partit xenòfob que neix a Ripoll arran d'uns atemptats en els quals culpabilitzen directament una ètnia. I ella mateixa ho diu. No és que digui que és xenòfoba, diu que és islamòfoba. I em preocupa moltíssim que estiguem parlant, doncs, d'aquest avenç i dient, sí, es gasta el seu lideratge, que parla clar, o que hi hagi partits, doncs, que es plantegin poder pactar-hi. És cert. O sigui, des d'un punt de vista de
11: politòleg... L'Artur Avila i jo crec que ja partim d'això.
13: No, ja ho sé que partim d'això. No us ho dic per vosaltres, eh? No ho dic per vosaltres. Simplement que em preocupa aquesta situació i que aquesta extrema dreta estigui anant tant a l'alça com a la resta d'Europa, segurament. M'estan dient que a publicitat.
27: Publicitat no. És que tenim en línia, ara continuem, de debò, tenim en línia el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ja sabeu les agendes dels ministres com són, i ens atenia ara mateix. Ministre Álvarez, què tal? Bon dia, buenos días.
14: Buenos días.
27: Queríamos hablar con el ministro Álvarez, básicamente porque ayer cuando escuchamos este cambio de posición de Donald Trump, primero criticando con su dureza habitual al gobierno de España y después diciendo que todo había ido muy bien, y básicamente nos preguntamos, y es la pregunta que le trasladamos, ¿qué ha pasado entre una declaración y otra? ¿Qué ha hecho el gobierno de España para tener a Donald Trump contento ahora?
14: Nada nuevo, y solo él podría explicar por qué ese cambio. Bueno, su estilo político, su forma de comunicación política, es una forma de hacer comentarios de manera constante. Habla de muchos países, en la cumbre de la OTAN habló de muchos países, habló de Italia, de Francia, de Alemania, de Dinamarca, de manera, bueno, pues muy contundente sobre Groenlandia. Y bueno, pues habló también de España. Lo que es importante es cuál es la posición de España en el seno de la OTAN, y es la de un aliado absolutamente indispensable en estos momentos, muy sólido, muy fiable, que cumple lo que promete, a diferencia de otros aliados que todavía no han cumplido lo que prometen. Nosotros estamos ya en el 2%, no todos los aliados están en el 2%. Hemos entregado todas las capacidades que nos solicitó la alianza. No todos los aliados pueden decir lo que España puede decir. Y tenemos un despliegue que es histórico y que está literalmente en todos los escenarios donde la alianza está desplegada. En el Ártico, hace muy pocos días, yo estuve de visita en Islandia apoyándonos en ese referéndum de cara a la entrada de la Unión Europea que van a tener en agosto, visité la base de la OTAN. Vamos a reforzar todavía más nuestra presencia en el Báltico. Estuve también en Eslovaquia la semana pasada visitando el mayor despliegue de tropas que tiene en el mundo España, que es bajo bandera de la OTAN, 850 soldados que garantizan la seguridad de Eslovaquia y Hungría. Nuestros aviones defienden los cielos de los tres países bálticos y estamos también en la vecindad sur, un concepto que, por cierto, España introdujo en el concepto estratégico de la OTAN, y lideramos la misión en Irak y tenemos una batería Patriot en Turquía, donde precisamente fue la cumbre, que fue en Ankara. Probablemente fue un reconocimiento a eso, pero solo el presidente de Estados Unidos podría aclarar a qué se refería.
27: Sí, pero lo que le quería preguntar es, entonces, el gobierno no ha firmado contratos, es decir, no ha aprobado millones más de gastos para la OTAN para tener contento a Trump.
14: Desde luego, no para tener contento a nadie, eso sin duda alguna. El gobierno tiene unos compromisos con la alianza que son públicos, que son conocidos, que son ya antiguos, ¿no? Y se cumple, nada más. No hay nada nuevo, si es a lo que usted se refiere. Sí. Nada que se decidiera allí sobre la marcha en la cumbre, en absoluto.
27: Lo digo porque hay que esta conversación entre el secretario general de la OTAN y Donald Trump, usted lo sabe mucho mejor que yo, en el que el señor Rutte le decía a Trump, ya, pero ¿no? Y España ha hecho pasos adelante, y gracias a usted, presidente, porque si usted no hubiese hecho esto, muy probablemente el gobierno español no hubiese hecho estos pasos.
14: El compromiso de Gales, el compromiso del 2%, es un compromiso ya conocido, antiguo. De hecho, no fue este gobierno, fue el gobierno de Mariano Rajoy el que se comprometió a alcanzar el 2%, y el gobierno de España es un gobierno serio, cumple lo que promete, independientemente del gobierno que se hubiera comprometido a ello, y lo hemos dicho siempre, lo hemos mantenido, y venimos con una senda de crecimiento constante desde 2018, donde, por cierto, se encontró este gobierno el gasto de defensa en el punto más bajo de su historia. Por lo tanto, todo eso es conocido, público, y en fin, todo lo demás pues son puras especulaciones.
27: ¿Es compatible aumentar este presupuesto en defensa con mantener la inversión en servicios públicos en España?
14: Este gobierno lo ha demostrado. Hemos incrementado el gasto en defensa acorde con el compromiso que adquirió el gobierno del Partido Popular en la cumbre de Gales con el resto de los aliados, de manera consensuada. Hay una gran amenaza en estos momentos para toda Europa y la seguridad euroatlántica con esa guerra injustificable de Rusia-Ucrania, que se recrudece todo el tiempo. Estamos viendo los ataques terribles que condenamos a Kiev y a otras ciudades, pero hemos multiplicado muchísimo más el gasto social, las partidas de beca, incrementado el salario mínimo interprofesional, las pensiones. Por lo tanto, demostramos no solamente que es compatible, sino que incrementamos muchísimo más el gasto social que el gasto en defensa.
16: No me resisto a preguntarle, ministro, porque una de las imágenes que hoy se encuentran en todos los periódicos es este regalo que hizo el presidente turco a diversos de los líderes en esta cumbre de la OTAN. No sé si preguntarle así, ¿qué cara se le quedó cuando vio que le regalaban un revólver con balas a los líderes europeos, entre ellos el presidente Sánchez?
14: Bueno, yo no lo vi, ni ningún ministro lo vio, muy probablemente ni el presidente del gobierno lo vio hasta que alguien se lo dio de comentar, porque ese tipo de regalos no se entregan, aunque son regalos de líderes, ese es el nombre que se le da, físicamente no lo entrega un líder a otro. Lo intercambian los servicios de protocolo, no a la vista, además de los líderes, y son regalos institucionales que vienen siempre cerrados, embalados de manera pues muy muy grandilocuente, con cajas grandes y cintas y la bandera del país, y en muchas ocasiones incluso no es ni cuando, hasta que se llega al país, que se desembala por los servicios de protocolo y ahí se conoce el contenido.
16: Sorprendente en cualquier caso, ¿no?, como regalo.
14: Bueno, no es el regalo habitual. Los regalos habituales pues suelen ser pues regalos de corte pues, de artesanía tradicional de un país, algún libro sobre el propio país, también algunas placas conmemorativas pues del evento, en este caso pues una placa conmemorativa que pusiera Cumbre de Ankara. Pero bueno, eso es un regalo en el que decide cada país lo que considera. Y son regalos muy tradicionales cuando se trata de eventos internacionales que se repiten anualmente, pues por ejemplo las cumbres de la OTAN. Cada país anfitrión pues establece su regalo institucional, que es igual para todos los líderes, o los consejos de la Unión Europea, pues la presidencia de turno establece el regalo institucional, que como le digo, pues suelen ser cosas normalmente representativas del país o conmemorativas de esa cumbre o de esa presidencia, y que se entregan entre protocolos. Son parte de toda la oficialidad de los eventos.
16: Estem parlant amb el ministre de Defensa Exteriors, José Manuel Álvarez. Ministro, el Partido Popular ayer en el Senado paralizó nuevamente el tratado de amistad entre España y Francia. El Partido Popular argumenta que no ve constitucional uno de los puntos previstos, es decir, que un ministro de un país, de Francia o de España, pueda asistir a una reunión de ministros del otro país. Ustedes argumentaban que esto ya ha quedado claro con un acuerdo en paralelo, digamos, entre el gobierno español y el francés, pero el Partido Popular le reclama que esto tendría que estar en el texto original, para que no hubiera este atisbo de inconstitucionalidad.
14: Miren, lo que hizo de manera completamente irresponsable y contraria a los intereses de España y a la política europea de España, el Partido Popular, ayer hizo peso mis palabras, es algo que debería llevar a todos los españoles a ni plantearse votar al Partido Popular nunca más. Y que muestra el señor Feijóo está absolutamente incapacitado para sentarse nunca en el Consejo de la Unión Europea en Bruselas junto a un presidente francés y al resto de los presidentes de la Unión Europea. Esto ha sido un sabotaje y un torpedo del Partido Popular en el bienestar de los españoles. En el bienestar, para empezar, de ese millón de españoles que viven en municipios y en zonas transfronterizas. Por cierto, muchos de ellos en Girona y en Lleida, cuya economía, cuya relación, cuya vida muchas veces personal y familiar está todos los días a caballo entre un lado y otro de la frontera, contra los 330.000 españoles que residen en Francia, contra nuestro principal socio comercial en el mundo. Y no tenemos un socio económico mayor que Francia. 53.000 millones anuales de exportaciones, la mayor cifra a cualquier país en el mundo de exportaciones españolas a Francia. 13 millones de turistas franceses, el segundo país emisor de turistas a España, muchos de ellos a Cataluña. Y sobre todo, ¿en nombre de qué política exterior, en nombre de qué política europea, en nombre de qué política de vecindad sabotea ese tratado el Partido Popular? Mire, Francia tiene tratados exactamente igual a este con Alemania, con Polonia, con Italia. sinceramente, el Partido Popular piensa un solo segundo que puede ser no constitucional cuando lo es en todos esos países? España tiene tratados de amistad y de cooperación con todo su vecindario, Portugal, Marruecos, Argelia. Solo faltaba con Francia, la primera vez en la historia. ¿Por qué lo sabotea el Partido Popular? ¿Por qué va contra el bienestar de los españoles? Es un gran inversor Francia en España. Empresas como Carrefour, como Renault, como Citroën, como Michelin, por citarle las más grandes, dan empleo a 500.000 de españoles de manera directa y mucho más indirecta. El Partido Popular sabe de sobra que ese tratado no tiene nada de inconstitucional, pero va en contra del bienestar de los españoles. Se ha convertido en un partido antisistema y, desde luego, sería un grave peligro para España que el señor Feijóo se sentara con esta visión sobre la relación con nuestro principal vecino en el Consejo Europeo. Si sabotea los intereses y el bienestar de los españoles con nuestro principal socio comercial en el mundo, un gran vecino con el que tenemos una amplísima frontera, con el que muchos de nuestros ciudadanos viven a caballo entre un lado y otro de la frontera, que es un motor de la construcción europea cuando están en la oposición, ¿usted se imagina las barbaridades y las salvajadas que haría un partido antisistema como el Partido Popular en política europea, en política internacional, si estuvieran en el gobierno? Es increíble. Es como decir, lo que dice el Partido Popular, que España no pudiera tener cumbres con otros países por ser anticonstitucionales, con Marruecos, con Portugal, con Polonia, con Italia, con Francia también. Tenemos sistemas de cumbres donde nos reunimos literalmente un gobierno entero con el otro gobierno entero y tomamos decisiones. Pero ¿cómo va a ser anticonstitucional tener relaciones europeas, construir la Europa de los ciudadanos y tener una política exterior que te sienta con un instrumento que tienen los principales países de Europa y que el único que no lo tenía todavía es España? Claro, el Partido Popular ve a España como un país pequeñito, enanito, que no puede tener la fuerza y la potencia y la voz en Europa que tienen los demás, porque ellos ven a España como se ven a sí mismos, y cuando ellos están en el gobierno, por supuesto, España desaparece del mapa, desaparece del mapa europeo, desaparece del mapa de la política exterior. Y luego me parece un partido muy peligroso. Esto completa completamente una deriva antisistema enorme. Son un partido claramente antimarroquí. Ellos viven en el sueño del choque que tuvieron en el gobierno en Perejil. Esa es la política que quieren. Difaman a nuestro gran suministrador energético, que es Argelia, diciendo que nos van a cortar el gas cuando es un suministrador absolutamente fiable. Intentan envenenar las relaciones con un pueblo hermano como es el pueblo mexicano. Y ya, en el colmo del disparate, sabotean no ya las relaciones con Francia, sino el bienestar de los españoles. Van en contra del bienestar de los españoles, van en contra del Congreso de los Diputados, que ya lo ha aprobado, y van en contra de uno de nuestros grandes socios, un gran amigo y un gran vecino como es Francia.
27: Ministro, muchísimas gracias. Tenga buen día.
14: Muchas gracias. Bon dia.
27: Bon dia al ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. Falta 3 minuts per arribar a 2:15. Adeu, una mica de publicitat i continuem l'àgora.
17: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
18: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
19: Però si aquesta hora la platja està buida.
18: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
19: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
18: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
20: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
19: Val més que en busquem un altre.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta.
24: Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
25: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
28: El teu cos continua aquí, però el teu cap fa dies que és a la platja. Pensant en aigües cristal·lines, en no saber ni quin dia és? Atrapa-lo, tens destinacions com la Riviera Maya o Punta Cana des de 940 euros per persona amb sortida des de Barcelona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
2: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
3: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
4: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
5: No podem acceptar que hi hagin...
4: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
6: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
2: Catalunya Migdia.
9: Cada dia a les dues.
4: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
2: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
22: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
26: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
22: És que el sofà que t'agradava tant ara està a meitat de preu.
26: Ah, sí?
22: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes...
26: Jo no, però em bataven sí. Va, bet.
29: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
30: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra... són, en realitat, un diari antic. Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
31: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
32: Som 3CAT.
33: Catalunya Ràdio.
32: Som
33: 3CAT. Som 3CAT.
34: I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
35: Hola, bon dia. Fins al 29 de juliol arriben les segones rebaixes del Corte Inglés, amb un 20% addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris. De moda per dona, hi ha una gran selecció de marques com Now Lover, amb tota la col·lecció primavera-estiu rebaixada. Vestits, faldilles, bruses, pantalons, de tot. Per home, tens una selecció de marques com Mirto, Timberland o Lacoste. De moda jove, gaudeix d'un 20% addicional en Guess. I per als més petits, també segones rebaixes amb marques com Gap, Boss, Levi's i Lacoste. Descobreix una increïble selecció de calçat per dona de marques com Michael Kors, Skechers, Joseppo, Guess o Ángel Alarcón. De sabateria per home, Guess, Pepe Jeans, Callaghan o Fluchos. I per nens, Pepe Jeans. De llançaria, el millor per dona, amb marques com Playtex, Dim, Chantel i Simon Perel. I per home, la qualitat i l'estil de Boss i Mirto. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés fins al 29 de juliol a la botiga, web i app. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran oberts els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem! Això és tot per avui. Molt bon cap de setmana a tothom.
32: Catalunya Ràdio.
33: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
27: 9:45, després d'aquesta conversa amb el ministre Álvarez, molt enrabiat, com l'hem sentit, amb aquesta decisió del Partit Popular. Recordem que el Partit Popular, el que argumenta, és que, segons la Constitució, amb un Consell de Ministres només hi pot anar membres del govern i el rei. I el que diuen és, aquest tractat en què voleu que vinguin ministres francesos no pot ser. El que diu el govern espanyol és, ja ens hem entès amb el govern francès, i no serà un Consell de Ministres. Consell de Ministres serà una reunió extraordinària, diguem-ne. I el PP diu, doncs no n'hi ha prou.
7: Jo me'n recordo quan el van signar, que el van signar a Barcelona,
27: cert.
7: I és veritat que ja estava això, no? la gran mesura una mica era aquesta. Són tractats d'amistat, són tractats d'estretar les relacions i no té, jo crec que no té. Jo crec que no s'entén gaire, és a dir, s'entén que un partit pugui dir, jo no estic d'acord en algunes qüestions, m'agradaria tal. S'ha de dir, diguem-ho tot, que estaria bé que la política internacional fos una mica més consensuada pels dos principals partits. Si això és possible, això és possible. Dit això, jo crec que ningú no entén que el PP bloquei això al Senat. Vull dir, no, crec que no és un debat que estigui al carrer.
27: No. Tothom cap, està acabant.
36: Cap dels dos, no, eh? Ni el tractat.
7: No, perquè aquesta cosa de que hi ha molta gent que viu a cavall entre els dos països, no sé si aquesta gent que viu a cavall està pensant en aquest tractat, tampoc, eh? Ho dic destensionant una mica, però sí és certa una cosa, i jo crec que en això té molta raó el que deia el ministre, eh? És veritat que el PP està molt pressionat per la seva extrema dreta, molt pressionat, i que ha de fer tota l'estona gestos cap aquí. I que no sabem quina política internacional tindria Vox, o un Vox en el govern, o un govern amb Vox, diguem-ne. I això sí que és molt important, eh?
27: Yeah.
7: Perquè és molt important, perquè ja veiem com s'estan, no?, encaixant les coses internacionalment, i crec que Espanya hagi tingut el paper, o estigui tenint el paper que té en política internacional, és bo en general per ciutadans d'Espanya. Mm. Això sí.
0: Marc. Sí, abans ho comentàvem a la pausa, jo sóc de Figueres.
27: Conec tots dels al·ludits, diguem-ne.
0: Sí, conec molta gent, la veritat és que afectat, no sé amb què estic afectat, ni què em beneficia, ni preocupat, la gent de Figueres de la Jonquera està per aquest tractat. I que el ministre ens hagi aprofitat d'aquesta situació per dir que la gent ha d'entendre que mai més hauria de votar el PP, doncs m'agradaria que fos amb més temes com habitatge.
27: És bèstia per això, eh? Que un ministre et digui que no poden votar mai més el PP.
0: I més per aquest tema. Jo, si fos habitatge, et diria, mira, escolta, hi estic competent d'acord. Però amb el que deia l'Arturo, no sé, jo aquest debat se m'escapa una miqueta.
27: Yeah.
0: I si em permets, em relacionat amb el tema de la cimera de l'OTAN i la relació entre Espanya i els Estats Units, aquest canvi d'opinió de Donald Trump, que ens té bastant acostumats.
27: Sí,
0: ara diu
27: veritat,
0: sí, ara diu no.
27: Això també és veritat.
0: Ara diu arrasaré qualsevol país, ara fa

0: Espanya, i l'endemà dient no, ja ha fet els deures, quan no sabem ni què ha fet, la veritat és que és bastant sorprenent, però veient el que fa Donald Trump encaixa bastant amb el que ha realitzat en altres situacions i àmbits.
1: A mi no m'ha sorprès la volatilitat del canvi d'opinió, perquè a part podria ser perfectament que sense que hagi canviat la realitat, només que ell allà en aquell moment li diuen, home, no, però no és vostè conscient que Espanya això... Ah, Espanya ho està fent tot bé. Això no em sorprèn gens. Yeah. Ara, que el ministre ens intenti dir que no s'està fent una despesa brutal en defensa, home, normalment el ministre Álvarez és una persona que em sembla prou assenyada i que diu les coses bastant clares, i avui m'he sentit una mica estafada, honestament.
2: Sí.
1: És clar que s'està fent una campanya. Per començar, potser no encara amb uns pressupostos de forma transparent i directes, però hi ha moltíssims fons europeus destinats a empreses, i per tant les empreses espanyoles s'estan esforçant molt en aconseguir aquests fons, amb l'economia dual, que vol dir empreses que fins ara feien coses per usos civils intentaran donar-los una pàtina i dedicar-les a usos militars, i a través d'Indra, Navantia, Santa Bàrbara, s'està fent un esforç gran. Sí. Altra cosa és que diguis, i això sí que m'ho crec, que no és per contentar Trump, per suposat, això és legítim. Trump no pot obligar a la resta de països de la OTAN, no pot obligar, teòricament, entenem-nos, legalment. Sí. Altra cosa és que mobilitza una pressió política per qualsevol govern que no vols tenir, està assenyalat per Trump, o, com li ha passat a Pedro Sánchez, ho utilitzes a favor. M'encanta que Trump assenyali com el país que no li fa cas i que no se sotmet. Fantàstic. Però cap país, de l'OTAN pot obligar la resta per si sol a augmentar la despesa. Per tant, Espanya ja estava complint. I estic d'acord que tenim moltíssimes missions internacionals. Ja el ministre ha esmentat només les de l'OTAN, perquè també participem a Nacions Unides. Complim amb els compromisos. Vull dir que en aquest sentit, Espanya no havia de demostrar res ni a l'OTAN ni a ningú. Altre debat, però vull deixar pas a la Mila. Altre debat és intentar dir-nos que tot això ha de ser per donar resposta a Rússia. Perquè, en aquest cas, si no estem disposats a recolzar a Ucraïna amb forces, amb capacitats directament, tot el debat del rearmament s'ha d'explicar una mica millor. Si el que vols és fer dissuasió, no és el mateix que si vols enviar tropes.
2: Yeah.
1: I, de moment, cap estat europeu s'ha atrevit a enviar tropes per ajudar a Ucraïna. Per tant, si l'amenaça és tan directa, el que farem és donar suport només als països de la Unió Europea, pel que sembla, o de l'OTAN directament. No queda clar que justifiqui que de sobte tothom hagi d'augmentar la despesa d'una forma sense pensar i sense justificar.
3: Jo crec que a hores d'ara és molt evident que l'arribada de Trump al poder i la desestabilització de l'OTAN, perquè jo crec que l'OTAN és ara mateix un organisme que està claríssimament desestabilitzat, i que el futur, després de la cimera d'Ankara, és pitjor. No sabem exactament, no hi ha ni tan sols una cita per la propera reunió, perquè veieu com ha acabat.
1: Europa anirà per una banda i Estats Units.
3: Ara, el que sí és cert és que hi ha un discurs i una pràctica política a tota Europa d'increment de la despesa militar en general al món, perquè el món s'ha tornat molt insegur, perquè hi ha moltes amenaces i perquè tothom ha vist que si resulta que el que era el principal valedor de l'Aliança Atlàntica fins ara, que és els Estats Units, s'ha convertit en una potència que no és fiable, i que no solament no és fiable en el sentit de que sostingui els seus compromisos, sinó que es pot canviar radicalment i recolzar allò que avui combatia.
1: Però fixa't, Mila, ja llavors, no et vull tallar, El món està ple d'amenaces, però no totes són militars.
3: No, clar,
1: és
3: clar.
1: És a dir,
3: clar.
1: Són híbrides, són de ciberseguretat, són energètiques...
3: Poso l'exemple d'Ucraïna. La guerra d'Ucraïna està donant tombs en els darrers mesos, interessants des del punt de vista de l'observació del que està passant, perquè Ucraïna va aconseguir, amb un esforç nacional importantíssim, innovar suficient com perquè donar-li la volta a la guerra, atacar el seu adversari a Moscú, que és molt lluny, Moscú de Kiev, i ara què s'està trobant? Ara s'està trobant que els contraatacs de Rússia no té patriots suficients per contrarrestar els missis que arriben. Llavors, ara és evident que la prioritat a Ucraïna seria enfortir el sistema de defensa d'Ucraïna, perquè si no la guerra es torna a desequilibrar i tot l'avantatge que havien assolit en aquests mesos darrers estaria en perill. Bueno, això depèn dels Estats Units. I en tot cas, què està aconseguit els Estats Units? Que suposant que Europa, ja ho ha fet, pague els diners de les defenses d'Ucraïna, són defenses que proporciona

0: i enriqueix als Estats Units.
1: Clar.
0: Perquè és el proveïdor, és el proveïdor. Per tant, aquí el debat és un altre, és a dir, no n'hi ha prou en gastar més en defensa, sinó que has de veure en què gastes. Clar. Com ho gastes?
2: A qui beneficies?
0: Perquè resulta que estàs beneficiant també aquell que ha destrossat tot el sistema.
3: Perquè si estem comprant només per recolzar Ucraïna, però indirectament, és a dir, donar-los l'armament, però no anar nosaltres a lluitar, que es digui, perquè és una ajuda totalment diferent que dir que estem augmentant les nostres capacitats militars.
0: És que ningú a Europa avui pot dir que està disposat a enviar un sol soldat a Ucraïna, perquè aquest demà perd les eleccions.
3: Sí, ho sé,
0: és que ningú vol la guerra.
3: Però el que és que aleshores que et diguin que el que estàs fent és una ajuda a Ucraïna, no que estàs augmentant les teves capacitats militars. Perquè si és un armament que no es quedarà aquí i se n'anirà allà,
0: no, però,
3: potser fins
4: no, però
3: i tot
4: les dues coses.
0: No hi ha les dues coses, clar, perquè les teves capacitats també les augmentes.
4: El que passa és
3: que potser guanyes més vots dient estem recolzant directament a Ucraïna, perquè hi havia un suport molt gran a Ucraïna, que no estic augmentant la nostra capacitat militar perquè veig una amenaça difusa allà.
4: El que passa és que jo crec que tot això és un debat que entra en un moment on, evidentment, la OTAN està destrossada, l'ha destrossada als Estats Units, vull dir, ells sabran, que era la seva lluvia.
3: I Rute,
4: vull dir que...
2: Rute ja hem parlat alguna vegada, però cada cop que fa una compareixença de premsa és més galdosa que l'anterior, L'altre dia em deia un amic, no sé qui fa un paperot més gran davant de Donald Trump, si ell o Infantino de la FIFA. Fer la rosca d'una manera molt bèstia.
3: I ahir assenyalant que el president albanès portava bambes perquè en Donald Trump s'enrigués d'ell.
4: Jo res, això, no? L'han destrossat d'ells, era la seva joguina, ja s'ho faran. Però és veritat que això arriba en un moment on Europa no sap ben bé com posicionar-se i cada... És a dir, molt, molt, molt fragmentari. I per això la resposta pràcticament de memòria muscular és, bueno, anem a rearmar-nos, no? Però això no té gaire sentit, perquè anem a rearmar-nos per fer què, exactament, no? És una mica el que explicava la Sònia perfectament, no? Dit això, si és veritat que tu veus les amenaces mundials, no? I acabem de veure Iran guanyar una guerra, resumint, guanyar una guerra no amb més capacitat militar que Estats Units, evidentment, i no amb més capacitat militar que Israel, tampoc. És a dir, guanyar una guerra perquè ha tingut una palanca estratègica molt gran en l'estret d'Hormuz. No? Mm. I això, no, dona una mica la imatge de en quines coordenades ha de pensar Europa sobre si mateixa. L'autonomia energètica és importantíssima, i d'això, moltes vegades, sí, sentim a parlar i en parlem, però cada país pensa una cosa, no tenim ben bé clar. És a dir, a mi, quan parlem molt en termes de si el paraigua nuclear francès, però posem plaques o no posem plaques solars? Vull dir, que de vegades, aquestes coses tan petites són molt més fonamentals, fan molt més per la defensa i per la sostenibilitat i per les democràcies, no sé què, que altres debats molt més grans.
2: Falten 2 minuts per arribar a 9:45. I ho dèiem abans, la notícia tràgica de la nit d'aquesta matinada és aquest incendi a Andalusia, Almeria, que ha fet com a mínim 12 persones mortes, ha tornat a pujar el balanç, ens havien dit 11, primer havien 12, després 11, i ara tornen a ser com a mínim 12. De fet, el president andalús, Juanma Moreno Bonilla, acaba de suspendre l'acte de presa de possessió del nou govern autonòmic. Busquem l'última hora de l'incendi amb la redacció del matí de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, què tal, bon dia?
5: Bon dia, Freddy. L'última hora és que la Junta d'Andalusia eleva, com deies, aquesta xifra a 12, però també, atenció, acaba d'informar que hi ha 19 persones desaparegudes. Concretament, hi ha 12 morts, 8 ferits, 4 dels quals greus, i malauradament, aquestes 19 persones per ara desaparegudes. Les autoritats expliquen la magnitud de la tragèdia perquè el foc, diuen textualment, ha fet una espècie de ratera, una trampa, vaja, que s'han quedat sense escapatòria. Es podria tractar, Freddy, del foc més greu que ha passat mai a Espanya. Cal remuntar-se a l'any 94 del segle passat per trobar un foc amb una vintena de morts. Si aquestes persones desaparegudes acaben comptabilitzant-se del costat dels morts, hi ha una xifra potencial avui de 31 persones mortes, 31 persones que podrien haver perdut la vida. L'any 94 van ser 20 les persones que havien mort, en aquell cas en un foc a les Canàries, a l'illa de la Gomera. I el segon foc fins ara amb més morts és del 2005, en el qual van morir 11 persones a Guadalajara. Ara fa uns minuts el conseller de Sanitat i Emergències del govern andalús, Antonio Sanz, destacava que el foc continua avançant molt i molt ràpid.
6: Toda la noche y el día de ayer ha sido una jornada verdaderamente trágica con consecuencias terribles. Desgraciadamente se ha producido la noticia que nunca hubiéramos querido dar. Por el momento son 11 las personas que tenemos confirmadas han perdido la vida en el incendio de los Gallardos.
5: El conseller parlava d'11, ara Juanma Moreno tornava ja a parlar de 12, i una veu més, la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, diu que l'evolució del foc és desfavorable, demana prudència i també que tothom faci cas de les autoritats. Són declaracions a la SER.
1: En una primera aproximación me decía que la evolución es desfavorable y bueno, por eso es tan importante que las personas sigan las instrucciones que se den para la evacuación y desde luego pues tanto Andalucía, la comunidad como hace siempre, como la UME, y estoy segura que la solidaridad va a ser total en circunstancias como tan dramáticas como esta.
5: Tota la classe política Fredi ha enviat les seves condolences i el president espanyol Pedro Sánchez ha parlat de tristesa i desolació en una piulada a les xarxes.
2: Gràcies, Marc. Fins ara.
5: A tu, fins ara.
2: Aquest és un altre dels temes de la setmana, evidentment, de la gestió dels incendis, no només en l'extinció, sinó en la gestió forestal, diguem-ne. N'hem parlat molt aquí a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Saludem ara aquesta hora el Jordi Terrades, que és gerent de la Federació Catalana d'Associacions Forestals. Senyor Terrades, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Què es pot fer amb una massa boscosa gran per evitar que, si hi ha un foc, es faci més gran, es faci més violent? Què s'hi pot fer abans?
7: Doncs abans el que es pot fer és una gestió forestal activa. La qüestió és aquell bosc que ara tenim amb una gran quantitat de biomassa acumulada al llarg de les últimes dècades, intentar reduir la quantitat de biomassa, reduir el nombre d'arbres i generar una estructura de bosc que davant dels incendis cremin de forma menys intensa. Si no fem cap tipus de gestió forestal en aquests boscos, veiem clarament que els incendis estan fora de la capacitat d'extinció. El que fem amb la gestió forestal és que aquests incendis entrin dins de la capacitat d'extinció dels bombers.
2: És a dir, que si es fes bé la feina, els focs serien més fàcils d'apagar.
7: Exacte, sí, tan simple com això. Si no fem res, l'incendi crema molt, molta intensitat. Els bombers a dures penes poden acostar-s'hi ja simplement per la radiació que emet aquest foc. El que es tracta és que la intensitat sigui més baixa i generar oportunitats perquè els bombers, amb els mitjans terrestres i els mitjans aeris, puguin intervenir en el foc.
2: Deia reduir arbres, eh? És a dir, això també passa per aquí.
7: Sí, evidentment. És física pura, és un tema de quantitat de combustible. Fixeu-vos que no parlo de bosc, parlo de combustible, no? Una gran quantitat d'arbres acumulats sense una estructura adequada el que fa és que no l'incendi sigui ingestionable. Hem de reduir el nombre d'arbres, que això no vol dir reduir la superfície forestal, sinó vol dir que en la mateixa superfície de bosc hem de tenir menys arbres, hem de deixar-hi els millors, els que estan més ben formats, i sobretot hem de deixar-ho amb una estructura que sigui més difícil de cremar. I això es tradueix en que els arbres estiguin les capçades més separades entre elles i sobretot que el sotabosc i els arbres que estan a la part dominada de per sota dels arbres més grans no toquin amb les capçades. Això és, per entendre-ho, és trencar la continuïtat vertical i horitzontal de les flames.
2: És important això, eh? És a dir, no es tracta de que hi hagi menys boscos, no es tracta de carregar-los tot un bosc, sinó dins aquest bosc treure quirúrgicament gairebé els arbres que eviten això que em comentava, no?
7: Exactament, sí, és una actuació quirúrgica, una actuació tècnica que ha de ser feta per professionals i a més també és una gran oportunitat perquè quan fem aquesta gestió forestal aconseguim d'altres objectius que són molt importants. Aconseguim que aquell bosc sigui més sa, tingui més vitalitat. Quan hi ha un excés d'arbres, els arbres estan estressats, competeixen per la mateixa aigua, competeixen pels mateixos nutrients, per tant tenen una salut més dèbil i són més susceptibles de tenir plagues. Però és que al mateix temps, quan estem fent això, estem aconseguint que hi hagi més aigua als aqüífers, i això en períodes de sequera és un tema molt important, i també estem generant espais oberts dins dels boscos, que el que això és generar-nos biodiversitat. Per tant, quan estem fent gestió forestal, feta de forma quirúrgica i molt ben pensada i molt ben planificada, el que estem fent és afavorir un seguit de factors que no només són els incendis, són la biodiversitat, són augmentar la quantitat d'aigua i, a més, doncs, tenir uns espais que són més aptes també per d'altres tipus d'activitats.
2: Tot això que em comenta, per què no es fa o per què no es fa prou?
7: De fer-se es fa, el que passa és que no ho fem amb prou quantitat, no? Yeah. Bàsicament és per una manca de recursos econòmics. La gestió forestal, fer gestió forestal és molt car, val molts diners, el cost per hectàrea és molt elevat, però és molt barat si el comparem amb el que val l'extinció. Per confrontar dades, extingir una hectàrea forestal, el cost de l'extinció pot rondar al voltant dels 19.000 euros l'hectàrea. La prevenció d'incendis, fer la gestió forestal en una hectàrea, pot costar entre 2 i 4.000. Evidentment, aquest cost, que és un cost elevat, entre 2 i 4 mil euros l'hectàrea, el problema és com el paguem. Si l'hem de pagar dels productes que surten del bosc, és inviable, perquè els productes que traiem avui en dia del bosc, el mercat no els valora prou, no és suficient. Produïm fusta, produïm biomassa, però amb aquest tipus de productes no es pot pagar. Llavors aquí és on entren en joc els recursos públics, que els recursos públics puguin complementar el que no pot aconseguir el mercat per si sol, no? Al final la gestió d'aquests boscos necessita d'aquests ajuts perquè quan fem aquesta gestió forestal, tot i que majoritàriament es fan boscos privats, és un interès públic. Tenir els boscos ben gestionats és interès de tota la societat perquè tothom els gaudeix, tots els necessitem i, per tant, doncs, fa falta aquesta complementació de recursos públics per fer.
2: I sobretot perquè, diguem-ne, que la prevenció, diguem-ne, et costa diners ara, però te n'estalvies mirant a futur, no? Diguem-ne, ahir parlàvem també de prevenció de riscos laborals, per exemple. Hi ha informes que diuen que és cert que si ara les empreses inverteixen en determinades mesures per protegir els seus treballadors de la calor, això a curt termini costa diners, però en productivitat el guanyes a mig i llarg termini, perquè són persones que no es posaran malaltes per la calor, parlant en plata, no?
7: Sí, sí, exactament. Tot el que fem avui, tot el que invertim avui en els boscos, ho recuperem en el futur. Si no fem res, sabem que el futur és que es cremi. Això és pràcticament una predicció exacta, no? Quan se'ns crema un bosc, ho perdem tot. Per tant, el cost que té això és un cost, de fet, que és incalculable. Què val un bosc que s'ha cremat? Què val la pèrdua de la biodiversitat, de la fauna? Ja no parlo ja de les persones. Avui tenim un exemple terrible, no?, del que passa amb un incendi, que estan en risc la vida de les persones, les cases. Què val tot això? Evidentment, gestionar el bosc avui surt molt econòmic pensant en el futur. I, a més, si pensem simplement amb el que poden oferir aquests boscos, el que estem fent és capitalitzar aquests boscos, millorar el seu sistema i fins i tot fer-los més viables econòmicament en el futur, quan fem una inversió avui. Per tant, tot el que gastem avui en realitat no és una despesa, és una inversió, i que el que fa és portar-nos a una situació molt millor en el futur. És indiscutible en aquest sentit.
2: El Jordi Terrades és el gerent de la Federació Catalana d'Associacions Forestals. De debò que moltíssimes gràcies. En continuarem parlant, ja tornarem a parlar un dia aquest estiu, perquè em sembla que és un debat que val la pena anar... És una idea que val la pena anar recordant, i més en un estiu tan crític com aquest. Moltíssimes gràcies, Jordi, que vagi molt bé.
7: Gràcies a vosaltres.
2: Una bon abraçada dia. Forta. 8 minuts per arribar a les 10. De seguida rematem l'àgora.
8: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
9: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
8: A més, té un 98% de carn.
9: És natural que es noti, oi?
8: Doncs sí, natural.
10: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
11: Llimonada natural Don Simón. Amb suc extremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara... Taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
12: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el gorri. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
13: Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: La maquinària. La verdad es que...
4: Sentim en directe el conseller de presidència del govern andalús, Antonio Sanz, sobre les víctimes mortals d'aquest incendi a Almeria.
3: De tragèdia, porque evidentemente hoy está siendo una jornada, y ayer, trágica, esta noche, en materia de incendios, y desgraciadamente, bueno, pues se produce la noticia que más triste y más dura, ¿no?, que es informarles de que en estos momentos contabilizamos 11 fallecidos en dos escenarios que se producen durante, bueno, por la expansión del incendio. A pesar de una evacuación realizada por el ayuntamiento inicial y intentando dar instrucciones a todos los vecinos, junto a Guardia Civil y junto a los dispositivos locales, se hace un trabajo que ha evitado, evidentemente, situaciones peores para que el incendio no afectara. La cuestión es que esos diseminados, pues bueno, pues ha podido haber situaciones, y hay dos situaciones concretas que han llevado al fallecimiento, por un lado de cuatro personas que iban en un coche y que han fallecido. Parece que los cuatro son de nacionalidad extranjera y pudieran ser británicos, ¿no?, porque por el coche con el volante en el otro lado, pues...
4: És aquesta compareixença en directe que està fent el conseller de la presidència d'Emergències també i de Sanitat del govern andalús sobre aquest incendi d'Almeria. 11 víctimes mortals i, com ens deia abans el Marc Jurado, 19 persones desaparegudes. Aviam, hem d'anar acabant perquè arribarem de seguida a les 10, però sí que aquesta gestió dels incendis, a més la Sònia, que ha estat a la Conselleria d'Interior, s'ho coneix una mica.
5: Sí, és cert que la ciutadania potser no és tan conscient, al final és la tasca del polític, decidir, escoltar tots els experts i prendre decisions i fer les polítiques públiques amb els recursos que tens, però quan parlen d'incendis de sisena generació, ja res és tan fàcil, diguéssim. És cert, totes les crítiques les comparteixo, la gestió dels boscos, a nivell agrari, a nivell... Però hem d'entendre que al final res és separat de la resta. I per tant, el que seria bo per aturar els incendis potser no és bo per cuidar els boscos o per mantenir la fauna i la flora protegides, o potser no és bo pels recursos energètics, potser no és bo... Aleshores, has d'escoltar a tots. Entenc que quan surten els incendis doncs escoltem principalment a bombers, ADFs o agents rurals, però al final cap àmbit del món públic va per si sol, no?
4: Yeah.
5: Aleshores, és molt complicat perquè el que ens diuen és que avui en dia una cosa que pots decidir escoltant només a un dels col·lectius o a un dels sectors pot fer que l'altre vagi malament.
4: Yeah.
5: I realment són situacions molt complicades. En tot cas, escoltant ara el conseller andalús, dir que una cosa que fem molt bé és que realment tenim ja uns cossos de seguretat, d'emergències i protecció civil molt professionals a Catalunya, i crec que això sí que ho estem fent molt bé.
4: Marc.
6: Estem parlant molt de la gestió dels boscos, però crec que també cal posar èmfasi en que cal més conreu, cal més pagesia. En l'incendi de Guimerà, ho explicaven els bombers, el mosaic de cultiu els va ajudar, fins i tot en aquest tema, i molt ràpid, incendi al Cap de Creus de l'any 2000, on va haver-hi 6.500 hectàrees cremades.
4: Oh, i tant.
6: Just després, el pare de Cap de Creus decideix reforestar la zona amb vinya i olivera. Ajuda a fer molt a tallafocs, canvia el paisatge i fins i tot dona un impuls a la denominació d'origen de l'Empordà.
7: Mila. Jo crec que estem en un abans i un després, aquests dies. És a dir, portem 20 anys acumulant problemes, acumulant bosc i acumulant massa combustible dintre dels boscos. Hem tingut una sequera i després hem tingut unes pluges bastant generoses que han fet créixer encara més el sotabosc, i després hem tingut dues onades de calor que han secat el bosc. A veure, Espanya està coberta de boscos, Catalunya està coberta de boscos, i ara tenim un perill que jo crec que ni que s'hagués fet d'una altra manera, ara ja no estem a temps de fer front a tot això. I any rere any pugen les temperatures mitjanes del país. I pugen les temperatures màximes, que és el moment de màxima perillositat. Per tant, jo crec que ara sí que hem de fer un reset i dir què s'ha de fer i no preguntar què s'ha de gastar, sinó decidir que es gastarà allò que es necessiti per donar-hi la volta, si no cremarem tot.
4: Artura.
8: Sí, molt, molt d'acord. No, jo tinc la sensació, una mica, la nota pessimista, que això ho sento cada estiu.
4: Sí, crec que és la sensació greu, que tenim uns quants.
8: Em sap molt de greu.
7: Sí, però cada estiu és pitjor.
8: No, no, clar.
7: I per tant, fins aquí hem arribat
8: no,
7: ja, eh?
8: Sí, tant de bo, eh? Vull dir, però
9: tant de bo l'any vinent no tornem a dir el mateix.
8: Exacte. Sí. Jo la nota pessimista és una mica aquesta, eh? Cada any la cosa empitjora, i perquè evidentment, cada moment que puja un grau, la cosa s'empitjora. És a dir, al final, el tema de cremar va de graus, eh? No va de... I estem pujant molts graus, és a dir, mai no hi havia hagut les temperatures que
5: I
8: estem tenint.
5: I deixant
8: les dues coses, sí. No trec, però vull dir que jo la sensació que tinc és que l'any vinent tornarem a parlar d'això.
4: Amb aquesta sentència de l'Arturo Puente, us
9: ha acomiadat.
4: Però heu fet molta bondat avui, eh?
5: Escolta. Perdona, és que sí. L'estiu...
4: No, estic molt content. Si no, després em renyen pel butlletí. En fi, milagros, Arturo, Marc, Sònia, moltíssimes gràcies.
5: Bon dia.
4: Joan Bota, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia. S'ha acabat allargant tu,
4: eh? T'actualitza.
10: I és la notícia del matí. Almenys 11 morts i 19 desapareguts a l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria. El balanç és també de més de 8 ferits, 4 d'ells de gravetat. Diverses víctimes les han trobat dins dels seus vehicles cremats a la pedania de Béder, segons ha informat el 112 d'Andalusia. El foc continua sense control i ha obligat a desallotjar un miler de veïns de la zona. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, a la cadena SER.
11: Lamentablemente, pues, con malas noticias, ¿no? Porque todo parece indicar que este incendio de Los Gallardos en Almería, pues, va a tener un elevado número de fallecidos. Tenemos ahora mismo 11 fallecidos que están confirmados. De momento es una cifra provisional, pero tenemos una honda preocupación porque hay al menos 19 personas sin localizar, ¿no? Llevamos desde prácticamente de las 6 de la mañana intentando localizar algunos de ellos.
10: El conseller de Presidència i Emergències andalús, Antonio Sanz, ha qualificat els fets de tragèdia sense precedents i ha demanat màxima prudència i seguir les indicacions dels serveis d'emergències. I és que sembla que les víctimes, moltes de nacionalitat britànica, no van seguir les recomanacions. Van agafar carreteres secundàries per fugir de les flames i van quedar atrapades pel foc, ho ha explicat l'alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, en declaracions a Televisió Espanyola.
12: Se habla de unos 12 fallecidos, por lo menos 7 u 8 personas también heridas que están, como podéis comprobar, es un fuego que parece ser que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo al pueblo de Béder.
10: Els bombers i també la unitat militar d'emergències treballa a les feines d'extinció d'aquest foc, que sembla que podria haver començat per la caiguda d'un cable elèctric. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha suspès l'acte de presa de possessió del nou govern andalús de coalició entre PP i Vox, prevista per aquest matí per aquest greu incendi. És un dels incendis més tràgics registrats mai a Espanya. De moment, el més greu, el 2005, per exemple, hi va haver 11 persones que van morir a un foc a Riba de Saelices, a Guadalajara. A Catalunya ja s'han publicat les notes de tall, l'assignació de places a les universitats. Els 43.000 alumnes que van superar les proves d'accés a la universitat ja poden consultar a quina de les places a les que optaven han pogut accedir. Aquesta és la primera tanda d'assignació de places. Se'n fan 7 en total fins l'octubre, encara que la majoria de places es cobriran ara el juliol amb la primera i segona tanda d'assignacions. I a tot això, el govern espanyol nega que hagi ofert res ni s'hagi plantejat una despesa extra en defensa per satisfer les demandes de Donald Trump durant la cimera de l'OTAN a Turquia. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, ha refermat que el govern espanyol es limita a complir els compromisos.
13: El gobierno tiene unos compromisos con la alianza que son públicos, que son conocidos, que son ya antiguos, ¿verdad? Y se cumple, nada más, no hay nada nuevo, que es a lo que usted se refiere, nada que se decidiera allí sobre la marcha en la cumbre, en absoluto.
10: Sobre el canvi d'opinió de Trump en poques hores, respecte a la posició del govern espanyol, Álvarez ja ha tret ferro i ha explicat que és el seu estil habitual de fer comentaris constants i a vegades contundents sobre diferents països. La campanya Ni un minut més, impulsada des de fa un mes pel sindicat majoritari Metges de Catalunya arran del conflicte laboral dels metges a tot l'Estat, té, segons el Departament de Salut, un impacte del 2% a l'activitat quirúrgica extraordinària, una xifra que us avança Catalunya Ràdio i que el sindicat considera totalment allunyada de la realitat. Es calcula que el 30% de l'activitat quirúrgica total es fa fora de la jornada laboral ordinària dels metges i es paga a part. I és el que estan deixant de fer alguns facultatius adherint-se a aquesta campanya. El director del CatSalut, Alfredo García, assegura a Catalunya Ràdio que per ara la campanya ha afectat el 2% d'aquestes operacions, com us diem, i que si es manté fins a finals d'any podria arribar al 15%.
9: És un impacte relatiu. Estem parlant d'unes 4.000 intervencions quirúrgiques, això és l'activitat de 3 dies de feina. Pensar que operem pràcticament 500.000 d'intervencions quirúrgiques a l'any. És un impacte molt petit, que només s'ha generat al llarg d'alguns dies d'aquest mes de juny i que està barallat amb l'impacte de les vagues que s'han convocat a nivell estatal.
10: En canvi, el Sindicat Metges de Catalunya ho xifra entre el 15 i el 20%. Esports, el del Serra.
14: França és la primera selecció classificada per les semifinals del Mundial de Futbol. Ahir a la nit va superar el Marroc per 2-0 amb gols de Dembélé i Mbappé. El rival dels francesos a les semifinals sortirà del partit Espanya-Bèlgica, que jugarà aquest vespre a partir de les 9. El Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys per tal d'afrontar diverses operacions aquest estiu. Una d'aquestes seria la del fitxatge de l'extrem del Borussia de Dortmund, Karim Adeyemi, amb qui el Barça ja ha arribat a un principi d'acord. Ara els dos clubs s'hauran de posar d'acord també per pactar les condicions del traspàs. Cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França amb triomf d'etapa i lideratge per l'eslové. Després de la sisena etapa, el ciclista eslové es va adjudicar ahir l'etapa en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus. Avui, setena etapa de perfil pla entre Hagetmo i Bordeus. Les tenistes txeques Carolina Muchova i Linda Noskova disputaran demà la final femenina del torneig a Wimbledon després de superar ahir les semifinals davant Coco Gauff i Marta Kostiuk respectivament. Avui, mentrestant, s'han de definir la final masculina que sortirà de les semifinals Alexander Zverev, Arthur Ferri i Jannik Sinner, Novak Djokovic. I també avui s'ha de fer la primera jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Sachsenring.
1: Fins aquí les notícies.

Avui és divendres i els divendres, gairebé sense adonar-nos-en, ja tenim el cap posat doncs, al cap de setmana o fins i tot en les vacances. Somiem desconnectar, marxar, descobrir llocs nous. Però potser avui val la pena fer-nos una pregunta. Cal anar gaire lluny per descansar de debò? L'espai de lliure creació Carme Malalet ens proposa una iniciativa tan senzilla com suggeridora. Records d'enlloc, una proposta, un projecte que ens convida a gravar només 10 segons d'allò que per nosaltres significa descansar, viatjar o simplement aturar-nos. Vivim en una època en què sembla que les vacances hagin de demostrar-se. Fotografiem monuments, paisatges, plats, hotels i gairebé abans de viure'ls ja estan penjats a les xarxes socials. De vegades sembla més important tenir la imatge que no pas el record, però els records més valuosos sovint no tenen una ubicació espectacular. Potser són una tarda a la fresca, parlant amb la família, el soroll de les onades sense necessitat de sortir del país, o un llibre al balcó de casa, o també una cerveseta al bar de sempre. Una posta de sol contemplada sense presses. Potser el veritable luxe avui no és viatjar més lluny, sinó tenir temps. Temps per mirar, per escoltar, per compartir i, sobretot, per ser presents. En un moment en què el turisme de masses posa a prova ciutats, pobles i espais naturals, també és saludable preguntar-nos com volem viatjar i quin impacte deixem allà on anem. Perquè viatjar no hauria de ser només consumir llocs, sinó entendre'ls, respectar-los i viure'ls. Així que aquest estiu, si marxeu, gaudiu-ne. I si us quedeu, també, perquè les vacances no sempre tenen coordenades. De vegades, els millors records són precisament aquells que semblen venir d'enlloc. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui, divendres 10 de juliol del 2026. Arrencarem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius, i seguirem avançant en aquesta primera hora de la Rambla amb les efemèrides i la carta del dia amb la Palmira Badell, i tancarem amb el temps amb en Carles Rius. Tot seguit, avui, a l'entrevista del dia, Cursaz. Ens visita aquest artista santfeliuenc per presentar el seu nou àlbum ARS. També parlarem de jazz, ho farem amb Talent Jazz a l'entrevista de l'Espai Cultural. Farem, doncs, descobrint aquest festival de música que s'instal·la al Terrat de la Pedrera. I també parlarem d'astrologia amb l'Arantxa Limón. Tot seguit, avui, per tancar el programa, amb en David Fernández a l'Espai de Psicologia, parlarem de les pantalles i dels adolescents en aquesta època estival. Sigueu benvinguts i benvingudes al magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Sigueu benvinguts i benvingudes a la Rambla. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres un matí més. Avui us posem una cançó, una versió, perquè sabeu que ahir doncs ens va deixar Bonnie Tyler als 75 anys a Portugal. I bé, volíem també fer-li un petit homenatge avui divendres. El d'ahir ens va semblar insuficient perquè és una artista tan gran que qualsevol cosa queda petita. Però avui volem fer una cosa diferent, i és que fa un temps Trescat, TV3, va presentar la cançó aquest Eclipsi del Cor, una cançó que, com ja sabeu, doncs formava part del recopilatori de La Marató. Sempre fan aquest disc recopilatori on tradueixen cançons al català, i en aquest sentit escoltarem aquesta versió de l'èxit de Bonnie Tyler. Aquest Eclipsi del Cor, aquí, a Ràdio d'Esvern.

0: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'aspira a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.1 FM i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
2: Smooth Jazz Club.
1: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: Dos minuts passen d'un quart d'onze del matí. Encetem el nostre magazín amb el bloc informatiu. Saludant a Mariona Sales. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa. Comencem amb els titulars de la jornada en clau santjustenca. Avui parlem del Pont i Pissador, cap de cartell de la Festa Major de Sant Just d'Esvern 2026. També parlarem de que Sant Just inicia la tramitació de la futura zona de baixes emissions i tancarem amb l'accés al lloguer, que centra les principals preocupacions de la ciutadania de Sant Just. Comencem, com dèiem, en clau cultural, Mariona.
1: Comencem en clau cultural parlant de la Festa Major, i és que el Pont i Pissador serà el cap de cartell de les barraques de la Festa Major de Sant Just i actuarà el divendres 31 de juliol a les 11 de la nit en la primera nit de barraques. El grup barceloní és una de les formacions més destacades del folk contemporani català i és conegut per un directe festiu que combina música celta, seixantis, bluegrass, habaneres, yodel i altres músiques tradicionals d'arreu del món. Des de la seva creació ha actuat en escenaris de Catalunya, Europa, els Estats Units i el Canadà. El Pont i Pissador tornarà a actuar a Sant Just després de la seva participació a la Festa Major del 2021, una edició marcada per les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19, que va obligar a adaptar el format de les activitats i a limitar els aforaments.
0: Molt bé, doncs per la gent que escolteu a totes hores Ràdio d'Esvern, sabreu que després dels informatius de la una, a vegades cau alguna cançó del Pont i Pissador, i és que a la Mariona li agrada molt i tens moltes ganes, no?, d'aquest concert.
1: I tant, perquè són xulíssims, són molt bona música, són bons músics i són bons intèrprets a l'hora de fer molt divertit l'escenari. Faran ballar a tothom, animaran a tothom, encara que no hagués sentit mai una cançó d'ells. Jo crec que ho seran ballar molt.
0: I a més també tenen moltes versions, no? Que no sé si les tocaran en el directe. Alguna caurà segur.
1: No sé com fan el directe ara mateix, però són molt animats.
0: Els has vist en directe alguna vegada, per això?
1: Jo els he vist en directe, sí. Però ja, l'últim cop que els vaig veure ja fa bastant temps.
0: Clar. Doncs Pont i Pissador, cap de cartell de barraques de Festa Major 2026. Marxem a parlar de medi ambient, Mariona.
1: Si parlem del ple ordinari de juny de l'Ajuntament de Sant Just, que ha aprovat inicialment el projecte de la zona de baixes emissions i la nova ordenança que regularà l'accés, la circulació i l'estacionament de determinats vehicles al municipi, i la implantació de la zona de baixes emissions respon a la normativa vigent, ja que Sant Just és un municipi de més de 20.000 habitants afectats per superacions dels límits de contaminació atmosfèrica, i la mesura doncs restringirà la circulació dels vehicles més contaminants amb l'objectiu de reduir les emissions del trànsit. La nova ordenança defineix els vehicles afectats, les exempcions i les autoritzacions, mentre que el control es farà mitjançant lectors de matrícules i la plataforma tecnològica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb el suport de la policia local. Amb aquesta aprovació inicial s'obre ara doncs, el període d'informació pública, durant el qual la ciutadania podrà consultar el projecte i presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments abans de la seva aprovació definitiva.
0: Perfecte, doncs marxem a l'última notícia del dia amb clau d'habitatge, on ja hem llegit aquest titular, que bé, jo crec que no és una notícia nova, no és una notícia només de Sant Just, sinó que, com comentàvem a titulars, avui parlarem d'aquesta enquesta del Pla Local d'Habitatge i també concretament de l'accés al lloguer. Mariona.
1: Exacte, l'Ajuntament de Sant Just ha fet públics els resultats de l'enquesta del Pla Local de l'Habitatge, que elaborada durant el mes de juny, que posa de manifest que les dificultats per accedir a un habitatge, especialment de lloguer, són la principal preocupació de la ciutadania. En total hi han participat 103 persones. Els resultats indiquen que 7 de cada 10 persones que viuen de lloguer destinen més del 30% dels ingressos de la llar a pagar-lo. A més, el 92% de les persones que es plantegen canviar d'habitatge voldrien continuar vivint a Sant Just. Entre les principals demandes de la ciutadania destaquen la construcció d'habitatge protegit de lloguer, la mobilització d'habitatges buits i la creació de nous mecanismes d'accés a l'habitatge, així com una oficina local d'habitatge i més informació sobre els ajuts disponibles. Els resultats de l'enquesta serviran, juntament amb la diagnosi tècnica i les aportacions dels diferents agents implicats, per definir doncs, les línies d'actuació del nou Pla Local de l'Habitatge del municipi.
0: Molt bé, doncs aquestes són les tres notícies en clau santjustenca d'avui. Fem un repàs. Avui divendres hem parlat del Pont i Pissador, cap de cartell de Festa Major de Sant Just d'Esvern 2026. La formació de folk contemporani actuarà a barraques el 31 de juliol a les 11 de la nit. També hem parlat de que Sant Just inicia la tramitació de la futura zona de baixes emissions, l'aprovació inicial del projecte i de la nova ordenança obre el període d'informació pública abans de la seva entrada en vigor. I hem tancat amb l'accés al lloguer, que centra els principals preocupacions de la ciutadania de Sant Just, l'enquesta aquesta del Pla Local d'Habitatge revela una elevada càrrega econòmica per als llogaters i un ampli suport a la creació d'habitatge assequible al municipi. 8 minuts per arribar a 11:15 del matí. Fem una petita pausa publicitària. Tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
3: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: I ara, diaris. Repassem la premsa escrita del nostre país, de casa nostra, amb les quatre principals portades de Catalunya, l'Ara, el Periódico, La Vanguardia i el Punt Avui. Comencem amb aquesta primera, comencem amb la portada de l'Ara, Mariona.
1: Doncs l'Ara obre en política catalana, en concret amb l'enquesta del CEO, dient que Aliança supera Junts i s'acosta a Esquerra. Els d'Oriols passarien de 2 a 23-25 escons a costa dels juntaires, que baixarien dels 35 als 16 a 18. El PSC retrocediria de 42 a entre 36 i 38, Esquerra pujaria de 20 a entre 24 i 26 i Vox creixeria fins a atrapar el PP, que es quedarien els dos més o menys entre 12 i 13 escons. De moment, doncs, tenim, ja sabem que les enquestes no és algo definitiu, vull dir, es tanteja una mica com està el panorama, després de les eleccions pot sortir una cosa bastant diferent, però és una mica doncs, per anar informant del que es creu que serà aquest vot de les properes eleccions. I això, doncs, la gran notícia, la gran novetat és que Aliança podria arribar a ser fins i tot segona força.
0: Aquestes eleccions són d'aquí 2 anys, si no vaig errat. Per tant, bé, encara poden passar moltes coses. Ara mateix s'han aprovat pressupostos, per tant, això també alleujarà una mica la càrrega i el malestar que podria haver doncs, per part de l'oposició en contra del govern, tot i que l'oposició seguirà treballant fermament com ho ha fet fins ara, entenem. Però bé, això alleugereix una mica la situació al gabinet d'Illa, que ara mateix no està passant per un bon moment, perquè bé, amb el tema dels incendis, que avui en parlarem també, doncs també s'està obrint un meló important, no? que és el dels treballs de les empreses públiques que han pogut afectar algun d'aquests incendis. Recordem, ho hem sentit aquests dies a Catalunya Ràdio, els companys amb els quals també fem connexió i desconnexió, per tant, molt pendents també d'aquesta informació, aquest incendi que es podria haver originat pels treballs propers doncs, a un bosc o a una àrea forestal. Marxem a més notícies, Mariona.
1: En fotografia principal avui a La Vanguardia veiem la notícia que diu nostàlgia dels 90 als Cruïlla. L'onada de calor no va impedir que ahir hi hagués una bona assistència de públic a la segona jornada del Festival Cruïlla al Parc del Fòrum. Artísticament, grups com Suede, a la foto, van reivindicar la música de l'última dècada del segle XX. Veiem també avui a la portada del diari Ara, parlem evidentment doncs, dels incendis, en concret que revifa l'incendi de Guimerà a l'Urgell. Els bombers neutralitzen un foc al Cap de Creus i el risc es manté alt a tot el país. Últimes notícies d'avui de la portada del diari Ara, les del final de tot, les tres últimes. Parlem del mapa de la calor, que s'agreuja en zones amb cases en mal estat i pobresa. També que Francisco González i el BBVA a judici pels encàrrecs a Villarejo. I tanca portada del diari Ara parlant de la xamaneia, que és el fenomen que podria explicar l'esvoranc de la L9 al Putxet.
0: Segona portada del dia, marxem al Periódico en català, que obre amb la mort als 75 anys de Bonnie Tyler, la veu aspra i èpica del pop-rock dels 80. També obren amb Catalunya, que consten doncs, 63 propietaris, la majoria 38 a la província de Tarragona. Estem parlant de l'Estat, que té 800 immobles sense utilitzar en plena crisi de l'habitatge. Els actius procedeixen d'habitatges de funcionaris, herències, decomisos i expropiacions. Hisenda remarca que es tracta de béns de naturalesa molt diversa i no sempre aptes per ser habitats. Imatge del dia, veiem a Ludovic Morlot al capdavant de la OBC a la platja de Sant Sebastià, una platja repleta de gent, la sinfonia al costat del mar. La segona vetllada clàssica a la platja, a càrrec de l'OBC, desafia a la calor extrema i reuneix de nou unes 30.000 persones. Increïble, increïble, preciosa imatge i que sigui, doncs, amb cultura encara ho fa més bonic. Marxem a parlar de l'augment de la despesa militar que allunya el suport dels socis de govern als pressupostos. Trump afirma que Espanya s'ha redimit i accedeix a fer un gran pagament a la OTAN. Bé, Donald Trump va fent i desfent amics doncs una mica al seu gust. Marxem a parlar d'Aliança, que superaria Junts i seria la tercera força rere el PSC i Esquerra, segons el CEO. Marxem també a parlar del grup Volkswagen, que retallarà un 50% de la seva gamma de models, i tanquem amb Pogacar, que fulmina el Tour amb una històrica ascensió al Tour Malet. I el veiem feliç, content, amb una ampolla d'aigua, m'imagino també hidratant-se i mullant-se una mica per les altes temperatures, i entenem que ja era final d'etapa aquesta imatge. Bé, doncs amb això clou aquesta portada del periòdico d'avui divendres. Marxem a La Vanguardia. Què s'hi pot llegir avui, Mariona?
1: Doncs La Vanguardia obre amb la cimera de l'OTAN, dient que el govern espanyol creu que ha convençut Trump del seu esforç militar. Diu que hi ha gira del líder dels Estats Units que elogia la contribució de l'executiu de Sánchez i enviarà un sisè destructor a Rota, malgrat retirar tropes en altres països. En fotografia principal, l'alerta per calor durarà una setmana més. Un estudi indica que la pobresa és el principal factor de risc davant de temperatures extremes. I en fotografia principal, doncs, veiem un jove protegint-se del sol aprofitant l'ombra d'una palmera a la platja de Barcelona. Està posat estratègicament amb la tovallola al tros on la palmera fa més ombra i es posa, doncs, això, doncs, per sobreviure a la calor que està fent aquests dies.
0: La platja, per això, sempre és un lloc que a mi em sorprèn, perquè té com una espècie de microclima, no? Perquè quan et vas a mullar i surts, a vegades tens una mica fresqueta.
1: Sí, però aquest si any fa no, no? 40 graus a fora i sol, en un moment...
0: Fa molt de ventet, eh? Fa molt de ventet. Aquell ventet capritxós que fa la platja, no ho sé.
1: Clar, depèn de l'hora, vull dir,
0: ja t'ho diré.
1: A les hores del matí i primeres hores de la tarda no hi ha ventet que valgui. Encara que hi hagi ventet, et mors de calor amb aquestes temperatures. Si comença a baixar el sol, sí que estàs una mica millor, però...
0: Aquest diumenge aniré a la platja, dilluns t'ho explico, d'acord? Vinga, va. I cloem, doncs, amb més notícies aquesta tercera portada del dia.
1: Parlem dels sindicats, que estan en guerra amb Volkswagen per 100.000 acomiadaments. També pel que fa a l'entrevista a Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, posa una cita seva que diu: el càncer no desapareixerà, però el controlarem més. Últimes notícies d'avui de La Vanguardia. Parlem de la Torre Avenir. La Fundació de Savall ja té seu a Barcelona. I tanquem portada amb aquest 2-0 a Boston, on França supera el Marroc i passa a les semifinals.
0: Després d'aquest partit, d'aquesta jornada d'ahir dijous, aquests quarts de final, tots molt pendents del partit d'aquesta nit de La Roja, el partit de la selecció espanyola contra Bèlgica. Marxem a l'última portada del dia. Avui tanquem, com sempre, amb el Punt Avui, que entrevista Antoni Gorges. En aquest sentit, doncs és fundador del Guersen Records i diu: recuperar gravacions en risc de desaparèixer és una obsessió. Marxem a les estrenes de la setmana, on podem llegir: una nena travessa tot Mèxic fins a la frontera dels Estats Units a Andy. Roman Pardo dirigeix aquest film de ficció amb estil documental. A la imatge del dia veiem, doncs, una pintura molt reconeguda, i en aquest sentit són aquests dos dits que es toquen. Mariona, tu que saps molt de Belles Arts, aquesta pintura crec que la trobem a la Capella Sixtina, pot ser?
1: Correcte, a la Capella Sixtina.
0: Sí, com es diu, que ara no em sona el nom?
1: És de Michelangelo, sí. I a veure, el nom... És que és la Capella Sixtina.
0: És la Capella Sixtina, no té cap nom.
1: Una part, la Capella Sixtina és molt, molt llarga i està dividida en moltes escenes petitones, i una d'elles que està bastant... Crec, no sé si està al centre exactament de tot, però està pel centre, que és això, les típiques mans de tocant-se, que ara mateix no sé exactament quin nom té aquesta escena, però és la Capella Sixtina.
0: Es tracta de la famosa escena La creació de Dan,
1: l'icona
0: fresc l'icònic fresc de Miguel Àngel, que va pintar la Capella Sixtina. I bé, bàsicament crec que tenen aquest nom, no? Perquè, com tu comentaves, és tot una composició, no?, de pintures que bueno, és que és magnífica la Capella Sixtina. Marxem a parlar d'aquesta pintura. En aquest cas l'han triat per parlar de Nova vida amb els clàssics. L'edició íntegra en català de Les vides, de Vasari, coincideix amb noves traduccions de la Ilíada i l'Odissea d'Homer i la Oresta d'Esquil. Marxem a parlar d'Aldair, d'Anna Serrano, que diu: l'escenari més fragmentat, el baròmetre del 2026 preveu el triomf del PSC i l'ascens d'Aliança Catalana per la desfeta de Junts al Parlament. A les cròniques podem llegir Maria se n'anà de pressa a la muntanya i 50 anys del vot a favor de l'acció directa. Tanquem portada amb l'esportiu, cop d'efecte de Pogacar amb un atac letal al Tourmalet, s'endú l'etapa que situa el líder i encarrila el seu cinquè Tour. Doncs Mariona, amb això tanquem aquest bloc informatiu.
1: Exacte, de moment això és tot.
0: T'escoltem, com sempre, als butlletins i a l'informatiu edició migdia i avui en el Sant Just en un minut a les xarxes, a Instagram i a TikTok.
1: Exacte. Fins ara, Dani.
0: Fins ara. Breu pausa musical. Marxem amb Donna Summer, Last Dance.

I amb aquest Last Dance de Donna Summer increïble, que ens ja dona aquestes vibracions de cap de setmana, marxem a les efemèrides del dia. I arrenquem amb la mateixa pregunta de sempre. Què va passar tal dia com avui, 10 de juliol? Doncs mireu, marxem cap a l'any 1960, quan la Unió Soviètica guanya la primera Eurocopa de futbol en imposar-se a Iugoslàvia 2-1 a París. A l'any 62, dos anys més tard, es llança des de Cap Canaveral el Telstar 1, el primer satèl·lit comercial de telecomunicacions. Marxem també cap a l'any 1965, amb el qual després farem l'efemèride musical. Estic parlant de Rolling Stones, que aconseguien el seu primer número 1 a la llista Billboard amb I Can't Get No Satisfaction, aquesta cançó que escoltarem d'aquí uns minuts i que és coneguda per tots i per totes. Marxem també a destacar a l'any 1997, ETA segresta el regidor del Partit Popular a l'Ajuntament d'Ermua, Miguel Ángel Blanco Garrido, que seria assassinat 3 dies després. Tanquem a l'any 2018 amb el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que dona per acabada la instrucció del procés independentista català i declara en rebel·lia els investigats fugits. A l'any 2018 succeïa aquesta efemèride i ara marxem als naixements, on trobem els naixements d'avui a Marcel Proust, escriptor francès, que naixia l'any 1871, a Isidre Feyent, empresari i expresident de CaixaBank i Gas Natural, que naixia el 42, i a Maria José Cantudo, actriu espanyola, que naixia el 57. I en defuncions trobem a Estrellita Castro, actriu i cantant espanyola, que moria el 83, a Concha García Campoy, periodista espanyola, que ens deixava el 2013, i a Tomás Salvador Vives Antón, jurista espanyol, que ens deixava fa 4 anys, el 2022. Avui celebrem el dia de l'apreciació del capibara, una jornada dedicada a posar en valor aquest rosegador que podem veure aquí a Barcelona, al CosmoCaixa. Hi ha doncs aquest capibara al bosc inundat, que quan visitem aquest espai, aquest museu de la ciència, sempre doncs ens agrada fer-li una visita. Doncs bé, vinga, marxem a l'efemèride musical. Ja ho avançàvem, avui és moment d'escoltar Rolling Stones amb aquest I Can't Get No Satisfaction del Rolling Stones.

0: Són 3:15, estem escoltant The Rolling Stones aquí a Ràdio Desvern i ara marxem a canviar de registre completament per escoltar la carta del dia. Palmira Badell, bon dia.
1: Hola, bon dia. Dani Martínez.
0: Benvinguda al programa, aquí una setmana més, avui en divendres, que ja ens agrada perquè fa una mica més de cap de setmana i així ja ens anem preparant. Amb la teva carta ja ens posem una mica a to, que ja està bé. Doncs quan mira, vulguis, t'escoltem.
1: D'acord. Tinc tants temes que he pensat deixar el politiqueig per altres ocasions que ja tindrem. I em dedicaré al tema focs. Les catàstrofes, com pot ser riuades o focs, em toquen molt la moral. Una barreja d'indignació, pena, ràbia, tristesa i unes quantes sensacions més són les que em provoquen quan veig les imatges de cases esfondrades i gent morta o ferida, l'expressió de les víctimes quan han perdut algú proper. És desolació i quan perden la casa, desesperació. Els focs d'aquests últims dies fan patir per les dificultats per extingir-los i com que la proliferació de punts on s'hi afegeixen les flamarades complica més encara, els bombers han pres la decisió de confinar el veïnat d'aquests pobles petits perjudicats. Mentrestant, el país veí a França també la balla amb el foc. No puc evitar sospitar que aquests focs són provocats, descomptant les vedades i l'ambient perillós. És molt casual que cremin a la vegada. Algú li deu tenir ràbia a la naturalesa, sobretot la naturalesa catalana, i creu que així potser desapareixerà. Però resulta, segons diuen els entesos, que els boscos es refan i cada vegada hi ha més espais forestals. I no oblidem l'esvoranc que s'ha fet al mig d'un carrer de Barcelona, tal com ha anat, sinó que és una qüestió que pot esdevenir greu, fins i tot faria riure. Tot plegat, mala gestió dels manaires. Però no tot ha de ser catàstrofe, La passada del Tour de França per la nostra carretera nacional ha fet viure uns moments força agradables. He dit uns moments, perquè de fet va ser així. Esclar que una hora abans dels ciclistes, cotxes, motos, furgonetes, camions, que formen part de la cursa, de la caravana de la cursa, els dies que estem vivint amb les temperatures tan altes els fan suar més encara. A vegades el que es diu peloton va més dilatat que altres. El moment que va passar per davant nostre va ser vist i no vist. Va ser una passada molt emocionant. El pilot, que és com es diu en català, va passar per davant nostre un instant, només un instant, gairebé podria assegurar que més ràpid potser encara que el Mr. Marshall. El que semblava era una desbandada de rinocerons en plena sabana. Però va ser molt, molt, molt bonic, val valdre la pena la calorada que vam patir tots plegats per veure aquell pilot de gent en bicicletes que fan una certa remor al moment de passar i que ja ha passat. Jo m'ho vaig passar molt bé amb aquest tour. Jo només recordava que veia a passar la Volta Ciclista a Catalunya i ara ha sigut un augment de categoria, potser. En podem dir això, un augment de categoria de la bicicleta? En fi, ha donat una mica de bon to entremig d'aquests focs.
0: I tant que sí.
1: Per una banda, Dani, tu vas ser-hi?
0: Sí, i tant. Sí, vaig estar allà tot el dia. La veritat és que va ser una jornada magnífica, màgica, perquè pels que no som aficionats doncs al ciclisme, tot era com nou, no? I de cop i volta aquella festa que es va celebrar a Avinguda Indústria, al Walden, que va aglutinar tantíssima gent que no s'esperava, perquè al final també les altes temperatures, que estem a inici de vacances d'estiu, podia passar que fos un èxit o que no vingués tanta gent de l'esperada, i certament va ser la primera, va venir molta gent, que va estar també seguint el Tour de França des del Walden amb el CUP, amb la música electrònica, amb la gran pantalla que hi havia doncs, per seguir aquesta retransmissió, i després ens va tocar també fer de voluntaris al llarg del recorregut. Jo estava doncs, a Carretera Reial amb Bona Vista, i la veritat és que em va encantar, i crec que no hagués descrit millor el pas del Tour de França com ho has fet tu, perquè realment era aquesta sensació, no?, de que t'absorbia com una espècie de forat negre. Vull dir, era una cosa supercuriosa, perquè passaven aquella sensació de, ai, vaig a apartar-me, no?, vaig a fer un passet cap enrere perquè em menjaran, no?, aquesta
1: sí.
0: Desbandada de rinocerons que deies abans, una mica això, no?, jo crec que és molt encertat. I ja per tancar una mica l'espai, també doncs, donar el suport des d'aquí, des de Ràdio Desvern, a tots aquells bombers, bomberes, els cossos de seguretat, no?, que estan treballant amb extinció dels focs aquests dies al nostre país, a Catalunya.
1: És veritat.
0: Mm-hmm. Doncs...
1: És un patiment de cada estiu, eh?
0: Totalment, totalment, sí. Hem tingut una de cal i una d'arena, no?, que diuen en castellà, una miqueta
1: una
0: d'arena,
1: això mateix.
0: Hem tingut una miqueta de reivindicació, que sempre està bé, i també d'alegria amb el pas del Tour de França. Palmira Badell, una abraçada molt gran, cuida't molt, i la setmana vinent més.
1: La setmana que ve.
0: Vinga, adéu.
1: A reveure.

0: Quan compreu per internet, vigileu quina informació us dona el web sobre l'ús que farà de les vostres dades personals.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
3: T'he dit que no em venia de gust.
4: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
5: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
6: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
3: Deixa'm estar pesat.
6: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
7: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern. Seguim a la Rambla, 2 minuts i escaig per les 11 del matí i fem, doncs, una breu previsió del temps parlant de la temperatura, que continuarà sent molt alta. Dissabte pot baixar lleugerament, diumenge tornar a pujar, però la calor més desbocada arribarà a mitjans de la setmana vinent. Estem parlant de la baixa tèrmica del centre peninsular, que continuarà generant nuvolades durant les pròximes hores. Són nuvolades que viatgen de sud-oest a nord-est i que en aquest cas ens afectaran ja durant la matinada. No es pot descartar alguna gota, sobretot en algun punt nord i nord-est del nostre país, potser també a l'entorn dels ports o de Tortosa. Pel que fa, doncs, a la temperatura, a primera hora, amb l'ajut dels núvols nocturns, és probable que registrin alguns valors de temperatura més alts que els de divendres. Estem parlant de demà dissabte, malgrat que la tendència general serà descendent. Pel que fa a casa nostra, estàvem fent una mirada una mica més genèrica, una mica més general del que passarà a Catalunya. Diumenge, cel variable, amb més sol, amb més vent i amb temperatures en descens, però recordem, un descens molt lleu. I pel que fa a casa nostra, a Sant Just Desvern, avui seguirem amb sol, alguns núvols durant tota la jornada i temperatures més suportables, al voltant dels 32 graus. En el moment de publicació de la notícia, que trobareu a radiodesvern.com, que era a les 7:50, 10 minuts abans de les 8 del matí, hi havia 24 graus centígrads a les 8 del matí, als vols de les 8, 24 graus, ara mateix estem a 29. Recordem, amb màximes de 31-32 i amb mínimes de 23 en la jornada d'avui divendres. El cap de setmana sembla que tindrem una pausa de calor intensa, amb alguns núvols, i les màximes es normalitzaran al voltant dels 30 graus. De cara a la setmana vinent, la majoria dels mapes no veuen tan clar la tercera onada de calor i ens posen estabilitat i temperatures normals per l'època, tot i que potser entre dimecres i dijous podria pujar una mica més, però res a veure amb el que hem viscut aquests darrers dies. Tot i això, alguns mapes també marquen tot el contrari, que a partir de dimarts arribaria una altra onada de calor que seria més forta que les dues anteriors i que ens acompanyaria fins dijous. Per tant, molt pendents d'aquests mapes, que es posin d'acord, i també d'aquesta que podria trencar amb molts rècords aquesta onada de calor, rècords de temperatura màxima al nostre país. Ja veurem què acaba passant, molt pendents, i actualitzarem més informació quan la tinguem amb en Carles Rius i també a la nostra web. Marxem a butlletins, tornem amb l'entrevista del dia aquí, a Ràdio Desvern. Bon dia.
1: La majoria de les víctimes mortals les han trobat dins els seus vehicles cremats a la pedania de Béder. Són xifres encara provisionals, com ha deixat clar el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que es desplaça cap a la zona de la tragèdia, ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
2: Víctimas seguimos ahora mismo con los 11 fallecidos que están confirmados. Tenemos 4 personas muy graves y otros 4 heridos que están menos graves, ¿no? Tenemos ahora mismo 19 personas que están sin localizar. Digo, sin localizar no es desaparecida, puede estar en algún albergue, puede estar entre los propios fallecidos, porque todavía no están identificados los fallecidos.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
3: Els pagesos de la vinya es mobilitzen a aquesta hora per denunciar la crisi al sector i reclamar mesures estructurals. Fan una marxa lenta amb els tractors, que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gener-Riba, bon dia.
4: Hola, bon dia. Els viticultors d'Unió de Pagesos estan fent aquesta marxa perquè diuen que aquest any i els pròxims sobrarà molt raïm i cal pensar en arrencar ceps per assegurar la supervivència del sector. Ramon Sadó.
5: La crisi no és puntual, és una crisi estructural. El consum del vi ha anat baixant, les vinyes que plantem cada vegada són més productives i has arribat a un punt de distensió entre la producció de raïm i el consum de vi. S'ha de fer alguna cosa per equilibrar una miqueta això. I el més lògic seria l'arrencada de vinya.
4: Els han rebut aquí a la seu de l'INCAP i el seu director, Joan Gené, pensa que si no plou fins a la verema, el raïm no creixerà i al final no en sobrarà tant com diuen. Montse Gené arriba a Catalunya Ràdio, Vilafranca.
1: L'Audiència Nacional ordena investigar uns àudios on suposadament Maria Dolores de Cospedal i l'excomissari Villarejo impliquen Mariano Rajoy a l'operació Kitchen. Fins ara la justícia havia rebutjat estirar aquest fil i ara torna a obrir la porta a imputar l'exnúmero 2 del PP i l'expresident del govern espanyol. Madrid, Dani Sendeja.
6: Bon dia. El jutge que va començar a investigar el cas Kitchen ordena a la policia investigar uns àudios que fins ara l'Audiència Nacional havia descartat. Els va publicar RAC1 i se sent com Maria Dolores de Cospedal i el comissari Villarejo comenten que la policia ha netejat suposadament informació compromesa en mans de Bárcenas i que el president ho sap. El jutge ha reclamat a l'emissora aquestes gravacions i també ordena recuperar el material decomissat a Villarejo en què es parla de suposats pagaments de l'ex número 2 del PP al comissari jubilat. Esta decisió arriba a la recta final del judici del cas Kitchen, en què el principal acusat és l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díez, i Cospedal i Rajoy hi van comparèixer com a testimonis refugiats en el nom Costa i no recordo. Dani Sainz, viaja a Catalunya, a Ràdio Madrid.
3: La Policia Nacional ha detingut 16 persones acusades d'organitzar una xarxa de prostitució que explotava dones de nacionalitat xinesa. L'operació ha permès alliberar 26 víctimes d'aquesta banda. Les detencions s'han fet a Barcelona, Tarragona, Figueres, València, Madrid i Saragossa. Són les primeres investigacions policials. La xarxa captava les dones a la Xina amb ofertes falses de treball i a través de xarxes socials i missatgeria instantània. Segons els agents, un cop a territori espanyol, les mantenien en un règim pràcticament d'esclavitud disponibles les 24 hores al dia per als clients de la prostitució.
1: El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma, amb un 12,97, es col·loca en primera posició del rànquing de les notes de tall més altes i desbanca el doble grau de Física i Matemàtiques, que feia anys que ocupava aquest lloc. Les notes de tall més altes baixen, i aquest any no hi ha cap grau amb una nota de 13. Pel que fa a la resta de graus, els que ofereixen més de 40 places, Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials de la UPC, Medicina al Campus Clínic de la UB i Matemàtiques també a la UPC ocupen les tres primeres posicions, una llista on pràcticament es mantenen les mateixes titulacions amb alguns canvis d'ordre i on destaca que hi entra Odontologia i en surt Ciència i Enginyeria de Dades. Els estudis més demanats són els de Medicina. Les tres primeres posicions les ocupen per aquest ordre Medicina a la UB, Odontologia també a la UB i Medicina a l'Autònoma, però aquí també hi trobem Administració i Direcció d'Empreses, Psicologia o Dret. I destaca que Farmàcia entra a la llista dels 10 graus més sol·licitats. Esports, Eudald Serra.
7: En bàsquet, el Barça acaba de fer oficial l'ampliació de contracte de l'aler Joel Parra fins al juny del 2030. Parra acabava inicialment el seu contracte el 2028. D'altra banda, la Sisa Joventut farà oficial avui el fitxatge de l'aler pivot bosnià Emir Suleimanovic, que arriba procedent de l'Unicaja de Màlaga. França és la primera selecció classificada per les semifinals del Mundial de Futbol. Ahir a la nit va superar el Marroc per 2-0 amb gols d'Mbappé i Dembélé. El rival dels francesos a les semifinals sortirà del partit Espanya-Bèlgica, que jugarà aquest vespre a Los Angeles a partir de les 9. El Tour de França, avui setena etapa entre Haguetmont i Bordeus, de perfil pla. Tadej Pogacar sortirà amb el mallot groc de líder després de guanyar amb molta autoritat l'etapa pirinenca d'ahir. L'eslové té ara 2 minuts i 42 segons d'avantatge a la general sobre el danès Jonas Vingegaard. I el torneig de tenis de Wimbledon, avui s'ha de definir la final masculina, que sortirà de les semifinals Alexander Zverev, Arthur Ferri i Jannik Sinner, Novak Djokovic. D'altra banda, la final femenina la disputaran demà les tenistes txeques Carolina Muchová i Linda Noskova.
8: Fins aquí les notícies.
9: Al matí, tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 6 minuts a les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. El Pony Pissador serà el cap de cartell de les barraques de la Festa Major de Sant Just i actuarà el divendres 31 de juliol a les 11 de la nit en la primera nit de concerts de les barraques de Festa Major. El grup barceloní és una de les formacions més destacades del folk contemporani català i és conegut per un directe festiu que combina música celta, seixantis, bluegrass, habaneres, yodel i altres músiques tradicionals arreu del món. Des de la seva creació ha actuat en escenaris de Catalunya, Europa, els Estats Units i el Canadà. El Pony Pissador tornarà a actuar a Sant Just després de la seva participació a la Festa Major del 2021, una edició marcada per les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19 que va obligar a adaptar el format de les activitats i a limitar els aforaments. Pel que fa a Medi Ambient, el ple ordinari de juny de l'Ajuntament de Sant Just ha aprovat inicialment el projecte de zona de baixes emissions i la nova ordenança que regularà l'accés, la circulació i l'estacionament de determinats vehicles al municipi. La implantació de la zona de baixes emissions respon a la normativa vigent, ja que Sant Just és un municipi de més de 20.000 habitants afectat per superacions dels límits de contaminació atmosfèrica. La mesura restringirà la circulació dels vehicles més contaminants amb l'objectiu de reduir les emissions del trànsit. La nova ordenança defineix els vehicles afectats, les exempcions i les autoritzacions, mentre que el control es farà mitjançant lectors de matrícules i la plataforma tecnològica de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb el suport de la policia local. Amb aquesta aprovació inicial s'obre ara el període d'informació pública, durant el qual la ciutadania podrà consultar el projecte i presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments abans de la seva aprovació definitiva. I pel que fa a habitatge, l'Ajuntament de Sant Just ha fet públics els resultats de l'enquesta del Pla Local de l'Habitatge, elaborada durant el mes de juny, que posa de manifest que les dificultats per accedir a un habitatge, especialment de lloguer, són la principal preocupació de la ciutadania. En total hi han participat 103 persones. Els resultats indiquen que 7 de cada 10 persones que viuen de lloguer destinen més del 30% dels ingressos de la llar a pagar-lo. A més, el 92% de les persones que es plantegen canviar d'habitatge voldrien continuar vivint a Sant Just. Entre les principals demandes de la ciutadania destaquen la construcció d'habitatge protegit de lloguer, la mobilització d'habitatges buits i la creació de nous mecanismes d'accés a l'habitatge, així com una oficina local d'habitatge i més informació sobre els ajuts disponibles. Els resultats de l'enquesta serviran, juntament amb la diagnosi tècnica i les aportacions de diferents agents implicats, per definir les línies d'actuació del nou Pla Local de l'Habitatge del municipi.

0: I aquest que estem escoltant és Cursaz, en Adrià Carreras, que el tindrem a l'entrevista del dia d'aquí uns minuts. Farem una petita pausa per publicitat i tornem de seguida, com dèiem, amb la segona hora de la Rambla. Fins ara.
1: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.
2: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
3: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: I seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Passen dos minuts d'un quart de 12 del migdia i ara marxem a l'entrevista del dia. I avui, a l'entrevista del dia, ens acompanya l'Adrià Carreras, conegut artísticament com Cursaz, un artista emergent de Sant Feliu de Llobregat que, després de 4 anys publicant senzills, presenta el seu primer àlbum, ARS, About Rocky Season, i es tracta, doncs bé, d'un treball de 10 cançons produïdes i compostes íntegrament per ell mateix, on combina doncs, el rap, les músiques i ritmes urbans amb sonoritats més melòdiques i l'indie. Un disc que parla de les contradiccions d'una generació que conviu amb l'ambició, la incertesa, la por al fracàs i la necessitat de trobar la seva pròpia identitat. Adrià Cursaz, molt bones, què tal? Benvingut al programa.
1: Molt bon dia. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per tenir-me aquí. I res, és un plaer venir i poder explicar una miqueta tot el projecte aquest de Cursaz, tot l'àlbum i així que això. Moltíssimes gràcies.
0: De res a tu per acceptar la invitació i comencem parlant una mica d'on neix, no?, aquesta espineta musical, on neix la necessitat de fer música i de fer aquest tipus de música reivindicativa.
1: Sí. Bueno, tot va començar fa més o menys 4 anys, que al final érem un grup d'uns quants col·legues que vam decidir començar a escriure, començar a cantar una mica, tal. I al final doncs, va ser una cosa que vam voler tirar endavant. També era una època bastant complicada per tots els que vam començar. Llavors, uns quants ho vam tirar, uns altres es van quedar una mica més pel camí. I doncs, tot això va acabar fent doncs, que el projecte anés agafant forma. Va ser una cosa doncs, com un seguit de casualitats. I al final doncs, jo vaig intentar trobar una mica doncs, aquesta recerca com d'una identitat, d'un qui ets a partir de la música i és una cosa al final també com una espècie de treball introspectiu que doncs, també a nivell personal doncs, t'ajuda moltíssim.
0: Què significa exactament ARS, aquestes sigles que volien dir About Rocky Season, que ja ho hem dit a la introducció, però què significa exactament per tu i per què aquest títol?
1: Doncs mira, el títol aquest, o sigui, realment la història darrere d'aquest àlbum va ser també un munt de casualitats. No hi havia una idea de treure un àlbum en aquest moment, però sí que és veritat que a poc va haver-hi com un... doncs això, un seguit d'aquestes casualitats que van acabar derivant en uns quants temes per separat, que vam acabar unint, i al final el concepte va ser el que vam utilitzar doncs, per poder encabir-ho tot dins d'un àlbum. El nom va sortir d'una doncs, investigació bastant guai que va fer la meva parella, l'Abril Fredera, que es va encarregar de tota la direcció creativa i de disseny gràfic i tal de l'àlbum, i sense saber ben bé com poder tancar doncs, aquesta idea d'un conglomerat d'unes quantes cançons, que en aquell moment eren 3, després van acabar sent 10, doncs vam intentar buscar doncs, la manera de definir en el moment en el que jo estava, que era a nivell artístic, era doncs, un projecte molt més gran, un projecte que intentàvem que fos sòlid. Llavors, l'About Rocky Season acaba sent doncs, aquesta forma d'expressar l'ambició que té un artista quan està començant, quan està creixent, i al final arribes en aquest punt que dius, hòstia, doncs necessitàvem un nom que fos potent, volíem unes cicles, també doncs, vinculat a altres artistes referents que tenim, que, a les que els hi ha servit molt doncs, utilitzar un nom molt més curt que no un títol molt més, doncs, amb moltes més paraules o més llarg, i llavors al final doncs, acabar resumint el que és l'àlbum, que és doncs, aquesta recerca de l'ambició, aquesta recerca de trobar un lloc i doncs, molt vinculat al bàsquet o a qualsevol esport doncs bastant utilitzat dins del món del hip-hop i del rap als Estats Units, sobretot, que era doncs, això, la temporada del rookie. El rookie és el jugador que està per primera vegada o que juga la seva primera temporada a nivell professional, i ens ho vam voler prendre una mica així, com poder professionalitzar el projecte, començar a buscar doncs, una manera de trobar un so molt més característic o molt més propi, de començar a expandir una mica la xarxa de persones que coneixem dins del mundillo, I doncs aquí va sortir, va ser quan va arribar el moment aquest de dir doncs, què li posarem, i vam dir doncs RS.
0: Explica'ns una mica com un artista, un jove artista emergent de Sant Feliu de Llobregat, estudiant de disseny de moda, es planta davant del món i diu: ei, faré un àlbum, hi haurà 10 cançons. Com decideixes l'equip, qui t'ajuda i també com ha estat aquest procés, no?
1: Doncs mira, amb això he tingut una gran sort, la veritat. La gent de l'equip ha estat la gent que tinc al meu voltant, que m'acompanyen doncs, com a col·legues, i que tinc doncs, aquesta immensa sort que estan molt vinculats també al projecte. Al final és un equip molt reduït. Vam estar a l'abril, el Guillem Sumaya, que ha estat el que s'ha encarregat de les mescles vocals i els màsters, i després doncs, tota la gent del voltant, alguns d'ells doncs, el Gerard Calero o l'Aaron Dorado, que han estat gent doncs, que tot i no tenir una feina creativa dins, doncs eren la gent aquesta que jo quan tenia una cançó, doncs ells eren el filtre i em guiaven una mica doncs, des de fora. I bueno, al final, o sigui, fer l'apartat aquest de disseny, la meva faceta com d'estudiant, que era just acabo, doncs ajuda moltíssim doncs, per poder desenvolupar una identitat gràfica doncs, envers la música. Són dos mundillos que estan molt connectats, encara que no ho sembli, i llavors això fa doncs, que la recerca aquesta identitària d'un mateix la puguis buscar en dos espais diferents, i llavors això és una cosa que es va retroalimentant i que crea una cosa molt, molt bonica, crec que molt més genuïna, i que és molt més fàcil de plasmar en lo visual.
0: De fet, en aquest dossier que ens enviaves de premsa abans de l'entrevista podíem veure molts esbossos, moltes imatges, gairebé doncs, com si estiguessis presentant un projecte de disseny gràfic, no? o de disseny de moda, perquè realment doncs, podem veure això, aquest mood board, una mica amb les vibres, amb l'energia que rebossa aquest projecte. I veiem també algun producte, no? Com per exemple aquest anell que portes, que també el veiem aquí. Com ha interactuat la teva carrera musical amb la teva carrera de disseny de moda?
1: Doncs mira, ara que deies lo del dossier i de l'anell, aprofito doncs, com per recalcar doncs, el moment aquest que parlàvem abans de les inicials. Vam creure que era molt important trobar un element gràfic i portar-lo ja a lo físic, que va ser doncs, aquest anell on es veuen les tres inicials de l'àlbum, i doncs, aquesta relació o correlació entre el disseny i la música ha estat gràcies a l'Abril, que és la que ha estat capaç de desenvolupar doncs, tot allò que abans era com un embut molt gran amb moltíssima informació, doncs, que la vam anar depurant. I doncs és veritat que a nivell disseny de moda o disseny gràfic i música, doncs la sinergia que s'ha acabat generant ha estat molt interessant també doncs, per la gent que després s'ha volgut sumar a col·laborar en quant a estilismes, a roba que ens han cedit, que amb la que estem superagraïts, perquè al final un projecte petit sempre necessita doncs, tirar d'aquest tipus de col·laboracions que et fan créixer, que et donen visibilitat, que ens retroalimentem al final entre tots, i crec que és una cosa bastant maca que hi ha en aquest sector, doncs, el poder-te ajudar amb altra gent que també està començant una aventura creativa, ja sigui en la música o en la moda, i doncs això al final acaba com creant uns vincles dins del sector que són molt interessants.
0: I parlant d'aquests vincles amb el sector, també hem vist els videoclips que estan molt treballats i també tenen doncs, una estètica molt característica. Com ha estat també treballar des de la part audiovisual tot aquest projecte? És a dir, tu tens la música, tens la cançó, ja estàs dissenyant aquest àlbum que mica en mica va agafant força, i de cop i volta et planteges doncs, fer aquests videoclips. Com ha estat aquest procés?
1: Bueno, teníem molt clar quan vam començar, o sigui, parlo en plural perquè doncs, això, al final la directora creativa ha estat l'Abril pràcticament en tot, i doncs, teníem molt clar des del principi que un dels objectius, hi havia com una llista de prioritats amb aquest àlbum que volíem assolir com per fer un producte sòlid, i al final un d'ells era fer un videoclip. Vam tenir, o jo he tingut la sort de que al final l'Abril va crear una identitat bastant potent i com molt cohesionada de tot el que era l'àlbum, que ho representava molt bé, i hi havia doncs el vincle aquest de la part gràfica, que era molt identificativa amb la música, i doncs a partir d'allà va ser contactar amb altra gent que gravaven i muntaven videoclips i tal, i al final crec que també per ells tenir doncs aquest univers visual o gràfic ja molt desenvolupat és una cosa que et facilita moltíssim la feina al final.
0: Avui estem parlant amb l'Adrià Carreras, amb Cursat, estem parlant aquí a Ràdio Desvern del seu nou àlbum ARS, que podeu escoltar a Spotify. De fet, abans de l'entrevista hem posat un parell de peces, un parell de títols d'aquest àlbum, el que dona doncs nom a l'àlbum ARS, i també doncs alguna més que ha pogut sonar aquí minuts abans de l'entrevista. Parlant una mica també de Sant Feliu, perquè ja que hi ets ets d'allà, ens agradaria saber com ha influït l'entorn i l'escena musical del Baix Llobregat en el teu camí. Sent Sant Feliu també, doncs, diguéssim, cimera, no?, de la música al Baix Llobregat, perquè hi ha molts artistes que han sortit de Llani Moliner, Joan Dausà, Ramon Mirabet, entre d'altres, i ens agradaria saber també una mica com ha interferit tot plegat, no?, aquest món musical, l'esdeveniment també musical per antonomàsia de Sant Feliu, el Botifarra Sound. Explica'ns una mica com tot això també ha afectat una mica a la teva vida musical.
1: Doncs sí, és bastant heavy l'escena musical que ja s'han fet, bueno, que més aviat ha hagut, perquè han sortit referents bastant, bastant grans, la veritat, i que han triomfat doncs a nivell nacional i podríem dir que és internacional també.
0: Clar, ens hem quedat potser amb el més comercial, però clar, si rasques una mica més segur que trobes perfils potser més semblants al teu actualment, no?
1: Sí, exacte. O sigui, ha sortit una mica de tot d'allà i és una cosa bastant guai que parla molt de, primer de tot, la diversitat cultural que hi ha al Baix Llobregat i que al final doncs, totes aquestes identitats acaben confluint en un punt doncs, que al final qui té una vertent més artística, doncs la sap explotar molt bé. I sí, és veritat també que és important, crec, reivindicar en el cas de Sant Feliu doncs, que l'escena cultural és molt potent, hi ha un teixit associatiu molt guai, però és veritat que sempre acaba faltant una mica el punt aquest de tenir un recolzament més des de dalt doncs, per acabar promocionant doncs, tot aquest tipus de cultura. Però bueno, jo, per exemple, vaig començar a treballar amb el Go Sans, que va ser amb el primer productor amb el que vaig tenir la sort de poder col·laborar, que era Estan Bons Nois, que també és un altre grup d'indie català i tal, que és superinteressant. Llavors és això, surten propostes molt interessants, però sí, és veritat que és una llàstima que al final doncs, totes aquestes propostes o acaben marxant una mica de Sant Feliu perquè no hi ha una cabuda dins dins de la ciutat per una falta d'impuls animar la gent a que hi hagi una mica això, i al final doncs, tothom s'acaba buscant les castanyes i ho busques per on pots.
0: Adrià, anem a enfangar-nos una mica, perquè el que estàs comentant em sembla superinteressant.
1: Fem.
0: I m'agradaria preguntar-te, no? Creus que falta més suport per part de les institucions, també per part d'empreses privades que vulguin fer-ho, a aquests projectes que estan començant, aquests projectes més humils, i potser no tant a projectes que ja estan més consolidats?
1: Sí, o sigui, per suposat. O sigui, tot el punt aquest de, jo sé, hi ha el Botifarra Sound que m'han portat jo un parell de cops i estic super agraït amb ells, que són del Cau de Sant Feliu, que jo hi he estat uns quants anys. I és això, al final l'oferta cultural que es dona en el cas dels pobles veïns, doncs ja no n'estic tan informat, però en el cas de Sant Feliu, també sent capital de comarca, doncs crec que és una llàstima que no hi hagi doncs, aquest animar a voler fer, a impulsar a la gent que té aquest tipus de projectes artístics, tant sigui música com sigui qualsevol altra disciplina dins de l'àmbit de l'art o del crear. I bueno, al final doncs és això, que falta un impuls, i la gent doncs és això, que també et desencanta una mica no tenir doncs una ajuda institucional des de dalt o no tenir esdeveniments culturals enfocats en aquest cas en la música, no cal que sigui música urbana, rap, o sigui, com en general falta una oferta cultural molt més sòlida, que crec que sí que l'acaben pal·liant una mica les sales i les entitats que es mouen molt, que per sort a Sant Feliu n'hi ha infinitat, però clar, és veritat que després quan arriben aquests moments de festes majors o altres esdeveniments així importants assenyalats a nivell de festivitats, doncs sempre, perdona, sempre és una cosa doncs que es troba bastant a faltar, sí.
0: Mm-hmm. Doncs des d'aquí reivindiquem, no?, aquesta combinació d'aquests projectes més consolidats, més comercials, amb la gent que està arrencant, que està començant i que té projectes potser més humils o de l'escena més emergent i que també tenen el mateix dret, no?, d'exhibir i la mateixa il·lusió o més de ser exhibits en el seu municipi, no?, perquè una banda que té 200 bolos a l'any... Sant Feliu pot ser un poble més, Sant Just pot ser un poble més, però en canvi la gent que fa vida al seu poble, doncs li dona la vida, no?, precisament a poder actuar a casa seva. Marxem a parlar de les cançons d'aquest àlbum ja per anar tancant, perquè m'agradaria doncs fer aquest bloc una mica més íntim per a la gent que ens estigui escoltant, per a la gent que vulgui iniciar-se en el teu àlbum, Cursaz. Explica'ns o mullat una mica, si algú escolta ARS per primer cop, quina cançó li recomanaries que comencés?
1: Bueno, tot ve una mica de... Si t'agrada més la música urbana... Bueno, el terme de música urbana és una cosa que no m'acaba d'agradar, és més rap avui en dia, que quasi tot és urbà. Però això depèn una mica de si t'agrada més el rap, si t'agrada més lo melòdic. El guai de l'àlbum és que hi ha una mica pals de tots els estils. Jo, si t'agrada el rap, recomanaria Promedio o Nuevo Día, que són dues de les que tenen una lletra molt més potent. I són més canyeres, i si no, després hi ha coses melòdiques bastant guais. Hi ha Ambición, que és una mica una carta de presentació o d'actualització de com estava jo en aquell moment a nivell emocional, o si no també hi ha Contigo, que és un bolero que vaig fer amb la Claire, que ha funcionat com un tiro, la veritat, i que al final, doncs, per molt que jo estigui una mica més tancat al rap, també tira d'aquest punt melòdic més... cap al pop, és una cosa que també mola bastant, i tenir aquesta versatilitat doncs s'agraeix també.
0: Mm-hmm. Totalment és així. I ara, doncs, després d'aquestes recomanacions, ens agradaria saber si, ja que el disc està al carrer, quins són els propers objectius, si hi haurà directes, nous videoclips, explica'ns una mica què hi ha per endavant.
1: Bueno, ara tenim una mica la persiana baixada, o sigui, sí que venim de fer... tres bolos bastant guais a Sant Feliu, també vam fer la listening party a una saleta de Barcelona, que l'energia va ser increïble, i ara doncs està una mica per veure, o sigui, jo sí que ja començo a tenir ganes de tornar a fer, doncs, començar un projecte, buscar noves inquietuds i trobar doncs la manera de començar a construir un nou univers. Crec que perquè arribi aquest moment encara queda bastant suc de cuinar les coses molt a foc lent. També, doncs, això, acabo d'acabar la carrera, combinar doncs un últim any de carrera amb un projecte com fer un àlbum és una cosa que requereix bastanta energia, com bastanta també disciplina. Llavors, ara per ara, doncs, aniran sortint doncs singles per ja una mica quan en comptagotes, quan em vingui de gust, i paral·lelament doncs això, anirem buscant doncs un fil conductor doncs per poder arribar un altre cop a un punt, doncs per poder iniciar doncs un projecte que sigui molt més gran, per acabar de solidificar doncs aquest àlbum de buscar una cabuda dins del panorama, en temps proper al panorama

0: ganes de tirar aquest projecte endavant. Al final, quan tens un projecte petit, qualsevol persona que el tingui, jo crec que se sentirà molt reflexat. És l'ambició de voler arribar a algun lloc. Jo crec que l'ambició sense disciplina doncs, no arriba enlloc, i llavors aquesta disciplina també ha estat superimportant. I l'altre doncs seria el sentiment, o sigui, el sentiment de voler fer alguna cosa més gran, de poder omplir doncs, els buits a nivell personal doncs, que un té doncs, amb la música, amb una expressió artística que al final és una cosa bastant sanadora, i doncs, seria això, ambició i sentiment i una mica doncs, l'altre de tenir doncs, aquesta perseverància.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs a tots els oients recordeu que ARS About Rocky Season ja està disponible a totes les plataformes digitals. Si us agrada descobrir nous talents de casa nostra, del Baix Llobregat, doneu-li una escolta. I bé, aquí deixaríem l'entrevista. Adrià Cursat, un plaer tenir-te aquí al magazín de matins de Ràdio Desvern.
0: Moltíssimes gràcies. I sí, animar a tothom que estigui escoltant això a donar-li una oportunitat al projecte. Crec que és un projecte molt bonic, molt, molt emocional, jo crec. Ho hem fet amb tota la bona energia del món. I res més. Moltíssimes gràcies a Ràdio Desvern per convidar-me. Espero que ens puguem veure en un futur quan surtin més projectes d'aquesta magnitud. I res, una forta abraçada a tots els oients i ens veiem d'aquí poc.
1: Doncs una abraçada, bona música i bon estiu.
2: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
3: Smooth Jazz Club.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
3: Smooth Jazz Club.
4: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: Seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Avui parlem de música, parlem del Talents Jazz, que arriba de nou a Barcelona. De fet, ja ho ha fet al llarg del mes de juny. Avui parlem amb Jordi Feixa, coordinador del Talents Jazz, que ja el tenim aquí al telèfon. Molt bona, Jordi, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia, benvingut al programa. I res, per ubicar una mica els oients, el Talents Jazz arriba doncs, a La Pedrera i en aquest sentit doncs, és un festival de música que reflecteix l'aposta de la Fundació Catalunya La Pedrera pel talent jove i també la creació musical. Quins trets característics creus que defineixen el festival, Jordi?
1: Bé, bueno, en primer lloc, moltíssimes gràcies per donar-nos aquest espai de donar a conèixer el nostre festival. Una de les coses, bueno, hi ha moltes coses que fan especial aquest festival. Si comencem per la música, una de les coses més significatives és que és un programa creat conjuntament amb les tres escoles de música de Barcelona, el Conservatori del Liceu, l'ESMUC i el Taller de Músics. I això ho diem perquè el que volem amb aquest projecte és donar veu a aquest jove talent musical que tenim a Barcelona, que tenim a Catalunya, que o bé està cursant els últims anys del grau superior de música, o bé ha deixat, no, ja és alumni, ja ha deixat l'escola, però està fent els seus primers passos professionals, i ens donem aquest impuls, a través de propostes molt diverses, que després, si vols, comentarem. Això és un punt fort d'aquest projecte. L'altre, indudablement, és que es fa al millor terrat del món, com és el terrat de la Pedrera, no? És un lloc singular, únic, en el qual els que coneixeu ja sabeu lo especial que és aquest espai, però els que no, doncs, una d'aquestes meravelles patrimonials que tenim al nostre país. Per tant, jo crec que la combinació de les dues coses fan que sigui un festival únic i diferencial de Barcelona.
0: Ens expliques també una mica, ens expliqueu de fet a la vostra pàgina web que l'experiència comença amb una visita lliure a les golfes de la Pedrera, on es pot descobrir l'univers creatiu de Gaudí, i a continuació doncs, el concert en directe al terrat amb doncs, una copeta de cava i també doncs, gaudint amb aquesta vetllada única amb la ciutat als peus i el jazz com a protagonista. Una mica és com el llacet, no?, per acabar de lligar un pla perfecte d'estiu.
1: Totalment. Nosaltres sempre, aquest festival i aquests, diguéssim, els concerts des de la Fundació Catalunya La Pedrera, sempre ens el plantegem com una activitat híbrida, no?, entre oci i cultural, perquè no deixa de ser, no?, un capvespre d'estiu, de pujar, entrar a un edifici com és La Pedrera, conèixer també una mica el llegat de Gaudí, perquè al que són les golfes hi ha unes maquetes i una reinterpretació de l'obra de Gaudí, de moltes obres, no només de la Pedrera, sinó de moltes altres obres, per a la família, Casa Batlló, etcètera. És a dir, hi ha maquetes en les quals podem adinsar-nos a l'univers creatiu de Gaudí. Després pugem al terrat, que és aquesta hora màgica, no?, que són del capvespre des de les 8 fins a les 10, que el sol està tombant i els colors canvien de, no?, del sol que il·lumina el terrat, amb aquests colors ocres, amb aquests colors blancs, etcètera. És a dir, és preciós veure aquest capvespre barceloní amb unes vistes de tota la ciutat, no?, fins al mar als teus peus, i a sobre gaudint d'una copa de cava. Per tant, l'espectador que ve té una experiència completa patrimonial, musical i també d'oci, de viure la ciutat, no?, en els casos després d'estiu.
0: Doncs això és el que us espera si visiteu La Pedrera, si ho feu també en marc d'aquesta activitat musical, d'aquest talent jazz, que, com ens explicaves, té doncs, el condicionant de que els músics que participen d'aquestes actuacions són músics del Copet, que també doncs, representen l'escenari musical europeu i també el de casa nostra.
1: Sí, aquí, mira, si vols, comenteu una mica la programació, especialment la de juliol, lògicament, però deixa'm també que et citi el que va ser el concert inaugural, perquè per nosaltres va ser un concert molt especial, perquè va ser per primera vegada es va crear una big band de jazz amb alumnes de les tres escoles, és a dir, que les tres escoles van aportar músics, van aportar un director de cada una d'aquestes escoles i, a més, es feia un assaig a cada una d'aquestes escoles. Per tant, per ells va ser una immersió total a diferents maneres d'entendre la música, a diferents maneres de proposar una Big Band. Dit això, per exemple, què ens espera al juliol? Ja el dia 3 de juliol tenim una proposta treballada amb el taller de músics que hi ha una residència amb un músic del País Basc. No? I aleshores aquest músic del País Basc ve a Barcelona, està treballant amb alumnes que ell ha seleccionat prèviament de l'interès aquest, no? els que considera que té més afinitats a la seva música o els que poden crear un projecte diferencial, i estan tota la setmana fent una residència i acaben amb un concert, primer aquí a la Pedrera i al cap d'un temps també al País Basc. La setmana següent, per exemple, tenim el Jerry Group, que és un grup sortit de l'SMUC, un grup de música de jazz amb composicions pròpies d'aquest jazz clàssic, però molt joves, són nois i noies de 20-22 anys, però que ja tenen, no? I estan fent les seves pròpies composicions, tenen molt clar el llenguatge jazzístic actual, molt contemporani, molt europeu, molt buscant, molt dialogant amb altres jazz que es fan a Europa. La setmana següent, el 17 de juliol, per exemple, tenim el gran premi, el Premi Jove Talent que dona l'Associació de Músics de Jazz i de Música Moderna de Catalunya, que això és molt important perquè és un premi que donen els propis músics, no? I és una proposta molt singular a l'Edu Cabello, un músic que ha afincat a Barcelona, ell és de Canàries, però ha afincat aquí a Barcelona i té una proposta molt personal, un llenguatge molt bonic i seran aquests noms, no, que contrastats, que ja comença a tindre un cert renom al panorama jazzístic. I així, no, la setmana següent tenim a la Floristan, que és una veu del taller, que surt del taller de músics amb una voluntat, diguéssim, amb un llenguatge jazz, però que dialoga amb el soul, amb el pop, amb la música electrònica, fins i tot molt rica en matisos. I acabaríem amb un concert del Barcino Quartet, que és una formació sortida del Conservatori del Liceu, que una mica amb el que deia del Jonah Group, també, no? Ara estan a punt de gravar el seu primer disc, estan en un moment molt dolç creativament i musicalment, i per tant també és com un impuls a la seva carrera, que comencen tot just a fer els seus primers concerts a nivell més professional, no?
0: Mm-hmm. Doncs, com dèiem, com hem anat dient al llarg d'aquesta entrevista i com seguirem dient en els propers minuts, avui estem parlant amb en Jordi Feixa, coordinador de Talent Jazz, i és que arriba aquest festival a la Pedrera de nou, l'estiu més musical que doncs podem gaudir d'aquesta ciutat als nostres peus, al terrat de Gaudí. Barcelona es prepara per rebre de nou doncs aquestes cites a l'agenda cultural, cites esperades, perquè, com dèiem, del 29 de maig que va començar fins al 31 de juliol, la Pedrera obre les portes a aquesta nova edició del festival. Els divendres és nit especial a la Pedrera, eh, Jordi?
1: Correcte. Sí, i a més, jo crec que és d'aquests festivals que està molt arrelat a la ciutat, molt arrelat a la vida barcelonina. De fet, una de les coses que ens sorprèn any rere any és que cada vegada tenim més públic local i abans, si quan vam començar era un 50%, ara cada vegada ja estem al 70% de públic local i 30% de públic estranger. I això és bonic perquè demostra, que és un festival que ja forma part dels estius de Barcelona, que és un festival també que aprofiten molts ciutadans catalans o d'arreu que volen, com si ve algú de fora a conèixer o a visitar-los, aprofiten per fer-los, no? per anar plegats amb aquests concerts, que és una manera també de la gent que no coneix o no està molt avesada al món del jazz, doncs, d'introduir-se amb aquesta música que a vegades ens fa una mica de, no? Fa una mica de por o es pensen que és música molt, com molt intel·lectual o molt difícil. En canvi, un cop entres a dalt i la sents, és una música que t'entra molt, és molt, molt directa, que t'entra molt bé. Veure'n tocar amb aquests joves talents de tan a prop, que l'escenari és quasi ben escenari, és a peu pla, diguéssim, de la terrassa i els tens molt pròxims. Veure la qualitat d'aquests músics de tan a prop, jo crec que és una sensació que impacta. I, per tant, jo també és una manera de desmitificar algunes coses, no? Que pensem que la música jazz a vegades és per públic entès, tot el contrari, la gent sempre surt dient, uau, quina proposta més interessant, que com he entrat, com, no? Surt sempre molt, molt, molt, molt content i amb aquella sensació de que ha descobert un grup nou, no? I això és, jo crec que també és molt important.
0: Uh-huh. Parlaves de l'escenari. Explica'ns una mica quanta gent hi cap en aquest terrat, perquè entenc que la capacitat és més reduïda que altres espais de Barcelona, i també tota la logística, no? Perquè pujar els instruments a dalt, preparar-ho tot, m'imagino que això també deu ser doncs, d'alta complexitat, no, Jordi?
1: Totalment, totalment. És un projecte, com m'han parlat, amb moltes virtuts, però també molt, molt, molt complex. Primer, perquè la Pedrera és un edifici patrimonial i això ja fa que tinguis que regir-te amb unes normatives molt, molt estrictes. Després, perquè Gaudí va preveure moltes coses, però jo crec que no va preveure que algun dia es faria concerts al seu terrat i això fa que ens haguem d'adaptar molt a la idiosincràsia de l'edifici. Perquè, com si coneixeu el terrat, és un terrat molt sinuós, que fa moltes corbes, que hi ha moltes escales, etcètera, que el fa únic, però també el fa complex, no? Per tant, podem pujar l'ascensor fins a dalt, però després, per moure's pel terrat, és complex. Com el que deies del públic, la veritat és que la capacitat és de 230 persones, que Déu-n'hi-do per ser un terrat, perquè el terrat és molt gran. Una de les coses singulars també i diferenciades és que la gent està arreu del terrat, no és un terrat quadrat, sinó, com us comentava, molt sinuós, amb els forats dels patis que donen, que són, diguéssim, part important de l'arquitectura de Gaudí, per lo que significa tindre aquests patis, perquè aquests patis donen llum i aire als pisos interiors, per tant, arquitectònicament tenia una raó molt vàlua de ser-hi, però també fa que l'escenari sigui molt, molt diferent. I això fa que tu puguis estar, que tinguis com molts espais secrets on tu pots veure el concert, el pots escoltar, però també pots veure les vistes, és a dir, no hi ha com un lloc fixe que és com anar a veure un concert des d'un punt i ja està, sinó que té un punt de que tu visquis el que si vols ficar més a prop de la música, si vols tenir un moment més d'intimitat i estar mirant altres coses, però la música també la sents molt bé, etcètera. No? Hi ha cada un té la seva experiència.
0: Uh-huh. Comentaves que el públic doncs, comença a repetir, comença també doncs, a agafar a pressi a aquest festival, sobretot el públic local. Què diuen la gent quan venen a veure doncs, un concert de talent jazz?
1: Doncs, mira, una de les coses, això va fer gràcia perquè va vindre una vegada a TV3 a cobrir un concert i després va entrevistar el públic i va haver una persona que va dir, un dia, si hagués sapigut que això era tan bonic, hagués vingut molt aviat, hagués vingut fa molts anys, no? Perquè hi ha vegades que aquests programes o aquests festivals també serveixen per apropar el patrimoni des d'una altra manera. Gent que diu, home, la Pedrera la tinc aquí, la conec, sé que és molt bonica, però no la vinc a visitar. En canvi, clar, quan venen i veuen aquesta experiència, veuen aquest terrat, se queden sotes. Jo crec que diguéssim, les dues coses que més, els dues comentaris que més ressentim, una és aquesta, és a dir, uau, quin espai que tenim patrimonial tan, tan potent i tan especial a casa nostra, i l'altra és això, no? De dir, uau, no coneixia aquest tipus de música o no coneixia aquests músics, quin talent que tenim, no? Quins músics més potents, tan joves tenim a casa nostra. I això jo crec que són les dues coses que més se sent al moment. Després hi ha gent que li agrada més el cava o hi ha gent que li agrada més també les vistes. Però en general aquestes dues coses jo crec que són les que més sentim del públic. Uh-huh. I més contents ens fa.
0: Doncs, Jordi, per aquella gent que ens estigui escoltant i no us hagi visitat mai, recomana'ns el festival i també recomana'ns alguna de les actuacions que podrem veure aquest mes de juliol.
1: Bueno, això és molt complicat.
0: Que ens ho recomanaries tot, oi, Jordi? Però exacte. No es pot recomanar tot.
1: Sempre ho feu, ho feu molt, sí. I jo sempre em vaig perquè em costa molt. En tantes coses, perquè també la programació és prou diversa, perquè cada un busqui el seu estil o el que li pugui agradar més. Jo crec que tenim des de jazz més clàssic a altres que juguen més amb el latin jazz, com és el cas o la música més contemporània, com és el cas del que us comentava del Premi Jove Talent de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna. Jo el dia 10 de juliol de Giri Group, me semblen un nois que s'ho prendràs com un talent impressionant, que també és jo de jazz clàssic, però en canvi si busques una proposta molt més oberta, molt diferent, tens la Miss Floristan del 24, és a dir, cada un té el seu això. Ja has vist que no té la consellatura, que també potser hi ha moltes. I l'altra és deixar-se seduir per l'experiència.
0: Mm-hmm. Doncs, Jordi Feixa, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio Desvern, al 98.1 FM. Emplacem a tota la gent doncs, que ens estigui escoltant a cercar més informació, a que doncs, no perdin de vista aquest festival, perquè de ben segur doncs, els sorprendrà.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta conversa i per poder explicar aquest projecte que ens fa tanta il·lusió.
0: Una abraçada, que vagi bé.
1: Igualment, gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. Almenys 11 morts confirmats i 19 desapareguts a l'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria, una xifra que podria augmentar, segons alerten les autoritats andaluses. A més, hi ha 8 ferits, 4 d'ells de gravetat, que han estat traslladats a la unitat de cremats de l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Les víctimes van agafar carreteres secundàries i es van veure atrapades per les flames. El conseller de la Presidència i Emergències andalús, Antonio Sanz, ha fet una crida a la prudència i ha demanat seguir les indicacions dels serveis d'emergències. I és que algunes de les víctimes van optar per vies diferents.
2: 4 persones que iban en el coche y que han fallecido, parece que los 4 son de nacionalidad extranjera y pudieran ser británico, ¿no? Porque por el coche con el volante en el otro lado. Y otro escenario de 7 personas, que iban 9, de las cuales 2 logran salvarse, se logra rescatar, logran salvarse y 7 te fallecen.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
3: El govern defensa que la superfície cremada al foc de les Gavarres podria haver estat molt superior sense la gestió forestal que s'ha fet els últims 8 anys. Segons dades de la Direcció General de Boscos, s'han tret 23.000 metres cúbics de fusta del massís, entre altres coses per facilitar l'accés dels bombers en cas d'incendi. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
4: Bon dia. La tala d'arbres a les Gavarres s'emmarca en el dibuix de punts estratègics de gestió en zones forestals perquè els bombers tinguin indrets segurs on treballar quan hi ha un incendi. Tot i que en aquest massís encara falta adequar camins i la connexió d'alguns punts d'aigua a la xarxa, el que s'ha fet fins ara ja ha facilitat que es cremessin menys hectàrees. Tamara García és la directora de prevenció d'incendis dels bombers.
5: Aquí vam poder veure com aquestes zones treballades van treure velocitat a l'incendi i ens van permetre guanyar posició per poder controlar el foc.
4: Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant el jutge haver ordenat retardar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals. Assegura que Salut només va aplicar els criteris marcats pel Ministeri de Sanitat que demanaven prioritzar la població de més edat i vincula els retards a problemes administratius i logístics dels cossos estatals. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
6: Bon dia. A preguntes de la Fiscalia i de la Defensa, Vergés ha assegurat que la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils no va començar abans perquè els cossos no havien enviat els censos i perquè van demanar vacunar-se a les silències. Un cop es van solucionar aquestes traves administratives, l'exconsellera assegura que el procés es va aturar perquè els criteris que marcava el Ministeri de Sanitat havien canviat.
7: La decisió fue suya, fue colegiada.
8: La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
6: Vergés ha assegurat que aquesta directriu de prioritzar els majors de 55 anys va afectar tots els col·lectius essencials, sense cap discriminació. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: La Comissió Europea reclama canvis a Instagram i Facebook perquè les seves aplicacions siguin menys addictives si no volen enfrontar-se a una multa milionària. El govern comunitari acusa el gegant tecnològic Meta, que és el propietari de les dues plataformes, de posar en risc la salut dels usuaris i de vulnerar així la Llei Europea de Serveis Digitals. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
9: Hola, bon dia. La comissió vol que Instagram i Facebook apliquin pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Brussel·les també exigeix que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i vol que les aplicacions desactivin el conegut com a scroll infinit perquè es deixin d'encadenar, com passa ara, vídeos, fotos i textos sense interrupcions. La Comissió Europea considera que el disseny actual d'Instagram i Facebook en fomenta un ús compulsiu i els dona un temps per canviar-ho. Si tot i així, el govern comunitari creu que no n'hi ha prou, l'empresa Meta, la matriu d'Instagram i Facebook, s'enfrontarà a una multa que pot arribar a equivaler al 6% de la seva facturació anual arreu del món. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
1: I avui els Rolling Stones publiquen nou disc. Yeah! Titulat Foreign Tongues és el 25è àlbum d'estudi del mític grup i el primer des que el 2023 van publicar Hackney Diamonds, amb què van guanyar un Grammy. L'àlbum de 14 cançons és fidel, com sentiu, al so de la banda britànica, però no es limita al rock pur. També hi ha balades, tocs de música country i ritmes ballables. A més, compta amb les col·laboracions com a convidats de Paul McCartney, Robert Smith de The Cure o Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, entre altres. També inclou alguna gravació del bateria del grup Charlie Watts, mort el 2021. El llançament de l'àlbum es va celebrar abans d'ahir a Londres amb un gran espectacle de drons sobre el riu Tàmesi, que va il·luminar el cel nocturn amb siluetes com les del famós logotip dels llavis i la llengua de la banda. El líder del grup, Mick Jagger, de 82 anys, ha dit que esperen fer una gira amb el seu nou àlbum. El disc s'ha gravat en un temps rècord, poc menys d'un mes, emulant els primers temps de la banda. Esports, Marcos García.
10: Avui tindrem el segon equip semifinalista al Mundial Masculí de Futbol a les 9, Espanya-Bèlgica, i qui guanyi s'enfrontarà amb França, que ahir va superar el Marroc per 2-0 als quarts. El rival dels francesos a les semis, com diem, sortirà d'aquest Espanya-Bèlgica que juga avui. En bàsquet, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per renovar el contracte del jugador 4 temporades més, és a dir, fins al 2030. D'altra banda, la sisa Joventut farà oficial avui el fitxatge de l'aler pivot bosnià Emir Soleimanovic, que arriba procedent de l'Unicaja de Màlaga. A més, el Girona anuncia Fiat com a nou patrocinador principal del seu equip de bàsquet. El Tour de França, avui setena etapa, entre Ajetmau i Bordeus. De perfil pla, Tadej Pogacar sortirà amb el mallot de líder. L'eslové té ara 2 minuts i 42 segons de marge a la general sobre el danès Jonas Vingegaard. I Marc Márquez ha patit una caiguda a baixa velocitat, això sí, al primer entrenament del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Això no li ha impedit marcar el segon millor temps al primer entrenament lliure, a 51 mil·lèsimes de Raúl Fernández. A les 3, la pràctica que discrimina entre els 10 que van directament a la Q2 i els que hauran de passar per la repesca en aquest Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
0: Fins aquí les notícies. Aquest estiu.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passant 7 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. El Poni Pissador serà el cap de cartell de les barraques de la Festa Major de Sant Just i actuarà el divendres 31 de juliol a les 11 de la nit, en la primera nit de concerts de les barraques de Festa Major. El grup barceloní és una de les formacions més destacades del folk contemporani català i és conegut per un directe festiu que combina música celta, seixantis, bluegrass, habaneres, yodel i altres músiques tradicionals d'arreu del món. Des de la seva creació, ha actuat en escenaris de Catalunya, Europa, els Estats Units i el Canadà. El Poni Pissador tornarà a actuar a Sant Just després de la seva participació a la Festa Major del 2021, una edició marcada per les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19 que va obligar a adaptar el format de les activitats i a limitar els aforaments. Pel que fa a medi ambient, el ple ordinari de juny de l'Ajuntament de Sant Just ha aprovat inicialment el projecte de zona de baixes emissions i la nova ordenança que regularà l'accés, la circulació i l'estacionament de determinats vehicles al municipi. La implantació de la zona de baixes emissions respon a la normativa vigent, ja que Sant Just és un municipi de més de 20.000 habitants afectat per superacions dels límits de contaminació atmosfèrica. La mesura restringirà la circulació dels vehicles més contaminants amb l'objectiu de reduir les emissions del trànsit. La nova ordenança defineix els vehicles afectats, les exempcions i les autoritzacions, mentre que el control es farà mitjançant lectors de matrícules i la plataforma tecnològica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb el suport de la policia local. Amb aquesta aprovació inicial s'obre ara el període d'informació pública, durant el qual la ciutadania podrà consultar el projecte i presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments abans de la seva aprovació definitiva. I pel que fa a habitatge, l'Ajuntament de Sant Just ha fet públics els resultats de l'enquesta del Pla Local d'Habitatge elaborada durant el mes de juny, que posa de manifest que les dificultats per accedir a un habitatge especialment de lloguer són la principal preocupació de la ciutadania. Els resultats indiquen que 7 de cada 10 persones que viuen de lloguer destinen més del 30% dels ingressos de la llar a pagar-lo. A més, el 92% de les persones que es plantegen canviar d'habitatge voldrien continuar vivint a Sant Just. Entre les principals demandes de la ciutadania destaquen la construcció d'habitatge protegit de lloguer, la mobilització d'habitatges buits i la creació de nous mecanismes d'accés a l'habitatge, així com una oficina local d'habitatge i més informació sobre els ajuts disponibles. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la una. Fins ara.

0: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.
1: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
2: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
4: Quan compreu per internet, vigileu quina informació us dona el web sobre l'ús que farà de les vostres dades personals.
5: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
6: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just Desvern.
7: T'he dit que no em venia de gust.
8: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
9: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
10: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
7: Deixa'm estar pesat.
10: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
11: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
12: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
13: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
14: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
15: Tu sí?
14: Esclar.
16: Marcel, cada cosa on toca, eh?
15: Esclar.
17: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
18: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
19: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua. Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin, però jo vulgui continuar traient la llengua. Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: encetem la tercera hora del programa d'avui divendres parlant d'astrologia, parlant amb l'Arantxa Limón. Arantxa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs? Benvinguda al programa.
1: Doncs molt bé, perquè a més, bueno, venen dies de vacances, després d'unes setmanes molt feixugues, molt... No sé si sóc l'única o com va el Mercuri Retro, by the way.
0: Fatal, fatal, fatal.
1: Liant la parda, no?
0: Te'n recordes que la setmana passada vaig quedar pendent d'una gestió d'una matrícula que estava gestionant? La vaig acabar de fer dimecres. Dimecres.
1: Tot el que em diguis.
0: Una gestió d'un minut, que es fa en un minut, dimecres la vaig acabar, la matrícula. Sí, no, sí. Molt heavy, molt heavy. Vull dir, per flipar.
1: A nosaltres va haver-hi un dia que se'ns va espatllar a veure la rentadora, però miraculosament es veu que s'havia tancat sola l'aixeta de l'aigua de la rentadora. Explica'm, gràcies, Electroduendes. I, sí, no sé quin altre també, dic, bueno, Mercurio Retro. I la penya, clar, et mira encara de fàstic, dic, que Mercuri, no? Però sí,
0: ja.
1: És Mercuri Retro, i passen aquestes coses, no?, que no ens podíem esperar. Doncs encara el tindrem aquesta setmana, bastant latent, però clar, sempre és potser la cara més visible i la que més conya fem és la part desastrada que acompanya a tot l'efecte aquesta retrogradació d'aquest astre que és Mercuri, però en realitat, i més com dèiem la setmana passada, que està al signe de Cranc, que està fent una batuda, està fent una revisió, està fent, bueno, el que fem els adults, no? Em sembla que ho comentàvem també, no? Quan ja entenem que els records com a tal no existeixen, que és una impregnació, és una interpretació d'aquell moment dels fets com els vam viure al llarg del temps, quan mirem enrere, aquests records els podem reescriure d'acord a la narrativa que com a persones tenim en aquell moment. Llavors, aquesta és una miqueta la funció de Mercuri retrograde. Quatre cops l'any, depèn a quin signe es trobi, sempre fa com aquesta funció de tirar i mirar enrere, no? Tornar a posar el foc per ressignificar aquella manera que vam tenir d'interpretar el que va passar per posar-hi nous elements, sí? Molt d'acord en funció de pues, com deia, aquella narrativa, d'aquell aprenentatge, el nou software, no?, amb el que actualment processo la comprensió de la realitat. Avui, dia 10 de juliol, per moltes persones, avui és quan s'hauran les assignacions universitàries, sí. Aquells que han fet les L, és un dia
0: avui.
1: Molt important, sí senyor, avui veurem rialles i veurem llàgrimes pel carrer, possiblement, ja. I d'aquí fins al proper dia 17 de juliol tenim una, així com a element astrològic més important, tenim una lluna nova al signe de Cranc. I també tindrem, que clar, no és gratuït, que sigui el mateix signe on Mercuri està retro. I també tindrem una quadratura bastant interessant entre Venus, que està verge, i Urani a Gèminis. Però entrem a trapo. El proper dia 14 de juliol tenim el sol i la lluna, que la lluna va tiri, fent voltes ràpid, el sol va més a poc, vale? El sol va canviar cada mes, la lluna cada dos dies i mig canvia de signe, amb la qual cosa cada 30 dies fa la volta sencera.
0: Vale.
1: Per això tenim un punt on està justament enfront del sol i un altre punt del mes segon està juntament amb el sol. Lluna plena, lluna nova. Lluna plena, lluna nova. Per això cada mes tenim aquests dos pleni i novilunis. Toca aquest mes una trobada en el signe de Cranc. Què passa quan el sol i la lluna s'hi troben? Fan un consens. És el sol diu, jo he acumulat tot aquest aprenentatge arribats a aquest punt de l'any, i la lluna diu, jo també estic arrossegant l'aprenentatge d'haver passat per tots els signes fins a aquest punt. Llavors, què fem? Vale. Amb tot aquest aprenentatge, fixa't que l'astrologia sempre ens parla de com pujar d'octava superior. Una octava superior des del fet de allò que ja he viscut em dona un tarannà, em dona una experiència, em permet partir des d'un punt de desenvolupament diferent, assumiblement i desitjablement més elevat. Llavors, un sol i una lluna que ja porten tot un aprenentatge des de la darrera vegada que s'havien trobat en aquest signe, han après. Hi ha hagut tot un any d'aprenentatge. Llavors, avui es tornen a ajuntar. Llavors, des del moment que un i l'altre han incorporat tot allò que han viscut, la manera de trobar-se Cranc és un compromís. I diuen, hem de generar, al llarg dels propers mesos, un nou objectiu, una nova fita. Encetem un nou camp energètic a dintre el qual es poden desenvolupar com si fos una matriu, com si fos aquell niu on la mama gallina, no?, està incubant, per dir-ho d'alguna manera, aquesta nova vida. I justament és en el signe de cranc on es dona aquesta possibilitat d'encetar una nova manera, un inici, començar de zero, però no ben bé començar de zero perquè, com tenim a Mercuri retro en aquest mateix signe, el que es pot parlar és d'això, de reiniciar una comprensió nova. Respecte de què? Pues respecte de temes relacionats amb llar, amb família, en temes de pertinença, en temes de seguretat emocional, en temes de memòria i arrels, en temes d'autocuidar-se, temes d'allò que realment em nutreix, tema de potser mudar-se, crear un nou espai físic o un nou espai simbòlic on em pugui sentir segur. Llavors, és una lluna nova on el que fem és, com dèiem, sembrar intencions. Però abans de fer-ho ens hem de preguntar, perquè la feina està aquí, i per això tenim a Mercurio Retro posant el focus, què necessito per a sentir-me veritablement segur i què és el que estic encara sostenint només per costum.
0: Entesos? Val.
1: Sí, per fer-ho bé...
0: Fer una espècie de balança i valorar...
1: Revisió, autocrítica... Des d'un lloc, molt amb la mà, als budells, no? Com dèiem, no és,
0: sí,
1: no és el que
0: toc.
1: Clar, que em fa sentir segur i que no em fa sentir segur. El que està clar que si estic sostenint unes relacions d'amistat, una lleialtat a un grup, per exemple, on suposadament m'he sentit segur dels 10 als 18 anys, però ara amb 22 veig que cada cop que vaig allà i quedo amb ells estic més en tensió perquè sento que el que dic o tal està potser sento que estic fora de lloc o que no compartim valors ni principis o que saps? Vull dir, ara és el moment de veure com em sento emocionalment davant de la perspectiva d'ajuntar-me a llocs concrets o amb persones concretes.
0: Perquè... Una valoració de l'entorn, no? També?
1: Tot,
0: una mica
1: clar,
0: l'entorn.
1: De l'entorn des dels ulls de què em fa sentir segur. Perquè la seguretat és una cosa que no es pot fingir. Si jo arribo, saps aquesta típica frase que diu algú? És que el vaig conèixer i immediatament em vaig sentir a casa. Aquesta frase és l'essència de l'energia de cranc. No, quan algú et fa sentir això, que és que et calma el sistema nerviós, no és gratuït. Quan en un grup determinat sents que tot et fa sentir segur, és que tots els teus sensors emocionals, receptius, sobretot de sistema nerviós i evidentment, intuïtius, no han vist cap símptoma o cap sintomatologia que faci despertar l'alerta.
0: Clar, jo deia que em semblava perillós perquè en moltes ocasions el que es fa és fer aquest tipus d'afirmacions sense tenir un punt de partida sòlid, és a dir, a vegades es valora malament, no? I clar, sí. Tens aquella sensació i després a la que passa el temps dius, ah, doncs a lo millor no era casa, no? Era millor que el que havia tingut abans, però no era el que necessitava en aquell moment, no?
1: Sí, moltes vegades la projecció d'allò que ens ha de fer sentir segurs ve més...
0: Efectivament, això em referia.
1: Ve més d'una projecció de les necessitats mentals que tenim, si és lo suficientment ideal, és molt instagramable aquesta situació. Toca, sí. No? És com li envio el senyal al meu cervell de dir ara toca sentir-me bé en aquesta situació. Però això, crec que inclús en això hem de ser honestos i podem saber perfectament quan creiem que toca estar en una situació i quan ens sentim genuïnament en una situació agradable. Mira, jo he tingut, posa l'exemple, no sé, la típica pel·li d'aquestes d'institut on la Petito Feo no, floreix aquell any i tenia els amics nerds, friquis, de sempre amb els que era ella mateixa, i s'hi sentia segura, i després que resulta que es fa la permanent i es fa contra metge, no sé què, s'aprima, i les pupus al col·le la volen ficar al grup. I ella s'hi deixa arrossegar cap a aquest altre grup. Crec que costa molt poc diferenciar el que ella mentalment creia que necessitava, que era anar amb les pupus, però costa molt poc entendre que el que de veritat, allà on realment veritablement se sentia segura i acceptada per qui era, era el grup de sempre. Clar. Podem veure-ho, això? Doncs una miqueta aquest és l'aprenentatge que ens fa fer, o com a mínim veure-ho, en perspectiva, ens ho fa fer Mercuri Retro. Però la lluna nova diu, no, sí, engega aquestes a la merda, busca't una universitat on realment vagis amb gent amb qui pots ser tu, perquè on realment, on veritablement t'has sentit tu, t'has sentit autèntica i acceptada per qui ets, no pel que projectes, és en aquí. És aquest tipus d'interpretació. S'entén la diferència? Perquè moltes vegades, ja dic, creiem que necessitem una sèrie de coses induïts per pressions socials, per cànons, per projeccions de coses idealitzades. I un altre té a veure amb qui puc ser jo veritablement i no és indiscutible que em sentiré sempre segura. Llavors, va una miqueta per aquí el tema. I ho podem fer extensible també a parelles, no només amistats, però entorns en general, a llocs on, vale, sí, hauria de sentir-me segura, però no m'hi sento. Sento que haig d'estar a l'alçada d'algú, sento que haig d'imposar o d'impostar algun tipus de reacció, algun tipus de tal. Aquesta és la, crec jo, el quid de la qüestió, no? En un moment on estem vivint un bombardeig imparable d'això, no? Del que hauria de fer-nos sentir bé, feliços i complets, i el que veritablement ho fa. Per mi el paradigma a Sexo Nueva York, no? L'amiga aquesta de la Carrie, que estava sortint amb un pibonaco de pavo, i al final el que més li costa admetre és que el qui la fa feliç és el bajito calvito, saps? Llavors, i ella ho diu, al final és que s'ha acabat de lluitar contra mi mateixa, no?
0: Clar.
1: T'escapes a tots els cànons, a tota la narrativa mental que m'havia dit fins ara, però és que la ment s'apaga quan el cor s'imposa. I aquesta és justament la funció d'aquest Mercuri Retro meravellós que tenim a Cranc. I d'aquesta lluna nova que està dient, a prendre pel cul, s'ha acabat. S'ha acabat de quedar bé, s'ha acabat de creure que això és el que necessites. De panxa, tia, de panxa. Mm-hmm. Amb qui et sents tu, el riure és sincer, saps que pots marxar i que ningú et criticarà, saps? Això és seguretat real. I torno a dir-ho, val per família, val per parella, val per llar, per grups, per tot, aquella cosa que podem considerar un cau, un niu. Clar, a més, aquesta setmana també tenim una oposició, una quadratura, de fet, bastant interessant entre Venus, que ja sabem que és el signe de tot allò que ens genera atracció, perquè d'alguna manera ens complementa, amb Urà. Llavors, a veure, a Verge, que és el signe on es troba ara mateix Venus, a Verge Venus busca endreçar, busca ordre, busca coherència i busca una millora eficient de l'energia.
0: Per mira això, que són bons, els verges.
1: Els verges són, és el signe dels enginyers, perquè si alguna cosa s'ha fet un enginyer és optimitzar l'ús de l'energia i la productivitat.
0: Jo
1: no?
0: D'enginyer poc tinc, eh?
1: Bueno, però eres el niño Excel, vull dir, la part
0: sí,
1: de l'Excel te
0: salva.
1: Sí,
0: és el niño Excel, sí, és
1: si
0: verdad.
1: Si no, et retiren el carnet de Virgo.
0: Sí, sí, total.
1: I d'altra banda, a l'altra banda està Urà, que és justament l'oposat. Perquè és canvi, sorpresa, experimentació, falta de continuïtat. És justament aquesta espurna creativa que de sobte, no? Ah, no? Eureka, ho tinc, no? Aquesta, igual que Virgo és com a que es podria representar amb aquesta cadena de producció, tic, tic, tic, no? El MSR, aquest tic, tic, tic, tic. Els Virgo, no? Aquests vídeos de la dona aquesta amb els unyaques, no? I col·locant tota la caixeta, tic, tic, tic, tic, tic, obrint el tac-tac.
0: ASMR, no?
1: Sí, aquest MSR meravellós. Això és Virgo per antonomàcia. Tot té el seu lloc, tot té la seva capseta, tot té pel tatatà. I Urà és el contrari, és l'explosió creativa, irreverent, antiespectativa, que se surt de la norma, és la genialitat, diguéssim, de la creació. Llavors, aquesta tensió amb una Venus que el que desitja és passar hores mirant vídeos de MSR i un Urà, que està a Gèminis, que s'està obrint a sortir a concerts per reinventar-se, que està absolutament alliberat, punk i total, no? Va, que venga pel cul, no? Mamà, és de reiniciar, és de conèixer gent nova, idees noves. M'estic fent ara mateix una reactualització. Necessito inputs nous, trencadors, innovadors, que em permetin reconstruir-me amb peces boges, amb peces imprevisibles, no? En comptes d'anar del dia a dia, la gent de la nau, de la colla, de tal. No, me'n vaig a buscar aquestes peces per complementar-me, per enriquir, buscar

0: indica temes de temes de vinculats als recursos, a l'economia. Llavors, una Venus a Verge serà molt assenyada al seu Excel de despeses. Tinc un fet programat, un estalvi d'aquí fins a tal, de tant, tal, tal. I un Urano en Géminis és... No hay cojones, saps? Amb Géminis, que a part és els col·legues, és el... Hi haurà que podria ser... Pues, agafar tota la pasta i anar-te'n a Tegucigalpa, saps? A fer allà una ruta, una cosa molt boja, molt creativa, molt diferent, molt punk i molt lliure, no? Comprem una autocaravana i ens anem a Nova Zelanda, no? Per dir-ho d'una manera. Llavors bé, qüestions d'hàbits que semblaven inamovibles es veuen molt sotmesos a la pressió d'aquesta necessitat de reactualitzar-se. No és com baixar-te l'actualització del mòbil que dius ara m'hi va, a veure com em deixa ara les carpetes. No? Pues és aquesta necessitat de reactualitzar això que ja havíem instaurat o instal·lat a la vida nostra com una rutina que a sobre semblava que ens funcionava. No? Llavors, no necessàriament implica una ruptura, moltes vegades només assenyala que la forma habitual de relacionar-se ja no funciona i el que toca és renovar-la, actualitzar-la.
1: Dit això,
0: bé... Bueno,
1: coses que hem de tenir pendents, que hem de...
0: No tot és tensió, no tot és assumir pues, coses que s'han pues, de renovar, reformar, reactualitzar, sinó que també tenim... un parell d'aspectes també que ens ajudaran, no? Que són, diguéssim, més constructius. Per exemple, tenim un trígon de Mart amb Plutó, que el que pot ser que ens porti és com una determinació, una capacitat per transformar les coses de forma estratègica, no? En comptes de quedar-nos amb la música de per què em toca tal, pues, hòstia, no, mira, ho veig clar, pam, pam, pam, no? Aquest és un ajust, no? Molt de taller mecànic. I després un Júpiter també amb trígon a Neptú, poca broma, que és un dels aspectes potser més inspiradors d'aquest període, que afavorirà la confiança, la creativitat i la fusió, la visió de futur. Llavors això fa que aquesta lluna nova, aquesta quadratura, tot això, tot plegat, aquests aspectes més fluïts, poden ajudar que tot això no es visqui tant com un conflicte, sinó com a catalitzadors d'un canvi pues que realment disposa de recursos per ja portar-se a terme. Hem parlat moltes vegades de la necessitat de fer canvis, de mirar les relacions amb ulls nous, però sempre des d'un pla, molt des de la concepció, no sé, i tal. Però ara serà un moment on sembla que tot ajudarà, contribuirà, perquè estarem molt disposats. Saps com quan la manera que té un mecànic de cotxe de plantejar-se les coses, que és zero drama, bueno, això canvia la peça, això tal, tal, tal, pues una miqueta és que el que toca fer estarà molt alineat amb això que ens sentim capaços de fer i els recursos dels que disposem per fer-ho. No es viurà de manera tan, potser, tan dramàtica o que hem de fer un superesforç per lluitar contra aquests molins de vent, per dir-ho d'alguna manera. Serà com molt... Vindrà molt fàcil, vindrà molt donat. Es viurà de manera molt, com molt coherent. Llavors, bueno, es podria resumir de la següent manera. La lluna nova a Cranc pregunta on està el seu veritable cau emocional, el seu veritable niu emocional. Venus i Urà obligaran a revisar les formes conegudes d'estimar, de vincular-se i de valorar les coses. Saturn, que estarà en quadratura a la lluna nova, ens recorda que la seguretat no ens construeix evitant el canvi, sinó creant estructures suficientment sòlides com per poder sostenir-lo. Llavors, és una setmana molt bona per iniciar converses familiars, redefinir prioritats personals i sembrar canvis petits però profundament coherents amb el que avui sento com a autèntic.
1: Que maco. Increïble. Increïble.
0: Farem examen la setmana vinent, vull veure...
1: He connectat molt amb el tema de les converses familiars, que jo sóc molt fan d'aquest tipus de moments, no? Que crec que són necessaris. A vegades li tenim por.
0: Sí, si l'altra part està receptiva, són ideals, evidentment. Depèn de quin estat d'evolució, d'obertura i d'autocrítica està a l'altra banda, clar.
1: Totalment. Arantxa, una abraçada molt gran, cuida't molt. Ens has obert avui... molts fronts, molt pendents també encara del Mercuri retrògrad que ha vingut encara per estar amb nosaltres uns dies més. Per tant, pendents de tot plegat, i la setmana vinent, si tot va bé, doncs fem connexió, encara que sigui per telèfon, perquè potser aprofites per marxar fora, però...
0: Estaré a Fuerteventura.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El Punt i Pissador, cap de cartell de la Festa Major de Sant Just d'Esvern 2026. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 10 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Sant Just inicia la tramitació de la futura zona de baixes emissions. L'aprovació inicial del projecte de la nova ordenança obre el període d'informació pública abans de la seva entrada en vigor. L'accés al lloguer és entre les principals preocupacions de la ciutadania de Sant Just. L'enquesta del Pla Local de l'Habitatge revela una elevada càrrega econòmica pels llogaters i un ampli suport a la creació d'habitatge assequible al municipi. Rap, indie i identitat. Així és Ars, el debut discogràfic de Cursat.

0: El Pony Pissador serà el cap de cartell de les barraques de la Festa Major de Sant Just i actuarà el divendres 31 de juliol a les 11 de la nit en la primera nit de concerts de les barraques de Festa Major. El grup barceloní és una de les formacions més destacades del folk contemporani català i és conegut per un directe festiu que combina música celta, seixanties, bluegrass, habaneres, yodel i altres músiques tradicionals d'arreu del món. Des de la seva creació ha actuat en escenaris de Catalunya, Europa, els Estats Units i el Canadà. El Pony Pissador tornarà a actuar a Sant Just d'Esvern després de la seva participació a la Festa Major del 2021, una edició marcada per les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19 que va obligar a adaptar el format de les activitats i a limitar els aforaments. El ple ordinari de juny de l'Ajuntament de Sant Just ha aprovat inicialment el projecte de la zona de baixes emissions i la nova ordenança que regularà l'accés, la circulació i l'estacionament de determinats vehicles al municipi. La implantació de la zona de baixes emissions respon a la normativa vigent, ja que Sant Just és un municipi de més de 20.000 habitants afectat per superacions dels límits de contaminació atmosfèrica. La mesura restringirà la circulació dels vehicles més contaminants amb l'objectiu de reduir les emissions del trànsit. La nova ordenança defineix els vehicles afectats, les exempcions i les autoritzacions, mentre que el control es farà mitjançant lectors de matrícules i la plataforma tecnològica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb el suport de la policia local. Amb aquesta aprovació inicial s'obre ara el període d'informació pública, durant el qual la ciutadania podrà consultar el projecte i presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments abans de la seva aprovació definitiva. L'Ajuntament de Sant Just ha fet públics els resultats de l'enquesta del Pla Local de l'Habitatge, elaborada durant el mes de juny, que posa de manifest que les dificultats per accedir a un habitatge, especialment de lloguer, són la principal preocupació de la ciutadania. En total hi han participat 103 persones. Els resultats indiquen que 7 de cada 10 persones viuen de lloguer, destinant més del 30% dels ingressos de la llar a pagar-lo. A més, el 92% de les persones que es plantegen canviar d'habitatge voldrien continuar vivint a Sant Just. Entre les principals demandes de la ciutadania destaquen la construcció d'habitatge protegit de lloguer, la mobilització d'habitatges buits i la creació de nous mecanismes d'accés a l'habitatge, així com una oficina local d'habitatge i més informació sobre els ajuts disponibles. Els resultats de l'enquesta serviran, juntament amb la diagnosi tècnica i les aportacions de diferents agents implicats, per definir les línies d'actuació del nou Pla Local de l'Habitatge del municipi. L'artista emergent de Sant Feliu de Llobregat, Adrià Carreras, conegut artísticament com a Cursat, ha presentat el seu primer àlbum de llarga durada sota el títol ARS, About Rookie Season. Es tracta d'un treball format per 10 cançons que han estat produïdes i compostes íntegrament pel mateix artista, combinant el rap i els ritmes urbans amb unes sonoritats més melòdiques properes a l'indie. Després de 4 anys publicant senzills, Cursat fa un pas endavant amb un disc que aborda les contradiccions generacionals, la incertesa i la recerca de la identitat pròpia. El títol de l'àlbum, ARS, fa referència a la temporada del rookie, el debutant en l'esport professional, simbolitzant l'ambició i la voluntat de professionalitzar la seva carrera musical.
1: L'About Rookie Season acaba sent doncs, aquesta forma d'expressar l'ambició que té un artista quan està començant, quan està creixent, i al final arribes en aquest punt que dius, hòstia, doncs necessitàvem un nom que fos potent, volíem unes cicles, també doncs, vinculat a altres artistes referents que tenim, a les que els ha servit molt doncs, utilitzar un nom molt més curt que no un títol molt més, doncs, amb moltes més paraules o més llarg, i llavors al final doncs, acaba resumint el que és l'àlbum, que és doncs, aquesta recerca de l'ambició, aquesta recerca de trobar un lloc i doncs molt vinculat al bàsquet o a qualsevol esport bastant utilitzat dins del món del hip-hop i del rap als Estats Units, sobretot, que era doncs, això, la temporada del rookie. El rookie és el jugador que està per primera vegada o que juga la seva primera temporada a nivell professional, i ens vam voler prendre una mica així com poder professionalitzar el projecte, començar a buscar doncs, una manera de trobar un so molt més característic o molt més propi, de començar a expandir una mica la xarxa de persones que coneixem dins del mundillo, i doncs aquí va sortir, va ser quan va arribar el moment aquest de dir doncs què li posarem, i vam dir doncs ARS.
0: Aquest projecte destaca per la seva forta connexió amb el món del disseny, ja que Carreras és estudiant de disseny de moda. La direcció creativa i el disseny gràfic han anat a càrrec de Viril Fradera, qui ha aconseguit traslladar l'univers musical a un format visual molt potent, incloent-hi elements físics com un anell exclusiu amb les cicles de l'àlbum.
1: aprofito doncs, per recalcar doncs, el moment aquest de, que parlàvem abans de les inicials. Vam creure que era molt important trobar un element gràfic i portar-lo ja a lo físic, que va ser doncs, aquest anell on es veuen les tres inicials de l'àlbum. I doncs, aquesta relació o correlació entre el disseny i la música ha estat gràcies a l'Abril, que és la que ha estat capaç de desenvolupar doncs, tot allò que abans era com un embut molt gran amb moltíssima informació i doncs, que la vam anar depurant. I doncs és veritat que a nivell disseny de moda o disseny gràfic i música, doncs la sinergia que s'ha acabat generant ha estat molt interessant també doncs, per la gent que després s'ha volgut sumar a col·laborar en quant a estilismes, arroba que ens han cedit, que amb la que estem super agraïts, perquè al final un projecte petit sempre necessita doncs, tirar d'aquest tipus de col·laboracions que et fan créixer, que et donen visibilitat, que ens retroalimentem al final entre tots.
0: Per la realització d'aquest treball, Cursaz ha comptat amb un equip de col·laboradors de confiança. Guim Sumaya, encarregat de les mescles vocals i els màsters, Claire, col·laboració vocal en el tema Contigo, un bolero amb influències pop, i Gerard Calero i Aaron Dorado, suport i filtre de qualitat durant el procés de creació. El músic ha aprofitat per reivindicar la potència cultural del Baix Llobregat, tot i que ha lamentat la falta de suport institucional pels projectes emergents, en comparació amb les propostes ja consolidades o comercials. Actualment el disc ja es pot escoltar a totes les plataformes digitals mentre l'artista comença a cuinar a foc lent les seves properes propostes. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. L'Ajuntament ha reforçat aquest estiu les actuacions de prevenció i vigilància contra les plagues urbanes davant les altes temperatures i els episodis de pluges intenses, que han afavorit la proliferació de mosquits, rosegadors i altres espècies. El consistori manté un seguiment sistemàtic als equipaments municipals, parcs, jardins i via pública i actua quan la ciutadania comunica una incidència, mobilitzant una empresa especialitzada per aplicar el tractament corresponent si és necessari. La campanya recorda que la prevenció és la mesura més eficaç per reduir la presència de plagues. Per evitar la proliferació de mosquits, es recomana eliminar l'aigua estancada i mantenir tapats els recipients d'emmagatzematge, mentre que per prevenir les paneroles es demana mantenir nets els espais exteriors i segellar esquerdes i punts d'entrada als edificis. L'Ajuntament també recorda que les incidències relacionades amb plagues a la via pública es poden comunicar al consistori perquè es pugui actuar amb la màxima rapidesa. L'espai de lliure creació Carme Malaret de Sant Just ha engegat una nova acció participativa sota el títol Records d'enlloc. Aquesta iniciativa convida la ciutadania a reflexionar sobre el turisme, la manera de viatjar i la vivència de les vacances a través de petits fragments de vídeo de màxim 10 segons de durada. El projecte neix d'una conversa grupal inspirada per una proposta de Xesco Mercè, que qüestionava l'impacte del turisme de masses i la superficialitat amb què capturem els records actualment. L'objectiu és contraposar les imatges típiques dels viatges massificats amb els moments més íntims i personals de pausa estiuenca.
2: El Xesco Mercè ens va fer una proposta d'un escrit on es qüestionava com el turisme, la manera en la que viatjàvem actualment, com captàvem avui en dia els records, no? Doncs quan vas de vacances a París i només fas la foto de la Torre Eiffel o fas les cues interminables per després només tenir aquell record al telèfon que potser ni tornes a mirar mai més. I, bueno, i amb una sèrie de referents i així, el Toni López i amb la Iona Quesada vam tenir una sèrie de converses també d'uns quants dies on reflexionàvem això que ens havia plantejat el Xesco i llavors vam decidir fer una proposta per tots, o sigui, on l'acció participativa el focus estava en això, no? De, bueno, que vosaltres lliurement us qüestioneu què és el turisme per vosaltres, com viatgeu avui en dia, què és ser turista, com són també, no, les vacances, perquè igual les vacances no són per tots agafar un avió i anar de vacances a l'altra punta o aquí mateix a la península, com hi ha moltes maneres, no? Igual les vacances són estar estirat en una hamaca o en el teu bar preferit una tarda veient una posta de sol.
0: La convocatòria està oberta a tothom i el format és totalment lliure per afavorir la diversitat de mirades. Les persones interessades a participar-hi han de seguir els requisits de que el vídeo ha de durar un màxim de 10 segons, s'accepten gravacions tant en horitzontal com en vertical, cal mantenir el so de fons original de la gravació i es podran enviar propostes fins al proper 7 de setembre. Els clips s'han de fer arribar a través de l'aplicació WhatsApp al número de telèfon fix de l'espai, 93-371-6402. En tractar-se d'un compte professional, els participants rebran una resposta automatitzada de confirmació. Amb tot el material audiovisual rebut, l'espai Carme Malaret elaborarà una peça audiovisual col·lectiva que es presentarà durant el mes d'octubre a la seva seu. La intenció de l'equip és crear un muntatge sorprenent, possiblement en un format multipantalla, que conservi l'essència analògica i el record de cada participant. La policia local recorda les mesures de prevenció per reduir el risc de robatoris durant les vacances d'estiu, un període en què molts habitatges queden desocupats durant diversos dies. Entre les principals recomanacions hi ha no acumular correspondència a la bústia, instal·lar sistemes que simulin presència a l'habitatge, comprovar el bon funcionament de l'alarma i assegurar que portes i finestres compleixen les condicions mínimes de seguretat. També s'aconsella no deixar claus amagades a l'exterior ni informar persones desconegudes sobre l'absència. La policia també demana evitar publicar a les xarxes socials que s'està de vacances, guardar els objectes de valor en llocs segurs i deixar un telèfon de contacte a una persona de confiança perquè pugui revisar l'habitatge o recollir la correspondència. Durant l'avís dels Mossos d'Esquadra sobre possibles marcadors als domicilis, es recomana comprovar que no hi hagi fils de cola, silicona o petits plàstics transparents entre el marc i la porta. Revisar també si apareixen a les portes dels habitatges veïns i, en cas de detectar-ne, trucar immediatament al 112. En cas de detectar qualsevol moviment sospitós, es recomana avisar immediatament a la policia local o trucar al 112. Sant Just d'Esvern es prepara per acollir una nova edició del tradicional sopar popular del barri centre, que tindrà lloc el proper dissabte 25 de juliol al carrer Bonavista. Aquesta celebració, que enguany arriba a la seva 26a edició després de 27 anys d'història i de la pausa obligada per la pandèmia, s'ha convertit en una cita imperdible pel veïnat del municipi. Després de l'evolució viscuda arran de la Covid-19, l'esdeveniment manté la fórmula del sopar de cabasset. En aquesta modalitat, cada grup d'assistents es responsabilitza de portar el seu propi menjar, mentre que la comissió organitzadora s'encarrega de facilitar tota la infraestructura necessària, a més d'oferir les postres i la beguda tradicional.
3: La comissió es va anar fent gran, va venir el Covid, vam deixar-ho de fer, i aleshores al Ferran se li va acudir aquesta iniciativa, que hi ha alguns pobles que es fa, del sopar del cabasset, que cadascú porta el seu sopar per compartir amb un grup, etc. I aleshores la comissió només fa, venem uns tiquets que donem coca, cava, posem música i l'espai, la cadira, amb uns tiquets que la gent va buscar la cadira i llavors també controlem una miqueta l'assistència. El preu d'aquests tiquets són 6 euros pels adults i 2 euros als nens.
4: Entesos. I aquest tiquet doncs inclou, diguéssim, les postres, el cafè, el cava, vull dir...
3: Exacte. La gent porta el sopar, diguéssim, primer segons el que vulguin, i el postre, que és coca, i el cava, i la música, cal dir-ho, que també està directe i està molt ben muntat, això ho preparem la comissió.
0: Per poder assistir-hi i reservar taula, caldrà adquirir els tiquets prèviament. La venda estarà activa des del dimarts 14 de juliol fins al dijous 23 de juliol, de 6 a 8, a l'antiga Granja Carbonell. Els organitzadors recorden que, per fer el pagament, s'haurà de fer obligatòriament en efectiu. Un dels grans atractius de la nit serà el concurs de decoració de taules, que enguany arriba a la seva segona edició. Els grups podran engalanar el seu espai de manera lliure i creativa. Com a novetat d'aquest any, cada taula haurà de registrar-se amb un nom per evitar confusions a l'hora de lliurar els premis a les categories de la taula més original, la més elegant i la més divertida.
5: Des de l'any passat es va introduir una nova dinàmica en el sopar, que l'any passat va ser molt ben acollida, va haver-hi molta participació i molta alegria, i enguany continuem amb aquesta nova tradició de guarnir les taules. Cada grup d'amics o amigues, de veïns i veïnes de Sant Just es posa d'acord amb la seva taula, amb la gent que participa en el seu tros de sopar i decoren les seves taules. I enguany també tindrem 3 premis, el més original, el més elegant i la més divertida. Com a novetat, ja que l'any passat va haver-hi algunes petites confusions, cada equip haurà de tenir un nom. La seva taula li hauran de posar un nom, un títol, perquè des de la comissió, quan donem l'entrega de premis, puguem identificar cada grup participant.
0: La vetllada estarà amenitzada per les sessions de DJ Vito i DJ Carlitos, que oferiran una selecció musical per totes les edats i un servei de mojitos preparat pels joves de la comissió. Des de l'organització es fa una crida al civisme, demanant als assistents que recullin i reciclin correctament els seus residus en acabar la festa. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'organització de la 50a edició dels Cars de Coixinets de Sant Just, que es commemorarà l'any 2027, ha fet una crida a la ciutadania santjustenca perquè s'impliqui en la preparació dels actes del 50è aniversari, participant en les diferents comissions de treball que s'han creat per organitzar les celebracions. Després d'una primera fase de recollida de propostes i d'un procés participatiu entre les persones vinculades a la iniciativa, l'organització ha definit les accions i activitats que formaran part de la commemoració del 50è aniversari. A partir d'ara, l'objectiu és incorporar més persones perquè col·laborin en el desenvolupament de cadascun dels projectes. Per facilitar aquesta participació, s'han creat grups específics de WhatsApp per cada comissió. Les persones interessades només han d'accedir al canal de comunicació del 50è i unir-se al grup de la comissió en què vulguin col·laborar. La celebració de la 50a cursa tindrà lloc al novembre del 2027 i s'organitzaran actes i accions al llarg del mateix any. Can Ginestar acollirà el dimarts 21 de juliol la conferència La vida secreta dels satèl·lits, una proposta divulgativa que s'endinsarà en alguns dels misteris més fascinants del sistema solar. L'activitat començarà a les 7 de la tarda i finalitzarà a 8:45 a la sala Isidor Cònsol. La conferència anirà a càrrec de Judit Ardèvol i abordarà qüestions com per què la Lluna sempre mostra la mateixa cara o quins secrets amaguen els satèl·lits dels diferents planetes del sistema solar, amb l'objectiu d'apropar l'astronomia al públic. Per més informació, les persones interessades poden contactar amb l'organització al 673 69 27 55. El celler de Can Ginestar acull fins al pròxim 5 d'agost l'exposició fotogràfica Formanlàndia, una proposta de l'autor santjustenc Francesc Fàbregas que proposa un diàleg visual i poètic entre les illes de Formentera i Islàndia. La mostra, que es va inaugurar el passat dimecres 1 de juliol, recull una quarantena d'imatges en blanc i negre que conviden l'espectador a jugar i descobrir quina part del paisatge correspon a cada territori.
6: Això és una paraula que m'he inventat. És el conjunt de dues illes, com deies, que m'aprecio, que és Formentera i Islàndia, dos llocs que he estat molt a Formentera, no tant a Islàndia, però sí que m'he fet una idea de com són aquestes illes, no? I això és una... Com deia l'altre dia, em ve, doncs, això... un somni d'una nit d'estiu, no? Uh-huh. Que quasi em ve primer el títol, no? I a partir del títol aquest, doncs, comença a anar a l'olla i comences a anar a pensar i crear, doncs, una mica, doncs, el que és aquesta exposició.
0: Fàbregas ha explicat a Ràdio Desvern que el projecte va néixer com un somni d'una nit d'estiu i s'ha anat gestant al llarg dels darrers anys a partir del seu ampli arxiu fotogràfic. L'exposició defuig dels tòpics visuals d'ambdues illes, com les aurores boreals islandeses o les aigües turqueses de la Mediterrània, per centrar-se en conceptes compartits com la llum, el misteri i la solitud. A més, l'autor ha destacat que no s'han utilitzat eines de retoc digital per fusionar els paisatges, conservant així l'essència més analògica de la fotografia.
6: I, hòstia, surto molt content, la gent, hòstia, li va sorprendre i això em va animar molt. I a partir d'aquí és com quan m'hi fico molt a sac, no? Digitalitzant molts arxius, perquè quasi tota aquesta exposició és en base d'arxius. O sigui, hi ha molt poca cosa que he fet de nou, o sigui, és a base dels arxius que jo tinc d'Islàndia i de Formentera. I a partir d'aquí, doncs, vaig formatejant, doncs, aquests conceptes que jo intento trobar semblants de les dues illes, que sent dues illes, que el que vagi a l'exposició i es pensi que trobarà, doncs, les típiques i tòpiques fotos d'aurores boreals o cascades o geleres, va ser que no, o que de Formentera trobarà aquella aigua tan fantàstica caribenya, també serà que no, o sigui, l'exposició és totalment en blanc i negre.
0: La mostra no només és una experiència visual, sinó que s'acompanya de fragments poètics d'autors com el formenterenc Marià Avillán Gómez i una llista de reproducció musical especialment seleccionada amb artistes com Sigur Rós, Björk o Joan Gomila. Així mateix, l'exposició compta amb textos de l'escriptor Xavier Moret que aprofundeixen en les connexions històriques i literàries d'aquests dos territoris aparentment tan llunyans. Per aquells que vulguin aprofundir en el procés de creació, l'organització ha programat dues visites guiades, gratuïtes, amb el mateix Francesc Fàbregas, un el dilluns 13 de juliol i un el dilluns 3 d'agost, les dues a 8:15 de la tarda. Amb tot plegat, Formanlàndia representa un punt d'inflexió en la trajectòria de Fàbregas, conegut històricament per la seva vinculació a la fotografia musical, oferint una mirada molt més personal i contemplativa al municipi de Sant Just. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El Pont i Pissador, cap de cartell de la Festa Major de Sant Just 2026. Sant Just inicia la tramitació de la futura zona de baixes emissions. L'aprovació inicial del projecte i de la nova ordenança obre el període d'informació pública abans de la seva entrada en vigor. L'accés al lloguer és entre les principals preocupacions de la ciutadania de Sant Just. L'enquesta del Pla Local de l'Habitatge revela una elevada càrrega econòmica pels llogaters i un ampli suport a la creació d'habitatge assequible al municipi. Rap, indie i identitat, així és ARS, el debut discogràfic de Cursat.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 10 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Almenys 12 morts i 23 desapareguts a l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Tragèdia pel foc a Andalusia. Un incendi forestal a la província d'Almeria, que afecta ja més de 3.000 hectàrees, ha provocat aquesta nit com a mínim 12 morts. El balanç, però, podria pujar encara molt més, Joan Bota.
2: Per l'elevat nombre de desapareguts i perquè diversos dels ferits estan greus, algunes de les víctimes van quedar encerclades per les flames quan fugien pel seu compte. Segons les autoritats, no van fer cas dels consells, però la Junta d'Andalusia admet que no es va enviar alertes als mòbils de la població.
0: Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
3: Els equips d'emergències treballen ara per localitzar els 23 desapareguts. Les flames van atrapar les víctimes quan intentaven fugir del foc per carreteres secundàries. La majoria són britànics i belgues i no van rebre l'alerta als telèfons mòbils. El foc ha cremat ja més de 3.000 hectàrees amb ratxes de vent i barrancs a la zona que compliquen les feines de bombers. Juanma Moreno, president andalús, actualitzava fa uns moments la situació.
4: La civil està peinando una de las zonas para entrar en algunas de las casas que han sido quemadas, que han quedado calcinadas, para ver qué nos encontramos dentro de esas casas.
0: Mentrestant, a Catalunya, 194 municipis continuen en risc extrem d'incendi aquest divendres. Són 29 menys dels que teníem ahir, però l'accés a 9 espais naturals continua tancat.
2: Tots els incendis actius ara mateix al país estan com a mínim estabilitzats. A tot això, el govern reivindica la gestió forestal dels últims anys a les Gavarres, que asseguren que ha servit per limitar la superfície cremada a l'incendi de la setmana passada.
0: A Barcelona, mentrestant, els veïns dels 93 habitatges desallotjats per l'esfondrament del Putxet per les obres de la línia 9 del metro trigaran com a mínim una setmana més a poder tornar a casa seva, Joan Garcia.
5: Per seguretat es vol inspeccionar el subsòl dels habitatges desallotjats i per això farà falta 7 dies més. De moment, la majoria de veïns afectats són a casa de familiars i l'Ajuntament avaluarà amb el gremi d'hotels si cal posar més recursos per reallotjar-los.
0: Això el dia en què s'han publicat les notes de tall de cada carrera universitària de cara al curs que ve.
2: El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de l'Autònoma es col·loca en primera posició al rànquing de notes més altes amb un 12,97 i desbanca el doble grau de Física i Matemàtiques, que feia anys que liderava aquesta llista. 6 de cada 10 estudiants ja tenen assignada plaça a la seva primera opció. Repassarem totes les dades en aquest Catalunya migdia.
0: Nou avís, amb amenaça de multa inclosa, de la Comissió Europea a Facebook i a Instagram perquè canviï les seves aplicacions per fer-les menys addictives. Què els demanen exactament, Brussel·les, Bruno Fortea?
6: Doncs vol que Instagram i Facebook apliquin pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla i que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats. També reclama que les aplicacions deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos sense interrupcions. La Comissió Europea diu que tot plegat perjudica la salut dels infants, però també la dels adults.
0: I a la cultura, atenció, perquè han tornat uns vells coneguts. Això que sentiu és Foreign Tongues, el nou disc dels Stones.
2: És el 25è àlbum d'estudi del mític grup. El primer en 3 anys inclou col·laboracions de Paul McCartney, Robert Smith de The Cure o Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, entre altres. També alguna gravació del bateria del grup Charlie Watts, mort el 2021. El líder de la banda, Mick Jagger, de 82 anys, ha dit que esperen fer gira.
0: Faltem 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
0: França es classifica per les semifinals del Mundial i s'enfrontarà al guanyador del partit que avui juguen Espanya i Bèlgica.
7: Un partit que comença a les 9 de la nit. Espanya buscarà ser a les semifinals, en principi amb 4 jugadors del Barça l'11 titular, Lamine Cubarsí, Pedri Olmo, a més el català Cucurella. L'Arsenal confirma el fitxatge de l'exblaugrana Ona Batlle. El Tour avui setena etapa, amb Tadej Pogacar que surt líder, i en bàsquet es confirma el que avançava mai al Catalunya migdia. El Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per renovar el contracte 4 temporades més.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. A aquesta hora, retencions en diversos punts. Destaca la P7 de Cerdanyola a Barberà i a Granollers en sentit nord i de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud. A l'A2 a Sant Joan Despí, direcció Barcelona. Hi ha retencions per un accident que talla un carril. C58 i C33 a Montcada i B20 a Santa Coloma, tot cap al Nus de la Trinitat, i també molta densitat ja a les dues rondes en tots dos sentits ràpids a la marxa.
0: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: I avui saludem el Tomàs Molina. Tomàs, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Em fa calor, però potser una mica menys que ahir.
10: Correcte. I a més encara en farà una miqueta menys aquest dissabte. Les temperatures no és que es normalitzin, però sí que seran menys exigents i sobretot les nits es podran dormir una miqueta millor. Tot plegat a l'espera d'una nova onada de calor que arribarà la setmana vinent, sembla. Entre dimarts i dimecres tindrem el pic màxim. Però de moment tenim aquest cap de setmana amb temperatures més normals, relativament més baixes i també un descens en el perill d'incendi. Tot i que no podem abaixar la guàrdia, però almenys tot plegat sembla que pinta una miqueta millor.
0: Doncs ho haurem d'aprofitar. Gràcies, Tomàs, bon dia.
10: Bon cap de setmana.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Almenys 12 persones han mort i 23 més estan il·localitzables en l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, aquesta matinada. A més, hi ha 8 ferits, 4 d'ells de gravetat, segons l'últim balanç oficial. El foc continua sense control i hi ha 500 efectius entre bombers i militars intentant controlar les flames que ja han cremat més de 3.000 hectàrees. Moltes de les víctimes es van veure atrapades per les flames quan intentaven fugir per vies alternatives. No es va activar en cap moment el sistema d'avisos S-Alert per advertir la població afectada. La caiguda d'un cable elèctric s'apunta clarament com el possible origen del foc. Fa uns moments ha comparegut el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, al mateix epicentre de la tragèdia, a Turre, a Almeria. Enviada especial allà a Almeria, Alba Barbosa, bon dia.
3: Bon dia. Les dades oficials parlen d'aquestes 12 víctimes mortals, 23 desapareguts, que per ara no han pogut localitzar. El foc va començar a la pedania de Bedar, un municipi amb la majoria de residents estrangers, molts britànics. Els equips d'emergències pentinen la zona ja extingida del foc per intentar localitzar aquesta vintena de persones. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, actualitzava ara fa uns moments la situació.
4: Estamos ante una tragedia mayúscula, porque estamos hablando de 12 personas fallecidas, muchas de ellas, ahora mismo mayoritariamente, son de procedencia del exterior de España, ¿no? Británicos, belgas.
3: El foc ha cremat més de 3.000 hectàrees, afecta una zona de barrancs i amb cases disseminades, i això complica les tasques dels 500 efectius que hi treballen. Antonio Sanz és el conseller andalús d'emergències.
11: Un incendio muy complicado porque, aparte de la orografía y los barrancos, muchísimos barrancos, es la multitud de diseminados, que lógicamente dentro de toda la masa forestal pues hay casas por todos los sitios, ¿no? O alojamientos por todos los sitios, y eso, bueno, pues evidentemente complica la situación.
3: El sistema d'alerta als mòbils, S-Alert, no es va enviar i les víctimes es van veure atrapades per les flames quan intentaven fugir per carreteres secundàries. Vivien en cases aïllades, segons l'alcalde de Bedar, Ángel Collado, que les avisava porta per porta.
12: Actuamos desde el primer momento, tocando puerta por puerta, sacando a los vecinos, incluso los que no querían, le insistíamos en que tenían que salir. Afortunadamente, unos de los que no quisieron salir están con vida y ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso y 7 de los 9, 7 han fallecido.
3: Hi ha prop d'un miler de persones evacuades, reubicades en poliesportius, i la Guàrdia Civil ha habilitat una oficina a la Garrotxa per recollir mostres d'ADN i agilitzar així les identificacions. Sobre la causa de l'incendi s'investiga, però podria ser provocat per la caiguda d'un cable elèctric.
0: Això a Almeria. Mentrestant, a Catalunya, el govern atribueix a la gestió forestal que s'ha fet els últims 8 anys a les Gavarres el fet que finalment només s'hi hagin cremat 2.500 hectàrees en l'incendi del cap de setmana passat. La retirada de milers de metres cúbics de fusta del massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts clau per limitar el potencial del foc i per evitar que el balanç fos més desastrós, Montse Poblet.
13: L'incendi de les Gavarres ho tenia tot per ser més gran, però el massís ja fa 8 anys que s'hi treballa per dibuixar punts estratègics de gestió, indrets preparats perquè s'hi pugui actuar i modificar el comportament dels focs. La retirada de 23.000 metres cúbics de fusta, l'equivalent a 9 piscines olímpiques plenes, ha estat un dels factors que, segons els bombers, han permès frenar el desastre. Però aquest no és l'únic exemple que posa el govern de com la gestió del territori ha ajudat en els focs dels últims dies. Tamara García, directora de Prevenció dels Bombers, subratllava el paper dels camps de cultiu a l'incendi del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp.
14: Sense aquestes vinyes hagués entrat fora de la capacitat d'extinció, com a mínim fins a les 9 del vespre, i això vol dir que l'escala de l'incendi hagués pogut passar a un potencial de 10.000 hectàrees.
13: I encara un altre exemple. La urbanització La Garriga, La Noia, el foc va afectar 14 edificacions i alguns jardins, però no va anar més perquè les franges de protecció que estaven fetes i mantingudes ho van impedir. Jaume Minguell, director general de Boscos, ho compara amb el paper del cinturó de seguretat quan som al cotxe.
15: Sabem que si correm molt i tenim el pitjor dels accidents no ens servirà de res, però en la majoria de casos ens salva vides. Doncs aquesta és l'estratègia de franges.
13: Malgrat això, un 50% de les urbanitzacions del país no tenen les franges fetes o en condicions. El Farell, que va tenir molt a prop el foc de Sentmenat, al Vallès Occidental, n'és una. Allà els bombers van dir que si el foc hi arribava no podrien salvar les cases.
0: Amb episodis d'incendis com el que estem vivint, s'exceptuen sempre les especulacions de molta gent que sovint sospita que tants incendis, i tots de manera simultània, no poden ser casuals i que són provocats. Carlos Baraibar, bon dia.
16: Bon dia.
0: Els incendis que estem vivint aquests dies a Catalunya són provocats?
16: N'hi ha alguns que sí. De fet, el 16% dels incendis que s'han declarat aquest any són provocats, per bé que la causa principal, amb molta diferència, és els accidents i les negligències, un 52%. Al darrer lloc, i molt a prop dels provocats, hi ha les causes naturals. Ara bé, el relat que acompanya el dubte sobre qui ha provocat els focs sí que és fals. S'insinua que es poden haver provocat incendis per aprofitar el terreny cremat, doncs per fer-hi cases o per posar-hi plaques solars o molins de vent. Això no és cert perquè, entre altres coses, la llei de terrenys forestals impedeix requalificar i reutilitzar aquests terrenys per altres coses fins al cap de 30 anys.
0: Un altre mantra, quan hi ha focs, és que no es gasta prou diners en prevenció i en extinció. Sobre això què podem dir-hi?
16: Doncs que depèn de com vulguem mirar les dades. Si mirem el que s'hi va gastar el 2025 la Generalitat, són 316 milions d'euros. Això seria menys de l'1% del pressupost de la Generalitat. Però també es pot mirar que, després de tocar fons amb les retallades del 2014, aquesta despesa ha anat augmentant amb governs de diversos colors polítics i que ara és més del doble que fa 12 anys.
0: I finalment hi ha la sensació que som en un estiu difícil i dels pitjors pel que fa als focs. Les dades confirmen que estem en un estiu especialment complicat?
16: És un any dolent, però de moment no dels pitjors, perquè ens en fem una idea. Fins ara s'han cremat unes 2.700 hectàrees i el 2019, per exemple, ja en portàvem 4.600. Una cosa que pot haver contribuït al fet que tots plegats tinguem la sensació que la campanya és complicada són els S-Alert. Se n'han enviat 47 per focs des del mes de juny, quan en tot l'any passat només se'n van enviar 35.
0: Un S-Alert que no ha funcionat, que no s'ha enviat en aquest incendi d'Almeria amb el que començàvem a Catalunya migdia. Carlos Baraibar, gràcies, bona tarda.
16: Adéu, bona tarda.
0: Més coses. S'allarga l'evacuació dels veïns de les finques afectades per l'esvoranc al Putxet, a Barcelona. Avui se'ls ha dit que no podran tornar a casa seva fins divendres de la setmana que ve, com a molt d'hora. Per seguretat, s'analitzarà el subsòl de cada finca per certificar que no hi ha moviment, Joan Garcia.
17: No serà, doncs, a partir de demà i farà falta com a mínim una setmana més. Els mesuraments de les cases i dels terrenys en superfície, fet fins ara, donen resultats estables, però en funció de la directiva de màxima seguretat, abans d'autoritzar el retorn dels veïns, s'analitzarà també l'estat del subsòl de les finques afectades. Així ho ha explicat el director d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez.
18: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
17: L'Ajuntament manté l'atenció als afectats al Centre Cívic de Vila Florida i avaluarà amb el Gremi d'Hotels necessitats de reallotjament. En David Aire, que té un centre de ioga davant la pizzeria on hi ha hagut l'esvoranc, ens ha explicat les sensacions que té el veïnat 3 dies després de l'esfondrament.
19: Sembla que estiguin fent una bona resposta, no?, als operaris, però bé, la gent està una mica espantada, eh?
17: I mentrestant, la tuneladora avança a una velocitat mínima, arribarà els pròxims dies a l'estació de Putxet dels Ferrocarrils de la Generalitat, on hi haurà un intercanviador amb la línia 9 i aquí farà una aturada de manteniment que ja estava prevista.
0: Coses. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona és la nota de tall més alta de la universitat i desbanca el doble grau de Física i Matemàtiques després de 14 anys de lideratge d'aquest últim. Les notes de tall més altes baixen i aquest any no hi ha cap grau que tingui una nota de tall de 13. 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la seva primera opció demanada, Sara Canyeter.
20: Sí, més enllà d'aquests dobles graus, a la resta de graus encapçala la llista de notes més altes, enginyeria en tecnologies aeroespacials de la Universitat Politècnica de Catalunya, i entre els 10 primers llocs també hi trobem medicina a 4 universitats, matemàtiques de la Universitat Politècnica, i destaca odontologia a la UB, que entra a la llista en aquest top 10. A la majoria d'aquests graus la nota de tall ha baixat unes dècimes respecte al curs passat.
0: Aquí has repassat les notes de tall més altes, però quins són els estudis que més alumnes demanen?
20: Doncs ben encapçada la llista, un clàssic, medicina és la carrera que més estudiants volen estudiar. També hi ha altres habituals, administració i direcció d'empreses, psicologia o dret. I destaca farmàcia, que entra en aquesta llista dels 10 graus que aquest any més han sol·licitat. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció, 8 de cada 10 ja se'ls ha assignat una plaça.
0: La campanya Ni un minut més, impulsada des de fa un mes pel sindicat majoritari Metges de Catalunya, arran del conflicte laboral dels metges de tot l'Estat, està tenint, segons el Departament de Salut, un impacte del 2% en l'activitat quirúrgica extraordinària. Una xifra, però, que us avança Catalunya Ràdio i que el sindicat considera totalment allunyada de la realitat. Mònica Mas, bon dia.
21: Bon dia. Sí, es calcula que el 30% de l'activitat quirúrgica total es fa fora de la jornada laboral ordinària dels metges i es paga a part. I és el que estan deixant de fer alguns facultatius adherint-se a aquesta campanya. El director del CatSalut, Alfredo García, assegura a Catalunya Ràdio que ara per ara la campanya i les vagues han afectat el 2% d'aquestes operacions i que si es manté fins a final d'any podria arribar al 15%.
22: És un impacte relatiu. Estem parlant d'unes 4.000 intervencions quirúrgiques. Això és l'activitat de 3 dies de feina. Pensa que operem pràcticament mig milió d'intervencions quirúrgiques a l'any. És un impacte molt petit, que només s'ha generat al llarg d'alguns dies d'aquest mes de juny i que està barallat amb l'impacte de les vagues que s'han convocat a nivell estatal.
21: En canvi, el Sindicat Metges de Catalunya creu que és una xifra insuficient. Sentim Xavier Lleonar.
23: En el millor dels casos cal pensar que estan desconnectats de la realitat, la qual cosa és molt trista, i en el pitjor dels casos és que menteixen deliberadament per intentar amagar un problema que tenen a sobre la taula.
21: Pel que fa a la negociació del conflicte, les posicions continuen allunyades, però el Departament de Salut assegura que està disposat a acabar amb les guàrdies de 24 hores, tal com reclamen els sindicats, però el director del CatSalut creu que no tots ho volen.
22: Hi ha professionals que no volen canviar aquest model, i així ens ho han manifestat. Una guàrdia de 24 hores es paga més de 1.000 euros.
21: A la tardor, Metges de Catalunya continuarà amb la campanya Ni un minut més.
0: La Comissió Europea exigeix canvis a Instagram i a Facebook perquè les seves aplicacions siguin menys addictives si no volen arriscar-se a pagar una multa milionària. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i acusa el gegant tecnològic Meta, que és propietari de les dues plataformes, de vulnerar així la Llei Europea de Serveis Digitals. Brussel·les, Bruno Forté, Amires, bon dia.
6: Hola, bon dia. La Comissió Europea vol que Instagram i Facebook apliquin pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i vol que les aplicacions deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos sense interrupcions. Tot plegat augmenta el risc d'enganxar-se a Instagram i Facebook, tant per als adults com, sobretot, per als infants, tal com ha denunciat el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
24: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de son. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
6: I un altre problema, diu la comissió, és que ara mateix els controls parentals per als més menuts no funcionen i els adults tampoc tenen eines efectives per mirar d'autocontrolar-se. Instagram i Facebook ofereixen la possibilitat de bloquejar l'aplicació quan se supera un cert límit de temps d'ús, però l'usuari pot desactivar-ho amb molta facilitat. Per això, Brussel·les els dona ara un temps per fer canvis i si tot i així el govern comunitari creu que no n'hi ha prou, l'empresa Meta, la matriu d'Instagram i Facebook, s'exposarà a una multa que pot arribar a equivaler al 6% de la seva facturació anual arreu del món.
0: Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, anem a la informació internacional. Tranquil·litat a les últimes hores a l'Orient Mitjà, on no s'han registrat hostilitats entre els Estats Units i l'Iran. Després de 2 dies d'intercanvi de foc, les dues parts han fet una desescalada. De tota manera, el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz ha tornat a reduir-se, Albert Manyà.
25: Els estats, les navilieres i les asseguradores estan molt pendents de com evoluciona la situació. La tensió viscuda amb atacs contra vaixells comercials fa desaconsellar la ruta i alguns opten per passar de nit i amb els sistemes de rastreig apagats per intentar passar desapercebuts. Els analistes destaquen que els darrers atacs els han rebut els vaixells que han passat a prop de la costa d'Oman, cosa que pot fer que a partir d'ara passin més a prop de l'Iran. En tot cas, el trànsit de vaixells en les dues últimes setmanes havia assolit el nivell més alt des de principis de la guerra, uns 40 de mitjana, lluny dels 125-140 previs al conflicte. Ara el creuen entre 15 i 20 aproximadament. L'endemà de l'enterrament del líder suprem assassinat, Ali Khamenei, després de 6 dies de funerals en què 43 milions de persones hi han pres part, segons els mitjans oficials del règim, les autoritats han advertit que si s'ataquen infraestructures hi haurà represàlies contra Israel.
0: I atenció a aquesta història. Una nena palestina de només 2 anys serà operada els pròxims mesos del cor a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. La criatura ha ingressat al centre en el marc d'una operació humanitària que ha permès evacuar 20 menors palestins de la franja.
25: Van sortir fa uns dies amb els seus familiars en un avió militar a través de Jordània en una acció coordinada amb l'Organització Mundial de la Salut i la Comissió Europea i seran atesos en diversos hospitals de l'estat espanyol. En el cas de la nena tractada aquí, el cap de cardiologia pediàtrica de Vall d'Hebron, Ferran Rosés, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio com està.
1: Té una malaltia congènita greu que implica que necessitarà cures de forma avançada en el nostre centre, que serviran per preparar-la per poder ser operada en els següents mesos. La nena va arribar estable, va arribar amb la seva família i la vam atendre a l'Hospital de la Vall d'Hebron la setmana passada.
25: En els últims 2 anys, prop de 150 menors palestins han participat en aquest programa.
0: Passant 21 minuts de les 2. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
2: Catalunya migdia.
5: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
7: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre alhora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
10: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
26: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
27: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial en un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle Universitat Ramon Llull.
29: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
30: Cuba va ser el símbol d'una utopia. Avui és la imatge d'una promesa fallida.
31: Se parece mucho a un país de posguerra. Las cosas se caen solas.
32: Los hospitales, destruidos. No hay medicamento.
33: Me estamos esperando siempre que se vaya la luz y no sabemos cuándo vuelve.
34: El 90% de la población vive en la pobreza.
35: El comunismo es hambre y miseria, ¿oye?
30: 30 minuts. Cuba, la fi de la utopia. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2/4. Les vendes del grup automobilístic Volkswagen han caigut un 6% durant la primera meitat de l'any. Les dades coincideixen amb l'anunci que la companyia rebaixarà un 25% la producció de cotxes. No ha concretat com ho farà ni quines afectacions tindrà o si hi haurà repercussions, per exemple, a SEAT. Algunes informacions periodístiques parlen de la supressió de 100.000 llocs de treball. Berlín, Jordi Regàs.
36: Bon dia.
3: El grup Volkswagen reduirà la seva producció dels actuals 12 milions de vehicles a 9. Aquesta és la principal decisió que es va fer pública ahir, després d'hores de reunió del Consell de Supervisió amb la direcció de l'empresa. Volkswagen també ha anunciat que reduirà el nombre de models que ofereix actualment i els deixarà en la meitat. El conseller delegat del grup Volkswagen, Oliver Blume, ho ha justificat en un vídeo comunicat.
4: Reduïm la complexitat, focalitzem les nostres tecnologies, avancem en l'adaptació del desenvolupament dels productes i de la producció als diferents mercats regionals, reduïm les sobrecapacitats, ens centrem en la producció de vehicles i aprimem la nostra estructura.
3: Del que no es parla en el comunicat de l'empresa és de llocs de treball ni del tancament de fàbriques. Sembla clar, però, que si es planteja produir un 25% menys de cotxes, algun ajust serà necessari. La decisió alemanya es creu que arribarà aviat, però abans han de tornar a negociar l'empresa, el Land de la Baixa Saxònia, que té el 20% de les accions, els sindicats i el propi govern federal.
0: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant del jutge haver ordenat retardar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Assegura que el govern només va aplicar els criteris marcats pel Ministeri de Sanitat durant la pandèmia i vincula els retards a problemes administratius i logístics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán, bon dia.
9: Bon dia. Des del primer minut, Vergés ha anat de cara a barraca i en resposta al seu advocat volia esvair dubtes.
11: ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
12: No, mai.
9: I després ha sostingut davant la Fiscalia que les ordres de prioritzar la vacunació dels més grans de 55 anys per davant de cap altre col·lectiu venien directament del Ministeri de Sanitat.
13: La decisió fue suya, fue colegiada.
14: La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general, de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
9: Tant Vergés com l'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, han afegit que la vacunació als cossos estatals no va començar abans perquè van demanar vacunar-se a les seves dependències i això va complicar tota la logística.
15: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar dues vegades. És l'únic cos professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
9: Després de les declaracions dels acusats, dilluns serà el torn de les conclusions de les parts i el judici quedarà vist per sentència.
0: I encara en l'àmbit judicial, el jutge del cas Leire Díez ha imputat l'expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE, Juan Manuel Serrano. També ordena buidar-li el mòbil per rastrejar converses i saber si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
16: Bon dia, Serrano. Estava sota la lupa de l'UCO i anticorrupció, que ja havia demanat al jutge fer aquest pas. Santiago Pedraza ara ordena clonar-li el telèfon per enfortir la seva tesi, que Serrano va col·locar Leire Díez a Correus perquè els ajudés a influir en contractes d'empreses participades per la CEPI, però també per saber quin paper va jugar amb Díez i el seu entorn per torpedinar les causes judicials que afecten el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. És clau, diu el jutge, la reunió que Serrano va tenir a la seu del PSOE mentre Sánchez es va tancar a la Moncloa a reflexionar. En aquella reunió, diu el jutge, Díez va oferir àudios i material per frenar causes judicials i assenyala que Díez i Serrano van parlar molt després de la trobada. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del telèfon de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui s'hi manté imputada i cita com a testimonis dues treballadores més del partit, a qui demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Santos Cerdán, Juan Manuel Serrano i Leire Díez.
0: El president de la Conferència Episcopal Espanyola intenta matisar aquestes paraules que iban a encendre la polèmica amb el govern espanyol.
17: Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones y a las pruebas me remito.
0: Luis Argüello es pregunta per què a la Moncloa s'han donat per al·ludits, perquè assegura que es referia al conjunt dels ciutadans espanyols. Al govern espanyol, en canvi, li retreuen unes declaracions que consideren ofensives i li reclamen unes disculpes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
18: Bon dia. Luis Argüello reconeix que les seues paraules no van ser afortunades, però les emmarca en una xerrada acadèmica i diu que s'han desenfocat. Assegura que la menció a la banda de lladres és una cita de Sant Agustí i de Benet XVI i que referia als ciutadans que, per exemple, defrauden impostos.
17: Hacía una apelación a la hora de la regeneración democrática a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Cada uno verá por qué se siente aludido, porque yo no he hablado del gobierno.
18: El president de la Conferència Episcopal Espanyola responia a ministres que, com Félix Bolaños, s'han queixat de les seues paraules o que, com Margarita Robles, li han exigit una disculpa. Són declaracions a la cadena SER.
1: Lo primero que tiene que hacer es respetar a todo el mundo, no lanzar falsos testimonios. Y yo le tengo que decir que me parece absolutamente inaceptable y que espero que se disculpe. Creo que esas palabras son no solamente injustas, conllevan un enorme descrédito a la Iglesia Católica.
18: Argüello també ha respost a la carta que li va enviar Bolaños i en que el ministre li pregunta què li semblaria si el govern espanyol es referís als bisbes com una banda d'agressors sexuals. Diu Argüello que seria fals i profundament injust perquè l'Església ja ha assumit responsabilitats.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 PM. Jaume Collboni guanyaria les eleccions a Barcelona segons el baròmetre de l'Ajuntament. El PSC milloraria resultats, però notaria l'alè d'Esquerra Republicana, que s'acostaria als seus millors registres i quedaria només 2 punts de Collboni. Aliança Catalana entraria amb força a l'Ajuntament i Junts, en canvi, s'enfonsaria en Escura.
2: Doncs sí, el PSC creix. Jaume Collboni tornaria a guanyar les eleccions amb un 13% dels vots. L'esquerra de l'Hisenda Alemany li trepitja els talons, obtindria només 2 punts menys i se situaria en segona posició. Els comuns de Gerard Pisarello es mantenen en la tercera posició, tot i que perdrien més de la meitat del suport. Aliança Catalana irrompria el consistori com a quarta força i se situaria per davant del PP, de Vox i de Junts. De fet, els de Jordi Martí caurien de la primera a la sisena força. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens a l'extrema dreta.
5: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
2: Elisenda Alemanya és la líder més ben valorada i és l'única líder que aprova juntament amb l'alcalde Jaume Collboni i el líder de Junts Jordi Martí. L'habitatge i l'inseguretat són els temes que més preocupen amb diferència als barcelonins. Els segueixen molt de lluny els problemes associats a la immigració, al turisme i la neteja, que cau fins a la 5ª preocupació.
0: Doncs precisament de cara a aquestes pròximes eleccions municipals, que són d'aquí un any, Vox vol captar vots del PSC el maig vinent en aquestes eleccions per créixer l'àrea metropolitana. El partit d'extrema dreta busca aprofitar la debilitat de Pedro Sánchez de la Moncloa per millorar resultats a la capital catalana i la rodalia, on ja concentren la major part dels seus votants i on Aliança Catalana tindrà més complicat i rompre amb força. Àlex Giral Robert.
6: La formació ultra vol treure rèdit de la fragilitat del govern espanyol en vies d'atac com la causa contra Zapatero i missatges per captar el vot antiimmigració. Per això insistiran molt a culpar el PSOE de trair Espanya i ho combinaran amb les habituals crides a la seguretat als barris. Segons fonts del partit consultades per aquesta emissora, els programes municipals incorporaran la prioritat nacional a l'hora d'accedir als serveis públics. Així, l'extrema dreta vol ficar la banya a la primera i la segona corona metropolitanes, on el 2023 van aconseguir 80 dels 120 regidors que tenen a Catalunya, i també l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. Els de Santiago Abascal ja han buscat encendre els ànims a les grans ciutats d'aquesta zona quan ha sorgit algun conflicte vinculat amb immigrants. Una aposta que el líder de Vox a Catalunya i número 2 de Abascal, Ignacio Garriga, no amaga.
7: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
6: Per tot plegat, preveuen registrar candidatures a unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que en les últimes municipals. Llistes continuistes que no tenen cap pressa a presentar pel poc pes dels candidats en comparació amb el de la marca. Des de les files de Vox, a més, no contemplen que l'aparició d'Aliança al panorama municipal frustri la seva estratègia. Sí que tenen assumit, però, que una part important del vot en zones com la Catalunya Central anirà ara a parar al partit de Sílvia Oriol.
0: Unió de Pagesos ha fet avui una tracturada des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'ofec econòmic que pateixen els viticultors. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. L'única solució que hi veuen és arrencar ceps. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
8: Unió de Pagesos està satisfeta de com ha anat aquesta marxa que han fet per aconseguir el suport dels elaboradors de vi i cava a la seva demanda d'eliminar part d'aquesta oferta excessiva de raïm i vi que hi ha aquest any. David Cendra, cap cap de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
10: El que han fet avui és que aquest pagès que hagi d'arrencar, que no és la seva voluntat, com a mínim a rebre uns imports i que puguin marxar el més sanejats possible del sector.
8: Els cellers elaboradors de l'AECAVA i l'associació vinícola creuen que s'ha de parlar de com fer-ho perquè l'arrencada de vinya, si es fa, no suposi un fre en el futur. Joaquim Toses i Toni Cruces.
12: Actualment hi ha un desajust claríssim entre oferta i demanda i fins que això no es vagi assentant serà difícil realment determinar quan hi ha d'estructural o no.
19: Necessitem fer un stand-by, arrencar temporalment unes arrencades de vinya. Arrencar vol dir que no siguin productives durant un temps.
8: Des de l'Incavi creuen que no sobrarà tant raïm com sembla i que cal parlar de l'equilibri entre oferta i demanda. Joan Gené, director.
20: Hem d'esperar a saber quina és la dimensió exacta del tema. Estudiarem què es pot fer i estarem al seu costat.
8: El Gremi de la Pageria Catalana ha lamentat no haver estat informat ni convidat a aquesta mobilització.
0: Doncs sobre això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pensa que no es pot perdre cultiu i demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar el raïm sobrant.
21: Hem de veure, aviam, com apostem pel most concentrat. Estem comprant sucre de canya a altres llocs del món. Per tant, a través del most concentrat podem fer també que no sobri tant raïm, o també les reserves de crisi, que vol dir quan sobra raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve en pot faltar. I sobretot no volem renunciar a la cultura del vi.
0: Passant 5 minuts de 2:15 de la tarda, comencem el temps dedicat a la cultura amb els incombustibles Rolling Stones, que tornen a treure la llengua i avui publiquen el seu 25è àlbum d'estudi. Que es titula Foreign Tongues. Inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country, Montse Mas.
22: L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ja ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc, que incorpora col·laboracions de estrelles com Paul McCartney o Robert Smith de The Cure. Un espectacle de 500 drons sobre el Tàmesi va celebrar abans d'ahir a Londres el llançament d'aquest àlbum, il·luminant el cel amb el famós logotip dels llavis i la llengua de la banda.
0: I d'uns incombustibles a un molt jove que també fa música.
23: Un cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'aixafat un marroquí.
0: És el Naïm Ska, que ha revolucionat les xarxes amb les seves reinterpretacions del cançoner popular català. Avui fa el salt definitiu a les plataformes digitals de la mà de Halley Records i publica les seves primeres 5 cançons com aquesta, El cargol ja no treu banya, Montse Camps.
22: Sí, altres són En Mohamed ha matat en Patufet o Som joves catalans. Cançons que s'han convertit en virals en les quals l'artista català d'origen marroquí fa servir l'humor per fer crítica social amb un missatge contra la xenofòbia, com explica Catalunya Ràdio.
24: Sé del racisme, la gent quan veuen que t'ho prens malament i us pagues tots amb la mateixa moneda, doncs ho segueixen fent perquè saben que t'han fet mal. Però tu, en canvi, si te'n rius d'aquestes coses, és com que ja no tenen què respondre, no tenen res a respondre. Jo penso que la millor eina és prendre-ho tot amb humor.
22: Naïm Esmaili va començar a penjar vídeos a TikTok dins d'un cotxe amb els seus amics. Acumula gairebé 70.000 seguidors a TikTok i té vídeos que tenen més d'un milió de reproduccions. Ara acaba de fer el seu primer directe al Festival Canet Rock. Al setembre començarà una petita gira i el març de l'any que ve actuarà a la Sala Apolo de Barcelona.
0: I ara, cinema.
22: La Apolo de Barcelona.

0: ridícula i indigna que fa enyorar la, la fantàstica Campeones. Tot això m'ho diu el Marc Garriga, però jo no les he vistes.
1: Això és el que passa amb aquestes dues estrenes, dues de les estrenes principals de la setmana. Això no vol dir que no hi hagi bon cinema d'estrena. La joia de la setmana és Andy, del català Roman Parrado, un magnífic exemple de cinema social que narra de forma concisa i gens condescendent el calvari de dos nens que intenten travessar la frontera de Mèxic amb els Estats Units. I també val la pena Winnipeg, el vaixell de l'esperança, una cinta d'animació que explica la història no prou coneguda del vaixell noliejat pel poeta Pablo Neruda per evacuar més de 2.000 exiliats espanyols cap a Xile després de la Guerra Civil. És la prova que les pel·lícules de dibuixos també poden ser enlluernadorament educatives. Completen les novetats el consistent melodrama irlandès A 500 milles de casa, la inquietant cinta alemanya Mariel lo sabe todo, la conmovedora pel·lícula japonesa Un taxi en Tòquio o l'hipnòtic film argentí Les Corrientes.
0: I una última cosa. Aquests que sentim, de cors, però també Mònica Naranjo o Sopa de Cabra, són alguns dels caps de cartell del Festival de Portaferrada Occident que comença aquesta nit. El concert inaugural serà el del reconegut músic Jordi Savall. Es podrà sentir en un escenari que recupera l'espai Port. Sant Feliu de Guíxols, Núria Peraire.
2: El festival presenta un cartell ple d'estils diferents, des de Mònica Naranjo i David Bisbal a Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone, passant per Maria Arnal o Los Delincuentes, que fan la seva gira de retorn. Entre els noms internacionals destaca la banda irlandesa The Corrs en el seu únic concert a Catalunya aquest estiu. Per a la inauguració s'estrenarà una versió ampliada de l'espectacle La ruta de la seda del mestre Jordi Savall, que junta l'anada i la tornada del viatge de Marco Polo. Ho explica el codirector del Portaferrada, Albert Mallol.
3: És el primer cop que hi presenta els dos conceptes, ha creat aquest nou espectacle que podrem veure per primer cop aquí a Portaferrada.
2: El Portaferrada se celebrarà fins al 20 d'agost.
4: Catalunya migdia.
0: 20 minuts per a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Avui coneixerem el rival de França a les semifinals del Mundial.
5: Que sortirà de l'Espanya-Bèlgica, que juga avui a les 9 de la nit.

0: el Mundial, França va superar ahir a la nit 2-0 al Marroc i ja és a les semifinals. I avui, com dèiem, tindrem el segon semifinalista del Mundial. A les 9 de la nit es juga el partit de quarts de final entre Espanya i Bèlgica. Els espanyols que no arriben a les semifinals d'un Mundial des del 2010, quan van guanyar la Copa del Món, mentre que els belgues van ser semifinalistes en el Mundial del 2018. I avui quin partit s'espera a Los Angeles, Roger Bosà?
1: Doncs un partit segurament trampa i gens fàcil per la selecció espanyola, tot i que és veritat que la victòria contra Portugal doncs, va reforçar la confiança i també l'autoestima d'Espanya, que és favorita en aquesta eliminatòria contra Bèlgica. A la concentració es respira una barreja de confiança i prudència i el que sembla segur, com diu el seleccionador Luis de la Fuente, és que aquí ningú pensa en la possible semifinal contra França.
2: Te garantizo que no pensamos más que en Bèlgica. Vamos, Francia, porque me habéis preguntado. Si no, hasta que no pasemos, si pasamos, hay que pasar a Bélgica, un partido, insisto, muy difícil. Hasta que no lo pasemos, no seamos capaces de superar a Bélgica. Empezamos a hablar lo que queráis de Francia. Hasta ahora, como aficionados al fútbol, podemos hablar, pero como profesionales, te garantizo que no existe para nosotros.
1: Està previst que De La Fuente repeteixi l'11 dels últims dos partits. Per tant, del Barça es mantindrien Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine. El seleccionador espanyol creu que Bèlgica és el rival més difícil que s'hauran trobat fins ara. Ahir, en aquesta prèvia, també va defensar Pedri, que ell mateix va dir que contra Portugal no havia fet ni molt menys el seu millor partit. Diu De La Fuente que tindrà partits més o menys lluïts, però que Pedri sempre està bé, i insisteix que la millor versió de Lamine Yamal està per arribar i espera que sigui avui contra Bèlgica. A la selecció belga ha fet 3 gols i els ha fet tots des de la banqueta Romelu Lukaku, que està convençut que per guanyar avui han de fer el millor dels partits.
3: Para nosotros es muy importante de jugar el partido perfecto. Porque si tú miras los partidos que ellos han jugado fino ahora, es muy impresionante. Pero nosotros tenemos calidades también y vas a estar en un partido muy importante para nosotros también.
1: I no és tan golejador Gavi, el jugador del Barça, que en les últimes hores ens ha deixat un moment divertit quan ha explicat que somia a marcar el gol de la final i que se l'imagina així.
4: No sé, yo siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Pero, claro, esos son sueños, ojalá se cumplan. Pero, no sé, rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final, quien sea, me da igual.
1: Per cert, que Espanya ahir va assajar els penals. La selecció espanyola, per tant, preparada també per aquest possible escenari en aquest partit que començarà a les 9 i que es torna a jugar aquí a Los Angeles, igual que els setzens de final contra Àustria.
0: I d'aquest partit sortirà el rival de França a les semifinals. Kylian Mbappé va ser el protagonista de la classificació de França per aquestes semifinals.
5: Rabiot avec Désiré Doué qui parvient a donner ce ballon a Kylian Mbappé!

0: I va ser protagonista Kylian Mbappé, primer perquè va fallar un penal, però després també va fer un gol i una, més a més, va acabar el partit amb una possible lesió del davanter francès del Madrid, Arbusà.
1: Està bé, eh? En principi no és res, només són molèsties al turmell, el van canviar per precaució després d'un cop, i després d'aquesta victòria clara i merescuda de la selecció francesa, que va ser molt superior al Marroc ja des d'un bon inici i que compta assoleix per primera vegada la seva tercera semifinal consecutiva en un Mundial. Ahir gols d'Mbappé i Dembélé, el 60 i el 66, i això que, com dius, a la primera part Mbappé va fallar el penal, el va aturar Bono, l'ex del Girona, però això no va afectar especialment el jugador del Madrid, el crac del Madrid, que va fer un golaç amb l'interior a l'escaire quan no hi havia forat per fer l'1-0 i el seu vuitè gol, que l'empata ara mateix amb Leo Messi. Aquest és el protagonista, Kylian Mbappé, designat millor jugador del partit, ahir parlant de la importància de guanyar.
2: Somos un equipo, un país que tiene una historia en el Mundial. Al final tienen que saber la historia del país y como la presión que representa el jugar para Francia, porque tú tienes que ganar sí o sí, si no los otros que están aquí nos van a matar. Tenemos jugador de calidad, pero jugamos como un equipo, tenemos un colectivo, un grupo que está unido, que vamos siempre en la misma dirección y la dirección que queremos es ganar.
1: Insistim que Mbappé està bé, que en principi podrà arribar a les semifinals, classificada França, que espera rival, o Espanya o Bèlgica, mentre que el Marroc s'acomiada aquí d'aquest Mundial en què no ha pogut igualar el que va fer en l'últim Mundial, arribant a semifinals, però que marxa amb molt bones sensacions.
0: I malauradament a les celebracions que s'han produït a França aquesta matinada ha mort una noia de 17 anys. La seguidora francesa es va enfilar un camió en marxa en una caravana de cotxes que celebraven el 2-0 de França.

0: Doncs aquest cap de setmana es configurarà la segona semifinal del Mundial. Demà Noruega vol seguir fent història contra Anglaterra i diumenge a la matinada la selecció argentina s'enfrontarà a Suïssa, Montserralla.
1: L'Argentina i el futbol és un binomi apassionat, esbojarrat, que arriba fins a límits insospitats. I ara els argentins apel·len al cor per accedir als quarts de final.
2: Nosotros acá tenemos, abajo del esternón, hay dos arterias que yo siempre digo, Dios la había puesto por algo.
3: Y todas estas cosas las digo porque vivo sufriendo a lo loco.
2: En los primeros momentos del infarto agudo, ese músculo cardíaco estaba ahí atontado todavía, se podía rehabilitar.
4: Y lo deja para Leo, va Leo, la mente sobre el lindo centro, está acá.
1: Al vídeo de la selecció argentina es veu un cardiòleg famós del país parlant d'un infart de cor amb imatges de la remuntada agònica de l'Argentina contra Egipte als vuitens. Leo Messi, amb 8 gols, empatat en Mbappé com a màxim golejador del Mundial, no vol dir adéu al Mundial. Diumenge a les 3 de la matinada jugaran contra Suïssa a Kansas. Scaloni no ha volgut ensenyar cartes i l'últim entrenament ha estat a porta tancada. L'equip argentí manté el ritual de fer un asado abans de cada partit, com van fer al Mundial de Qatar, on van ser campions. Unes hores abans, demà, a les 11 de la nit, Noruega juga per primer cop en quarts d'un Mundial contra Anglaterra, que suma 10 participacions en aquesta eliminatòria. Nascut a Anglaterra, Erling Haaland, el davanter noruec del City, va deixar el país amb 3 anys i mig. Podria haver triat jugar amb la selecció anglesa, però ell se sent plenament noruec. Un Haaland que des del tercer lloc del rànquing també competeix per ser la bota d'or del Mundial.
5: Let's be honest, score 7 goals.
6: Per ser honest, marcar 7 gols per Noruega al Mundial és molt especial, és irreal. No tinc paraules. És difícil posar paraules al que estic sentint, al que estic fent, perquè és surrealista. Necessito pessigar-me el braç de tant en tant perquè això és enorme.
5: It's big, you know?
1: Just darrere Haaland hi ha el capità anglès Harry Kane, que suma 6 gols. Mai s'han enfrontat en un Mundial Noruega i Anglaterra. Els anglesos són sempre favorits, però els vikings volen continuar remant.
0: I ja sabeu, per seguir la informació del Mundial a Catalunya Ràdio, aquí al Catalunya Migdia, però també cada dia de dilluns a divendres a les 7 al Tot Costa i a la nit a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial. L'Arsenal femení ha fet oficial el que era un secret de domini públic. El fitxatge dona Batlle, Marcos García.
7: De les 4 sortides del Barça ja sabem que Alexia jugarà al London City, Ona jugarà a l'Arsenal i cal confirmar el destí de Mapi León i també de Salma Parayuelo. Ona Batlle, fins ara lateral dreta del Barça, ja és jugadora de l'Arsenal.
8: It's one of the biggest clubs in Europe, or not to say,
1: és un dels clubs més grans d'Europa, per no dir del món. Crec que aquí és on el meu joc encaixa millor. La manera de jugar aquí és com vull jugar. Crec que la Lliga Anglesa és la millor lliga.
8: In England, it's, I think, the best league.
7: Encara la Lliga F, l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, té 23 anys, arriba del Granada i signa amb l'Espanyol per una temporada.
0: Seguim parlant de futbol. A segona divisió, tant el Girona com el Sabadell han començat aquesta setmana la pretemporada. Els gironins amb un nou tècnic, el fins ara entrenador del filial Quique Álvarez, que avui ha parlat dels objectius en una entrevista als mitjans del club, Pau del Serra.
9: Quique Álvarez ha recordat, com ja va fer el dia de la seva presentació, que no li agradaria que s'establissin comparacions amb Mitchell, amb el qual té una gran relació, ha dit. Reconeix que serà una pretemporada difícil perquè, per una banda, hi ha jugadors que poden marxar i d'altres que encara han d'acabar de pair el descens, però que està convençut que tindran un bon equip. I té molt clar quin és l'objectiu. Clarament, tornar a primera divisió.
10: No m'he d'amagar. Jo crec que el Girona, com han dit, té una estructura de primera, les circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però sí que tothom... Jo el primer, que jo ja ho sé, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
9: D'altra banda, el Sabadell va anunciar ahir al vespre la quarta incorporació de cara a la pròxima temporada. Parlem del migcampista català de 26 anys, Òscar Sanz, que arriba procedent del Nàstic de Tarragona.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. El Tour de França està pràcticament sentenciat.
11: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Anna.

0: Però anem a pams. Avui, setena etapa d'aquest Tour. Com va la cursa, Isaac Vilalta?
1: Mira, ara mateix s'estan intentant formar algunes fugues, s'estan llançant alguns atacs des del pilot. Per davant, dos corredors en solitari. El ciclista del Caja Rural, Jacopo Truba, i el francès Baptiste Weisstrofa, que torna a ser protagonista. Encara queda moltíssim, eh? Tres quartes parts de l'etapa, una etapa plana. Aquests dos homes fugats tenen mig minut respecte del gran grup.
0: I Tadej Pogačar, que torna a ser el mallot groc del Tour, i ja ens ho deies, Isaac, li queda molt bé aquest color a Tadej Pogačar, després d'una exhibició que va fer el Tourmalet com a protagonista.
1: I sembla gairebé que porti el seu nom al mallot groc. Pogačar va guanyar l'etapa i es va situar, com deies, com a nou líder. Ahir va atacar 5 quilòmetres de coronar el Tourmalet, se'n va anar sol, i al cim li treia 30 segons a Vingegaard. El descens va ampliar l'avantatge i ho va culminar en l'últim port, a Gavarnie, un de segona categoria, fins a treure-li 2:38 al danès, segon de l'etapa. Pogačar va completar en solitari gairebé 40 quilòmetres i va marcar un nou rècord en l'ascensió al Tourmalet, però també en el descens. Ha guanyat ja 23 etapes al Tour i ell mateix situa la d'ahir al seu top 5 particular. Ara bé, com es gesten exhibicions com la d'ahir?
2: Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estava amb el bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa d'avui, i jo ja estava nerviós. Avui m'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
1: Com deies, Pogačar ha deixat el Tour pràcticament sentenciat. Ara li treu 2:42 a Vingegaard, segon. Tercer és el company d'equip de Pogačar, Isaac del Toro.
0: I l'etapa d'ahir, a més, va deixar altres víctimes.
1: Sí, el ritme de Pogačar va deixar descol·locats molts rivals. Només 23 ciclistes van arribar a menys de 10 minuts i, a la general, amb només 6 etapes, tan sols hi ha 14 corredors que es trobin a menys de 10 minuts de l'eslové. La destrossa va ser enorme. Thorsten Train, que va començar el dia com a mallot groc en gairebé 8 minuts sobre Pogačar, ahir va perdre 25, agreujats per una caiguda quan ja rodava molt lluny. Avui no ha pres la sortida per una fractura en una costella. Kian Aidebrox, l'aposta del Movistar, es va retirar ahir, malalt i ofegat per la calor i el ritme de Pogačar. I Evenepoel i Lipovic, companys d'equip, van acabar discutits perquè el belga acusa l'alemany de no ajudar-lo en la seva persecució a Tadej Pogačar.
3: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Menys de 6 minuts, perquè siguin les 3 de la tarda, pausa i seguim.
4: Catalunya migdia. Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Si Espanya marca el dia 10, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al xec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
8: Sí.
7: I després a cala meva mare, Olot.
8: Mm-hmm.
7: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: Aquest estiu arriba l'estrena més esperada, la temporada 27 de MediaMark. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb les millors ofertes i tots els nostres serveis. Hi ha disponible a les millors botigues MediaMark.
11: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: En bàsquet, mentre el Barça mira de resoldre qui serà l'entrenador la propera temporada, viu també envoltat de rumors sobre quins jugadors acabaran arribant i quins no. Per ara, l'equip blaugrana en el que ha fet és tancar una renovació a Xavi Soler.
12: D'entrada, amb una renovació esperada, el Barça amplia el contracte de Joel Parra fins al 2030 després de cans de sirena que situaven el jugador fora del club blaugrana. El club ha reaccionat i ha anunciat aquesta ampliació de contracte fins al 2030, on Joel Parra, que va ser un dels homes destacats, sobretot en el tram final de la temporada passada, i continuarà vestint els colors blaugrana. Qui vestirà de verd i negre la temporada vinent serà Emir Suleimanovic, l'aler pivot bosnià. S'espera que aquesta tarda es faci el fitxatge oficial ja d'aquest nou reforç per la penya de cara a la temporada vinent, on encara hi ha moltes incògnites i alguns jugadors que han de solucionar el seu futur, com per exemple Ricky Rubio o Nicola Provitola. Els dos podrien coincidir la temporada vinent a la penya. I un altre canvi, en aquest cas no de jugador, sinó de nom de club, és el Bàsquet Girona, que ha anunciat el seu principal naming sponsor serà l'empresa Fiat. El president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, no dubtava qualificar aquesta notícia d'històrica.
13: És un moment històric per nosaltres, i crec que Fiat, des del primer dia que nosaltres li vam presentar el repte i el projecte, han mostrat aquest compromís amb nosaltres, amb el club. Entenen perfectament l'impacte que pot tenir un club, no només com a marca, sinó també com a eina social.
12: Un acord amb Fiat, passarà a dir-se Fiat Girona, que durarà les tres properes temporades amb opció d'ampliar-se una quarta.
0: En MotoGP, Marc Márquez, aquest cap de setmana la pressió de guanyar els 37 punts al Gran Premi d'Alemanya, que és el circuit on més vegades ha guanyat Damià Aguilar.
14: Si el Cota d'Austin ja ha guanyat 7 vegades, el Sachsenring en són 9, una més, i pot igualar el rècord de Giacomo Agostini al circuit d'Imatra, Finlàndia. Parlem de la classe reina. De moment, una caiguda a baixa velocitat ha fet que el tro de Cervera s'ho prengués amb calma i ha acabat el primer lliure a 51 mil·lèsimes del madrileny Raúl Fernández, pilot Aprilia. L'Aprilia i la Ducati poden tenir un bon duel aquest cap de setmana a Alemanya. D'entrada, no han estat ràpids ni el masegat Marco Bezzecchi ni el líder Jorge Martín. També Àlex Márquez s'ha mantingut entre els millors. Sisè, amb Alex Rins, setè i Maverick Viñales, onzè. Rins i Viñales cada cop més a prop de la confirmació que l'any que ve no seguiran a MotoGP. A les 3, sessió practice, la canvia 10 pilots a la Q2 i els altres 12 a la repesca.
0: I en tenis a Wimbledon, avui ha de quedar definida la final masculina. De fet, Audal, des de fa uns minuts que ja es juga la primera semifinal.
15: Sí, exacte, un partit que enfronta l'alemany Alexander Zverev, últim guanyador de Roland Garros, davant del britànic Arthur Ferry, la gran revelació del torneig, número 114 del món, i que ha arribat a les semifinals després de rebre una invitació del torneig per participar-hi. De moment, el primer set domina per 3 jocs a 2 Zverev. Quan acabi aquesta primera semifinal, vindrà la segona, l'autèntic plat fort de la jornada, entre el número 1 mundial i guanyador de l'última edició de Wimbledon, l'italià Jannik Sinner, i el serbi Novak Djokovic, guanyador 7 vegades de Wimbledon i el tenista masculí de tota la història que ha guanyat més partits en aquest torneig. D'altra banda, demà dissabte, final femenina, ja està definida, la disputaran dues tenistes txeques, Carolina Muchova i Linda Noskova.
0: I amb què vols que acabem, Marcos?
16: Amb un apunt. Samarreta de l'Espanyol, la segona ja presentada, vermella, amb les mànigues blanc i blaves, molt xula, reedició de la samarreta visitant de les temporades 86 a 93.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports del tot costa, les 11 al Club de la Mitjanit, i ara a Catalunya Ràdio, al Catalunya Mitjà, amb l'Òscar Fernández.
17: Són les 3. Catalunya migdia. Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem connectat amb Almeria, on l'incendi forestal de Los Gallardos deixa almenys 12 morts i 23 desapareguts. Segons les autoritats andaluses, algunes de les víctimes no van fer cas de l'ordre de confinar-se. El cas és que no es va enviar cap S-alert als telèfons mòbils de la gent de la zona. També us hem explicat que els veïns dels 93 habitatges desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esfondrament derivat de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa seva fins d'aquí una setmana. Això allarga molt el termini inicial que deia que ja hi podrien tornar demà mateix. I ens hem fixat en el nou avís amb amenaça de multa inclosa de la Comissió Europea a Facebook i a Instagram perquè canviï les seves aplicacions per fer-les menys addictives. Brussel·les, per exemple, reclama la fi de l'anomenat scroll infinit, que fa que s'ofereixin vídeos nous de manera infinita als usuaris, i això fa que ens hi estiguem enganxats hores sense adonar-nos-en. Tot això us hem explicat a la primera hora. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
18: Doncs que el Ministeri d'Hisenda ha enviat a les comunitats comunitats autònomes, les línies mestres del nou model de finançament autonòmic que debatran el 29 de juliol al Consell de Política Fiscal i Financera. El nou model aporta 21.000 milions addicionals. Catalunya és el segon territori que rebrà més recursos darrere d'Andalusia, amb 4.700 milions. La consellera d'Economia, Alícia Romero, defensa que el model pactat amb Esquerra és bo per totes les comunitats i demana als partits que hi són contraris que treballin per millorar-lo i no per tombar-lo.
19: No perdem aquesta oportunitat. Si creuen que el model es pot millorar, doncs que a través de les esmenes que es podran incorporar i la negociació, doncs que es puguin incorporar, no? I que fem que aquest model s'acabi aprovant, perquè és una oportunitat que crec a la que no podem renunciar. Un model de finançament molt més just, molt més igualitari, solidari, amb molta més corresponsabilitat fiscal, que guanya capacitat normativa.
18: Més qüestions. L'expresident Pere Aragonès lliura el fons documental del seu mandat a l'Arxiu Nacional de Catalunya i reclama que el país continuï sent una nació inclusiva. El president Salvador Illa ha lloat la lleialtat institucional d'Aragonès. Anem ara a Sant Cugat, Marta Vallès.
20: Aragonès diu que l'honor més gran és haver estat president de la Generalitat. En presència de l'actual president, Salvador Illa, defensa mantenir una Catalunya inclusiva i un govern de tothom.
21: Continuar preservant la idea de Catalunya com un sol poble, com una comunitat entre persones que ens reconeixem iguals en drets i deures, que compartim no només un espai, sinó compartim un projecte col·lectiu. Això és el que és una nació. No s'entendria la voluntat d'autogovern demostrada al llarg dels segles sense una societat cohesionada a l'entorn d'una idea d'un nosaltres compartit.
20: Salvador Illa ha lloat que Aragonès sempre va posar la institució per davant de tot i també el traspàs modèlic que va rebre que li servirà, ha dit, per quan ell l'hagi de fer.
18: Crisi política a l'Ajuntament de Sitges. Els comuns han trencat el pacte amb l'alcaldessa d'Esquerra, Aurora Carbonell, i abandonen el govern municipal. Les negociacions per fer relleu a l'alcaldia l'últim any de mandat han fracassat. Corresponsal al Garraf, Montse Gener Riba.
22: Hola, bona tarda. Aquest migdia, Verds en Comú Podem Sitges ha anunciat la seva sortida del govern municipal, que comparteix amb Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent. Segons l'acord de govern que es va fer després de les eleccions, els tres primers anys d'alcaldia eren per Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, i l'últim per Carme Gasulla, dels Comuns. Com que l'acord de quatre partits inicial es va trencar al principi i ara alguns partits deien que s'havia de reescriure el pacte, les converses s'han anat allargant esperant el moment de fer el ple de relleu al capdavant de l'alcaldia. La paciència dels comuns ha arribat a la fi i avui en un comunicat han dit que surten del govern municipal. Els motius els explicaran dilluns. El que és clar és que no hi haurà relleu i cal veure què passarà aquest últim any de mandat, perquè el govern municipal queda amb el suport de 7 regidors dels 21 que té el ple. Significativament, els comuns agraeixen el suport de dos grups minoritaris que anaven a votar-los, però no esmenta cap dels seus socis, ni Esquerra Republicana ni Sitges Grup Independent.
18: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia discapacitada psíquica. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. La fiscalia demanava aquesta pena de 27 anys de presó. A més de l'empresonament, l'audiència també ha condemnat el policia a indemnitzar amb 60.000 euros la dona per danys morals i l'inhabilita per treballar amb menors. I ha mort als 85 anys Jordi Borja, històric militant del SUC, del qual va ser membre del Comitè Central. Borja va ser diputat del Parlament de l'any 80 al 84 i tres anys després, el 87, va ser tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona amb Pasqual Maragall a l'alcaldia. Va ser un dels artífexs de la descentralització i organització de la capital en districtes. Ha estat professor de Sociologia i Geografia Urbana de la Universitat Autònoma i de la Universitat Politècnica de Catalunya, així com en universitats estrangeres com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York.
17: Passant 5 minuts de les 3.
23: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
17: Des d'ara fins a les 4, amb l'Elisabet García Pagant, sols directora de La Vanguardia. Bona tarda.
24: Bona tarda.
17: El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
25: Què tal? Bona tarda.
17: I el periodista i escriptor Jaume Clotet. Bona tarda.
26: Bona tarda.
17: Tot bé?
26: Tot
25: molt bé,
26: bé,
25: gràcies.
17: Perfecte, doncs escolta'm... Que
26: ja, ja és divendres.
17: Com aquell qui no vol la cosa, eh? Ja queda menys, no se sap per què, però ja queda menys, eh? Endavant. Depèn com t'ho prenguis.
25: Queda menys per tornar a suar al carrer,
17: clar, aquí s'està molt bé. Per exemple, clar, clar, és un refugi climàtic gairebé a les instal·lacions de Catalunya Ràdio. Ja sabeu que el primer tema del dia sempre ens ve des de fora. I que els divendres, qui ens el serveix és el periodista Iu Forn. Bona tarda.
1: Bona tarda.
17: Que ha estat bastant celebrat el teu look. És a dir, has vingut molt abrigat, molt ben vestit, però un punt massa abrigat per la calor que fa a Barcelona aquests dies.
1: Sí, però m'explico la meva vida, no cal. Resumida, haig de fer un trajecte bastant llarg amb moto per autopista i amb màniga curta, millor en horari. Saps què et vull dir? Encara que arribi a lloc, que és bastant lluny, com un pollastre a l'asc, amb el meu propi suc, em vagin rostint, però, vaja, almenys... Saps allò que ara ja per llei no es pot anar amb xancletes mentre condueixes a moto, que és una cosa que jo també recomano molt, que es porti guants, que també ho recomano molt, doncs alguna cosa has de portar, perquè si no...
2: I creus que anar per autopista amb moto, amb americana, és el correcte?
1: És que el vestit de...
17: El mono de motorista és pitjor, no?
1: Al final haig d'acabar parlant de mi.
17: Deixa'm dir, perquè...
1: El d'allò de moto que tinc, el vestit de moto, és d'hivern.
3: Però s'ha
1: de
3: tenir un d'estiu i un d'hivern.
1: Sí, clar, sóc autònom, vull dir, sí, d'hivern. I un de primavera.
3: És com aquests nois que venen amb pantalons curts avui.
1: I un de primavera, verano. No, hi ha gent que sí que ha vingut aquí, que passa que els oients i les oients no ho veuen, però...
17: N'hi ha dos que estan amb pantalons curts.
1: Dues persones que estan molt a prop meu i el seu nom no comença per... És igual, van amb pantalons curts.
25: Sí, però si fóssim redactors de La Vanguardia no ho faríem, ja ho hem dit.
17: Deixa'm dir una cosa, que si tires enrere, ara després quan acabem, si vols, recuperes el programa, llavors has dit, explico la meva vida o no? Ningú t'ha respost i has explicat la teva vida. Vull dir, sí. Que no cal, preguntes retòriques no cal. Vull dir, ja està.
1: Doncs ho retiro.
17: Li has fotut directament.
1: Ho retiro. Si aneu preguntant, ja us ho trobareu.
17: Hem llogat que anaves molt abrigat, però bé.
1: Molt guapo.
17: Molt bé, clar.
1: Sí, sobretot guapo.
17: Vinga.
1: I amb cabell.
17: No, miracles a Lourdes. Escolta'm, quin és el tema?
1: Mira, avui és una nodèria. I no, perquè jo fotaré poca xapa. Perquè és un tema d'aquells que s'entraré la pilota i suposo que hi haurà algun dels que van pantalon curt que se llançarà. De fet, està dedicat a ell.
17: Que ja riu de fons, perquè ja s'està donant per al·ludit ja Pere Rossinyol, sense saber exactament de què.
1: Pere, mira'm fixament els ulls perquè avui et dedico la dèria. Mira, l'altre dia, bé, fa un parell de setmanes, va haver, el diario.es va organitzar una mena de trobada, reflexió, etc, que va anar una sèrie de gent a xerrar, que es deia Festival de les Idees i la Cultura. Una de les persones que hi va anar va ser Sílvia Enxau Rondo, periodista, que actualment està a la 1 de Televisió Espanyola, i va dir una frase. Diu, davant la saturació que barreja informació amb opinió i fins i tot entreteniment, el periodisme ha de posar un criteri, i aquí és on ens centrarem, i dir, ha de dir el periodisme, i dir què és veritat i què no. És a dir, ha de complir la seva funció. No criticaré a la Sílvia Enxau Rondo perquè hagi dit això. Jo vaig a la frase perquè moltes vegades es diu això, si la funció del periodista o hauria de ser o del periodisme hauria de dir què és veritat i què no és veritat. Dir-li a la gent, escolti, això és veritat, això no és veritat. Però aquí és on centro la pilota pel Pere, que serà el... Ja està, sort que va amb pantalons curts i ja va de futbolista per fer la xilena. Qui decideix? És a dir, jo puc dir que això és veritat o que no, i tots els que esteu aquí i la gent que m'està sentint em dirà, però aquest tio qui és per decidir què és la veritat? O sigui, qui és ell per decidir què és la veritat o què és mentida? On posem la línia? Qui decideix el que és veritat? El periodista, molt bé, el periodisme en general sí, és molt bonic, dir que hauríem de poder dir-li a la gent escolti, no, això, però qui de nosaltres té l'autoritat i qui es posa la medalla? I per què? I per què jo no puc ser-ho i el del costat sí, o al revés? I què és la veritat? Que seria que... I ara si em pregunteu-me què és la veritat. Amics, la veritat no existeix. Per què? La veritat no existeix perquè del que estem parlant ara, si vostè ens està sentint per la ràdio, vostè tindrà li haurà quedat una cosa i serà la seva veritat. Haurà quedat amb una cosa que dic qualsevol de nosaltres o amb la seva impressió, però la persona del costat en tindrà una altra. Per tant, havent sentit el mateix, hi haurà dues veritats. Quina és la veritat verdadera de les dues? Les dues són veritat perquè les dues persones han sentit el mateix programa, però cadascú ho passa pel seu sedàs. I un cop centrada la pilota, remata en planxa.
25: No, jo és que no... pensava que, com que deies que era per mi, jo pensava que parlaries de que volíem prohibir aquest festival, perquè també hi havia Mongòlia, i si no, jo crec que estem més autoritzats, sobretot...
1: I no l'han prohibit?
25: No el van prohibir. Vaja. A Mongòlia feia una cosa que era xistes contra Franco, que es veu que va provocar molt malestar, i em pensava que anaves a parlar d'això, i per això em pensava que parlaves de mi.
1: No me l'havia enterat.
25: Sobre aquest tema, crec que tant l'Òscar, que és el cap d'informatius, com la Isabel, que és subdirectora de La Vanguardia, tenen molt millor criteri que jo, o sigui que els hi passo la pilota i després al final...
1: Ara ha fet un coversí.
17: Sí. Perquè jo estava esperant el comentari de Sorio, que tu t'has cansat del periodisme, sí, que ja renegues, però veig que no ha tirat per aquí. No ha tirat per aquí.
25: Us he passat la pilota i després si cal...
3: Però és que no estem parlant de periodisme.
25: No? Sobre si el periodisme ha de reflectir la veritat o...
3: Bueno, però això és una cosa, però sobre què és la veritat, què és la seva pregunta i què no és, els fets són fets i són reals o no ho són. Després li podem posar el forra i manilles al voltant i manipular-los o modificar-los o explicar-los d'una manera o d'una altra. Però la veritat, amb els fets, la veritat existeix. Després és com els expliques, és allà on hi ha aquest dubte sobre, no? Si la manera d'explicar-los els converteix en més veritat o en menys.
1: No, que per la frase era això, diu que el periodisme ha de dir que és veritat i que no. És clar, jo puc dir que una cosa és veritat i no ser-ho. De fet, estem permanentment convivint amb persones que publiquen a mitjans que estan dient coses que tots sabem del cert que no són certes. Però qui ho decideix, això? Que la reflexió al final... ara m'està mirant molt fixament.
2: No. Jo penso que això és un pacte social, és a dir, la majoria de la gent d'aquest país, de moment, espero encara, pensen que allò que diuen els mitjans principals, homologats, té versemblança de veracitat. Jo, per exemple, i moltíssima gent d'aquest país, si passa alguna cosa, un incendi, un atemptat, alguna cosa gran, jo poso aquesta casa, poso Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, i el que diguin els serveis informatius d'aquesta casa a mi em sembla més versemblant que el que jo pugui llegir a Twitter. No té per què ser així, però segurament és així. O diaris com La Vanguardia, o mitjans de que socialment està entès que tenen una trajectòria i una validesa, o l'Agència Catalana de Notícies, que tu dirigies, Iu, també. I crec que això ningú ens ho ha de dir i tothom ho entén o tothom ho percep. És cert que després hi ha gent que fa servir mitjans fake per difondre mentides i gent que se les creu. Però jo crec que la majoria de la gent, no ha dit normal, la majoria de la gent comuna d'aquest país sap perfectament que hi ha mitjans que tenen més credibilitat. Es poden equivocar, com diu l'Isabel, o poden interpretar d'una altra manera, eh? Però, a fi de comptes, jo crec que la gent va a les fonts fiables quan realment ho necessita.
25: Sí, jo aquesta paraula que diu el... versemblança, no? Això em sento molt més còmode que amb això tan rotund com la veritat, no? Recordo que hi havia aquest gran diari de la Unió Soviètica que el Pravda, que volia dir la veritat, no?
2: Que era tot menys veritat.
25: I era tot mentida, naturalment.
2: Conegui, no? Està molt bé.
25: I per tant, sí, home, és obvi que era una farsa total, no? I que es deia la veritat. Llavors jo, que aquestes coses tan rotundes sempre em fan més por. M'agrada més la versemblança, la veracitat, sobretot, que implica un mètode, i jo em sento molt més còmode amb aquest marc que no pas amb aquest que has citat de la Sílvia Enxau Rondo, de la veritat, no? I la veritat tal com la interpreto jo, no? I llavors també a mi m'agrada molt el periodisme anglosaxó, que distingeix molt i molt i molt entre els fets i l'opinió. A Espanya, per sort no tots els mitjans, hi ha moltes vegades en què la part d'informació sembla que hagi d'estar alineada amb la part d'opinió, i llavors fabriquen la gran veritat, no? I això a mi no, personalment sempre m'ha incomodat. Prefereixo aquests altres models més humils que aspiren a tenir un mètode de veracitat, no?
17: El que passa és que, clar, jo entenc que aquesta frase de la Inxau Rondo ve donat en el context en què això que diu el Jaume que fa ell, que és quan li sembla que hi pot haver una notícia, va a buscar els mitjans tradicionals per atendre's, per informar-se, cada vegada hi ha menys gent que ho fa. I cada vegada hi ha més gent que pensa que la informació verídica és la que hi ha a les xarxes, perquè no hi ha la tirania dels poders fàctics que dirigeixen els mitjans, etc, etc. I jo aquí sí que faig un punt d'autocrítica, de dir que en bona part això ens ho hem buscat els periodistes, que durant molt de temps no hem fet això que deia el Pere, de diferenciar el que era veritat del que estaven fent opinió, i hem fet aquí unes barreges estranyes que fa que la gent moltes vegades hagi vist mans ocultes que ens estan dirigint cap a una banda o cap a una altra, moltes vegades de manera exagerada, la percepció que té la gent, però que ha fet que hi hagi una crisi de confiança en els mitjans tradicionals, per entendre's, i en els periodistes de tota la vida. Jo crec que això sí que hi ha aquesta crisi, i que una de les feines que tenim és recuperar aquesta confiança de la gent que hem perdut.
2: Lligat amb això hi ha una cosa que es podria fer algun dia, que jo sempre reclamo, que és que els periodistes han de tenir un col·legi on l'afiliació algun dia ha de ser obligatòria. Llavors t'estalviaràs coses com el Congrés de Diputats, de dir qui és periodista, qui no és periodista, qui és un agitador, i d'alguna manera, de la mateixa manera que si jo demà obro un despatx a Barcelona i poso advocat, a mi se'm carallarà el col·legi d'advocats o de dentistes o d'oftalmòlegs, i en canvi, periodista és qualsevol persona que escriu en un mitjà o un pseudomitjà, no? I per tant, la professió s'ha de defensar. Dit això, és veritat que també hi ha molta gent que està tot el dia criticant els mitjans públics, en la línia del que tu estàs dient, Òscar, de manera malintencionada. Però, a fi de comptes, si avui aquesta casa diu que l'incendi de l'Almeria, per exemple, hi ha, no sé, X número de morts, i jo llegeixo a Twitter que n'hi ha 6 vegades més, jo segurament pensaré, jo i molta gent, que la veritat està en aquesta casa.
25: I tu diu que haguis portat aquesta dèria, vull dir, no sé si t'estàs pensant presentar-te al Col·legi de Periodistes, de degà,
1: no, no,
25: o sigui, que
1: no.
25: T'interessa, com deia abans l'Òscar, molt més, fins i tot.
1: Jo vaig ser vocal en una època del Col·legi de Periodistes, una breu estada. Sí.
25: I no estàs pensant en tornar...
1: No, li vull aquest mal ni al col·legi, ni a la professió. Ni... Però, no, mira, lligant amb el que deia abans l'Òscar, tota la vida s'havia dit... Escolta, m'he assabentat que... Ho han dit a la tele, ho han dit a la ràdio, ho he llegit al diari, i ara la gent diu, m'han enviat per WhatsApp. Per tant, sí, alguna cosa haurem fet malament els del gremi,
17: però... I cada vegada hi ha més gent que això que deia el Jaume de, no, si aquesta casa diu 3 i a Twitter diuen 15, jo em creuré aquesta casa. Cada vegada hi ha més gent que diu, no, els bons són els 15.
1: Sí.
17: Perquè segur que els que diuen 3 és que algú els hi ha demanat que amaguin que hi ha 12 morts... Que...
2: L'altra frase és, ho he llegit a l'internet.
17: Sí, també, sí.
2: I diu, a on? Ho he vist a internet.
3: Ja la frase següent és, ho diu al mòbil, directament. que és jo, a mi, podem aquí passar-nos tota la tarda, diguéssim, fent exercicis d'autocrítica i tot el que vulguem. Jo, a mi m'agradaria defensar una part de la professió. També el que passa en aquest país i en molts altres països és que ens falta molta educació digital.
17: També, sí.
3: I la cultura democràtica, almenys de l'educació digital, també passa per reconèixer la feina de la premsa. I la feina de la premsa passa per diferenciar entre el que és informació, del que és opinió, del que és espectacle, també. Perquè parlava el Pere de que s'havia no, barrejat el que és opinió i el que és informació, però també ho hem barrejat amb el que és i ho hem convertit en un espectacle a part de la informació.
17: Sí. Mm-hmm.
3: I si nosaltres no som conscients de saber què estem veient i on ho estem veient i qui és l'amo d'aquell mitjà per saber per què expliquen les coses d'una manera o d'una altra, també estem la ciutadania no té les suficients eines com per formar-se una idea de què és el que és la veritat o què és més veraç o què és menys veraç.
17: Quan dius que ho hem barrejat, hem creat un nou format, que és el infotainment, que ja és una mica això, que és, en teoria, informació, però que està tan espectacularitzada que acaba sent un format que té una miqueta d'informació i un molt d'especulació, show, anàlisi barrejat, que sembla que sigui opinió, però que en realitat estàs viajat, i aquest format també és el cada vegada es veu més.
2: Però és un
17: més
2: format mitjans. Que als Estats Units fa dècades
17: sí,
2: que
17: sí,
2: funciona,
17: sí, sí, sí.
2: I jo crec que és veritat que cal molta cultura digital, però crec que l'espectador normal d'aquest país, per exemple, de TV3, hi ha molts programes d'aquest tipus, distingeixen perfectament la notícia després de la taula de comentaristes, i té molta audiència aquest format, per cert.
17: Sí.
2: Per tant, també penso, per no fer només autocrítica a nosaltres, que la gent està prou educada, i cert que hi ha gent que no ho estarà, i hi ha gent que no vol estar-ho. Però jo crec que la majoria de la gent sap perfectament consumir mitjans, crec, raonablement bé.
1: Sí.
17: T'ha servit?
1: Sí, no i tant, hi ha un consell jo no soc ningú per donar consells, però jo me l'aplico a mi. Normalment quan algú em diu, escolti, faci'm cas perquè jo tinc la veritat, o jo sóc un periodista independent, foti'm a la cartera, perquè és probable que li desaparegui en breu, i sobretot, i a més no li tornaran els documents. Vull dir, els diners segur que no, però els documents no, aquests ja segur que no.
17: Doncs aquest és el consell que fa Liu Forn. Gràcies, molts ànims, ara amb l'americana i cap a sortir a la torradora que tenim ara mateix aquí fora de les instal·lacions.
3: La porta és curta de l'americana quan vas amb la moto?
17: No, ja veus que no volies parlar de la teva vida, però només fan que preguntes sobre la teva vida.
1: Pregunteu al meu advocat. Bueno, els meus advocats, que això també es diu molt.
17: Té molts, no?
2: Sense que ens diguis on vas.
1: Surt qualsevol xitxareu, diu, voy a enviar mis abogados. I sempre m'imagino un minibús i anar baixant gent togada, diguéssim. No, jo tinc un molt humil.
2: I encara.
1: Una, vaja, molt humil.
2: Escolta, i vas molt lluny, en quilòmetres.
25: Sí, has dit que anaves molt lluny.
1: Molt lluny.
2: Molt lluny?
1: Bueno. Sí.
17: Bueno, mira, fem una cosa. Anem a publicitat i els hi expliques fora de fora d'antena.
1: No, ara la publi.
17: Iu, gràcies, bona tarda.
3: A veure si quan s'acabi el programa has arribat.
1: No!
17: Passant 21 minuts de les 3 de la tarda, fem una connexió d'última hora, hem d'anar cap a Lleida. Perquè ha mort un temporer de 64 anys a Serós, en plena onada de calor. Anem, com dèiem, a Lleida per saber l'última hora d'aquesta notícia. Júlia Albacar, bona tarda.
5: Bona tarda, Òscar. Sí, l'home es va començar a trobar malament dimecres al migdia, en plena onada de calor a Ponent. De fet, és un dia on vam arribar a 41,3 graus aquí a Lleida. Segons ha pogut saber Trescat Info, inicialment se'l va traslladar al cap de Serós, després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on ahir finalment va acabar morint. La víctima va patir, doncs, una parada cardiorrespiratòria mentre estava treballant en un camp de fruita. Serós treballava per a una empresa d'allà i la víctima és un home de 64 anys que vivia a Lleida. De moment, Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant les causes.
17: Gràcies a Júlia Albacar des de Lleida amb aquesta última hora que torna a posar en evidència doncs, la necessitat de tenir uns protocols i adaptar-nos a aquesta nova realitat. I és que aquestes onades de calor, abans en teníem una cada molts anys i ara en tenim, bé, som a punt d'entrar en la tercera en aquest últim mes. Per tant, són tan habituals que hem de canviar la manera com hem conviscut amb la calor a casa nostra en els últims anys.
25: Sí, més que això, fins i tot, no? És com ens reorganitzem com a societat. Ja sé que sembla molt grandiloquent, però també l'economia i tot el que tenim de la manera en què ens hem organitzat d'una manera, doncs ara tot indica, perquè, a més, sembla que haguem arribat al punt final del canvi climàtic i estem a la meitat, segons les previsions, eh? O sigui, hi ha un informe del Ministeri de Transició Ecològica, si no recordo malament, de novembre passat, que augura que d'aquí uns quants anys haurem pujat 5 graus de mitjana respecte a la temperatura que era habitual. Jo crec que estem a la meitat i, per tant, estarem en un escenari molt pitjor del que estem ara, si no es fa res. I per tant, això exigeix ja no només adaptar-se a la calor, sinó canviar completament el model productiu, l'economia, perquè, òbviament, amb aquests estius a 5 graus més que ara i amb incendis per tot arreu, doncs no crec que el turisme pugui ser la base de la nostra economia. Per tant, hi ha tanta feina a fer que a curt termini, òbviament, és com superem aquestes onades de calor i com ens adaptem a aquesta situació, però que si no passem al punt següent d'una mirada molt més àmplia de com es reorganitza la societat per un cantó per reduir aquesta exposició al canvi climàtic i per l'altre adaptar-nos de manera productiva i des d'un punt de vista social a aquesta nova realitat, doncs no hi haurà manera de sortir-nos-en.
3: S'ha de fer tota la vegada i aquesta és la gran dificultat, que no estem acostumats a fer aquest tipus de, no?
25: aquest tipus de
3: reflexions, perquè reflexionem quan estem davant de la tragèdia, però després no es passa de les paraules als fets. I jo abans parlava de que faltava educació amb el tema del coneixement de la premsa i també educació digital, i avui també ens estem adonant que falta molta educació cívica i de coneixement de què és el que s'ha de fer o que no s'ha de fer davant d'aquest tipus de desgràcies, com són els incendis, i que avui a Andalusia estem veient que ha costat la vida a moltes persones perquè no han fet cas de les indicacions de les autoritats, que en aquest cas són els bombers que estan sobre el terreny. Vull dir que també aquí ens està faltant la part bàsica, diguéssim, que és confiar en el servei d'emergències, en els bombers, i seguir sobretot les seves indicacions. I això és el minut zero abans de començar a modificar el model productiu, que és evident que és necessari, perquè amb aquestes temperatures hi ha moltes activitats que són habituals de l'economia d'aquest país que no són viables.
2: Jo us veig molt optimistes. Segons he llegit, el agost, setembre i octubre seran plujosos i la capacitat d'oblidar-nos de les pics de calor que estem vivint ara la tindrem. Igual que la sequera, vam dir que faríem no sé quants milions de coses i després, quan passa la sequera, no es fa, en pandèmia igual, i per tant tothom està d'acord que hem de canviar el model productiu, la manera de treballar, de viure, i si tenim un final d'estiu i un principi de tardor molt plujós, entrarem en una altra fase.
25: No, perquè serà molt plujós, però probablement hi haurà excés de pluja.
2: Clar, evident.
25: I per tant el problema és
2: no,
25: el mateix.
2: El problema serà un altre.
25: No, el mateix. Tenim un nou clima, molt més extrem, tant de calor com de temperatura, i per tant el motiu I el que hauríem d'abordar és el mateix.
2: Sí, però llavors pararem de les inundacions i ens trobarem de la calor.
3: Bueno, i les obligacions ciutadanes seran pujar al segon pis. Sí, sí, exacte, perquè no? Per això d'emportir l'aigua. Però estem, però el problema de base
2: totalment,
3: és...
2: Totalment, totalment.
25: Si el problema és el mateix, és bastant inexplicable que anem parlant, diguem, de les branques i no parlem del tronc,
2: sí,
25: diguem.
2: Més
25: no?
2: A diferència de la pandèmia, que començava i s'acabava, el canvi climàtic comença però no s'acaba. I, per tant, és un problema recurrent que ha vingut a quedar-se.
17: D'aquí a 4 minuts seran 2:15, anem, com dèiem, a Almeria. Perquè 12 persones han mort en aquest incendi forestal a Los Gallardos, a Almeria. Diverses d'aquestes víctimes les han trobat dins dels seus cotxes cremats a la pedania de Bedar. A més, encara hi ha 23 desapareguts i 8 ferits, 4 d'ells de gravetat. El foc continua sense control aquest migdia, ha cremat més de 3.000 hectàrees a la serra de Los Filabres. En aquest incendi forestal hi treballen més de 500 efectius dels bombers andalusos i 200 militars de l'unitat d'emergències de l'exèrcit espanyol. La tragèdia, amb aquests 12 morts, podria ser encara més gran amb la gent que les autoritats encara no té localitzades. De fet, la Guàrdia Civil ha habilitat una oficina per recollir les denúncies de familiars i fins i tot recullen mostres d'ADN per agilitzar les identificacions. El conseller de la Presidència i d'Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha fet una crida a la prudència de la població i ha insistit molt que tothom ha de seguir les indicacions dels serveis d'emergències.
6: 4 persones que iban en el coche, en un coche y que han fallecido, parece que los 4 son de nacionalidad extranjera y pudieran ser británicos, ¿no? Porque por el coche con el volante en el otro lado, pues parece que pudiera ser británico, pero todavía va a costar identificar. Y otro escenario de 7 personas, que iban 9, de las cuales 2 logran salvarse, se les logra rescatar, logran salvarse y 7 fallecen.
17: Les autoritats demanen, com dèiem, que tothom segueixi les indicacions dels serveis d'emergència. Ara bé, no es va activar el sistema d'avís és alert, perquè consideraven que s'havien de donar molts missatges alhora i que això podia ser poc entenedor per a la gent. Moltes de les víctimes van intentar fugir de les flames per carreteres secundàries i es van veure atrapades pel foc. La majoria, com deia aquest responsable, són estrangers que eren en cases aïllades del municipi de Bedar, just dins de la serra de Los Filabres. Anem cap a Almeria, allà hi tenim l'enviada especial de Catalunya Ràdio, l'Alba Barbosa. Alba, bona tarda.
7: Bona tarda, Òscar.
17: Quina és l'última hora?
7: A veure, nosaltres ara som aquí al punt de comandament. Està situat a la Torre, molt a prop de Los Gallardos. Doncs això que explicàveu ara, les autoritats ens demanen que són desapareguts, aquests 23 desapareguts que intenten localitzar. No vol dir que siguin víctimes mortals, sinó que són familiars que han donat l'alerta perquè no els responen al telèfon o perquè saben que estan a la zona i que no poden localitzar i que de moment consten com a desapareguts. Per tant, prudència en aquest sentit. Veurem en les properes hores si hi ha novetats sobre aquestes 23 persones desaparegudes. Com dèieu, 12 víctimes mortals, la majoria britànics i belgues. Aquesta zona és, hi ha una comunitat de residents estrangera molt important, una comunitat britànica molt rellevant, i ens ho deia l'alcalde, és un municipi amb cases aïllades, això dificulta les tasques dels bombers, i ell mateix ahir va avisar els veïns, va parlar també amb algunes de les víctimes mortals, ell i la policia local, avisant-los de l'evolució del foc, de que havien d'evacuar, però segons les autoritats doncs no van seguir les indicacions, el foc els va atrapar després quan ells pel seu propi peu van decidir abandonar en vehicle casa seva. Podem sentir l'alcalde de Bedar, Ángel Collado.
8: Actuamos desde el primer momento, tocando puerta por puerta, sacando a los vecinos, incluso los que no querían, le insistíamos en que tenían que salir. Afortunadamente, uno de los que no quisieron salir están con vida y ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso y 7 de los 9, 7 han fallecido.
7: No es va enviar aquesta alerta als telèfons mòbils. Les alerti per què? Doncs perquè segons les autoritats locals és una zona molt diversa i a part de problemes que diuen que hi ha de cobertura, les alerta agafa un àmbit geogràfic ampli i que no s'adequava a les característiques d'aquest foc. Un incendi que començava ara fa 24 hores, ahir a les 4:37 rebien la primera alerta des de Los Gallardos. Va començar en una cuneta, s'investiga l'origen, però s'apuntaria a una caiguda d'un cable de la xarxa elèctrica. I una característica d'aquest foc, doncs, que va avançar molt ràpid. Sentíem aquest migdia el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, dient que ell no havia vist mai un foc que cremés tan ràpid, doncs atiat per les fortes ratxes de vent. Aquí ara mateix està bufant bastant el vent, un foc que continua actiu, ha cremat més de 3.000 hectàrees i treballen 500 efectius, també hi ha efectius de la UME, i és una zona complicada a part del vent, doncs perquè hi ha molts barrancs, l'orografia no ajuda les tasques dels bombers. Nosaltres venim cap aquí, baixant des de València, ara sí que veiem fum, hi havia columnes blanques, algunes de més negres, algunes de més denses, però no us heu d'imaginar una zona verda, frondosa, amb molt bosc, és una zona àrida, seca, amb muntanyes, sí, perquè estem entre el mar i aquesta serra litoral. Hi ha pics alts, però és una zona àrida. Mm. I pel que fa als evacuats, 1.400 són de diferents pedanies, com la de Vedar, també de los Gallardos. I una curiositat sobre els Gallardos, que ara em feia passar el company Manel Laborda des de redacció, és un poble que recentment es va independitzar de Vedar fa poc més de 100 anys i això ja està situat entre el mar i aquesta serra litoral, una zona amb molt de turisme, també molt de resident. Mm. I ara, doncs, diguem.
17: No, anem a acomiadar-te, però si tens alguna cosa més, endavant.
7: No, dèiem que les feines ara, doncs, això, localitzar els desapareguts, a pentinar la zona ja cremada per a veure si poguessin localitzar algun cos allà. S'ha habilitat la Guàrdia Civil ha habilitat una oficina a la Garrotxa per recollir mostres d'ADN i per aquesta tarda es preveu que aquí al punt de comandament vingui el ministre d'Interior per fer doncs aquesta última actualització d'aquest foc.
17: Doncs és d'Almeria l'Alba Barbosa, que continuarà treballant per veure què és el que passa amb aquests, sobretot, 23 desapareguts que podrien afegir-s'hi o no a la llista de morts. Gràcies, Alba, bona tarda.
7: Fins ara, bona tarda.
17: Les desgràcies sempre són imprevisibles, entre cometes, però a mi això de l'és alert, és a dir, aquí que a Catalunya vam tenir el debat, si us en recordeu, sobretot durant els aiguats, si s'estava abusant d'enviar és alerts, hem vist ara en aquests últims focs com des de bombers es demana enviar és alerts molt concrets a poblacions molt concretes, compte pel fum, tanqueu-vos a casa i no sortiu, molt territorialitzats, pràcticament municipal no, però pràcticament comarcal. Sorprèn que en aquest incendi no s'utilitzés les alert i, com sentíem, l'alcalde anés porta a porta, picant a la porta.
2: I sorprèn particularment que ens ha explicat l'enviada especial que no es van enviar perquè hi havia massa coses a comunicar i podia ser confós. És a dir, ja posats millor a comunicar molt que no comunicar res. Aquests dies, amb els incendis que hem viscut a Catalunya, els bombers han explicat, per activa i per passiva, que les víctimes mortals acostumen a ser en els desplaçaments i en les fugides de les cases, i que, encara que pugui semblar contraintuïtiu, quedar-se a casa a vegades és molt més segur que intentar fugir, com exactament el que ha explicat des d'allà, que la gent que es va quedar a casa va sobreviure i els que van marxar es van morir, i potser enviar un ES alert dient, simplement, no marxeu per rutes no comprovades, quedeu-vos a casa, hauria pogut salvar vides. A mi també em sorprèn molt que no s'enviés, i l'argument que han donat a mi em sembla bastant inacceptable.
4: Sí, totalment d'acord. I xoca també escoltar el president andalús, Moreno Bonilla, dient que no havia vist mai un foc que avancés tan ràpidament. D'acord, però ara ja sabem des de fa temps, o sigui, tothom vam veure el de Los Angeles, no sé si és l'estiu passat o l'anterior, tothom fa temps, ja molt temps, que parla de que els focs ara són diferents com a conseqüència d'aquesta nova realitat que tenim, i per tant, tant amb el tema de l'Ice Alert com amb el tema d'aquesta sorpresa de veure com són aquests nous focs, diria que hi ha algun tipus, diguem, de que no estaven aquesta administració en el marc preparat. És molt difícil, però clarament no estaven en el marc preparat per afrontar aquestes noves realitats.
3: La sensació que ha donat, efectivament, era com d'improvisar, no? Perquè l'argument de les alerts, a part de que hi han de comunicar moltes coses, que han dit que en alguns casos era millor confinar, en altres casos era millor evacuar, que han tingut algun problema en alguna torre de senyal de telefonia, que llavors havien de sortir 3 missatges a la vegada, i jo crec que la gent fa temps, i sobretot més encara després de la Dana, que està està conscienciada que en el mòbil li pot arribar en qualsevol moment un missatge donant indicacions sobre protecció civil, un missatge d'emergències, i que és capaç de llegir-lo, diguéssim, amb consciència de que la seva vida pot estar en perill. També és veritat que sorprenia, com deia el Pere, que deia que el president en funcions de la Junta, perquè no ha pres possessió avui, ha suspès l'acte de la presa de possessió, que deia que havia anat molt ràpid, crec que ha parlat de 15 quilòmetres en dues hores, que havia avançat, però sí que és veritat que el terreny, que nosaltres estem veient per la tele, i si hem passat per allà coneixem una mica el terreny, no són les masses boscoses que tenim nosaltres. O sigui, el problema que tenen allà en la velocitat del foc no és la velocitat del foc de propagació que pot haver-hi a Catalunya o que parlàvem l'altre dia de les Gavarres. O sigui, allà va ràpid perquè perquè tot crema ràpid, perquè el que hi ha al terra és espart, no són arbres que hi hagi combustible per cremar amunt. De manera que per això va molt més ràpid, a part de l'efecte del vent, no? I l'estratègia d'apagar aquest foc és molt diferent a les estratègies que se segueixen a Catalunya amb focs que són de masses forestals molt frondoses. I la sensació en sentir, efectivament, les autoritats andaluses ha sigut com una mica d'improvisació, no? Afortunadament a Catalunya estem acostumats a que els bombers comuniquen molt bé a Catalunya i s'expliquen molt bé i ens estan educant a tots cada any en com hem de reaccionar davant d'un foc i com ells treballen davant d'un foc, i avui la sensació d'Andalusia no ha sigut aquesta.
17: Mira, doncs sobre això podem saludar Oriol Corbella. Ell és inspector dels bombers de la Generalitat. Oriol, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
17: Una desgràcia com aquesta d'Almeria ens torna a reiterar en això que vosaltres no us canseu de dir, que és: feu cas de les recomanacions, estigueu pendents dels nostres missatges, perquè el millor que podem fer en cas d'estar rodejats de foc és fer cas al que vosaltres ens aviseu a través dels canals oficials de comunicació.
9: Sí, és així. Nosaltres anem insistint molt en que la gent obeeixi les ordres de les autoritats i que realment autoevacuar-se és una mala idea, en el sentit de que en el cas de que hi hagi un incendi nosaltres tenim tot el dispositiu preparat. Estic ara mateix, per exemple, a la sala central, qualsevol inici de foc, nosaltres iniciem una avaluació de quines són les conseqüències a curt i mitjà termini d'aquest foc, com podrà impactar, i llavors prenem les decisions doncs en base a totes les dades que tenim, a tota l'experiència que tenim, i en base a aquest criteri tècnic doncs prenem unes decisions concretes dels confinaments específics que hem de realitzar, i en el cas de que hi hagi d'haver evacuacions, doncs evidentment a inici del foc nosaltres enviem ràpidament cap allà bombers i comandaments, i en el cas de que s'hagin de fer evacuacions doncs ens donen les directrius específiques a través en els veïns directament, o a través de policies també en el lloc, per fer aquestes evacuacions concretes en base a aquesta avaluació, per intentar evitar justament el nostre primer objectiu, que és salvar les vides humanes.
17: Perquè la gent ens entengui, el primer hauria de ser quedar-se a casa. Això seria el més segur en cas que hi hagi un incendi a la nostra zona.
9: En el cas de dubte i de que no rebem cap instrucció, el confinament sempre s'ha demostrat que és el més segur. Tota la gran majoria d'accidents que hi ha i d'atrapaments són intentant fugir dels llocs, perquè hem de tenir en compte també que som molt vulnerables quan estem a fora, dintre d'un edifici que és de construcció.

0: que nosaltres doncs, donem el lloc a les persones perquè per justament assegurar aquest objectiu de protecció de les persones. I el que tenim comprovat és això, és el... Aquestes evacuacions ja no és només també per l'atrapament de foc, que és el que estem veient en aquest exemple així, sinó que en aquestes evacuacions de les urbanitzacions i les zones d'impacte doncs, també genera, en el moment que hi ha evacuacions massives i no endreçades, el que succeeix és doncs, també accidentalitat derivada, també atropellaments, gent que es perd, el fum és molt dens, i llavors es genera una situació en què l'accidentalitat també és un factor a afegir, en que és algo a evitar, també col·lapse de les carreteres, etc. Nosaltres avaluem també en el moment en què prenem aquesta decisió, doncs quines són aquestes vies d'evacuació, si hi ha un pla d'autoprotecció, si la via de sortida és en direcció de l'incendi, en direcció de les carreres que estan propagant cap allà, també la tipologia urbanitzativa, si és una urbanització més compacta, més disseminada, el temps estimat d'impacte que tenim en allà, i realment la decisió que prenem és sempre, i amb això podem tindre tota la confiança, és sempre per intentar doncs, donar la major seguretat per a les persones que hi són.
1: Per tant, queda clar que no hem de sortir corrents, no hem de moure'ns caminant, millor no agafar el cotxe, òbviament, quedar-nos a casa. Hi ha alguna manera, si estem a casa, d'ajudar-vos? Convé que amb la nostra mànega intentem defensar la casa, o millor quedar-nos tancat, no fer l'aventurer i esperar que arribeu vosaltres.
0: Sí, és important no fer-ho, no agafar la nostra mànega i no pensar que un front de foc el podrem aturar amb una mànega de jardí, perquè no serà així. I això ens ho trobem sovint també, que doncs, hi ha persones que pensen que poden defensar la casa amb la pressió d'aigua que disposen, i això no, és irreal. Els fronts de foc que arriben doncs, són molt intensos i llavors el que és important és simplement a la prevenció prèvia, això que no oblidem també, si es disposa de franja de protecció, si es neteja de fulles i branques les teulades i els porxos, si evitem les tanques de bruc, xiprers, les piles de llenya just al costat de tocant a casa o al botar a fora, o sigui, la prevenció prèvia, si l'hem feta, això ens dona un grau de seguretat ja molt gran. I llavors, en el cas de l'incendi, doncs, quedar-se confinat a casa, sobretot tancar el que són les portes i les finestres i que veiem que no corre l'aire, perquè l'aire és el que transmet al final el foc també per dintre. I sí, només en el cas de que les persones que tinguin el temps suficient, que vegin que el foc encara està lluny, doncs si poden doncs, recollir els tendals, allunyar elements combustibles, com taules, cadires, o que siguin que no toquin a la façana. I a partir d'aquí, esperar les ordres de les autoritats. Si aquella casa corre perill, nosaltres estarem allà per defensar-la. Destinem tots els esforços en allà, justament, perquè sabem que hem emès un ordre de confinament i sabem que hem d'estar defensant allò. I en el cas de que veiem que és una situació que en aquella casa no es pot estar confinant, nosaltres anem expressament allà, fem l'evacuació i donem l'ordre aquesta evacuació concreta, específica, per exemple, com comentava abans, doncs per evacuar una casa al costat i llavors amb els camions de bombers que tenim allà defensar la casa on estem confinant la gent.
1: Perquè us trobeu l'efecte contrari, és a dir, igual us trobeu algú que quan arribeu a casa seva i li dieu has de marxar, algú us diu que no vol marxar?
0: Aquestes situacions són situacions de nerviosisme en què les persones també intenten doncs, fer el màxim que poden, no? Per dir, perquè realment no han afrontat mai aquesta situació. És una situació també que la gent que viu en el bosc doncs, anticipa que és una cosa que podria succeir i llavors pues, amb aquest nerviosisme o aquesta por doncs, la gent doncs, pot tenir diferents reaccions. Però el que és important és que prengui consciència de que al final nosaltres sí que estem treballant cada dia amb això i que confiïn amb el que els estem dient, que és la millor de les opcions que ens aporta la major probabilitat per la seva seguretat.
1: Doncs és l'Oriol Corbella, inspector de Bombers de la Generalitat. Deixa'm preguntar-te si entens que en el cas d'Almeria no s'hagi enviat un SLRT i que haguem sentit un alcalde dient que anava casa per casa tocant a la porta per avisar la gent que marxés o que es quedés a casa. Entens que no s'enviï un SLRT? Perquè és una eina que a vosaltres us funciona molt bé, perquè, clar, aconseguiu avisar a molta gent a la vegada i, a més, molt territorialitzada.
0: Sí, és prematur ara encara fer avaluacions del que ha succeït en allà. Ja parlarem amb els companys d'allà, sens dubte, i analitzarem la situació, perquè en totes aquestes circumstàncies el que és important és treure les lliçons apreses, veure què s'ha fet, què es pot millorar, però en aquest cas no puc fer una avaluació perquè encara ens manca informació i cal veure doncs, quina situació era la prèvia, quina situació s'ha donat, quines accions s'han donat, i en base a això doncs, per poder intentar doncs, obtenir lliçons apreses i millorar doncs, i entre tots la següent vegada.
1: Oriol Corbella, inspector dels Bombers de la Generalitat, gràcies i bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bé, ens fem un far aquests dies, però després quan passen coses

0: coses com les d'Almeria, veus que encara cal que ho continuem insistint, eh? Feu cas de les instruccions de les autoritats. És a dir, si us diuen que us quedeu a casa, quedeu-vos a casa. Si us diuen que ara és el moment de marxar, marxeu. Però no ho feu pel vostre compte, no us feu els valents dient no, jo conec el camí, perquè en aquestes situacions és probable doncs, que us passi alguna de les coses que ens explicava l'Oriol Corbella.
1: Ara llegia també en un digital sobre el foc que aquest alcalde que comentaves va dir en aquest grup de persones que no es moguessin de casa i no li van fer cas. I també arriba un punt que encara que sigui precari un alcalde anant per les portes, encara que no s'enviï un alert, al final també hi ha la decisió de la gent de quedar-se o no quedar-se i fer el que vulguin, i això és un imponderable, no? I si aquesta gent va decidir sortir, 9 persones i 7 van perdre la vida, és una tragèdia, però no van seguir les instruccions mínimes. També he llegit que eren potser gent gran, jubilats, es haurien posat nerviosos, jo m'entenc també, però s'han de seguir les instruccions encara que a vegades no les entenguis.
2: Tot i així és molt difícil no entendre-les si parla un professional com el que hem escoltat,
1: sí,
2: no? que és el que deia la Isabel, no? Que jo crec que aquesta és la part que tenim més ben travada. No, no són autoritats, que això és una paraula que a més a més tenen molt poca credibilitat cada vegada més en el món en què vivim, sinó els professionals que els escoltes un moment i ja veus que saben realment de què parlen.
3: Són els que tenen l'autoritat.
2: Efectivament. Tenen l'autoritat, tot i que no són l'autoritat tal com entenem, sinó que són uns professionals excepcionals, i crec que està molt bé aquest tipus de servei públic que estem fent, que esteu fent, vaja, Òscar, de donar-los veu i fer tot aquest recordatori, que no és només per quan s'ha provocat el foc, sinó que comença bastant abans per tenir la situació el millor possible per si arriba el foc.
3: És que en el moment, o sigui, ha dit molt, deia molt clar, no? Els bombers, i els sentim aquests dies i cada any estem sentint el mateix, no? Quines són les seves prioritats a l'hora d'actuar i qui no. I aquests dies, per exemple, ens va sorprendre molt el cap de bombers que quan va dir que no podien defensar unes cases al Farell, no? I dius, però això un polític no t'ho pot dir. Mm. I en canvi surt el cap de bombers i et diu... S'ha de sortir d'allà perquè aquestes cases no podem garantir, no podem defensar aquestes cases per la manera on estan, perquè no tenen espais de seguretat al voltant, i el primer objectiu és salvar les vides, no? Això t'ho poden dir els bombers, però l'alcalde difícilment anirà allà i et dirà no, surt de casa teva perquè igual crema, no? I la gent respon com respon davant de les autoritats públiques, que no són exactament els professionals.
0: Bé, doncs insisteixo que estarem pendents de quin és el balanç final, perquè de moment tenim aquestes 12 persones mortes, però hi ha 23 desaparegudes, per tant haurem de veure si aquesta xifra de morts continua creixent o no aquí a Almeria. 13 minuts i seran les 4, fem una pausa i de seguida parlem de dues enquestes que hem tingut en dos dies de diferència. Ahir vam tenir CEO sobre política catalana i avui baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, i totes dues diuen algunes coses força semblants.
4: Catalunya migdia.
5: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
6: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
10: Sona el nou Micra.
9: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
4: Catalunya migdia.
13: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
14: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors?
10: Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
14: Al Tot es pot parlar posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
15: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
16: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
15: Tot es pot parlar.
16: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
17: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
15: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
18: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
15: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
19: Hi ha una cabra que acaba de parir.
20: Ara mateix.
15: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
19: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
15: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
21: L'estiu és tu.
22: Catalunya Ràdio.
21: La llum dins dels meus ulls.
22: Som 3CAT.
21: L'estiu ets tu.
15: L'estiu ets tu.
21: Quan em mires i somrius.
15: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Queden una mica menys de 10 minuts per arribar a les 4. Avui la novetat és aquest baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona. El socialista Jaume Collboni guanyaria les eleccions municipals a Barcelona si es fessin avui, segons aquest baròmetre. Ara bé, Esquerra Republicana li trepitja els talons i a hores d'ara Elisenda Alemanya estaria només 2 punts de l'alcalde Collboni. El baròmetre li atribueix uns resultats similars als que va treure Ernest Maragall l'any 2019. Els comuns, ara amb Gerardo Pisarello al capdavant, perdrien més de la meitat dels vots de fa 4 anys. Aliança Catalana, seguint la tendència a l'alça que també es detecta arreu de Catalunya, seria la quarta força a l'Ajuntament de Barcelona per davant del Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya. I és que Junts per Catalunya seria qui més vots perdria. Els de Jordi Martí passarien, segons el baròmetre, de ser primera força fa 4 anys, quan Xavier Trias va guanyar les eleccions, a 6ª força si es fessin avui unes eleccions que, insistim, estan previstes per d'aquí un any. És veritat que el baròmetre també diu que la meitat dels barcelonins encara no ha decidit què és el que votaran l'any que ve. No sé com ho veieu, o si es poden treure moltes conclusions o no.
1: Jo les enquestes me les crec entre cometes, però és veritat que marquen una tendència. I és cert que moltes s'equivoquen, al registre històric sempre hi ha errors, del CEO, del FIS i de qui sigui, però és cert que la tendència sempre acaba apuntant a una certa realitat, no? Per comentar una cosa concreta, d'ahir del CEO, per exemple... Més enllà de qui queda segon...
0: Però va dir que el PSC tornaria a guanyar, però perdent Exacte. Entre 4 i 6 escons, que Esquerra Republicana pujaria aquests 4 o 6 escons i seria segona força, Aliança Catalana obtindria un ascens meteòric i disputaria Esquerra la segona plaça, i Junts per Catalunya perdria suport.
1: Però aquest dematí està fent números, i en segons les franges altes o forquilla baixa, podria anar amb una situació d'ingovernabilitat. És a dir, podria ser que un tripartit d'esquerres no sumés.
0: Sí, sí, sí. De fet, només sumen les parts altes de la forquilla i ben just.
1: I ben just. Podries tenir una majoria absoluta al Parlament de partits independentistes absolutament inoperativa pel cordó sanitari amb Aliança Catalana. Per tant, pots tenir 70 diputats independentistes i que siguin incapaços de construir una majoria de govern. No hi ha moltes majories alternatives. L'única... factible és el que cada cop se'n parla més, d'una majoria d'un govern amb el suport del PSC, d'Esquerra i de Junts, sobretot si hi ha un govern espanyol de PP i Vox, i per tant fer un govern de concentració, diguem, catalanista d'alguna manera, però tampoc ho veig gaire. I per tant, si el CEO d'ahir es confirmés d'alguna manera, amb escó amunt, escó avall, podríem tenir un Parlament en el qual sigués molt, molt difícil de construir una majoria, i allò que hem vist a Espanya moltes vegades, que és la repetició electoral, que aquí crec que no ho hem vist mai, ens hi podríem trobar.
2: Sí, jo crec que en aquestes prevencions que dius, Jaume, de les enquestes, precisament per això, el de mirar un escó amunt, un escó avall, és justament el que no hauríem de fer, no? Perquè... Mm-hmm. perquè
0: I sobretot en el CEO, perquè a les catalanes queden 2 anys.
1: Sí,
0: o sigui, les autonòmiques... i les municipals encara, que mira, queda un any.
1: Clar,
0: però les autonòmiques, vés a saber.
2: I no sabem si hi haurà eleccions generals abans, hi ha una pila de coses, i amb les del baròmetre de Barcelona encara hi ha un element més afegit, que és les dades en brut. Que això, o sigui, normalment la cuina de les enquestes té mala premsa, perquè sembla que és quan es manipula. Mm. Però, home, una enquesta sense cuina, doncs és menys enquesta, perquè els professionals que fan bona cuina, no s'ha de treure aquesta idea de que la cuina és manipulació, doncs a partir d'aquí sí que fas estimacions, que comences a tenir una idea de traducció en escons, no? Però amb aquesta matèria prima que tenim en aquests moments, jo crec que no hem de pensar és com un escovall, sinó simplement, com bé deies, tendències, i les tendències que s'estan repetint a totes les enquestes crec que estan bastant marcades. Que la més destacada de totes és l'enfonsament de Junts, i que en diverses enquestes ja Aliança Catalana no només competeix per igualar-lo, sinó que el supera pràcticament amb la gran majoria d'enquestes. Això sí que és una tendència que després pot passar o no passar, però que crec que les enquestes de totes les ideologies o de tots els, en funció de qui les encarrega, d'alguna manera es va repetint. I que els socialistes van per davant, però com molt bé deies abans amb la del CEO, amb un cert retrocés, això és diferent pel que sembla l'Ajuntament de Barcelona, i aquesta figura, aquest marc general, que jo crec que és bastant raonable amb les dades que tenim a dia d'avui, pot ser absolutament trasbalsat, pot quedar absolutament trasbalsat en funció de les moltes coses que segur que passaran d'aquí que hi hagi eleccions. Per tant, crec que no hauríem de passar d'aquest mapeig d'avui estem així, i sembla bastant clar que estem així perquè ho venen dient diferents enquestes, però no podem treure cap conclusió ni tan sols a les municipals.
3: A totes les enquestes els hi podem trobar peròs, no? Diguéssim, fins i tot en aquesta de les municipals que està més a prop, penses, doncs, resulta que quan es fa Junts no tenia ni candidat, i fins i tot apareix algun error a l'enquesta en el nom de la persona de Junts sobre la qual pregunten. Però sí que és veritat que el que estem veient és una mica el dibuix aquest que feia el Jaume, no? De que estem davant de possibles escenaris ingovernables, d'ingovernabilitat, si no hi ha generositat per part de diferents partits per plantar-se davant d'aquesta embranzida que agafen els partits d'ultradreta, ja sigui Vox o ja sigui Aliança Catalana. I el que veiem a les dues enquestes, a part de l'enfonsament electoral de Junts, també és que governar també està castigat, perquè veiem com Salvador Illa, que normalitza suposadament la situació política a Catalunya, doncs en aquesta enquesta perd empenta i en perd bastant, tenint en compte que està governant en minoria i que acaba d'aprovar uns pressupostos que en teoria li han de donar marge, no? Jo crec que el que ens trobem davant d'aquests escenaris, a part de la incertesa de no saber quan hi haurà les eleccions generals, del que pot passar per la via dels tribunals, és que hi ha una desafecció molt gran. A l'enquesta del baròmetre municipal, quan pregunten sobre qui vol que sigui l'alcalde, el 70% de gent no sap què dir. I això vol dir que fins i tot en les institucions en les quals la gent hi confia més, que són els ajuntaments, no hi ha cap mena de vinculació cap a l'alcalde de la població, en aquest cas de Barcelona. I això crec que és una reflexió important que haurien de fer, sobretot l'alcalde de Barcelona en aquest cas, però que haurien de fer els partits polítics.
0: A més, també diu que per la majoria dels encastats la ciutat ha empitjorat l'últim any, és a dir, que Collboni repetiria, guanyaria les eleccions, però la gent té la percepció que en l'últim any la ciutat ha empitjorat. L'habitatge continua sent el principal problema, però de seguida molt a prop la inseguretat ciutadana. Que també
3: I
0: el turisme també, sí.
1: També s'ha acabat un món que nosaltres hem conegut en el qual hi havia partits que feien en solitari majories absolutes.
0: Sí, això ja és història.
1: És a dir, Jordi Pujol va fer 72 sol una vegada, i a l'època d'Artur Mas i Pasqual Maragall estaven els dos a 50-60. I aquest món s'ha acabat. Que un partit guanya les eleccions a Catalunya amb 37-38, no recordo què deia el CEO i del PSC, és una cosa que fa 15 anys o 20 jo m'hauria semblat impensable, no? És una atomització del mapa electoral molt gran. Un avantatge que té aquesta enquesta, com deia el Pere, dos anys de les eleccions catalanes, és que els que surten perdent poden començar a treballar. És a dir, si jo fos del PSC o fos Junts, em posaria a treballar
3: a
1: partir
3: d'avui. Si es donen per al·ludits, perquè bueno, sempre hi ha aquella excusa de no ens creiem les enquestes.
0: Sí, però el CEO, no? Jo crec que el CEO li té un punt més de credibilitat.
1: Sí, té un punt més de credibilitat,
0: no?
1: Però en tot cas la tendència és la que és, i per tant, que el PSC governant en solitari a Barcelona, a Espanya i a Catalunya vagi cap avall, s'haurien de posar.
2: Però és també una tendència internacional quasi tots els governs, quan van a les eleccions, estan baixant a tot el món, diguem, bueno, no? I hi ha una atomització brutal a tot el món. Mira com estan els partits socialistes a Alemanya, per exemple, que tenen el 12 o 13% d'intenció de vot, que és una cosa increïble, no? O sigui, sí, aquestes tendències internacionals aquí també afecten, i, òbviament, si no es posen les piles, pues, no els anirà gaire bé, perquè, com deia l'Òscar, aquesta dada, anar a unes eleccions en què la majoria de la gent diu que han pitjorat, ostres, és fotut per un alcalde.
1: És que potser és veritat.
0: Com a mínim és la percepció que té la ciutadania.
1: I és la percepció és meva, també. Bé.
0: Per tant, entraries dins de la majoria d'aquesta enquesta.
1: Mira, per una vegada sí que la majoria.
0: Isabel García Pagant, Jaume Clotet, Pere Rossinyol, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ens deixeu molta calor en sortir de Catalunya Ràdio. Nosaltres ho deixem gràcies. Aquí. D'aquí 45 segons arriben les notícies de les 4 i després, ja ho sabeu, la tarda de Catalunya Ràdio de l'estiu amb la Marta del Cor i amb el Roger Carandell. I, si no, els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.
5: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, el magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
2: A l'estiu, protegiu-vos de la calor. Les onades de calor poden ser un perill per a la salut. En cas de molta calor, què cal fer?
3: Refresqueu o climatitzeu les estances. Ventileu la casa durant les hores més fresques.
4: Abaixeu els tendals i persianes durant les hores de sol. Beveu líquid sovint, evitant les begudes alcohòliques.
5: Al carrer, feu servir gorra i vestits lleugers de colors clars. En els desplaçaments, busqueu les zones d'ombra.
3: Eviteu l'exercici físic a les hores de més calor. Al cotxe, no hi deixeu nens ni persones dependents amb les finestres tancades.
2: En cas de molta calor, molta precaució amb persones
4: d'edat avançada i nadons, amb discapacitats,
5: amb malalties cròniques, que prenen determinada medicació, tranquil·litzants, diurètics,
3: amb problemes d'alcoholisme o drogoaddicció, que han de romandre o treballar a l'aire lliure.
2: En cas de molta calor, símptomes d'alerta:
4: esgotament,
5: set intensa,
4: mal de cap o mareig,
5: rampes a les cames,
4: febre o vòmits,
5: pell calenta, vermella i seca.
2: En cas de molta calor, consells:
4: poseu la persona en un lloc fresc o climatitzat, doneu-li aigua o sucs,
5: apliqueu-li draps humits i freds a diverses parts del cos, afavoriu la ventilació de les estances.
3: En cas de dubte o necessitat d'assistència, podeu contactar amb el vostre centre d'atenció primària, CAP, o al telèfon 061 CatSalut Respon.
2: 061 CatSalut Respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
6: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.

0: Smooth Jazz Club.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Manel Elias. Una barreja de productes químics que ha fet reacció a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha deixat 4 ferits greus i 13 més de lleus. La piscina estarà tancada fins diumenge. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Bona tarda. Els fets han passat aquest migdia mentre es feia el manteniment de la piscina. S'ha comès un error amb el clor i és el que ha provocat la reacció. 17 persones n'han resultat afectades, 4 d'elles greus, i a 2 les han traslladat a l'Hospital del Vendrell. Com a mesura preventiva, es recomana el confinament en cas de notar molèsties. Agnès Ferrer, alcaldessa de la Bisbal del Penedès, en declaracions a aquesta emissora.
4: És més que res el tema recomanació, perquè sí que ens han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que, és com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs és recomanar aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi en unes hores ja estarà, però nosaltres per prevenció tanquem piscina el que queda de tarda i demà.
3: 7 ambulàncies, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers han anat fins al recinte. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
2: Més notícies, Montse Pujol.
5: Almenys 12 morts i 23 desapareguts en l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria. A més, hi ha 8 ferits, 4 dels quals de gravetat, segons l'últim balanç oficial. El foc continua sense control i ja s'ha cremat més de 3.000 hectàrees. Moltes de les víctimes es van veure atrapades per les flames quan intentaven fugir per camins secundaris i no es va activar el sistema d'avisos és alert. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa, bona tarda.
6: Bona tarda. Hi ha prop d'un miler d'evacuats, la majoria de Vedar, i les 12 víctimes mortals no van fer cas de les indicacions de les autoritats locals i del mateix alcalde. 8 formaven part d'un mateix grup, tots ells de nacionalitat britànica, que van fugir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes mortals les han trobat dins un vehicle. Juanma Moreno Bonilla, president andalús, explica que ara se centren en localitzar els 23 desapareguts.
7: La civil està peinando una de las zonas para entrar en alguna de las casas que han sido quemadas, que han quedado calcinadas, para ver que nos encontramos dentro de esas casas, ¿no? Por tanto, dentro de la prudencia que hay que tener siempre en este tipo de, desgraciadamente, de incendio, pues tenemos que esperar y ojalá que esos 23 personas no localizadas, pues finalmente sean localizadas y no sean fallecidos. Eso es la esperanza que tenemos.
6: El govern andalús ha decretat 3 dies de dol. El foc continua actiu i afecta 3.000 hectàrees. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, Turre.
2: Els marxants del mercat setmanal de Platja d'Aro, al Baix Empordà, han arrencat avui una mobilització indefinida per exigir que l'Ajuntament rectifiqui el procés d'adjudicació de llicències que, asseguren, han deixat fora més de 70 de les parades que hi anaven fins ara. Girona, Clara Jordan.
8: Hola, bona tarda. Són parades que en alguns casos estan regentades per famílies que fa més de 30 anys que anaven a aquest mercat, com les del Domingo o l'Andrés.
9: Pues cómo me siento. Pues ganas de llorar, ganas indignado. Para que se ponen los pelos de punta. Porque tantos años trabajando, ¿para qué ahora nos tiren así por así?
10: Després de 40 o 41 anys portant-ho tot legalment, que ens fotin fora, no veig que sigui un reconeixement, veig que sigui un maltractament.
8: Avui era el primer dia que es posava en marxa el nou model de mercat que el consistori ha tirat endavant, aprofitant que caducaven la majoria de concessions vigents fins ara. Clara Jordan, Catalunya, Ràdio Girona.
5: Els comuns demanen al govern espanyol que recorri a la justícia europea el reglament de retorn d'immigrants aprovat per Brussel·les i l'Eurocambra. El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha titllat de vergonya la reforma per poder fer deportacions a centres fora de la Unió Europea i ha instat el PSOE a moure fitxa com més aviat millor.
11: S'ha de donar una batalla jurídica i judicial per evitar que aquesta directiva entri en vigor, que és presentar un recurs davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè el Tribunal de Justícia avaluï si aquesta directiva és contrària o no contrària dret europeu, que del nostre parer ho és, i per tant procedeixi a la seva anul·lació. I això ho pot fer el govern d'Espanya.
5: Diu que per ser coherents és el següent pas que ha de fer la Moncloa, que ja s'ha pronunciat en contra d'aquesta legislació.
2: Sapiguem ara com se circula per la xarxa viària catalana. Carmina Malagarriga, bona tarda.
12: Bona tarda, Manel. Doncs és una situació típica de divendres a la tarda, això vol dir AP7. Hi ha retencions a Cerdanyola del Vallès, a Mollet, i també a La Roca i a Sant Celoni en sentit nord, i de Sant Cugat del Vallès a Gelida, com també a Tarragona en sentit sud. A la C65 a Llagostera, cap a la costa. Una altra via destacada és el C32, hi ha retencions a Montgat, a Vilassar de Dalt i a Cabrera de Mar en sentit nord, sortir a Sant Boi de Llobregat en sentit sud, a la 2 a Igualada en sentit oest cap a Cervera i a les rondes barcelonines de Pedralbes a Horta, a la ronda de Dalt en sentit Besòs i a la ronda litoral de la zona franca a la Barceloneta en sentit Besòs per dos vehicles avariats que tallen un carril i del Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
2: I ara els esports, Marc Andrés.
13: Esport en directe en marxa als últims quilòmetres de la setena etapa del Tour de França, una etapa que ens està seguint l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
14: Bona tarda. 2,7 km perquè s'acabi aquesta etapa que resoldrà l'esprint amb Olaf Koy, que ja n'ha guanyat una com a candidat a la victòria, també Mats Pedersen, Vinian Girmay i Jasper Philipsen, els homes més ràpids d'aquest pilot en una jornada marcada per la calor, marcada per una fuga que finalment no ha tingut èxit i perquè no hi haurà canvis a la general. Tadej Pogacar mantindrà el mallot groc de líder. 2,5 km, l'etapa d'avui del Tour de França resoldrà l'esprint.
13: Gràcies, Isaac. També en directe fa pocs instants que Alexander Zverev s'ha convertit en el primer finalista masculí a Wimbledon. El vigent campió de Roland Garros s'ha desfet del britànic Arthur Ferri en 3 sets. El seu rival a la final sortirà del duel entre Novak Djokovic i Jannik Sinner, que començarà a 6:15 d'aquí uns 10 minuts. En futbol, aquest vespre continuen els quarts de final del Mundial. A les 9 s'enfronten Espanya i Bèlgica, que busquen un lloc a les semifinals per enfrontar-se a França, que hi va derrotar el Marroc per 2-0. En bàsquet, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per renovar el seu contracte de jugador fins al 2030. Mentrestant, el bàsquet i Girona ha anunciat que l'asseguradora Fiat serà el seu nou patrocinador principal, un acord per a les tres pròximes temporades, ampliable a una quarta. I en motor, Marc Márquez ha estat el més ràpid en la sessió, que ha finalitzat fa una hora, a les 4, davant de Raúl Fernández i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha estat quart, mentre que Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de fer la repesca.
1: Fins aquí les notícies.
15: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. El Pony Pissador serà el cap de cartell de les barraques de la Festa Major de Sant Just i actuarà el divendres 31 de juliol a les 11 de la nit en la primera nit de concerts de les barraques de Festa Major. El grup barceloní és una de les formacions més destacades del folk contemporani català i és conegut per un directe festiu que combina música celta, seixantis, bluegrass, habaneres, yodel i altres músiques tradicionals d'arreu del món. Des de la seva creació ha actuat en escenaris de Catalunya, Europa, els Estats Units i el Canadà. El Pony Pissador tornarà a actuar a Sant Just després de la seva participació a la Festa Major del 2021, una edició marcada per les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19, que va obligar a adaptar el format de les activitats i a limitar els aforaments. Pel que fa a habitatge, l'Ajuntament de Sant Just ha fet públics els resultats de l'enquesta del Pla Local de l'Habitatge, elaborada durant el mes de juny, que posa de manifest que les dificultats per accedir a l'habitatge, especialment de lloguer, són la principal preocupació de la ciutadania. En total hi han participat 103 persones. Els resultats indiquen que 7 de cada 10 persones que viuen de lloguer destinen més del 30% dels ingressos de la llar a pagar-lo. A més, el 92% de les persones que es plantegen canviar d'habitatge voldrien continuar vivint a Sant Just. Entre les principals demandes de la ciutadania destaquen la construcció d'habitatge protegit de lloguer, la mobilització d'habitatges buits i la creació de nous mecanismes d'accés a l'habitatge, així com una oficina local d'habitatge i més informació sobre els ajuts disponibles. Els resultats de l'enquesta serviran, juntament amb la diagnosi tècnica i les aportacions dels diferents agents implicats, per definir les línies d'actuació del nou Pla Local de l'Habitatge del municipi. I pel que fa a cultura, l'artista emergent de Sant Feliu de Llobregat, Adrià Carreras, conegut artísticament com a Cursat, ha presentat el seu primer àlbum de llarga durada sota el títol ARS, About Rocky Season. Es tracta d'un treball format per 10 cançons que han estat produïdes i compostes íntegrament pel mateix artista, combinant el rap i els ritmes urbans amb unes sonoritats més melòdiques properes a l'indi. Després de 4 anys publicant senzills, Cursat fa un pas endavant amb un disc que aborda les contradiccions generacionals, la incertesa i la recerca de la identitat pròpia. El títol de l'àlbum, ARS, fa referència a la temporada de rookie, el debutant de l'esport professional, simbolitzant l'ambició i la voluntat de professionalitzar la seva carrera musical. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 10 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs ja hem arribat a l'esperat divendres, ja hem arribat al final de la setmana. Felicitats a tots aquells que heu treballat molt durament al llarg d'aquesta setmana, perquè ja hem arribat al cap de setmana on tots intentarem descansar una miqueta, clar que sí. Però va, abans, el refugi, l'últim refugi de la setmana, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 5:45 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb l'espai de nutrició amb l'Elvira Sánchez. Seguidament, la tertúlia esportiva de la setmana amb el Joel Font. I posarem fi amb Bit a Bit amb el Sergio Fernández. I ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom informatiu. Una tragèdia sense precedents sacseja Andalusia. L'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria, originat ahir a la tarda, ja ha deixat almenys 12 víctimes mortals i 23 persones continuen desaparegudes. Entre els morts hi ha persones que van a quedar atrapades dins dels seus vehicles i un grup de veïns que intentava fugir a peu de les flames. També hi ha 8 ferits, 4 dels quals es troben en estat greu i han estat traslladats a Sevilla. El foc va començar presumptament per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat amb extrema rapidesa a causa del fort vent, les altes temperatures i la vegetació molt seca. Ja s'han calcinat més de 3.100 hectàrees i ha obligat a evacuar més de 600 persones. Els equips d'emergència amb gairebé 500 efectius continuen treballant en una zona molt complicada, plena de barrancs, pinedes i habitatges molt dispersos. Les autoritats investiguen ara les circumstàncies exactes de les morts, tot i que apunten que algunes víctimes haurien intentat escapar per camins diferents dels itineraris d'evacuació recomanats. La tragèdia ha provocat una gran commoció a tot el país. El president andalús Juanma Moreno Bonilla ha qualificat la situació d'horror. També han expressat el seu condol als reis, al president del govern espanyol Pedro Sánchez i la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen, mentre continuen les tasques de recerca dels desapareguts i la lluita contra un incendi que encara no està controlat. El govern espanyol ha enviat a les comunitats autònomes el detall del nou model de finançament autonòmic, que manté pràcticament intacta la proposta pactada amb Esquerra Republicana a principis d'any. Tot i que el Ministeri d'Hisenda havia obert un procés de debat, a la negativa de la majoria dels governs del PP a participar-hi ha fet que el text arribi sense modificacions significatives. Segons els càlculs de l'executiu, el nou sistema aportaria gairebé 21.000 milions d'euros addicionals a les comunitats al 2027. Catalunya seria una de les grans beneficiades, amb uns 4.686 milions més cada any respecte al model actual, tot i que Andalusia continuaria sent la comunitat que rebria més recursos en termes absoluts. Entre les principals novetats destaca l'augment del percentatge d'impostos gestionats per les autonomies. Les comunitats passaran a rebre el 55% de l'IRPF i el 56,5% de l'IVA. També es reforcen els mecanismes de solidaritat territorial per reduir les diferències de finançament entre comunitats. El model, però, encara haurà de ser validat pel Consell de Política Fiscal i Financera i, posteriorment, pel Congrés dels Diputats. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, finalment ha imputat a Juanma Serrano, excap de gabinet de Pedro Sánchez i expresident de Correus, en el conegut com a cas Leire. La decisió arriba després d'un informe de la Guàrdia Civil que el vincula amb una presumpta trama destinada a protegir els interessos del PSOE i de membres del govern espanyol. El magistrat ha ordenat analitzar el contingut del telèfon mòbil de Serrano, especialment les comunicacions amb altres càrrecs públics. Segons la investigació, Serrano hauria mantingut una intensa relació amb Leire Díez, amb més de 10.000 missatges intercanviats en els últims anys. La UCO sosté que Serrano podria haver participat en la contractació presumptament irregular de Leire Díez a Correus i en adjudicacions sota sospita durant la seva etapa al capdavant de l'empresa pública. Els investigadors també assenyalen possibles maniobres per influir o desacreditar membres del govern espanyol. La seva imputació suposa un nou pas en una investigació que continua ampliant el focus sobre l'entorn del PSOE.

Els veïns del 93 habitatges desallotjats pel gran esvoranc que ha aparegut aquesta setmana al barri del Putxet, a Barcelona, no podran tornar a casa fins divendres vinent. Així ho ha confirmat la Generalitat després de les primeres inspeccions tècniques que, tot i ser positives, han recomanat fer noves comprovacions del terreny sota els edificis per garantir-ne totalment la seguretat. L'esvoranc, de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat, va aparèixer dimarts a causa de les obres de perforació del túnel de la L9 del metro. Els tècnics continuen monitoritzant la zona i analitzant l'estat del subsòl per assegurar que no hi hagi nous moviments. Mentrestant, els treballs de consolidació del terreny continuen i la cavitat ja ha estat estabilitzada amb formigó. L'Ajuntament de Barcelona ha garantit suport als veïns durant aquests dies, mantenint actiu el punt d'atenció del centre cívic Vila Florida i oferint assessorament tant als residents com als comerços afectats. Malgrat tot, els membres que han estat desallotjats, els habitants d'aquests habitatges, han criticat que l'Ajuntament no està sent prou clar i reclamen més transparència. Les universitats catalanes han publicat aquest divendres les notes de tall per al curs 2026-2027. Enguany, les qualificacions d'accés baixen lleugerament respecte a l'any passat, el que no es produïa des del 2010. La nota més alta de Catalunya és un 12,972 i correspon al doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, que supera per primera vegada en 14 anys el doble grau de Física i Matemàtiques de la mateixa universitat, que es queda amb un 12,924. Pel que fa a les assignacions, més de 48.000 estudiants han obtingut plaça universitària i 6 de cada 10 podran cursar els estudis que havien escollit com a primera opció. En total, prop del 81% dels gairebé 60.000 alumnes preinscrits han aconseguit plaça en algun dels graus sol·licitats. Una reacció química provocada per un error amb el clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès ha provocat un núvol tòxic que ha deixat 12 persones ferides, 4 de greus. L'Ajuntament ha demanat el confinament preventiu de la població amb portes i finestres tancades durant almenys 4 hores. Els bombers han evacuat la piscina i han establert una zona de seguretat. La instal·lació romandrà tancada com a mínim fins dissabte, mentre s'avaluen les causes de l'incident i es garanteix la seguretat al municipi. I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. El Pont i Pissador, cap de cartell de la Festa Major de Sant Just d'Esvern 2026. La formació de folk contemporani actuarà a les barraques el 31 de juliol a les 11 de la nit. Sant Just inicia la tramitació de la futura zona de baixes emissions. L'aprovació inicial del projecte i de la nova ordenança obre el període d'informació pública abans de la seva entrada en vigor. L'accés al lloguer centra les principals preocupacions de la ciutadania de Sant Just. L'enquesta del Pla Local d'Habitatge revela una elevada càrrega econòmica per als llogaters i un ampli suport a la creació d'habitatge assequible al municipi. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

Espanya i Bèlgica es disputen aquesta nit a les 9 en punt als quarts de final del Mundial. La selecció espanyola busca arribar a semifinals i deixar enrere definitivament el rècord del Mundial de Mèxic 1986, quan els belgues van eliminar Espanya pels penals en uns quarts de final. L'equip de Luis de la Fuente arriba en un gran moment després d'eliminar Àustria i Portugal, amb un joc cada cop més sòlid. A més, Espanya continua mostrant un gran nivell defensiu i encara no han encaixat cap gol en tot el torneig. Al davant hi haurà una Bèlgica imprevisible que ha arribat fins aquí després de superar els Estats Units i d'una agònica remuntada contra el Senegal als setzens de final. Els belgues no parteixen com a favorits, però han demostrat que són un rival molt perillós. I qui ja és a les semifinals és França, després de superar el Marroc per 2-0 en un partit dominat de principi a fi pels de Didier Deschamps. El gran protagonista del primer temps va ser Bono, que va aturar un penal a Mbappé i va signar parades espectaculars per mantenir en vida els marroquins. Però a la segona part, al minut 59, Mbappé va trobar el camí del gol i va obrir el marcador amb el seu 8è gol del torneig, igualant a Leo Messi com a màxim golejador. Només 7 minuts després, Dembélé va sentenciar amb el 2-0 definitiu. França suma així la seva tercera semifinal mundialista consecutiva i continua reafirmant la seva candidatura al títol.

I en tenis, Alexander Zverev ja és a la final de Wimbledon, després de superar fa pocs minuts la gran revelació del torneig, Arthur Ferry, en la primera semifinal. I ara mateix està disputant ja la segona semifinal, un autèntic duel de gegants entre el número 1 del món, Jannik Sinner, i Novak Djokovic. El serbi buscarà una nova gesta i intentarà classificar-se per a una final de Grand Slam amb 39 anys. Però davant tindrà un Sinner en un gran moment de forma i decidit a confirmar el seu domini al circuit. Un partit que promet emocions fortes i que decidirà el rival d'Zverev a la gran final del diumenge.

I aquest cap de setmana el Mundial de MotoGP arriba a Alemanya amb el Gran Premi de Sachsenring. Marc Márquez ha estat el més ràpid a la pràctica d'aquest divendres. El pilot de Cervera vol continuar lluitant pel títol mundial en un circuit que tradicionalment li ha estat molt favorable. I acabem amb el Tour de França, perquè acaba d'acabar la 7a etapa de la Volta Ciclista. Aquesta etapa se l'ha emportat Merlier en l'esprint, superant a Philipsen. I ara sí, presentem la cançó del dia.

I avui, per acabar la setmana, evidentment, anem amb una cançó carregada d'energia, un tema en anglès i d'un dels grans artistes de la nova escena urbana estatunidenca. La cançó convida a tenir confiança en un mateix, a reivindicar-se personalment, a tenir la capacitat de superar obstacles, d'ignorar les crítiques i de continuar avançant malgrat els dubtes exteriors. L'artista respon directament a totes aquelles persones que van dubtar d'ell, que van pensar que el seu èxit seria passatger o que no tornaria a arribar al top mundial. En lloc d'amagar-se de les crítiques, les afronta de cara i les converteix en combustible per continuar creixent. És una reivindicació de la confiança en un mateix, de la resiliència i de la importància de no deixar que els altres dictaminin on podem arribar. Darrere d'aquesta cançó hi trobem un dels artistes més revolucionaris i influents de la música urbana dels últims anys, amb una capacitat extraordinària per barrejar rap, pop i provocació artística, s'ha convertit en una figura que ha trencat barreres tant musicals com socials. Ell ha desafiat molts prejudicis i estereotips presents dins de la música, dins de la indústria musical. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 2021. L'artista s'ha convertit en un referent del col·lectiu LGBTQ+, i el tema està coproduït per Kanye West. Què, com ho tenim això? Doncs vinga, ara sí que soni Industry Baby de Lil Nas X. Take it to 10.

Doncs una cançó espectacular i plena de ritme d'un artista que ha trencat tots els estereotips i barreres de la indústria musical nord-americana. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 10 de juliol, celebrem el Dia dels Beatles. Parlar dels Beatles és parlar d'un grup que no només va triomfar als escenaris, sinó que va ser capaç de transformar per sempre la manera d'entendre, crear i escoltar la música popular. La seva aportació va anar molt més enllà de les cançons d'èxit. Van ser pioners en l'ús de l'estudi de gravació com una eina creativa. Van experimentar amb nous sons, noves estructures musicals i noves formes de composar. Van trencar les normes establertes i van demostrar que el pop i el rock podien ser art, innovació i expressió cultural. Però la grandesa de The Beatles no es mesura només per la seva innovació, també es mesura per la seva capacitat d'emocionar. Les seves cançons ens han acompanyat a milions de persones en moments feliços, en moments difícils, en històries d'amor, en amistats, en viatges i també en records que formen part de la vida de diverses generacions. Poques bandes poden presumir de continuar sent tan presents dècades després de la seva separació. Les seves cançons continuen sonant i sent escoltades per persones de totes les edats. I el més sorprenent és que continuen connectant amb joves que van néixer molts anys després que el grup desaparegués. Això és el que diferencia els grans artistes de les autèntiques llegendes. Les modes passen, els èxits temporals s'obliden, però les obres capaces de parlar a diferents generacions perduren en el temps. Avui, 10 de juliol, reivindiquem els Beatles com una de les grans bandes de la història de la música, un grup que va canviar el pop per sempre, que va ampliar els límits de la creativitat i que va demostrar que la música pot ser molt més que una successió de notes. Perquè els Beatles són part de la història cultural del segle XX, són la banda sonora de milions de vides i 60 anys després de la seva irrupció continuen recordant-nos el poder que té la música per unir persones, emocionar-nos i fer-nos somiar.

Doncs espectacular aquest Let It Be en el dia dels Beatles. Clar que sí, no podia faltar. I quina sort hem tingut de tenir el plaer d'escoltar aquest gran grup de música. Ara sí, arrenquem amb les seccions d'avui. Arrenquem amb l'espai de nutrició amb l'Elvira Sánchez.

0: Bona tarda, Elvira, què tal, com estàs?
1: Bona tarda, pues de divendres, encantada con esta canción que has puesto de Lady Peach. Home. Esa es de mi tiempo, oh, los Beatles.
0: Home, Elvira, saps que avui és el dia dels Beatles?
1: No sabia.
0: Doncs mira, sí, avui és el dia dels Beatles, per tant no podia faltar una cançó dels Beatles.
1: Por supuesto, y esta tan representativa, tan añorada, sí señor.
0: Sí, la veritat que un èxit espectacular. Elvira, avui sí, tornem a parlar de nutrició. A més, avui venim amb un tema, que és potser un dels temes del moment, que són les dietes d'estiu, no? Aquestes dietes que ara molta gent... Bueno, ara ja anem una mica tard, però bueno, ara que s'arriba...
1: Bueno, tard no.
0: Home, ara que arriba el temps de platja, doncs hi ha gent que... A correcuita vol fer una dieta d'estiu express, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Mira, hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta y no sé si tú sabes, y si no te lo aviso, y a todos mis oyentes, yo estoy escribiendo un libro, mis oyentes,

0: Alicante.
1: Vale.
0: ¿Vale? Uh-huh. Que se llama Operación Bikini.
1: Exacto, sí.
0: ¿Vale? Entonces, esta Operación Bikini ha obligado siempre a la mujer, esto no quiere decir que también a los hombres actualmente, a generar un estrés. Un estrés de que mientras estamos en invierno, como llevamos los abrigos, llevamos ropa holgada, no llevamos tanto apretón, bueno, pues vamos comiendo un poquito más, vamos comiendo más chocolate porque hace frío, más caldí, más comidas densas nutricionalmente, pues no vamos generando como que un incremento, ¿vale?, de volumen, ¿de acuerdo? Esto tiene por qué ser cierto, también lo digo, porque muchas veces la gente piensa que está aumentando de peso y no es cierto, ¿vale? Básicamente es una sensación porque por algún motivo está más inflamado, vale, pero no tiene por qué ser aumento de peso. Entonces esto ha llevado a las mujeres principalmente a que antes de ponerse el bikini tienen que estar en un cuerpo que está predeterminado por una sociedad que ha decidido que las que no entren en ese prototipo de cuerpo tienen que ser criticadas o están desechadas o no sirven, me da lo mismo, que cada quien piense lo que quiera, pero no entran en el grupo de las guay, ¿vale? Y aquí tenemos mucho que ver con las famosas redes sociales también, que nos invitan a tener unos cuerpos que realmente nosotros no estamos viendo si detrás de ese cuerpo hay algún retoque, si detrás de ese cuerpo qué sacrificios hay, o incluso qué operaciones puede haber.
1: Porque,
0: ¿vale?
1: Elvira, una cosa que m'he quedat pensant, perquè m'ha semblat molt interessant. Per tant, aquesta Operació Bikini, que aquest nom ha quedat i ha arribat fins avui en dia, perquè ara tothom diu, no, he de fer l'Operació Bikini, no?, quan arriba l'estiu. Aquest concepte s'origina en el franquisme,
0: Exacto. Uh-huh. Puedes buscarlo. Fue una forma de hacer marketing para las comunidades que tenían playa, y además era irónico porque todas las modelos eran rubias.
1: Sí, que a España, ¿vale?,
0: rubias
1: ni en
0: pocas. Y... Exacto. De hecho, hay una película de un actor español que trata de arreglar el problema con su familia y lo llevan a las playas y se pone a ligar con las alemanas y con las suecas, ¿no? Hacen ya ese chiste fácil de porque tienen unos cuerpos esculturales, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos lleva a que hay en la alimentación hay estacionalidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, es que desde el mes de febrero la gente viene porque se acuerda que se tiene que poner el bikini en Semana Santa. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hacen es,
1: sí,
0: oye, yo quiero algo instantáneo.
1: Exacto.
0: Señores, el instantáneo en nuestro cuerpo no existe. ¿Por qué no existe? Porque básicamente cuando nosotros tenemos que hacer algo con nuestro cuerpo, tenemos que primero cultivarlo, mantenerlo para lograrlo. Entonces, ¿el aumento de peso qué es? O de volumen. Es una situación en la cual tú has aumentado tu cantidad energética, ¿vale? Durante mucho tiempo has bajado tu actividad física durante mucho tiempo, uh-huh, y en consecuencia has logrado aumentar el volumen.
1: Claro.
0: Uh-huh. ¿Okay? Entonces, si esto te ha llevado un tiempo, llamémosle 3 meses, 6 meses, cada persona es diferente, cada persona almacenará de una forma más rápida o más lenta, también depende de la insulina, depende de las hormonas, depende de muchas cosas, ¿de acuerdo? El efecto contrario va a tardar lo mismo,
1: claro,
0: es decir, vamos a tener un proceso en el cual tenemos que readaptar los hábitos, mantenerlos para poder lograr esos objetivos, porque en definitiva nuestro cuerpo no es una dieta y tampoco es un Ferrari. Un Ferrari tú lo pones de 0 a 100 en 3 segundos, nuestro cuerpo no lo podemos poner de 0 a 100 en 3 segundos, no podemos hacer ejercicio. Voy a hacer ejercicio, porque esa es otra cosa que normalmente la gente hace cuando Operación Bikini, aumenta el ejercicio y se meten unas matadas en los gimnasios que lo que hacen es hacerse daño muscular, uh-huh, y articularmente.
1: Sí.
0: Y esto, básicamente, el resultado no lo van a ver. Y luego está, por ejemplo, que cuando hacen ayunos intermitentes o dietas detox, funcionan, por supuesto que funcionan. Tú vas a bajar 4 kilos, a lo mejor en un ayuno de todo un día. Però és que la que vuelves a comer los vuelves a engordar.
1: Sí, sí. No, no, clar. És que al final un dels grans perills d'aquestes dietes d'estiu és que es busca una mica la immediatesa, no? I la immediatesa, sí, com tu bé deies, en el cos no és possible.
0: No, mira, esto es como, por ejemplo, ahora se ha puesto de moda también con... Hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Uno es las hormonas que se están inyectando, el EGPT1, uh-huh. ¿De acuerdo? ¿Vale? Para poder ver peso, ¿de acuerdo?
1: Yo sí creo... Del estilo Ozempic, ¿no?
0: Exacto. Uh-huh. Yo no quería hacerle nombre a la marca.
1: Perdón.
0: Yo no hago propaganda.
1: Perdón. Le he fet yo, Elvira, no tú.
0: Vale, entonces, básicamente, ¿esto qué es? ¿Esto es una herramienta? Por supuesto que es una herramienta. Es una herramienta que te ayuda a que la persona pueda a mejorar, perder peso. Pero si no tienes unos buenos hábitos alimentarios, a la que retiran esto, vas a volver al sitio donde partiste.
1: Claro.
0: ¿De acuerdo? El efecto tampoco es inmediato. Yo tengo pacientes que llevan 4 o 5 meses con este tipo de medicamento y no han bajado lo que en teoría podía ser. ¿Por qué? Porque cada cuerpo tiene una velocidad de reacción.
1: Vale.
0: Ha salido una noticia hace 2 días que además en LinkedIn la he comentado porque me da mucha rabia, porque seguimos con ese objetivo de crear alimentos, de crear sustancias que ayuden a la obesidad, que ayuden a perder peso. Si no mejoramos las estructuras de los hábitos alimentarios, si no mejoramos la educación nutricional, todo esto no sirve, porque a la que dejan de tomar ese tipo de productos, van a volver a lo que estaban.
1: ¿Vale? No, claro,
0: y entonces,
1: claro.
0: ¿Qué pasa? Que hay, tú ahora te ves, normalmente, si tú entras a una farmacia, yo que me gusta mirar mucho lo que hacen y lo que no hacen, o por ejemplo en las propagandas de la televisor, tú ves que en esta época te ayudan a no tener síntomas digestivos para que no se te vea la barriga, que si ayuda a controlar el hambre, que si, y todo esto te lo ponen de venta a la entrada de una farmacia como reclamo.
1: Sí,
0: ¿vale?
1: Sí.
0: Y esto funciona temporalmente, y piensen que lo peor que podemos sufrir nosotros es lo que yo llamo el efecto yo-yo. ¿Por qué? Porque piensa que todas estas dietas van a funcionar. Por supuesto que van a funcionar. Si las sabes aplicar bien, las van a funcionar. Pero ¿qué pasa? Que a la que tú vuelvas, y claro, yo hago la dieta 4 días antes de irme de vacaciones, y después me voy de vacaciones y me quedo sentada, empiezo a tomar muchas cervezas, como claro. Helados, la cervecita, etcétera, etcétera. Que esto no está mal, ojo. Que no hay que tampoco castigarlo.
1: Uh-huh.
0: Exacto. Pero claro, ¿qué va a pasar? Que esto va a producir que todo lo que tú bajaste, ¿vale? Te inflames, cuando tú te pesas, te sientes culpable, ¿de acuerdo? A la que te sientes culpable, te desbordas en cuanto a la alimentación emocional, sigues comiendo y ahí va la subida de peso. Definitiva.
1: Clar, sí. Aquest efecte rebot, no? És que és molt perillós perquè, clar, tu estàs molt de temps fent molt d'exercici, menjant molt poquet i te'n vas de vacances, és el que tu deies, no? Et deixes de... Bueno, disfrutes una miqueta més del menjar i de la beguda i, clar, doncs aquest efecte rebot surt en seguida.
0: Siempre. En estas dietas que son súper restrictivas siempre va a haber un efecto rebote, ¿vale? Entonces es preferible trabajar lo que son los hábitos alimentarios personalizados, adecuados a cada persona, a lo que come, a tus horarios, etcétera, y no generalizar, porque no a todo el mundo le va bien la misma estructura de dieta.
1: Claro.
0: Ni els mateixos horaris.
1: Per tant, Elvira, és important, no?, deixar clar que no existeixen tampoc dietes miraculoses que en un mes i mig ens deixin perfectes, no?, segons el cànon de bellesa.
0: No, ¿vale? Tu puedes tener...
1: Hi ha molta gent que busca això i no és real, oi?
0: Bueno, pero es que tú, si te vas en las... yo es que como tengo redes sociales, voy buscando y me llevo la mano a la cabeza de personas que te dicen, he perdido 10 kilos en 4 días haciendo esto, ¿vale? Entonces tú ves lo que haces y tú dices, vale, yo no lo pongo en duda, pero después no te dicen en cuánto tiempo recuperas esos 10 kilos y si recuperas 10 o recuperas 20.
1: Claro.
0: Porque... Hay una cosa que yo quiero dejarle clara a los oyentes. Los hábitos alimentarios y la estructura de nuestra comida y la alimentación es personalizada y no de temporada. Lo Total. Único que son de temporada son los alimentos, no la alimentación. La alimentación tiene que ser siempre con las mismas características. Buscar el objetivo de nutrirnos. Y tiene que nutrirnos aportando los tres nutrientes esenciales para nuestra vida. Las proteínas para la formación de musculatura, las grasas para la formación de hormonas y estructuras, y los carbohidratos para darnos fibra, vitaminas, minerales y energía. Y es, en base a esta dieta equilibrada en calidad y en cantidad y personalizada, mantenida, vamos a tener lo más importante, que es la salud, no un cuerpo físico.
1: Exacto.
0: Porque sí, sí. ¿De qué te vale tener un cuerpo físico si por dentro estás destrozado?
1: I també t'he de dir que si cuides la teva salut i tens un cos saludable, el més segur és que de retruc tinguis un cos que visiblement t'agradi.
0: Sí, sí, sí. Però, a ver, esta es la otra, ¿vale? Porque muchas veces estamos buscando el cuerpo perfecto porque claro, somos autoexigentes. Aquí ya esto es otro tema de otro programa, ¿vale? Porque muchas veces tú ves personas que no les gusta su cuerpo, ¿vale? Entonces, personas que por algún motivo en su vida han hecho cambios corporales, se han embarazado, han tenido estrés, etcétera, han tenido cambios corporales, ¿y qué pasa? Que cuando se ven al espejo, no se gustan. ¿Por qué? Porque tienen la imagen de cuando tenían 10, 15, 20 años, y esa imagen no es real. Tenemos que recordar que nuestro cuerpo va a avanzar en base a lo que nosotros vayamos viviendo, y que nuestro cuerpo es lo que nos va a dar la resistencia para aguantar muchas soluciones. Muchas personas terminan comiendo con incluso de comida o de alcohol o del cigarro para poder diluir las emociones o las impresiones que tienen.
1: Clar,
0: ¿vale?
1: Clar, clar. Aquí, entonces, també, aquí hi hauria també una part de treball psicològic, evidentment.
0: Claro, claro, evidentemente, que es la aceptación del cuerpo.
1: Exacte.
0: A todas estas. Nosotros no somos todos iguales. Qué aburrido que todos fuéramos iguales. Yo por esto siempre pongo el ejemplo a los oyentes de que nosotros, cada uno de nosotros como persona, somos el resultado de un espermatozoide entre 12.000 millones que tiene el hombre y entre un ovario de 4 millones de ovarios, de óvulos que tiene la mujer.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces,
1: sí.
0: Mira si esto no es una probabilidad alta. Y luego tenemos que entender de que las posibilidades de que se encontraran a tu padre y tu madre, también entre la cantidad de habitantes que hay en el mundo, mira si no es, si no eres especial tú, ¿no?
1: No, no, sí, sí, y tan. Sí, sí, sí, sí.
0: Entonces, yo quiero que la gente entienda que la dieta no es de temporada, que no debemos de buscar un cuerpo que está en las redes sociales, que aceptemos nuestro cuerpo. Que busquemos siempre la salud. A mí me da gracia, y no es la primera vez que yo llamo a, cuando vienen a consulta y le preguntan, bueno, ¿cómo puedo ayudarte? Entonces, lo primero que te dicen es, yo quiero bajar peso. Y yo voy, y claro, como no me conocen de primera, yo siempre digo, lo siento, pero yo no trabajo con eso. Te ponen una cara como diciendo, pero es que yo he visto las opiniones, yo he visto que tú trabajas. Y digo, sí, pero es que yo trabajo desde que busquemos la salud, y en conseqüència tindremos lo que quieras.
1: Exacte, exacte. Hem d'invertir, no?, una mica el sentit que a vegades li donem a les dietes per, en comptes de busco un físic, busco la salut, i escolta, de retruc arribaran les altres coses.
0: Sí, sí, por eso yo pienso que nuestro cuerpo tiene que ser más que una dieta. Nuestro cuerpo tiene, de hecho, es más que una dieta, porque piensa es, según como tú lo alimentes, tendrás un sistema inmunológico. Según como tú lo alimentes, tendrás un sistema hormonal. Según como lo alimentes, tendrás un sistema nervioso preparado o no. Según como lo alimentes, tendrás un sistema muscular.
1: Claro.
0: Fíjate tú, entonces, cuando nosotros vigilamos lo que comemos, cómo lo comemos, en cantidades y en calidades, pues básicamente estamos atendiendo a todos los sistemas que forman parte de nuestro cuerpo.
1: Perquè, Elvira, tu en el teu cas personal i professional, a la teva consulta, t'hi trobes molta gent que vol recórrer aquestes dietes d'estiu miraculoses?
0: Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. De hecho, a mí ya me llega muchas veces cuando han recorrido tantas y se han dado cuenta de que básicamente no era el camino.
1: Vale.
0: ¿Vale?
1: Sí.
0: Claro, cuando yo les conté, hay personas que, yo tuve una señora, ¿vale? Que ahora es amiga mía, ¿eh? Muy amiga mía. Yo he terminado siendo amiga de todas mis clientes, ¿vale?
1: Mucrec, Alviera, mucrec.
0: Entonces, resulta que ella vino porque el hijo venía con alimentación deportiva y le dijo, mamá, pues vete con Elvira, que seguramente hace algo, ¿vale? Uh-huh. El hijo se casaba y ella viene y me dice, es que yo quiero adelgazar para meterme en un vestido en la boda de mi hijo.
1: Uh-huh. Vale.
0: Y yo voy y le digo, lo siento, pues yo no te voy a ayudar a meterte en el vestido de la boda de tu hijo. La señora ha dado un salto de la silla y miró al hijo, y el hijo que me conocía se estaba mordiendo la lengua porque se estaba partiendo de la risa.
1: Sí,
0: entonces
1: sí.
0: Le expliqué esto. Bueno, la señora va y me mira y me dice, bueno, vale, vamos a intentarlo, ¿de acuerdo?
1: Claro.
0: Uh-huh. Y entonces lo intentó. Hasta el día entró en el vestido de su hijo. Pero lo mejor del caso es que sigue manteniendo
1: la
0: salud y el cuerpo que ha logrado con una buena alimentación.
1: Mm-hmm. No, sí, sí, és important, és molt important. I escolta, Elvira, això parla molt bé de tu, dels teus mètodes.
0: Bueno, lo que pasa es que yo entiendo que para las personas entender el humor negro de Elvira es difícil.
1: No, segur que no tant, home. No, però al final aquest xoc, escolta, que al principi pots anar a arribar a la teva consulta i poden dir, escolta, però ara on m'he posat, no? I amb el temps veus que tens tota la raó del món, Elvira.
0: Bueno,
1: perquè no els intentes agradar, no els intentes dir, fer cants de sirena, no, amb mi perdràs no sé quants quilos en no sé quants mesos. No, tu dius la realitat.
0: No, jo si me pregunto, siempre que me preguntan quantos quilos perderé con esto, yo digo... Lo siento, yo esto no lo puedo contestar,
1: claro,
0: sería mentirte. Yo claramente lo digo, yo no sé, porque tu cuerpo puede reaccionar por una vía o por otra. Lo que sí te puedo decir es que nosotros vamos a ir probando a ver cuál es tu camino, según cómo tú reaccionas, porque eres una persona especial, ¿vale? Exacto. Porque tú tienes una forma de trabajar, tu cuerpo tiene una forma de trabajar que es diferente a los demás, ¿vale? Entonces, esto sí que lo puedo ayudar, pero de todos modos, es impresionante porque la gente realmente es muy poca la que piensa que quiere todo, ¿no? Esa señora se mantuvo en su alimentación, pero hay personas que llegan, te dicen que sí, salen ilusionadas, pero te cancelan la siguiente visita y no vuelven.
1: Yeah.
0: ¿Por qué? Porque básicamente no han visto los efectos. Y porque esa es otra cosa, la gente ve los efectos solamente sobre una báscula y no somos un peso. Nosotros no somos un peso, nosotros tenemos nombre y apellido y una personalidad.
1: Total.
0: Y eso nos hace diferente. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a valer por un peso, estamos perdiendo, ¿de acuerdo? Porque ese peso no es indicativo de nada. Para poder saber cómo está tu cuerpo, habría que montarte en unas máquinas especiales que tuvieran la certificación científica de que te van a decir cuánta agua eres, cuánto músculo tienes y cuánta grasa eres. Entonces ahí sí me haría caso yo de este tipo de báscula, ¿vale? Uh-huh. De ese tipo de datos. Pero esos son muy pocas las personas que lo tienen. Y a todas estas, para mí es muy duro depender de una máquina, que sea una máquina que me diga cómo me siento o quién soy. No, porque esa es otra cosa, la gente nunca se reconoce, ¿vale? No, es que me siento mejor, no, es que los pantalones me quedan más flojos, no, es que he bajado dos huecos al cinturón, y eso también es salud.
1: Clar que sí. Doncs, Elvira, ens hem d'anar acomiadant, que són ja gairebé les 6. Gràcies per tota aquesta informació que ens has donat, per aquests consells i també per aquesta manera d'entendre les dietes i també una mica la vida i el nostre cervell. Gràcies per tot això i, escolta, ens seguim sentint, Elvira?
0: Vale, pues nada, que tengan un boca de cap de setmana.
1: Molt bé, Elvira, gràcies i bon cap de setmana a tu també. Adéu.
0: Venga, adéu-siau.
1: I ara el butlletí informatiu.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bona tarda, us informa Manel Elias. La Guàrdia Civil no ha localitzat encara cap de les 23 persones que continuen desaparegudes per l'incendi forestal a Los Gallardos, Almeria. Les flames han causat 12 morts i han deixat 8 persones ferides, 4 de gravetat. El vent no ajuda en les tasques d'extinció i l'incendi continua actiu. De moment ha cremat 3.000 hectàrees, enviada especial a Almeria al municipi de Los Gallardos. Alba Barbosa, bona tarda.
4: Bona tarda. La Guàrdia Civil pentina la zona cremada per localitzar les 23 persones que continuen desaparegudes i a prop d'un miler d'evacuats, la majoria de Vedar i d'algunes pedanies i un càmping de Los Gallardos. Aquí s'ha habilitat un hospital de campanya a l'espai cultural per si cal atendre veïns. La tinenta d'alcalde de l'Ajuntament, Antònia Martínez, ens explicava que el foc es va estendre ràpidament pel vent.
5: Se giró un viento muy fuerte de golpe y fue incontrolable. En menos de una hora empezó a arder todo. Empezó a subir hacia el pueblo vecino de arriba, de Vedar, y ahí verdaderamente es donde, bueno, donde todos, digamos, los muertos que hay son de allí, porque es un pueblo con mucho diseminado, con mucha casa suelta y tal.
4: No es va enviar les alerta a la població i les 12 víctimes mortals, segons la subdelegació del govern, no van fer cas de les indicacions de les autoritats locals. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, Los Gallardos.
3: Més notícies, Montse Pujol.
6: Una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès. El Baix Penedès ha deixat 17 persones ferides. A 10 les han traslladat a diversos centres sanitaris, 2 a l'Hospital del Vendrell, 2 al Joan 23 i 4 a l'Hospital Santa Tecla, tots 2 a Tarragona i 2 més a l'Hospital Sant Camí, la Vilanova i la Geltrú. La majoria dels ferits són lleus i només 5 es troben en estat menys greu. Com a mesura preventiva s'ha recomanat el confinament dels veïns que notessin algun tipus de molèstia. 9 ambulàncies del sistema de emergències mèdiques i efectius dels bombers s'han desplaçat al recinte.
3: El sistema sanitari català ha atès en només una setmana 3.282 casos relacionats directament amb les altes temperatures. La meitat han estat cops de calor i s'han atès entre l'atenció primària i les urgències hospitalàries. La deshidratació representa el 38% dels casos i les síncopes de calor al voltant del 4,5. Unes dades que, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica, reflecteixen el comportament de la població.
7: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove, entre els 15 i els 45 anys, la qual cosa ens indica que es realitzen activitats a l'aire lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
3: En total, 167 persones han necessitat ingrés hospitalari. Coincident amb aquest episodi, el Departament de Salut estrena un nou sistema de vigilància que farà públic cada setmana l'impacte de la calor sobre la salut.
6: A França, l'exministre i excandidata socialista Ségolène Royal ha anunciat que es vol tornar a presentar a les presidencials del 2027, 20 anys després d'haver perdut la segona volta davant del republicà Nicolas Sarkozy. Royal ha expressat el desig de presentar-se a les primàries que el Partit Socialista ha organitzat pel pròxim octubre, a les quals ja s'han presentat 2 diputats de l'Assemblea Nacional. Royal hauria pogut ser la primera presidenta de França i ha justificat la seva decisió en un missatge a les xarxes, en què es demana com és possible que no es faci res davant de la possibilitat que la primera dona presidenta de la història sigui d'extrema dreta, en referència a Marine Le Pen. Es dona la circumstància que Ségolène Royal va ser la parella de l'expresident francès François Hollande, que s'ha ofert com a candidat si a finals d'any el partit no ha aconseguit nomenar-ne cap, però ha rebutjat presentar-se a cap primària.
3: Sapiguem ara com se circula per la xarxa viària catalana. Carmina Malagarriga, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs hem de començar dient que està tallada l'A22 al Macelles per un incendi d'un vehicle. Les retencions més importants a aquesta hora es troben a l'AP7 a Tarragona en sentit sud, hi ha un carril tallat, també a l'AP7 a Barberà del Vallès i de Sant Cugat del Vallès a Gelida en sentit sud, i al tram nord de l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda a la Roca del Vallès en sentit nord i també a Llinars del Vallès en sentit nord. A la C32 a Montgat, Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar en sentit nord, com també a Sant Boi de Llobregat en sentit sud. Molt plena a la C58 i C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona i finalment a Barcelona a la Ronda de Dalt de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i d'Horta a Pedralbes en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral del Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de la Zona Franca al Poblenou en sentit Besòs. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
3: Esports, Marc Andrés.
9: Fa pocs minuts ha finalitzat la setena etapa del Tour de França, una etapa que ens ha seguit l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Tim Merlier s'ha imposat a l'esprint a la setena etapa del Tour de França, un esprint tancat molt ajustat, carretera estreta pel centre de Bordeus. Merlier, que s'ha imposat a Barents-Kiol i a Biniam Girmay, tercer classificat a l'etapa d'avui, i que s'emporta així Merlier la primera etapa en aquesta edició del Tour de França, en una jornada marcada per la calor i per les poques novetats. De fet, no hi ha cap canvi a la classificació general. Tadej Pogacar manté el mallot groc un dia més. Etapa per Merlier, Pogacar líder a la general.
9: També en directe s'està disputant la segona semifinal masculina de Wimbledon entre Novak Djokovic i Jannik Sinner. De moment, el italià, el número 1 del món, s'ha endut el primer set 6-4, el segon set tot just comença ara i encara estan empatats a 0 jocs. Qui guanyi jugarà contra Alexander Zverev, que ha derrotat el britànic Arthur Ferry en 3 sets a la primera semifinal. En futbol, aquest vespre continuen els quarts de final del Mundial. A les 9 s'enfronten Espanya i Bèlgica, que busquen un lloc a les semifinals per enfrontar-se a França, que hi va derrotar el Marroc per 2-0. També en futbol, l'Arsenal ha fet oficial el fitxatge d'Ona Batlle, l'exlateral del Barça. En bàsquet, la penya ha anunciat el fitxatge del bosnià Emir Suleimanovic. L'alè pivot de 30 anys signa amb els verd i negres per les pròximes dues temporades i prové de l'Unicaja. I en motor, Marc Márquez ha estat el més ràpid aquest divendres al Gran Premi d'Alemanya de MotoGP davant de Raúl Fernández i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha estat quart, mentre que Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de fer repesca.
2: Fins aquí les notícies.
1: I ara sí, arrenquem la segona hora del refugi, són les 6:06, i avui arrenquem amb la tertúlia esportiva amb el Joel Font. Bona tarda, Joel, què tal, com estàs?
11: Hola, bona tarda.
1: Avui t'han canviat els horaris, eh?
11: Sí, bueno, no passa res. Avui jo estic per tu, pel que vulguis.
1: Així m'agrada. Avui t'hem fet venir mitja hora abans, però bé, l'important és que estiguis aquí. Avui, a més, tenim moltes coses a comentar, perquè en unes horetes, avui a les 9 de la nit, com tots ja sabeu, juga Espanya als quarts de final contra Bèlgica, per tant, centrarem bona part del programa en això, en aquest Espanya-Bèlgica. Ahir França també va guanyar el Marroc 2-0 i també queden encara Noruega, Anglaterra i Argentina, Suïssa. Però, com hem dit, comencem per aquest Espanya-Bèlgica. Joel, ara mateix, a unes quantes hores de començar el partit, com estan les sensacions?
11: Bueno, és la recta final del Mundial, els quarts de final d'Espanya, que, bueno, si parlem de l'últim partit, que va ser el de Portugal, per tenir un precedent, jo crec que Espanya és un partit que és bastant favorit, no sé què en penses tu, i que jo crec que Espanya, si fa un partit, que mira que a mi no em va agradar molt el partit d'Espanya contra Portugal, si fa el mateix partit, jo crec que inclús guanyarà amb més comoditat.
1: Sí, al final jo crec que la prova gran era aquest partit contra Portugal, era un partit molt difícil, tampoc van veure la millor Espanya, però és que davant tenies a la Portugal, que molts consideraven favorita per guanyar el Mundial abans de que comencés el torneig mundialista. Per tant, estem parlant de paraules majors. Ja t'arriba Bèlgica, que en principi és un rival no tan fort com aquesta Portugal, però escolta, hem d'anar amb compte perquè Bèlgica també pot donar sorpreses. Va jugar bé contra els Estats Units, en canvi va jugar bastant malament contra el Senegal. És una selecció una mica irregular,
11: sí.
1: Però sobre el paper jo també crec que Espanya és bastant favorita i crec que poden guanyar 2-0 o amb contundència.
11: Comparant a Bèlgica amb Portugal, jo crec que Bèlgica té també noms, però no té, per mi, és que Portugal tenia un all-star,
1: vull dir,
11: jugadors de talla mundial. I Bèlgica té jugadors que a mi em semblen interessants, però no té jugadors tops.
1: Sí, jugador top, podríem dir Doku,
11: sí,
1: que no va jugar de titular contra els Estats Units. Ja aquí sembla que hi ha un problema entre Doku i el cos tècnic. I Kevin De Bruyne, però sí,
11: que ja està... Bueno, per mi el millor porter de la història, Courtois,
1: que és el que
11: per mi definirà el partit. Que això com tinc el dia d'aquests, que no li fiques un gol que és quasi impossible, us tindrà difícil l'Espanya.
1: Totalment. Si anem a noms, és el que tu deies, Doku, De Bruyne, si el vols considerar, i evidentment el millor porter, per mi també, de la història, Thibaut Courtois. Yeah.
11: Mira que bé.
1: És que jo no veig res igual.
11: Jo tampoc, sí, jo tampoc, la veritat.
1: Neuer està molt bo, Buffon està molt bé, però és que el de Courtois és bueno, una cosa de locos. En canvi, Espanya, escolta, nom per nom, sembla que té, excepte la porteria, sembla que té millor equip, no?
11: Sí, jo crec que també, si comparem tots els jugadors, crec que Espanya bueno, dependrà de si estan els mig del camp bé, que ahir De La Fuente va dir que probablement hi hagi canvis, que jo ja ho vam parlar quan vaig vindre, que jo voto perquè Fabien jugui i que no jugui o Pedri o Rodri. L'altre dia Rodri va estar molt bé quan li van donar l'MVP, uh-huh. I Pedri va estar una mica regular, perquè a mi Pedri hauria de jugar encara més darrere i jugar per mi una mica més endavantat.
1: Clar, és veritat que Rodri venia una mica irregular en el torneig, el partit contra Portugal per mi me'l consolida com a titular indiscutible, sí, sí. A més a Luis de la Fuente li agrada molt. Sí que és cert que hi ha un grup de gent que està criticant una miqueta Pedri. A mi no em semblen justes les crítiques.
11: No, a mi tampoc.
1: Per mi hauria de seguir jugant, perquè Pedri és el millor migcampista que té Espanya en aquests moments.
11: Sí, sí, sí.
1: Però sí que és cert que se l'està carregant molt ell.
11: Sí, no, jo ho penso igual. Jo crec que el problema de Capell no tinc un brillantor al Mundial és culpada de la Fuente i del plantejament, que té un plantejament, no sé si tu veus igual, una mica amarrategui, molt especulador, com que no és com l'Eurocopa que vas a l'atac tota l'estona, sinó posicions horitzontals, esperar una mica, no sé si penses igual que jo els partits que he vist d'Espanya.
1: Sí, defensar-se amb la pilota, sí, no?
11: Exacte.
1: Sí, tens raó que potser aquesta Espanya del Mundial no és tan vertical com aquella Espanya del 2024, va ser?
11: Sí, sí.
1: L'Eurocopa del 2024. Però a mi, home, no em desagrada el plantejament
11: sí,
1: que està fent.
11: Sí, és el que parlem. En eliminatori, al final, aquest plantejament és probablement el millor que pots fer. Mm-hmm. O sigui, tu i jo, que suportem el Barça, que estem acostumats a un joc completament ofensiu, o sigui, a la Lliga, o a la Champions,
1: sí, sí,
11: o a la Copa,
1: sí.
11: I clar, jo veig a Espanya i bueno, jo entenc, encara que a mi no m'agradi, que jugui així, perquè al final les eliminatòries, amb un mínim error, te'n vas fora. I entenc un plantejament més, sí, més, t'ho he dit abans.
1: Conservador.
11: Sí, més conservador, però al final un error t'envia a casa.
1: Sí, sí, totalment. Al final Espanya sempre aposta per tenir la possessió contra Portugal. Ja van tenir la possessió. Bèlgica és encara més destructora, podria dir, més defensiva. Per tant, el que sí que podem preveure posant-la amb el foc pràcticament és que Espanya dominarà la pilota.
11: Sí, això,
1: sobradament,
11: Però escoltat, si és que Espanya, jo crec que amb tots els equips del Mundial sí, sempre sí, sí. Tindrà la pilota. És que si passa contra França, França es tancarà. El Deschamps li vindrà, perdona l'expressió, de puta mare, per tancar-se darrere i dir, ja ho tinc fet aquest partit, em tanco darrere i amb les quatre bales que tinc a dalt, ja alguna ficaran.
1: Sí, sí, sí, no, totalment, totalment. Per aquest partit, Espanya-Bèlgica, imprescindible que els de dalt estiguin bé. S'ha parlat molt de qui acompanyarà Oyarzabal i Lamine, aquests dos semblen clars. A la banda esquerra, ara mateix, estava Ena com a titular. Li agrada bastant a Luis de la Fuente, però s'està parlant molt de que es podria posar Ferran, que es podria posar, potser si arribés en bon estat, Víctor, Muñoz o Nico. Tu què faries? Mantens a Baena?
11: Jo crec que Àlex Baena està responent molt bé a la titularitat.
1: Jo veig gent que demana a Ferran,
11: Jo, a mi, Ferran per la banda i encara més per l'esquerra, no m'agrada. A més, és que el que no sé, et vaig dir, que fa molt temps que el Ferran no juga a la banda. No pots posar un jugador que fa 3 anys que igual no juga a la banda va jugar al City o al primera temporada al Barça a la banda, que no, que fa 3 anys, ara juga de davant, sento.
1: Sí, totalment, totalment. Jo crec que també, que hem de seguir apostant per aquest trident. És que jo, de fet, no m'hauria ni un jugador de l'11.
11: Jo al mig del camp, sí que és veritat, que posaria Fabián.
1: Però què creus?
11: Pel Pedri.
1: Ja
11: sé que el Pedri és el millor, al 100% és el millor centrocampista del món, però és que no està al 100% i el plantejament del De La Fuente no li va bé.
1: A mi no...
11: És que arriba, per mi arriba ja que ha jugat molts minuts aquesta temporada, no t'ha cansat. La primera part que va fer va perdre una de pilotes.
1: Jo
11: diria, què li passa al Pedri? Jo entenc perfectament que avui no jugui el Pedri, que se'l reservi per França.
1: Jo és que sóc molt pedrista.
11: Sí, ho entenc. Al final és Pedri, és Pedri.
1: Pedri fins a la mort... Fabián,
11: que no, jo et dic que el 60 el podrien treure, perfectament, o a la mitja part.
1: A mi el que em sembla, que ho he comentat diverses vegades, és que és o Pedri o Fabián. A mi els de junts no m'agraden, perquè em sembla que són molt iguals. Em sembla que s'opaquen entre els dos. Aleshores, és un o l'altre.
11: Sí,
1: Luis de la Fuente ho està fent així.
11: Com a l'Eurocopa, jugava amb Fabián, Rodri i el premi mitja punta fins que es va lesionar contra Alemanya.
1: Sí. Per tant, a mi és això que et dic, a mi no m'agrada... Els dos, seria una sort poder jugar amb els dos, però a mi no m'acaba d'agradar. Sí. Veurem quin és l'11 de Luis de la Fuente. Les úniques posicions que tenen més dubtes, la de Baena i la de Pedri, però també és probable que no es moguin. Per tant, veurem. Joel, una de les posicions claus, la de Lamine Yamal. Important que avui tingui el dia.
11: Sí.
1: Com l'estàs veient?
11: Bueno, des que va començar, que estava més tocat, ja cada vegada, en vam parlar la setmana passada, que es notava que no estava al 100%, però bueno, cada partit el veig una mica més, més bé, més a to. L'altre dia, bueno, jo crec que és un partit que no li va sortir de 10, però és que la gent no sé si està acostumada que sigui tots els partits Messi, i no pot ser, o sigui, vull dir, no va jugar malament, perquè va fer bones internades, va lesionar el Nuno Mendes, ell, es va anar d'ell i el va lesionar ell.
1: Sí. Això ja és mig gol.
11: Sí, clar. Sí. Jo crec que a Lamine l'haurien de donar més pilotes per rebre pegat a la banda. És que rep moltes pilotes d'esquenes. No sé si t'has fixat que quan rebia d'esquenes tenia ja el Nuno Mendes al damunt. Sí, i per girar-se, al final el Nuno Mendes és molt bo. Li has de donar un 1 contra 1 pel Lamine.
1: Sí. Ara vaig a mirar qui serà el marcador de Lamine, perquè no ho tinc clar. Perquè també és un aspecte clau d'aquest partit. Qui marcarà Lamine Yamal, si és top mundial o no? Que això, a veure, ho estic buscant, vaig a veure contra qui van jugar contra els Estats Units. Hem de mirar la banda esquerra, oi?
11: Sí.
1: Màxim de Kuyper.
11: Bueno. Sí, aquest jugador, pel que tinc entès, és molt ofensiu.
1: Sí.
11: I que, suposadament, jo crec que avui, és que és el que parlem, Bèlgica està encara... i no li dirà al de Kuyper que pugi.
1: Lateral molt jove, 82, del Brighton, ha jugat tots els partits del Mundial, per tant sembla que serà el marcador de Lamine Yamal, que...
11: Jo crec que més difícil que Nuno Mendes no hi ha cap. I el va lesionar.
1: Exacte, però és el que t'anem a dir. Jo crec que, escolta, tenint aquest lateral, Lamine pot fer molt de mal avui.
11: Li han de donar pilotes en condicions.
1: Sí. Evidentment, tindrà moltes ajudes aquest de Kuyper.
11: Sí, clar, no? Evidentment. No sé si juga a l'esquerra, suposo que el Doku, el Trossard...
1: El Luquevacchio...
11: El Luquevacchio juga a la dreta.
1: Uh-huh. L'última partit va sortir per l'esquerra.
11: Ah, sí? Pues, si jugui que jugui, tindrà un 2 contra 1 al Lamine, i per no dir 3. Però això és positiu perquè hi ha més espais.
1: Però mira els noms que estem dient, no? Sí. De Kuyper, Luquevacchio o Trossard. No és el mateix...
11: Sí, clar, que evidentment. I a mi Trossard m'agrada molt, és un jugador que no m'importaria que vingués al Barça, amb un rol de... més secundari, però
1: és
11: bueno,
1: boníssim. Però no són aquests Nuno Mendes, clar. Rubén Díaz, que són espectaculars. Veurem, per tant, a veure si Espanya es pot fer amb aquest partit. Una de les claus també és, evidentment, la part defensiva. Espanya no ha encaixat cap gol, 0 gols, és espectacular. És una de les claus.
11: Jo no sé si ja ha guanyat algun mundial sense rebre cap gol.
1: Vaig a mirar-ho.
11: No tinc ni idea. Però, quin és el màxim gol que se l'ha ficat a un equip que ha guanyat un mundial?
1: Sí, no ho sé, ara ho miraré, mentrestant, digue'm tu què et sembla aquesta solidesa, que és una de les grans claus de l'èxit de la selecció espanyola.
11: Doncs em sembla, bueno, amb el plantejament que t'he dit abans, al final amb un plantejament més pausat, més Amarrategui, més especulador, fas posicions més horitzontals, no te les jugues tant amb atacar amb tots els jugadors, al final amb el plantejament que està fent De La Fuente, em sembla... completament normal, tenint en compte la defensa que tens. Uh-huh. I a mi em semblava un porter, o sigui, vull dir que sí, que per mi hauria de jugar Joan García o el David Raya, però és que a mi un Naiximón no em desagrada, que és...
1: No ha generat debat encara.
11: És que
1: no ha tingut cap errada, res. Si no hi ha debat, això és la bona notícia.
11: És que no, a mi no em sembla mal porter i entenc perfectament que jugui.
1: No, sí. A més, escolta, li estan cobrint molt bé les espatlles. Sí. La defensa està sent un espectacle.
11: I és segur, està bé.
1: Laterals i centrals estan fent un paper espectacular. Cobercí.
11: Bueno, ja vam parlar.
1: El millor central del Mundial, amb solvència. Ara mirava lo dels Mundials. Cap selecció ha guanyat sense encaixar...
11: cap gol.
1: Sense encaixar cap gol. El rècord, però, el tenen França 98, Itàlia 2006 i Espanya 2010, amb només 2 gols contra. Per tant, escolta, és un rècord que està aquí, eh?
11: Sí, Bèlgica jo crec que ho tindrà malament avui. Jo França és l'única selecció que veig que li pugui fer com a màxim 2 gols. Sí, com a màxim, sí, eh? Sí, és que jo, França, que que és molt super... No, jo a França no li fica més de dos gols a Espanya, ni boig.
1: L'única capaç França.
11: Sí, és que l'única capaç de fitxar-li dos gols és França.
1: Sí. No, la realitat és que, ara que ho estem analitzant, jo ja m'estic calentant una mica.
11: És que a mi m'encantaria passar i eliminar.
1: M'estic enxitxant una mica i, escolta, jo crec que Espanya passarà amb solvència contra Bèlgica.
11: Sí.
1: És que analitzant-ho, un cop ho analitzes...
11: Jo ho entenc el que dius, però és que la gent ja dona com... Ja parla de França. I això tampoc
1: no, calma.
11: Clar, és que calma. El Mundial et pot... Amb un error et vas cap a casa.
1: Sí.
11: És que
1: analitzant-ho sobre el paper, Espanya...
11: Clar, guanyarà.
1: És millor selecció sí. I és favorita. Però calma.
11: Clar,
1: partit a partit, com deia el Xolo, no?
11: Sí.
1: I escolta, en el cas de que Espanya guanyi, ja es trobarà en França, que això serà... Si realment és això... Aquesta semifinal França-Espanya s'acaba.
11: Que podríem parlar per damunt perquè no ens veurem. Podem parlar una mica de França i de com
1: podem veure el partit. Perquè és el dimarts.
11: Clar, és el dimarts. Si passa a Espanya, és el dimarts.
1: Doncs comentem una mica. Clar, sobre... Jo crec que és la final anticipada.
11: Sí, tant. Bueno, a veure, Argentina...
1: A més que no m'està convencent.
11: Compte que no és... Ja, però bueno, al final Argentina té Messi. Sempre té aquest... És Messi. Jugador de la història. Jugar contra el millor jugador de la història dona morbo.
1: Sí, no? I té l'aura aquesta, sí, no? De que van perdent 2-0 sí. I et remunten al partit.
11: Un altre partit per parlar que jo no veig cap... La gent es queixa, però jo no veig cap cosa
1: no
11: estranya
1: al
11: partit. És que jo no sé, jo si et fan una falta abans i és la mateixa jugada que passen 10 segons, és que és falta. És que jo no veig un penalti que no és al Salah. Jo és que jo normalment veig els partits i jo intento analitzar i ser el més objectiu possible. I és que quan hi ha coses estranyes, dic, vale, va, sí... això no és falta, això és penalti, com ahir, el penalti de l'Mbappé d'ahir no és penalti en la vida, si es tira abans que el toqui.
1: Jo em pensava que era un penalti,
11: però claríssim,
1: clar.
11: Jo el vaig veure en directe, on va el Mazraoui? Després vaig revisar i dic, si es tira,
1: es tira.
11: El revisen i després parlen d'Argentina i França, què és això? Quin penalti és aquest?
1: Sí, però hi ha una cosa interessant que li he sentit a un locutor de ràdio, no me'n recordo de quina cadena, que diu, és que si Mbappé seguia corrents li feien la falta. Però és tonto.
11: Clar.
1: I fa la piscina.
11: Clar.
1: Però
11: sí.
1: Era córrer recte, et feien la falta i aquí no tens dubte.
11: Sí.
1: En un altre partit, si l'àrbit és una mica més espavilat, veu que t'has tirat...
11: És que és estrany que no vegi cap persona que es tira. L'al del bar diu, s'ha tirat abans que el toquin.
1: Sí, però vull dir que si hagués seguit corrents, és penalti, clar. No hi ha marge de dubte. Que no ho torni a fer, perquè en un altre partit li pot costar un penal. És que, de veritat, i aquí, a la Lliga Espanyola, estem molt acostumats a això. Perquè Mbappé...
11: Jo crec que a la Lliga Espanyola se n'anul·la.
1: Perquè aquí, però aquí tenim
11: perquè
1: Mbappé
11: màster... Ja n'ha anul·lat bastants gols per fer això.
1: Per això, és que aquí tenim màster en veure Mbappé tirant-se.
11: Sí.
1: Perquè el cabron ho fa molt bé.
11: Sí, té estil.
1: O sigui, té gràcia fent-ho.
11: Pues, bueno, es pot parlar del Mundial d'Mbappé també, que està... Home, que si segueix així, li queda, no sé, dos o tres Mundials, li quedaran a Mbappé.
1: Sí, home, doncs, serà...
11: Serà el millor jugador de la història dels Mundials.
1: Sí, evidentment. Mm-hmm. Serà el màxim golejador històric dels Mundials. Si vols, parlem una mica d'aquest últim partit que vam... Bueno, abans de passar el França-Marroc. França-Espanya, ja que no ens veurem. Sí. Una mica d'hipòtesi.
11: Bueno, imagina't què passen.
1: Imagina't què passen. França-Espanya. Qui passa a la final?
11: Uf, és que és un 50-50, però és que a mi...
1: Em sembla molt acurat, és que és un 50-50.
11: Sí, perquè és que a mi em donaria... És que em faria molta il·lusió veure aquest partit, perquè és com la França que diuen que és imbatible, però és que Espanya ja l'ha guanyat dos cops.
1: Sí.
11: En els últims anys. Uh-huh. I Espanya és l'única selecció que veig que li pot guanyar a França ara mateix.
1: Sí, totalment d'acord. És que totalment d'acord. No ens mullem molt més, perquè tampoc volem fer el gafe.
11: Clar. És que estem molt confiats de que passarà a Espanya, però ja ho veurem.
1: No diem molt més d'aquest partit, perquè encara no sabem si passarà. Del França-Marroc, una altra vegada exhibició dels davanters de França.
11: Normal. És que està molt, molt bé confeccionat l'equip.
1: Parlem d'Mbappé, perquè falla el penal, en comptes de venir-se baix, al 59, al minut 59, fa un golaç impressionant, que jo ja l'he vist dos o tres en aquest Mundial així.
11: Sí, és que l'Mbappé és el que he dit, és que va de camí a ser el millor jugador de la història dels Mundials, és que és normal. Si es va gol per partit, que porta 20 partits jugats 20 gols,
1: és
11: que on vas?
1: Sí. Porta 20 gols...
11: I vaig veure que des que va començar a jugar al Mundial no ha perdut cap, des que té 18 anys. No ha perdut cap partit.
1: Cap partit?
11: No, clar, va guanyar el final de... Bueno, va guanyar el primer Mundial que va jugar. El següent va arribar a la final. No va perdre perquè va perdre els penaltis. I aquest no porta cap partit perdut.
1: Sí,
11: està tot perquè jugui contra Espanya i que s'elimini. És que no són els francesos. És que no, és que s'han d'endrinar.
1: Tant de bo. Et va deixar una mica fred Marroc?
11: Bueno, a mi és que... Si li va lesionar el millor jugador que tenien, que
1: Saibari,
11: és, No, no, Abde. A més, ha començat el Mundial. També, Abde no sí, està. Sí, sí, amb Rabat ja no és el que era fa 4 anys. I
1: amb Rabat va entrar i la va liar.
11: Sí, sí. L'Unagi ahir desaparegut.
1: Bueno, ho va intentar. Jo sí. Crec que és dels pocs que ho va intentar.
11: Sí. Però, bueno, és una selecció que està madurant a poc a poc. Són aquestes seleccions sí. Com Marroc, Japó, sí, sí, sí. La mateixa Noruega, que al final, mm-hmm. Pues, segons les generacions de jugadors, pues, vas millorant. El futbol cada vegada està més igualat.
1: Sí.
11: I Marroc. Podria haver eliminat ahir a França perfectament. Si el Bono li arriba a parar dues o tres pilotes més, mm-hmm. Igual arriben als penals, mira com Paraguai. Sí, igual sí, li surt sí. El partit bé a França i mira.
1: Sí, sí, la veritat final... és que sí. És cert que és una pena que no hagués estat apte al partit. I tampoc Saibari, que sí, estava sent l'estrella sí, i sí. També es va lesionar. Però sí, jo crec que Marroc té molt de futur perquè estan fent molt bé les coses, la realitat sí, sí. És aquesta. Si anem als altres partits, que també tenim altres quarts de final interessants, Noruega-Inglaterra, dona molt de morbo aquest partit sí, perquè Haaland bueno, va absolutament boig no, en aquest Mundial. Li han fet una cançó i tot, no sé si ho has vist.
11: No,
1: té una cançó de quan tenia 16 anys.
11: Ah, sí!
1: I el Kaigo, que és un DJ i un productor sí. Molt famós, li ha fet un remix oficial i és un...
11: Pues pot ser m'havia sentit al Twitter, però no l'he vist.
1: És un temacle espectacular.
11: No l'he vist.
1: Noruega-Anglaterra, sensacions i predicció, va.
11: Bueno, és que és el que et dic, és que el Mundial pot passar qualsevol cosa, però a mi em faria més gràcia que passés Noruega.
1: Ah, a mi també.
11: Em faria... Li pot eliminar perfectament, eh? Sí. Va agradar el primer partit d'Inglaterra, però després no em sembla...
1: No acaba de convèncer,
11: sí,
1: tampoc.
11: Sí, no acaba
1: eh?
11: De convèncer. I amb el plantejament de Noruega, jo crec que li pot ficar la mà perfectament.
1: Sí, sí. A part, si Haaland té el dia,
11: sí, sí.
1: Te la pot liar.
11: Però és que és el jugador que, bueno, és que...
1: Ha de tenir dos, o
11: sí,
1: una.
11: Sí, sí. És que no toca pilos. Jo vaig al·lucinar amb el partit del Haaland, perquè és que, de contra Brasil, perquè és que li vaig veure caminar tot el partit. I jo estic veient un partit del Barça. I veig el jugador al davant de centre caminant tota l'estona i jo em poso dels nervis. Diu, què fa? I després fica un gol de cap, a la segona camina, li fot una hòstia a la pilota.
1: Li fan el llest, que impressionant.
11: És que jo vaig al·lucinar. Diu, és increïble. És que
1: si t'has de mullar, va, però percentatge és una miqueta.
11: Mira,
1: o... va,
11: dic un 55 a Anglaterra, 45 mm-hmm. Noruega.
1: Jo li poso una mica més, jo 65-35. Espero que Noruega guanyi i faci història. Però Anglaterra és molt Anglaterra. Sí, i tenen molt bons jugadors.
11: I tenen el Harry Kane, que sí. Per mi, si no és el millor jugador del món, home, és top 3.
1: Avui es disputen cara a cara els dos millors davanters centres del món. Nous sí. Purs.
11: A quina hora juguen?
1: A les 11, demà.
11: Ah, demà. Uh-huh. Ah, vale, és que has dit avui. I dic,
1: ai, perdó, demà a les 11. Mm. Veurem aquest partit. Escolta, partidàs, s'ha de veure sí o sí.
11: Sí, clar.
1: Aquest duel de Harry Kane i Haaland, dos dels millors nous del món per mi, els dos
11: sí,
1: millors. L'últim quart de final, Argentina-Suïssa, aquest a les 3 de la tarda, aquest no...
11: 3 de la tarda?
1: No, a les 3 del matí.
11: Ah, a les 3 del matí el diumenge?
1: Sí, sí, sí. Aquest no el podrem veure, no el veuré.
11: Jo intentaré aixecar-me, és el diumenge, no? Sí, o la madrugada del dilluns?
1: Clar,
11: o...
1: és dilluns, ja.
11: Uf!
1: Ah, no, clar, és dissabte.
11: Vale, vale. Ah, vale. Jo sí que...
1: Jo crec que el veuré de festa.
11: Sí, sí, no? El mòbil.
1: Sí, sí.
11: Pues, jo sí puc el veuré.
1: Argentina-Suïssa, ràpid, va.
11: Jo crec que... Mira, Suïssa
1: és
11: que...
1: És el quart de final més...
11: Sí, descafeinat, no?
1: Sí,
11: sí però perquè és Suïssa. Jo estava convençut que si Colòmbia passava, Colòmbia guanyava Argentina,
1: Hauria sigut un
11: però Suïssa és un equip que, amb el que vaig veure l'altre dia... És que pot eliminar l'Argentina perfectament, eh?
1: Em falta...
11: Perquè, si jo et dic, li falta una... Parlant amb el meu pare, una punta de talent.
1: Sí.
11: Un punt de talent diferencial.
1: Sí.
11: Però juguen bé, eh? Perquè defensen bé, transicionen bé la pilota, la pressió la fan bé a l'altura que sigui al camp. Amb la pilota tenen criteri.
1: Sí, això sí.
11: Oh, compte, eh? Amb Suïssa, que no es planti a la semifinal,
1: sí.
11: Eh?
1: A mi és el que tu has dit, eh? Em falta... Un davanter, alguna cosa
11: sí,
1: diferencial...
11: Mira que el Xhaka està fent un sí. Mundial al·lucinant, eh? Però és el que dius, faltava alguna cosa
1: sí,
11: dalt...
1: Estava amb en Zambi, sí. Sí, que ho estava fent molt bé, perquè no està lesionat... No sé si tornarà,
11: crec que vas escoltar que igual tornava,
1: esperem,
11: per partit.
1: Esperem que sí, perquè està sent aquest una mica jugador sí. Diferencial, defensa molt bé, saben protegir-se bé... Bueno, et pot posar...
11: Sí, sí,
1: et pot posar
11: però pot terminar perfectament, igual que Espanya avui amb en Bèlgica.
1: Però Argentina, qualsevol. Evidentment, és favorita, que espero de veritat veure un canvi de xip d'Argentina.
11: Sí. És que, bueno, no sé sí, el partit d'Egipte va ser
1: que dolent. Això, contra Cap Verd i contra Egipte, et dona per passar. Però... Et passa això contra Espanya, sí. Contra Portugal, contra França, contra
11: jo
1: Marroc.
11: Contra la mateixa Suïssa
1: sí.
11: Pot passar, perquè és una selecció sí. Que ja porta molts anys sí, sí. A aquestes rondes eliminatòries.
1: Et posen un 2-0 Suïssa i no
11: I
1: remuntes.
11: Jo crec que no remuntes, no.
1: Has tingut sort, sí, que has sí. Tingut a Cap Verd i Egipte, però aquesta caraja sí, que sí. Està tenint Argentina s'ha de treure de sobre, però ja. Anem amb percentatges i acabem amb això. Argentina-Suïssa, va.
11: 65-35 per Argentina.
1: Vale. Jo, mira, és que confio un poquet. Amb Suïssa em faria... No, no sé què prefereixo aquí, però 70-30. Faria un 70-30 per Argentina. Ho deixem per aquí, Joel. Gràcies per venir un cop més al refugi de Ràdio d'Esvern. Esperem que Espanya tingui sort i quan ens veiem la pròxima setmana doncs farem una mica de prèvia de
11: la final. Sí, a veure.
1: A veure què tal. Gràcies.
11: Adéu, Joma. Adéu.

0: Bona tarda, Sergio, què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, Jaume, molt bé. Doncs bé, la veritat, pràcticament encara ens a la recta final de la temporada, aquí sí, al refugi. Sí, sí. Tot plegat, bueno, ha estat un any molt xulo, però bé, combinat amb una calor que no ens deixi sortir de casa gairebé.
0: Sí, sí, la veritat és que la calor està sent horrible. Estem tots aquí patint, que aquesta calor ens està ofegant absolutament a tots, però bueno, sí, és el que tu comentaves, eh? Ja estem al penúltim.
1: Exactament.
0: Vita de la temporada, eh?
1: Exactament. Sí, bueno, va, però no posarem pegues a la calor, que ja arriba l'estiu, que sempre estem desitjant que arribi, i ara que ja estem aquí, doncs ara tenim temps doncs, per desconnectar, descansar, sí, i arrencar el setembre si cal amb les piles ben carregades.
0: Sí,
1: doncs bé,
0: sí.
1: Avui per fi arriba la secció de Vita, que potser hem esperat tantes setmanes, no? D'alguna manera podem confirmar i dir en veu alta que sí, ja estan disponibles les reserves del Grand Theft Auto 6.
0: Bé, home, és el que portàvem moltes setmanes dient, a veure quan surt, i ara sí, ja ho tenim aquí, eh?
1: Ho tenim confirmat, així que tota la informació i les novetats del nou títol de Rockstar Games avui al refugi, així que vinga, comencem.

0: No estem somiant, el dia ha arribat. Després de... Des del passat 25 de juny ja es pot reservar el nou títol de Rockstar Games, GTA 6, Grand Theft Auto 6, li podem dir com més ens agradi, i es confirma de manera definitiva que sortirà a la venda el 19 de novembre del 2026, mm-hmm. Que sempre tenien aquests rumors, sí. aquesta por.
1: Ja tenim la data marcada en el calendari, amb un gran cercle vermell. 19 de novembre.
0: Així és. Només estarà disponible per les consoles de nova generació, evidentment, doncs, per la PlayStation 5, les seves variants, la Slim, la de disc, la Pro i també la Xbox Series X i la Series S. Mm-hmm. És una història doncs, que està a punt d'arrencar, però alhora també diria que n'hi ha una altra que està a punt de concloure, no? Que és aquest període de temps des que es va començar a rumorejar l'existència d'aquest nou títol fins que d'aquí uns mesos surti el videojoc, doncs aquesta història d'alguna manera també ens fa una mica de pena perquè ha estat divertit, no?
1: Uf, divertit però patidor, Sergio, sí. T'he de dir, perquè hem patit molt, que si ara sortiria, que si no, que si l'enderrarien, ara sembla ser que ja ho tenim tot, ja ho tenim a tocar. Abans, però, de fer una mica de flashback cap enrere, sortirà per consoles de nova generació? Això vol dir que per PC no surt?
0: Sortirà per ordinador, sí, sortirà per PC, però ens haurem d'esperar, no sabem la data quan.
1: Vale.
0: O sigui, acostuma a ser un any, potser el 2020, sí, potser 2027, qui sap si 2028, haurem mm-hmm. d'esperar, però vale, sortirà, vale. Sortirà segur perquè és on millor es podrà jugar segurament.
1: Vale.
0: Aleshores, el que tu deies, el que hem de fer primer és potser retrocedir uns anys enrere per veure d'on sorgeix, no?, aquest títol, com va sorgir aquesta idea. En primer lloc, doncs hem de retrocedir fins al 4 de febrer del 2022, fa 4 anys. Fins aleshores ningú sabia res de cap llançament de la saga del GTA. Simplement hi havia rumors o teories de la gent, doncs mm-hmm. com tothom que és fan, doncs es fa idees al cap. Aleshores, Rockstar va publicar una piulada aleshores a la xarxa de Twitter. Era una piulada només d'unes línies on que simplement s'anunciava que el títol de la saga estava en desenvolupament. Deien, sense afegir cap títol, cap fotografia, res oficial, que escolteu fanàtics, estem treballant en un nou títol de la saga Grand Theft Auto.
1: Mm-hmm, només això, eh?
0: Només això. Aquí va esclatar, evidentment, internet. El tuit es va convertir en un dels tuits de la indústria del videojoc amb més reproduccions, amb més likes, amb més compartits, amb més respostes, citats, etc. No? Doncs mesos després va arribar el que ha sigut segurament un dels episodis més caòtics d'aquesta història fins a arribar al dia del llançament, però a la vegada un dels més recordats. El setembre d'aquell mateix any, uns mesos després, un hacker de només 16 anys va accedir al núvol de treball dels treballadors de l'empresa que estan darrere del desenvolupament del joc i va publicar gairebé un centenar de vídeos on es veia per primera vegada el videojoc en una fase molt inicial, sí. Però clar, d'alguna manera ja es va confirmar abans de cap anunci oficial que el títol es situava a la ciutat de Vice City, perquè no hi havia cap cartell en lloc, però bueno, mm-hmm. potser es veia per la forma dels edificis.
1: Clar.
0: Sí que és veritat que potser algun anunci de la carretera, aquestes mm-hmm. petites publicitats.
1: Clar, que Vice City és Miami.
0: És Miami, mm-hmm. exacte. És la paròdia dins del món de Rockstar de Miami. Doncs també es va confirmar que era un noi i una noia, com una parella protagonista, que després s'ha confirmat doncs, que vindran a fer una miqueta la història de Bonnie and Clyde. Doncs,
1: vale.
0: Bé, clar, la pròpia empresa nord-americana va confirmar aleshores que havien sofert un atac i van eliminar els vídeos publicats a les xarxes. D'alguna manera, doncs, confirmant que el contingut sí que era GTA 6, perquè si no era... aquests vídeos no pertanyien al desenvolupament de GTA 6,
1: clar, Rockstar
0: no era propietària d'això i no podia eliminar-ho de les xarxes,
1: exacte.
0: Amb cap denúncia o amb cap...
1: Doncs no m'havia assabentat de res d'aquest hacker, no tenia constància, no me'n recordava, i això va ser el 2022. Que ja aquest hacker de només 16 anys va aconseguir doncs, desvetllar-nos les primeres pinzellades d'aquest joc. Eh?
0: Encara no se sap com. Va accedir al núvol de treball de l'empresa.
1: Els nens venen forts. Eh?
0: Exacte, les noves generacions saben molt més que nosaltres. Però clar, què va arribar després? Doncs sí, és veritat que va arribar una miqueta la calma després de la tempesta mm-hmm. i doncs, vam haver d'esperar fins al 2023, gairebé finals, ja tocant el 2024, per rebre més notícies. El desembre del 2023 va sortir el primer tràiler, que ja és quan mm-hmm. vam veure ja amb qualitat definitiva com es podia veure el llançament, de manera oficial com es veien els personatges, i això va ser el desembre del 2023, que en un primer moment ens van anunciar que això arribaria al 2025, mm-hmm. sense cap data marcada, però deien que l'any 2025 el joc sortiria a la venda.
1: Vale.
0: Ens vam haver de tornar a esperar fins al segon tràiler, que aquest ja va arribar el 2025, a primeres de maig del 2025, ja havien anunciat dies abans que el joc s'endarreria fins al 2026.
1: Vale. Però o sigui, ja estava anunciat quan
0: va ser. Exactament. I va ser d'alguna manera com una cura pels fanàtics que s'havien enfadat per aquest endarreriment i van treure un segon tràiler que van confirmar que era pel 26 de maig del 2026.
1: Sí, la teoria era que sortiria el 26 de maig.
0: Sí, o sigui, de fet, quan acabava el tràiler posava 26 de maig del 2026. 26, això, va ser el 5 de maig del 2025 quan ho va anunciar. Si arriba a ser això, l'hagués sortit pel dia del meu aniversari. Uau. Hauria estat un regal increïble.
1: Hauria estat perfecte, eh?
0: Però
1: spoiler, no?
0: Spoiler, es va tornar.
1: Hauria estat perfecte.

0: des del passat dia 25 de juny ja es poden reservar. Aleshores, què ha sortit amb les reserves? Doncs bé, amb l'obertura oficial d'aquest període de prevenda, podem respondre les preguntes que tothom tenia al cap. Quantes edicions n'hi ha? I la més important, quin és el preu del videojoc?
1: Sí, que aquí vam fer una mica de teories. Vam dir, escolta, doncs això potser no té un preu normal, potser s'anirà cap als 100 euros, l'edició més bàsica. Finalment, com ha anat tot això?
0: Doncs bé, finalment s'han quedat en que sortiran dues edicions. En primer lloc, l'edició estàndard, l'edició més bàsica, que és la versió econòmica, si em permets dir-ho, sortirà amb un preu de 79,99 euros, fregant els 80, i és opció doncs, pensada doncs, per la majoria de jugadors, inclou també exclusivament el joc base, sense continguts premium ni avantatges especials, més enllà doncs, dels incentius de la reserva, que potser amb, si la reserva sí que potser dona alguna samarreta,
1: vale, sí,
0: alguna coseta de, per joc, decorar, no? Posar-nos guapos.
1: Vale.
0: En aquest sentit, Rockstar manté una filosofia semblant a d'altres llançaments, si només vols viure la història protagonitzada pels protagonistes. Aquesta és la teva edició, és suficient i ja està. És important destacar que, malgrat existir una versió física d'aquest joc que sortirà a les botigues, no inclou el disc. No inclou el disc. Tu aniràs a la botiga, et compraràs la carcassa, obriràs i estarà buida. Tindrà un codi de descarga. Sí, ara més endavant ho parlarem, però això principalment està pensat potser perquè dies abans no es vengui el videojoc, que algun propietari d'alguna botiga faci el favor a un amic i li deixi ja el disc.
1: O el mateix propietari de la botiga.
0: El mateix propietari, precisament. Ja va passar amb el GTA V, que una setmana abans hi havia gent jugant-lo. Però aquesta és una de les teories, però jo crec que també va per un tema de no poder revendre el joc després, compartir-ho, obligar la gent, un títol, una persona.
1: Clar.
0: Només.
1: Sí, sí, això també és un dels grans debats del món del videojoc, perquè, clar, es diu que els propers anys anirem perdent això de tenir discos, eh?
0: Ho parlarem sobretot en l'últim programa de la setmana que dedicarem totes les notícies que ha hagut sobre aquest tema, però sí. Doncs bé, aquesta ha estat la Standard Edition. I la segona, que és la que és una miqueta més premium, és la Ultimate Edition.
1: Vale.
0: Aquesta té un preu de 99,99. 100 euros. És a dir, són 20 euros més respecte a l'edició estàndard i a canvi Rockstar s'incorpora doncs, una llarga llista de continguts digitals que seran exclusius destinats sobretot a enriquir l'experiència des del primer dia. En primer lloc, tenim diversos vehicles exclusius com cotxes, vehicles d'aigua, potser alguna modificació pels propis vehicles.
1: Algun túnic,
0: tenim,
1: no?
0: Exacte, tenim peces de roba i accessoris, tatuatges, pentinats exclusius, acabats especials per les armes, per tenir-les decorades dels colors o amb logotips que més ens agradi, propietats i negocis addicionals, objectes cosmètics i recompenses inicials doncs, que permeten també començar amb més recursos la història i no haver de... Si ens agrada tenir un cotxe ja de luxe des del primer moment,
1: tenir, no?
0: Tenir-lo des del primer moment.
1: Escolta, doncs, al final tots són avantatges que realment són un afegit, però no és res que et condicioni el joc, ni l'experiència de joc.
0: Aquí sí, o sigui, és el que et volia comentar. Són afegits, però una de les coses que et volia comentar ara és que hi ha quatre coses exclusives d'aquí que no estaran a l'estàndard, que no són només cosmètics. És a dir, l'edició Ultimate tindrà quatre o cinc botigues en concret,
1: vale,
0: que seran exclusives d'aquesta edició. Hi haurà una botiga de tatuatges, una botiga de roba, una perruqueria, un taller de vehicles i de modificacions i algun local més que ara no m'entra al cap, però aquestes seran exclusives. Què vol dir això? Que amb l'estàndard no sabem com, però arribaràs a aquella porta, a aquell local i no podràs entrar. No sabem com ho faran.
1: Vale.
0: Però sí que és veritat que tu a l'estàndard et podràs canviar el pentinat, anar als tallers o canviar-te la roba. Però han fet aquesta cosa que si vols tenir tots els continguts exclusius i accedir a tot, has de pagar la prèmium. És un debat que ara tindrem més endavant, però és una mica lleig, en la meva opinió.
1: Yeah. I també afecta, entenc que afecta al mode campanya i també afectarà l'online, no?
0: Serà, aquí està el dubte, perquè encara no han explicat com afectarà i segurament, clar, què passarà? Arribaràs a la porta i estarà bloquejada, no et deixaran entrar, o sigui, directament no et donarà l'opció d'obrir la porta. És el que estem pendents de com reaccionarà el joc, no? Doncs bé, aquí apareix una pregunta interessant, no? Doncs aquests 20 euros compensen la diferència? Clar, la resposta depèn realment del tipus de jugador, no? Hi ha gent que simplement es conforma amb el que hi ha, encara que no li deixin fer-se coses exclusives. Hi ha altres persones que no, hi ha altres persones doncs, que directament
1: tot,
0: pensen que necessiten pagar aquests 20 euros per accedir a tot. Realment. Sí que és veritat que avui dia cada cop més estem amb aquesta espiral de que

0: Hem de pagar una subscripció, hem de pagar coses, avantatges per accedir als continguts que cada vegada més ens els donen fraccionats i de manera incompleta.
1: Sí, sí, certament. És una estratègia realment que és bastant clara, no? De fraccionar, de cada cop fer més DLCs o més afegits per acabar pagant més. Però escolta, Sergio, si t'he de preguntar tu, si et faig la pregunta, tu, ara mateix, què compraries?
0: Jo, des del meu punt de vista, encara no l'he reservat, però et diria, jo crec que reservaré la Ultimate.
1: Jo també, pel crec que
0: fet,
1: també.
0: Pel fet aquest de que hem esperat tants anys, que bueno, ja posats a pagar 80 euros, que és molt diner, doncs bueno, ja posats, no va d'aquí, no?
1: Exacte, jo crec que tots tindrem el mateix pensament, no? Ja hem arribat fins aquí, mira, ja no em ve de 20 euros i tirarem una mica la casa per la finestra, no? Però és això que tu deies, al final, després de tant de temps... Tant
0: clar, de... és això, però és que aleshores el debat estaria en dir... O sigui, el joc, perquè per si hi ha alguna persona que no s'ha pogut... que ha comprat l'estàndard, Rockstar et dona l'opció, si tu vols després, a fer-te aquesta ampliació a l'Ultimate.
1: Ah, vale.
0: No és una cosa de... que un cop compris una et limites. Simplement, si tu has comprat l'estàndard, mesos després hi ha un complement a la botiga que val 20 euros que et fa l'upgrade directament i et millora l'experiència.
1: Vale. Bueno, també està bé saber-ho, però bueno, sí que és veritat que és interessant, no? Que almenys no és una cosa exclusiva de la sortida del joc.
0: Clar, i és el que et deia, el debat és, el joc realment val 80 euros o val 100? Perquè clar, si volem jugar a tot, encara que sigui un detallet i una cosa molt petita, però si jo vull arribar a tot el contingut, he de pagar 100. Aleshores, el joc realment s'està apropant a aquestes xifres que comentàvem mesos enrere de si valdrà 100, 110... El joc està costant 100 euros, realment.
1: Clar, sí, sí, no, totalment. També, jo crec que aquesta edició estàndard, que val 80 euros, és molts diners, evidentment, però jo crec que ens ha sorprès una mica a tots, perquè tots estaven fent hipòtesis de, costarà 100 euros mínim. També és ha sigut una mica la sorpresa, no?, que costi 80 l'estàndard, tot clar, i que no és el joc complet, realment.
0: Sí que és veritat que al no ser un joc com li passa a Nintendo, que són els desenvolupadors del joc i es venen per la seva pròpia consola... Sí, és veritat que tenen aquest límit de que hi ha Sony o hi ha Microsoft amb les seves consoles que d'alguna manera potser també...
1: Fan un topall, no?
0: Fan un topall i et limiten el preu, perquè si fos per Rockstar segurament el preu el posarien que volguessin.
1: Home, és que per exemple el Mario Kart últim no em vas dir que...
0: Va arribar als 90 euros, tot i que després van reduir-ho, però va arribar als 90 euros.
1: I entenc que el cost del GTA és molt superior.
0: Sí, molt superior. Ja vam parlar que superava produccions de Hollywood com Avatar o Avengers o El Senyor dels Anells.
1: No, és que és fort, és fort.
0: Aleshores, dins del preu, sí que és veritat que és molt car, però comparat amb edicions anteriors de la saga, com GTA 4, GTA Vice City, es diu que és el més barat de la història, perquè si ho compares amb la inflació, comparant a com serien els preus d'edicions anteriors avui dia, el GTA 6 és el que està sortint millor de preu.
1: Vale.
0: Perquè, per exemple, el GTA 3, el Vice City o el San Andreas van sortir per un preu de 60 euros. Si portem la inflació del 2001, del 2002, del 2004 amb aquests preus avui dia, estan fregant entre els 90 i els 100 euros.
1: Mira.
0: Aproximadament.
1: Sí, aplicant la inflació,
0: Aplicant la inflació. El GTA 4 i el GTA 5 van sortir ja per un preu superior de 70, pujant 10 euros més, que avui dia també estarien fregant els 94, 98 i en el cas del 5, 90-91. I en canvi, el GTA 6 ha sortit per 80, comparats amb tots aquests.
1: Clar, no. Si ho mires així, és cert que potser et costa més treball comprar el GTA 3 a 60 euros el 2001 que no els 80 del 2026.
0: Totalment, totalment. Ja per anar concluint, també hem de parlar del GTA Online, que no s'han mencionat res del GTA Online, tot l'apartat multijugador i online, que és el que més ha triomfat aquests anys amb GTA 5. Per això ha durat tant, perquè donava molts calés.
1: Encara continua.
0: Si hi ha actualitzacions ara, la setmana que ve surt l'última gran actualització, la gent segueix comprant targetes en Tauró, d'aquestes que donen diners. Doncs bé, a dia d'avui Rockstar no ha explicat res, absolutament res del mode online, i tota la informació oficial de les reserves tampoc han dit res. Sí, és veritat que la informació oficial del producte ho descriu com un producte single player. No està dient que sigui un single player amb després una opció online. aquí està el debat en què potser hi ha dues maneres de jugar l'online. O bé repetint l'estratègia del 5, és a dir, doncs que tu podràs jugar l'online perquè tens el GTA 6 en mode història, mode campanya, simplement ens haurem d'esperar un mes o dos a que obrin els servidors. Però potser està l'opció que cada cop agafa més força, que GTA Online sigui un joc independent.
1: Que sí, sigui, què vol dir això?
0: És a dir, ja ha passat amb el GTA 5 de la versió de Play 5. Tu, si et fa mandra jugar tota la història i dius, a mi el que m'agrada és jugar online, a les carreres i jugar online amb els meus amics, no cal que et compris el joc, diguem, hi ha una opció a la botiga digital de Play que és simplement a l'online. Potser té un preu més reduït, però simplement accedeixes a això. No pots accedir a la part de la campanya, però ja t'estan donant el contingut que desitges. Aleshores, podria passar això, que directament et venguin al GTA Online com passa amb el Warzone. Hi ha gent que no li agrada els Call of Duty, però simplement volen jugar a un joc de tirs.
1: Clar, però Sergio, per exemple, si jo tinc l'edició estàndard, que és el joc base, aquí sí que 100% m'ha de venir inclòs el GTA Online, o no? O ha de ser un afegit que també m'hauria de comprar?
0: Esperem que vingui, perquè seria l'adient. És a dir, jo he comprat un producte que normalment, i per històries, sempre els jocs de GTA han tingut la seva versió de campanya i quan tu volies, doncs canviaves a l'online. Esperem que no facin aquesta estratègia per guanyar més calés, si cal, perquè clar, ja estan guanyant bastant, de fer-te un joc a part. I que jo crec que la gent que té el joc tindrà l'apartat online, però potser hi ha gent que mai li han agradat les campanyes, que passen perquè els hi fa mandra, i diuen, mira, jugaré directament a les carreres, que és el que a mi m'agrada, està.
1: Clar, o sigui, em sembla bé, si treus un GTA Online a un preu, no ho sé, doncs de 50 euros, per exemple, però si compres l'edició estàndard o la Ultimate, que t'inclogui el GTA Online, clar, això segur.
0: Jo crec que això és seguríssim, perquè ja et dic que la versió de Play 5 de GTA 5 ja passa. Tu canvies la campanya l'online i pots pillar gent això que directament s'ha comprat l'online perquè passa de l'altre.
1: Perquè el GTA 5, quan va sortir el 2013, em dius això, no? Que primer va sortir el joc i un temps després l'online.
0: Sí, és a dir, està tot incorporat dins del mateix disc, però
1: també, un temps després,
0: també per, m'imagino que per les capacitats de l'època i la potència que requerien potser els servidors en aquell moment, doncs va sortir el mode campanya, el joc va sortir el 17 de setembre del 2013 i els servidors online jo crec que no es van habilitar fins al novembre, desembre, tocant Nadals, aproximadament. Aleshores, no passaria res, jo crec que potser passa el mateix, que això surti al novembre i que ens haguem d'esperar potser fins a principis de l'any següent, del 2027.
1: Sí. Tampoc em sembla malament, perquè així tens temps també per gaudir la campanya.
0: És que és això, el més important d'aquests jocs, que triguen tant en sortir i tot plegat, doncs primer és gaudir-ho, veure què passa al món obert, la història, què pots fer, o sigui, pots fer de tot. Aleshores, un cop acabem, ja tindrem temps de guanyar carreres i de gastar-nos diners, perquè hi ha gent que ja està pensant en comprar targetes per fer la despesa.
1: Escolta, Sergio, després de tants anys esperant pel GTA 6, entenc que pel GTA 7, que ja sé que no és el moment de pensar-hi, però entenc que tindrem que esperar també molts anys, per tant que tindrem temps de sobre per descobrir l'online.
0: Haurem d'esperar bastant. Sí que és veritat que jo crec que més per la...
1: Va pel 2040,
0: més per la broma que per una altra cosa, però quan van publicar fa unes setmanes que s'obrien les reserves, entràs als comentaris, hi havia gent fent conya dins dels comentaris de comença ja la campanya per GTA 7, no? No, però fora de broma sí que és veritat que haurem d'esperar, sobretot ja no per un tema de que a ells els agradi fer esperar la gent, sinó també que tot depèn sempre dels diners. Si això dona diners, ho estiraran, o sigui, el xicle l'estiraran tot el que es pugui. Però sí que és veritat que cada cop més els videojocs de la nostra generació cada cop triguen més i costen més. Aleshores, haurem d'esperar, disfrutar-ho molt, que hem estat un bon temps esperant i disfrutar-ho.
1: Sí, perquè a més les exigències dels jugadors no són les mateixes el 2013 que les d'ara.
0: Clar, la gent ja té uns estàndards que cada cop, o sigui, demanaran pràcticament, entre el GTA 7 ja demanaran entrar dins de la pròpia consola i conduir, no?
1: Clar, perquè si ens posem així a fer una mica el tonto, però GTA 7, 2040, no?, més o menys.
0: Per dir alguna
1: cosa. Per dir alguna cosa, mínim,
0: Per dir alguna cosa, ja ens agafarà potser a més d'un amb fills, sense cabell. Ves a saber, no? Ves a saber.
1: Pues pot ser, segurament. Molt bé.
0: Doncs res, no? I també per anar concluint, simplement que parlar una mica del que queda per veure, no? Realment, fins al novembre, ara ens falta veure alguna coseta ja de trailers, potser gameplay, és a dir, joc en moviment, perquè a la web ara de Rockstar, amb les reserves, s'han obert també a noves fotografies, han posat noves captures, més d'una cinquantena de fotos s'han tornat a afegir, bueno. És a dir, que entre les primeres que ja n'havien amb el trailer 2 més aquestes, tenim més d'un centenar de fotografies en que es poden fins i tot descarregar, es veuen en 4K, es veuen molt bé, és a dir, són bastant cridaneres, molt colorides, fins i tot a la web hi ha algun vídeo en moviment de com es pot veure, ja és com uns gifs, segons vagis amb el ratolí, yeah. Es mouen els gifs i es veuen bastant bé. Hi ha gent que segueix decepcionada perquè diuen que ha fet un... bueno, que es veu malament, però jo crec que aquest joc decebrà a tothom, a molta gent, sí. no a tothom, però a molta gent. Hi ha gent que la gent que coneix més el món del videojoc sap les capacitats que té una consola i s'espera el que es pot esperar, però la gent més de peu del dia a dia, que ha sentit parlar tant del GTA 6 clar, almenys que s'espera és que aquest joc sigui el millor de la història.
1: Clar.
0: Hi ha gent potser que s'esperarà, s'ha parlat molt dels interiors, hi haurà molts interiors als que es podran accedir, és a dir, anar a una botiga o a un pis o interiors, no, de la ciutat. Clar, hi ha gent que potser que amb això espera que poder anar a qualsevol carrer, picar
1: el telefonet
0: i entrar al quart segon a veure un veí allà, no?
1: Sí, però això
0: és impossible.
1: No, clar, és que el problema de les expectatives és aquest, que te la pots fotre.
0: Exactament.
1: Hem de tenir en compte amb les nostres expectatives, que evidentment són molt altes per tota l'espera que hem tingut, però també hem de ser conscients, doncs, que és un videojoc i que al final estem a Play 5 i té les capacitats que té, com tu has dit. De totes maneres, jo crec que és un joc molt treballat i jo crec que complirà almenys una miqueta les expectatives bàsiques i estarem contents amb el resultat final.
0: Estarem molt contents. Aquests mesos que ens queden són els més bonics. Ens queda per veure això, el joc en moviment, que ens ensenyen algun tràiler.
1: Un tràiler amb gameplay ja toca.
0: Quan acabi ara l'estiu, que estem acabant una mica totes les vacances, reconnectar i veure com es veu el joc en moviment i ja està, ja ho tenim. O sigui, ho tenim ja a tocar ara més que mai.
1: I al novembre, doncs, a disfrutar-lo i, escolta, jo ja sé que el Nadal de 2026 estarà marcat pel GTA 6, eh?
0: Totalment. I aquell mateix dia, jo he vist ja notícies que hi ha gent, sobretot als Estats Units, que s'estan agafant o bé baixes o bé vacances per aquell mateix dia, que es preveu pèrdues milionàries a les empreses per baixes de treballadors o per vacances de treballadors aquella setmana.
1: No, serà fort, serà un fenomen fort. També a Twitch, a YouTube, estarà tothom jugant al GTA 6, estarem molt pendents. I escolta, Sergio, la veritat, gràcies per posar-nos una mica de llum en aquest GTA 6, que ara sí, recordem, sortirà el 19 de novembre del 2026, ja és definitiu, així que això ja ho tenim aquí, Sergio.
0: Molt bé, doncs ens veiem la propera setmana amb l'últim programa i que la gent tingui molt bones vacances.
1: Igualment, Sergio, que vagi molt bé.
0: Adéu.

I fins aquí el refugi d'avui, fins aquí el refugi del divendres. Gràcies per ser-hi, gràcies per la vostra confiança. Ens retrobem, com sempre, la setmana vinent, dilluns, a partir de les 5 de la tarda fins les 7 de la tarda. Les vostres tardes aquí, al refugi de Ràdio Desvern. Gràcies i que tingueu un molt bon cap de setmana. Adeu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El Puny Pissador, cap de cartell de la Festa Major de Sant Just d'Esvern 2026. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 10 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Sant Just inicia la tramitació de la futura zona de baixes emissions. L'aprovació inicial del projecte de la nova ordenança obre el període d'informació pública abans de la seva entrada en vigor. L'accés al lloguer és entre les principals preocupacions de la ciutadania de Sant Just. L'enquesta del Pla Local de l'Habitatge revela una elevada càrrega econòmica pels llogaters i un ampli suport a la creació d'habitatge assequible al municipi. Rap, indie i identitat. Així és Ars, el debut discogràfic de Cursat.

0: El Pony Pissador serà el cap de cartell de les barraques de la Festa Major de Sant Just i actuarà el divendres 31 de juliol a les 11 de la nit en la primera nit de concerts de les barraques de Festa Major. El grup barceloní és una de les formacions més destacades del folk contemporani català i és conegut per un directe festiu que combina música celta, seixanties, bluegrass, habaneres, yodel i altres músiques tradicionals d'arreu del món. Des de la seva creació ha actuat en escenaris de Catalunya, Europa, els Estats Units i el Canadà. El Pony Pissador tornarà a actuar a Sant Just d'Esvern després de la seva participació a la Festa Major del 2021, una edició marcada per les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19 que va obligar a adaptar el format de les activitats i a limitar els aforaments. El ple ordinari de juny de l'Ajuntament de Sant Just ha aprovat inicialment el projecte de la zona de baixes emissions i la nova ordenança que regularà l'accés, la circulació i l'estacionament de determinats vehicles al municipi. La implantació de la zona de baixes emissions respon a la normativa vigent, ja que Sant Just és un municipi de més de 20.000 habitants afectat per superacions dels límits de contaminació atmosfèrica. La mesura restringirà la circulació dels vehicles més contaminants amb l'objectiu de reduir les emissions del trànsit. La nova ordenança defineix els vehicles afectats, les exempcions i les autoritzacions, mentre que el control es farà mitjançant lectors de matrícules i la plataforma tecnològica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb el suport de la policia local. Amb aquesta aprovació inicial s'obre ara el període d'informació pública, durant el qual la ciutadania podrà consultar el projecte i presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments abans de la seva aprovació definitiva. L'Ajuntament de Sant Just ha fet públics els resultats de l'enquesta del Pla Local de l'Habitatge, elaborada durant el mes de juny, que posa de manifest que les dificultats per accedir a un habitatge, especialment de lloguer, són la principal preocupació de la ciutadania. En total hi han participat 103 persones. Els resultats indiquen que 7 de cada 10 persones viuen de lloguer, destinant més del 30% dels ingressos de la llar a pagar-lo. A més, el 92% de les persones que es plantegen canviar d'habitatge voldrien continuar vivint a Sant Just. Entre les principals demandes de la ciutadania destaquen la construcció d'habitatge protegit de lloguer, la mobilització d'habitatges buits i la creació de nous mecanismes d'accés a l'habitatge, així com una oficina local d'habitatge i més informació sobre els ajuts disponibles. Els resultats de l'enquesta serviran, juntament amb la diagnosi tècnica i les aportacions de diferents agents implicats, per definir les línies d'actuació del nou Pla Local de l'Habitatge del municipi. L'artista emergent de Sant Feliu de Llobregat, Adrià Carreras, conegut artísticament com a Cursat, ha presentat el seu primer àlbum de llarga durada sota el títol ARS, About Rookie Season. Es tracta d'un treball format per 10 cançons que han estat produïdes i compostes íntegrament pel mateix artista, combinant el rap i els ritmes urbans amb unes sonoritats més melòdiques properes a l'indi. Després de 4 anys publicant senzills, Cursat fa un pas endavant amb un disc que aborda les contradiccions generacionals, la incertesa i la recerca de la identitat pròpia. El títol de l'àlbum, ARS, fa referència a la temporada del rookie, el debutant en l'esport professional, simbolitzant l'ambició i la voluntat de professionalitzar la seva carrera musical.
1: L'About Rookie Season acaba sent doncs, aquesta forma d'expressar l'ambició que té un artista quan està començant, quan està creixent, i al final arribes en aquest punt que dius, hòstia, doncs, necessitàvem un nom que fos potent, volíem unes cicles, també doncs, vinculat a altres artistes referents que tenim, a les que els hi ha servit molt doncs, utilitzar un nom molt més curt que no un títol molt més, doncs, amb moltes més paraules o més llarg, i llavors al final doncs, acaba resumint el que és l'àlbum, que és doncs, aquesta recerca de l'ambició, aquesta recerca de trobar un lloc i doncs molt vinculat al bàsquet o a qualsevol esport bastant utilitzat dins del món del hip-hop i del rap als Estats Units, sobretot, que era doncs, això, la temporada del rookie. El rookie és el jugador que està per primera vegada o que juga la seva primera temporada a nivell professional i ens ho vam voler prendre una mica així com poder professionalitzar el projecte, començar a buscar doncs, una manera de trobar un so molt més característic o molt més propi, de començar a expandir una mica la xarxa de persones que coneixem dins del mundillo i doncs aquí va sortir, va ser quan va arribar el moment aquest de dir doncs, què li posarem i vam dir doncs, ARS.
0: Aquest projecte destaca per la seva forta connexió amb el món del disseny, ja que Carreras és estudiant de disseny de moda. La direcció creativa i el disseny gràfic han anat a càrrec de Viril Fradera, qui ha aconseguit traslladar l'univers musical a un format visual molt potent, incloent-hi elements físics com un anell exclusiu amb les cicles de l'àlbum.
1: aprofito doncs, per recalcar doncs, el moment aquest de, que parlàvem abans de les inicials. Vam creure que era molt important trobar un element gràfic i portar-lo ja a lo físic, que va ser doncs, aquest anell on es veuen les tres inicials de l'àlbum, i doncs, aquesta relació o correlació entre el disseny i la música ha estat gràcies a l'Abril, que és la que ha estat capaç de desenvolupar doncs, tot allò que abans era com un embut molt gran amb moltíssima informació i doncs, que la vam anar depurant. I doncs és veritat que a nivell disseny de moda o disseny gràfic i música, doncs la sinergia que s'ha acabat generant ha estat molt interessant també doncs, per la gent que després s'ha volgut sumar a col·laborar en quant a estilismes, arroba que ens han cedit, que amb la que estem super agraïts, perquè al final un projecte petit sempre necessita doncs, tirar d'aquest tipus de col·laboracions que et fan créixer, que et donen visibilitat, que ens retroalimentem al final entre tots.
0: Per la realització d'aquest treball, Cursaz ha comptat amb un equip de col·laboradors de confiança. Guim Sumaya, encarregat de les mescles vocals i els màsters, Claire, col·laboració vocal en el tema Contigo, un bolero amb influències pop, i Gerard Calero i Aaron Dorado, suport i filtre de qualitat durant el procés de creació. El músic ha aprofitat per reivindicar la potència cultural del Baix Llobregat, tot i que ha lamentat la falta de suport institucional pels projectes emergents, en comparació amb les propostes ja consolidades o comercials. Actualment el disc ja es pot escoltar a totes les plataformes digitals mentre l'artista comença a cuinar foc lent les seves properes propostes. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. L'Ajuntament ha reforçat aquest estiu les actuacions de prevenció i vigilància contra les plagues urbanes davant les altes temperatures i els episodis de pluges intenses, que han afavorit la proliferació de mosquits, rosegadors i altres espècies. El consistori manté un seguiment sistemàtic als equipaments municipals, parcs, jardins i via pública i actua quan la ciutadania comunica una incidència, mobilitzant una empresa especialitzada per aplicar el tractament corresponent si és necessari. La campanya recorda que la prevenció és la mesura més eficaç per reduir la presència de plagues. Per evitar la proliferació de mosquits, es recomana eliminar l'aigua estancada i mantenir tapats els recipients d'emmagatzematge, mentre que per prevenir les paneroles es demana mantenir nets els espais exteriors i segellar esquerdes i punts d'entrada als edificis. L'Ajuntament també recorda que les incidències relacionades amb plagues a la via pública es poden comunicar al consistori perquè es pugui actuar amb la màxima rapidesa. L'Espai de Lliure Creació Carme Malaret de Sant Just ha engegat una nova acció participativa sota el títol Records d'enlloc. Aquesta iniciativa convida la ciutadania a reflexionar sobre el turisme, la manera de viatjar i la vivència de les vacances a través de petits fragments de vídeo de màxim 10 segons de durada. El projecte neix d'una conversa grupal inspirada per una proposta de Xesco Mercè, que qüestionava l'impacte del turisme de masses i la superficialitat amb què capturem els records actualment. L'objectiu és contraposar les imatges típiques dels viatges massificats amb els moments més íntims i personals de pausa estiuenca.
2: El Xesco Mercè ens va fer una proposta d'un escrit on es qüestionava com el turisme, la manera en la que viatjàvem actualment, com captàvem avui en dia els records, no? De, doncs, quan vas de vacances a París i només fas la foto de la Torre Eiffel o fas les cues interminables per després només tenir aquell record al telèfon que potser ni tornes a mirar mai més. I, bueno, i amb una sèrie de referents i així, el Toni López i amb la Iona Quesada vam tenir una sèrie de converses també d'uns quants dies on reflexionàvem això que ens havia plantejat el Xesco, i llavors vam decidir fer una proposta per tots, o sigui, on l'acció participativa el focus estava en això, no? De, bueno, que vosaltres lliurement us qüestioneu què és el turisme per vosaltres, com viatgeu avui en dia, què és ser turista, com són també, no, les vacances, perquè igual les vacances no són per tots agafar un avió i anar de vacances a l'altra punta o aquí mateix a la península, com hi ha moltes maneres, no? Igual les vacances són estar estirat en una hamaca o en el teu bar preferit una tarda veient una posta de sol.
0: La convocatòria està oberta a tothom i el format és totalment lliure per afavorir la diversitat de mirades. Les persones interessades a participar-hi han de seguir els requisits de que el vídeo ha de durar un màxim de 10 segons, s'accepten gravacions tant en horitzontal com en vertical, cal mantenir el so de fons original de la gravació i es podran enviar propostes fins al proper 7 de setembre. Els clips s'han de fer arribar a través de l'aplicació WhatsApp al número de telèfon fix de l'Espai, 93-371-6402. En tractar-se d'un compte professional, els participants rebran una resposta automatitzada de confirmació. Amb tot el material audiovisual rebut, l'Espai Carme Malaret elaborarà una peça audiovisual col·lectiva que es presentarà durant el mes d'octubre a la seva seu. La intenció de l'equip és crear un muntatge sorprenent, possiblement en un format multipantalla, que conservi l'essència analògica i el record de cada participant. La policia local recorda les mesures de prevenció per reduir el risc de robatoris durant les vacances d'estiu, un període en què molts habitatges queden desocupats durant diversos dies. Entre les principals recomanacions hi ha no acumular correspondència a la bústia, instal·lar sistemes que simulin presència a l'habitatge, comprovar el bon funcionament de l'alarma i assegurar que portes i finestres compleixen les condicions mínimes de seguretat. També s'aconsella no deixar claus amagades a l'exterior ni informar persones desconegudes sobre l'absència. La policia també demana evitar publicar a les xarxes socials que s'està de vacances, guardar els objectes de valor en llocs segurs i deixar un telèfon de contacte a una persona de confiança perquè pugui revisar l'habitatge o recollir la correspondència. Durant l'avís dels Mossos d'Esquadra sobre possibles marcadors als domicilis, es recomana comprovar que no hi hagi fils de cola, silicona o petits plàstics transparents entre el marc i la porta. Revisar també si apareixen a les portes dels habitatges veïns i, en cas de detectar-ne, trucar immediatament al 112. En cas de detectar qualsevol moviment sospitós, es recomana avisar immediatament a la policia local o trucar al 112. Sant Just d'Esvern es prepara per acollir una nova edició del tradicional sopar popular del barri Centre, que tindrà lloc el proper dissabte 25 de juliol al carrer Bonavista. Aquesta celebració, que enguany arriba a la seva 26a edició després de 27 anys d'història i de la pausa obligada per la pandèmia, s'ha convertit en una cita imperdible pel veïnat del municipi. Després de l'evolució viscuda arran de la Covid-19, l'esdeveniment manté la fórmula del sopar de cabasset. En aquesta modalitat, cada grup d'assistents es responsabilitza de portar el seu propi menjar, mentre que la comissió organitzadora s'encarrega de facilitar tota la infraestructura necessària, a més d'oferir les postres i la beguda tradicional.
3: La comissió es va anar fent gran, va venir el Covid, vam deixar-ho de fer, i aleshores al Ferran se li va acudir aquesta iniciativa, que hi ha alguns pobles que es fa, del sopar del cabasset, que cadascú porta el seu sopar per compartir, amb un grup, etc. I aleshores la comissió només fa, venem uns tiquets que donem coca, cava, posem música i l'espai, la cadira, amb uns tiquets que la gent va buscar la cadira i llavors també controlem una miqueta l'assistència. El preu d'aquests tiquets són 6 euros pels adults i 2 euros als nens.
4: Entesos. I aquest tiquet doncs inclou, diguéssim, les postres, el cafè, el cava, vull dir...
3: Exacte. La gent porta el sopar, diguéssim, sí, més segons del que vulguin, i el postre, que és coca, i el cava, i la música, no cal dir-ho, que també està directe i està molt ben muntat, això ho preparem la comissió.
0: Per poder assistir-hi i reservar taula, caldrà adquirir els tiquets prèviament. La venda estarà activa des del dimarts 14 de juliol fins al dijous 23 de juliol, de 6 a 8, a l'antiga Granja Carbonell. Els organitzadors recorden que, per fer el pagament, s'haurà de fer obligatòriament en efectiu. Un dels grans atractius de la nit serà el concurs de decoració de taules, que enguany arriba a la seva segona edició. Els grups podran engalanar el seu espai de manera lliure i creativa. Com a novetat d'aquest any, cada taula haurà de registrar-se amb un nom per evitar confusions a l'hora de lliurar els premis a les categories de la taula més original, la més elegant i la més divertida.
5: Des de l'any passat es va introduir una nova dinàmica en el sopar, que l'any passat va ser molt ben acollida, va haver-hi molta participació i molta alegria, i enguany continuem amb aquesta nova tradició de guarnir les taules. Cada grup d'amics o amigues, de veïns i veïnes de Sant Just es posa d'acord amb la seva taula, amb la gent que participa en el seu tros de sopar i decoren les seves taules. I enguany també tindrem 3 premis, el més original, el més elegant i la més divertida. Com a novetat, ja que l'any passat va haver-hi algunes petites confusions, cada equip haurà de tenir un nom. La seva taula li hauran de posar un nom, un títol, perquè des de la comissió, quan donem l'entrega de premis, puguem identificar cada grup participant.
0: La vetllada estarà amenitzada per les sessions de DJ Vito i DJ Carlitos, que oferiran una selecció musical per totes les edats i un servei de mojitos preparat pels joves de la comissió. Des de l'organització es fa una crida al civisme, demanant als assistents que recullin i reciclin correctament els seus residus en acabar la festa. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'organització de la 50a edició dels Cars de Coixinets de Sant Just, que es commemorarà l'any 2027, ha fet una crida a la ciutadania santjustenca perquè s'impliqui en la preparació dels actes del 50è aniversari, participant en les diferents comissions de treball que s'han creat per organitzar les celebracions. Després d'una primera fase de recollida de propostes i d'un procés participatiu entre les persones vinculades a la iniciativa, l'organització ha definit les accions i activitats que formaran part de la commemoració del 50è aniversari. A partir d'ara, l'objectiu és incorporar més persones perquè col·laborin en el desenvolupament de cadascun dels projectes. Per facilitar aquesta participació, s'han creat grups específics de WhatsApp per cada comissió. Les persones interessades només han d'accedir al canal de comunicació del 50è i unir-se al grup de la comissió en què vulguin col·laborar. La celebració de la 50a cursa tindrà lloc al novembre del 2027 i s'organitzaran actes i accions al llarg del mateix any. Can Ginestar acollirà el dimarts 21 de juliol la conferència La vida secreta dels satèl·lits, una proposta divulgativa que s'endinsarà en alguns dels misteris més fascinants del sistema solar. L'activitat començarà a les 7 de la tarda i finalitzarà a 8:45 a la sala Isidor Cònsol. La conferència anirà a càrrec de Judit Ardèvol i abordarà qüestions com per què la Lluna sempre mostra la mateixa cara o quins secrets amaguen els satèl·lits dels diferents planetes del sistema solar, amb l'objectiu d'apropar l'astronomia al públic. Per més informació, les persones interessades poden contactar amb l'organització al 673 69 27 55. El celler de Can Ginestar acull fins al pròxim 5 d'agost l'exposició fotogràfica Formanlàndia, una proposta de l'autor santjustenc Francesc Fàbregas que proposa un diàleg visual i poètic entre les illes de Formentera i Islàndia. La mostra, que es va inaugurar el passat dimecres 1 de juliol, recull una quarantena d'imatges en blanc i negre que conviden l'espectador a jugar i descobrir quina part del paisatge correspon a cada territori.
6: Això és una paraula que m'he inventat. És el conjunt de dues illes, com deies, que m'aprecio, que és Formentera i Islàndia, dos llocs que he estat molt a Formentera, no tant a Islàndia, però sí que m'he fet una idea de com són aquestes illes, no? I això és una... Com deia l'altre dia, em ve, doncs, això... un somni d'una nit d'estiu, no? Uh-huh. Que quasi em ve primer el títol, no? I a partir del títol aquest, doncs, comença a anar a l'olla i comences a anar a pensar i crear, doncs, una mica, doncs, el que és aquesta exposició.
0: Fàbregas ha explicat a Ràdio Desvern que el projecte va néixer com un somni d'una nit d'estiu i s'ha anat gestant al llarg dels darrers anys a partir del seu ampli arxiu fotogràfic. L'exposició defuig dels tòpics visuals d'ambdues illes, com les aurores boreals islandeses o les aigües turqueses de la Mediterrània, per centrar-se en conceptes compartits com la llum, el misteri i la solitud. A més, l'autor ha destacat que no s'han utilitzat eines de retoc digital per fusionar els paisatges, conservant així l'essència més analògica de la fotografia.
6: I, hòstia, surto molt content, la gent, hòstia, li va sorprendre i això em va animar molt, em va animar molt. I a partir d'aquí és com quan m'hi fico molt, molt, molt, molt a sac, no? Digitalitzant molts arxius, perquè quasi tota aquesta exposició és en base d'arxius, o sigui, hi ha molt poca cosa que he fet de nou, o sigui, és a base dels arxius que jo tinc d'Islàndia i de Formentera. I a partir d'aquí, doncs, vaig formatejant, doncs, aquests conceptes que jo intento trobar semblants de les dues illes, que sent dues illes, que el que vagi a l'exposició i es pensi que trobarà, doncs, les típiques i tòpiques fotos d'aurores boreals o cascades o geleres, va ser que no, o que de Formentera trobarà aquella aigua tan fantàstica caribenya, també serà que no, o sigui, l'exposició és totalment en blanc i negre.
0: La mostra no només és una experiència visual, sinó que s'acompanya de fragments poètics d'autors com el formenterenc Marià Avillán Gómez i una llista de reproducció musical especialment seleccionada amb artistes com Sigur Rós, Björk o Joan Gomila. Així mateix, l'exposició compta amb textos de l'escriptor Xavier Moret que aprofundeixen en les connexions històriques i literàries d'aquests dos territoris aparentment tan llunyans. Per aquells que vulguin aprofundir en el procés de creació, l'organització ha programat dues visites guiades, gratuïtes, amb el mateix Francesc Fàbregas, un el dilluns 13 de juliol i un el dilluns 3 d'agost, les dues a 7:45 de la tarda. Amb tot plegat, Formanlàndia representa un punt d'inflexió en la trajectòria de Fàbregas, conegut històricament per la seva vinculació a la fotografia musical, oferint una mirada molt més personal i contemplativa al municipi de Sant Just. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El Pont i Pissador, cap de cartell de la Festa Major de Sant Just 2026. Sant Just inicia la tramitació de la futura zona de baixes emissions. L'aprovació inicial del projecte i de la nova ordenança obre el període d'informació pública abans de la seva entrada en vigor. L'accés al lloguer és entre les principals preocupacions de la ciutadania de Sant Just. L'enquesta del Pla Local de l'Habitatge revela una elevada càrrega econòmica pels llogaters i un ampli suport a la creació d'habitatge assequible al municipi. Rap, indie i identitat, així és ARS, el debut discogràfic de Cursat.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 10 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: i ben lluny.
1: Encara sense localitzar les 23 persones desaparegudes en l'incendi d'Almeria, que ja ha provocat 12 morts. Bona tarda, són les 8.
2: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: La Junta d'Andalusia no va activar l'ES Alert i les víctimes van quedar atrapades entre les flames quan van intentar fugir per camins secundaris. Mentre es fa la recerca de les 23 persones desaparegudes, es preveu que l'incendi pugui empitjorar en les pròximes hores.
3: I a Seròs, al Segrià, s'investiguen les causes de la mort d'un temporer de 64 anys mentre recollia fruita. El sistema sanitari català ha atès en només una setmana 3.282 casos relacionats directament amb les altes temperatures. La meitat han estat cops de calor i la segona causa més freqüent, la deshidratació.
1: Evolucionen favorablement els ferits en la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, on hi ha hagut una reacció química amb el clor de l'aigua. Es recomana el confinament en cas de notar molèsties respiratòries. D'altra banda, els veïns del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de la L9 no podran tornar a casa seva almenys fins la setmana vinent.
3: I nou imputat en el cas Leire és Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE. El jutge ha ordenat buidar-li el mòbil, analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE.
1: Els estudiants que volen anar a la universitat ja saben si entren o no en la seva primera opció. Avui s'han publicat les notes de tall. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de l'Autònoma és la carrera per a la qual es demana més nota, un 12,97 sobre 14. 6 de cada 10 estudiants ja tenen assignada plaça en la primera opció demanada.
3: I al Parc del Fòrum, avui primer dia gros al Cruïlla, amb caps de cartell com David Byrne.

0: Se sumen, per tant, grans noms els d'ahir. Anirem en directe un dia més. Els alemanys Moite i Lala Love You són els altres reclams del dia.
1: I un titular d'esports amb David Ubach.
2: Doncs amb el partit que ha d'arrencar a les 9 al de quarts de final del Mundial de Futbol entre Espanya i Bèlgica, el combinat espanyol que deixa, pel que fa al seu seleccionador, de moment a la banqueta d'inici Pedri, és la gran novetat, tot i que sí que hi ha 4 catalans a l'11 de titular, són els jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal, i el futbolista del Madrid, Marco Corella.
0: El temps interessa sempre i els divendres potser especialment. Fem-ne un avanç amb la Gemma Puig. Bona tarda, Gemma.
3: Bona tarda. Doncs mira, avui hem tingut temperatures més baixes. En molts casos s'ha notat força, en altres no s'ha notat tant, però en conjunt, doncs aquesta calor que ha afluixat, hem sortit d'aquesta segona onada de calor, i aquest cap de setmana doncs tindrem una miqueta de tot. Dissabte fins i tot baixarà una mica més, deixarem ja enrere aquests valors de 40 graus, les temperatures baixaran un parell de graus més, amb sol, amb algun ruixat de tarda, i diumenge tornarà a començar a pujar la temperatura. Aquesta tercera onada de calor que començarà diumenge i s'allargarà ben bé fins dijous. De moment sembla que el punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor arribaria dimecres.

0: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Vuit i quatre minuts, l'incendi que crema des d'ahir a Los Gallardos a Almeria ja s'ha convertit en el més letal de la història d'Andalusia i en un dels més letals també de la història d'Espanya. 12 persones han mort aquesta matinada atrapades per les flames quan intentaven fugir de l'incendi. Algunes a peu, d'altres en cotxe. A més, la xifra de víctimes podria ser encara més gran perquè s'estan buscant 23 persones més. De moment, però, la Guàrdia Civil no n'ha trobat cap d'aquestes. El foc atiat pel vent va agafar molta velocitat i les autoritats no van activar cap missatge és alert per donar cap ordre als veïns. Les evacuacions es van fer porta per porta i alguns veïns no van voler marxar. El foc continua actiu i ha calcinat prop de 4.000 hectàrees. El ministre de l'Interior i el conseller de la Junta han actualitzat les últimes dades fa poca estona, per això marxem cap allà. Alba Barbosa, enviada especial a Almeria, bona tarda.
2: Bona tarda, Manel. Sí, es treballa ara per identificar les 12 víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes les han trobat dins un vehicle. A banda, hi ha 8 ferits, 4 amb cremades greus. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els anaven donant. Hi ha 23 persones que continuen desaparegudes, que els familiars no localitzen i s'han presentat 3 denúncies. La Guàrdia Civil pentina la zona cremada, també les cases afectades, per si es trobessin indicis. Ho actualitzava aquesta tarda des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde tristemente con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
2: L'incendi continua actiu i és complex, segons les autoritats, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat, se situen ara al voltant de les 4.000. Tot i així, els efectius han pogut fer front a la situació complicada del matí i de primera hora de la tarda, que amb fortes ratxes de vent. Antonio Sanz és el conseller andalús d'emergències.
4: La situació compleja o més compleja d'esta mañana, que era el poder superar la autovía, la AP7, incluso pasar por debajo de un puente que hubiera cogido una gran velocidad y hubiera complicado la situación, esa situación ha sido salvada y gracias a ese cortafuego a través de fuego técnico, fuego contra fuego, se ha permitido realmente obtener resultados positivos.
2: El govern andalús no va enviar l'alerta als mòbils dels veïns perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions molt diferents.
1: Hi ha també, Alba, un miler de persones evacuades. Tu ets en un dels centres que s'han habilitat per acollir-les. Què t'expliquen?
2: Sí, són 1.150 les persones que s'han hagut de desallotjar. La majoria són del poble de Bétar, que han estat reubicades aquí al pavelló esportiu de la Garrotxa. A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers, però que són residents aquí. Aquí la comunitat britànica en aquesta zona és molt rellevant. Per exemple, la Jackie, originària d'Anglaterra, porta 14 anys vivint aquí.
5: So we were evacuated yesterday.
6: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit i també la passarem avui perquè no és segur tornar.
2: I ens deien que va ser la policia qui els va avisar que sortissin de casa. La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja, també suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que aquesta nit esperen allotjar una 50ena de persones. Moltes, però, han anat a cases de familiars o també en habitacions d'hotels que els han ofert cadenes hoteleres.
1: Gràcies, Alba.
7: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí, o se han pagado un hotel, o han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
2: I Manel també hi ha habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
1: Gràcies, Alba. Ara sí que t'acomiadava abans d'hora. Fins després.
2: Fins ara.
8: Mentrestant, a Catalunya, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà, Sant Manat i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els del Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Per demà, els agents rurals han rebaixat a 47 els municipis en risc extrem d'incendi forestal. Durant l'onada de calor d'aquesta setmana, van arribar a ser més de 220 les poblacions amb el nivell 4 del Pla Alfa. En canvi, es mantenen les restriccions en 8 parcs naturals.
1: I el govern atribueix a la gestió forestal de les Gavarres el fet que en l'incendi de fa una setmana s'hi cremessin 2.500 hectàrees i no moltes més. La retirada de 23.000 metres cúbics de fusta de massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts clau per limitar el potencial del foc i evitar que el balanç fos encara pitjor. Tamara García, directora de Prevenció d'Incendis dels Bombers, ho considera així perquè el potencial del foc era devastador.
9: Aquí vam poder veure com aquestes zones treballades van treure velocitat a l'incendi i ens van permetre guanyar posició per poder controlar el foc.
8: Doncs bé, el cert és que els últims incendis de Catalunya, molts dels quals simultanis, han aixecat especulacions sobre si no eren provocats. A més, hi ha qui va més enllà i desperta sospites de si s'estan provocant per reaprofitar el terreny cremat, per posar-hi plaques solars o fins i tot també molins de vent. Carlos Baraiva, responsable de verificació, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
8: Què hi ha del cert en tot això?
10: Mira, d'entrada, és cert que una part dels incendis d'aquests dies han estat provocats, concretament un 16%, i això és més o menys així al llarg dels anys, però no és la causa principal. La causa principal dels incendis, el 53%, de fet, són accidents o negligències, i també n'hi ha una petita part per causes naturals. Ara bé, això que cremes un bosc i després hi vols posar plaques solars o aerogeneradors, molins de vent, doncs això sí que no és cert. Per què? Doncs perquè, segons la llei, per requalificar un territori cremat han de passar 30 anys.
8: Molt bé. Un altre brama que corre molt quan hi ha focs és que no es gasta prou en prevenció i extinció. Què podem dir d'això?
10: Doncs que depèn de com vulguis mirar les dades. Ja sap que pots mirar la mateixa dada des d'un costat o de l'altre. Per exemple, si mires què s'hi va gastar el 2025, són 317 milions d'euros, que seria menys de l'1% del pressupost de la Generalitat. Però també pots mirar que, després de tocar fons amb les retallades del 2014, aquesta despesa en prevenció i extinció d'incendis va anar augmentant amb governs de diversos colors polítics i que ara és més del doble que fa 12 anys. Per part dels sindicats, per exemple, entre d'altres coses, critiquen que es gasti molt en extinció i molt poc en prevenció.
8: I finalment, Carlos, és normal tenir aquest any la percepció, la sensació que està sent un estiu molt, molt dolent pel que fa als incendis, perquè estem veient ja fa just una setmana que cada dia estem parlant de diversos incendis. Les dades ho confirmen?
10: Doncs és un any dolent, però de moment no és dels pitjors. Fins ara s'han cremat unes 2.700 hectàrees i 2.200 en un sol incendi, que és el de les Gavarres, i el 2019, per exemple, per comparar-ho, ja en portàvem 4.600 d'hectàrees cremades. Les xifres, segons els anys, són molt, molt irregulars. Una cosa que pot haver contribuït al fet que tots plegats tinguem aquesta sensació que la campanya és complicada són potser els S-alert, aquestes alertes que ens arriben al mòbil, perquè aquest any se n'han enviat 47 per focs només des del mes de juny, mentre que en tot l'any passat se'n van enviar un total de 35.
8: Molt bé, doncs hem incorporat del tot també aquest sistema d'avís a la població. Molt interessant, Carlos Baraibar, gràcies.
10: Adéu, bona tarda.
1: 2 minuts i mig per arribar a un quart de nou. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Són dades del Departament de Salut recollides entre l'atenció primària i les urgències hospitalàries durant els primers dies de l'onada de calor i encara no inclouen el pic de temperatures registrat dimecres. Per tant, és evident que estem en una situació, aquesta sí, que la verificarem d'aquí un temps amb el Carlos Baraiver i ens diria que sí, que les dades demostren que és un dels estius més calorosos, sens dubte. Cèlia Forment.
11: La meitat dels casos han estat cops de calor, mentre que les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Unes dades que, segons Jacobo Mendiaroz, subdirector de Vigilància Epidemiòloga, reflecteixen el comportament de la població.
12: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove, entre els 15 i els 45 anys, la qual cosa ens indica que es realitzen activitats a l'aire lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
11: En total, 167 persones han necessitat ingrés hospitalari. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i són majoritàriament pacients de més de 70 anys. A més, aquest any les consultes per calor s'han avançat gairebé un mes respecte a l'estiu passat.
12: Lo que estem veient és que, per una banda, aquest any els episodis de calor molt intensa han començat abans, perquè ja des de principis de maig van començar, i no només això, sinó que la durada és molt més perllongada que en anys anteriors.
11: Coincidint amb aquest episodi, el Departament de Salut estrena un nou sistema de vigilància que farà públic cada setmana l'impacte de la calor sobre la salut. L'objectiu és conèixer millor l'abast de les altes temperatures i reforçar la prevenció entre els col·lectius més vulnerables.
8: Gràcies, Cèlia. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant la mort d'un temporer aquest dimecres a Seròs, això és el Segrià. L'home estava treballant en un camp de fruita quan va tenir una parada cardiorrespiratòria. Lleida, Julià Albacar.
13: Els fets van passar dimecres al migdia quan les temperatures ja fregaven en els 40 graus i en plena onada de calor a Ponent. L'home es va començar a trobar malament mentre treballava en un camp de fruita a Seròs i va tenir una parada cardiorrespiratòria. Primer se'l va traslladar al CAP del municipi i després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint l'endemà. La víctima és un home de 64 anys que vivia a la ciutat i treballava per a una empresa fruitera a Seròs. Els Mossos d'Esquadra, la Inspecció de Treball i autoritats judicials investiguen els fets per si l'home hauria patit un cop de calor.
1: Una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 ferits, 10 dels quals han hagut de ser traslladats a centres sanitaris. La piscina reobrirà dilluns. Com ha passat, Jordi Barranca?
14: Els fets han passat aquest migdia mentre es feien les tasques de manteniment amb clor. Hi ha hagut una errada, segons ens destacava l'alcaldessa Agnès Ferrer.
15: En comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar-la en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
14: 17 persones han resultat ferides, la majoria lleus, però n'hi ha 5 de menys greus. A 10 les han traslladat a diversos hospitals, tant d'aquí de la demarcació com també de la comarca del Garraf. Durant la tarda s'ha recomanat el confinament en cas de notar molèsties.
15: Sí que s'han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que, és com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs és recomanar aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi. En unes hores ja estarà, però nosaltres per prevenció tanquem piscina el que queda de tarda i demà.
14: No ambulàncies, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers han acudit fins al lloc dels fets.
8: Passa un minut i mig d'un quart de nou de la nit. Els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona, causat per la tuneladora de la L9 del metro, hauran de passar encara una setmana més fora de casa. Roger Santaló, bona tarda.
16: Bona tarda. Avui se'ls ha comunicat que no podran tornar a casa fins divendres de la setmana que ve, com a molt d'hora. Els mesuraments fets fins ara han donat bons resultats, si més no, estables, però per seguretat s'analitzarà el subsòl de cada finca per certificar que no hi ha més moviments a terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
17: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
16: Però la decisió inquieta alguns veïns i, sobretot, els comerciants.
18: Com a comerciants hem de parar i ells no paren la seva feina. No, fatal, fatal, perquè si la tuneladora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari.
19: Estem indignats perquè, en el fons, ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat, perquè ara són 7. Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
16: La tuneladora de l'L9 avança a una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi farà una aturada de manteniment ja prevista.
8: Gràcies, Roger. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada tornarem amb la crònica política i judicial. El cas Leire suma un nou imputat de l'entorn de Pedro Sánchez.
0: Catalunya Vespre.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions, per la qual cosa es poden produir pèrdues.
2: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
4: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
5: Hola a tothom.
4: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Deu minuts i dos quarts de nou, el jutge del cas Leire Díaz ha imputat Juan Manuel Serrano, que és l'expresident de Correus i excap també de gabinet de Pedro Sánchez, al PSOE. També ha ordenat buidar-li el mòbil i analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Dues treballadores del partit també estan citades com a testimonis per al 28 de juliol. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Amb aquest pas, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, vol refermar la seva tesi. Fins ara atribuïa a Serrano una responsabilitat difusa en els fets. Ara, després de l'informe de la Guàrdia Civil, considera que hi ha prou indicis per sospitar que es relacionava amb els integrants de la trama, sobretot Leire Díez i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. Pel que fa a les adjudicacions, l'escrit apunta a actuacions a Correus molt similars a les investigades en altres empreses públiques participades per la CEPI i que van començar amb la contractació irregular de Leire Díez com a directora general de Filatèlia per part de Serrano. El jutge també vol saber quin paper va tenir Serrano en la primera reunió que va haver a la seu del PSOE a Ferraz, coincidint amb els dies de reflexió de Sánchez a la Moncloa. En aquella reunió és on, suposadament, va néixer la trama per boicotejar investigacions judicials que afectaven el partit i l'entorn de Pedro Sánchez. En l'escrit, el jutge assenyala que Díaz i Serrano van parlar molt després de la trobada. Van intercanviar més de 9.000 missatges per WhatsApps en 4 anys i gairebé 1.500 a través d'altres xarxes. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del mòbil de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui manté imputada, i cita com a testimonis el 28 de juliol dues treballadores més del PSOE. Els demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Cerdán, Serrano i Leire Díaz.
8: El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha matisat avui les seves polèmiques declaracions d'ahir. Unes paraules que han despertat la reacció del govern espanyol. Posem-nos en situació. El líder dels bisbes espanyols deia això.
9: Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones. Y a las pruebas me remito.
8: Bé, avui l'executiu ha seguit carregant contra aquestes declaracions. Argüello ha negat que s'estigués referint concretament al govern espanyol. Joan Vilaplana.
10: Sí, ha reconegut que les declaracions no van ser afortunades, però considera que s'han desenfocat. Argüello ha assegurat que la menció a la banda de lladres és una cita de Sant Agustí i de Benet XVI i que no es referia al govern, sinó al conjunt de l'Estat, incloent-hi els ciutadans que, per exemple, defrauden impostos.
9: Ya hacía una apelación a la hora de la regeneración democrática a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Cada uno verá por qué se siente aludido, porque yo no he hablado del gobierno.
10: El president de la Conferència Episcopal Espanyola responia a les queixes de membres del govern de Sánchez. Si ahir el ministre Bolaños li enviava una carta, avui li ha respost la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaracions a la cadena SER.
5: Lo primero que tiene que hacer es respetar a todo el mundo, no lanzar falsos testimonios. Y yo le tengo que decir que me parece absolutamente inaceptable y que espero que se disculpe. Creo que esas palabras son no solamente injustas, conllevan un enorme descrédito a la Iglesia Católica.
10: Argüello també ha respost a la carta de Félix Bolaños. El ministre de la Presidència li preguntava què li semblaria si el govern espanyol es referís als bisbes com una banda d'agressors sexuals. El president dels bisbes espanyols ha dit que seria fals i profundament injust perquè considera que l'Església ja ha assumit responsabilitats.
6: I el PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. Jaume Collboni notaria, però, l'alè de l'Hisenda Alemany, i és que Esquerra Republicana s'acostaria als seus millors registres i se situaria només 2 punts per sota dels socialistes. Junts s'enfonsaria i Aliança Catalana entraria amb força a Barcelona, en escura.
7: Jaume Collboni rebria el 13% dels vots i a l'Hisenda Alemany l'11%. I tot i que perdrien més de la meitat del suport, els comuns de Gerardo Pisa Arelos mantindrien en la tercera posició. La quarta, entrant en força al consistori, seria per a Aliança Catalana, que se situaria al davant del PP, de Vox i de Junts. Cal recordar que el baròmetre només ofereix la intenció directa de vot, és a dir, el vot dels ciutadans que ja han decidit a qui votaran, i gairebé la meitat dels barcelonins encara no s'han decidit. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens de l'extrema dreta.
11: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
7: A banda, la majoria dels enquestats asseguren que la ciutat ha empitjorat en l'últim any. L'habitatge i la inseguretat són els temes que més preocupen amb diferència als barcelonins.
6: Un cop sabudes les dades de l'enquesta, l'Hisenda Alemany d'Esquerra Republicana ha celebrat els resultats i Neus Munté de Junts i Marc Serra de Barcelona en Comú veuen marge per remuntar.
12: Estem molt satisfets perquè cada vegada més barcelonins volen que Barcelona continuï sent Barcelona.
13: I veiem un marge per fer front en aquesta resignació.
14: Confiem, no?, en que aquest, al voltant d'un 40% d'indefinició del vot, puguin, doncs, tornar a sumar-se en un projecte com és el nostre.
8: Doncs bé, justament amb la mirada posada a les municipals de l'any vinent, Vox prepara una OPA electoral del PSC, amb l'objectiu principal de créixer l'àrea metropolitana de Barcelona, on Aliança tindrà més complicat entrar en força. La formació d'extrema dreta es disposa a seduir antics votants socialistes, aprofitant la feblesa de Pedro Sánchez a la Moncloa. Àlex Giral Robert.
15: Sí, segons ha explicat aquesta emissora Fons de la cúpula del partit a Catalunya, la idea és mantenir el discurs anti-immigració i pro-seguretat, però fent èmfasi a assenyalar el PSC com a culpable, diuen, d'aquests mals. A més, faran servir la fragilitat de la legislatura espanyola i els casos de corrupció al voltant de Sánchez com a munició. Així se centraran en el primer i segon cinturó metropolitans i a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona, zones on ja acumulen la majoria dels suports d'arreu del país i on els socialistes tenen molta tirada i creuen que Aliança aquí no els trepitjarà. Setmanes enrere, Ignacio Garriga no amagava l'estratègia de Vox en un míting a Mataró.
16: Dispuestos a tenir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
15: També faran molta bandera de la prioritat nacional, la mesura estrella que han aconseguit que el PP assumeixi en els pactes de govern que han signat Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i Andalusia. La previsió de la formació verda és presentar llista sense presses en unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que en les últimes municipals. Sempre, això sí, prioritzant les ciutats de l'entorn metropolità on ja han anat convocant manifestacions anti-immigració quan ha sorgit algun conflicte amb estrangers per anar marcant perfil.
6: I Sumar escull aquest cap de setmana nova direcció, serà la tercera en 3 anys, i ho fa en un moment de dificultats orgàniques en un partit amb estructura dèbil, cares poc conegudes i que ha viscut batalles internes i renúncies. Sumar, a més, arrossega un historial de mals resultats electorals i encara no té clar el seu encaix de cara a les properes generals. Repassem amb la Tània Tàpia les principals crisis d'una formació que va néixer fa 3 anys de la mà de Yolanda Díaz.
17: Suma celebra aquest cap de setmana la tercera assemblea per escollir nova direcció i ho fa en un moment de plena refundació de l'espai a l'esquerra del PSOE. Ja no queda pràcticament ningú dels afins a Yolanda Díaz i prenen les regnes d'un projecte molt debilitat, cares desconegudes fins i tot per als simpatitzants de l'espai. Serà la tercera direcció en 3 anys i ara liderarà el partit el tàndem format per Verónica Martínez Barbero, actual portaveu de Suma al Congrés, i Rosa Martínez, secretària d'Estat de Drets Socials. El partit va viure el primer sotrac després dels mals resultats de les eleccions europees de 2024. Va aconseguir 815.000 vots, la meitat que Vox, i només 15.000 més que el Vicent Pérez. Díaz va entomar els mals resultats hores després i va deixar de liderar el partit.
18: He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que importa a la gente.
17: La van substituir Carlos Martínez i Lara Hernández el primer, mesos després, i al·legant motius de salut, va deixar el càrrec. Hernández ho ha fet aquesta setmana passada perquè ha patit, diu, una campanya de desprestigi per una denúncia interna d'assetjament laboral que s'ha acabat arxivant.
19: Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
17: Aquest dissabte Suma estrenarà la tercera direcció i entre els càrrecs que es mantindran a l'executiva queden ja molt pocs dels que van remar en els primers compassos del partit. Una de les cares més destacades és, de fet, Català i dels Comuns. És el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que ha exercit de portaveu de Suma. Els seus companys dels Comuns ho veuen amb bons ulls i destaquen les bones relacions entre Comuns i Suma. Aina Vidal, portaveu dels Comuns al Congrés dels Diputats.
20: Nosaltres estem orgulloses de mantenir una relació molt estreta amb Sumar. Ells són el nostre referent estatal, així com nosaltres ho som a Catalunya.
17: Entre els problemes de la formació també hi ha l'encaix electoral per a les properes generals previstes al 2027. Sumar ja treballa fa mesos amb Més Madrid, Esquerra Unida i Comuns per fer un projecte plegats. La seva contribució en vots serà vital per donar opcions al PSOE de revalidar el govern progressista. Un projecte que no té encara candidat en les travesses, fins i tot apareix el nom de Gabriel Rufián com a possible revulsiu per unificar l'esquerra del PSOE i aconseguir seduir Podem. El projecte tampoc té nom, sabem però que no es dirà Sumar. Algunes formacions critiquen que això confondria novament la part amb el tot.
8: I pràcticament sobre els senyals horaris de 9:15 de la nit, us expliquem que ha mort als 85 anys l'històric militant del PSUC, Jordi Borja. Va ser membre del Comitè Central del Partit i diputat al Parlament de Catalunya del 1980 al 1984. 3 anys després, el 87, va ser escollit tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona amb Pasqual Maragall a l'alcaldia. Des del consistori va ser un dels artífexs de la descentralització i organització de la capital en districtes. Ha estat professor de Sociologia i Geografia Urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona i també a la Politècnica de Catalunya, així com en universitats estrangeres com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York.
0: Catalunya Vespre.
6: En punt 9:15 entrem en l'actualitat internacional perquè hi ha hagut una nova onada d'atacs ucraïnesos amb drons contra la infraestructura petroliera de Rússia, on un terç dels ciutadans ja pateixen restriccions de combustible i cues llargues a les benzineres. Miquel Àngel Violant.
21: Els últims atacs de Kiev han estat contra una planta de processament a la regió de Leningrad, un dipòsit a la regió de Rostov i atacs també contra una refineria, una terminal i una desena de petroliers al mar d'Azov, a la península de Crimea. Els atacs també afecten les rutes de transport del blanc rus. I fa pocs minuts el president ucranès Volodymyr Zelensky ha anunciat la creació d'un comandament especial per atacar Rússia territori endins amb unitats de resposta ràpida per limitar la capacitat militar russa. El de Zelensky és un anunci a la nació que arriba unes poques hores després que les forces russes hagin llançat 7 atacs contra la ciutat de Kramatorsk a l'est d'Ucraïna, on han fet 4 morts i 13 ferits.
8: I a l'Iran, la guerra dialèctica ha substituït els atacs dels últims dies. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que accepta la represa de les negociacions tècniques entre els equips de Washington i Teheran, però alhora diu que l'alto el foc, iniciat fa gairebé 3 setmanes, s'ha acabat. El principal negociador iranià diu que el conflicte no s'acabarà amb una rendició de la República Islàmica, Ignasi Abad.
22: Sí, Mohammad Bagher Ghalibaf, president del Parlament iranià i cap dels negociadors, diu que el nivell de desconfiança amb Washington és molt alt i que si els Estats Estats Units traeixen el memoràndum d'entesa acordat el 22 de juny, l'Iran està preparat per defensar-se. Trump, que també desconfia dels iranians, afirma en una entrevista al diari The New York Post que si fos assassinat per un complot de Teheran, ha deixat una ordre perquè l'exèrcit dels Estats Units bombardegi el país persa com mai s'ha vist. La declaració pren volada l'endemà dels funerals pel líder suprem Ali Khamenei, l'assassinat en un bombardeig el primer dia de la guerra, i amb la imatge, recordem, present en la processó funerària de pancartes demanant la mort de Trump. Avui, de moment, no hi ha hagut més atacs a l'Orient Mitjà. De totes maneres, el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz s'ha tornat a reduir, s'havia revifat després de l'alto al foc. En les dues últimes setmanes s'havia assolit el nivell més alt, de fet, de trànsit des del principi de la guerra. Passaven uns 40 vaixells de mitjana. Ara la cosa ha baixat entre 15 i 20.
6: Doncs encara ara molta gent es pregunta si va passar alguna cosa i quina, perquè Donald Trump fes aquell gir en la cimera de l'OTAN de parlar tan malament d'Espanya i al cap de pocs minuts o poques hores parlar-ne tan bé. Doncs bé, el govern espanyol nega que hàgiu fet res ni hagi plantejat una despesa extra en defensa per satisfer les demandes del president nord-americà, Miquel Àngel.
21: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, ha afirmat que el govern espanyol es limita a complir els compromisos.
1: El gobierno tiene unos compromisos con la alianza que son públicos, que son conocidos, que son ya antiguos, ¿no? Y se cumple, nada más, no hay nada nuevo, que es a lo que usted se refiere, nada que se decidiera allí sobre la marcha en la cumbre, en absoluto.
21: Sobre el canvi d'opinió de Donald Trump en poques hores respecte a la posició del govern espanyol, Álvarez hi ha tret ferro i ha explicat que és el seu estil habitual de fer comentaris constants i a vegades contundents sobre diferents països.
8: L'Audiència Nacional Espanyola ha acceptat investigar dos comandaments israelians per l'assalt a la flotilla Global Summit el passat mes d'octubre. El jutge Francisco de Jorge ha admès a tràmit dues querelles contradient el criteri de la Fiscalia, però limitarà la seva investigació als incidents que va passar en els vaixells espanyols. Nando Zanoguera.
2: El jutge de Jorge ha acceptat investigar el comandant en cap de l'exèrcit israelià i el seu equivalent de l'armada com a presumptes responsables del delicte de detenció il·legal per l'abordatge dels vaixells que anaven cap a Gaza amb ajuda humanitària. La resolució assenyala que les forces israelianes van abordar diversos vaixells en alta mar a unes 70 milles nàutiques de la costa, van agafar el control de les naus i van privar de llibertat els seus tripulants. Les querelles les van interposar el Partit Comunista d'Espanya, Esquerra Unida i alguns particulars, dos dels quals viatjaven als vaixells. Els denunciants volien també que la justícia investigués possibles tortures i maltractaments com a zones en vaixells israelians i en centres de detenció d'aquell país, però el jutge entén que només són de la seva competència els possibles delictes com comesos en vaixells amb bandera espanyola. L'octubre passat, recordem, decenes d'embarcacions van sortir de ports mediterranis, sobretot de Barcelona, per fer arribar ajuda humanitària a Gaza. Al seguici viatjaven, entre d'altres, l'activista Greta Thunberg i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que van ser detingudes a Israel i posteriorment deportades.
6: Doncs encara relacionat amb l'ajuda a Gaza, l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona té ingressada una nena de 2 anys de Gaza amb una malaltia cardíaca congènita pendent de poder-la operar passat l'estiu. Txell Garriga.
3: Sí, la criatura és un dels 20 menors palestins malalts que el govern espanyol ha evacuat de la franja en un avió militar via Jordània per atendre'ls en diversos centres mèdics de l'Estat. En el cas de la nena, tractada aquí, el cap de cardiologia pediàtrica del Vall d'Hebron, Ferran Rosés, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio com està.
23: Té una malaltia congènita greu que implica que necessitarà cures de forma avançada en el nostre centre, que serviran per preparar-la per poder ser operada en els següents mesos. La nena va arribar estable, va arribar amb la seva família i la vam atendre a l'Hospital de la Vall d'Hebron la setmana passada.
3: En els últims 2 anys, prop de 150 menors palestins han participat en aquest programa, una operació humanitària que està coordinada amb l'OMS i també la Comissió Europea.
8: La policia britànica ha detingut un sospitós per l'assassinat de la política conservadora Anne Whitcomb, a qui han trobat morta aquest matí a casa seva als 78 anys. Va exercir càrrecs ministerials als anys 90 i ara era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage. La policia ha descartat el mòbil terrorista. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
24: Hola, bona tarda. La policia anglesa assegura que ha detingut un home de 26 anys com a sospitós de l'assassinat de la coneguda exdiputada conservadora Anne Whitcomb. La policia descarta per declarar que l'homicidi tingui motivacions polítiques.
4: Els detectius de l'equip d'investigació criminal han obert una investigació per assassinat i estan fent indagacions exhaustives sobre les circumstàncies de la mort de la senyora Widdecombe. Tot i que treballem estretament amb els especialistes de la policia antiterrorista en el marc de les primeres investigacions, l'incident no és tractat com un acte de terrorisme.
24: La víctima, de 78 anys, que vivia al sud-oest d'Anglaterra, era molt coneguda al país pel seu historial polític amb els Tories i pels seus punts de vista socialment conservadors. Era contrària a l'avortament, a igualar l'edat de consentiment per a les relacions homosexuals i heterosexuals i lloava els valors de la família tradicional. Després de deixar el Parlament, va aparèixer en un programa concurs de ball i es va guanyar la simpatia de molts espectadors. Més tard es va unir al partit de Nigel Farage per ajudar-lo a sortir de la Unió Europea i va ser membre del Parlament Europeu entre el 2019 i el 2020. El seu càrrec més recent va ser com a portaveu d'Immigració de Reform UK, la formació d'extrema dreta. La classe política britànica ha condemnat l'assassinat.
6: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia amb discapacitat psíquica a Rajadell, al Bages. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. La Fiscalia demanava una pena de 27 anys de presó, a més de l'empresonament. L'Audiència també ha condemnat el policia a indemnitzar amb 60.000 euros la dona per danys morals i l'inhabilita per treballar amb menors.
8: I l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha negat a haver ordenat retardar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant el jutge ha assegurat que el govern només va aplicar els criteris marcats pel Ministeri de Sanitat. Des de l'Audiència de Barcelona, crònica de Cristian Roldán.
5: Vergés ha anat al gra i en resposta al seu advocat ho ha dit ras i curt.
9: ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
10: No, mai.
5: El principal motiu pel qual els agents no es van poder vacunar abans va ser la manca de dosis.
10: Si tens 100.000 vacunes i tens com a mínim 500.000 persones a qui has de vacunar, has de començar, segons et diu el Consejo Interterritorial de Salut, si empiezas por unos, no puedes empezar por todos. Si empiezas por unos, tienes que empezar por las cortes de más edad.
8: Així doncs, Cristian, a què vinculen el retard en la vacunació dels cossos estatals?
5: Tant l'exconsellera com l'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, apunten que la vacunació a guàrdies civils i policies nacionals no va començar abans perquè van demanar vacunar-se a les seves dependències policials.
11: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar dues vegades. És l'únic cost professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
5: També afegeixen que tots dos cossos van trigar a enviar les dades dels policies que s'havien de vacunar i que això també va retardar la vacunació.
6: El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona és la carrera amb la nota de tall més alta de la universitat, un 12,97. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també a la UAB, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. En la majoria de les titulacions del capdamunt, les notes de tall han baixat una mica. Maria Costa.
3: Sí, de fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre del 13. En el cas de Física i Matemàtiques de la UAB, la baixada de nota ha estat de gairebé mig punt.

0: I us ho ha avançat Catalunya Ràdio. La campanya Ni un minut més del Sindicat Majoritari i Metges de Catalunya ha tingut un impacte del 2% en l'activitat quirúrgica extraordinària, segons el Departament de Salut. L'acció, recordem-ho, té com a objectiu que els metges deixin de fer hores extres per tal de pressionar el govern i aconseguir d'aquesta manera les millores laborals que reclamen. Ara bé, el sindicat considera que aquesta xifra, Maria, està totalment allunyada de la realitat.
1: Sí, es calcula que el 30% de l'activitat quirúrgica total es fa fora de la jornada laboral ordinària dels metges i es paga a part, i és precisament el que estan deixant de fer alguns facultatius que segueixen aquesta campanya. El director de CatSalut, Alfredo García, assegura que si la protesta es manté fins a finals d'any, es podria passar del 2% actual d'afectació al 15%.
2: És un impacte relatiu. Estem parlant d'unes 4.000 intervencions quirúrgiques, això és l'activitat de 3 dies de feina. Pensa que operem pràcticament mig milió d'intervencions quirúrgiques a l'any. És un impacte molt petit i que està barallat amb l'impacte de les vagues que s'han convocat a nivell estatal.
1: Però el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ho desmenteix.
3: En el millor dels casos cal pensar que estan desconnectats de la realitat, la qual cosa és molt trista, i en el pitjor dels casos és que menteixen deliberadament per intentar amagar un problema que tenen a sobre la taula.
1: Pel que fa a la negociació del conflicte, les posicions continuen allunyades, però el Departament de Salut assegura que està disposat a acabar amb les guàrdies de 24 hores, tal com reclamen els sindicats.
4: Les aplicacions Instagram i Facebook hauran de canviar el seu disseny per provocar menys addicció si no volen exposar-se a una multa milionària de la Comissió Europea. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i vulneren així la Llei Europea de Serveis Digitals perquè obren la porta a comportaments compulsius. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea Mires, bona tarda.
5: Bona tarda. La Comissió Europea exigeix que Instagram i Facebook deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos de forma infinita a mesura que la gent mou el dit per la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i, en concret, que els vídeos deixin de reproduir-se, com passa ara, de forma automàtica, sense que l'usuari hi hagi clicat abans i sense que hagi decidit, doncs, si els volia veure o no. Tot això pot enganxar els adults, però sobretot els infants, tal com ha advertit el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
6: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de son. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
5: Gairebé la meitat de tots els nens europeus de 12 anys utilitzen Instagram i el problema, diu Brussel·les, és que els controls parentals no funcionen. Per això, el govern comunitari demana pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Ara, la comissió deixa marge perquè Instagram i Facebook facin canvis, però si els retocs no convencen, Brussel·les es reserva l'opció d'imposar una multa que pot arribar a equivaldre al 6% de la facturació global del gegant tecnològic Meta. És l'empresa propietària d'Instagram i Facebook i ha rebutjat les acusacions de les autoritats comunitàries.
0: I encara un apunt més abans de la crònica cultural. Comença a funcionar la tercera gran potabilitzadora del Besòs. La planta la gestiona Aigües de Barcelona i té capacitat per tractar fins a 1.000 litres d'aigua per segon. David Àngela, Sant Feliu de Llobregat.
7: La planta disposa de dues noves línies potabilitzadores pioneres, una amb osmosi inversa i l'altra de carbó actiu, tot plegat també per assolir els requisits de la normativa vigent sobre la qualitat de l'aigua de boca i així aconseguir més autonomia, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa.
8: I estarem fins que assumim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua, amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%, abans de l'any 2030. I on som ara? El 33%. Doncs ens queda recorregut, per fi.
7: Aquesta planta ha de garantir el servei davant de qualsevol contingència, per exemple, durant capítols de greu sequera com la de l'any passat.
9: Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
10: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bassols Energia i Fundació Vila Casas.

0: Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Format en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Catalunya Ràdio.
4: La llum dins dels meus ulls.
2: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu.
5: L'estiu ets tu.
4: Quan em mires i somrius.
5: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Manela Díaz i Agnès Marquès.
6: Passen 3 minuts i mig de 3 quarts de 9. Tenim en marxa la tercera jornada del Cruïlla amb David Byrne com a cap de cartell. En Marc Ruiz està seguint a aquesta hora l'actuació dels que sonen de Black Crowes. Marc, bona nit.
7: Bona nit. Black Crowes han arrencat amb Remedy, una de les clàssiques de 1992. Rhythm and blues clàssic ideal per un vespre xafogós i amb calitja. Tanques els ulls i, de fet, et creus que podria ser el sud dels Estats Units. El seu so continua, com sempre, molsut i líquid. Així brolla de les dues guitarres dels germans Robinson. També hi ajuden les dues coristes, que li donen un color de soul atemporal. Acaben de tocar una altra de les antigues, Jealous Again, i d'un moment a l'altre hauria de sonar el tema que els va fer eterns, Hard to Handle. A l'altra punta del festival ja fa estona que va una actuació que val molt la pena, la de Sampa the Great. La cantant de Zàmbia ha ofert una explosió de afrobeat, hip-hop i R&B amb un flow espectacular i una actitud sobre l'escenari que transmet. Mescla guitarra elèctrica, bateria, teclats i flow, amb, per exemple, la música griot de Sebene Gambia, amb cora inclosa. Canta en diverses llengües africanes amb la idea que la música uneix cultures. El concert de Black Crowes coincideix també amb la covellenca Obdeu, que mescla R&B i soul, una veu espectacular i lletres en profunditat. I també se solapa amb Bigger Splash. Què és això? Doncs el nom amb el que Art de Bogotà ha volgut fer un concert sorpresa. Al vespre torna a Barcelona un dels músics més sofisticats dels Estats Units, que és David Byrne, i a prop hi actuarà Zahara. Poc després, l'espectacular marching band de techno Neute, que donarà pas a Bomba Estéreo, que seran els encarregats avui de tancar la jornada.
6: Gràcies, Marc. Bona nit.

0: Doncs ja veieu que canviem de registre, perquè del Festival Cruïlla anem a referir-nos al Festival de Porta Ferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà. Comença aquesta nit amb una estrena del mestre Jordi Savall. Fins al 20 d'agost el festival oferirà més d'una trentena d'actuacions de diferents estils. Hi anem, Núria Paraire, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Abans que comenci l'espectacle a les 10 de la nit ja s'està assajant aquest espectacle que porta per nom La Ruta de la Seda i que està basat en el viatge de Marco Polo cap a la Xina des de Venècia. Per recrear tot el recorregut, el mestre Savall incorpora peces musicals de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central i músiques tàrtares. Es presenta amb la seva formació instrumental Esperion 21. En anteriors espectacles ja havia interpretat l'anada de Marco Polo i el viatge de tornada, un doble recorregut que ara ajunta en un sol espectacle. Savall, referent de la música antiga i recentment guardonat amb el que es considera el Nobel de la Música, el Premi Ernst von Siemens 2026, actua aquí on som, a l'Espai Port, a tocar del Mediterrani, del mar, d'aquest mar del qual va partir Marco Polo i que té una capacitat per 2.000 persones i que es recupera aquest any. El Portaferrada ha programat més de 35 concerts fins al dia 20 d'agost en una programació que vol arribar a diferents públics i actuaran des de Mònica Naranjo o David Bisbal a Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone o Clara Peya, el petit de Calaril i Tartar Helena i Los Delincuentes, que es troben en plena gira de retorn.
2: Cerdo repugnante.
3: Estos ojos no fueron hechos para derramar lágrimas piadosas.
4: Calixto Vieito estrena aquesta nit el muntatge La verdadera història de Ricardo III al Teatre Grec, protagonitzada per l'actor argentí Joaquín Furriel. És un dels títols destacats de l'edició d'enguany del Festival Grec que està seguint la Marta Vives.
5: Monstruositat, violència i un desplegament d'emoció física. Les obres de Calixto Vieito surten sempre de l'ordre establert i busquen confrontar l'espectador amb la ficció. En aquest muntatge, que ja s'ha vist a Madrid i a Bilbao i ha fet temporada a l'Argentina amb un gran èxit, aterra aquesta nit a partir de les 10 sobre les pedres del Teatre Grec de Barcelona per incomodar i fer-nos reflexionar sobre la maldat humana i els abusos de poder. La història ja la sabem, la del rei que obté el que vol per la bogeria que respira i la por que desperta. I en la pell d'aquest Ricard III, un dels actors més aclamats de l'escena argentina, Joaquín Furriel, qui va anar a buscar Vieito per tirar endavant el projecte que descriu com una farsa de la crueltat. La funció es proposa un repte, aconseguir que el públic connecti amb aquest protagonista, malgrat que els seus comportaments siguin abjectes. Estarem atents a veure si ho aconsegueix. I tot i que més d'un potser intentarà veure-hi reflectit algun mandatari actual, no és l'objectiu que busca l'obra, que ens convida a participar d'aquesta festa macabra plena d'humor a partir d'un dels textos més representats de la història del teatre.
0: Sis minutets i arribarem a les 9. És l'hora dels esports. David Tobac, bona nit.
6: Bona nit.
0: Comptem també els minuts perquè comença aquest partit de quarts de final entre la selecció espanyola i la belga.
6: Doncs mira, ara tot just 6. A les 9 arrenca a Los Angeles aquest Espanya-Bèlgica, segon duel de quarts de final del Mundial. La novetat a l'equip espanyol de Luis de la Fuente és que Pedri parteix com a suplent, per tant li dona una mica de descans al seleccionador espanyol. Veurem si surt de refresc a la segona meitat, segons com vagin les coses. Sí que hi ha 4 catalans titulars a l'equip espanyol. Són 3 futbolistes del Barça, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal, i el jugador del Madrid, Marc Cucurella. Recordem que qui guanya aquest partit de l'Espanya-Bèlgica jugarà la primera semifinal del Mundial contra França, que ahir va eliminar el Marroc.
4: Doncs Mundial a banda, però seguint amb futbol, el Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick.
6: Això és ben nou. Vam explicar ahir que hi havia acord amb el jugador. Avui sí. Hi ha acord ja entre clubs perquè l'operació doncs, sigui oficial. Ara el que queda és uns últims arrells només burocràtics. La previsió és que el fitxatge de Adeyemi per part del Barça s'anunciï la setmana que ve. I per aquest traspàs, el club blaugrana l'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables que estan subjectes als títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça.
0: I José Mourinho, que ha parlat per primera vegada des que és nou entrenador del Madrid.
6: Ho ha fet amb un vídeo a les seves xarxes socials. Hem pogut sentir, doncs, de nou Mourinho parlant en clau Madrid.
7: És com una missió. No és com estar ara preocupat con mi mismo, preocupat si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar. para ayudar a todos a ser mejores.
4: Doncs la missió de Mourinho, que ja veurem com va. De moment, a la segona divisió hem pogut sentir el nou entrenador del primer equip del Girona, Quique Álvarez.
6: Que s'ha marcat, en quant a l'objectiu de la temporada, un aspecte, un vessant ben clar. L'escoltem.
2: No m'he d'amagar. Jo crec que el Girona, com han dit, té una estructura de primera. Per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però sí que tothom... Jo el primer, que jo ja ho sé, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
6: A l'Espanyol femení tenim un nou fitxatge, ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i que firma per una temporada.
0: Molt bé, i parlem de ciclisme. Finalitzada la setena etapa del Tour de França.
6: Avui han estat 175 quilòmetres, en final a Bordeus, una de les catedrals de l'esprint, i així s'ha resolt l'etapa a l'esprint massiu, amb victòria del belga de l'equip Sudal, Tim Merlier.
8: Long time I can't follow Jasper.
9: He estat perseguint en Jasper Philipsen durant molta estona, però al final l'he perdut i m'he dit, d'acord, això és una ruleta russa. A veure on em porta. Serà difícil tornar a enganxar la roda d'en Jasper. Però de cop m'he trobat amb espai i m'he dit, a lluitar fins al final.
10: I told to myself, no, we're gonna fight till the finish.
6: A la general, avui no hi ha canvis. L'eslové, per tant, Tadej Pogačar continua com a líder.
4: I posem-hi ara grans noms del món del tennis perquè ha quedat definida la final masculina de Wimbledon.
6: Que jugaran d'una banda Alexander Zverev, el guanyador de Roland Garros fa ben poques setmanes, i de l'altra l'italià Jannik Sinner a la primera semifinal. Zverev s'ha imposat amb claredat a la revelació del torneig, el britànic Arthur Ferri en 3 sets, Ferri més enllà del 100 del rànquing mundial. Jannik Sinner, per la seva banda, ha guanyat Novak Djokovic per un triple 6-4 i ha valorat així aquesta victòria l'italià.
11: Of course, playing against Novak.
12: Esclar, jugar contra Novak amb el que encara està demostrant és una gran inspiració, no només per vosaltres, sinó per la nova generació. El que encara fa és increïble.
0: I en bàsquet, encara un titular, el Barça ha arribat a un acord amb el jugador Joel Parra per renovar-li el contracte.
6: Seran, per tant, 4 temporades més de Parra al Barça fins al 2030. El jugador va arribar procedent del Joventut. Ara la Lebre Urana doncs, tenia moltes ofertes de clubs potents de l'Eurolliga com el València i el Panathinaikos. Pel que fa a la penya, ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot Emir Suleimanovic, un bosnià de 30 anys que arriba procedent de l'Unicaja i ha signat per 2 temporades. És el tercer reforç de la penya.
4: Molt bé, David, doncs d'aquí una estona tornem a parlar. El que volem fer ara és saber quin és el temps que ens espera per aquest cap de setmana. Donem entrada, per tant, a la Gemma Puig.
13: Aquest divendres les temperatures ja no s'han enfilat tant. Hem quedat a les portes dels 40 graus, els 39,6 a Lleida, 38 al Montmell, i temperatures que han baixat i força a la majoria de comarques. En alguns casos, per exemple, a Cabanes, 34 graus, i ahir van arribar els 42. Per tant, aquesta calor intensa, però no tan disparada com aquests darrers dies. En una tarda de nuvolades, de més núvols que han anat arribant del sud-oest cap al nord-est, i algun ruixat i alguna tronada força concentrats cap a l'extrem nord del Pirineu. 5 litres a Certescant, 2 a Espot o 2 a Bonaigua. Al cap de setmana tindrem una miqueta de tot. Afluixa una mica més la calor dissabte i, per tant, sortiríem d'aquesta segona onada de calor. Temperatures més baixes al matí amb alguns núvols baixos als dos extrems, moltes estones de sol i sí que dissabte deixarem enrere els 40, els valors més alts, 37, 38. I ja costarà una miqueta més d'arribar als 35 graus. A la tarda, altre cop, alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu Oriental. I diumenge la situació tornarà a canviar. Tindrem sol, bandes de núvols prims, pols en suspensió i començarà a pujar la temperatura. Diumenge encetaríem aquesta tercera onada de calor que s'allargarà almenys fins dijous amb aquest punt àlgic que sembla que seria dimecres.
14: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Bona nit, són les 9. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, a Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 persones mortes. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més d'un miler de persones desallotjades. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
15: Unes 53 persones dormiran al pavelló esportiu de la Garrotxa i a prop de 1.200 desallotjats, però s'han reubicat la majoria en cases d'amics o hotels. Ara es treballa per identificar les 12 víctimes mortals i per localitzar les 23 persones que els familiars han alertat que no hi han pogut contactar. Alguns desallotjats, molts britànics, ens deien que o bé no els va avisar ningú o que ho va fer la policia. El govern andalús, recordeu-ho, no va enviar cap alert per avisar del foc, que va avançar ahir molt ràpid cap a Vedar, un municipi amb moltes cases aïllades. Les causes d'aquest incendi, que ha afectat 4.000 hectàrees, s'investiguen, però podria haver començat per la caiguda d'un cable elèctric.
4: I s'investiga la mort també d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. L'home de 64 anys es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones, de fet, han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. Gairebé 170 persones han necessitat ingrés hospitalari. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i son, majoritàriament pacients de més de 70 anys. A més, aquest any les consultes per calor s'han avançat gairebé un mes respecte a l'estiu passat, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica.
16: Lo que estem veient és que, per una banda, aquest any els episodis de calor molt intensa han començat abans, perquè ja des de principis de maig van començar, i no només això, sinó que la durada és molt més perllongada que en anys anteriors.
4: Coincidint amb aquest episodi, el Departament de Salut estrena un nou sistema de vigilància que farà públic cada setmana l'impacte de la calor sobre la salut amb dades de l'atenció primària, les urgències i els hospitals.
0: El jurat popular ha declarat culpable al conductor acusat de matar un ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'Audiència de Girona absol el copilot, que s'enfrontava a una multa, en aquest cas, per no socórrer-la. Girona, Laia Claret, bona nit.
17: Bona nit. Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021, a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. El judici amb jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan va embestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com a atenuants tenen en compte l'embriaguesa, l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'absolt. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
4: I avui arrenca d'aquí una hora, de fet, el nou Festival Camins a Manresa amb Luz Casal, que donarà el tret de sortida per presentar el seu nou disc, Me Voy a Permitir. Avui ha passat pel matí de Catalunya Ràdio i ha remarcat la seva il·lusió per actuar en diversos festivals.
18: Llevamos ya un número importante de actuaciones, entre las que nos ha dado la oportunidad de estar por Catalunya varias veces y lo que nos queda, contentos, ¿no? Algunos momentos con cierto cansancio, pero la ilusión de poder hacer conciertos, de estar con la gente.
4: El festival s'allargarà fins al 18 de juliol i comptarà amb les actuacions de Joan Dausà, God Save the Queen, Sergio Dalma, Sopa de Cabra i Rosario. Xavier Pascual és el director del festival.
19: Avui comencem la primera edició del festival Camins de Manresa, el festival que pretén ser, doncs, el festival de referència del cor de Catalunya, i comencem amb un 75% de l'aforament venut. Això són 12.000 entrades de les 15.900 que vam posar a la venda, i és una molt bona notícia perquè en una primera edició són molt bones xifres.
4: Els concerts tindran lloc a l'exterior del recinte firal de Manresa amb capacitat per a 2.600 persones.
0: I ara els esports, David Ubach.
6: En joc ja el partit de quarts de final del Mundial de Futbol entre la selecció espanyola i la de Bèlgica. De moment empat a 0 el marcador als 4 minuts de partit. Recordem que el blaugrana Pedri és suplent. De moment sí que hi ha 4 catalans a l'equip titular de Luis de la Fuente. Són els blaugranes Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, i també Cucurella del Madrid. Això, al Mundial del Barça, destaquem que el club blaugrana ha arribat a un acord amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. La xifra de l'operació es situa en els 22 milions d'euros i 7 més en variables. I en ciclisme, el Tour de França, victòria a l'esprint per a Tim Merlier, al Berga de l'equip Sudal, a la 7a etapa. A la general, sense canvis, segueix liderant Tadej Pogacar.
4: Gràcies, David. El Catalunya Vespre torna dilluns a les 8.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
3: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
4: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
1: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
6: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
7: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
8: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
1: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
8: Tot es pot parlar.
1: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
9: L'estiu ets tu.
0: Catalunya Ràdio.
9: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu.
0: L'estiu ets tu.
9: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
11: En el capítol anterior,
1: els Mossos han trobat un fil per estirar en l'atracament amb detenció il·legal de la Roca del Vallès del 5 i 6 de març del 2009, però encara no saben si estan sobre la pista correcta. Un dels telèfons que han enregistrat els repetidors de la zona correspon a Sidney Alves de Mata. Els investigadors li han punxat el mòbil i han escoltat una conversa on el Sidney parla amb un altre home d'un tal Víctor. Pel que es diuen els dos interlocutors, el Sidney i el Víctor estan vigilant un home que no esmenten pel nom en cap moment. La policia sospita que podrien estar preparant un nou segrest, però hi ha una cosa que no quadra. El Sidney els consta com a portuguès a la base de dades i els Mossos estan buscant brasilers i argentins com a autors dels fets de la Roca.
12: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui us explicarem com va acabar el cas del segrest de la Roca del Vallès. La investigació encara tindrà uns quants girs sorprenents. També sabrem com va viure els mesos posteriors al trauma la família Borrell Bracs. I no tot acaba bé. Escoltarem les reflexions del Lluís, que ens ha ajudat a explicar aquesta història, el fill que tenia 21 anys el 2009 quan va passar tot. Descobrirem com és que els dolents sabien tantes coses de la família a la que van segrestar i sobretot del seu pare, el director de l'oficina que van robar. I sabrem també si van cometre més crims semblants. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
13: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
14: Crims. Per què matem?
13: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
14: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
12: El segrest robatori de la Roca del Vallès va passar l'any 2009. Feia tot just un any que havia esclatat la crisi financera amb la caiguda de la banca d'inversió nord-americana Lehman Brothers, i les policies van notar com creixien els robatoris i atracaments. Els Mossos van ubicar en aquest context el fet delictiu que us estem explicant. Escoltem el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ivan Moncusí, que va dirigir la investigació del cas.
15: Ja no hi ha tanta feina i, per tant, gent que no té, potser, doncs, una formació qualificada o unes feines qualificades, doncs, també és un moment que et costa, potser, trobar, doncs, una feina adient. Llavors, ells ja han provat abans amb l'atracament de la Roca i la sucursal de Mollet, que han fet diners, perquè es van emportar, doncs, 148.000 euros, i llavors ara aquí, doncs, ja ells estan com planejant de, bueno, fem calés i marxem cap a Brasil. Va? Llavors ja ho han provat una vegada, els ha sortit bé, doncs per què no ho tornem a fer, i ja, doncs, ens plantem. Va? I anem a un país on la vida és més econòmica i podem viure millor, doncs, amb els calés que ens tinguin.
12: Per ser exactes, els atracadors es van endur 147.495 euros en efectiu de la sucursal de Caixa Catalunya de Mollet del Vallès que dirigia el Josep Borrell. La policia creu que la intervenció telefònica del Sydney els ha posat sobre la pista correcta. Com que li han punxat el telèfon, han pogut escoltar unes quantes converses que confirmarien les sospites dels investigadors. Aquesta que sentireu ara i que hem traduït i dramatitzat és una conversa del dia 20 de maig del 2009, dos mesos i mig després del segrest de la Roca.
16: He estado detrás del tipo. Lo he estado esperando hasta las 4 y al no aparecer me he ido hasta el banco a ver si estaba allí. Cuando he llegado al banco lo he visto y he dado gas. Lo he esperado en su casa hasta las 5, pero el tipo no ha aparecido. He cambiado unas cuantas veces de sitio porque la gente ya empezaba a salir de allí con sus coches.
17: Hiciste bien de marchar, sí.
16: A ver qué pasa la mañana.
17: ¿Irá Víctor?
16: No.
17: Haría falta que fuerais los dos. El tema es mejor por la noche. Todavía no sabemos dónde está la casa y tenemos que continuar para saber dónde está su casa.
16: Sí, estate tranquilo. Mañana estaré allí. Estaremos pegaditos, pegaditos.
17: Pegaditos, sí.
12: Els Mossos interpreten que el Sydney i els seus col·legues encara no saben on viu exactament la persona que estan vigilant i que per això han de continuar seguint-la. Cada cop estan més segurs que són els homes que estan buscant i que ara estan preparant un nou cop amb el mateix modus operandi. El cercle d'interlocutors del Sydney es va ampliant.
15: Ja anem escoltant que el Sydney està interlocutant amb altres persones. I, per tant, doncs, veiem que interlocuta amb un tal Víctor i un tal Tiago. I amb aquests és amb el que, bueno, més o menys, hi ha una freqüència de trucades. També dies més d'escolta, sembla ser que estan fent alguna cosa i apareix una altra persona, que seria Anderson. Per tant, en aquest moment, nosaltres tindríem el Sydney, que tenim el telèfon intervingut. En les trucades apareix un tal Víctor, apareix un tal Tiago, i després ens apareix una altra persona, que és un tal Anderson. I en la relació de trucades, doncs, que estan planejant, doncs, alguna cosa, el que es desprèn. No? Un dels comentaris que és de la intervenció és allò de dir que treballant no es fan diners, que per tant haurem de fer alguna altra cosa. I diu, però mira, aquest cop doncs, robarem i fem calés i ens marxem cap a Brasil. Vull dir, amb trucades així ja es va refermant de que són brasilers, no són portuguesos.
12: Recordeu que el Sydney el van identificar en un control rutinari i que el seu nom va quedar arxivat en una fitxa policial on diu que era portuguès?
15: A l'època, els brasilers que venien a Espanya, era molt fàcil falsificar la documentació portuguesa. I llavors el que feien ells era fer-se amb un document portuguès, doncs aconseguien falsificar-lo perquè coneixien algú, perquè pagaven amb algú el que sigui, i llavors s'acreditaven com a portuguesos. Per tant, els CIA comunitaris, ells aconseguir el NIE, o sigui, el document estranger, Pues era molt més senzill.
12: Els Mossos donen per segur que el Sidney és brasiler i comencen a identificar cadascuna de les persones que parlen amb ell.
15: El tal Víctor aquest que està sortint als telèfons, val? Doncs, bueno, seria una persona que és d'Argentina, que estaria vivint en aquell moment a Terrassa. Nosaltres també l'acabem identificant perquè l'estem seguint, sabem on viu, etc. I per tant, pues, demanar-los el padró, si està, que efectivament està empadronat, perquè quan queden, es reuneixen, pues, nosaltres estem allà. Llavors el seguim, ens vigilem, sabem quin domicili va. Si agafa un vehicle, pues, la matrícula la mires, la verifiques, i d'aquí vas traient tota la informació. I després aconseguim també les dades del Tiago. Val? També demanem aquests dos telèfons. I demanem el de l'Anderson, per tant també demanem la intervenció.
12: Els Mossos han punxat els telèfons de tots quatre i ja no els queda cap dubte que estan preparant un nou atracament.
15: Podem ja constatar que el que estan fent és que han seleccionat una sucursal, en aquest cas és de la Caixa, és una sucursal que està a Sabadell, i llavors han fet feines de vigilància de la sucursal, han estat observant els treballadors i han aconseguit identificar qui és el director de la sucursal i llavors li han fet seguiments i ja l'han ubicat al seu domicili. Aquest director està vivint a Barberà.
12: És el moment de recapitular, perquè a partir d'aquí tot s'embolicarà i no serà tan senzill com sembla. Lídia Orriols.
18: El dia de l'atracament a la Roca del Vallès hi ha 5 telèfons que interactuen entre ells. Un d'ells és el del Sidney. Dels altres 4 no se'n té la titularitat i les companyies telefòniques no donen una resposta ràpida. Necessiten uns dies per saber qui és l'usuari de cada línia. D'aquesta manera, en un primer moment, només es pot punxar el telèfon del Sidney, que parla sovint amb el Víctor, el Tiago i l'Anderson. Sembla que tots 4 estan preparant un altre atracament amb segrest. Ja tenen seleccionada la víctima, el director d'una sucursal de la Caixa a Sabadell que viu a Barberà del Vallès. I aquí ve la dificultat del cas. Cal esbrinar si aquests 4 individus són els mateixos delinqüents del segrest de la Roca del Vallès. Els Mossos no en tenen cap dubte pel que fa al Sidney, perquè el seu telèfon surt als repetidors el dia dels fets de la Roca. Però els del Víctor, el Tiago i l'Anderson, no. A més, a la Roca hi haurien participat 5 persones i sembla que el nou atracament l'estan preparant només entre 4.
12: Les companyies telefòniques són lentes, però finalment faciliten als investigadors la informació que necessiten. Ara ja saben qui són els titulars de les línies enregistrades el dia dels fets de la Roca del Vallès.
15: Llavors, quan ens arriba la resposta d'aquells telèfons, el que ens diu és que un dels telèfons pertany a Marcelo, ¿vale? Una persona. Llavors, sí que és cert que quan els atracadors estan a la casa, de les declaracions que nosaltres prenem i diem els noms que es deien entre ells, doncs apareixia un dels noms que s'havien esmentat allà, era Marcelo, vale?
12: Ho acaba de dir el sergent. Precisament Marcelo era un dels noms que la família Borrell Bracs havia sentit mentre estava segrestada. El Marcelo no és cap de les persones que els Mossos han enregistrat ara parlant amb el Sidney, sinó que el seu número de telèfon apareix relacionat amb la nit dels fets de la Roca. I ara ve la primera sorpresa.
15: Com tenim la filiació completa, quan mirem, resulta que és... O sigui, hauria de ser germà del Víctor. Del Víctor que ara està interactuant amb el Sidney, en la intervenció que tenim. D'acord? Per tant, el que sí que tenim clar, que el dia dels fets de la Roca, el telèfon del Marcelo, que és argentí, està en el lloc dels fets. Si està el Marcelo o no, és una altra qüestió, però que aquell telèfon sí. I que ara sabem que hi ha una altra persona, que es diu Víctor, però que sabem que és germà del Marcelo, que avui per avui pues està treballant amb el Sidney, amb el Tiago i amb l'Anderson, mirant pues, una altra sucursal per robar.
12: El Víctor i el Marcelo es diuen de cognom Valdez. Recordeu que la policia busca el titular del telèfon fix de l'Argentina al qual va trucar un dels mòbils enregistrats als repetidors de la Roca i de Mollet? Amb les pàgines blanques, els Mossos han pogut acreditar de qui és aquesta línia.
15: El Marcelo, no sé si és una identitat bona, és una identitat falsa, o el que és. Ara bé, un element que em diu que aquesta identitat és bona, val, és que la persona a la que es va trucar a Argentina, pels cognoms que té, hauria de ser l'àvia del Marcelo, i com que el Víctor, per les dades que tinc, és el seu germà o hauria de ser el seu germà, doncs també hauria de ser l'àvia del Víctor.
12: La policia se centra en el que és més urgent, el nou segrest que estan preparant el Sidney, el Víctor, el Tiago i l'Anderson. Ara ja els vigilen les 24 hores del dia. També saben qui és la víctima i li donen protecció a ell i a la seva família, però de moment ho fan en secret, sense que ho sàpiguin les persones a qui estan protegint.
15: Clar, això, pensem la magnitud, eh? És dir, una família que té la seva esposa, que té els fills, garantir seguretat 24 hores durant un parell de dies, acaba de confirmar, sense que ho sàpiguin, i després, doncs, la sucursal, en franja horària que estigui oberta, que tinguis allà personal garantint la seguretat de la sucursal. I, a més, quatre persones que són atracadors, que cadascú, doncs, viu on viu i fa la vida que fa, seguida vigilada 24 hores. Val? No estem parlant allò de dos persones.
12: Paral·lelament al dispositiu de protecció, els Mossos en munten un altre per frustrar les intencions dels sospitosos.
15: Llavors aquí, doncs, bueno, nosaltres el que fem és, ens fiquem en contacte amb el Departament de Seguretat de la Caixa, expliquem la situació i articulem, doncs, unes mesures de seguretat per tindre tot previst, per si en algun moment donat, doncs, aquesta acció es du a terme. I, per tant, la nostra missió serà abortar-la, vull dir que no es pugui dur a terme mai aquesta acció. I, per tant, serà neutralitzar-la abans de que això passi.
12: Gràcies a les converses intervingudes, la policia ha anat esbrinant qui és cadascú dels quatre delinqüents. Ja els tenen identificats pel NIE, el número d'identitat d'estranger, i els han fotografiat un munt de vegades mentre estudiaven les rutines del banquer. Amb aquestes fotografies, els investigadors decideixen fer quatre rodes de reconeixement fotogràfic, una per cadascun dels sospitosos. Els Mossos citen a les víctimes del segrest de la Roca. Escoltem el Lluís, el fill petit.
19: Arriba el dia 26 de maig, ens truca, em truca el mosso que sempre m'havia trucat, i ens diuen que tenen alguna cosa, però que ens hem de reunir tota la família i perquè havíem d'identificar unes fotos. I me'n recordaré també tota la vida que el dia 20, vam quedar el 27 de maig, que era el dia de la final que el Barça va jugar, que el Barça va jugar la final de Champions a Roma contra el Manchester United. I me'n recordo que mentre jugava al Barça estàvem allà mirant fotos i identificant-los, no?
20: I de cap anirà el Manchester aquest 20 minut que queda.
12: Els Mossos els posen 40 fotografies al davant i els demanen si reconeixen algun dels seus segrestadors.
15: Clar, pensa que van amb el rostre tapat, és molt difícil passar muntanyes, i a més, després van caricaturitzats.
19: La resta de la família no els podia identificar, perquè ningú els va veure amb la cara descoberta. Però per la fesomia o pel físic, però no va haver-hi manera. I jo, que vaig ser l'últim, em van entregar un full amb fotos i allò que vas descartant, no? Dius, mira, aquest segur que no, aquest tampoc, bum, bum. I a l'enca tenia dos, clar, dubtes, no? No vols equivocar-te. I per miracle, resulta que vaig acertar. I vaig acertar la cara pel fet aquest del pòmul. Jo, com he dit abans, recordo la forma del pòmul i els ulls, sobretot. I va ser això que em va ajudar a apuntar en aquella foto.
12: Recordeu que abans que comencés el segrest, aquella mateixa tarda, Lluís havia creuat la mirada amb el segrestador de la camisa vermella, vestit negre i buf negre, que s'estava a la cantonada de casa dels Borrell, vigilant. Ja veurem després si el Lluís, com ell es pensa, va encertar o no en el reconeixement fotogràfic, que tot pot ser. Continuem. Els atracadors ho tenen tot lligat per repetir a Sabadell un cop com el que van fer a la Roca. Però un fet inesperat provocarà un canvi de guió. You want
14: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Ineni, ineni. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
12: El 30 de maig del 2009, prop de 3 mesos després dels fets de la Roca, el Sidney i el Tiago estan vigilant la casa del director de la sucursal de la Caixa, que s'han marcat com a objectiu. Ara ja sabem que viu a Barberà. Estan dins del cotxe i esperen que l'home surti al carrer per seguir-lo. Per si algú s'ho pregunta, el vehicle no és el Seat León de color negre que van utilitzar els atracadors de la Roca. És un Seat Ibiza de color blau. I mentre estan esperant que el banquer surti de casa, passa això.
15: Passa una notació policial, fa molt bé la seva feina, que és veure que hi ha un vehicle allà aturat amb una actitud vigilant dues persones.
12: Els agents paren, baixen i s'atancen al vehicle on hi ha el Sidney i el Tiago.
15: I els identifica, vale? Una identificació ordinària d'un vehicle policial que va pel carrer i veu una actitud estranya, sospitosa, en un barri de cases i un vehicle pues, no massa dient amb el barri i amb dues persones que no casen massa amb el barri, no? I que estan allà amb l'actitud pues, d'observar alguna cosa. Pues, bueno, pues van fer la seva. Llavors van identificar.
12: Aquesta identificació tindrà conseqüències. El Sidney i el Tiago marxen del lloc i truquen al Víctor i l'Anderson per explicar-los què ha passat.
15: Que els atracadors desisteixin, no? I diuen, ostres, ens han identificat, ara no puc fer el que volia fer perquè si no sabran que he estat jo. No? I llavors ells, ja per les converses, ja parlen i desisteixen de dir, escolta, mira, saps què et dic? Que això, que busquem un altre objectiu, que aquest ja, això ja està mort, no? S'avorta casualment, per què? Perquè hi ha aquesta identificació.
12: La policia en aquell moment no els pot detenir. Tenen clar que la seva intenció és fer un atracament segrestant el director de la sucursal, però de moment no l'han fet. I amb les intencions no n'hi ha prou per arrestar una persona. Cal acreditar els fets, tret que siguis d'un CDR, esclar. Els Mossos desmunten el dispositiu de seguretat que havien activat en col·laboració amb la Caixa i expliquen al banquer de Barberà que uns delinqüents l'han estat seguint. Pel que fa al dispositiu que protegia tots els membres de la família, de moment el mantenen.
15: Bueno, això provoca que aquest senyor, el director d'aquesta sucursal, del xoc de saber que l'havien estat vigilant uns dies, etc., tot això, li provoca que, bueno, que agafés una llarga baixa. Era un senyor que va estar en un estat de xoc emocional brutal, no? Vull dir, el que diríem, un estrès posttraumàtic, només d'haver viscut, vull dir, la notícia de, ostres, t'han estat vigent la setmana, han estat objectiu i van haver perdut. I després va estar un temps que va marxar del seu domicili amb la seva família i van estar protegits, val? En un lloc de Catalunya, val? Per, si a cas, per vetllar per la seva seguretat. Van parar l'activitat, bueno, els fills eren, fills eren estudiants i llavors, doncs, hi havia l'esposa, hi havia ell, que era el director, i llavors tots es van agafar i es van traslladar durant uns dies i van estar fins que tot es va calmar i es va, diguem, acabar es va resoldre el cas i llavors ja ells ja van tornar, però tot i així, vull dir, ell, director de banc, està clar que reps una notícia que és impactant per tu, no era una persona que tingués, a lo millor, pues, 20, no tenia 25 anys, em refereixo que a lo millor quan tens una edat més jove, bé, potser hi ha coses que no t'impacten tant, però clar, quan tens ja una edat, penses en la família, el que ha pogut passar, saps que això ja havia passat amb un director, etc. Bueno, pues el xoc et genera un estrès post-traumàtic, per tant, necessites també després, pues, bueno, un temps, no? I això, vull dir, ho has de gestionar també correctament. Igual que estem parlant d'això, això són coses que també que en Josep i la família, doncs també és un problema que has tingut i que també has tingut que fer front. També has necessitat, doncs, segurament, ajut, no?
12: Pel que fa a les seqüeles del segrest de la Roca, 12 anys després dels fets, la família del Josep Borrell encara arrossega les conseqüències d'aquella nit traumàtica. El Josep va trigar unes quantes setmanes a tornar a la feina. Recordeu el crec-crec de l'escopeta retallada amb què un dels assaltants apuntava el Lluís Borrell, el fill petit?
19: La primera setmana estàvem més assustadissos. Jo me'n recordo que quan sonava el soroll, de seguida t'espantaves, no? I el crec-crec de l'escopeta, les primeres setmanes, era brutal. I se'm va quedar gravat, el crec-crec de l'escopeta. Quan veig una arma, em retenc molt. Em venen coses al cap, em ve un pessigureig. I és psicològic, eh? No me'l faig venir jo mateix. El que veig una arma, i de seguida em ve aquell pessigureig. I, ostres, que hi ha una arma, no? La porta d'accés pel carrer Canigó, des de llavors, no la faig servir pràcticament mai. A no ser que sigui una cosa molt... perquè tothom vaig amb la família i entrem per allà tots a la vegada... Però jo, si estic davant de la porta del carrer Canigó i haig d'anar a casa dels meus pares, jo pujo per dalt, per la porta del carrer de dalt. Digue-li mania, digue-li seqüela, però és una de les cosetes que... Perquè vaig estar molt temps, ara ja no, però vaig estar molt temps que quan obria la porta que vaig obrir i me'ls vaig trobar de cara armats amb l'espasa, amb el passamuntanyes, doncs durant molt, molt temps, durant diversos anys, quan obria aquella porta per entrar a casa, me'ls veia, me'ls imaginava. La imaginació em feia una mala passada.
12: Si us recordeu, mentre l'apuntaven amb l'escopeta retallada, el Lluís va prometre que si allò acabava bé aniria a Montserrat i faria la caminada fins a la Santa Cova descalç.
19: Mai he sigut religiós, però a partir de llavors alguna coseta hi he cregut, no? I sempre vaig estar molt temps anant a Montserrat. I per... no sé, perquè ma mare sempre m'havia comentat que havia fet promeses a la Verge de Montserrat i se'm va quedar gravat. I crec recordar que hem anat diverses vegades. I anar a Montserrat per mi és agrair-li que anés tot bé, no?
12: Però a casa seva no tots se'n van sortir tan bé. La mare del Lluís ho ha viscut molt pitjor.
19: Mi mare no ha tornat a ser la mateixa en el fet de que no... Ella viu de les 7 del matí a les 3 de la tarda. D'aquí ella ja no surt de casa, mai més ha sortit. Algun cop puntual, però no... No la pots convidar a sopar. I anar en llocs que hi ha molta gent... ni pensar-t'ho. A Barcelona potser ha baixat un cop i forçada. No la veuràs mai al carrer a partir de les 4 de la tarda. Que ella va ser qui va patir, diguéssim, el primer atac que li van entrar per la porta del garatge. De seguida la van agredir i ha quedat, ella sí que ha quedat de sempre. Sempre s'assusta per res. Però pel que fa, la meva iaia va morir al cap de 3 mesos. Mai va tornar a ser la mateixa, pobreta. Ella ja estava, ja tenia les seves cosetes, però jo crec que això li va afectar bastant i mai més va tornar a ser la mateixa. Més apagada, es veia... A veure, tampoc era molt, molt expressiva ella, però sí es veia més apagada. Amb ella potser sí que no li podies parlar molt del tema, perquè de seguida es posava nerviosa...
12: El 5 de març del 2009, dia del segrest, és una data assenyalada al calendari familiar dels Borrell Bracs.
19: Cada 5 de març ens ajuntem tota la família i fem una celebració. Ho hem declarat com el nostre segon aniversari. Jo personalment ho celebro com un aniversari, però a casa, si no fem un dinar o un sopar, fem un brindis. Quedem un moment com puguem i fem un brindis de cava i felicitats i aquesta celebració, no?
12: Tornem amb els atracadors i les investigacions. Ens havíem quedat que una identificació casual de la policia al Sidney i al Tiago els ha fet desistir de segrestar el director de la sucursal bancària de Sabadell, però no d'atracar un banc. Busquen un altre objectiu i pocs dies després, el 10 de juny del 2009, ja el tenen seleccionat.
2: I llavors veiem que trien una altra sucursal, també de la Caixa i també a Sabadell. Trien aquesta altra sucursal, se la comencen a estudiar, a mirar, la van valorant. En aquest cas, en aquesta sucursal, era una directora. Segueixen a la directora fins al que seria el seu domicili. Era a Polinyà. I allà... la zona on està el domicili no ho acaben de veure clar i, per tant, redirigeixen el seu cas a l'atracament tradicional. D'acord? Bé, no farem la detenció de la família, tot això, perquè no veuen molt clar el tema del domicili de la directora ni on està ubicat. Llavors no els hi acaba de fer el pes, que és veritat que era una zona mica complexa, i, per tant, ells, al final, el que es plantegen és de farem l'atracament tradicional, ¿vale? De, doncs, anem a la sucursal i, vinga, posem les armes, doncs fem l'atracament.
12: Per les escoltes telefòniques i pels seguiments al Sidney, al Víctor, al Tiago i a l'Anderson, els investigadors detecten que la intenció del grup és atracar la sucursal de manera imminent.
2: Arriba un moment d'una conversa telefònica que un diu que, ostres, voy a ir a buscar la bolsa de les herramientes, val? Llavors, per tant, ostres, la bolsa de les herramientes. I en aquell seguiment que estem realitzant, doncs veiem que van a Terrassa, és un lloc on el Víctor té una mica de magatzem, i en allà doncs veiem que surten amb una bossa, una bossa una mica gran, i que pel que transporten veus que pesa, val? Llavors, amb això que veus que pesa, nosaltres ja s'infereix per la bossa, per com el pes i es plega la bossa, etc. Nosaltres ja inferim que allà van armes. No sé si seran de veritat, seran de mentira, però que porten armes en allò, segur. I després, bueno, la conversa volia ir per les herramientas, no? De trabajo, tot això, dius, bueno, ja infereixes que dius, bueno, segurament que ja estan a punt de fer alguna cosa. I després és quan ja acorden de quedar al matí següent, a primera hora, per anar a fer la feina.
12: L'endemà d'aquesta conversa és 16 de juny del 2009, 3 mesos i 10 dies després del segrest de la Roca i l'atracament a la sucursal de Mollet del Vallès. Els Mossos d'Esquadra posen a punt el dispositiu per detenir-los a primera hora del matí, tan bon punt arribin a la sucursal.
2: Nosaltres, com que els tenim sotmesos a vigilància a les 24 hores, estem vigilant els seus domicilis on ells estan, sabem els vehicles que tenen en aquell moment, que són amb els que es mouen, i llavors doncs, la zona de la sucursal també nosaltres la blindem. D'acord? Posicionem allà doncs, no, vehicles nostres, etc. Llavors, quan els observem, ja veiem que van vestits així com de pintors i uns altres com de neteja vidres, no? I tal com surten, doncs, se'n van amb els vehicles i llavors ja se'n van directament a la sucursal.
12: Cap a les 6:45 del matí, els atracadors arriben als voltants de la sucursal. Van en dos cotxes, el Seat Ibiza de color blau i un Opel Astra gris. Dos dels atracadors van vestits de color blanc, com si fossin pintors, i els altres dos porten roba de color fosc i gorra, tipus béisbol, també de color fosc. Ahir els Mossos van avisar la sucursal que avui hi hauria moguda, i la moguda està a punt de començar. Els atracadors no tenen temps ni de posar-hi un peu. Efectius del grup especial d'intervenció dels Mossos han fet aturar els dos cotxes al mig de la via i n'han fet baixar els atracadors.
2: Se deté al Sydney, es deté al Víctor, es deté a l'Anderson i es deté al Tiago. Van armats, porten les pistoles, porten dues escopetes que són curtes, però a criteri de tot ciutadà seria una escopeta retallada, de canons retallats, però no és de canons retallats, sinó una d'aquestes ja curtes que vegi, però que és com si fos de canons retallats, que evidentment la descripció ja quadra amb l'arma que descriuen les víctimes de la Roca, vale? Que diuen que és marró, que portava doncs, uns gravats, etc. I per tant ja aquella arma, bueno, eren dos, que ja quadren amb aquelles armes del fet. I llavors, bueno, amb tots els efectes aquests que se'ls deté,
12: el carrer s'ha creat molt en renou.
2: La gent que veia, clar, un munt de gent, no?, de negre, que són els grups d'intervenció, que estan detenint una gent, però comences a rebre trucades, no? A Mossos, escolta'm, que hi ha aquí uns, que uns sabran que si és policia, altres pensen que és una baralla.
12: La policia trasllada els quatre individus a la comissaria de Sabadell, on queden detinguts. Escorcollen els cotxes i troben una pistola de calibre 9 mm Parabellum, una escopeta, cartutxos, dos buffs de color blau, una perruca, una gorra de color negre marca Puma i tres ulleres de sol. L'endemà, el 17 de juny, escorcollen el domicili dels quatre detinguts.
18: A casa del Víctor, a Terrassa, hi troben una fotografia on s'hi veuen quatre persones, dos homes i dues dones. El Víctor confirma que un dels homes és el seu germà, el Marcelo. Recordeu que el número de mòbil del Marcelo és un dels telèfons que els repetidors van enregistrar el dia de l'atracament de Mollet del Vallès.
12: Dels quatre escorcolls només troben un objecte significatiu. A veure si el recordeu. És el domicili del Sydney.
2: El Sydney sí que tenia una jaqueta amb la bandera de Japó al darrere de l'esquena. I aquí sí que en Josep, el dia que el porten amb el Seat León, hi veu per primera vegada el conductor del Seat León, vale, que se'n va cap a Mollet del Vallès, sí que descriu que el conductor porta una jaqueta que al darrere té la bandera de Japó. No? Llavors, aquesta peça de roba sí que és important, perquè vincula clarament, perquè no és una jaqueta que diguis és que la veus cada dia pel carrer, sinó que bàsicament és que és molt estrany.
12: De moment, dels quatre detinguts, el Sydney és l'únic que els investigadors tenen clar que ha participat en les dues accions criminals. La policia els interroga un per un.
2: Destaca principalment el Tiago, que el Tiago, doncs, com bé diem, no, finalment no és una persona portuguesa, és una persona brasilera, i ell decideix no declarar i no diu res. Aquí també ja, amb aquesta acció, ja veus que, home, igual ell és el líder, igual és ell el que porta una mica la veu cantant.
12: Els altres tres detinguts sí que declaren. El primer és el Víctor. Ho fa el mateix dia 17 de juny del 2009 a les 19:46. I no s'estalvia cap detall. Fa allò que en l'argot policial se'n diu cantar. Hem posat veu al que consta a l'interrogatori que li van fer.
3: ¿Qué pasó ayer por la mañana cuando os dirigíais al banco?
21: Sidney, Tiago y Anderson, todos ellos son brasileños. Me propusieron hacer un atraco días antes. Les faltaba el conductor. Me dijeron que el robo iba a durar solo 2 minutos. Por la mañana, muy temprano, fui a casa de Sidney y me dijeron que con la ropa que llevaba no podía ir. Me dieron ropa de pintor. Me dieron también una pistola que no funcionaba y me dijeron que iba a ir en un coche de su propiedad, un Opel Astra, conduciéndolo. Una vez allí, Tiago y Sidney iban a entrar a cometer el atraco. Anderson se iba a quedar en la zona de cajeros y yo tenía que estar vigilando. En el piso vi cómo Tiago, Sidney y Anderson se vestían con ropa de pintor y de mecánico azul. Cogieron 2 escopetas, las cargaron y las metieron en una maleta. Una vez equipados, yo y Anderson cogimos el Opel Astra y Tiago y Sidney el Seat Ibiza. Cuando llegamos a la zona del banco, la policía nos cortó el paso y nos detuvieron.
3: ¿Dónde se compraron las escopetas y pistolas?
21: Los brasileños trajeron las escopetas de Andorra y las de fogueo las compraron en Barcelona. La que llevaba yo la compró mi hermano Marcelo y un amigo suyo que se llama Hugo en Tarrasa.
3: ¿Guardabas las armas utilizadas en el atraco en el garaje que tienes alquilado?
21: Sí, porque era el único que tenía parking y no era comunitario.
3: ¿Qué sucedió la noche del 5 al 6 de marzo de 2009 en la Roca del Vallés?
21: Yo no tuve nada que ver con ese asunto. Hacía muy poco tiempo que conocía a los brasileños.
3: ¿Conoces quién participó en esos hechos y cómo se cometió el secuestro y posterior atraco?
21: Sé que atracaron el domicilio por la noche y que retuvieron a...

0: ¿Y quién acompañó al director al banco?
1: Sidney fue conduciendo el coche y acompañaron en el vehículo al director, Tiago y Marcelo. En el domicilio se quedaron Hugo y Miguel.
0: ¿Sabes cómo se repartieron el dinero robado?
1: A partes iguales.
0: ¿El Seat León de color negro utilizado en el atraco era robado?
1: Sí, lo robaron por la zona del Corte Inglés. Vieron el vehículo y se esperaron hasta que vino la pareja. Me dijeron que el chico se asustó mucho y les entregó todo lo que tenían. Este atraco lo hicieron los 5 que cometieron el robo de la roca. Ya tenían planeado robar el banco y necesitaban un coche. Posteriormente, ellos le pusieron los cristales tintados para ocultar al secuestrado.
0: La llave de coche que se ha encontrado en tu domicilio, ¿de qué coche es?
1: Es del Seat León. Trajeron el coche desde Mollet, lo aparcaron cerca de mi casa y me pidieron, por favor, que les guardara la llave. El coche estuvo aparcado un buen tiempo en el descampado que hay al lado de la sucursal de Mollet. Luego lo llevaron a Tarrasa. El coche lo querían quemar, por eso tenía un bidón de 5 litros en el maletero.
0: ¿Sabes algo de la matrícula que llevaba el coche?
1: Me parece que la cambiaron.
2: Recordeu que algun dels membres de la família Borrell havia assegurat que la matrícula del Seat León hi havia les lletres G i F i que a la base de dades policials hi constava una matrícula robada amb aquestes lletres.
3: I el pla és de que doncs necessitem un vehicle i, per tant, un dia a Sabadell, amb violència, sostreuen el vehicle, que és un Seat León. El Seat León no té els vidres tintats i ells el tinten a posteriori. Després se'n van a Rubí i sostreuen la placa de matrícula aquella que nosaltres ja havíem trobat de, ostres, hi ha una placa que les lletres quadren. Aquesta era la placa i, per tant, ells ja se preparen un vehicle pel dia dels fets.
2: I recordeu la trucada a un restaurant mexicà des d'un dels telèfons enregistrats pels repetidors de La Roca i Mollet? Els Mossos també havien estirat aquest fil, però no els havia servit de gaire.
3: Posteriorment, nosaltres contactem amb aquesta persona i que era, diguem, el patró em refereixo del CAP, d'un dels atracadors, val? O sigui, que un dels atracadors treballava en un restaurant, val? D'aquí de Barcelona. Era un restaurant de menjar mexicà. Llavors, doncs, bé, doncs hi ha aquesta trucada, també, que es fa amb aquest, diguem, aquesta persona de bona fe, val? Que no estava, diguem, relacionada amb els atracaments, però que es fa. Que, posteriorment, nosaltres se sap que aquella trucada és per dir, escolta'm, no m'esperis que demà no vindré a treballar.
2: El propietari del restaurant havia dit a la policia que el treballador es deia Miguel. Amb les poques dades que els havia donat, els investigadors havien intentat localitzar el Miguel, però sense èxit. Ara, en la seva declaració, el Víctor els en dona més informació.
1: Está en Brasil. Se fue hace poco. Es alto, pelo largo y rizado, de 1,90 m de altura, blanco de piel y muy delgado. Tiene una frente muy ancha y característica. Y también tiene alguna cicatriz en la cara. Debe tener unos 28 años, pero no lo puedo asegurar. Tiene un asunto pendiente por la justicia brasileña por haber matado a una persona. Por algo similar buscan también a Tiago en el Brasil, no sé si por un asesinato o por una violación. Tiago es una persona muy peligrosa, y Miguel también. Igual o incluso más que Tiago. Les tengo mucho miedo.
2: Ahora no me falta saber quién es el tal Hugo.
1: Vive en Misiones, en Argentina. Actualmente está allí. Mide 1,60 m. El pelo lo tiene largo y rizado. La piel la tiene blanca y es delgado, con un poco de barriga. Tiene unos 26, 27 años.
2: El Víctor ho ha xerrat tot, però ho ha xerrat sense haver-hi estat. Ell no va participar en l'acció de la roca. S'ha limitat a repetir el que li va explicar el seu germà, el Marcelo. I si no diu la veritat? I si confon dades, fets o noms? Un testimoni de referència és fluix perquè un tribunal condemni. Els investigadors saben que han d'aconseguir més coses.
4: I'm ready, my lord.
5: Crims. Amb Carles Porta.
2: La policia té el nom de les 5 persones que suposadament haurien participat al robatori amb detenció il·legal de la roca. Sidney, Tiago, Marcelo, Hugo i Miguel. 3 brasilers i 2 argentins.
6: D'aquests 5, 2, el Sidney i el Tiago, estan detinguts perquè estaven a punt d'atracar una altra sucursal. I els altres 3, el Marcelo, l'Hugo i el Miguel, encara s'han de localitzar.
2: A 11:15 de la nit del dia 17 de juny del 2009, l'endemà de detenir-lo i després de la declaració del Víctor, la policia interroga el Sidney. També han posat veus al que consta als documents.
0: ¿Quién fue la persona que organizó el robo al banco y se lo propuso a los demás?
7: Fue Tiago, porque trabajaba allí en Mollet.
0: ¿Cómo os repartisteis el dinero robado?
7: A partes iguales. Unos 26.000 euros cada uno. Mandé 8.000 euros a un locutorio de Brasil y el resto lo gasté aquí.
0: ¿Qué hicisteis con los objetos que robasteis en el domicilio?
7: Marcelo se quedó con el portátil y quedamos de acuerdo que Marcelo y Hugo tirarían las joyas. Los teléfonos móviles también los iban a tirar, excepto uno, que se lo regalaron a Anderson.
0: ¿Puedes decirnos algo de Miguel?
7: Actualmente está en Brasil. Se fue hace aproximadamente un mes.
0: ¿Y de Hugo?
7: Es argentino y después del robo se fue a su país.
0: ¿Quién tuvo la idea de volver a cometer un atraco después de los hechos de La Roca y Mollet?
7: Entre Tiago y yo.
3: Realment, o sigui, queda clar que el Sidney és un que està, perquè ell ho reconeix judiu i ha participat en tots els fets aquests que expliquem. Queda clar que l'ideòleg de tot és el Tiago, val? Queda clar que el Marcelo participa, perquè això ho reconeixen tots, inclús el seu germà. I després, el problema ve que sí que aconseguim identificar plenament a Hugo Ricardo i sí que els altres el senyalen com que ell ha estat allà, però després tenim el Miguel. Era un brasiler. En teoria és un brasiler que a Brasil estava buscat per homicidi i, per tant, havia vingut aquí i aquí s'havia falsificat una documentació portuguesa. Fetes gestions amb el consulat portuguès de si pues, aquesta persona amb aquesta afiliació és ciutadà portuguès, ens respon que no. Val? Llavors, per tant, ens quedava gestions que es van fer, aquesta afiliació a Brasil, que no era brasiler, perquè era una afiliació falsa, i llavors aquesta persona sí que no es va realment poder identificar mai, perquè va estar funcionant amb una identitat falsa. I a més no podia anar a Brasil, perquè si era identificat a Brasil era detingut perquè havia estava buscat per homicidi.
2: La policia esbrina per què van triar Josep Borrell per segrestar-lo.
3: Que un bon dia, el Tiago, que li hem estat anomenant nosaltres Tiago, val? Ell treballava a Mollet del Vallès. Treballa a Mollet del Vallès, treballa fent quatre reparacions així en plan de paleta, prop d'on hi ha l'oficina de Catalunya Caixa, de la Caixa de Catalunya, perdó, que era l'època, i treballa en allà, i llavors, doncs, a més té una nòvia a Mollet del Vallès, i ell cada dia, del dia a dia, d'anar treballant a treballar, hòstia, d'anar observant, doncs, l'oficina, hòstia, veu i aconsegueix identificar qui és el director. Ostres, i el veu així, tan bona persona, no tan bonifaci. I llavors, ell a partir d'aquí diu, ostres, si aquest home és el director, jo aquí, amb aquest home, jo puc. I llavors, comença aquí a idear una mica el pla. Per tant, el que parlàvem ja al principi, per què acabes escollint l'objectiu que vols robar? Perquè tens alguna relació amb el lloc.
2: L'endemà de declarar, els quatre detinguts queden en presó preventiva. Recordeu que en la roda de reconeixement fotogràfic el Lluís Borrell havia cregut identificar un dels assaltants?
3: Amb dubtes, fan reconeixement amb dubtes, però quan nosaltres ja tenim la fotografia del Marcelo i veus la del Víctor i veus que són proclavats, que es nota que són germans, vale? Que s'assemblen molt. Per tant, hi ha quadra que es pogués confondre a l'hora de fer un reconeixement.
2: El Lluís va identificar el Víctor en lloc del Marcelo, que és qui realment va ser a La Roca. Tres mesos i mig després del segrest robatori de La Roca i de Mollet, els Mossos han aconseguit fer l'organigrama d'aquella acció criminal.
6: Dels cinc homes que hi van participar, només han detingut el Sidney i el Tiago. Els han arrestat perquè participaven en un nou intent de robatori d'una entitat bancària a Sabadell. Dels altres tres de La Roca i de Mollet, el Marcelo i l'Hugo, estan identificats i ubicats a l'Argentina. Tots dos van agafar els diners i van marxar al seu país immediatament després del robatori a l'oficina de Caixa Catalunya de Mollet. El cinquè participant, el tal Miguel, com que es movia amb una identitat falsa, no se l'ha pogut identificar mai.
3: El darrer marxar va ser el Miguel, que potser va marxar igual un mes i mig abans de que nosaltres féssim les detencions. O sigui que, per tant, encara corria per aquí. Però ja un cop d'aquí va desaparèixer, ja no teníem res sobre ell, no teníem empremtes, no teníem res. Vam aconseguir rastrejar més o menys una fotografia que havíem trobat per Facebook i amb allò una miqueta doncs, vam estar mirant de fer gestions si ens l'identificava algú i vam fer difusió a nivell internacional i ningú ens el va poder identificar en el moment. Que és brasiler, no està plenament identificat i que no sap on
8: està. No se sap on està. No.
2: Els Mossos demanen al jutjat que emeti una ordre internacional de detenció del Marcelo i de l'Hugo a l'Argentina perquè els tenen identificats i ubicats.
3: Jo fins a la data, que sàpigui, aquí no es va emetre dita ordre, i després també es va... Bueno, es va, de, va parlar amb el Departament de Seguretat també de Caixa Catalunya, perquè com la seva... Pues, s'ha bufat advocats que també fes una mica d'acció per tirar endavant i que prosperés doncs, aquesta, la seva diguem, acusació particular, doncs, que treballa sobre aquest tema per aconseguir que es forcés aquesta ordre internacional, que a mi no em consta que s'emetés.
2: A data d'avui no consta que els argentins tinguin una ordre internacional de detenció. Per què no es va emetre aquesta ordre? Fonts pròximes a la magistrada que va portar el cas, Maria Isabel Masigogue Galvis, ens han dit això.
8: La señora magistrada me ha indicado que dado el tiempo transcurrido desde que instruyó dicha causa, no dispone de recuerdos conservados al respecto de dicha instrucción que puedan aportar respuesta a sus dudas.
2: El juliol del 2011 se celebra a l'Audiència Provincial de Barcelona el judici contra el Sidney, el Tiago, el Víctor i l'Anderson, els detinguts infraganti a Sabadell. La família Borrell Bracs estava més o menys preparada. Sentim el Lluís.
9: El dia del judici, quan estàvem fent el cafè abans d'entrar a judici, l'advocat ens va comentar que aniria ell tot sol en representació de tots, i així nosaltres no ens tindríem que enfrontar cara a cara amb ells, que no ens tinguéssim que trobar-nos de cara a cara. I jo des d'un primer moment sempre els he volgut posar cara, a part del que ja vaig veure, poder veure la cara dels altres. I no vaig arribar a entrar a la sala, però amb la meva cosina ens vam posar darrere la porta d'accés i sí, quan van entrar un per un, sí que els hi vaig veure la cara a tots. No sé, suposo que per omplir un buit o digue-li com vulguis, no? Sempre des de llavors sempre he tingut les ganes de poder posar-los-hi cara i saber també per què van fer tot allò, no? Si els hi va servir d'alguna cosa.
2: Tan bon punt va començar el judici, els quatre acusats van reconèixer els fets i van acceptar les penes. 18 anys de presó per a cadascun dels principals responsables del segrest de la Roca, el Sidney i el Tiago. La condemna quedarà complerta el 2027. Al Víctor li van caure 7 anys i 9 mesos de presó, que van acabar el 2017. I a l'Anderson, 5 anys i 7 mesos, perquè es va considerar que la seva implicació en els fets era menor. Aquest que sentireu ara és l'advocat de les víctimes quan va acabar la vista.
10: Pues para ellos también es una reparación el poder obtener una condena sin tener que revivir frente a los secuestradores aquella trágica noche, ¿no?
9: Però la curiositat aquesta de saber que i a quina presó estan o què han fet des de llavors. I també moltes preguntes que ens fem a la família, i què faran quan surtin de la presó? Perquè, evidentment, nosaltres no els hi vam fer res. Vull dir, no és lògic pensar que ens vulguin fer mal, no? Perquè si es van detenir és per culpa d'ells. Però, clar, saber això. Viuran aquí, a Barcelona? Viuran a Sabadell, on estaven? O tornaran al seu país?
2: El Sidney i el Tiago ja no són a Catalunya. El 2014 els van extradir al Brasil i acabaran allà la pena de presó, fins al 2027. El Víctor i l'Anderson els van commutar la pena per l'expulsió del país, és a dir, els van canviar la presó per la prohibició de tornar a Espanya en 10 anys. Això va passar el 2015, quan al Víctor li faltaven 2 anys per complir el 7 de presó que li havia imposat el jutge. Per tant, legalment, no podrà tornar a Espanya fins al 2025. A l'Anderson li van commutar el 2013, també 2 anys abans d'haver complert la pena. Teòricament, doncs, també no podrà tornar a Espanya fins al 2023.
9: Em costa molt el tema del perdó. Perdonaries a aquests segrestadors? Home, perdonar-los sí, però es mereixen el perdó. Vull dir... És que no sé com explicar-ho. M'he tornat més... Em costa molt més perdonar, o sóc més rancorós, podria dir. Per què aquests d'aquest després? Perquè no esperaven a la porta de la sucursal i a l'entrada el meu pare, pobre, l'abordessin amb ell. Perquè vam estar tots 12 hores amenaçats i tenir aquest trauma.
2: La vida és capriciosa amb nosaltres i amb les persones a qui toca viure fets traumàtics encara més. Moltes vegades, més enllà de sobreviure, el que és difícil és superar el trauma i la por. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
5: Crims. Guionistes: Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Lídia Orriols. Revisió de guions: Imma Falcó. Producció: Núria Ventura. Muntador musical: Sergi Cotillas. Direcció artística: Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació: Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. S'incrementa el nombre de desallotjats per l'incendi de Los Gallardos a Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Segons fonts de la Junta d'Andalusia, s'han reactivat les flames al nord-oest del perímetre i això ha obligat a ordenar a més veïns que deixessin casa seva. Ara són unes 1.400 persones les desallotjades. L'incendi continua actiu i ha cremat més de 4.000 hectàrees. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que la prioritat és trobar les persones desaparegudes i també identificar les víctimes.
2: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponden con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
1: Durant la nit es mantindrà un dispositiu de 500 efectius dels bombers a la zona. Nova onada d'atacs ucraïnesos amb drons contra la infraestructura petroliera de Rússia, on un terç dels ciutadans ja pateixen restriccions de combustible i cues llargues a les benzineres. Els últims atacs de Kiev han estat contra una planta de processament a la regió de Leningrad, un dipòsit a la regió de Rostov, i atacs també contra una refineria, una terminal i una desena de petroliers al mar d'Azov, a la península de Crimea. Els atacs també afecten les rutes de transport del blat rus. I aquesta tarda el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha anunciat la creació d'un comandament especial per atacar Rússia territori endins, amb unitats de resposta ràpida per limitar la capacitat militar russa. Els de Zelensky és un anunci a la nació que arriba unes hores després que les forces russes hagin llançat 7 atacs contra la ciutat de Kramatorsk, això és a l'est d'Ucraïna, on han fet 4 morts i 13 ferits. I els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona causat per la tuneladora de la L9 del metro hauran de passar una setmana més fora de casa. El govern diu que els mesuraments fets fins ara han donat resultats estables, però que han d'analitzar el subsòl de cada finca per seguretat i també certificar que no hi ha més moviments de terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
3: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
1: Mentrestant, la tuneladora de l'L9 avança a una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi farà una aturada de manteniment ja prevista. Els viticultors de Gandesa han fet una tracturada des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia aquest divendres per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. L'única solució que hi veuen és arrencar ceps. David Cendra és cap de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
4: Aquest pagès que hagi d'arrencar, que no és la seva voluntat, com a mínim rebre uns imports i que puguin marxar el més sanejats possible del sector.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar aquest raïm.
5: O també les reserves de crisi, que vol dir quan sobra raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve en pot faltar. I sobretot no volem renunciar a la cultura del vi.
1: Des de l'Incavi creuen que no sobrarà tan vi com diuen els viticultors, però estan disposats a parlar d'establir un equilibri entre oferta i demanda. I ara els esports amb Joan Fitó.
6: En joc des de les 9, per tant ara mateix al descans, l'Espanya 1, Bèlgica 1, quarts de final del Mundial. S'ha avançat Espanya al minut 30 amb gol de Fabián Ruiz. De Quetelera al 42 ha fet l'empat a 1. Avui Pedri és suplent, ha entrat al seu lloc precisament Fabián. En canvi sí que són titulars Cubarsí, Dani Olmo, Lamin i el català del Real Madrid Marc Cucurell. El guanyador d'aquest Bèlgica-Espanya jugarà contra França a semifinals. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. I ja està definida la final del torneig de Wimbledon de tennis. La jugaran Jannik Sinner i Alexander Zverev. Sinner s'ha desfet en 3 sets de Djokovic. També ha guanyat 3 sets a 0 l'alemany Zverev, en aquest cas contra el tenista britànic número 114 del món Arthur Ferri. En bàsquet, el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara no oficial pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar pel Milà. Mentrestant, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte fins al 2030. I el Tour, victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier, de l'equip Soudal, a la setena etapa. En la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, continua amb el mallot groc de líder.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
7: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
9: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
8: Això pot ser frenètic.
7: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
9: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Alemanya.
7: Univers MotoGP.
9: Perquè el Mundial és nostre.
7: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
10: L'estiu és tu.
7: Catalunya Ràdio.
10: La llum.
0: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu.
7: L'estiu ets tu.
10: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: 1921, Dordrecht, Països Baixos.
1: A biciseta...
2: Sí que anava una mica de Lluís Llach, la cançó, sí.
1: La biciseta...
3: Sí, però som a... On has dit?
2: Països Baixos, Dordrecht.
3: No ho conec.
2: Avui us presentem en Pieter van der Hoek, un nano de mirada pura i brillant, de 10 anyets, que no vol anar a l'escola perquè els seus companys li foten el cap a dins la latrina i se'n riuen d'ell.
3: És que no m'estranya, Pieter van der Hoek. On te vas amb aquest nom de sobrat?
2: Bueno, el problema no és el nom, Jair. Tots els neerlandesos tenen aquests noms estranys.
3: Sí.
2: Tots.
3: Sí.
2: No en conec cap, però tots.
3: De neerlandesos segur que en coneixes algun. Johan Cruyff.
2: Johan Cruyff, però no es diu van der Hoek.
3: Cruyff.
2: Es diu Cruyff.
3: És perfectament normal. Podria ser de Torelló, aquest tio.
2: El problema és que en Pieter ha nascut amb un bony al cap.
3: Què?
2: A la... Què? Moment. A la part de darrere del crani li surt una duresa en forma d'ou.
3: Anava a dir quina angúnia, però en el rànquing de deformitats de gent nascuda al búnquer...
2: Bé.
3: Estem molt per sota la mitja, Un bony al cap.
2: I no us heu d'imaginar res de l'altre món, tampoc, De fet, si en Pieter es deixés els cabells llargs, gairebé no es notaria. El problema és que els nens del barri li tenen jurada i se'n riuen del seu cap.
3: Deixa'm melenes. Passa que el nano s'ha volgut fer tupper fate.
2: Què és això?
3: Això dels nens d'ara.
2: Què és tupper fate?
3: Rapat per aquí, rapadet, i la tofa allà al cap, ja saps, no? O sigui, tots els nens...
2: Cardeu una santíssima pena. I quin és el problema? Que no ho veureu fins després. Ho veureu...
3: A tu no et convenç el pentinat?
2: No.
3: Perquè... Per què? Perquè jo et diré, perquè el meu fill gran du aquest pentinat.
2: Sí.
3: I jo no li puc dir que amb car de pena.
2: No,
3: perquè li queda bé, és guapo. Però... me'l poses d'esquenes amb 11 nanos i no sé qui és el meu fill.
2: Això no pot passar.
3: Això és molt trist.
2: Això, un pare ha de poder conèixer el seu fill d'esquena.
3: Exacte. Nois, i ja està. No hi ha varietat.
2: Abans hi havia més varietat.
3: Molt de varietat.
2: Sí.
3: Melenes. Heavy de melenes. El rapat xungo.
2: El de bolet, el que es feia la boina aquella.
3: La boina.
2: Boina.
3: La maca. Boina aquella maca.
2: El rosset guapo.
3: El
2: de
3: rosset
2: Salvados
3: guapo.
2: Por la Campana.
3: Hi havia, atenció, estem parlant de nens de 12 anys.
2: Sí.
3: Ja hi havia el calvo,
2: Sí. Sí, sí.
3: Sí, sí. Ja hi havia el que el veies
2: no,
3: i deies.
2: Jo no, a la meva classe no sé qui era. Els pares li ensenyen a en Pieter que s'ha de defensar, però no amb els punys, sinó amb la intel·ligència.
3: Ah, sí.
2: En Pieter és molt més despert que els altres nanos de classe i no s'ha de deixar intimidar.
3: Clar que no, i li funciona?
2: La veritat és que no. Els abusadors continuen rient-se del seu cap i ara, a més, l'estomaquen de valent. Por listo! Cabeza huevo, por listo!
3: Que et piquin per llest.
2: Sí.
3: Pensava que només passava a Espanya.
2: Noi. Per sort, en Pieter és un nano massa espavilat per arronsar-se. Després d'uns anys i superada la preadolescència, ningú es fica més amb ell. Ara ha desenvolupat un caràcter obert i alegre, parla pels descosits i es fa amic de tothom. És un nano simpàtic que li agrada ser el centre d'atenció. El petit defecte del crani queda tapat per la personalitat extrovertida.
3: Que aquesta gent tan extrovertida també s'acaba fent pesada, eh?
2: Ja t'ho juro. Que carregosos sou els extrovertits.
3: Què t'assembla? Què t'assembla aquella gent que quedes per fer un sopar de parella, per exemple? I
2: un sopar de parella? Quedes amb la teva parella?
3: No, un sopar de parelles.
2: Ah, de parelles, en plural. Val.
3: Només he dit sopar,
2: Sí, sí.
3: No cal que passi res.
2: No, sopar.
3: Però un dels altres dos no para de fer acudits.
2: Hòstia, tu.
3: I no calla mai.
2: Prou.
3: Sisplau.
2: Prou.
3: Que hem quedat per sopar.
2: Sí. També és veritat que nosaltres tenim el rol aquest d'humorista i hi ha gent que pensa que ha de fer... Saps què vull dir-te?
3: No.
2: Que s'ha de ficar com al teu nivell. Jo a sopar no faig xistes.
3: No.
2: Jo sopo. Jo no. Sopo.
3: Si quedeu amb en Pello per sopar, és un tio molt sèrio.
2: Molt.
3: No li toqueu el menjar, això sobretot.
2: Sobretot. I que ningú em demani de compartir absolutament
3: això,
2: res.
3: Això...
2: Sisplau, eh? Que vostè té la carta i té la mateixa capacitat que jo que triar. Doncs triï lo seu.
4: Hòstia, com s'enfada.
2: Home. Bueno, en Pieter, estem amb en Pieter.
3: Sí,
2: un tio extrovertit, que és veritat, es fot una mica carregós el nano, però bueno, què hi farem? Ens plantem a la dècada dels 30. El nostre amic s'ha convertit en un jove ben plantat. No gaire alt, això sí, però ben plantat. Treballa del que pot, de paleta, de pintor... Fa temps que ha deixat d'anar a l'institut perquè diu que estudiant no s'arriba enlloc.
3: Coi.
2: La veritat és que ens ha sortit una mica gandul. Tot el que té d'espavilat ho té de cafre. En Pieter passa els anys sense fotre res de bo fins que un esdeveniment... fa trontollar el país sencer.
5: Und hier erinnern wir unseren Zeichen wieder siegen!
2: Dos dies ha tardat a sortir l'alemany,
3: Has trigat dos dies. És que no va ser ni temps de dir-ho. I oi que quan ha sortit en Hitler ja...
2: Mira, aquí. Ja el tenim aquí. L'avenç de les tropes nazis per Europa preocupa la població neerlandesa, que veu amb impotència que el seu exèrcit no està preparat.
3: Clar que no.
2: Els Països Baixos opten per mantenir-se neutrals, confiant que els nazis passaran de llarg. L'any 1940, després d'una setmana de combats, l'Alemanya nazi els envaeix. Ha sigut una de les victòries més fàcils de la Segona Guerra Mundial.
3: Planta una mica de cara. Planta-li una mica de cara a Hitler.
2: Sí, ni que sigui gilipolla i marxar corrent.
3: Sí. Gilipolla, no passaran!
2: No passaran. Doncs... I a la que venen, marxes corrent.
3: Sí, sí, marxes.
2: La vida d'en Peter ha canviat de la nit al dia. Ara viu en un país controlat pels nazis, amb racionament de menjar, patrulles de soldats per tot arreu i un ambient d'allò més hostil. En Peter té coneguts que col·laboren amb la resistència neerlandesa i ell també hi vol aportar el seu granet de sorra.
3: Bé, amb un heroi contra els nazis. Sí, aquesta senyor. Gent ens agrada aquí al búnquer.
2: En principi no, Patí no és jueu, tampoc.
3: No,
2: és holandès. És extrovertit i prou. Que jo sàpiga, en Hitler no va matar els extrovertits.
3: No. Els introvertits a Auschwitz, els extrovertits a PortAventura.
2: En Peter sempre es queda en segona línia. No se li pot negar que ajuda a la resistència neerlandesa, però amb un perfil molt baix i fent coses que impliquen poc perill. I millor que sigui així perquè els nazis l'acaben enxampant. Això fa que el tanquin a la garjola una bona temporada.
3: Si era, era perfil baix.
2: No lo, este no lo cojas.
3: Que és perfil bajo.
2: La Gestapo sap que en Peter és un pelacanyes i que no val la pena ni interrogar-lo ni torturar-lo. Ja es veu que el nano està massa desvinculat de la resistència. A la presó, la seva simpatia li serveix per fer-se amic d'un dels guàrdies.
3: Carai.
2: El nano cau tan bé que fins i tot els nazis li donen feina mentre està allà tancat. Com que en Peter ha treballat de pintor, li encarreguen que pinti les parets del pati de la presó.
3: Ostres!
2: Bueno.
3: De les coses més senzilles que pot demanar un nazi.
2: Sí, senyor.
3: A l'Audrey Hepburn li feien rentar el vàter
2: sí,
3: amb un
2: veritat.
3: Raspall de dents.
2: Sí, sí.
3: En el tio aquell.
2: Aquell quin?
3: Aquell, home, aquell. Aquell que el van fer capo. Aquell català que el van fer capo.
2: És veritat.
3: En Tomàs, aquell.
2: Déu-n'hi-do.
3: Déu-n'hi-do. És que d'aquest tema millor que no el toquem. Però bueno, que un
2: no,
3: nazi et faci pintar...
2: No, han vingut els nazis. I què? Em faran pintar el pati. Bueno, bé,
3: bueno,
2: bé.
3: Pintar
2: bé.
3: El pati. És que com si em fa pintar les menines.
2: En Peter està ben content amb el tracte rebut. Un dia, mentre està enfilat a la bastida, el pobre ensopega amb unes fustes i cau d'alta baix. Són 10 metres de caiguda lliure. En Oi? Peter pica amb el cap.
3: Ha sonat fatal. Tot l'altre no ha fet res, però quan s'ha sentit xafastre, ha picat... Era el bony aquell, eh?
2: El bony, eh?
3: Havia poder un gra de pus.
2: Ah. Sí,
3: hi ha sí, gent que... però què?
2: Què?
3: Però què?
2: Però bé, bé que mireu els vídeos aquells de com els rebenten, eh? Colla de guarros.
3: La doctora aquella, eh?
2: Hòstia de Déu. Ben parit, quan surt aquell pus.
3: Allò més val que algú t'ho tregui.
2: Sí. Sí,
3: sí. Fixeu-vos-hi, si teniu un bony al cap, que no sigui un gra de pus. Mireu.
2: Cuidado. El cop ha sigut fort. A més, ha picat de ple amb el bony que tenia de naixement.
3: Quina angúnia.
2: El traslladen a l'hospital on en Peter s'hi està 3 dies en coma. Al cap de 3 dies, debatent-se entre la vida i la mort, es desperta.
3: Ai. Ai!
2: Els primers minuts de consciència només veu llums i flaixos. Ha de passar una estona fins que en Peter s'adona que és en un hospital. Gira el cap i troba el seu company d'habitació, a l'altre llit, mirant-lo, sorprès. El company d'habitació li diu: "Tranquil, amic meu, no t'espantis. Has passat 3 dies en coma. Ara vindran els metges."
3: Ah.
2: I en Peter
3: què?
2: Li respon: "Vostè és una mala persona. S'ha venut el rellotge d'or que el seu pare li va regalar."
3: Què diu? Que se'ns ha tornat boig en Peter. Què li passa?
2: Quan els metges arriben, el seu company d'habitació els demana el trasllat perquè es pensa que en Peter és un boig perillós.
3: Va.
2: En Peter tampoc sap com explicar el seu comportament. Diu que ha tingut un flash, un conjunt d'imatges que li han vingut al cap. Encara a l'hospital, en Peter comença a endevinar coses. Els noms de metges que no coneix, detalls personals d'altres pacients... És tot ben estrany. En Peter comença a pensar que la trompada li ha donat alguna mena de poder extrasensorial.
3: És que són moltes casualitats. Caure, picar amb el bony aquell.
2: Sí.
3: Conèixer els noms dels infermers, que això és una cosa que ni
2: sí.
3: estan bé del cap
2: no,
3: aconsegueixes.
2: No. És que tot està encaminat perquè el tio tingui poders. Fixa't, un
3: tot.
2: Tio que no ha volgut treballar mai.
3: Mai, no ha volgut treballar mai. Els nazis el fan pintar.
2: La Gestapo es pensa que el cop l'ha tornat boig i el deixa en llibertat.
3: S'espanten ràpid, els de la Gestapo, trobo, eh?
2: Però la resistència neerlandesa sí que se'l creu i el torna a contractar perquè els ajudi. Volen utilitzar els seus poders mentals nous de trinca per lluitar contra els nazis.
3: És que és un còmic de Marvel.
2: Sí, sí, sí, sí. Creuen que entre els membres de la resistència hi ha un nazi infiltrat i volen descobrir qui és. En Peter li presenten una sèrie de fotos de membres de la resistència neerlandesa a veure què en pensa. El nostre amic tanca els ulls, passa la mà per sobre de cada foto i en una d'elles té un flash. Ha vist el noi de la foto vestit amb un uniforme alemany. No hi ha dubte que aquell jove de la foto és el traïdor.
4: Va, home!
2: Després de fer les comprovacions pertinents, es demostra que, efectivament, aquell noi de la resistència neerlandesa era realment un nazi. Què? Ara què?
3: Ara què? Ha aguantat poc la pressió, també, el nano, eh? Aquest tio del bony diu que ets un nazi.
6: Sí, és veritat.
7: És veritat, senyor del bony.
2: Ara sí, en Peter està convençut que té poders psíquics. Només els ha de perfeccionar. Ens plantem a l'any 1951.
3: Que... Escolta, que barato que hem passat dels nazis,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sí.
3: Ja, em pensava que anava de lluitar contra els nazis amb els poders de la seva ment.
2: No.
3: Com en Magneto.
2: La Segona Guerra Mundial només ha sigut una part de la història. Ara ve la teca bona. Ens situem en una època en què la ciutat veïna de Nimega està patint molts incendis provocats per un piròman que la policia no aconsegueix atrapar. Una nit qualsevol, en Peter i un amic seu estan fent un vol per la ciutat, quan de cop té una premonició. En Peter sap exactament quina serà la pròxima casa que el piròman cremarà. Ho sap abans que passi.
3: Ah, perquè si és després... El poder és una autèntica merda, eh?
2: Ell i el seu amic corren cap a la comissaria de policia, on els reben de males maneres. La policia es pensa que són dos borratxos que els estan prenent el pèl. En Peter no té cap altre remei que demostrar els seus poders allà mateix. Es queda mirant fixament al policia i li endevina quines coses porta a la butxaca. Fins i tot ha endevinat la marca de llapis que el policia portava dins la butxaca.
3: Poders de veritat, eh?
2: Aviam, només hi ha Stadler, no?
3: Sí.
2: També.
3: És un Stadler.
2: És un Stadler, pues sí, pues sí, sí.
3: I la teva dona t'està fent el salt amb el veí.
2: Vale.
3: Ja em crec lo de llapis, doncs.
2: Un cop els policies estan convençuts que aquell home té poders, es dirigeixen a la casa que els hi ha dit. Quan hi arriben, ja és massa tard. La casa està en flames.
4: Per culpa del policia... Va, un llapis, i què més? Què més porto? Sí. Va.
2: Si no ens haguéssim entretingut amb la tonteria del llapis, sí, ja, hauríem salvat la casa.
4: I a l'altra butxaca, què hi porto? Hosti, senyor.
2: Prou, ja. I els calçotets, de quina marca són?
4: Aquí no, anar jugant, eh?
2: Prou. Entre les cendres, troben bidons de gasolina i el mànec d'un tornavís. En Peter els demana si pot tocar aquell mànec. Quan ho fa, té un altre flash dels seus. Ja lo veo. Segons en Peter, aquell mànec és del piròman, i el piròman és un adolescent. Els diu que han de buscar a les escoles. L'endemà, la policia i en Peter es presenten a l'escola, i només veure els alumnes, en Peter identifica el piròman sense cap mena de dubte.
4: És el que va amb la cara bruta de cendra. És aquell.
2: És aquell.
4: Aquell que porta la samarreta cremada.
2: Que dona pudor de cremar.
4: Que ara li surt fum.
2: És el que va coix.
4: Què dius?
2: El nano ahir a la nit es va torçar el peu mentre fugia. Després d'interrogar-lo, aquell jove confessa que és l'autor dels incendis. Jo, fins aquí, en Peter té tota la meva confiança.
3: Fins aquí, sí.
2: Home.
3: Podem acabar.
2: Ho està encertant tot, eh?
3: Tot?
2: 10 de 10, eh?
3: És que... Què t'impressiona més? Perquè a mi, el de la butxaca del policia em té boig.
2: El del llapis.
3: Perquè és molt difícil saber què porta un policia a la butxaca.
2: Sí que és veritat.
3: Monedes per la màquina de vending.
2: Sí. I vés a saber.
3: I el llapis...
2: No,
3: cuidado.
2: No.
3: És un policia... No. Aviam, un policia holandès,
2: sí,
3: ha de portar marihuana a la butxaca.
2: Home,
3: això està claríssim.
4: Aviam, no ho he dit per respecte.
2: Per poc que hagi treballat.
3: Ah. És que, clar...
2: A partir de llavors, el nostre amic Peter van der Hurk es fa dir Peter Hurkos i ven els seus serveis de clarividència a les autoritats neerlandeses. És el primer detectiu psíquic reconegut oficialment. Bona targeta de presentació.
3: Capítol de fantasia, sí senyor.
4: Anem a llamar el detective psíquico.
3: Ostres, és que es complica el cas, eh?
2: Sí,
3: bueno,
2: sí.
3: Jo és el primer que trucaria, la
2: sempre,
3: veritat.
2: Sempre, en vez de...
3: A qui truques, tu?
2: El loco aquell de la boina.
3: El loco de la boina?
2: Com
3: qui és el loco
2: ara?
3: De la boina?
2: No em surt ara.
3: En Carles Porta?
2: No, home, no, el senyor... El senyor gran, aquest loco de la Guàrdia Civil.
4: El Villarejo.
2: El Villarejo, ara. No
4: bueno, clar,
3: Clar, clar, aviam. Tu tens un cas molt complicat, clar, truques en Villarejo.
0: Villarejo.
3: Que ho sap tot d'Espanya.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: No sé com encara és viu aquest home.
0: No és raro.
3: De fet, no sé si és viu ara 3 de setembre.
0: No ho sé. El següent cas és el d'una nena neerlandesa que fa dies que ha desaparegut. En Peter demana una peça de roba de la nena per poder-ne fer la connexió. Amb els seus poders, en Peter assegura que la nena es troba en una zona d'aigua, al costat d'unes herbes altes. La policia investiga el canal i troben el cos de la nena sense vida al costat d'unes mates.
3: Ostres, nano.
0: Després d'aquell cas, en Peter viatja per tota Europa oferint els seus serveis. Desaparicions, assassinats, robatoris, de tot. Ajuda diverses policies europees a resoldre els crims. El grau d'encert del nostre amic és increïble. S'ha convertit en un dels vidents més famosos del segle XX.
3: Ostres,
0: un dia...
3: Sí?
0: Li arriba una carta de Scotland Yard, la policia metropolitana de Londres. Necessiten els seus serveis perquè uns lladres han entrat a robar a la Casa Reial Britànica.
3: Ep, això és gros, eh?
0: Aquí no la pots equivocar.
3: No.
0: Aquí no la
3: pots liar. Això no és que algú ha perdut les claus. No.
0: El dia de Nadal, els malfactors han robat la pedra del destí.
3: Però què... Robatori de Harry Potter?
0: Sí.
3: Però què és això? Aquesta biografia?
0: És molt maca.
3: Però què està passant?
0: Està molt bé, està molt bé. A la pedra del destí...
3: Sí.
0: És una pedra sobre la qual els reis d'Escòcia eren coronats.
3: És una pedra, eh?
0: Sí, una pedra,
3: de
0: vostè,
3: veritat, eh?
0: Vostè posis aquí sobre la pedra...
3: Segui sobre la pedra.
0: Que ara li posarem la corona. Aviam, és un llamp de pedra, normal i corrent, però té molt valor històric, un valor simbòlic molt important per a la Casa Reial Britànica.
3: Jo entenc que no és fàcil de robar una pedra.
0: Home, no. No, no, una pedra ha de pesar, per poc que pesi, ha de pesar. En Peter es presenta a l'abadia de Westminster i comença a investigar. Diu que han sigut 4 mafiosos. 3 homes i una dona. Els descriu físicament i explica a la policia la ruta que han fet servir per escapar.
3: Però fila molt prim. Sí. Aquest tio el dia d'en Puigdemont?
0: Home!
3: Ha agafat aquell cotxe, sí. No cal que talli la Meridiana, sí. perquè ha marxat per la Ronda Litoral. Sí.
0: Perquè el dia d'en Puigdemont hasta jo, eh?
3: Jo no he vist mai...
0: Ha sortit per darrere l'escenari.
3: Jo...
0: Vaja.
3: Jo no he vist mai una fugida, si és que va ser tal cosa, més tranquil·la i amb més patxorra.
0: No, no, i tant, i tant.
3: Tal, visca Catalunya. Pa, pa, pa, pa, pam, i va marxar.
0: Sí, sí, sí, sí. Ni va suar, jo crec que no va suar.
3: En cap moment. Va patir perquè ningú l'atrapés.
0: Ja està.
3: Jo mai he vist en Puigdemont tan tranquil.
0: Tirem, no?
3: Fins aquí.
0: Tirem,
3: fins
0: tirem,
3: aquí,
0: tirem.
3: Sí. Sí,
0: no. Setmanes més tard, la policia captura els lladres. No són mafiosos, però sí que són 4. Ha encertat el número.
3: Bé.
0: 4 estudiants escocesos que volen retornar la pedra a Escòcia.
3: Ah.
0: Però les descripcions d'en Peter més o menys coincideixen.
3: Home, més o menys, jo ho dono per bo.
0: Home, home, encara que de vegades en Peter en falla algunes, sol ser d'ajuda per la policia. Si més no, els ofereix ajuda moral.
3: Ah.
0: Això sí. Sí. Veus com eren 4?
3: Truca, que és molt trempat, sí. Aquell tio, home.
0: El 1956, veient l'èxit, decideix fer el salt cap als Estats Units. La Universitat de Califòrnia li vol fer uns exàmens per comprovar els seus poders, però en Peter s'hi nega. Diu que està molt ocupat.
3: Resolent crims?
0: No, preparant el seu nou espectacle teatral. És el típic espectacle de trucs mentals on endevina el número dels carnets d'identitat dels espectadors, les dates dels naixements, què porten les senyores dins la bossa de mà...
3: És el que busques, no?
0: El que agrada a la gent, el que agrada.
3: Tu, aquests espectacles de mentalisme, què? Perquè
0: home,
3: n'has anat a veure uns quants.
0: Jo vaig anar a veure l'Anthony Blake.
3: Has anat al Sant Cristo Gros.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: I què, què?
0: I
3: et va oferir el que volies?
0: I tant. No sé, no sé, no sé, clar, no sé. No sé. Curiós. Espectacle curiós. Va ser curiós.
3: Anthony Blake, eh?
0: Sí. ¿Han oído ese ruido? Hombre, estamos en un teatro.
3: Un ruido es lo mínimo que voy a escuchar.
0: Anthony. Anthony, con que pongas un altavoz. No.
3: Creus, podria venir un dia d'aquesta temporada.
0: A l'Anthony Blake. Sí, que vingui.
3: Ja està, no cal ni dir-ho, perquè ja no. Ho deu haver captat, que el volem.
0: Clar, clar. Ell
3: ja es presentarà el dia que toqui.
0: Ja està.
3: No cal ni que producció l'avisi.
0: No, no, no, no. No te'n donaràs compte i estarà aquí assegut. Bé, amb el seu espectacle teatral és quan rep les primeres crítiques. Altres vidents pensen que en Peter s'està venent per un plat de llenties. D'altra banda, la comunitat científica l'acusa de ser un autèntic mentider. Diuen que en Peter és un farsant que es basa només en fer suposicions, que fa servir preguntes confuses per endevinar informació. Això sí, és molt hàbil fent les preguntes, és un mestre de l'engany.
2: En Peter no és un venut, només ha volgut fer una mica de diners extres, això és tot. Mai ha deixat de combatre els crims. En una ocasió, un jutge reclama els seus serveis.
3: Ostres, un jutge, eh?
2: És un jutge.
3: No és un mindun.
2: No, no, no, no, no. Pablo Llarena. Pam.
3: Ostres, truca amb Pablo Llarena.
2: Home, han assassinat un taxista i la policia no sap per on començar a investigar. En Peter arriba a l'escena del crim i puja dins del taxi, encara amb el taxista mort i tot ple de sang. En Peter es concentra i diu: l'assassí és un mariner i el seu nom comença per S. No us puc dir res més. Me'n vaig, ja us passaré la factura.
3: Home, acaba la feina ja aquí?
2: Sí.
3: Ostres, la deducció, a veure, sí que...
2: Mariner?
3: Sí que cota. Mariner, te la jugues
2: un nom
3: fort.
2: Que comença per S.
3: És... Sí, podria donar algun dato més, però...
2: Al cap d'unes setmanes, la policia deté el culpable. Efectivament, era un mariner.
3: Què?
2: Però no, el seu nom no comença per S.
3: Ostres, 50% hem encertat.
2: Què et Espera't.
3: Què?
2: Espera't, perquè la policia descobreix que els amics d'aquest mariner li deien Smithy. Per tant, sí que començava amb S. Una altra vegada, en Peter Urkos l'ha encertat. Ens situem ara als anys 60. En Peter és a la cresta de l'onada. No podia ser més famós. Llàstima que l'últim cas que ha acceptat el portarà a la perdició. Ara vol ajudar la policia a resoldre el cas de l'estrangulador de Boston. El cas d'un assassí en sèrie que ha matat 11 dones a Massachusetts. Com sempre, la policia està ben perduda i en Peter creu que els pot ajudar. Però és un cas massa mediàtic. Això no és un taxista qualsevol mort en una cuneta. Estem parlant d'un assassí en sèrie que té totes les noies de Boston en pànic. Per convèncer la policia, en Peter demana que el tanquin en una sala amb les fotos de les víctimes. Només tocant les fotos, en Peter sap dir detalls del cas que només coneixen les autoritats. Queden tan impressionats que decideixen incorporar-lo a l'equip.
3: És un màquina. Peter és un màquina.
2: Segurament... en Peter ha subornat un policia perquè li donés els detalls, però això no té importància en la història. Això ara és un detall que no ve a cuento.
3: Val, val, el dons i ja està, no? I
2: sí,
3: seguim.
2: Sí. Un cop sobre el terreny, en Peter comença a investigar. Sap que aquell cas el pot fer milionari. S'hi ha d'esforçar tant com pugui. Al cap d'unes setmanes ja té un perfil de l'assassí. Aquest cop la descripció és molt concreta, eh? Apunta, Jair.
3: Aviam, digues.
2: És un home de 60 quilos.
3: Ostres, petitó.
2: 1,70 m.
3: Sí.
2: Nas aguilenc.
3: Sí.
2: Obsessionat amb les sabates de les dones. Cicatriu al braç esquerre.
3: Sí.
2: I deformat d'una mà.
3: Home, ara amb aquesta descripció l'has de trobar, eh?
2: Home, això ja no és allò del pentinat
3: no,
2: del teu
3: no, no,
2: fill, eh?
3: No, comença...
2: Aquí no, no et pots confondre.
3: Ni comença per essa, no.
2: No. El més sorprenent és que al cap de poc la policia deté un home de Boston que és clavat a la descripció.
3: Ai, Déu meu.
2: És un venedor ambulant de sabates que pateix desordres psíquics. Podria ser l'assassí.
3: Bé, Peter, el tenim, lo de les sabates.
2: Sí, ara ve el problema. El detectiu encarregat del cas no creu en les habilitats d'en Peter i la part de la investigació. En Peter està despatxat.
3: Però què diu?
2: Home! Sí, sí. Davant la premsa, en Peter diu: tranquils, encara que jo estigui fora del cas, l'estrangulador no tornarà a matar, perquè han detingut l'home adequat gràcies a mi.
3: Clar que sí, Peter, l'has clavat una altra vegada.
2: Al cap de poc, dues noies apareixen estrangulades.
3: Oh! Bueno.
2: Ni pot veure un altre, ni pot veure un altre.
3: Ni pot veure un altre. El otro estrangulador de Boston.
2: Hòstia, vaya merda de nom d'assassí en sèrie,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, sí, desastre.
2: Finalment, la policia se centra en un tal Albert De Salvo, un presidiari que diu ser l'estrangulador de Boston.
3: Home, doncs, si diu...
2: El cas d'aquest assassí és un pèl complicat i la setmana vinent sabrem com va acabar exactament. Sí. Continuem ara amb en Peter, que després d'aquell desastre l'opinió pública se li tira a sobre. En Peter decideix que potser és millor deixar de jugar a detectius. Ara es dedicarà només al món de l'espectacle. S'instal·la a Los Angeles, on també provarà sort com a actor, interpretant-se a ell mateix.
3: Carai.
2: En la preestrena d'una de les seves pel·lícules, el públic demana a en Peter que s'aixequi i que faci un dels seus números abans que comenci la projecció. Home, jo hagués set d'aquests.
3: Clar.
2: Haz algo antes de la peli. Haz un truco, Peter. Algo, indevíname algo. Indevíname.
3: Indevíname. Molt nerviós, ja lo saps, que dir aquell moment, no?
2: Se passa a posar les vocals en castellà a vegades. Després de fer-se pregar una mica,
3: sí,
2: en Peter accepta. S'aixeca, puja a l'escenari i tria un espectador del públic. La gent està encantada amb el
3: ja
2: show.
3: Ja està, ja està, ja està.
2: Llàstima que no acaba d'anar com en Peter li agradaria. A continuació, anem a fer una petita recreació de com va anar el numeret.
3: Val.
2: Tu, Jair, faràs de...
0: D'espectador.
3: Jo faig d'espectador, Sóc un espectador normal, no sóc un tio comprat per ell.
0: No, un espectador normal.
3: Val.
0: Un tio que ha anat al cine a veure la peli
3: i m'he trobat allà. Molt incòmode, no m'agrada que em facin participar en espectacles.
0: Ha anat així, t'ha tocat
3: tu. Val, m'ha tocat, sí.
0: Jo faré de Peter.
3: Sí.
0: Vale? Va. Així és com va anar tot plegat. Bé. Veig un canvi important. Un canvi important en la seva vida. A la seva residència. Vostè, sí. Vostè té la intenció de traslladar-se a una altra casa, oi?
3: No.
0: Bueno. Està pensant, però, a fer un canvi important a la seva residència. No sé, vol redecorar la casa.
3: No.
0: No.
3: No.
0: Un canvi al garatge, sí? Vol fer un canvi important en el seu garatge.
3: No.
0: No. Segur, eh?
3: No.
0: No.
3: Sí.
0: Ja ho sé, ara ho he vist. Vostè té un Ford de l'any 1966 de color vermell aparcat al garatge.
3: No.
0: Bueno, vostè té un Ford de color vermell aparcat al garatge.
3: No.
0: Vostè té un cotxe de color vermell a algun puesto.
3: No.
0: Vostè té un cotxe al garatge?
3: No.
0: Vostè fa temps que vol comprar-se un cotxe, sí
3: no,
0: o no?
3: Que no.
0: Vostè fa temps va comprar-se un abric?
3: No.
0: Vol comprar-se un gat?
3: No.
0: No, un gat no. Un gos?
3: No.
0: Vostè ja té gat?
3: No.
0: Té un gos, un Doberman.
3: No.
0: Un pastor alemany.
3: No.
0: Un Cocker Spaniel.
3: Tampoc.
0: Una vegada un Cocker Spaniel el va mossegar, oi?
3: No, no.
0: Una vegada un gos el va mossegar.
3: Mai.
0: Collons. Avui no és el meu dia, eh? Bé. Vostè, però, quan era petit solia tenir gos, eh?
3: No.
0: Tampoc. Els seus fills tenen un gos?
3: No.
0: Vostè té fills?
3: No.
0: Vostè no té fills, eh?
3: No.
0: Però... li agraden els nens.
3: No, home, no gaire, la veritat.
0: Vostè ha parlat alguna vegada amb algun nen?
3: Home, suposo que sí.
0: Ah! Ja ho veuen, senyores i senyors, el poder de la ment! Ha, ha, ha.
3: Home.
0: Ai. Oh. Això va anar així, eh? Tal qual. La gent del públic, que recordem que és al cinema per veure una preestrena de la pel·lícula d'en Peter, s'emporta un desengany. Potser aquell home no té cap mena de poder.
3: Et mires la pel·li d'una altra manera, eh?
0: Sí.
3: Després d'això.
0: Després d'encadenar uns quants fracassos, abans de fer més el ridícul, en Peter es retira a la seva casa de Los Angeles. Allà passarà els dies escrivint llibres i recordant l'època en què va ser el pioner dels estudis psíquics de tot el món. Curiosament, en Peter tampoc endevina la seva mort. Ell va predir que es moriria el 17 de novembre de 1961 i en realitat es va morir 27 anys més tard, l'1 de juny de 1988, amb 77 anys.
3: No ha encertat cap número, eh?
0: Res. El voleu veure, en Peter?
3: Sí!
6: Sí, aviam,
0: Peter Van Der Hoek, oi-te'l, home!
3: Ostres!
0: Veig-te quina cara, de pa.
3: Què és aquesta cara de bona persona?
0: Sí.
3: No veiem el bony perquè està de cara.
0: Clar, clar. Bons pàmpols, eh?
3: Sí, senyor, home.
0: Bones orelles.
3: Per escoltar què li diuen les veus del més enllà. En fi, anem a veure què en pensa el nostre públic. Peter Hurkos, el detectiu psíquic, és digne d'entrar al búnquer? Sí o no?
7: No!
0: Home.
3: Però bueno...
0: Home, com no podeu estar a favor dels ganduls?
3: Què és aquesta exigència
0: home,
3: catalana?
0: Estem al segon dia del búnquer.
3: Sisplau. Ja no entra.
0: Sisplau.
3: No ens entra en Peter Hurkos.
0: Sisplau, que no ens durarà res. No, el vidre de la marca de fotos no ens durarà res, aquest vidre. Ara l'he de tirar a terra?
3: Sí.
0: No us ho voleu repensar, eh? No podem fer servir el dret a veto el segon dia, tampoc. No.
3: Encara tinc el veto de l'any passat, en tinc dos, aquest, no?
0: És veritat.
3: No, però no el gastaré.
0: Es comença
3: de zero. Confio que tens prou seny per tirar-lo d'una manera que no es trenqui el vidre. Creus que pots fer-ho?
0: Jo crec que puc tirar-lo i que no es trenqui el vidre. I crec que... vaja, ho intentarem. Peter Hurkos no entra al búnquer. Fora! S'ha trencat.
8: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal en Peter Hurkos?
1: Què?
2: Bona nit, no, eh?
1: Per què em dius bona nit?
2: Bueno, podem dir el que vulguem. Podem dir el que vulguem.
0: Hi haurà dies que diré bona nit i hi haurà dies que diré bon dia.
2: La gent que no escolti, que s'ho agafi la seva manera.
0: Sí, exacte. A veure com us ressona. I ja està.
2: S'ha trencat el vidre, per cert,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí.
2: S'ha trencat fort, eh?
1: Sí. Molt a favor d'aquest home. Jo sí que hauria deixat entrar.
2: Clar.
1: Home, sí.
2: Públic molt exigent, avui.
0: Tots, però avui no ens ha tocat el que ha tocat.
1: És un moment difícil el d'entrar aquí amb vosaltres mentre van dient fuera, fuera.
0: Sí, sí, però sí. Així et vas preparant per
1: la vida, en general. Sí, vinga, va, començo jo ara a xerrar.
2: Aviam.
1: A veure, al final de la seva carrera, el noi no encertava gaire res del que li demanaven, això us ho heu vist, però va fer una bona feina al seu moment. Vull dir, al principi, totes les coses que deia...
0: És que, per què l'hem de valorar? Pel final de la seva...
1: Exacte.
0: És com si agafes un futbolista en Lamine Yamal, quan tingui 44 anys, us penseu que serà tan bo com ara?
2: Res, no encertarà.
0: És dolentíssim! Sí, però quan era jove era bo.
1: Ara, ja està. Doncs el nostre amic va solucionar 27 casos de 17 països diferents.
0: Més que nosaltres.
1: De vegades, amb la cultura d'aquestes coses. La premsa sensacionalista anava boja per trobar més informació sobre el nostre amic. Recordeu el dia que va enxampar el piròman que cremava cases?
0: Sí.
1: Al final va resultar ser un nano jove que anava coix.
0: Sí.
1: Ens en recordeu, eh? El que no hem dit és qui carai era aquest nano.
2: Qui era el piròman?
1: Ah, doncs atents a la pregunta, gent d'Amer. A veure.
2: Amer, primera fila del búnquer.
1: Qui era el piròman adolescent? Opció A, el fill d'un bomber. Opció B, el fill del rector protestant de l'església del barri. I opció C, el fill de l'home més ric de la ciutat.
3: El bomber,
4: no.
5: El ric, doncs, no?
4: Sí?
3: Sí.
0: El ric de la ciutat?
4: El ric de la ciutat.
1: Molt bé, la C. Anem a veure si és la C.
2: Molt bé! El ric de la ciutat.
0: Tu m'has matat.
1: Cançó. Doncs mira, era ric i no tenia res més a fer que fotre foc a les cases.
0: Endavant, ja. Això passa.
2: El ric té temps lliure, llavors perd el cap.
1: Sí, sí, sí. L'altre cas que es va fer famós, el nostre amic, va ser aquesta de la pedra del
2: destí.
1: Pedra
2: del destí, eh?
1: Aquesta pedra, també anomenada marbre fatal.
0: Carai,
1: marbre fatal. Que també coronem aquí.
2: Suposo que no te donen a triar amb el catàleg dels de la cuina, no? Tenim aquest, que és el marbre fatal.
0: Fatal o pedra del destí, què li agrada més?
1: Doncs té un valor immens a Escòcia i té moltes llegendes que parlen d'ella. Penseu que allà, com heu dit, hi coronaven tots els reis d'Escòcia. Anys enrere, el rei Eduard I d'Anglaterra ja la va agafar i la va portar a les seves terres.
2: És que això hauria d'estar a Escòcia, això és seu.
1: Sí, ell diu això, sí. Però volia, doncs, deixar Escòcia sense aquella pedra. Perquè ell és d'Anglaterra, l'Eduard.
0: Sí, és que els anglesos tenen aquesta falera que tenen d'endur-se coses d'altres llestos, noi?
1: Sí, doncs total, que ho va fer per fer la punyeta, d'acord? Es van discutir per el collons de pedra d'aquesta. Altres estudiosos creuen que el rei Eduard no va aconseguir importar-se-la i que allà a Escòcia hi ha la pedra real.
2: Sí.
1: No sé, mentre roben pedres no fumen pobres.
0: L'han canviat la pedra, tu.
1: Sí, ja està. El fet és que sigui tan important és que, segons la llegenda, Jacob, un profeta de l'Antic Testament, considerat un dels pares d'Israel, va fer servir aquesta pedra per una cosa concreta. I per això és tan important, d'acord?
2: D'acord.
1: Vinga, anem per la gent de Creixell, anem per la pregunta.
0: Aviam. Ui, ui, ui.
1: Per què va fer servir la pedra Jacob?
2: El profeta.
1: El profeta. Opció A, la va fer servir com a coixí per dormir. Opció B, per falcar una taula sagrada. I opció C, com a tamboret per munyir cabres.
6: Què? La taula.
7: O potser l'A,
6: eh? L'A? La taula.
7: La taula, vols dir?
0: Per falcar una taula.
7: Per falcar, és molt...
6: No,
7: potser va dormir.
0: La mainada va a fondo, eh?
2: Sí.
7: Tu què creus? La B, no? L'A,
2: sí. Hauríem d'anar-ho decidint.
7: Tria, va. Vols dir-ho tu? La C? Sí?
1: Sí?
7: Pues la C.
1: La C. Vinga, anem a veure si és la C.
2: Tamboret per munyir cabres.
1: Sí.
0: Com ho veus, una pedra com a tamboret?
2: Ojalà sigui aquesta.
1: A veure.
2: Oh!
1: I això que veiem a l'Helena, que anava conduint cap a l'A, sí. Però...
2: Ha guanyat la mainada, la democràcia.
1: Doncs molt bé, doncs l'A era l'A. És un personatge austent, Jacob. És una pedra, per dormir.
0: Coixí de pedra.
1: Deixa'm posar un coixí, que estaré més còmode. Posa'm aquesta pedra.
0: Eren d'una altra pasta, la gent de l'Antic Testament, eh?
2: També et diré que a vegades hi ha coixins tan tous que és millor una pedra, eh? Molt tou el coixí tampoc va bé.
0: No ens agrada gens, això. Ha de tenir la consistència... El coixí aneu a tant. Trieu un bon coixí.
2: Bon coixí.
0: Gasteu-vos els diners.
2: Perdoneu. És que és el segon dia i m'ha vingut ara, estava amb el coixí.
0: Sí.

0: El que també s'ha trobat còmode entre nosaltres, sense coixí. No sé, no sé si té coixí, però és en Ramon Pellicer, que ahir vam convidar a inaugurar la temporada i avui encara volta per dins del búnquer.
1: Nosaltres tornarem a més endavant quan hagi passat un altre dia.
0: Bé, en Ramon és d'aquella gent que té l'horari canviat, treballa els caps de setmana. I quan tens festa tu, el dilluns i dimarts?
2: No, dilluns fem una reunió de previsions. I divendres en fem una altra de planificació del cap de setmana amb tots els caps de secció. Per tant, els dies lliures són dimarts, dimecres i dijous, que són aquells que et truquen per preguntar-te. Lliures són dimarts...

0: Què deu fer fora de càmera? Què li agrada fer en Ramon Pellicer durant el temps lliure? Doncs mireu, gent de Caracas, d'allà darrere.
1: A Caracas, avui, a l'última fila
2: allà
1: de la
2: boca. Allà
0: segur que ho saben. Home, allà... per vosaltres. Què fa en Ramon Pellicer durant el seu temps lliure? Opció A, escoltar reggaeton. Opció B, anar en patinet. O opció C, fer judó.
3: La C.
4: Sí, patinet, patinet no pega.
3: No, reggaeton.
5: Reggaeton és veritat que ens va dir que no li agradava gens.
3: No,
5: és
3: catalana, no?
0: Judo?
3: Sí.
0: Judo, la C. Anem a veure si és la C. Doncs no escoltes reggaeton, però...
1: Havia fet judo, n'havies fet, ens ho vas explicar.
2: Fet, sí,
0: era per enganyar una mica.
2: Quan era més jove.
1: Què fas ara?
2: Ara vaig en patinet.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, puc, sí.
0: També he vist que en bicicleta, Bicicleta i patinet vas
2: I
0: fer.
2: I en bicicleta també, sí.
1: Però patinet, anar amb patinet elèctric, quina funció té això?
2: No, com és pràctica. És pràctica. Si tu, per exemple, has de deixar el cotxe lluny d'allà on vius,
1: sí,
2: deixes el cotxe, agafes el patinet, clar, i te'n tornes a casa. I quan has d'anar a buscar-lo, doncs tens el patinet per acostar-t'hi.
1: Està bé, està bé, està bé.
0: A mi m'agradaria que no fos elèctric. Veure Ramon Pellicer fent manxant amb el peu dret.
2: Això ho faig amb la bicicleta, que no és elèctrica.
1: És ell, és el que queda de Catalunya, que no té bicicleta elèctrica.
0: Exacte, és ell.
2: Menys mal. Però faig servir el bicing, que és molt útil.
0: Bé.
1: Només l'han encertat la gent de la primera fila del búnquer. Per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer. Un bon pack de salses que se l'emportarà...
5: I encerti la cançó de la Neus.
6: Bicicleta.
1: Bicicleta.
5: Bicicleta, gent desfermada.
1: Sí.
5: Esclat de joia.
1: Això ho ha endevinat en Josep de Mer. Fort aplaudiment per ell i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'En Guàrdia.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
5: Hola, bunkerins. Som la Núria i l'Àlex i us volem explicar una anècdota d'en Ramon Pellicer i una pregunta també. L'anècdota aquesta va passar el 18 de juliol de 2020.
6: Carai.
5: I no és que ens en recordem perquè siguem psicòpates...
7: Ni que celebréssim els 84 anys de l'alzamiento nacional.
5: Sí, no és que estàvem celebrant l'aniversari d'un amic nostre.
7: Bé, això és que estem a la platja de Castell i de cop veiem entrar una colla de nens, hi ha 15...
5: O 30, jo què sé, n'hi havia molts.
7: I a darrere de tot, en Ramon Pellicer.
5: Sí, sí, top en forma.
7: I... Clar, la nostra pregunta és, en Ramon Pellicer treballa de monitor de casal quan té vacances?
5: O són tots fills seus? Fins ara, merci.
7: Puta Espanya.
8: Què has de dir, Ramon?
9: Que no són fills meus.
8: No?
9: No. Tinc tres, ja són uns quants.
8: Però no són 30, no són 30.
9: I el del Plaça...
8: Recordes el moment o no? El recordes?
9: A veure, pot ser, pot ser.
10: Sí, a veure, explico bé això, perquè...
9: No, això és una d'aquestes excursions que fèiem de tant en tant, sobretot amb la gent del 324, que també per horari de...

0: De cap de setmana tenien marge entre setmana per poder organitzar coses. Normalment sí. Organitzàvem ferrades.
1: Vale. Via ferrada?
0: L'Esteve Soler. L'Esteve sí. Soler és un crac d'enfilar-se de sí. per les muntanyes. I, i sortíem sovint. I de tant en tant també intercalàvem amb aquestes ferrades sortides una miqueta més tranquis.
2: Sí, amb 30 nens.
0: Perquè ells... No, nens no. No, no, no, nens no. Hi havia jovenets. Jovenets. I hem dit que sí, el Mauri no venia. Podia haver de tot com fos. No, però era una passejada d'aquestes, sí. aprofitant doncs, tot el...
2: Fèieu excursions, la gent del TN i la gent del 324,
0: correcte.
2: Entre sí, setmanes.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: No me'ls imagino, els del 324,
1: no.
2: fent vies ferrades.
1: No, i no, quines cançons no, canten, i aquestes coses,
2: que
1: no?
2: Que maco.
3: Clar.
0: No, no, i algunes de potents, eh?
4: Home, clar, si l'Esteve Soler organitzava, que l'han bombardejat diverses vegades...
2: Clar, clar, se'l veu ferm, aquell home se'l veu molt ferm,
0: sí.
2: No sé si algú vol fer alguna pregunta.
1: Sí, mira, l'Eloi de Creixell.
2: Eloi.
1: Té una pregunta.
5: Per què dieu tantes paraulotes?
2: Escolta! Oh!
1: Eloi, si t'has fixat, jo no dic gaires paraulotes.
2: Jo tampoc.
1: Fixa-t'hi.
2: Jo...
1: Fixa-t'hi, que sóc mestra. I que
5: anava mai... pel Peyu i el Jair.
1: Ah, sí. D'acord, doncs mira-te'ls en ells. Ah.
2: Jo, dins del baròmetre usonenc, sóc el més... Sóc un tio completament correcte, perquè si voltes pel meu entorn, nano, hi ha una de renecs.
4: Sí que és veritat que...
1: tu sí que renegues fort,
4: eh? Jo he intentat baixar el to al llarg de l'any.
1: I ara, des que és el migdia.
4: Al llarg dels anys.
2: Penseu que jo tinc amics que saluden, bon dia, cago en Déu.
4: Sí.
2: Que és com, bueno, aviam, un moment, no?
4: Sí, sí, sí.
1: El teu entorn, Ramon, jo entenc que en aquestes excursions no hi ha paraulotes, no? O sí?
2: Sí, home.
0: No, no, jo no cardo gaires paraulotes. No. A veure, a vegades et surt un renec, sí. però estàs molt acostumat a filtrar-lo.
2: Clar, clar, clar. Això t'afecta? En el teu dia a dia personal parles d'una manera més correcta de la que parlaries si no fossis presentador de telenotícies?
0: Al contrari. El meu dia a dia personal és quan m'esbravo. I aleshores ja sense deturador. Però, això sí...
2: Cuidado,
0: quan...
2: ha dit. La frase ha sigut, és quan m'esbravo sense deturador.
4: No, no, no. A veure, no. Hi ha d'haver un moment que algú tregui de polleguera. Ens va explicar que era capità de barco.
2: Sí.
4: I el capità de barco acostuma a ser la gent més malparlada del món,
2: sí,
4: perquè són moments de tensió.
2: Sí, home, sí.
4: Has d'escridassar algú, no?
1: Sí, però si el seu fill, que et renyi amb aquesta veu. Que bé, no?
4: Que bé.
1: Que et renyin així.
2: No sé. No sé.
6: Us prometem que si escolteu el búnquer traureu un 10 a la selectivitat.
2: El gat ha trencat el pot de verí i s'ha mort. I alhora el gat no ha trencat el pot de verí i encara és viu. Si tu no has vist a l'interior...
4: Oh, clar, si no ho veig.
2: Clar.
4: Si no ho veig, també pot haver-hi un Romario dintre d'aquella caixa.
6: És que, clar. El búnquer. Cultivant el futur del país des de fa 5 temporades. Amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, que ella sí que és professora de veritat.
7: Hola, Jair, Peyu, Neus. Què tal? Bona nit, búnqueres. Bueno, primer de tot, enhorabona pel programa. I ara estava escoltant el capítol del Monty, que parlava dels pastorets i això. I només us venia a dir que jo, a la meva època, vaig fer de, no de pastor 3, sinó de porta 3, de quan van passant per els diferents de l'hostal i vas dient no, que està ocupat, tot el que ve d'aguantar una porta, que se'n veien els peus per sota, i era dir que estaven ocupats perquè se n'anessin cap a l'estable. Llavors era per saber si alguna vegada us havia tocat fer algun paper d'aquells així estel·lars, per dir-ho d'alguna manera. Apa, que vagi bé.
2: Déu-n'hi-do, eh? Porta 3, eh? El paper ha dit que era de porta 3 i la imatge, no sé si l'heu entès, però
4: Déu
2: és
4: meu.
2: El senyor aguantant una porta
4: sí.
2: que se li veien els peus per sota. Jesús i Maria anaven a picar l'hostal i ell, des de darrere la porta, havia de dir ocupat.
4: Com per fer-ho malament, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Hi havia el pessebre vivent de Brunyola,
2: sí.
1: jo hi anava molt sovint, i hi havia un senyor que es dedicava a fer... Aquí no podeu, saps el no podeu entrar a l'estable?
2: Sí,
1: vull
2: sí,
1: dir que a més
2: sí,
1: teniu l'estable.
2: Sí.
1: Anava fent que no tot el torn, no, i senyalava.
4: No,
1: és que no
4: podia
1: parlava, i ha d'anar fent tot el torn, no, no, i anar assenyalant. M'agradava aquest paper.
2: Has fet teatre amateur, tu, Ramon? No.
0: No,
2: no,
0: no
2: mai?
0: No, no, no. Bé, una vegada
2: Ep.
0: Sí.
4: Aquesta és la que volem saber.
0: No, era l'escola, era teatre que ens havíem de muntar nosaltres, no ens ajudava ningú. A
1: home, aquestes mestres que teníeu.
0: No, no, no, no. La veritat és que ens deixaven... Que també s'agraïa, perquè aleshores triàvem aquella obra de teatre que potser no hagués passat el llistó de l'escola.
2: I recordes què vas fer?
0: Sí, jo era un dels protagonistes, es deia El carro de teatre.
2: El carro de teatre.
0: El carro de teatre, sí. I bàsicament el que ens servia és per escaquejar-nos de les classes.
2: Bàsicament.
1: Ah.
0: Sí, vocació teatral.
2: Bé. Jo he fet pastorets tota la vida, però per sort m'han tocat papers més reixits que el de Porta 3. Yeah. He fet de Lluquet i de Rovelló.
4: Home, són, home,
2: són els protes.
1: Jo, sí, jo us vaig dir un dia que hi havia un nen que feia de llum i quan tancava una llum es posava les mans davant i quan això feia ja... és el que hi havia.
2: Terrible. No els hi feu passar aquestes coses a la canalla? Vull dir...
1: No.
4: Ja sé que tots hem de participar, però...
2: No.
4: Busqueu, inventeu-vos un altre paper pels nens.
2: Neus, hi ha algú del públic que ens vol donar alguna cosa?
1: Sí, la Mar, que és la germana de l'Eloi, ens ha portat això, que a veure, l'edat de la Mar són 6 anys, sí. I això és de la Universitat de Barcelona.
2: Ha portat una carpeta de la Universitat de Barcelona.
4: Una carpeta de la UB, espero que sigui la meva llicenciatura.
2: Ah! Jo fa dies que l'espero, la meva.
4: Espera, és algun millor que la nostra llicenciatura, obra. Perquè és...
1: Ala!
4: Un retrato, no un retrato!
2: Escolta,
1: qui l'ha fet?
2: Escolta, l'has fet tu, aquest dibuix?
1: L'ha fet la
4: mà. Sí. Sí,
2: doncs,
1: sí, home, però 6 anys, ha dit, eh? Sí.
2: Té un deix com de...
3: La mica de la meva mare.
8: Només ha fet les ulleres del Jair.
2: La mare ha fet les ulleres.
0: Sí. No, doncs, us assembleu, eh?
2: Home. Ah.
1: Ostres.
4: És el més acurat. Té,
2: té un aire com de Picasso, no?
4: Sí.
1: Sí, els ulls, no?
4: Fan... I veig aires de Modigliani,
2: com
4: també.
2: Com una aproximació al cubisme,
4: sí,
2: no?
4: Senyor. Sí. Sí, senyor. M'agrada molt, eh? M'agrada molt.
2: Molt. Ens el quedem. Ens vols fer alguna pregunta a banda de l'entrega d'aquest dibuix meravellós? No passa res.
4: És que amb el regal que n'hem parlat, m'agrada molt que l'assignatura sigui al revés.
2: Ah, sí que és veritat. Ui.
1: Escolta, Ramon, t'han fet dibuixos? T'han fet coses, la gent?
0: Una caricatura, una vegada.
2: Sí. I content? Perquè no se sol quedar content de les caricatures.
0: Sí, la veritat és que sí, va ser Vizcarra, que és un crac de les caricatures, i ho va clavar bastant.
2: Bé.
1: Sí.
2: Jo no em va passar això.
4: Vam fer una caricatura?
2: Jo passejava els estius pel passeig de l'Escala amb els meus pares, i allà sempre hi havia un senyor d'aquells que fan caricatures.
1: Clar.
2: I anaves veient els altres i jo sempre era vull una caricatura, i al final, pel meu aniversari, Vinga, va. I la vam fer. I jo estava allà supercontent i quan va acabar me la va ensenyar.
1: Ai.
2: Tu de què vas, idiota? Ah.
4: No vas quedar content?
1: No, a la
2: Em va quedar un cap de meló, unes orelles grosses com una hòstia. Un desastre.
1: És que la feina del caricaturista és molt complicada, perquè ha d'anar a buscar la cosa que és diferent.
2: És un nen, no et sevis malparit. És un nen.
4: Encara té cara d'adult, però és un nen. Sí que és veritat que hi ha gent que és fàcil de dibuixar.
2: Sí.
4: En coneixem uns quants.
1: Sí.
2: Bueno, els caricaturistes que ens escolteu, si teniu un nen davant, mesureu-vos.
6: Encara no entenem per què escoltar el búnquer no convalida la carrera d'història.
2: Un cop a Atenes, en Diògenes s'estableix pel seu compte. Dels diversos corrents filosòfics, el que més li agrada és l'escola socràtica menor.
4: Uf, la menor!
2: La menor, nada menos.
6: Quan ens donin el segon Ondas, farem pagar matrícula per venir de públic.
9: Hola, ens havíeu dit a finals de la temporada que podíem recuperar les primeres temporades, temporada 1. Però jo no la trobo en el mòbil. No trobo la temporada 1 en el mòbil. Com la podem recuperar, la temporada 1 i 2?
2: És la millor pregunta que ens han fet mai.
4: Sí, per fi
2: preguntes,
4: una cosa
2: preguntes pràctiques.
0: Jo crec que l'hauríeu de tornar a fer.
2: La tornem a fer.
4: Ostres. Això ho ha de respondre algú del cos tècnic,
2: sí,
4: perquè nosaltres no estem.
2: Busqui-la o enviï un correu electrònic a la Mari Pau Guet.
1: Sí. És veritat.
2: I ella li solucionarà tot. Et paren pel carrer per fer-te preguntes d'aquest estil, Ramon? Aquella notícia que veu dir, on la puc trobar? Perquè sortia una meva neboda...
0: No, el que sí els agrada a la gent és sortir per la televisió.
2: Sí, això sí.
0: T'envien un munt de vídeos, ara que tothom en fa...
1: Clar.
0: I el que volen és saber quina hora el passarà.
2: Però vídeos de quin estil?
1: Clar, perquè el temps
0: de qualsevol
1: no pot ser.
0: Cosa. Mira, hi havia una anècdota que ha passat en un lloc que l'hem gravat, sí, i que ha quedat molt bé, que potser us pot interessar, això.
4: Ostres, Ramon, quin paperàs.
0: Sí, gràcies, envio i ja està.
4: T'envio tu, Ramon, no, no, t'envio per WhatsApp.
2: Mira...
0: Però he de dir que a vegades som nosaltres els que, de manera proactiva, anem a buscar aquelles coses que no hem pogut tenir imatges pels nostres mitjans. I aleshores, a veure, algú hi havia allà que tenia un vídeo, que tenia un mòbil...
2: Llavors sí que voleu. Llavors sí,
0: Sisplau, gravi-ho amb horitzontal. Sí.
1: Quan hi ha un bombardeig, eh? Sisplau,
4: horitzontal. Si no, no ho podem emetre.
2: Bé, ho hem de deixar aquí.
1: A veure...
2: Anem a intentar fer les preguntes que ens van quedar pendents d'ahir amb el Ramon, Jair.
4: Vinga. Aviam, sí, va, tenim entès que t'agraden els mots encreuats i els jocs de paraules.
3: Sí.
4: T'agrada fer alguna cosa divertida, en general, Ramon?
0: Amb això em diverteixo molt.
4: Sí?
0: Sí, sí, sí, sí, és una diversió interior. És, no, a veure, està bé, perquè aprens, fent mots encreuats.
2: Sí, sí. Quins fas?
0: I és un repte.
2: Quins fas?
0: Normalment els de La Vanguardia són els que tenen sempre més a l'abast.
2: Molt difícil, el de La Vanguardia.
0: No, en català i en castellà.
2: Els dos, a més a més.
0: Oh, clar.
4: Hòstia, tu.
1: Ah, oh.
0: Sí, sí, sí.
1: No para.
0: I si és estiu, fins i tot les 8 errades aquelles, també.
2: Allò de les diferències.
1: Ah, errades, molt bé.
2: Només a l'estiu,
1: Mira, altra pregunta. Vas conèixer la Lali, la teva esposa,
0: sí,
1: en un programa de tele, una mica com el rei d'Espanya.
0: Exacte.
1: Què tal la monarquia? Què ens pots dir de la monarquia?
2: Mira, ho podria contestar si no fos perquè no tenim més temps. S'ha salvat. Ho deixem aquí. Tornem a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Bona nit, són les 11, som al club. Això és Catalunya Ràdio, el club del Mundial, i el tindrem obert fins a les 12 el dia que Espanya, la selecció espanyola, ha guanyat per 2-1 a Bèlgica i s'acaba de classificar ara mateix per jugar a les semifinals del Mundial. De nou, l'efecte Merino. És increïble. Fabián ha fet el primer gol i Merino a les acaballes ha fet el gol de la victòria quan feia només 2 minuts que era al camp. Bona primera part d'Espanya, especialment grans minuts després de la pausa d'hidratació de la primera part. Allà és quan ha arribat el gol de Fabián. Espanya vivia els millors minuts i just en aquell moment ha arribat l'empat de Bèlgica. Una rematada de cap al 41 del jugador belga De Ketelaer, que li ha guanyat la posició a Cubarsí després d'una centrada des de la dreta. A la segona part ho ha intentat Espanya, però no ha estat fina, s'ha estavellat amb el bloc baix dels belgues, falta de precisió, Courtois ha hagut de ser substituït per molèsties quan faltaven 20 minuts per arribar al final del partit, fins que ha aparegut el revulsiu Merino, que ha donat el gol de la victòria després d'un gran xut de Cubarsí des de la frontal. El porter belga no ha aturat bé la pilota i el refús l'ha caçat a l'interior de la petita Merino. Espanya jugarà dimarts, la primera semifinal a les 9 contra França, que ahir es va desfer amb solvència i amb superioritat del Marroc per 2-0 amb gols d'Mbappé i Dembélé. Mbappé sembla que no té res després que ahir va sortir del camp amb molèsties en un turmell. Vaja, que jugarà dimarts. Entre demà dissabte a la nit i la matinada de dissabte diumenge es jugaran els altres dos partits de quarts de final. Demà a les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra, duel de golejadors entre Haaland i Harry Kane, eliminatòria oberta amb una Noruega que vol continuar fent història, i dissabte de matinada, a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa, en principi, sobre el paper, Argentina és favorita, però amb el que li ha costat a la selecció de Leo Messi arribar fins aquí, jo ja no m'atreveixo a fer cap mena de pronòstic. Per cert, encara en clau mundialista, Jorge Jesus és el nou seleccionador de Portugal en lloc de Robert Martínez. Fins ara era el tècnic de l'Al-Nassr, l'equip de Cristiano, té 72 anys, vaja, els farà d'aquí a 15 dies. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit,
2: amb Sergi Andreu.

0: El Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada dia de Mundial, de dilluns a diumenge, a les 11 fins a les 12, per seguir tota l'actualitat mundialista, que és molta. Edició del divendres 10 de juliol, que és avui, dia 29 de Mundial. Passarem la nit amb tots i amb totes vosaltres que ens escolteu o ens sentiu, i també amb el Roger Arbusà, que és a l'estadi a Los Angeles. Roger, bona nit.
1: Què tal, Sergi? Bona nit.
0: Què veus ara mateix a la gespa?
1: Doncs mira, ara mateix els jugadors que celebren aquesta victòria, aquest pas a semifinals, s'abracen els jugadors de la selecció espanyola i ja enfilen camí de vestidors en un partit que ha costat, eh? Ha costat moltíssim, cares de patiment en els jugadors de la selecció espanyola, perquè ha estat un d'aquells partits que semblava que no, però ha estat amb bastant sorra.
0: Sí, sí, ara el comentarem. També hi haurà, com sempre, el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Bona nit, Sergi.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas,
3: bona nit, com esteu?
0: Només us vull... Ara ho comentarem amb calma, eh? Veieu la pròrroga? És a dir, us havíeu ja fet la idea, Ricard, Àlex, que ens n'anàvem cap a la pròrroga?
2: Us semblava, no? Us semblava. Sí. Jo tenia el dubte del que jo crec que ha estat determinant, que és la lesió de Courtois. Perquè Courtois havia aguantat Bèlgica i per mi l'Amen ens regala el gol.
0: Sí, sí.
3: A veure, jo hi ha hagut un moment que sí, però simplement perquè no li entrava el gol a Espanya. A mi l'últim quart d'hora d'Espanya és el tram que m'ha agradat més. Jo crec que quan Espanya ha jugat amb dos extrems purs i amb un doble nou, primer ha fet Ferran Olmo i després ha fet Ferran Merino, jo crec que era un atac i un reatac que era qüestió de temps, però és evident que anaven passant els minuts i al final doncs es veia la pròrroga, jo sí la veia.
0: Ara ho comentarem tot plegat. A la producció avui tenim l'Aina Grau, a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio, el Joan Arroyo, al control central hi ha la Conchi Vecino, també hi ha el Joan Fitó. Joan, bona nit.
4: Què tal, Sergi? Bona nit.
0: Han passat més coses aquest divendres. Per exemple, el Barça, molt a prop de tancar el fitxatge de Adeyemi.
4: Operació molt avançada, segons ha explicat la Laia Tudela al Tot Costa. Queden només detalls, però Adeyemi serà blaugrana, una operació que rondarà els 22 milions d'euros més variables.
0: L'Arsenal ha fet oficial el fitxatge d'Ona Batlle.
4: La ja exlateral dreta del Barça torna a Anglaterra després d'haver jugat al Manchester United durant 3 temporades. Allà es retrobarà a Londres amb Mariona Caldentei, i avui ha dit que el que vol Ona Batlle és guanyar títols i que vaja, que Londres és el lloc perfecte per fer-ho.
0: L'Espanyol, per la seva banda, ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez,
4: de 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa amb el club blanquiblau per una temporada.
0: Avui, per ser a segona, primeres paraules de Quique Álvarez, nou entrenador del Girona.
4: Ha deixat clar que l'objectiu de l'equip és clarament tornar a primera divisió, un Quique que també ha admès que la pretemporada serà complicada perquè hi ha jugadors que poden marxar.
0: I en bàsquet, Joel Parra renova fins al juny del 2030.
4: És un dels noms que havien sonat per marxar les últimes hores, doncs el Barça el renova dues temporades més. Per altra banda, ho va explicar el Macià dilluns al Tot Costa, amb tot l'enrenou amb Galbiati, sembla que afectarà els possibles fitxatges, perquè Moses Wright, pivot dels Alguiris i que el Barça tenia signat, apunta que pagarà la seva clàusula i marxarà a Milà, tot plegat sense ni tan sols Moses Wright haver estat anunciat com a jugador del Barça.
0: També en bàsquet, la penya ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot Emir Suleimanovic.
4: El jugador bosnià de 30 anys signa per dues temporades després d'haver jugat a l'Unicaja aquest últim curs. És el tercer fitxatge després d'Àlex Reyes i Isaac Nogués. A Badalona, però, tothom pendent de la decisió de Nicola Provítola.
0: I el Tour de França, el belga del Quick Step, Tim Merlier, s'ha imposat a l'esprint a la setena etapa.
4: Esprint massiu, ha arribat a Bordeus, que ha acabat amb Merlier sent el més ràpid, una etapa sense més història a la general, 175 quilòmetres. En aquesta general continua el domini de Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons respecte al danès Jonas Vingegaard.
0: I ja tenim en tenis definida la final masculina de Wimbledon.
4: La jugaran Jannik Sinner i Alexander Zverev. Sinner ha escombrat a Djokovic en 3 sets, triple 6-4. Zverev, vigent campió de Roland Garros, ha derrotat també en 3 sets el britànic Artur Ferri. La final femenina la jugaran demà les txeques Carolina Mujova i Linda Noskova.
0: I en motor, acabem. Marc Márquez ha estat el més ràpid de la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
4: Sachsenring és el seu millor circuit, amb 12 victòries fins ara. El Tro de Cervera diu que el més realista és pensar en el podi, sense renunciar, però, diu Marc Márquez, a sumar els 37 punts al cap de setmana. Àlex Márquez ha acabat quart i també ha superat el tall, mentre que Maverick Viñales i Àlex Rins faran repesca.
0: Això és el Mundial al Club de la Mitjanit. Això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Keep your soul, even when the world turns cold. Now we dance through the flames, turning pressure into flame. Són les 11 i 8 minuts. Estem pendents de sentir reaccions des de Los Angeles. Arbu, com has viscut el partit a l'estadi aquí? En aquest estadi no hi havies estat, oi?
1: Sí, és el de l'altre dia.
0: Ah, és el de l'altre dia, sí. Mira, perdona. Sí, sí.
1: Sí. És el mateix
0: el mateix
1: que
0: el dia
1: de l'Àustria,
0: sí.
1: El dia de
0: la com, que,
1: Sanzet,
0: com
1: sí.
0: Que ha anat i he vingut a Espanya, Dallas, Los Angeles, ara m'havia sí, perdut,
1: no
0: hi...
1: Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, normal, que
0: espera,
1: confonguis.
0: Espera,
1: perquè,
0: mira, que sentirem, no, no. Sentirem Merino a Televisió Espanyola. Primeres reaccions, primeres paraules del golejador de la DOI de la selecció espanyola.
5: Difícil, atascada, ¿cómo estás?
6: Pues bueno, ¿cómo voy a estar? Feliz, no me lo creo todavía. Hacerlo una vez, ya pensaba que no iba a tocar hasta dentro de no sé cuánto. Y va y pasa otra vez. Parece ser que las casualidades no existen y si entras preparado, te vuelvo a caer. O sea que nada, súper feliz y encantado de la vida.
5: Hace solo 4 días decías, bueno, ya me empiezo a acostumbrar a esto. Ojalá le cojas gusto y sigan 2 partidos más, ¿no?
6: Sí, ojalá, ojalá que sí. Dudo que pase. Ya, bueno, ojalá que sí, pero veremos, veremos lo que sucede. 2 partidos para un campeonato del mundo es un sueño hecho realidad y ojalá lo podamos conseguir.
5: Ya 16 años que España no llegaba a unas semifinales. Estamos acostumbrados a triunfos de la selección, pero no sé si vosotros sois conscientes de que esto es algo más, que es un mundial y que es algo histórico y que pasa, va más allá de lo futbolístico, que es sociológico casi.
6: Sí, como tú dices, es algo social, es algo que une a todo un país, une al mundo entero con lo bonito que es el fútbol. Todo el mundo está viendo estos partidos y bueno, el poder traer tanta alegría a tanta gente, no solo en España, sino en el resto del mundo, es un orgullo.
5: Y ahora Francia, quizás la otra selección junto con España que mejor está brillando.
6: Partido de tú a tú. Esto en unas semifinales no se podía esperar otra cosa más que 2 equipos de élite y vamos con mucha hambre y muchas ganas a por Francia.
5: Miquel, enhorabuena y gracias por hacernos tan felices.
6: Gracias a vosotros.
0: Vinga, Miquel Merino, Televisió Espanyola. Mira, això va començar pel final. Ricard, Àlex, això de Miquel Merino és ben bé que s'ha tocat per una vareta, no?
2: El futbol té aquestes sí, coses, no? Vull dir... quantes vegades hem vist guions repetits, no? Els hem vist al Bernabéu i a la Champions, els hem vist amb jugadors com per exemple Schillaci al Mundial del 90. Hi ha un moment que el futbolista s'ho acaba creient i el rival acaba, diríem, acceptant-ho i l'entrenador també ho sent i es genera una química, una força que provoca això. No són aquests 2 gols, són el gol de, és el gol de l'Eurocopa Alemanya, a la pròrroga, amb la selecció sub-19 també va marcar un gol molt important en un torneig al mes de juliol.
0: Espera, Ricard, que sentirem Luis de la Fuente també ara a Televisió Espanyola i reprenem el que estàs comentant.
7: L'actitud que adoptamos siempre, que adopta este equipo en cualquier circunstancia y situación. Y vuelvo a reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar, ante un rival hoy muy duro. Creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay. Y es otra vez más reiterar ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
5: ¿Qué me dice de Miquel Merino? Otra vez sale desde el banquillo. Mira que hablamos del plan B, del plan A. Es un valor seguro este futbolista. Vaya mundial está haciendo.
7: Increíble. Bueno, Miquel tiene muchas virtudes. Es un futbolista que es top mundial, que podía jugar en cualquier selección, en cualquier equipo, como lo hace en un grande. Y con nosotros está hecho a la medida de esta idea, de este modelo. Bueno, una suerte tener a él y a otros futbolistas como él, pero especialmente Miquel, sabemos que siempre que necesitamos, siempre está.
5: Y ahora tenemos por delante en el camino a Francia, una de las selecciones que mejor ha jugado en el Mundial, pero si alguien ha dado la talla y se ha ganado el derecho a pensar, podemos eliminar a Francia, es España, ¿no?
7: Bueno, por supuesto que sí, es legítimo y justo pensar que vamos a trabajar para intentar superar a Francia. Creo que estarán igual de preocupados ellos. No en vano hemos sido que ya la única selección en el mundo que le ha sido capaz de ganar 2 partidos consecutivos, y nosotros lo hemos hecho. Pero este tercero va a ser diferente. Si ante una grandísima selección se va a enfrentar otra grandísima selección.
5: Semifinales de la Nations, semifinales de la Eurocopa, no hay 2 sin 3, mister. Muchísimas gracias a por Francia.
0: Vinga, Luis de la Fuente, Televisió Espanyola. Ricard, estaves comentant això de Merino, si vols reblar-ho.
2: No, això, que aquestes coincidències, el futbol les tria, que els guions... el futbol ja sabem que genera guions que un humà no seria capaç de fer-ho per falta de credibilitat i que Merino, quan apareix al terreny de joc, doncs té la sensació que pot passar el que ha passat. Tot i això, insisteixo, que per mi l'error de Laments és claríssim. O sigui, vol blocar una pilota, se li escapa, la deixa morta a la frontal de la petita, i Merino sempre té el gol al cap i és un jugador que trepitja àrea i intueix molt bé aquestes accions, que per cert hem de destacar l'atreviment de Cobercí, sí, amb la conducció i amb la rematada.
0: Sí, amb el xut des de la frontal. Àlex, a veure, ho deia el Ricard, no sabem, és especular, i no sabem què hauria passat si en lloc de la Merce hagués estat Courtois sota els pals, i potser estaríem a la pròrroga, eh? Però com ho has vist tu, també si estàs d'acord amb el Ricard que el punt d'inflexió de la sortida del camp de Courtois doncs ha marcat o ha condicionat el partit.
3: Sí, estic d'acord perquè ho ha dit pràcticament tot el Ricard, eh? Jo, de totes maneres, insisteixo en que a mi els últims 15-17 minuts d'Espanya m'han agradat. Ha enfonsat molt a Bèlgica, hem començat a veure Espanya més fluida. Crec que quan ha entrat Ferran ja des de l'esquerra atacant a dins, l'he donat, ha agitat molt a l'atac, i crec que era qüestió de temps. Dit això, és evident que l'errada del porter és notable. També cal dir que Merino ho fa molt bé posant la superfície del peu perquè pugi ràpidament la pilota, i destaca Pau Cubarsí, absolutament, el seu atreviment. Avui se li anticipen en el primer gol, en el gol de Bèlgica, però acaba fent, és un dels noms d'aquest Mundial, sens dubtes. I deixa'm acabar dient que Bèlgica està fora, però que bon entrenador que és Rudi García, perquè és que avui li ha caigut, no només Courtois, que ara ho deia, sinó que li ha caigut a Tielemans en l'escalfament, on Anna li va caure abans del partit, Kevin De Bruyne també ha anat, Trossard no tenia forces per acabar el partit, i va retocant les peces, les ha retocat durant tot el Mundial i ha fet que Bèlgica, que és una selecció amb qualitat limitada, hagi pogut arribar fins aquí i posar-li les coses com li ha posat a Espanya.
0: Sí, sí. Jo és que, digueu-me ingenu, però jo a la primera part hi ha hagut una fase, especialment després de la pausa d'hidratació, que he vist molt superior a Espanya i he pensat això condicions normals. És que jo he visualitzat un 3-0, digueu-me agosarat.
2: Sí, el partit ha estat... Espanya ha estat molt superior. El que passa és que, clar, Bèlgica juga amb els seus arguments, i els seus arguments són les àrees. Ha rematat una vegada, ha fet gol, i Courtois ja sabem que és un porter que atura molt. Clar, si tens a Courtois, doncs forma part del teu equip i forma part de poder escriure guions com aquests, que són de supervivència. Però a Bèlgica li ha costat molt estirar-se, generar opcions de perill. La selecció espanyola continua sent una selecció que concedeix molt poc, que té molta pilota, que té molt control del partit, molt lluny de l'àrea d'Unai Simón, que avui no ha estat fi, ha tingut una sortida als últims minuts una mica precipitada. Jo crec que en el gol no reacciona prou ràpid, queda molt clavat. Però tot i això, Espanya concedeix molt poc defensivament, o sigui, sotmet molt al rival. Clar, això contra França és un duel explosiu, no podrà ser així, hi haurà moments de partit pels dos equips, és un partidàs, probablement és la final anticipada del Mundial, sí. I com a mínim d'aquí sortirà el gran candidat, perquè l'altra banda, qui arribi serà la gran alternativa.
4: Mira, ara dèieu això de concedir, Bèlgica ha xutat 5 vegades, no entre els 3 pals, sinó en general, sí. Espanya 17. En els gols esperats, Espanya són els dos que ha fet, 2-0-8, Bèlgica 0-37.
0: I entre els 3 pals ho tens?
4: Entre els 3 pals, dues vegades, el gol i una parada d'Unai.
0: Sí, sí. Arbu, ets a l'estadi encara?
1: Sí, sóc aquí, sóc aquí.
0: Com ho has viscut tu, tot plegat?
1: Mira, un partit molt emocionant, i t'he de dir que tenia al costat molts aficionats de la selecció espanyola que han arribat a la desesperació, sobretot a la segona part, desesperats amb Lamine, que per cert ha sigut escollit MVP del partit, Lamine Yamal.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Ostres, millor jugador del partit.
0: A mi em sorprèn una mica això, doncs.
1: Sí.
0: Bé,
1: sí.
0: Ara ho comentarem. Sí, digues, digues.
1: I també desesperats perquè Espanya no xutava, i han celebrat molt el xut de Cubarsí, que ha acabat amb el gol de Mikel Merino. Desesperació, emoció, però avui també moments d'atenció i nervis amb aquest partit que se li ha encallat a la selecció espanyola.
0: A la gespa hi ha alguna cosa encara o no? O hi ha algú?
1: No, ara mateix ja ningú.
0: Ja estan atenent els mitjans de comunicació els protagonistes. A veure, Ricard, Àlex, jo he vist un Lamine que és veritat que ha tingut alguns moments de molta lucidesa, però en general continua sense ser el Lamine que tots coneixem, no?
2: Sí.
0: Bé, no sé si ho veieu igual, potser...
2: Sí, tot i això, saps què passa? Que té 18 anys. És que hauríem de normalitzar que un noi de 18 anys no pot, estar a l'alçada, per mi, dels millors jugadors del món madurs, ja. O sigui, estem parlant dels madurs i gairebé dels extremadús, no? Que seria Messi. Clar, és, jo crec que les coses tenen el seu temps i l'Eurocopa que va fer doncs va deixar una mica la imatge que si amb 16 anys era capaç de fer allò, ara que gran esdeveniment ha d'estar a aquell nivell. Per mi ha estat el jugador que ha centrat l'atac d'Espanya, que és qui genera l'acció del primer gol, és qui més ha rematat a porteria, i és un malson permanent. El que passa és que no està brillant, com dius, perquè no està en el seu pic, però és que en el seu pic no estarà amb 18 anys cada dia, cada minut. O sigui, Messi era Maradona cada 3 dies, però en una edat de maduresa, no amb 18 anys. O sigui, per tant, jo crec que hauríem de centrar això. Més que res perquè això que diu el Roger és un soroll de fons. Tot això que Lamine Yamal no està bé, que Lamine Yamal no marca diferències, que Lamine Yamal que la posava nerviosa la gent avui, fa la sensació que és que Lamine Yamal ha de ser el jugador determinant de la selecció espanyola, i per mi ha de ser un dels jugadors que marqui les diferències, però no se li pot responsabilitzar de tot el que li passi a la selecció espanyola. A mi aquest Mundial em feia por, ell no arribava bé, i he tingut sempre aquesta sensació, hi ha molts interessos que conflueixen i ve molt de gust carregar i sobrecarregar de responsabilitat Lamine Yamal, perquè si et sobrecarreguen de responsabilitat només surts amb èxit o amb fracàs, no hi ha grisos, i hi ha molta gent que li interessa generar aquest estat amb Lamine Yamal. Per mi Lamine Yamal ha estat bastant bé al partit, i jo no trobo cap altre jugador de la selecció espanyola millor avui per donar-li el millor jugador.
0: Ara us ho pregunto. Àlex, ara vinc amb tu, però parla Fabián, autor del primer gol.
8: Sí, la verdad que son sensaciones que uno no puede explicar, ¿no? Cuando sales ahí al campo, escuchas el himno español, ¿no? Vive lo que estamos viviendo todo, ¿no? Un torneo tan especial como un mundial, llegar a unas semifinales con tu gente, ¿no? Que te apoya ahí desde la grada, a pesar de todo el esfuerzo, ¿no? Que hay detrás de todo un país, ¿no? Que está apoyándote, mostrándote de su cariño. No hay nada más bonito que eso, ¿no? Y poder formar parte de esta familia, de este equipo, es algo inexplicable, ¿no? Como he dicho antes, que es una emoción única, y la verdad que es emocionante poder vivir estos momentos, porque son los que siempre se quedarán para la memoria.
9: Te pregunto por el partido, dificilísimo, habéis encajado el primer gol en el Mundial, ¿cómo ha sido esa sensación de decir, nos han metido un gol? Somos vulnerables también,
8: ¿no? Sí, al principio un poco extraño, ¿no? De que no nos habían metido hasta hoy, y encajar el primer gol, ¿no? Te quedas un poco sorprendido, pero bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, unos cuartos de final mundial ante un grandísimo equipo como Bélgica, con grandísimos jugadores, pero como decimos siempre, este equipo no se rinde, ¿no? Hasta que no pite el árbitro, el partido no ha acabado, y bueno, nos estamos acostumbrando a que Meri, ¿no? que nos meta al final de los partidos. Bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Sobre todo por los jugadores que entran, que hoy le han tocado entrar desde el banquillo, ¿no? Que siempre nos ayuda, y bueno, para eso estamos los 26, ¿no? Para ayudar, que es lo más importante.
0: Fabián, de la visió espanyola. Ricard, crec que m'has convençut, ¿eh? Jo quan m'ha dit l'àrbitre que li havien donat l'MVP, no, clar, són això que diem de les expectatives que dipositem al damunt dels jugadors.
2: Clar, jo t'entenc.
0: Perquè jo avui l'he vist amb molts trams, un puntet imprecís.
2: Imprecís. Exacte. Quan ha sortit 6, no l'ha superat, sí. No l'ha desbordat. O sigui, les expectatives són molt altes amb Lamine Yamal, però jo crec que les hem d'aterrar, i després mires els 11 jugadors d'Espanya, o els 14, o els 15, o li dones a Merino que ha tocat una pilota, sí. O si no, li has de donar
0: a mi el que em continua agradant molt és Olmo. No sé si ha estat millor o pitjor que altres dies, eh? però sí, és veritat que segurament doncs, no hi ha cap altre jugador, no sé com ho veus, Àlex, tu, sí. que potser mereixi l'MVP més que Lamine avui.
3: Per mi no, per mi ha d'anar cap a Lamine, perquè és qui més diferències marca, tot i no està fi encara, estic d'acord amb les accions tècniques, sobretot amb la presa de decisions. Olmo està molt bé, sabeu que qualitativament no hi ha ningú millor entre línies que ell, i m'està agradant molt. També compta amb el nivell que està agafant Rodri, que jo crec que el partit que passa està molt bé, hi ha una assistència o una passada a Lamine que és meravellosa, però és que Lamine, ho deia abans el Ricard, és que jo, per mi el més important d'avui és que l'equip l'identifica com el líder i ell s'identifica com el líder, tot i no està en el seu millor
10: nivell físic i tot el que estem dient, totes les pilotes anaven cap a ell, ell assumia aquest lideratge i, escolta'm, acaba aglutinant el 40% del joc de la selecció espanyola de la segona part, va per la banda dreta, acaba amb 6 rematades, amb 6 centrades, amb un 4 de 8 amb regats. És veritat que no és el nivell excel·lent de Lamine, però és de notable o notable alt, eh?
2: Sí, saps sí. Què em preocupa, Sergi? Que si no deixa una petjada en els partits que queden, perquè s'esperava vuitens, a quarts, tothom està esperant la petjada de Lamine Yamal. Se li està exigint la petjada de Lamine Yamal. A mi em preocupa perquè sortirà molt escaldat per les crítiques, perquè hi ha gent que l'està esperant. O sigui, no oblidem que aquí hi ha un tema Madrid-Barça de fons, molt soterrat, però que la premsa de Madrid, en el moment que demana que Lamine no marca diferències, que no apareix la petjada de Lamine, tot plegat, tot això té una lectura subliminal. I jo crec que hem de ser capaços de protegir Lamine Yamal, i des d'aquí potser és més fàcil fer-ho.
11: Sí. Estic d'acord. I, de fet, ara estem veient repeticions de jugades i ara estic recordant dues o tres jugades que les estem tornant a veure, molt bones accions de Lamine, molt bones. D'entrada, una que m'agradaria comentar, la del gol, que és una gran jugada col·lectiva, eh?
2: Sí. La passada a l'espai per Pedro Porro, la rematada de Dani Olmo i gran mà de Courtois.
10: Sí, ha estat molt bona i ha evidenciat aquest triangle dret, no? que n'hem parlat moltes vegades, no? Amb la complicitat que deia Olmo, ja la coneixem, però també jo crec que Pedro Porro s'ha adaptat molt bé a Lamine, crec que s'entenen molt bé, i ha estat magnífica, l'acaba fent Fabián, però podia haver estat perfectament un gol d'Olmo, que ha detectat molt bé l'espai, fent allò que moltes vegades fa Messi, no? Que és aturant-se en lloc de seguir l'atac, s'ha aturat i ha trobat el lloc de remat.
11: Us ha sorprès d'inici que jugués Fabián i no Pedri? Com creieu que això... O què creieu que li ha donat a l'equip això, el joc de la selecció?
2: A mi una mica sí, perquè per mi Pedri és estructural, però per De La Fuente no ho és tant. No oblidem també que l'Eurocopa es va guanyar sense Pedri per la lesió, però que Pedri no era un jugador indiscutible, que jugava a la tercera alçada perquè la segona era de Fabián i el prioritzava. I jo crec que De La Fuente té un concepte de Pedri diferent al que tenim nosaltres al Barça, no? O sigui, el Barça no s'entén sense Pedri, i De La Fuente entén que la selecció espanyola es pot entendre sense Pedri. Tot i això, és veritat que Pedri no està en la millor versió, l'hem vist perdre pilotes també en els minuts finals, no acaba de trobar-se, vol fer més coses de les que hauria de fer, i això vol dir que no acaba d'estar en pau amb ell mateix, que té necessitat de brillar més, i a vegades risc amb la pilota, físicament no se'l veu explosiu, o sigui, nosaltres l'hem vist així a Pedri amb el Barça, l'hem vist èpoques molt bones i l'hem vist èpoques que no hi havia manera de reconèixer'l, i ara està passant-ho malament. També és veritat que en un moment que Pedri no està bé físicament, no és una mala lectura de De La Fuente pensar que tindrà mitja hora més una possible pròrroga, que Fabián estovi el partit i que Pedri pugui aparèixer en un escenari més agradable per ell, que en el fons és el que finalment ha passat.
11: Àlex, també aprofito per demanar-te, Àlex, en relació a tot això, si ara, clar, el proper partit contra França, qui ha de jugar, Fabián o Pedri?
10: Pedri tota la vida. Sí. A mi m'ha sorprès, la paraula és sorprès, però l'he entès. Després d'analitzar, l'he entès. És a dir, vam veure un Pedri que acabava bastant tocat o molt tocat físicament davant de Portugal. Per tant, jo crec que Luis de la Fuente ha preferit acabar el partit amb Pedri esperant un partit llarg, no? Amb la probabilitat de partit llarg, acabar-lo amb Pedri que no començar-lo, això per un costat. I per l'altre, l'obligació del seleccionador és mirar el partit immediat, no?
11: Espera't, Àlex, que sentirem Lamine a Televisió Espanyola.
12: Que ha sido un quebradero de cabeza, han tenido que cambiar al lateral porque no podía más Lamine Yamal. Enhorabuena, qué clasificación otra vez.
13: Bueno, muy felices por poder estar en semifinales otra vez. Llevamos muchos días aquí, queremos llegar hasta el final y muy contentos por la clasificación.
12: Partido complicado, recordaba el de Portugal, un equipo que en teoría debería proponer más, pero que acabáis hundiendo y acabáis encerrando. Muy difícil jugar contra bloques así, ¿no?
13: Sí, bueno, yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero pero bueno, es lo que es. Parece que no jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y pues bueno, es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
12: Y te cierran con ya no te digo con dos, con hasta cuatro jugadores te van a tapar.
13: Sí, bueno, es lo que hay, pero siempre hay uno solo, como el primer gol, que Pedro se queda solo. Todo lo que sea importante para el equipo, pues paso estaré, que hemos venido a ganar y es lo único que importa.
12: Bueno, pues queda el siguiente rival, que es Francia, rival también de AUPA, pero si alguien, hablábamos con el míster, se ha ganado ese derecho a decir, somos perfectamente capaces de eliminar a Francia, ya lo habéis hecho en las dos últimas veces, es España.
13: Sí, yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
12: Final anticipada antes de la verdadera final. Lamin, muchísimas gracias, enhorabuena una vez más.
11: Lamin llama a la televisió espanyola. Acaba, Àlex, amb el que comentaves de Pedri i Fabián.
10: Sí, no, deia això, que l'he entès perquè va acabar tocat físicament, per tant preferia acabar el partit amb ell, i després l'obligació d'un seleccionador deia que és mirar el partit que li toca en aquell moment, però també ha de mirar una mica el camí, no? I evidentment, si hi ha algun partit on podies donar-li una mica d'oxigen a Pedri, era avui, no? Davant de França no li donaràs, i en una hipotètica final encara menys. Per tant, ho he arribat a entendre.
11: Uh-huh. A veure, final anticipada, dimarts, 9 del vespre, Espanya jugarà per segona vegada a la seva història unes semifinals d'un Mundial, les últimes, les del 2010, contra Alemanya. És veritat que l'any 50, en el Mundial que es va jugar al Brasil, va quedar quarta, va ser de les quatre millors, però aleshores no hi havia el sistema d'eliminatòries que hi ha ara. A veure, Ricard, final anticipada, quin partit t'imagines?
14: Mira, haurem de començar a pensar-hi, perquè pot haver-hi molts partits diferents. França està sent una selecció molt més proactiva del que havíem vist amb Deschamps, però té una generació, o més d'una generació, màgica. No oblidem que busca la tercera final del Mundial consecutiva, que és una animalada, és una selecció que està marcant època, que es va quedar sense el segon Mundial, però que per un pèl, i ara mateix seria una selecció tan dominadora com el Brasil del Pelé, que va guanyar dos Mundials consecutius, o fins i tot l'Alemanya dels 90. Bé, jo crec que estem parlant d'una selecció d'època, la selecció francesa, amb futbolistes de perfils diferents, jugadors molt joves, és una selecció que encara té molt recorregut, però que probablement jugarà contra la selecció que més la incomoda. No és una casualitat que Espanya li hagi guanyat la semifinal de la Nations League, la semifinal de l'Eurocopa, perquè li pren la pilota, perquè obliga França a sentir-se incòmoda. França té quatre davanters ara, està jugant amb dos migcampistes i quatre davanters, dubto que deixem-se ho canviï, i si tu tens quatre davanters no t'agrada anar darrere de la pilota, la vols tenir-la. Espanya es defensa amb la pilota i hem de veure si França pressiona dalt i submet a Espanya, perquè Espanya sense pilota aleshores és Superman amb la kriptonita, o sigui, de cop i volta s'aprima moltíssim, o sigui que no sé, tinc clar què voldrà Espanya, no tinc tan clar què voldrà França, i és la que condicionarà el partit. Per mi és favorita França, que jo crec que és la millor selecció i la que té més qualitat individual per desencallar partits.
11: I si n'hi ha una, pel que diu el Ricard, Àlex, que pot presentar batalla a la favorita França, és la selecció espanyola.
10: Totalment. A veure, qualitativament és l'única que es pot equiparar a França, no? Que ara mateix està un punt per sobre, però que per manera de jugar, com deia el Ricard, però també per nivell dels seus futbolistes, en un bon dia de Lamine, en un bon dia de Pedri, en una bona versió de Rodri, en una bona versió d'Olmo, i en un dia on al darrere segueixis concedint poc i segueixis guanyant els duels, pot guanyar. Jo ho veig molt igualat. Potser un palet més per França, per tal com arriba i per tota la contundència que té. Potser sí, però és que si trobem bones versions d'Espanya, jo fins i tot et diria que el sostre d'Espanya no està per sota del sostre de França.
11: És la millor, Àlex, per tu, la millor generació de jugadors francesos, de selecció francesa?
10: Sí, mira, jo hi deia al programa que a mi aquesta França m'està agradant més que la França campiona del món el 2018 i la subcampiona del 2022. Crec que l'entrada d'Olise li ha donat aquest talent, aquest punt de talent que tenia, és a dir, sempre havia estat una selecció molt contundent però que li havia faltat un punt de joc, crec que li ha donat a Olise, crec que l'entrada d'Oconé també li ha fet molt bé i tot el, bé, totes les alternatives i totes les opcions que tenen a dalt són ultra contundents.
11: Tu estàs d'acord amb això que diem de la generació, Ricard? Tu és la, la millor França que recordes?
2: La del 98 no era una selecció amb tant talent, i aquesta selecció cada mundial ha anat millorant, perquè és que fixa't que han entrat Doué, Olise no existia en el 2018, dic dos titulars, tampoc no existia Barcolà, tampoc no existia Cherki, o sigui, han aparegut futbolistes nous. Estem parlant molt de mig camp cap endavant, però Upamecano Saliba és una parella de centrals que probablement és la millor parella del Mundial. És possible que no tinguin un porter que marqui diferències, però també tenen un davanter que marca diferències, que no, Espanya no el té, és a dir, la selecció espanyola no té un Mbappé que d'una jugada et canvia un partit, ni té, i si vols té la Minya Mal que el pots igualar a Dembélé, és a dir, però un jugador que té tant gol com Mbappé, la selecció espanyola necessita més el procés col·lectiu. Per mi sí, per mi és la millor generació de futbolistes francesos. Crec que no es pararà aquí, sinó que al segle XXI, com a mínim aquests pròxims mundials, potser estem parlant d'una hegemonia francesa de 4-5 mundials, i que això no vol dir que guanyi tots els campionats, perquè l'última el va perdre a la final, però vaja, que França estarà a les semifinals dels pròxims mundials, vaja, o hi ha un accident sideral, o serà una constant. És a dir, per mi França és el segle XXI el que Alemanya, Brasil, Itàlia han estat al segle XX.
11: Sí, sí, sí. Ara m'ho ets per aquí encara, eh? No té...
1: Sí, sóc aquí a l'estadi encara.
11: Sóc aquí a l'estadi, eh?
1: Sí, sí, sí. Hi ha encara molts aficionats aquí que no han sortit de l'estadi i que encara estan celebrant aquesta victòria. Som aquí a l'última anella, ja a punt de sortir al carrer, però s'han aglomerat molta gent, molts aficionats que celebren aquest pas a semifinals.
11: Ara la selecció juga dimarts, però no juga a Los Angeles, torna a jugar a Dallas, oi?
1: Ara a Dallas, un altre cop, sí, sí. Ara a Dallas, que és on va jugar contra Portugal els vuitens, doncs ara a Dallas un altre cop, demà ja la selecció espanyola ja vola cap a Dallas.
11: I escolta'm, t'ha donat la sensació per l'afició d'espanyola que t'envoltava que havien quedat contents amb l'actuació de la selecció, amb el canvi de Pedri de Fabián per Pedri, i com els has vist?
1: És que jo veig molta negativitat, ara ho comentava, que fins i tot els aficionats s'enfaden amb la mina, és que estan enfadats.
11: És el que deia el Ricard.
1: És que hauríeu d'haver vist què passava cada cop que la mina perdia la pilota, se li escapava un control. És que fins i tot l'insultàvem. Se li espera tant a la mina que la gent s'enfada i tot. I també en Pedri. Aquí molta gent considera que Pedri no està bé i que té un problema i mira, jo crec que ja ha caigut bé aquest canvi de Fabián per Pedri, perquè és veritat que tampoc hi ha molt consens amb Pedri, perquè tothom considera que no està en el seu millor moment.
11: És el que deies, Ricard, que el fet que siguin jugadors del Barça se'ls mira amb una doble lupa, eh?
2: Home, segur, segur. No, és evident això que dius, sí,
11: i amb el gol de l'empat de Bèlgica jo també ho he pensat, ostres, aquell gol que li guanya la posició Cubarsí, mira, després Cubarsí es refà amb el xut que genera el gol, però pobre nano, que ha fet un mundial impecable i potser només té la petita taca aquesta del...
2: Sí, la veritat és que jo crec que no defensa malament l'acció, sinó és que de Ketelari li guanya el duel i s'avança un pèl. Insisteixo, jo crec que el porter aquí ha de reaccionar. Jo entenc, o sigui, no, per mi no és una errada de Cubarsí, és una encerta de Ketelari, i després per mi que el porter no el protegeix. Unai Simón no té velocitat de reacció o sigui, un porter extraordinari aquella la salva i Cubarsí no surt a la foto. Jo crec que sempre busquem, diríem, responsables, i és lògic, jo també ho estic fent ara amb Unai Simón, però jo a Cubarsí l'exculparia. Jo crec que, com deia l'Àlex, ha fet un campionat extraordinari i no li sumaria
14: ni tan sols aquesta taca.
11: Mira, podem sentir Courtois a Dazón, a veure què diu el porter belga.
15: Un poco jodido, pero bueno, no pasa nada.
16: Bueno, primero preguntarte, ¿en qué momento te lesionas? ¿Cómo ha pasado?
15: No, en un golpeo largo a De Ketelaar, que iba bastante largo, me sentí algo sin más, entonces pensé que quizás estaba un poco cargado, porque bueno, llevaba ya, no sé, 30 balones en largo y al final obviamente el músculo se puede llegar a cansar. Luego en alguna parada pues lo notaba un poco, pero sin más, y luego en otro golpeo largo sentí que ya quizás iba a más, entonces por eso me senté un momento para que el médico me podía decir, vale, es esto, es lo otro, y bueno, luego pues llegamos a la pausa de hidratación y bueno, yo quise seguir, pero bueno, es verdad que no podía golpear 80 metros, ¿sabes? Eso no. Y pero bueno, luego el míster ha dicho, bueno, si no estás al 100%, pues te cambio y ya está, no pasa nada.
16: O sea, la decisión ha sido del míster, ¿no has pedido tú el cambio?
15: No, he dicho que estaba mal todavía, bueno, que no podía golpear en largo, pero sí quería seguir, o sea, que quería seguir 5 minutos por lo menos para ver qué tal, cómo se movía el partido, si no tenía que golpear mucho en largo, pues me podía manejar. Pero bueno, al final es el míster que decide y no hay problema, o sea, para mí también el equipo siempre va ante todo y si él quiere a alguien al 100%, pues no pasa nada.
16: Ostras, desde fuera es difícil de explicar, nosotros casi lo agradecemos porque nos estaba costando un mundo meterte un gol.
15: Sí, la verdad que sí, bueno, el primer gol es un poco mala suerte que el rebote vaya a Fabián, pero creo que mantuvimos bastante bien el control en defensa, es verdad que tenía algunas ocasiones, pero sin más. El segundo parte tenían más ocasiones y ahí ya me sentía muy bien con las paradas, con estar atento a la espalda, a los centros de Lamine y bueno, me encontraba bien y esperaba pues que iba a costar mucho meterme un segundo gol. Pero bueno, al final el fútbol es así y es en un mundial más.
16: Además Lammers entra frío, el disparo de Cubarsí lo deja muerto para Mikel Merino.
15: Sí, es verdad que el campo está muy seco y yo creo que él ya estaba antes a la pelota con las manos cuando llegó el balón y es mala suerte, pero bueno, al final el fútbol es así, tampoco hay que matarle al chico, yo creo que es un gran portero, ha hecho una gran temporada en el United, va a seguir siendo un gran portero y es una pena para él porque no lo merece. Pero bueno, al final eso es fútbol.
16: Vuestro mundial aún así es notable. Habéis tenido una muy buena actuación, ¿no?
15: Sí, yo creo que sí. Hemos ido de menos a más. Yo creo que hemos tenido algunas críticas un poco injustas también. Porque,
11: bé, és Courtois, bueno, els micròfons de Zone. Ara mateix passen 9 minuts de 11:45. Som al Club de la Mitjanit. Som a Catalunya Ràdio. No marxeu gaire lluny perquè de seguida parlem dels dos partits que completaran els quarts de final, l'Anglaterra-Noruega i l'Argentina-Suïssa.
17: El Mundial al Club de la Mitjanit. Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
18: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
19: 71.750 71750 sèrie 64.
17: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
20: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
17: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
21: Que m'ho va dir el seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixen, els jocs.
17: Rècords.
22: Per recordar en profunditat
18: Històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
6: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
21: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
6: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
22: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
23: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
6: El divan, el valor de la conversa.
24: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
6: El divan amb Sílvia Coppolo.
25: El divan s'hi està divinament.
6: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre. El Club de la Mitjanit, edició mundial.
0: Demà, a les 11 de la nit, tercer partit dels quarts de final d'aquest Mundial, Anglaterra contra Noruega, que és una de les grans revelacions, Joan, d'aquest Mundial. Demà se les haurà amb els anglesos.
4: Sí, que es va carregar Noruega al Brasil als vuitens. Camí un pèl més plàcid pels anglesos, tot i que han patit, perquè han superat el Congo 2-1 i a Mèxic 2-3. Noruega ja ha superat el seu millor resultat en un Mundial, que va ser a França 98, va arribar a vuitens, va caure en aquests vuitens contra Itàlia. Aquell dia va perdre 1-0. Saps qui va fer el gol d'Itàlia?
0: No, digue'm.
4: Christian Vieri.
0: Oh,
4: Christian Vieri. Amb Noruega hi jugaven aquell dia noms com Torandre Flo o Solskjaer. Ara l'estrella de Noruega, evidentment, és Haaland. 7 gols fins ara. Dues dianes contra el Brasil. Haaland, ara el sentirem en anglès, diu que és una gran sorpresa ser aquí.
26: I didn't expect this at all. I said it plenty of times. Even before the Brazil game, I didn't expect. And right now, I didn't expect it.
4: Haaland diu que és una sorpresa, que ho va dir abans de Brasil, que ho torna a dir ara. Vaja, històric el que ha fet Noruega fins ara. A l'altra banda,

0: Jo vaig dir l'altre dia, Sergi, quan sí. el Xavi va preguntar que si hi havia alguna sorpresa de les quatre, sí. jo la que veia més possible era la de Noruega amb Anglaterra. Les de la primera semifinal ja hem completat, han passat els dos favorits. Falta veure què passa amb l'Argentina i amb aquesta Anglaterra-Noruega. Com dius, un partidàs d'una selecció noruega que viu de les àrees, de Nilan i de Holland, perquè és una selecció alegre, però també molt permeable. En canvi, Anglaterra és una selecció molt més completa. Per mi és favorita Anglaterra. Però compta amb els noruecs, sobretot perquè és que Holland et canvia partits, et canvia competicions. Mira l'exhibició al festival contra el Brasil. I clar, mai pots estar segur jugant contra Holland.
1: Àlex, duel molt atractiu, especialment per aquesta rivalitat entre golejadors, entre Kane i Holland, eh?
2: I tant que sí, i per al tipus de joc dels dos equips, especialment d'Anglaterra, perquè Anglaterra, una altra cosa és si acaba guanyant o no acaba guanyant o acaba tenint més problemes, però els seus partits sempre són atractius, sempre són partits oberts, que en algun moment es trenquen, que hi ha gols i que en algun moment busca les transicions en les quals Noruega també és molt fort, amb Haaland, òbviament. Jo crec que l'atac posicional el té millor Noruega, però que Anglaterra, en transició, amb recursos, amb centrades a l'àrea, amb banqueta, té més nivell. El veig molt, molt igualat, el veig amb gols, i Anglaterra no hem d'oblidar que és l'equip que, abans de començar aquests quarts de final, era la selecció que més ocasions de gol havia creat. Li ha faltat aquest punt d'efectivitat, tot i tenir Kane. Per tant, jo aquí et posaria molta igualtat, però et posaria que s'ho emportarà a Anglaterra per un 55-45, però probablement per al factor Kane i per al factor aquest competitiu que tenen els anglesos més que els noruecs.
3: En Argentina nació y acá no podrá ver de Rosario hasta Miami un camino que atiré.
1: I la matinada de dissabte, diumenge, a les 3 de la matinada, aquí em sembla que farem tots l'esforç de quedar-nos, Fiti?
4: Sí, 100%.
1: A veure el partit. Argentina-Suïssa. Jo tinc una intuïció, Ricard, ara me la tombaràs, eh? Ara me la tombaràs.
0: No.
1: Jo tinc la intuïció que tot el que li ha... És a dir, que Argentina, tot el que li ha costat Déu i ajut arribar fins aquí... No sé, tinc la sensació que guanyarà fàcil. No, a veure, fàcil.
0: El peatge del patiment ja l'ha passat.
1: Exacte.
0: Mira, és una opció. És veritat que Suïssa és una selecció pesadíssima. O sigui, silenciosa, pesadíssima. Tu coneixes algú al món que vulgui que guanyi Suïssa?
1: No
0: té cap encant.
4: Algun suís, no, potser, Ricard.
0: Bé, a banda de suïssos, però tothom fa porres i no, tal. I Suïssa és com si no jugués al Mundial.
1: Sí, sí. No m'imagino aficionats esperant a l'aeroport de Berna l'arribada de la selecció suïssa.
0: No, ni tan sols, perquè allà dormen aviat, són molt civilitzats. O sigui, és una selecció que no té cap encant, però que, en canvi, és molt competitiva. O sigui, s'ha convertit en un bloc competitiu en Eurocopes i Mundials, en portar eliminatòries als penals, en perdre'n moltes, ara guanyar-la. Apareixen jugadors joves perquè a l'última Eurocopa van desaparèixer Sommer, Schärs, Demirovic, Shaqiri, però continuen apareixent jugadors joves. Heu dit que Manzambi és baixa, no, finalment?
4: Sí, és baixa.
0: Però és una selecció pesada. O sigui, és una selecció que si et despistes hi és, i que no té de mig camp cap endavant molta qualitat ni molt talent. És una selecció molt treballadora, molt incòmoda, molt reactiva, però que costa arrossegar. Tot i això, jo veig bastant favorita l'Argentina una mica en la teva línia. Crec que a Suïssa li falten coses com per poder ser a semifinals.
4: Mira, Ricard, perquè entenguis el contrast entre Suïssa i Argentina, vídeo a les xarxes socials els últims dies de la selecció argentina.
5: Nosotros acá tenemos, abajo del esternón, hay dos arterias que yo siempre digo, Dios la había puesto por algo.
6: Y todas estas cosas las digo porque vivo sufriendo a lo loco.
7: En los primeros momentos del infarto agudo, ese músculo cardíaco estaba ahí atontado todavía, se podía rehabilitar.
8: Y lo deja para Leo. Va Leo, la mete sobre el área, lindo centro, ¡está!
4: Mira, son imatges de l'últim partit contra Egipte que es combinen amb frases d'un metge i cardiòleg argentí reconegut arreu del món com René Favarolo. Per tant, no veig tampoc la selecció suïssa fent un vídeo
0: d'aquesta manera. Pensava que em presentaries el vídeo suís.
4: No existeix.
1: No el tenim, Ricard. No el

0: Tenim. A veure com ho veu l'Àlex. Àlex, com veus aquesta Argentina que li ha costat arribar fins aquí?
1: Sí, sí, sí, li ha costat els últims dos partits a Argentina, i jo crec que l'altre dia encara més. Crec que l'altre dia, amb el plantejament d'Scaloni, on va posar molta gent per dins, va entrar Paredes, va prescindir de Nico, que li donava amplitud, crec que li va costar més trobar Messi i es va encallar una mica més. I jo el que espero és un partit de ritme molt baix. Jo estic convençut de que o el partit d'Argentina o el d'Anglaterra anirà a la pròrroga i els penals, i veig dos partits molt, molt igualats. En el cas d'Argentina, Suïssa té un os dur, perquè a priori és, té més nivell Argentina, i jo crec que se l'acabaran portant, però Suïssa ja hem vist que fa partits molt incòmodes. Estem parlant molt dels gols encaixats en el cas de França, en el cas de la selecció espanyola, però és que Suïssa en porta 3 només encaixats, amb la qual cosa no ho tindrà gens fàcil, i una Argentina que ve estant poc fluida en aquests dos últims partits haurà de treballar-s'ho molt i haurà de mostrar una millor versió, però crec que s'ho acabaran portant en algun moment.
0: Avui ha confirmat el seleccionador suís que no jugarà amb en Zambi, l'estrella de l'equip. Això pot condicionar i força o què?
1: Sí, el que passa que l'últim partit ja el juguen sense ell, que evidentment és el jugador amb més perill a dalt. Jo crec que Suïssa no es posarà nerviosa i farà un pla de partit com el que vam veure en l'anterior eliminatòria, on esperarà, tancarà bé les línies de passada i li farà que s'equivoqui a Argentina. Clar que pot condicionar en l'aspecte ofensiu perquè perd punts a dalt, però no en el pla de partit, així que jo espero igualment un partit molt igualat i qui sap si una sorpresa.
0: Molt bé. Percentatge de favoritisme en aquest partit, Àlex.
1: 60 Argentina, 40 Suïssa.
0: Molt bé. Doncs diumenge ho comentarem tot plegat al club quan ja s'hagin disputat aquests dos partits. Àlex, gràcies, un dia més. Adéu-siau, bona nit.
1: Bona nit, un plaer.
0: Ricard, et demano també de tu, i així acabem el percentatge d'opcions d'Argentina i de Suïssa.
2: Em moc molt semblant a l'Àlex, eh? Potser, mira, pujaré a Argentina 65-35 i a Anglaterra, ha dit 55-45, crec, doncs sí. El mateix.
0: Vinga, doncs va, diumenge ho comentem tot. Ricard, molt bon cap bé. De setmana, gaudir d'aquests dos partits del cap de setmana.
2: Igualment, adéu, gràcies, Sergi, bé. Adéu.
0: Tinc l'Arbut també per aquí, que també aprofito per acomiadar-lo. Roger, si no tens alguna cosa així d'última hora per aquí als voltants de l'estadi, ens sentim en els pròxims dies.
3: Aquí res més, Sergi, que vagi bé, bona nit.
0: Vinga, adéu-siau, bona feina.
3: Adéu.
0: Aquests últims dies, el nostre company Francesc Lara ha anat al Mare Magnum de Barcelona, més concretament al Time Out Market. Per què? Doncs perquè allà, més enllà que és una referència gastronòmica, aquest Time Out Market, doncs allà s'hi ha instal·lat una pantalla gegant amb més de 7 metres quadrats, des de la qual s'hi han anat projectant tots els partits del Mundial que han coincidit amb l'horari d'obertura del centre comercial. Doncs bé, el lloc s'ha convertit en un lloc de peregrinatge per als aficionats de moltes seleccions, i sabeu d'aquí, especialment dels argentins. L'espai s'ha omplert aquests dies d'espectadors argentins que viuen a Barcelona, alguns que són de turisme a la ciutat. Els hem volgut preguntar, de fet el Francesc Lara els ho ha preguntat, per Leo Messi, 39 anys, 6 mundials a l'esquena, 21 gols, 8 en aquest mundial, i amb la possibilitat de fer més gran la llegenda. Com veuen els argentins de Barcelona a Leo Messi?
4: Yo siento que lo veo como mucho más confiado, porque tal vez el mundial pasado estaba con mucha presión de tener que ganar. Siento que puede estar más relajado ahora.
5: Y yo no tenía tanta expectativa y la verdad que nos sorprendió para bien. Veo a un Leo Messi muy enchufado, disfrutando mucho del fútbol. Siento que haber ganado el Mundial anterior le sacó como un peso a él. Es un gran desafío ser bicampeón mundialista, pero si hay alguien que lo pueda hacer, definitivamente es de la mano de Leo Messi.
6: Para Argentina lo veo muy fácil. Lo veo con ganas de ganar de vuelta a Messi. Lo veo muy bien físicamente, para lo que decían, y está con ganas, lo veo con ganas todavía.
7: Vamos a ganar el Mundial, su último Mundial, y lo va a hacer con todo.
8: Lo está dejando todo en la cancha para retirarse como se debe.
9: Patrimonio del fútbol y de la humanidad, ¿cómo no lo van a querer? Nosotros pensamos que iba a ser el último Mundial el anterior, y ahora lo tenemos en este, y estamos muy contentos. Estamos muy agradecidos de que esté en este Mundial. Sabemos que nos va a sacar adelante.
10: Va a ser un antes y un después para el fútbol. Creo que es un antes y un después para la historia de los Mundiales también. Es el máximo goleador, el mejor en este deporte. Seguramente sea difícil volver a vivir el fútbol como lo estamos viviendo hoy, por eso creo que también es tan importante que lo disfrutemos. Lo que suceda después no lo podemos predecir, lo que me importa es lo que va a suceder hoy, que vamos a tener otra vez la oportunidad de ser contemporáneos de un genio absoluto.
11: De lo que más aprendí y admiro de Messi es cómo maneja la frustración. Es un fenómeno en eso, un genio. Y pensaron que estaba olvidado, ¿eh? Estos 4 años. Es una bestia, es una bestia. Pero no es solo lo que hace adentro de la cancha, sino lo que hace afuera, cómo predica el fútbol, cómo predica la forma de jugador de fútbol a la que estábamos acostumbrados, cómo la cambió. Lo admiro muchísimo. Muchísimo.
12: No hay palabras. Obviamente, sé que en Barcelona es muy querido, sé que obviamente es el ídolo probablemente número uno, marcó historia, le cambió la cara al Barcelona, pero también lo hizo en Argentina. Y yo creo que en Argentina hay algo extra, y es que Messi creó, creo que una nueva identidad de argentinidad en el fútbol, que es distinta a la de Maradona, que era la bandera del fútbol argentino. Y ahora, compartida con Messi, creo que es algo nuevo y me parece espectacular.
13: El Mundial al Club de la Mitjanit.
0: Vinga, tanquem carpeta mundialista després de sentir aquests argentins que viuen a Barcelona parlant de Messi. 5 minuts i arribem a les 12. Laia Tudel, bona nit.
14: Què tal, bona nit.
0: Hem fet un passet més amb l'arribada de Iemi. Ahir ens ho explicaves. Sí. Avui han passat coses.
14: Sí, pràcticament ja definitiu, perquè el Barça ha arribat a un acord amb el Borussia Dortmund per aquest fitxatge de Karim Adeyemi, extrem de 24 anys. Finalment, el Barça pagarà 22 milions d'euros fixes, més 7 en variables, uns 7 milions que estan condicionats a títols i que Adeyemi tingui una participació destacada, per tant, a priori, no són de fàcil compliment. I ara el Borussia i el Barça el que estan fent és treballar en la redacció d'aquests contractes, per tant, som en el tram finalíssim de la incorporació d'Adeyemi. Esperen que, de fet, la setmana que ve, doncs, els temes burocràtics estiguin tancats, que Adeyemi ja es pugui incorporar a fer la pretemporada de Flick, i d'aquesta manera que reforça de moment la davantera Flick amb Gordon i ara Adeyemi.
0: Molt bé, doncs estarem pendents de tot el que vagi succeint al voltant de l'arribada d'Adeyemi al Barça, que, com ens explica la Laia, doncs està, bé, pràcticament feta. Laia, gràcies, bona nit.
14: Adeu.
13: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
15: Energia per recórrer carreteres infinites.
0: Vinga, va, parlem del Tour de França. Avui divendres s'ha disputat la 7a etapa de la ronda francesa, 175 quilòmetres, en final a Bordeus. S'ha imposat a l'esprint el belga Tim Merlier. Isaac Vilalta, bona nit.
16: Què tal? Bona nit, Sergi.
0: Com estàs?
16: Bé.
0: Escolta'm, després de la sacsejada d'ahir, avui una etapa més aviat tranquil·la, no? Una etapa maca, però, no?
16: Sí, això acostuma a passar, eh? Quan tens un dia de festa, l'endemà toca ressaca, i més amb aquesta calor, que de fet ha estat un dels fets diferencials del dia, eh? La calor que ha provocat que no hi hagués molts moviments. És cert que l'etapa està marcada per una fuga llarga de dos homes, que no eren perillosos, que tots tenien controlats des del darrere, i avui han treballat els equips dels sprinters. L'etapa s'ha resolt a l'esprint. Un sprint bonic, com quan sempre que guanya Merlier, que probablement és l'esprinter més elegant. També ha estat un sprint caòtic, algun dels favorits han quedat un puntet enrere, però sí, victòria d'etapa de Tim Merlier a l'esprint, i a la general no hi ha canvis, Tadej Pogacar, Mateo Groc.
0: Per als que no seguim tant el dia a dia i l'actualitat del món del ciclisme, aquest Merlier, que sabem que és un bon sprinter, però qui és aquest ciclista?
16: Ciclista belga que ve del món del ciclocross, que ja és veterà, 30, dic de memòria, 33 anys, i tampoc ha guanyat etapes a les tres grans, una al Giro, la Vuelta també n'ha guanyat, i el Tour de França en tres tours, dic, 33 anys, i només ha disputat tres tours, per tant, veiem que no és d'aquesta generació que despunten tan joves, ha guanyat 4 etapes ja en la seva trajectòria al Tour de França, i és un ciclista, tothom el respecta molt, perquè té aquesta elegància a l'hora de moure's a altes velocitats, en moments en què hi ha molts nervis, però mai té maniobres brutes, ni de bellugar els colzes, ni ell guanya la posició de manera sempre molt neta, i és, sens cap mena de dubte, un dels sprinters que té més classe.
0: A la general no hi ha canvis, entenc que no. Pogacar manté la distància, que era de gairebé 3 minuts, no?
16: Sí, 2:42 respecte de Jonas Vingegaard, la resta està més enrere. El propi Pogacar ho deia, que avui s'ha notat que les cames pesaven després de la festa d'ahir. Clar, jo no sé quan diu això, els altres com se'l deuen mirar. Pensaves, no, gràcies a tu, les tenim així les cames. Però sí, té la situació sota control.
0: Molt bé. Demà 8a etapa, què ens depararà?
16: Etapa entre Périgueux i Bergerac, Bergerac sempre ho recordem per aquella famosa contrarrellotge de Miguel Indurain que es va imposar a tothom, fins i tot als que no corrien. Etapa de 180 quilòmetres, amb dos ports de quarta que no són a prop de meta, similar a la d'avui. Potser un puntet més trencada, difícil que arriba la fuga, segur que hi haurà intents, però si haguéssim d'apostar per una resolució, jo crec que tornarem a veure un sprint.
0: Ho anirem seguint. Gràcies, Isaac.
16: Abraçada.
0: Adéu.
17: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Vinga, moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, avui l'ha seleccionat el Joan Arroyo, el responsable tècnic i musical del programa. Segur que la coneixeu. Song 2, de Blur, Mundial de l'any 98. No va ser la cançó oficial, però déu-n'hi-do el que va arribar a sonar durant aquell Mundial, especialment vinculada a la selecció anglesa. Ho deixem aquí. Bona nit, gràcies per ser-hi un dia més i descanseu. Ens retrobem demà. Hi haurà club a les 11 i diumenge també. Adéu-siau.
17: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
18: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han pogut localitzar. Antonio Sanz és conseller de l'ús d'emergències.
19: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en alguna fase y zona del incendio ya estamos avanzando. Esperemos que mañana sea un día.
18: Les 12 víctimes han morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. Durant la nit es mantindrà un dispositiu de 500 efectius dels bombers a la zona. Més notícies, Oriol Pujador.
20: 47 municipis catalans estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4, més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Els agents rurals també mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades.
18: S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Serós, al Segrià, en plena onada de calor. L'home de 64 anys es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. Gairebé 170 persones han necessitat ingrés hospitalari. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i són majoritàriament pacients de més de 70 anys.
20: El PSC tornaria a guanyar les eleccions de l'Ajuntament de Barcelona segons l'últim baròmetre de la ciutat. Esquerra, però, li trepitjaria els talons a només 2 punts de distància i s'acostaria als seus millors registres. Tot i perdre la meitat dels suports, Barcelona en Comú es mantindria com a tercera força i Aliança Catalana entraria al consistori en quart lloc en detriment de Junts, que cauria a la setena posició. Per sobre dels exconvergents hi hauria PP i Vox.
18: El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB desbanca el doble grau de Física i Matemàtiques com la nota de tall més alta per entrar a la universitat. Un 12,97 sobre 14. Aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre de 13. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials a la UPC, Medicina en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la UB. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat pel curs que ve i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demanada.

0: Un concert de Jordi Savall basat en els viatges de Marco Polo ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al 20 d'agost també hi actuaran, entre d'altres, The Corrs, Mònica Naranjo i Sopa de Cabra.
1: Per a la inauguració del certamen s'ha estrenat una versió ampliada de l'espectacle La Ruta de la Seda, del mestre Savall, que junta l'anada i tornada del viatge de Marco Polo. Ho explica el codirector del festival, Albert Mallol.
2: Però és el primer cop que hi presenta els dos conceptes, que van ser molt diferents, les tornades va ser més tumultuosa i l'anada molt més plàcida. Ha creat aquest nou espectacle que podrem veure per primer cop aquí a Porta Ferrada.
1: Després de l'obertura amb música antiga de Jordi Savall, el Festival de la Porta Ferrada presenta un cartell ple d'estils diferents, des de David Bisbal a Benjamín Clementín o Angus en Julia Stone, passant per Maria Arnal, el Petit de Calaril o Los Delincuentes, que fan la seva gira de retorn.
0: I als esports, la selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat pel partit per 2-1 a Bèlgica. Als quarts de final es jugarà contra França.
1: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs, el club blaugrana, s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables.
0: El Barça de bàsquet ha assegut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'E fins al 2030.
1: Més bàsquet encara, la Joventut ha anunciat el fitxatge de l'E pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'Unicaja i ha signat fins al 2028.
0: I al torneig de tenis de Wimbledon ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferrin 3 sets. Sinner, de la seva banda, ha guanyat el Serbi Djokovic també en tres parcials.
3: Fins aquí les notícies.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
6: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
5: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
6: Mans, els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí amb Quim Rutllant.
5: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
7: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
8: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
7: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
8: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
7: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
8: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.

0: Molt bona nit, i mai millor dit, perquè ara que entrem en cap de setmana, anem d'excursió. Molt benvinguts al programa No cal anar a Suïssa de Catalunya Ràdio, que aquest estiu també ens portarà arreu del país. Us hem enllestit una selecció de les millors sortides i les millors entrevistes, i avui amb un menú més que excel·lent. Primer, pujarem un bon cim, al Montcaro, als ports de Tortosa-Beceit. I després, a la segona part del programa, coneixerem un nou repte dels amics de l'associació Sostremetries. Repte que consisteix, com sabeu, a calcular amb precisió l'alçada de les muntanyes del Pirineu. I ves que no acabin detectant un nou cim de 3.000 metres aquí a Catalunya. Què? Bé, no? Doncs va, comencem. Salutacions de qui us parla, Gerard López. Pujarem al cim del Caro, o del Montcaro, des de la Caramella, i ho farem acompanyats d'un caminaire de primeríssima divisió a nivell mundial, que s'ho coneix prou bé i que, a més, ens ha dit que és una de les seves excursions preferides. Qui deu ser? D'aquí no res ho sabrem. Parlarem de les muntanyes del país i també de les muntanyes del món. I ho farem mentre fem camí pels ports de Tortosa-Beceit. I quan siguem a dalt del Montcaro, a 1.441 metres d'altura, mirarem el paisatge i segur que direm allò de...
1: No cal anar a Suïssa.
0: I com sempre, el primer que farem és l'habitual. Toca saludar primer de tot l'equip del programa, els nostres sospitosos habituals, perquè aquí expliquem el país des de tots els angles. Senyor Xavier Soler, el nostre senyor Soler, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Ja sabeu que el senyor Soler és l'home que pregunta pels carrers. Aquesta vegada, on heu anat a preguntar, pels ports de Tortosa?
2: Doncs Gerard, avui m'he mogut per zona coneguda, he de dir. He anat pels carrers del barri de Sant Andreu, de Barcelona, on hi treballo. Uh-huh. I, per tant, doncs, podreu conèixer què és el que sap algun company de feina.
0: O sigui, heu tingut la santa barra de no bellugar-vos d'allà on treballeu, no, per anar a fer les enquestes.
2: Ho mires des d'una perspectiva equivocada, Gerard.
0: Sí, de la teva, va. La seva. Molt bé, ara ho sabrem. Saludem també el nostre geògraf nacional, Guifré Lloses. Com estem?
3: Bona tarda.
0: Molt ben retrobat. Com sempre, la teva paraula per definir l'excursió d'avui.
3: La meva locució, muntanyam infinit.
0: Muntanyam infinit, perfecte. I com no podria ser d'altra manera, també donem la benvinguda al caminaire oficial del programa, l'home de les mil cames, l'excursionista estrella del programa que pujarà fins on calgui, sempre que al final hi hagi recompensa en forma, com no, de restaurant. Joan Vilaplana.
4: Si hi ha restaurant, allà que vaig. Que sí.
0: Joan, què anem de dir de la ruta que farem avui?
4: Doncs mira, que farem el punt culminant dels ports de Tortosa-Beceit, el Montcaro, o el Caro, com deies, de 1.441 metres. Una excursió exigent, com a mínim físicament, i que avui compartirem amb el nostre convidat.
0: I avui, Joan, t'he de dir que les teves altíssimes capacitats caminaires i d'esforç, que ningú posa en dubte, i que a més estan sobradament demostrades a cadascun dels programes que hem fet, sàpigues que es queden en poqueta coseta.
4: Si ja són poqueta cosa, avui ja, són una minúcia.
0: Es queden en molt poca cosa davant del convidat de luxe que ens acompanya avui. Òscar Cadiach, què tal? Molt benvingut al No cal anar a Suïssa.
5: Què tal? Bona tarda, com esteu?
4: Bona tarda.
5: Grans caminaires, ja ho veig.
0: Ja ho veus, ja. L'Òscar...
5: Bueno, ja ho sento.
4: Has fet escola, Òscar.
0: L'Òscar va ser un dels integrants d'aquesta mítica primera expedició catalana a coronar el sostre del món. Va fer cim, juntament amb l'Antoni Sors i Carles Vallès, un 28 d'agost del 1985. I va ser ell qui va enviar aquest missatge.
6: Òscar, aquí vas, em sents, canvi? T'escolto, canvi! Catalunya, salit el sostre del món, des de Catalunya, canvi! Òscar, m'escoltes, canvi! Sí, t'escolto. L'expedició baixa de Barcelona a comprar el seu primer objectiu, canvi.
0: Hem d'explicar als oients que per enganxar l'Òscar no ha sigut fàcil, perquè quan va fer el cim tenia 32 anys. Ara entens, si no ho tenim mal apuntat, 73?
5: Vas bé.
0: Però val a dir que et passes el dia amunt i avall. Ara, actualment, a què et dediques?
5: Ja ho has dit tu, sempre amunt, perquè, clar, si caiem o ens hem de tornar a aixecar, A què em dedico? Em dedico bastant a fer de guia de muntanya, a donar conferències, escriure també ara un llarg article de tota aquesta Pompeia, perquè ara es rememora molt i els temps també han canviat i també m'agrada molt doncs, donar a conèixer aquests territoris inaudits i territoris que jo he conegut i que m'ho he passat bé i que la gent em pugui gaudir d'aquests territoris. No?
1: A veure, Calna, Suïssa... No!

0: I amb la bona música, la bona música del cantautor de Camarles, Joan Rovira, tornem al Baix Ebre, Joan Vilaplana. A veure, com és aquesta excursió?
1: Home, per mi és una excursió exigent, exigentíssima. Ja sé que per l'Òscar segurament no, però jo crec que no per difícil, això que dèiem ara de si és una muntanya molt tècnica, no és una muntanya molt tècnica, sinó pel desnivell que cal salvar. Uns 1.200 metres en total i un recorregut que, a veure, has d'estar en forma perquè hi dedicaràs unes quantes hores. Són 15 o 17 quilòmetres entre anar i tornar.
0: Per tu, Òscar, és peix petit, oi?
2: No, a veure, com ha dit el Joan, no? El Joan és exigent, és una ascensió exigent. Clar, no sé d'on surt el Joan a començar l'excursió, però hi ha una part que la pots fer per una pista en cotxe, que arribes...
1: Sí, fins al pàrquing de la Caramella, sí. La proposàvem.
2: Sí, fins a la casa...
1: Fins a casa Carballo.
2: Sí. No sé, 17 quilòmetres, has comptat d'aquí a dalt i tornar.
1: Exacte.
2: La baixada és contundent, clar, la baixada és contundent, però he sentit parlar d'algú de restaurants, jo et diria que la baixada...
1: Això m'interessa.
2: Si la fas pel Mascar, o baixes al Mascar, a baix hi ha un restaurant, no? Al costat del refugi de Caro, no?
1: Estupendo.
2: I baixes uns 500 o 600 metres.
1: Clar, no,
2: ja no baixes els 1.100 o 1.200 metres que tindrà des del Mas fins dalt, no?
1: Clar, nosaltres plantejàvem la ruta anar i tornar pel mateix camí, diguéssim.
2: Val.
0: De fet, Òscar, aquesta pujada al Montcaro des del barranc de la Caramella és una de les rutes que ens vas proposar. No sé si és pel restaurant o no, però per què ens vas proposar aquesta i no una altra? Què té per tu aquesta d'especial?
2: Mira, d'entrada és, per mi, heu dit el Baix Ebre, per mi és la Catalunya insòlita, no? I és el cim més alt de la demarcació de Tarragona, no? Mm. I 1.441 metres. I ara aquí, aquestes excursions que fem properes, que diem, vam crear com un grup que n'hi diem els 14.800 sense l'ajut de l'oxigen artificial, no? I aleshores es tracta que els cims passin de 800 metres. I llavors vam dir, a part dels 14.800, que ja els hem fet, vam dir, doncs anem a fer els més alts de cada demarcació i els vam fer. Llavors vaig dir, una ruta bonica és aquesta, la Caramella. Què va passar? Que, clar, pesa molt el del restaurant, i el restaurant van decidir que baixaven tots al restaurant i em va tocar a mi anar a buscar el cotxe i tornar a baixar per la mateixa ruta, que en realitat ho vaig fer molt de gust, i després doncs vam trobar-nos a tots plegats al dinar de dalt del Mascar, no?
0: Queda clar, el Montcaro és el cim més alt dels ports de Tortosa-Beceit, però aquest racó dels ports va molt més enllà del Montcaro, evidentment. Per tant, mestre Lloses, il·lustra'ns una miqueta amb una primera aproximació acadèmica de què són els ports dins el conjunt del sistema muntanyós del nostre país. Va.
3: Doncs bé, Gerard, crec que m'agafo el fil que ja comentava l'Òscar Cadiac i avui ajudarem a trencar esquemes. Ja sabeu que som en un país ben ric en diversitat de paisatges, on grans formacions muntanyoses contribueixen a tenir unitats de paisatge ben diferents, però que hom associa generalment sempre cap al nord. Però, en canvi, l'imaginari col·lectiu sovint no para cap que a l'extrem sud hi trobem un massís imponent que, sense arribar a les fites pirinenques ni prepirinenques, és un autèntic conjunt muntanyós de primeríssim nivell. De fet, si hi parem atenció, als dos extrems del país hi tenim dues unitats muntanyoses d'alçades similars, ben properes a la costa, que s'alcen abruptament sobre grans planes, la plana de l'Empordà i el Rosselló al nord, i sobre el delta de l'Ebre al sud, i amb un domini perfecte d'una enorme parcel·la de territori. Són l'Albera al nord i els ports de Tortosa-Beceit al sud, el protagonista d'avui.
0: Tortosa-Beceit. Òscar, estàs d'acord amb aquesta esponerosa explicació del nostre geògraf?
2: Sí, i tant, totalment. Jo puc afegir que des d'aquest punt culminant del Mirador del Caro, diverses vegades he vist Mallorca, a més que si el dia és clar i depèn de l'hora en la que puges, si no ha pujat molt la calitxa del mar i això, pots veure les illes Columbrets molt, molt, molt properes, a sota mateix, baixen en picat, 1.400 metres, i aquest mateix dia que veus que veus Mallorca, normalment a l'hivern, si està nevat a la Serra de Tramuntana, pots veure el Pirineu. O sigui, tu estàs... que la teva vista no fa els 180 graus al mateix moment, però si que et gires cap al nord, doncs veus el Pirineu nevat, i si et gires cap al sud, veus Mallorca, no?
0: I, Òscar, creus que aquesta Catalunya insòlita, els ports de Tortosa són prou coneguts per la gent del nostre país? Què diries, que sí o que no?
2: Jo diria que no, però en certa manera també està bé, no? Però...
0: Doncs mira, crec que la resposta de la qüestió la té també el senyor Soler.
4: I en Soler també, tot posant els ulls en blanc.
0: Senyor Soler, estem expectants per conèixer si la gent que heu entrevistat coneix o no els ports de Tortosa.
5: Doncs, Gerard, em sap greu ser tan directe, però l'Òscar té raó. T'he de dir que no coneixen els ports gaire. Però primer de tot, presentarem els nostres entrevistats. Avui tenim al programa la Paula, el Xavi, la Luz, la Núria i el Raül. I a tots ells els he preguntat què els hi ve al cap quan senten els ports. I això és el que m'han dit.
6: Els ports. Mar.
7: Barceloneta.
8: Ui, res tampoc, però on riu?
9: Doncs un port amb vaixell.
0: No la toquen
5: no
0: gaire.
5: Bé. Sí que això ho hem de dir, que la Luz, per exemple, no ho sabia, però s'ho pren amb humor. Tots els nostres entrevistats s'ho prenen amb humor, això és important. L'única que podem dir que s'ha apropat una mica, això sí, és la Núria, que tot i no saber què són els ports, sí que ha encertat la zona.
10: Un poble.
6: I on l'ubicaries?
10: No ho sé, Tarragona.
5: Ha anat cap allà.
0: Òscar, què et sembla? Més o menys desitjaves que la gent no el conegui massa i sembla que anem per aquí. O almenys el barri de Sant Andreu, de Barcelona.
5: Correcte.
2: Bueno, sí, no, està bé que ho vingueu a conèixer també, i amb especificacions així, amb característiques d'aquests desnivells i d'aquests paisatges singulars de Catalunya, no?
3: Deixeu-me acabar, però, com sempre, fent una aproximació toponímica a l'excursió d'avui, tot recorrent al que és habitual, el mestre Coromines i el seu onomàstico.
0: Has dit mestre Coromines?
3: Exacte.
0: Has citat Joan Coromines al programa No cal anar a Suïssa?
3: He fet això.
0: Perquè ja saps que aquí no s'anomena Joan Coromines sense una sentida ovació. Endavant, pots continuar.
3: Joan Coromines era un gran excursionista, també. Doncs sembla ser que el nom de Caro es deu al nom que a la zona de Tortosa, però també al País Valencià, donen a una mena de duc o mussol. No sabem si la zona està plena d'aquestes aus, però si ho diu el mestre Coromines, segur que l'aproximació al topònim mereix ser ben considerada.
0: Òscar, no sé si pots afegir alguna cosa a aquesta també esponerosa explicació del nostre geògraf. No,
2: fantàstica. Realment, agafa ganes d'anar-hi, i agafa ganes d'anar-hi a reconèixer tots aquests racons, aquestes gúbies, aquests pics, aquests conglomerats que han encertat molt tota l'explicació. I no sabia això del duc aquest, del mussol. Doncs és una bona troballa, no?
0: Doncs amb aquesta troballa anem per feina, i ara sí, caminem una estoneta pel Caro, avui ben acompanyats amb l'alpinista Òscar Cadiach. A veure, algunes qüestions sobre la ruta. Joan, tu avui, amb vistes de la lleugeríssima superioritat física del nostre convidat respecte al teu rendiment habitual, només et deixarem comentar algunes qüestions més tècniques.
1: I jo crec que ja em deixeu massa.
0: Joan, ens avançaves que és una sortida exigent físicament.
1: Sí, és que és una excursió d'uns 15 quilòmetres i mig. Pujarem i baixarem per la mateixa ruta. També podríem fer una mica de variant. No baixar ben bé per on hem pujat. Pujarem des de 230 metres fins a 1440, per tant, farem gairebé 1.200 metres de desnivell i pujarem, com dèiem, al punt culminant del Baix Ebre, de les Terres de l'Ebre i de la demarcació de Tarragona.
0: Crec que és la tercera vegada que ho dius.
1: És la tercera vegada, però és que s'ha de reforçar això, perquè a més sortirem, com us deia, de l'aparcament de la Caramella, situat a 238 metres sobre el nivell del mar. Per tant,
0: crec que és la tercera vegada que ho
1: també,
0: dius.
1: No? Sí. Per tant, fotrem bona pujada i una bona baixada, 1.200 metres, calen bones cames.
0: La tercera vegada que ho dius.
1: O la quarta. S'ha de reforçar el missatge.
0: Sí, clar.
1: Ens caldran bones cames, tenir repris, per dir-ho d'alguna manera, perquè si no, no pujarem.
0: Quant temps invertirem aquí? Va.
1: És que es fa difícil de dir sortides així, que tenen bastant desnivell, perquè depèn del nostre ritme, especialment de pujada. Ja sabeu que si fos jo, m'hi podria tirar estar tot el dia ben bé.
0: M'imagino, Òscar, que deus anar com una gasela. Quant temps inverteixes amb aquesta ruta?
2: A veure, jo aquesta sessió l'he fet amb un grup de gent, fent algunes parades. Clar, surts des del mas aquest de Casa Carballo, no? Puges cap al coll de la Garrofera, voreges la Mola Castellona i puges fins al coll del mig. Aquí al coll del mig ja veus la visual de... Estàs a uns 1.000 o 900... Estàs a uns 900 metres i ja veus la visual... O 1.000 metres. Estàs a la visual de les antenes de Caro. I llavors ja vas vorejant fins al coll del Vicari i allà conflueixes amb la pista, la carretera que puja de baix, de la banda del Mascà, però que tu vas per un senderó, que la vas creuant, i arribes a dalt del cim de Caro. Peculiaritats que nosaltres vam trobar, bueno, que l'he fet 3 o 4 cops, a més, quan entrenava per al Broad Peak, per l'últim 8.000, era un desnivell que em venia molt de gust, perquè el podia, bueno, a part de que tenia una hora i mitja de cotxe o alguna cosa així per arribar-hi, després amb 3 hores podia estar dalt i després... bueno, però amb aquest grup jo hi posava unes 4 hores, eh? Unes 4 hores per arribar a dalt.
1: Per tant, Òscar, si hem d'entrenar per anar a fer un 8.000, el Caro és una bona opció, no? Pel que veig.
2: Bueno, clar, perquè cada vegada has d'anar cap al 8.000, doncs et surt complicat el tema, però aquí fas un bon entrenament. Algun any que ha plogut bastant, quan surts del mas passes molt a prop d'una variant de la ruta, que hi ha una cascada.
1: La cua de cavall,
2: la
1: no?
2: La cua de cavall, sí. I que pot estar molt maco. El que passa és que aquí, com que hi ha els desnivells tan brutals, l'aigua, de seguida s'escola i ja es queda cap a la banda de baix, no? Però normalment regalima. I després recordo especialment una vegada que vam anar tot el grup aquest, que érem 10 o 12, que sentíem uns cataclocs que eren les cabres hispàniques, no? Cabres. Que estaven de brama, no? Em sembla que es diu en català.
1: Sí.
2: I clar, lluitaven per estar al territori i les sentíem pel damunt nostre i sentíem els gestos, els crits que feien, i després no ho he vist més, perquè crec que ara n'hi ha moltes menys, van agafar moltes malalties, i a dalt n'hi havia una que no es movia, una que era molt gran.
0: No era pas l'estàtua aquella.
1: L'estàtua homenatge.
0: No, eh?
2: També algú la confon. Entre mig de les boires, quan puges per la carretera del Cargol, algú la confon. He vist una cabra.
0: Escolta, ara parlem de les cabres que trobem als ports, que també, per exemple, trobem a Montserrat, no? Que a més
2: sí,
0: et frustren.
2: Sí, són les mateixes. Que, bueno, les mateixes
0: sí. Sí, que et frustren, espècie, perquè, sí. Frustren, perquè tu per fer un pas t'hi estàs 5 minuts i ella amb 4 grimpades ja ho té fet. Fora de, diguem, d'aquí del nostre país, quan fas alguna ascensió d'aquestes en muntanyes, diguem, més feréstegues, has trobat algun animal, algun os, alguna cosa que diguis, hòstia...
2: Mira, curiosament m'he trobat la pantera de les neus, el snow leopard, i m'he trobat el llop. Bueno, trobar-me'ls de cara no, els he vist, eh? El que no he trobat, però així que he vist petjades, és l'os. I això ha sigut més aviat al Pirineu, on he vist les petjades de l'os i de l'os petit.
7: A veure, cal anar a Suïssa? No!
0: I ara sí, encarem la recta final, hem conegut una miqueta més els ports, hem proposat una ruta, els seus atractius, però ens hem deixat un detallet pel final, que habitualment ho fem al principi. Joan, a veure, si algú ens escolta i decideix, malgrat les teves explicacions, voler fer aquesta ruta i anar fins al punt més alt dels ports, quins requisits ha de tenir en compte, segons tu?
1: A veure, és una excursió per fer... El més recomanable és per fer-la d'octubre a abril o maig. Jo diria, perquè si no podem quedar ben torrats. En tot cas, recordem, sempre, sempre tenir la referència del camí a seguir, ja sigui amb un track o amb el mapa pertinent. Deixa'm afegir que... Jo diria que l'Òscar, més que de tracks, és de mapes en paper, oi?
2: Evidentment, aquí el tinc desplegat aquí al damunt, no tinc un de 1.25.000, i jo sempre he funcionat molt bé amb això, perquè té un al·licient més. Tu el tens a casa, veus en conjunt tot l'itinerari que vols fer, i aleshores et prepares aquesta excursió i pràcticament després tot coincideix, no? Tot ja ho tens en la ment, tens el sentit de l'orientació, que també és molt important, i saps on està el nord i et pots ajudar de la brújula. Evidentment que si enganxes un dia de boira ho tens també tot a punt, però llavors, com una vegada ens va passar, ens vam trobar una batuda de caçadors i evidentment ja s'havien instal·lat a les 6 del dematí i estaven amb els cartells anunciats i vam haver de canviar l'ascensió, vam fer també el Caro, però per un altre recorregut que vam anar més avall, que vam anar al barranc de Lloret, que és una mica més llarg, i també et porta al cim del Montcaro passant pels Pallers, o sigui, a la inversa, com si anessis del sur cap a l'est.
0: Doncs ja que parlem també de paper i d'altres usatges... Bomers Guifré, hi ha alguna proposta editorial que valgui la pena consultar per conèixer aquest racó de país que avui expliquem?
3: Doncs mira, Gerard, crec que sembla que avui coincidim en tot amb l'Òscar, perquè avui precisament us faré una recomanació diferent. Us recomano el mapa de l'editorial Piolet dels Ports a escala 1.25.000, que no sé si és el que té l'Òscar desplegat davant, sí. I d'una gran qualitat cartogràfica.
0: És el que tens, Òscar, ho saps?
2: No, tinc moment, però també el tinc a casa.
3: Ah, val.
2: El mapa topogràfic de Catalunya, espais naturals protegits, parc natural dels Ports, Vall de Roures, Arnes, Caro, Pla de la Galera, 25.000, de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
3: Doncs mira, nosaltres recomanem el de l'editorial Piolet dels Ports, escala 25.000, i d'una gran qualitat cartogràfica, excels en informació i detalls, i ben presentat visualment, i malgrat que amb els avenços tecnològics sembli que els mapes han quedat desfassats, res més lluny de la realitat si volem fer una bona aproximació i coneixement del territori. Per tant, cal reivindicar les poques editorials cartogràfiques que hi ha al país i que fan una gran feina.
0: En tot cas, està clar que la muntanya cal anar-hi preparat. Òscar, tu creus que hi anem més preparats que mai o al contrari? Com que ens envalentonem amb tanta tecnologia, hi anem amb més alegria que mai.
2: Les dues coses. El que passa que hi ha molt més practicant que mai. I com que mitjançant les xarxes tothom és capaç de fer-ho tot, doncs a vegades t'enfrontes amb la realitat i és una mica crua, no? Llavors... Jo penso que sempre s'ha d'anar preparat i ben informat, i quan no ho prepares i surt bé, et surt bé de xamba, però moltes vegades te'n dones compte tu mateix que cal preparar-ho, que si no, no pots anar per aquestes endurrials.
3: Mm. De fet, Òscar, això, quan veus aquelles acumulacions a l'Everest, què penses? Tothom té dret a fer cim? La qüestió comercial ha fet que l'anar, en aquest cas, a grans reptes, tothom hi tingui cabuda?
2: A veure, jo sí, no puc estar dient que no tingui la gent dret a no anar, a anar a les muntanyes, perquè si nosaltres, per començar, hem sigut, no els primers, però hem sigut molt difusors d'anar a les muntanyes fent conferències, fent xerrades, i això no podem ara estar dient que tu no hi vagis, que no et deixin anar a fer això quan ho estàs tu pregonant, no? El que passa, doncs, que un ha d'estar conscienciat i no s'acaba sols amb l'Everest, s'acaben amb moltes més muntanyes que allà i que hi van molts alpinistes. Jo diria que l'Everest cada vegada hi van més milionaris i menys alpinistes.
0: I creus, per tant, que l'Everest ha perdut aquella màgia icònica que potser tenia quan Edmund Hillary va pujar per primera vegada? O creus que continua encara sent la més alta i, per tant, continua tenint aquest valor extra que sempre tindrà?
2: Hi ha molta més informació, que això també ha fet que un gran canvi des de l'aparició de les xarxes i de les informacions que hi ha, perquè abans no existia aquest tipus d'informació, no existia pràcticament res. Ha millorat també el material, tot i que ara és molt més lleuger, molt més car i dura molt menys també, però tot ha variat. La muntanya és la mateixa. Hi ha moments que es pot gaudir d'aquesta muntanya sense gent, però són moments bastant especials, com l'època monzònica, quan nosaltres hi vam anar, l'any 85, era època monzònica, l'Everest, època monzònica, s'ha pujat 3 vegades, o 4, i això fa que són èpoques que no hi va la gent, perquè es transforma en una muntanya molt carregada de neu, molt perillosa. Nosaltres anàvem per una aresta, i aleshores els allaus cauen pels vessants del lateral. La gent quan hi va la primavera, que és normalment quan fa més bon temps, entre el 10 de maig i el 20 de maig. Sembla que tot el món que va a l'Everest tingui que pujar aquesta data, i aleshores que es transforma en
0: aquelles corrues que veiem,
2: sí, llarguíssimes,
0: oi? Llarguíssimes,
2: en les quals tu has de respectar el que tens al davant, perquè no pots estar allà fent curses i penjant-te de 50 persones d'una corda que està a punt de petar, que és el que passa de tant en tant, no?
0: I per acabar, com recordes l'arribada a Catalunya després d'haver estat els primers catalans a trepitjar el cim del món?
2: Fantàstica, perquè, bueno, jo he d'afegir en el meu cas que va néixer la meva filla pràcticament els mateixos dies, i en aquella època no anàvem a Morse des del camp base a la central de telègrafs de l'ASA, i de l'ASA calia passar per Beijing, que llavors ja anava per telegrama, i tot es demorava molt. I la notícia la vaig tenir, doncs, el... bueno, va ser un cúmul de confluències, un cúmul de glòria, un cúmul de fantàstic per mi. Que
0: va,
2: tot...
0: O sigui, va saber que eres pare amb codi morse.
2: Amb codi morse no, perquè ja s'havia desmuntat el camp base, perquè l'expedició va plegar veles immediatament després de fer el cim, ja no es va fer un altre intent, i això era l'1 de setembre, i llavors jo m'esperaven i vaig viatjar a Lhasa ràpidament amb un correu d'una expedició que entrava després de tardor, i tenien un Land Cruiser que havien regalat a la Chinese Mountaineering Association, que aquest se'ls ha de mimar molt perquè ens tractessin bé a les muntanyes i els permisos, i llavors em van portar a Lhasa en un dia, que normalment es feia en 3 dies, i ja era de nit i no vaig poder trucar, i l'endemà quan vaig trucar vaig saber que havia nascut la meva filla. Em vaig trucar per telèfon des de la central de telègrafs de Lhasa, en la qual cosa, doncs, va passar a l'Everest en un segon terme, i evidentment jo volia conèixer la meva filla ràpidament i arribar a casa, que va ser al cap de 5 dies.
0: És increïble. Ho deixarem aquí, realment hem acabat bé, no?
2: Perfectíssim. Amb un naixement, que té avui en dia 40 anys.
0: Molt bé. Doncs, Òscar, escolta, moltíssimes gràcies per haver compartit amb els oients del No Cal Anar a Suïssa les teves experiències globals i locals. Un plaer.
2: No Cal Anar a Suïssa, passem pel Montcaro i disfrutarem igualment.
0: Doncs fins a la pròxima, i per molts èxits i moltes guies encara per endavant. Adéu-siau.
2: Moltes gràcies.
0: Ja ho heu sentit, això de pujar cims i de coronar-los, l'Òscar en sap un munt, però de cims i de calcular-ne les alçades també en saben un munt els convidats de l'entrevista que us oferim tot seguit. I insistim una vegada més, pareu l'orella, perquè ves que aquest 2026 no tinguem alguna sorpresa pel Pirineu català.
7: A veure, cal anar a Suïssa? No!
0: Guifré Lloses, el nostre geògraf nacional. Para l'orella. Para l'orella, que amb l'entrevista que ara farem hauràs de llançar al foc, potser, tot el coneixement que has acumulat com a geògraf en aquest país.
11: No, molt interessant, eh? El projecte d'avui és una cosa que no és només una qüestió de casa nostra, sinó que les alçades, per exemple, de l'Himàlaia s'estan recalibrant també en projectes amb certa actualitat, i, per tant, pot semblar una tonteria, però actualitzar les alçades de les nostres muntanyes és una cosa que té molt valor i que de tant en tant s'ha de fer, i que s'ha de... una entrevista que promet.
0: Doncs això, perquè els dos convidats que tenim ja a taula, en David Segura i en Salvador Sala, què tal, com estem?
12: Hola, què tal?
0: Es dediquen just a això, a mesurar amb absoluta precisió les alçades de les muntanyes del nostre país i de més enllà. En David i en Salva són enginyers, tècnics en topografia i graduats en geomàtica, topografia...
12: i cartògrafs.
0: Tots dos formeu part de l'associació Sostremetries, perquè el vostre objectiu és aquest, no posar números al cim.
12: El nostre objectiu principal és donar veu a la nostra professió i fer-la conèixer, que és una professió molt bonica, i que som 5 amics de la universitat que després de la pandèmia vam decidir, doncs, de fer alguna cosa, doncs, per poder divulgar el que seria el nostre ofici.
0: Sí, un bon dia us ajunteu, decidiu això, no? Que voleu repassar els mesuraments de les muntanyes.
13: Sí, sí, va anar així, va ser...
0: Tal qual.
13: Tal qual, com comenta el Salva, teníem ganes de trobar-nos sortint de pandèmia, teníem els equips al cotxe, i així va començar la història del Montseny.
0: El Montseny, eh?
13: Correcte. Uh-huh. Aquell dia va ser el Roca Centella, que oficialment feia 990 i pico metres, i volíem saber si arribava als 1.000. El que passa és que justament allà hi ha un vèrtex, i aquí va sorgir el primer dubte, no? Si el vèrtex el consideraven part de la muntanya o no, perquè no és un element natural...
0: Ostres.
13: I aquí va començar tot.
0: Sí. Oficialment, un vèrtex geodèsic es considera també un... que s'ha de calcular?
13: Nosaltres no, perquè llavors no totes les muntanyes tenen un vèrtex, llavors hi hauria algunes que van dopades, no? Clar. Llavors nosaltres considerem l'element natural fixe.
0: Uh-huh. Vau fer una primera campanya de mesuraments, això que dèiem, entre el 2021 i el 2023, en aquest cas el Pirineu, entre Catalunya i l'Aragó, correcte?
13: Sí. Uh-huh.
0: Vau triar 10 cims, entre els quals hi havia la punta de Passet, el pic de Pedres Albes, el pic de Salenques a l'Aragó. Com recordeu aquest moment?
12: Bueno, aquest és com els inicis nostres, no? Que és com més de prova-assaig, no? Com hem de pujar la muntanya, com ens hem d'organitzar. Va ser un tema les primeres mesures, no? I de poder també trobar els primers resultats així com engrescadors, no? I que vam veure que realment aquí hi havia una possibilitat, doncs, de poder explicar com es mesura una muntanya i donar valor, diguem, i divulgar el nostre objectiu principal.
1: I per què aquests 10 cims i no uns altres? És a dir, quins criteris eren els que us feien decidir aquest cim el volem medir?
13: Sí, nosaltres vam veure que hi ha com un seguit de gent, hi ha molta gent que col·lecciona cims, hi ha moltes llistes de 3.000, i llavors el que buscàvem era això, era un projecte que en positiu i buscàvem un nou 3.000, no? Sumar, donar a conèixer una nova muntanya. I llavors per això vam començar primer al Pirineu Català, perquè ens feia més gràcia que fos més proper, i ens vam anar engrescant fins que vam trobar el primer 3.000, que va ser el Pico d'Hernales.
1: Buscàveu cims que estiguessin vorejant aquesta xifra dels 3.000.
12: Exacte. Nosaltres buscàvem, per dir-ho d'una manera, la polèmica, el que ens portava, doncs, al que seria, no? Perquè nosaltres, a banda de ser enginyers en topografia, som muntanyencs, ens agrada molt la muntanya, i la veritat ens fa una mica si fa 3.001 o 2.990. Però sí que hi ha col·leccionistes de llistes, no? I en aquest cas les llistes dels 3.000 estan com molt consolidades i buscàvem precisió i els cims que podien entrar dintre aquesta llista i els que sortien.
0: Clar. De fet, amb aquesta campanya, per entendre'ns, vau posar al descobert 2 cims que fins aleshores no arribarien als 3.000, però en realitat sí, superen aquests 3.000, no?
13: Sí, el Pico d'Hernales, que va ser el nostre company, el Miquel Soro, que és geògraf, que ens va posar sobre la pista. Aquest era un 3.000 que, depenent de la cartografia que consultessis, sí que ho havia sigut, havia desaparegut. Oficialment, per l'Instituto Geográfico d'Aragón, era un 2.999. Això era una cota molt estranya. I llavors això, vam veure que mai s'havia mesurat sobre el terreny, per tant, podíem aportar aquesta precisió i resoldre el dubte. I l'altre va ser el Pico Inferior de Gías, que era un cim totalment desconegut, ningú coneixia. No apareixia cap cartografia, ah. I va ser 3.000 per només 59 centímetres.
0: Per 59 centímetres.
1: I tots dos al Pirineu Aragonès, no?
13: Correcte, sí.
12: També em vam descatalogar. Va ser un?
13: Sí, el Claravides Occidental.
12: Claravides.
1: Sí,
12: Claravides. Sí. I el vam descatalogar no perquè pels 3.000 metres, que sí que feia 3.000 metres, sinó que el criteri que s'ha definit per poder dir que és un 3.000 en aquestes llistes, que seria fins al coll. O sigui, la diferència que hi havia del cim al coll no feia, diguem, el que estava establert en aquestes llistes, que eren 10 metres.
0: Val. És aquell concepte de la prominència.
1: Clar, el Maldito, que és un cim de la Maladeta, i després la Toca de Culebres, que és un cim adjacent al Vallivierna, si no m'equivoco.
13: Correcte.
1: Són cims que molta gent ha comptabilitzat com a 3.000 fets. He fet el Vallivierna, he passat a aquella...
13: El Pas del Cavall.
1: El Pas del Cavall, i he fet el Culebres també, no? I ara l'he de retirar de la meva llista. Clar, de 3.000. Sí. El criteri per saber si una muntanya l'hem de considerar com a tal o no, més o menys per on passa?
13: El tema és aquest, el criteri de prominència. No? Aquest no l'hem establert nosaltres. És un criteri que es va fixar als anys 90, el va adoptar la Unió Internacional d'Associacions d'Alpinisme, i nosaltres, com a enginyers en topografia, professionals de la mesura, juguem amb aquestes normes, 3.000 i prominència 10 metres. Llavors, volem ser rigorosos, aportem precisió, i la prominència, la definició ens diu que és el desnivell que hem de baixar des d'un cim, el desnivell mínim que hem de baixar des d'un cim per tal d'arribar a qualsevol altre cim, però de cota superior.
1: Ah.
13: Això és una mica difícil d'entendre, però si ens col·loquéssim a qualsevol cim que ens podem imaginar, a la Pica, jo he fet el cim de la Pica, començo a baixar, tinc gana, tinc set, m'aturo, m'enfilo una roca i faig un glob. Jo no puc dir que aquesta roca és un nou 3.000.
1: Clar, clar.
13: Perquè al final és una roca. Però si per enfilar-me aquesta roca ja he hagut de superar 10 metres de desnivell, al Pirineu es va decidir que això ja era un nou 3.000. Però és un criteri que nosaltres juguem amb aquestes normes. No l'hem establert nosaltres, és el que hi ha, i per tant...
0: I us sembla bé, aquest criteri?
13: Això és un altre debat, perquè realment...
12: S'estableix molt sobre l'orografia pròpia del territori. Els Alps són 40...
13: 30.
12: Són 40 o 30?
13: Per muntanyes de 4.000, als Alps es va establir un criteri de província 30.
1: Ah. I per tant, el Pirineu està establert en 10 metres, eh?
13: Sí, els 90 van establir 10 metres. Però és un criteri que no, està establert des del 90, potser caldria revisar, però el que em comentava el Salva, nosaltres aquí no pots fer una regla de 3. Si establim el mateix criteri pel Montseny que a Montserrat, són muntanyes de 1.000 metres, però els criteris, evidentment, han de ser diferents perquè l'orografia és molt diferent.
0: I en el vostre cas, quants metres creieu que haurien de tenir el Pirineu?
13: Prou de feina tenim, eh? Han completat la llista.
12: La veritat és que deien que és bastant... perquè en els moments que es va establir aquesta llista no hi havia mitjans de tanta precisió, i sí que la sorpresa nostra és que ens hem trobat cims fins i tot amb moltes diferències de cota molt grans. No sé, sí que hi havia els cims més emblemàtics, els Posets o Perdiguero, tots aquests cims que sí que estaven mesurats, però hi havia d'altres que no estaven mesurats. Llavors, que estaven en una cota, en una cartografia, i que hi havia moltes diferències dispars de metres. Llavors, clar, establir aquest criteri, havent diferències tan grans, doncs creiem que era... Nosaltres creiem que hauria, no sabem quan, però que hauria de ser més de 10 metres.
0: Més de 10, no? Una mica més selectius. Eh?
13: Sí.
0: Ara esteu en plena campanya, 2025-2026. Quins objectius us heu marcat?
13: Doncs bé, mira, nosaltres tot aquest anàlisi que fem durant l'hivern es basa en dades líders, i d'aquí anem triant els dubtes que caldria resoldre sobre el terreny. Llavors, per aquest estiu ens queden 53 objectius per mesurar. Són molts, i ara parlàvem de 10 cims, en tenim 53 per aquest estiu.
0: Déu-n'hi-do.
13: I això vol dir que se'ns gira molta feina.
0: Per tant, la campanya s'allargarà fins...

0: sortint a muntanya. Llavors, al final, portem tot l'equipatge que pot portar una persona, un alpinista, quan puja un cim d'aquestes característiques, però a més portem una antena GNSS, que és el que la gent coneix com un GPS, i és el que plantem al cim, en el punt concret, en el punt exactament més alt del cim, i llavors estem allà al voltant de mitja hora, tres quarts, rebent senyal i enregistrant totes aquestes dades.
1: Clar, ara dèieu que us heu d'estar mitja hora, tres quarts a dalt del cim. A vegades els cims són complicats d'estar-s'hi. No sé si us heu trobat algun cop en alguna situació meteorològica o per alguna altra causa que heu dit, hòstia, no sé si tinc prou temps aquí per... o algun moment una mica complicat.
2: Mira, aquest estiu passat mateix, en aquest cim que hem comentat amb el Dito, doncs aquí ens vam trobar una situació meteorològica bastant adversa i no és un cim fàcil d'arribar.
1: Imagino llamps.
2: Llamps i molt vent i neu. I va ser bastant èpic de dir, bueno, aquest cop ha anat bé. Perquè ja era el segon cop que intentàvem i estàvem molt a prop i era un dels cims que necessitàvem sí o sí, doncs, per poder diguem, divulgar més el nostre projecte. I
1: veu arriscar, pel que veig, és allò que van a fer 8 mils de l'Himàlaia, en aquell moment de, hosti, baixo o no baixo, vosaltres vau quedar al cim per fer-ho.
2: Jo crec que som gent molt prudenta i ho vam fer tot bastant correcte i va anar molt bé.
3: L'equipament inclou allò, un trípode que desplegueu a dalt, vull dir que si algú que ens escolta algun dia puja un cim i veu algú allà amb un trípode com aquells que veiem a la carretera quan fan obres,
0: vam començar així.
3: Sou vosaltres.
0: Vam començar així, amb trípodes de fusta que pesen moltíssim, ho pujàvem tot per si de cas, per si ens feia falta, però la veritat és que el projecte ha anat evolucionant, han entrat patrocinadors molt potents i ara anem bastant minimals, portem una antena molt petiteta que és molt potent, un mini geló de fibra de carboni que fa mig metre, un mini bípode... Llavors és tot molt reduït, però que ens permet, amb la màxima precisió, mesurar tot el que faci falta.
3: Pot ser que al final de la campanya actual, aquí a Catalunya, trobem un nou 3.000? Hi ha algun cim candidat que estigui a punt d'arribar i que, després de la vostra campanya... Tachin, tenim un nou 3.000.
0: És bastant probable. Hem descartat la punta Passet, no va arribar als 3.000 metres, tampoc el Besiberri del mig. També hem fet amidaments al Sollo, que si busqueu les nostres xarxes veureu que no arriba, però aquí seria per prominència. I hi ha un darrer candidat que no el podem desvetllar, però que té molt bona pinta.
2: Bàsicament estem aquí, com veieu, insistint amb la cerca del nou 3.000 sí. I que estem molt a prop, crec.
3: El teniu, però no ens el direu, eh? Però el teniu, eh?
2: Tenim els ulls fixats amunt.
3: Sí. Ai, amunt. Que el situaríem a la comarca de l'Alta Ribagorça.
2: El situaríem allà on hi ha les muntanyes més altes.
3: Molt rebé.

0: Al final, quines diferències trobeu quan teniu el càlcul i compareu amb la dada oficial? Estem parlant de centímetres, metres, fins i tot, sí. Alguna vegada? Quin és el cas més emblemàtic de dir, ostres, no té res a veure el que hem trobat amb el que...
1: Correcte, és el que deia el Salva abans. Les llistes més tradicionals el que feien era agafaven les cotes de la cartografia existent en aquell moment. No són llistes que mesurin muntanyes sobre el terreny com fem nosaltres. Llavors, comparant, per exemple, el Bon Didier té un error de 31 metres. Nosaltres, a l'estudi que hem fet, hem vist que 3 de cada 4 cims tenen un error de fins a 5 metres i un de cada 4 superior a 5 metres. Això no vol dir que estigui tot malament, que haguem de llançar mapes, eh? No, al contrari. Però les institucions el que fan és... No poden enviar un tècnic, ja ens agradaria a nosaltres anar-hi, a cada cim, a cada muntanya. Només fan els més emblemàtics o els més importants de cada regió. I per això són aquests errors, perquè al final els mapes és per triar una ruta, per anar d'un punt a un altre, no busquen aquesta precisió que nosaltres hem trobat en aquest afany de col·leccionisme. No?
0: I escolta, les vostres dades, que fan notar aquesta diferència, es poden convertir algun dia en dades oficials? Les feu arribar, per exemple? No sé, ara penso en l'ICGC, no? L'Institut Cartogràfic. No sé, per què les validin o... Com va això? Com funciona?
2: Bé, en el cas de Catalunya... encara no hem trobat aquest, sí. O no hem fet oficial aquest 3.000, però en el moment que així sigui, així ho farem. També nosaltres, això és una associació, nosaltres és tot transparent, si entreu a la nostra pàgina web, sostremetries.cat, doncs veureu tots els cims, les ressenyes dels cims que hem mesurat i com ho hem fet i tot. I llavors nosaltres el que sí que tenim és que quan pugem a dalt de les muntanyes i amb aquests receptors agafem les dades, no és agafar una dada i guardar-la, sinó que agafem moltes dades. I aquestes dades queden guardades en un arxiu que les pot analitzar qualsevol tècnic que entengui d'aquest sistema. I pel que fa a Catalunya, a l'Institut Cartogràfic, de moment no ens hi hem posat en contacte per aquest motiu, no? De que estem en la cerca d'aquest nou 3.000. Però sí que en Aragó, nosaltres, amb l'IGR, que és el seu institut, diguem, ens vam posar en contacte amb ells i els hi cedim el que seria les dades perquè puguin ells també fer els seus càlculs i puguin verificar que el treball i la metodologia que hem utilitzat és correcta.
0: Clar, el càlcul sempre depèn de la referència sobre el nivell del mar, no? Aquí, a la major part de Catalunya, tenim en compte la referència del conjunt de l'estat espanyol, que és el mar a l'alçada d'Alacant. Però, per exemple, a la Catalunya Nord tenen en compte la referència de l'estat francès, que és Marsella. Són molt diferents o són idèntics, això?
1: No, com... això, al final, el nivell del mar centra en les forces d'atracció que tinguem la Terra, no? Per resumir-ho, però, per exemple, si l'Institut Cartogràfic amb els homòlegs francesos van fer una mesura de la pica, referenciada cada un al seu mar, no?, a Alacant i Marsella, i a la seva pròpia ressenya crec que parlen de 7 centímetres de diferència. És poc, és molt, és el Mediterrani realment, sembla bastant, però si ho traslladéssim a altres cims com pot ser l'Everest, que és fronterer Xina-Nepal, uns ho referencien al mar de Bengala i els altres al mar Groc. Llavors aquí sí que hi hauria d'haver diferències, però com que és l'Everest, es van posar d'acord i van publicar una única cota.
0: Més enllà de recalcular altures, també esteu involucrats en un altre objectiu, que és el tema de publicar mapes i rutes del país en paper, no? I això ho feu a través de Món Editorial. Vau començar el 2011 amb això. Per la gent que no us coneix, què fa actualment Món Editorial?
2: Món Editorial es dedica a crear, diguem, contingut excursionista, mapes i guies per apropar l'excursionista al territori, en zones o indrets i unitats geogràfiques poc conegudes. I aquest és el principal objectiu en què va néixer Món Editorial.
0: I com és que un bon dia decidiu que això ens fa falta? El clic, quan arriba?
2: Mira, el clic potser ve una miqueta del 2001, travessant els Pirineus, vam passar per la vall de l'Avança, una vall remota del Pirineu, no? I que... no sé si va ser d'al·lucinacions de lo durs o cansats que vam arribar allà, no? Però lo sorprenent que ens va sorprendre aquesta vall, no? Jo és el que he dit, Uixent, doncs tota aquesta zona, i arribar a Uixent i dir que maca que és aquesta vall...
3: És que no calen
2: i de tornada, un temps després, voler retornar en aquest mateix indret i no trobar, doncs, guies i mapes excursionistes d'aquesta zona, i aquí és aquí on va néixer una miqueta el projecte de dir, ostres, com pot ser que un indret tan bonic, no?, i tan, amb tanta història també darrere de, que té aquesta vall, pel tema dels trementinaires i tot aquest tema d'això, sí, sí, com pot ser que no existeixi res, no? Llavors aquí va ser quan nosaltres vam dir, doncs, bueno, nosaltres som topògrafs, som cartògrafs, doncs, i per què no ens aventurem nosaltres a fer-ho?
0: Té present i té futur el mapa en paper?
2: Hauria de dir que sí, i així ho creiem, bàsicament perquè té la seva funció al mapa, no és només volum i paper, sinó que té la seva part cognitiva, en el sentit de que l'excursió vista des d'un mapa no és el mateix dia, sinó que es comença el dia abans. El dia abans, a través de la simbologia que porta el mapa, a través del que tu vols anar a fer, doncs, pots ja visualitzar, pots observar per allà on et mouràs, si aniràs pel fons de la vall, si pujaràs fins a la carena i llavors seguiràs fins al coll i arribaràs al cim, i per quina vessant tornaràs, no? Tota aquesta informació que és molt valuosa i que t'ofereix únicament el mapa, i el mapa amb una visió general, no el mapa amb una pantalla on veus una part petita del contingut, sinó un mapa el que ofereix aquesta part que no té de moment les pantalles, que és una visió gran del territori, de la unitat geogràfica, i que et permet, doncs, explorar el territori sense ser-hi.
0: Amb quin projecte esteu treballant ara?
2: Cap de Creus, el mapa excursionista del Cap de Creus, també amb totes les seves cales, i que és una zona també espectacular, un parc natural, doncs, on fora d'aquest contingut turístic, doncs, també existeixen molts senders i moltes zones per conèixer. Uh-huh. Això per una banda excursionista, i llavors fem mapes excursionistes i també fem mapes per viatjar en bicicleta, i hem tret dues últimes novetats, que una està a Aragó, que és a la serra Gran Gravel Ibèrica, doncs, que travessa per Penya Golosa a València fins a Penya Roia, a Sierra de Gúdar, que és una ruta en bicicleta circular d'uns 300 quilòmetres, i també l'altra és també que estem com buscant zones així singulars també a la zona d'Aragó, i una altra ruta que es diu la Dos Reinos, que està entre Aragó i Navarra.
0: Molt bé. Doncs això, hem parlat de sostremetries, hem parlat de món editorial, i hem parlat amb en Salvador Sala i amb en David Segura, que estan al capdavant de tots aquests projectes. Moltes gràcies. Estarem molt amatents de saber aquest possible nou 3000 que coneixerem o no d'aquí uns mesos. I, en qualsevol cas, molt agraïts que ens hagueu acompanyat.
2: Moltes gràcies per convidar-nos i ens ho hem passat molt bé.
1: Moltes gràcies. Fins aviat.
0: I ara marxem. Ja sabeu que si voleu recuperar l'àudio del programa podeu visitar amb avidesa la nostra pàgina del 3CAT, i també ens podeu fer arribar qualsevol suggerència al correu suissa@3cat.cat. Senyor Soler, com sempre, moltes gràcies per fer preguntes.
3: Un plaer.
0: Mestre Lloses, gràcies per donar respostes.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Joan Vilaplana, un plaer, com sempre.
5: El plaer és meu.
0: I gràcies també al tècnic, el senyor Víctor Villar, fent anar els pius de la taula de so del Suïssa. Salutacions de qui us parla, Gerard López Fageda. Gràcies també per acompanyar-nos, i recordeu que per gaudir d'un bon racó de país
6: no cal anar a Suïssa. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3CAT i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units exigeixen a l'Iran que es comprometi a posar fi als atacs contra vaixells a l'estret d'Hormuz i a mantenir i garantir la lliure navegació per aquesta ruta estratègica, sense peatges ni restriccions. Segons diversos els funcionaris nord-americans citats per l'agència Reuters, les converses mantingudes els darrers dies entre Washington i Teheran han estat productives. Fonts nord-americanes asseguren que l'Iran ha atribuït els incidents recents a una part descontrolada del seu propi sistema de seguretat. Washington considera que dins del règim hi podria haver una pugna de poder entre sectors més radicals i altres de més pragmàtics. La tensió a la zona ha augmentat després que tres embarcacions fossin atacades aquesta setmana. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha respost amb bombardejos contra objectius iranians. De fet, segons el Ministeri de Salut de l'Iran, en els atacs nord-americans han mort 17 persones i 115 han resultat ferides. Els bombardejos es van fer entre el 8 i el 9 de juliol en 6 ciutats iranianes. Teheran denuncia que els atacs vulneren l'alto el foc. Més notícies en format breu. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Serós, al Segrià, en plena onada de calor. L'home de 64 anys es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Això segons el Departament de Salut. Tracturada de viticultors des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia aquest divendres per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. L'única solució que hi veuen és arrencar ceps. David Cendra, cap de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
2: Aquest pagès que hagi d'arrencar, que no és la seva voluntat, com a mínim rebre uns imports i que puguin marxar el més sanejats possible del sector.
1: El PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Segons l'últim baròmetre de la ciutat, Esquerra, però, li trepitjaria els talons a només 2 punts de distància i s'acostaria als seus millors registres. Tot i perdre la meitat dels suports, Barcelona en Comú es mantindria com a tercera força i Junts s'enfonsaria a la setena posició, a favor d'Aliança Catalana, que entraria al consistori en quart lloc. El PP i Vox seguirien el partit de Sílvia Orriols de prop.

0: Un concert de Jordi Savall, basat en els viatges de Marco Polo, ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al 20 d'agost també hi actuaran, entre altres, De Cors, Mònica Naranjo i Sopa de Cabra. Per la inauguració del certamen s'ha estrenat una versió ampliada de l'espectacle La Ruta de la Seta, de la Seda, volíem dir, del mestre Savall, que ajunta l'anada i la tornada del viatge de Marco Polo. Ho explica el codirector del festival, Albert Mallol.
1: Però és el primer cop que hi presenta els dos conceptes, que van ser molt diferents, les tornades va ser més tumultuosa i l'anada molt més plàcida. Ha creat aquest nou espectacle que podrem veure per primer cop aquí a Portaferrada.
0: Esports, la selecció espanyola de futbol amb quatre catalans titulars s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. A Los Angeles, el combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un partit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables. El Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé fins al 2030. I victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de la setena etapa del Tour de França a la General sense canvis. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, continua amb el mallot groc de líder.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
4: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
3: Donem espai als testimonis en primera persona.
5: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
3: Fem reportatges.
6: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
3: I denúncia.
7: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
3: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
8: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
3: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
9: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
10: La cinta de Möbius.
9: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
10: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
9: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
10: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
11: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

0: L'Antàrtida sempre ens ha semblat molt lluny a la majoria dels mortals. Tot allò que a l'escola sortia al final del mapa semblava inassequible. Un dia, buscant a l'enciclopèdia, vaig saber que uns homes havien arribat al Pol Sud, amb abrics fets de pell. S'assemblaven als homes de les pel·lícules o als senyors de les novel·les de Jules Verne, i per això no m'ho acabava de creure. Pensava que es tractava d'un conte. En aquella foto dels primers exploradors no hi havia cap senyora, com en moltes imatges de la història. On eren les dones? Josefina Castellví, juntament amb Marta Estrada, va ser una de les primeres dones en arribar a l'Antàrtida. Això era l'any 84, gairebé un segle després d'aquells primers exploradors. La igualtat estava tan lluny com l'Antàrtida.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I per què us posem aquesta música avui? Quan passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, esteu sentint Les Dones i els Dies. Aquesta cançó segur que moltes vegades la vau conèixer per aquella banda dels 80 també, que era Duncan Do. Però en realitat era d'una senyora del country, la Lynn Anderson, que va guanyar molts diners amb aquesta cançó perquè va ser un èxit absolut. Tot i això, al seu home no li agradava gaire que la cantés, perquè deia que era una cançó una mica masculina, perquè parlava d'un anell d'or que li havia de regalar i no sé què, i deia les dones no han de regalar cap anell, les dones l'han de rebre. Una mica a l'Antàrtida estava també aquell senyor. Per què posem aquesta música avui? Doncs perquè avui coneixerem una biòloga marina, la Conxita Ávila, que ja hi ha anat 15 cops a l'Antàrtida, ja ha traspassat el somni que jo tenia de petita, però que encara lluita amb les reticències de qui no vol, de qui no volen veure a la fotografia encara de la història. Avui al programa parlarem de l'Antàrtida i també de flors, com aquesta cançó, aquest Rose Garden, com en aquesta cançó que sentim. Ai! A l'Antàrtida no hi haurien de néixer flors, perquè si neixen flors vol dir que la cosa va malament. Però segur que la nostra convidada d'avui en sap molt i molt de tot això. Benvinguts, benvingudes a Les Dones i els Dies.
1: Les Dones i els Dies, amunt els cors.

0: Jo crec que l'aventura encara està molt relacionada amb el món dels homes i durant molts anys, quan parlàvem d'expedicions científiques i, a més, a l'Antàrtida, només s'acceptaven homes. La participació de les dones estava vetada perquè es creia que les condicions eren massa dures o que causarien problemes logístics. Ja sabeu, les dones estem al món per causar qualsevol problema logístic i de qualsevol mena. No va ser fins a mitjans del segle XX que les primeres dones científiques van anar a l'Antàrtida. I avui tenim ganes de convidar a una dona que això de l'Antàrtida ho té bastant per la mà i, de fet, ja no causa problemes logístics, o sí, ara ho sabrem. És Conxita Ávila. Com estàs, Conxita?
1: Hola, què tal? Bé, bé.
0: Conxita Ávila és biòloga marina i oceanògrafa especialitzada en l'estudi dels ecosistemes marins, especialment del fons marí de l'Antàrtida. I clar, ara fèiem una mica de broma amb això dels problemes logístics, però aquest punt de reticència encara hi és, diries? En què les dones arribin al món de l'Antàrtida i diríem també en aquest món de la investigació? Es nota d'alguna manera?
1: Sí, a veure, ha millorat molt respecte a fa unes dècades, però encara hi ha reticències, sobretot en alguns àmbits en particular, no? On no està acostumada la gent a que les dones doncs, siguin les que prenen decisions, les que, doncs, en certa manera, dirigeixen, no?, la recerca o l'expedició. No?
0: I tu creus que té a veure amb el món de la ciència en general o diries que particularment el món de les expedicions és un pèl encara més dur per les dones?
1: A veure, això depèn també dels països i de moltes coses, no? Mm. En el món de la ciència la cosa ha millorat bastant. Tenim més dones que fan recerca a tots els nivells i que són boníssimes. En el món de les expedicions, clar, aquí també entra el tema logístic o el tema de certes activitats que certament encara doncs, estan més dominades pels homes, no? I aquí costa més que entrin les dones i quan entren doncs, no sempre són ben rebudes o ben acceptades per alguns entorns.
0: Ara m'ho explicaràs això, parlarem de l'Antàrtida segur, perquè ha estat un lloc molt important per tu a tots els nivells, però perquè ens fem a la idea una mica de la feina que fas, tu estudies el fons marí a l'Antàrtida, però també al nostre litoral i arreu del planeta, i què busques al fons del mar?
1: Sí, a veure, en el meu grup estudiem els organismes que viuen associats al fons marí, és a dir, el que s'anomena el bentos, que diguéssim seria comparat amb els organismes de l'aigua, que és el que tothom coneix com el plàncton, no? Doncs són els que estan no a dalt, sinó a baix. I bàsicament són animals com cargols, eriçons, estrelles de mar, esponges, molts tipus de cucs. N'hi ha moltíssims grups animals. Llavors, fem coses de biologia i ecologia d'aquestes espècies, volem saber la biodiversitat que hi ha, les espècies que hi ha, com viuen, com s'alimenten, com es reprodueixen, com es defensen, i també com els està afectant el canvi climàtic.
0: Clar, tu has dit, per exemple, en alguna entrevista que ens ha agradat molt, que sota el mar hi ha una farmàcia.
1: Sí, de sota el mar n'hi ha de tot. És com antigament, no?, la medicina xinesa i tot això, i en moltes cultures, no?, utilitzaven les plantes com a medicines, no? Això també està a sota del mar. És només que ens ha costat molts més anys arribar-hi perquè és més complicat, però hi ha animals que tenen molècules absolutament espectaculars. De fet, ja n'hi ha a les farmàcies, ja hi ha medicaments que s'estan administrant i que s'han trobat en organismes marins.
0: Sí, perquè a vegades no, crec que no ens imaginem, quan parlem d'expedicions, que també hi ha usos mèdics en allò que fem, sinó que no només estem fent salvant molt les distàncies, fent una mica de Jacques Cousteau.
1: A veure, fer de Jacques Cousteau és essencial, perquè si no saps el que hi ha, no ho pots protegir, però també hi ha una part, com tu dius, no?, una vessant més aplicada, no? I aquesta vessant moltes vegades doncs, ha sigut ignorada o bàsicament desconeguda, perquè és relativament senzill anar per la muntanya agafant plantetes, no?, o estudiant aquestes plantetes, tampoc cal agafar-les totes, no? Però en el fons del mar és bastant més complicat.
0: I baixar a l'Antàrtida m'imagino que encara més.
1: I anar a l'Antàrtida encara més, sí. Hi ha una logística molt important al darrere i clar, no és fàcil aconseguir projectes per anar, no és fàcil anar i no és fàcil anar amb un grup gran per fer moltes coses diferents, que és el que nosaltres acostumem a fer, no?
0: Clar, jo ara es parlava de Jacques Cousteau, però jo pensava, clar, jo com a nena me'n recordo que tenia aquest referent, el senyor del barret vermell.
1: Sí, sí,
0: però,
1: jo també.
0: Però no has tingut gaires, m'imagino, referents dones. Quan pensaves, quan eres petita, en el món de l'oceanografia, tu creus que en algun moment, fins i tot, vas tenir por, Conxita, o vas pensar, jo aquesta feina no la podré fer, o ni tan sols et podies imaginar tu mateixa com un Jacques Cousteau de la costa barcelonina?
1: No, és cert que hi havia molt pocs referents femenins, però alguns n'hi havia. Hi havia la Pepita Castellví, i n'hi havia algunes investigadores americanes, que jo vaig conèixer també, que encara algunes estan en actiu, no? La Lisa Levin o la Sylvia Earle. I, clar, jo veia aquests programes i a mi... Jo al·lucinava, no?, veient els fons marins, però mai vaig pensar, jo això no ho puc fer. Jo, de fet, quan vaig decidir la carrera que volia fer, vaig dir, vale, faré això.
0: I ho tenies claríssim.
1: Sí, no. A veure, jo vaig dubtar també entre diverses coses que m'agradaven molt, no? Però després vaig tenir molt clar que volia estudiar els animals i que volia estudiar els animals del mar. I en cap moment vaig dir, no, això no ho podré fer perquè sóc una dona. Però és cert que hi ha molts problemes pel fet de ser una dona i voler fer coses que típicament feien els homes. No?
0: Clar, jo ara t'he de preguntar quins són aquests problemes, perquè, clar, estem parlant així metafòricament, però posa'm exemples, perquè, clar, a mi em sembla que no hi ha d'haver diferències, i, de fet, hi ha estudis que diuen que fins i tot vosaltres ho podeu fer millor.
1: Això no ho sé, aquí ja entraríem en aspectes de que sempre hi ha, doncs, gent millor i pitjor en tots els sexes,
0: en tots els
1: gèneres.
0: Evidentment.
1: No sé...
0: Quins són els llocs on hi ha més reticències o més dificultats que dèiem sobre això?
1: A veure, com més amunt puges en, diguéssim, en els rangs acadèmics, per exemple, o de recerca, cada vegada hi ha menys dones. I això és per algun motiu, no? Potser no hi ha una discriminació activa, però sí que com a societat estem discriminant les dones, perquè... si al principi hi ha moltes dones i al final més que homes i al final n'hi ha més homes que dones, aquí alguna cosa passa, no? I bàsicament el que passa és que per les dones acostuma a ser molt més difícil, doncs, seguir la carrera investigadora, no? Per mil motius.
0: Per conciliació
1: familiars, de reconeixement, moltes coses, no? Fa uns anys vam fer una taula rodona, parlant també de dones i ciència, i una de les coses que sortia era el típic síndrome aquest de l'impostor, no? Que deien que les dones ho patim molt més, no? D'estar en un lloc i dir, ostres, vols dir que jo estaré preparada per fer això? Clar, això molts homes no s'ho plantegen directament, jo seré el jefe, jo seré no sé què, jo he pujat de categoria, i en canvi les dones és allò de dir... A veure, estàs segur que jo puc fer això? Clar, de vegades les dones també, en general, no, hem dubtat de si realment estem preparades per exercir un càrrec. No?
0: Però jo em referia...
1: I en realitat ho podem fer igual o millor que els homes, però existeix aquest síndrome, no? I és curiós. No?
0: Però jo em referia també a si d'alguna manera activament no us deixen que arribeu a determinats departaments o que investigueu sobre determinades coses, perquè, com dèiem abans, encara hi ha aquesta idea de que les dones al mar no hi fan res, sinó donen problemes logístics.
1: Jo no m'he trobat en el cas aquest, però sí que és cert que han sortit casos, no? I es coneixen casos en què ha passat, no? A mi no m'ha passat, però sí que és cert que, diguéssim, que te trobes amb problemes que saps que si fossis un home no te'ls trobaries, no? Que és molt més complicat fer coses que dius, home, si això ja ho han fet tres homes abans que jo, perquè jo no ho puc fer, no?
0: I
1: no,
0: a vegades
1: és que això és molt perillós, és molt difícil, fa molt de fred... I llavors van posant com barreres, no? I tu les has d'anar trencant totes, no?
0: Clar, això t'anava a dir, sí. Que, per exemple, a l'Antàrtida això es deu dir, aquí fa molt fred, això és molt perillós, aquí et pot passar qualsevol cosa, perquè encara hi ha allò de primer els nens i les dones, no?
1: Sí, i
0: els homes darrere. O sigui, aquella cosa que s'ha malentès, jo crec que amb cavallerositat, per en el fons convertir-nos també en éssers més petits.
1: I més febles, i més vulnerables, i no és així.
0: I tu dius, escolta, hi ha un neoprè fantàstic i jo baixaré on sigui, no?
1: De fet, és curiós, però jo he bussejat amb homes que han passat molt més fred que jo. No sé, també potser la capa de greix, no?, que també ens protegeix més, no sé. Això també depèn de les persones, jo crec.
0: No, evidentment,
1: però és cert que sent una dona, doncs et posen com més barreres, més... impediments, no?, per fer coses que els homes sap segur que no, perquè s'han fet abans i no els hi han posat aquestes barreres.
0: Perquè, com dèiem, aquí hi ha una part científica que també té a veure amb la part física, aquesta que dèiem, que d'anar a investigar, de fer una expedició, i no és només feina de laboratori. i potser aquesta és la pega principal.
1: Clar, no, i per exemple, no sé si vau veure el documental aquest que van fer quan van portar la Pepita Castellví per fer la pel·lícula aquesta sobre l'Antàrtida, no? Per exemple, es veia com s'havia de pujar per unes escales de corda al vaixell, no? Això sembla que, una dona, que complicat, no és tan complicat, vull dir, és fàcil, és igual de fàcil per un home que per una dona, pot caure igual un home que una dona. És cert que fa fred i que les mans, doncs, has de vigilar per agafar-te fort i que pots relliscar i que ja no anaves, però ens pot passar a tots de relliscar i caure, no només sí, sí. A les dones, no? No som aquestes...
0: No som princeses del pes.
1: Exacte, aquestes nenes fràgils, no?, que es trenquen amb una onada i clar, i quan parlem ja de bussejar, doncs ja la cosa, diguéssim, que encara t'ho posen més difícil, no?
0: Sí, tu has fet moltes classes de busseig, entenc.
1: Moltes classes? No, he fet els cursos que tocaven i he bussejat per tot arreu. Quan ens van demanar un nivell més alt, doncs em vaig haver de treure un curs d'un nivell més alt, però
0: has fet el que ha tocat.
1: Sí, he fet el que he pensat que havia de fer i mai m'he preocupat de que per ser dona no ho podria fer. Jo ho he fet d'una forma molt natural i m'ha semblat que ho podia fer igual que els homes.
0: Claríssim em queda.

0: Ai, aquesta nit estem veient oasis amb la Conxita Ávila, aquesta dona oceanògrafa, que ens agrada molt que hagi vingut avui a Les Dones i els Dies. És doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, especialitzada en Zoologia Marina, i ens agrada tot això que ens està explicant. I, a més, ella va formar part d'una exposició ja fa temps al Museu Marítim de Barcelona, que buscava també recuperar i explicar i visibilitzar el paper de les dones en el món marítim. I ens va molt bé aquesta exposició, que ja fa un temps que es va fer, però per saber encara i per recordar encara que el món, és a dir, que el món marí encara és un món que està molt associat als homes. I recordem que hi havia, doncs, tot un munt de prejudicis, podríem dir, que tenen a veure a vegades amb la cultura popular, i que en el món del mar s'han sentit moltes vegades, en el món dels pescadors, doncs, que, per exemple, la creença que les dones del mar portaven mala sort, que, per exemple, hi havia companyies que deien que no acceptaven dones i justificaven perquè no tenien cabines per dones, que una dona havia descobert, per exemple, que el mariner del costat de la seva cabina havia fet un forat per espiar-la mentre es despullava. Aquestes coses que semblen anècdotes, en realitat, són històries reals.
1: Sí, són històries reals, el que passa que avui en dia, per sort, la major part estan ben superades, no? És cert que hi ha hagut casos d'assetjament i casos, desgraciadament, que han acabat amb la mort d'alguna persona. Va passar en un vaixell del CSIC no fa gaire. I, clar, encara existeix, no?
0: Aquesta cultura. Què va passar?
1: Jo no ho sé perquè no ho he seguit molt, però sé que va haver-hi un assetjament i la noia, la pobra, la van tornar a ficar en el mateix vaixell amb el mateix... amb el mateix home que, en fi, que havia provocat això, no?
0: Clar,
1: i
0: situacions...
1: la noia va desaparèixer al mar.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, és molt trist que encara passin aquestes coses, la veritat.
0: Aquestes situacions, per això, quan en expedicions, com també hi ha molts homes, sobretot és un ambient molt, molt masculí, m'imagino que molt còmodes no deveu estar. Com ho viviu? Perquè, clar, estàs aïllat, a vegades durant mesos, durant setmanes, en un ambient... que pot ser hostil, a moments.
1: Sí, això depèn molt dels vaixells. Per exemple, els vaixells alemanys...
0: A mi m'han dit que t'agraden molt els vaixells alemanys.
1: A veure, és que són una passada. Tenen uns laboratoris fantàstics, es treballa molt bé, molt a gust, i n'hi ha moltes dones. I la veritat és que és un plaer treballar amb ells. Els vaixells d'altres països, doncs, per exemple, els de l'Estat espanyol són gestionats per militars. En un cas, no? Hi ha un cas que és de tècnics del CSIC, però quan són gestionats per militars, clar, és una jerarquia i és una manera de fer molt diferent de la que utilitzem els científics, no? I allà sí que hi ha una minoria de dones i, bé, poden passar aquestes coses, no? Que...
0: Tu personalment has tingut moments incòmodes on no has gaudit o has dit, mira, no m'ha passat res molt greu, però no tinc ganes de tornar a anar amb un vaixell amb militars, per exemple.
1: A veure, sempre poden haver-hi situacions desagradables. Per exemple, si tu ets la cap de l'expedició, doncs poden intentar passar-te per sobre perquè ets una dona i anar a parlar amb el primer home que hi ha del teu grup, que saben que és la persona de la teva mà dreta, que t'ajuda i tal, i intentar una mica fer-te el bypass, no? Això sí que m'ha passat. Però bàsicament ho has de solventar i has d'anar a parlar amb ells i dir, ei, que la cap de l'expedició sóc jo, m'ho has de dir a mi, no? Això acostuma a passar amb els vaixells militars, amb altres no. I després això, no? La manera de fer les coses, la manera de gestionar, doncs és molt diferent si és un vaixell de tècnics i persones, que hi ha homes i dones i que realment doncs, saben que estan allà per ajudar-te, que no sé, és un vaixell militar, que per molt que també diguin que volen ajudar-te, doncs de fet ells tenen la seva manera de fer, el seu ritme, el seu horari... I no sé, és molt més estricta.
0: Clar,
1: no?
0: I la vocació és una altra, m'imagino. Que per vosaltres la vocació és a veure si trobo aquest cuquet o aquesta espora.
1: Sí, o a veure si puc agafar una mostra en aquest lloc,
0: exacte,
1: que m'interessa molt.
0: Exacte.
1: Llavors et diuen, no, és que ara el torn dels que porten la Zodiac, els patrons ja s'ha acabat, ara han de descansar, i tu, vale, però ara estem aquí, m'ha costat 6 anys arribar a aquest punt per agafar una mostra i ara no me la deixes agafar.
0: Yeah.
1: I saps que de vegades el fet de ser dona o home també és important en aquestes coses. I llavors de vegades sí que és una mica frustrant, val? Però jo no m'he trobat realment en cap moment que diguis, doncs, no tornaré més, no? I això que de veritat hi va haver una vegada que ho vaig passar malament, però no per ser dona, sinó per ser dona catalana i independentista, que els
0: però com
1: militars, clar, és que és horrible, manar un vaixell així és horrible, llavors em van... denunciar perquè portava una petita estelada amb un collaret.
0: Ho dius de veritat?
1: Sí, sí, em van posar una denúncia al ministeri. Sí, sí.
0: Mare meva. Que no. I amb quin motiu?
1: Perquè clar, no em volia treure l'estelada del collaret. Imagina't.
0: Perill màxim.
1: Perill, esclar.
0: Perill sí. Màxim, Conxita
1: Ávila. Sí, jo tinc tots els pecats. Ser dona, ser catalana i ser indepè, tot.
0: Escolta, parlem de...
1: Però tot i així jo tornaria. Sí, vull dir, tornaré quan toqui. Vull dir, sí, no tinc cap problema en tornar perquè la feina allà m'encanta i...
0: Això t'anava a preguntar. Parlem de l'Antàrtida, perquè les primeres dones científiques espanyoles que hi van anar va ser finals dels 80-90, entre elles la Conxita, entre elles la Josefina Castellví, però quants cops hi has viatjat tu a l'Antàrtida i quan hi vas anar per primer cop, i si recordes aquest moment, segur que sí.
1: Sí, i tant. La Pepita va ser la primera i és una de les dones que ens ha marcat a totes les que han vingut després, no? La Dolors Baquer, la Marta... la Marta Estrada de Ciències del Mar, la Cèlia Marracé, vull dir, hi ha tot un grup de dones, doncs, l'Elisa Verdalet, que hem anat com a darrere, no? I ella ha sigut com la pionera, no? Clar, després jo he anat 15 vegades en diferents vaixells, en diferents bases, les dues primeres amb el vaixell alemany, el Polarstern, que és una meravella de vaixell, i el Mar de Weddell, que és un lloc també preciós. I la veritat és que tinc un record increïble, o sigui, va ser fantàstic.
0: Quina és la primera sensació quan arribes a un lloc com l'Antàrtida? Perquè jo crec que ha de ser molt emocionant, perquè és aquella cosa que veus en un mapa i penses que no hi podré ser-hi mai. A mi crec que em passaria això.
1: A mi el que més, la primera expedició, clar, era un lloc, era Alta Antàrtida, i era la sensació de veure la llum, no? O sigui, només hi havia aigua i gel. I llavors la llum, els efectes de la llum, no?, que et fan veure com si els icebergs flotessin sobre la línia de l'horitzó, i després rajos de sol reflectits de moltes maneres. O sigui, el gel, l'aigua i el cel, la llum, això va ser molt, molt espectacular.
0: Una
1: per
0: meravella.
1: Mi.
0: Sí. I el so, m'imagino, el so.
1: El so del gel, sí. Ah. A més, quan el vaixell va trencar en gel, que pot passar per sobre de plaques de gel que no són molt gruixudes, doncs aquell soroll de trencar el gel és espectacular, és brutal.
0: Ai, sí. Que m'amoïna l'Antàrtida amb tu, Conxita.

0: Conxita Ávila, oceanògrafa, explicant-nos mil històries com el soroll del gel que es trenca a l'Antàrtida, que jo ja m'hi he vist allà, eh? La veritat és que m'has fet una mica d'enveja, t'he de dir.
1: Pots anar com a turista.
0: Ja, però no és el mateix, no?
1: No, però ara hi ha molts turistes.
0: La gent es pensa que ho pot comprar tot amb els diners.
1: Sí, la gent s'ho pensa. I, desgraciadament... Molts ho aconsegueixen, no?
0: Sí, perquè el canvi climàtic... és a dir, tot el canvi climàtic segur que ha posat les coses molt difícils en aquesta part del món, però a més també la contaminació... Suposo que tu has vist també com ha evolucionat tot això des de les primeres vegades avui.
1: Sí, a veure, el canvi global no es veu a escala humana, val? Es veu a escales de temps més llarg, però sí que es veu com algunes espècies doncs, estan patint, per exemple, malalties o estan reduint el seu rang de distribució, de manera que això ja ens indica que això doncs, pot ser una tendència de llarga durada que pot portar a l'extinció d'algunes espècies o canvis en la seva distribució. Hi ha molts efectes dels humans als organismes del fons marí, molts més dels que ens pensàvem inicialment. De fet, estem trobant des de contaminants, metalls pesants, estem trobant pesticides com el DDT en esponges, en molts organismes, estem trobant plàstics... Per desgràcia,
0: els
1: també.
0: Els plàstics arriben a l'Antàrtida, eh?
1: Sí, els plàstics ja estan allà i estan en l'aigua, en els sediments, també s'han trobat en la neu, en el gel i, òbviament, en els organismes del fons marí, bentònics i també altres tipus pingüins i tot això.
0: M'imagino que tu l'Antàrtida ja la vius, no sé si com un fill, però com una segona casa, pràcticament. No sé quantes vegades hi has anat. Quantes vegades hi has anat?
1: Sí, 15 vegades. Sí,
0: 15
1: sí,
0: vegades. Sí. I, a més, clar, estones i t'hi passes una bona temporada. Ara, a l'Antàrtida, per exemple, hi ha una setantena de bases de 30 països diferents, que no m'ho imagino, això.
1: N'hi ha més, n'hi ha més.
0: N'hi ha més, eh, ja?
1: N'hi ha més. N'hi ha algunes que són només estacionals, només obertes a l'estiu austral, que és quan aquí és Nadal, bàsicament, i altres que estan tot l'any, que aquestes són molt poques, i que fan estudis, per exemple, de l'atmosfera i de meteorologia i de coses, doncs, d'astronomia, de coses que es poden fer durant tot l'any, però hi ha altres coses que no es poden fer a l'hivern, perquè allà a l'hivern, doncs, a part de que fa molt de fred, fa moltíssim vent i és molt fosc. I llavors moltes activitats no es poden fer.
0: Clar, la biòloga i oceanògrafa Josefina Castellví va ser la primera directora de la base espanyola a l'Antàrtida, que justament es diu Juan Carlos I, però tu tens ganes de que li canviïn el nom. I de fet seria una manera, oi, sí, de que es veigués recompensada tota la feina que ha fet aquesta dona.
1: Jo he proposat que la base s'hauria de dir Pepita Castellví o Josefina Castellví, però de moment no m'han fet ni cas. Sé que el grup de...
0: Estan decidint els de l'Armada o què?
1: Espero que no, perquè aquests segur que no canviarien, però hi ha un grup de gent a l'Institut de Ciències del Mar, que és del CSIC, que també està en aquesta línia, no sé si ho aconseguiran, òbviament tenen tot el meu suport. El problema és que hi ha coses a l'estat espanyol que no són fàcils de canviar.
0: Ja.
1: Jo sempre parlo de la base de Livingston en tots els meus articles de recerca.
0: Tu dius així, base de Livingston
1: i... Base espanyola Livingston.
0: Exacte.
1: És que aquest senyor...
0: T'agrada més el Livingston que Juan Carlos I, per dir-ho ràpid i malament.
1: No direm res més, perquè no seria
0: més
1: políticament correcte.
0: Que encara et posaran una altra denúncia i me la posaran a mi, també, t'ho dic. Escolta, no. Com és el dia a dia per això a l'Antàrtida? Perquè jo crec que hi ha molta literatura sobre com és estar a l'espai. S'ha parlat molt de si doncs, la pressió dels astronautes, de moltes coses, però clar, el mar o l'Antàrtida, en aquest cas, com que ens pensem que és una mica, que s'assembla més a anar a peu pla pel món, doncs sembla que ha de ser gairebé el mateix que estar en un altre lloc, però no és així, oi?
1: No, també depèn molt si és en un vaixell o si és en una base. Si estàs en un vaixell, doncs clar, et pots... desplaçar, si hi ha qualsevol problema doncs pots anar a un lloc o a un altre, encara que les distàncies són molt grans, sembla que és petit, però és un continent enorme, i està molt lluny de per exemple, la zona de la península Antàrtica, on nosaltres anem normalment, està a 1.300 quilòmetres de Sud-amèrica, vull dir que estàs molt lluny,
0: sí,
1: val?
0: Sí.
1: Són dies de navegació, i si estàs a l'altra banda, per exemple, al mar de Weddell fins a Sud-àfrica, encara és més lluny, encara trigues més. Però a les bases, clar, et quedes allà allà i estàs aïllat, no? I si fa bon temps, si tens un accident i fa bon temps, encara et poden venir a rescatar amb helicòpter, si n'hi ha algun helicòpter, però si no, et quedes allà, o sigui, no hi ha
0: sortida. Això t'ha passat?
1: Ens va passar que vam haver d'extreure una persona del meu grup que va tenir una pedra al ronyó i vam tenir la sort que hi havia l'helicòpter que va poder venir, que el va portar a una altra illa on hi ha un aeroport i el van poder portar a Punta Arenas i el van operar. O sigui, va trigar 6 hores en arribar i operar-lo.
0: I penses en això de vegades? T'agafa una mica de por? No, eh?
1: No, perquè si pensessis en totes les coses que poden passar, doncs no hi aniries.
0: No sortiries de casa.
1: Però molta gent ho diu, ah, jo vull venir, jo vull anar amb tu, porta'm la maleta. Però després, quan s'ho pensen bé, diuen, ostres, és que estaré allà aïllat i si passa alguna cosa, llavors la gent ja de vegades s'ho pensen més. No?
0: I tu, per exemple, que has sigut mare, com has portat tota aquesta qüestió? Perquè ja saps que les mares, quan se'n van a fer expedicions, tenen molt mala fama.
1: Sí.
0: Diuen, deixes els teus fills sols, ets una mala mare.
1: Sí, sí,
0: no t'ho han dit potser a la cara, però ho han pensat.
1: Sí, perquè clar, els homes poden anar de viatge per tot el món i no passa res, però les dones... Ui,
0: no se
1: t'acudeixis. Sí, sí. No, a veure, jo vaig fer dues campanyes amb el vaixell alemany. La primera era abans de quedar-me embarassada. Vaig renunciar a una altra campanya perquè estava fent un tractament per poder tenir fills, perquè jo tenia endometriosi. Això és una cosa que ens passa a les dones i els homes mai pateixen,
0: exacte,
1: no saben el que és. Uh-huh. És una cosa que jo no he dit mai a ningú, ara ho estic dient perquè ara ja ha passat, no? Però
0: això vol dir molt dolor, fer expedicions amb molt dolor i trobar-se infinitament malament.
1: Condiciona molt quan tu saps que has de treballar, has de tirar-te a l'aigua a bussejar o el que sigui i tu no estàs bé. I és, bueno, una cosa que és bastant, en fi, fastidiosa, no?
0: Sí. I a més, en aquests ambients que dèiem, també amb molts homes, amb la falta d'espais adequats, de vegades, per les dones...
1: No, manca d'intimitat, més que res, no? D'espais, a veure, no passa res per compartir espais,
0: però
1: no?
0: Intimitat, equipaments...
1: Però vaja, diguéssim que això se supera, no? Llavors, quan vaig tenir les meves filles, que són bessones, vaig estar 4 anys sense anar a cap expedició.
0: I això era perquè tu volies o perquè creies?
1: Això era perquè jo pensava que no les podia deixar, perquè pensava que el seu pare no se'n sortiria, òbviament. I la primera
0: què
1: campanya...
0: Què vol dir, òbviament?
1: Perquè escolta'm, hi ha homes que cuiden molt bé, que són molt, que tenen facilitat, i altres que no. I llavors, aquest no tenia facilitat. Llavors, la primera campanya que vaig anar, vaig deixar les meves filles amb la meva mare, el seu pare, òbviament, i vaig posar també una cangur a estones perquè és que jo veia que si no, no se'n sortiria, perquè dos nenes de 4 anys donen molta feina. I vaig deixar tot organitzat al màxim que vaig poder, o sigui, inclús menjar congelat, de tot, vull dir, tot, regals de Nadal, tot.
0: Sí, me'n vaig a l'Antàrtida, però deixo el menjar congelat, perdona, però és el titular de l'entrevista.
1: Sí,
0: sí.
1: El menjar, els regals, tot, o sigui, les compres fetes,
0: les cures i les dones.
1: Tot.
0: Ai, mare meva.
1: I després ja a partir d'aquí, doncs la cosa ja va anar sent una mica més fàcil, no?, i també les meves filles de seguida es van acostumar, no? Al principi, les primeres campanyes que elles ja hi eren, doncs encara no teníem aquestes videoconferències, no?, que podem fer ara, que ara podem parlar doncs un cop cada 2 o 3 dies per videoconferència o així. Abans doncs només hi havia el fax i alguna trucada que valien un ull de la cara, havies de pagar-les, i enviaven dibuixets per fax i jo els posava allà al camarot i, bueno. I ja ho van anar entenent, no? I bé, no he tingut cap problema. De fet, una de les meves filles també és biòloga marina com jo i està fent la tesi doctoral amb gorgònies d'aquí del Mediterrani. O sigui que...
0: Alguna
1: cosa
0: alguna
1: li hem passat.
0: Alguna llavoreta bona ha quedat aquí.
1: Sí, sí.
0: De tota manera, jo ara quan m'explicaves això, o sigui, això, carmanyoles congelades i me'n vaig a l'Antàrtida, estava pensant que, clar, la culpabilitat... Segur que hi era. Alguna vegada, allò...
1: Sí,
0: bussejant per sota l'Antàrtida, vas dir que pesar una mica més que els altres.
1: Sí, clar, i pateixes, perquè penses, ostres, ara aquesta s'ha torçat el turmell, pobreta, i jo no estic, a veure, saps? I notes que està mig plorant, i que et dius que em fa mal, i tu et sents que, ostres, potser hauria d'estar allà, no? Però, clar, són coses que passen i no pots estar pendent de tot.
0: A més, m'imagino que, a part, vull dir que ara n'estàs molt orgullosa del que has fet. És a dir, que les teves filles han estat bé, no els hi ha passat res.
1: Sí, no, i elles també estan orgulloses, no? Però sí que és veritat que sempre et queda la coseta, no?, de dir, ai, en aquest moment que passa això i no estic, no? però jo crec que això també les fa elles més fortes, no? I no sé.
0: I que potser ens hem de treure culpabilitat una mica, no, les dones?
1: Sí, segur que sí, perquè, perquè això els homes no ho tenen.
0: La teva parella no sé si es dedica, però si hagués hagut de fer això ho hagués fet i no hagués passat res.
1: Sí, sí,
0: i
1: clar.
0: I tu hagués estat allà...
1: Sí, sí, segur, segur.
0: Fent carmanyola sense congelar, però allà.
1: Sí, sí, exacte.

0: Parlem amb la Conxita Ávila, que és biòloga marina, i ho he dit oceanògrafa abans, però no exactament, hi ha una mica de diferència.
1: Sí, són dos carreres diferents. Oceanografia és més estudi de les masses d'aigua i tot això, i física
0: que
1: i química de l'aigua.
0: Que nosaltres, com som de lletres, ho fem tot grosses. Què vull dir?
1: No, jo soc més de la biologia marina. Sí.
0: Vaja, però ja veiem una mica tota aquesta feina que estàs fent, el que dèiem, l'Antàrtida, aquesta relació tan especial, i també que, clar, em parles de totes les coses importants que has fet, però tot i així, amb aquest pes, no, a vegades amb la por de fer-les i també sentint que potser en alguns moments has abandonat a la família, com aquell que diu, quan jo crec que vaja, que el que has fet és molt, molt important i segurament no es podia haver fet d'una altra manera, tampoc. Vull dir, no, les dones hem d'aprendre a fer això, també.
1: Sí, hem d'aprendre a no sentir-nos culpables de fer la nostra feina ben feta, no? I de vegades costa, però sí, sí, sí, tens raó.
0: Ara, en quin moment estàs? O sigui, tens ganes de seguir continuant a l'Antàrtida? Quan ens fem més grans, o és una cosa que es fa més de jove i després ja, quan un es tranquil·litza, diu, no, això ja... Anem a mirar una mica aquí al costat a Aigües Tortes.
1: No, això depèn molt de les persones, no? N'hi ha gent que va un cop o dos i ja té suficient... N'hi ha gent que quan va es queda enganxada, com jo i com molts altres, perquè és el que nosaltres li diem el virus antàrtic, no? Que t'agafa el virus i ja no pots parar, no? De fet, nosaltres, al llarg de tots els anys que hem treballat, el meu grup de recerca, doncs hem fet coses en alguns projectes només de l'Antàrtida i en altres projectes hem fet coses comparant organismes, per exemple, del Mediterrani, de zones tropicals i de l'Antàrtida. Llavors, podem fer moltes coses diferents, però jo no vull deixar de treballar a l'Antàrtida.
0: No vols deixar-ho,
1: no,
0: eh?
1: No, sí, a veure, ara estic en un projecte antàrtic i quan acabi he de presentar un altre i també serà antàrtic, ja t'ho avanço. Serà antàrtic i hi haurà campanya.
0: I ara ja no pateixes per carmanyoles ni per res, que se la facin dels altres.
1: No, ara ja cuinen elles.
0: Ara ja cuinen elles.
1: Sí, sí, ara no m'he de preocupar de res. Ara ja són grans.
0: Escolta, quan estàs allà, també a vegades esteu en comunicat amb comunitats tancades, aïllades, com portes aquesta part de la solitud o potser fins i tot t'agrada. I és un moment de trencament amb el teu dia a dia.
1: La veritat, això ho hem comentat amb companyes, per exemple, amb la Dolors Baquer de l'Institut de Ciències del Mar, i anar allà és que ens relaxa molt, perquè és
0: tornar
1: com que
0: millor,
1: et desconnectes
0: millor
1: del món, i, o sigui, de totes les coses dolentes, diguéssim, del món, i et concentres només en... viure un paisatge que és meravellós, no? un lloc del planeta que és fantàstic, és com l'última zona verge del planeta, i a més pots dedicar-te 100% a la recerca. No? Llavors és com molta satisfacció personal, no? De poder estar en aquest entorn i poder fer la teva feina. És cert que de vegades també t'estresses, no? Perquè tu vols sempre fer més, no? Vols més punts de mostreig, vols més de tot, i de vegades el temps és molt limitant i s'ha de compaginar tots els projectes que van en un vaixell o estan en una base, i de vegades no pots fer tot el que voldries, i de vegades ens estressem una mica, però tot i així és com molt relaxant i és... una satisfacció personal molt important, no?
0: I ens hem d'imaginar la Conxita relaxant-se a l'Antàrtida en algun moment? És a dir, què fas quan tens un moment, una estoneta per descansar? T'hem d'imaginar llegint un llibre, no ho sé, cuinant un fricandó?
1: No, cuinant hi ha cuiners i normalment no es deixen fer res, excepte algun dia que sigui una festa o així. Normalment no es

0: Ni tallar-te les ungles, com aquell que diu.
1: No, res, absolutament res, perquè has de fer la teva recerca i organitzar que tothom pugui fer la seva, parlar amb uns, parlar amb els altres, ara això s'ha espatllat, ara no sé què, ara canviem de plans, ara ve vent, ara canviem, ara s'ha aixecat la mar d'aquí, anem allà, l'altre no vol anar allà, l'altre vol anar aquí, vull dir, i un altre ha de baixar a mirar els pingüins, vull dir, no pares. No? Però és agradable quan veus que pots... satisfer la major part de les necessitats de tots els grups. No?
0: I del que volies fer abans d'anar-hi.
1: Sí, no? De vegades no es pot i tens gent que se t'emprenya o alguna cosa no va bé, però la veritat és que jo normalment no he tingut mai temps de res. En aquesta última campanya, com que per sort no vaig anar de cap d'expedició, va ser la primera vegada que vaig trepitjar el gimnàs de l'Hespèrides.
0: Uau.
1: No havia entrat mai.
0: D'acord.
1: I, a veure, que vaig anar 4 vegades, tampoc no és molt, eh? Però ja és allò de dir, mira, he fet alguna cosa que no havia fet mai, no? I vaig poder llegir-me 2 llibres, que això és tot un rècord, perquè a mi m'agrada molt llegir, però si no era amb trànsits o amb avions, no hi havia manera de llegir un llibre allà, perquè no tenia temps. Quan m'estirava al llit és que estava morta, no? I llavors aquesta última campanya ha sigut una mica més relaxant en aquest sentit de... diguéssim, temps, una mica de temps,
0: temps de qualitat. T'ho deuen, eh? T'ho deuen, perquè vas estar molt de temps fent carmanyoles congelades. Conxita Ávila, moltíssimes gràcies, doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, especialista en zoologia marina. Gràcies per el teu viatge i ja ho saps, quan vulguis descansar una mica a l'Antàrtida, aquí sempre tindràs escalforeta.
1: Moltes gràcies, s'agraeix.
0: Bona nit.
2: Amb Montse Virgili.

0: sembla que el gel de l'Antàrtida és tot el contrari que parlar de flors, però som un programa de contrastos i això, res, passen 8 minuts de... Vaja, passen 3 minuts de 3 quarts de 10 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, a Les Dones i els Dies, i és el moment que arribi Helena Sotoca com una flor de maig. Com estàs?
1: Bona nit, Montse.
0: Bé, però encara estem al març, encara estem al març, estem, encara.
1: Però bueno, ja estem a la primavera.
0: Això ho tenim, això ho tenim. Estem a la primavera.
1: Ja ens estem ens... sortint.
0: I Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, ho estem fent prou bé, perquè no sé si a tu et passa, però a mi m'agafa molta astènia primaveral. I estic bastant cansada, i en aquesta hora de la nit ja...
1: Sí, i que
0: no
1: s'acaba el trimestre.
0: No toco ni quarts ni hores.
1: Que s'acaba el trimestre.
0: També, també, també. Sí, sí. Tot, ens passa tot. Em vols fer una pregunta avui, em sembla. Fes-me aquesta pregunta que m'agrada molt.
1: Vinga, va. A tu t'agrada que et regalin flors?
0: Doncs em sap greu dir-te que sí i molt.
1: Però per... no t'ha de saber greu. No, res de greu. No,
0: a mi en general m'agraden els regals, m'agraden tots els regals, però les flors m'agraden molt.
1: Molt.
0: Perquè sí, perquè justament és una cosa efímera, que s'acaba i que és un moment, i a més en aquesta època de l'any m'agraden especialment les francesilles o renàncols.
1: No sé de què m'estàs parlant.
0: O sigui, que si algú vol regalar un ram de flors, francesilles, busqueu, renancles, són les meves flors preferides en aquesta època de l'any. Els tulipans també em van bé i tampoc faria lleig a qualsevol altra cosa.
1: Vale, jo no faria lleig a flors tampoc, però a una xocolata...
0: Tu ets de xocolata, eh?
1: Sí,
0: tu, xocolata. Les flors...
1: Que els,
0: que els hi regalin a la Virgili. Sí. Em sembla bé. Escolta, acabem d'entrar a primavera, està tot preciós, jo vinc del Lluçanès aquest cap de setmana, de veure flors blanques i roses que vaja, que il·luminen el nostre camí, però tu em vols parlar de la relació de les flors i, evidentment, les dones.
1: Mm-hmm. Sí, sí, sí. El que passa és això, que jo vinc, com sempre, una mica a tocar el punt feble del tema, perquè, precisament, són boniques, són delicades, però han estat històricament associades a les dones, que ja saps la típica qüestió dels cànons de gènere, que sembla maca i que quan t'hi fixes amb una mica més de profunditat, doncs veus que de maco, doncs res.
0: De fet, jo no vull trencar el cor, però que sàpigues que molta gent, quan es refereixen a les dones, li diuen, què vols, flor? Ai. O sigui, ja, la dona ja com una flor sencera...
1: Ja ella mateixa, tota ella.
0: Ella mateixa, ja no una part, no la flor de la dona, no, no. Tota la dona és una flor. Què vols, flor?
1: Et puc explicar una cosa ràpida?
0: Digue'm.
1: O sigui, la paraula giné del grec, vale? Sí. Pues hi ha una cosa molt interessant, que el gineceum és... que ja ho hem parlat, la part de la casa on vivien les dones, bueno, on passaven el temps les dones gregues, però també és els òrgans sexuals femenins de la flor.
0: Clar, la flor, els pètals i tot el que passi per allà.
1: Sí,
0: escolta,
1: sí.
0: Estem escoltant Up There Down

0: There, de la Patti Smith, d'aquest àlbum de l'any 88, el Dream Life, i jo sabia ja que no venies avui en format Heidi, sinó més aviat amb la lupa. Però on comencem a desmuntar tot això de les flors?
1: Jo crec que el primer i més evident és que les flors tenen la característica de que són efímeres. Ja saps que portes el ram a casa i t'aguanten poquet poquet i després ja comencen a marcir-se, i doncs si això ho portem a la relació de les dones amb les flors, passa una mica, doncs, el mateix. Les flors
0: això
1: són...
0: per alguns, eh? Potser, sí, vull dir que per nosaltres, a mi no m'ho sembla, que les dones es penseixin.
1: Ah, bueno, no, el que passa és que el cànon de bellesa de les dones sí, va passant, sí. No? Com que sembla que la bellesa... Que... Bueno, i a més com que desapareixem, no?, a partir de determinada edat, no? Bueno, i què passa habitualment quan una dona passa això, la joventut? Doncs que li surten les primeres arrugues, les canes, deixa de poder reproduir-se... I bueno,
0: comença la vida bona. Escolta, algú també pensarà que les dones ens pensim, però també es penseixen els homes. Aquí es penseix tothom.
1: Tothom. El que passa...
0: Tothom anirem al mateix lloc.
1: Sí, el que passa és que els homes i les canes són sexis, ja ho saps.
0: Ja no me'n recordava. Escolta'm, estem aquí amb la pensimenta, i ara això com m'ho aixeques?
1: Vale, vinga, va. Que aquesta relació, no?, la trobem amb moltíssima claretat, per exemple, de les flors amb les dones, a la mitologia grega, no? I, per tant, a l'art. La més evident és la deessa Afrodita. Ja ho saps, la deessa de l'amor, de la bellesa, de la sexualitat. I diria que totes tenim al cap la imatge d'aquest quadre meravellós, no?, del naixement de Venus de Botticelli, no?, allà a la Galeria Uffizi de Florència, tan gegant, no? Que veiem com està la deessa. Doncs està arribant a la platja de l'illa de Zitera, muntada en una grandíssima petxina.
0: La imatge aquesta tipiquíssima del naixement de Venus damunt de la petxina, la senyora tota rotunda amb aquells cabells rossos meravellosos, despullada, empesa pel vent que li bufa per l'esquena.
1: Meravellós, oi?
0: On són les flors?
1: Sí, sí. Doncs volen roses de color rosaci al seu costat, i això és perquè la rosa és la flor que és atribut de la deessa Afrodita, o, bueno, Venus pels romans, que ja sabem que es van quedar amb la religió dels grecs, i no és gratuït, sinó que a partir del segle II es va començar a desenvolupar el mite que les roses havien nascut en Afrodita i que eren de color blanc, però que quan es va morir el seu grandíssim amor, el bellíssim Adonis, es va tenyir de vermell amb la sang del noi. Les roses roses.
0: Les roses vermelles, no? I és per això que avui associem, per exemple, les roses vermelles amb l'amor, i veus tot de nois pel carrer el dia de Sant Jordi, ja ho portem cap aquí, no?, amb un ram de roses vermelles.
1: Exacte.
0: I també el semblantí i tot el
1: I
0: que
1: tot,
0: vulgueu. Eh?
1: Exacte, diria que sí, que l'associació de la rosa amb el que avui en diríem, doncs, relacions sexoafectives, ve de la deessa Venus. I va, vinga, t'explico una altra relació que, bueno, no et sorprendrà gens, de les flors amb les dones.
0: A veure, explica'm.
1: Si anem al gran diccionari de la llengua catalana i busquem la paraula flor, quan arribem a la part de significats figurats, ens surten dos que, si filem una miqueta prim, ens adonem que estan directament lligats. Per un costat, el diccionari ens parla de la flor de la virginitat.
0: Sí, sí. Hem van veure totes aquelles novel·les de Corintellado que deien allò, la desflorado.
1: Exacte, d'això anem a parlar.
0: La desflorado.
1: Sí, sí, sí, sí. I després, pues això, ens diu que flor significa poèticament, això de poèticament no és meu, sinó que ho diu el diccionari, directament vulva, o sigui que la flor es pot associar directament als nostres òrgans sexuals.
0: O sigui, la flor com a virginitat de les dones, aquest concepte que ara ja sabem que és més social que biològic, que això de la virginitat ens ho hem inventat una mica, però sí, que sí. Déu-n'hi-do la força que té encara.
1: Sí, sí, ens ha pesat moltíssim a sobre de les esquenes de les dones.
0: Home, jo crec que encara en parla el jovent.
1: Bueno, no és que encara, és que tornen a parlar, perquè jo crec que va haver com un moment, no?
0: No sé, allò de he perdut la virginitat, això jo crec que ho hem sentit molts anys.
1: Que dur, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ara n'hi ha altres coses, que si el body count i tot, bueno, tot un altre tema.
0: Sí, no sé, m'hauràs de venir a explicar un dia.
1: Sí, sí. El cas és que si seguim pel tema diccionari, si busquem la paraula desflorar, aquí, doncs ja és claríssim, no? Llevar la virginitat a una dona. I aquí és on torno a l'art, perquè hi ha un munt d'obres en què hi surt, atenció, una noia ben joveneta, despullada, estirada, absolutament passiva i envoltada de flors o de pètals de flors.
0: De pètals de flors, i de fet ens ve una imatge, jo crec, de molt famosa, d'aquell pintor del Ramon Casas,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, exacte, el Ramon Casas, que ens va pintar les flors desflorades, que bueno, va presentar l'Exposició General de Belles Arts de Barcelona l'any 1894, i bueno, és que realment és molt dura aquesta obra, perquè hi surt una noia tirada per terra, completament despullada i rodejada de flors, no? I jo, bueno, he llegit per ahí que aquesta obra era una denúncia del pintor a una sèrie de violacions a dones joves que hi estava havent, però no he trobat cap font que m'ho pugui confirmar que sigui del tot cert, però en qualsevol cas el que entenc és que aquest quadre de Ramon Casas no és com una romantització d'aquesta quasi nena que està allà tirada, no? Sinó que realment era un quadre com de denúncia o com, no? Una mica violent, però com això, com per queixar-se de què està passant aquí.
0: No sabrem la història real, però si voleu buscar-ho, és aquest, quadre que es diu Flors desfollades, de Ramon Casas, on veiem aquesta noia tota estirada amb tots els pètals de flors que l'envolten.

0: Parlàvem de les floramentes i em poses la Like a Virgin de Madonna, per si teníem algun dubte.
1: Va, que continuem amb les flors i amb la virginitat, però de veritat, amb la verge de totes les verges.
0: És Venus, aquesta Venus que té associada a la rosa vermella i la Verge Maria al lliri.
1: Al lliri, que a més, si et dic de quin color serà aquest lliri, que és molt
0: blanc,
1: evident.
0: Blanc, claríssim.
1: Evidentment. Bueno, molt bé, el lliri blanc surt a la gran majoria de les representacions de l'Anunciació, i l'Anunciació és el moment aquest de la Bíblia, en el Nou Testament, en què l'àngel Gabriel baixa a la Terra i comunica a Maria que està embarassada, no? I llavors, en totes aquestes representacions, sempre surt un lliri blanc que fa referència a aquesta puresa, a aquesta virginitat de Maria.
0: Era l'Esperit Sant, no? El que sabien.
1: Sí, la sorpresa de Maria va venir de que ella mai no havia tingut relacions, efectivament. I, bueno, una cosa que em sembla molt interessant és que a l'edat mitjana el que feien és que el lliri el pintava molt esquematitzat i tenia tres fulles. I per què? Pues era o la Santíssima Trinitat o la virginitat de Maria abans, durant i després de l'embaràs de Jesús.
0: Déu-n'hi-do, o sigui que no tornarem a veure mai més el lliri d'aquesta manera en els quadres. Escolta, tens 30 segons si em vols explicar alguna cosa de l'antic Egipte, però 30 segons.
1: La flor de lotus, molt important, que s'obria i es tancava cada dia i que, bueno, pues que al final estava relacionat amb què? Amb el cicle de les dones, la fertilitat, la crescuda del Nil, o sigui, realment, tot al final en relació amb la nostra sexualitat, sempre.
0: Quan us regalin flors, penseu-hi en tot això de l'Helena Sotoca que ens ha deixat avui, tot aquest missatge amb aquesta primavera que estrenem. Nosaltres ho deixem aquí, Helena Sotoca, moltes gràcies. Acabem amb l'equip Mireia Dalmau, Roger Parera, Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Maria Ambellot, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Com sempre, a Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Bona nit.